0: que per exemple en el que és la Junta formaran part, com per exemple Ricardo Sales Ballester, Manuel Berenguer Torres o Fina Gómez Monteagudo. Són cinc persones que estaran al capdavant, Leandro i tu.
1: Correcte, això és la comissió de govern.
0: I aquesta comissió de govern, què pots dir de totes aquestes persones que t'acompanyen?
1: Bueno, anem a veure. Jo, primera, en general, el que és la candidatura és una candidatura que som un equip molt potent de persones, n'hi ha de tot. És cert que n'hi ha un col·lectiu que ve de l'educació, estàvem parlant ara fa de l'educació, no? Pues, escolta, pues n'hi ha sis mestres, és un 25% de lo que és la candidatura, estem parlant de gent professional que són mestres tant de música com d'altres especialitats. Lo que és l'equip de govern meu, l'equip de govern és un equip de govern experimentat en el món de les societats musicals. Tenim gent molt preparada que porta molts anys vinculat a les seues societats musicals i també a la federació. Cas de Ricardo, pues Ricardo és el vicepresident actual, no? En Daniela, no? I ell continua en el mateix càrrec. Té una experiència brutal en l'organització interna de la federació. Fina va com a candidata de vicepresidència artística. Ella porta vinculada a la seua societat musical tota la vida. Està organitzant ja fa prou anys la banda de dones. Ella ja està al capdavant d'eixa unitat, també. O sigui, experiència en el món musical i en el món bandístic, una barbaritat. I Manolo, pues Manolo ha sigut president de banda molts anys, se dedica professionalment al món fiscal, és un assessor de números, i és una persona pues, també vinculada a la seva societat musical des de tota la vida, no? I minut que té per dedicar-li algo, li ho dedica això a la societat musical, no? I és un equip fort i potent.
0: Mira, a mi una cosa que em preocupa de actualment, no, de les societats musicals és el relleu generacional. És jovens. És a dir, des de la candidatura, ja que estem parlant de la candidatura, també heu pensat en incloure gent jove,
1: sí,
0: per a tindre este relleu,
1: correcte,
0: que estem parlant.
1: Correcte. Nosaltres, actualment, la candidatura està conformada per 6 persones que tenen menys de 40 anys. O sigui, entre 30 i 40 anys. Ara, una persona avui en dia, en 40 anys, n'hi ha aquí que en 40 anys encara no se n'anà de casa.
0: Sí, com estan les coses.
1: Saps el que t'ho vull dir? O sigui, que parlar de 40 anys és una persona jove i en plenitud, no? Sí que és cert que després n'hi ha una molla grossa que estem en les 50, i ahí estem, i bueno, 50 anys tenim moltíssim que aportar des del punt de vista d'experiència, i després n'hi ha un col·lectiu de 10 persones que tenen més de 60 anys, no? Este col·lectiu, per a mi, és que és superimportant. Jo me sento en la meva banda a tocar i al costat tinc un home major i l'experiència, la serenitat, tota la formació que té, tot això, no n'hi ha que perdre.
0: Però tu no penses que igual gent jove per a esta continuïtat, per a que entre el cuc de formar part d'una federació, d'este engranatge, no?, que fa falta per a que continuïn les societats musicals, estiguin vives. És importantíssim,
1: sí, sí, sí,
0: que
1: sí,
0: la gent continuï, perquè actualment un dels problemes que té les societats musicals és la continuïtat d'eixa gent jove, que no se'n vagin, és a dir, que el queden ahí, que es queden
1: sí,
0: ahí.
1: Sí, sí, sí, sí. O sea, jo en la meva societat musical ho tinc, no? I què és el que tinc? Jo soc president, 15 anys. No hi ha ningú que vol agarrar el barco, però tinc a gent preparada i estan enrotats per poder gestionar, no? Pues en la federació, en el meu equip, n'hi ha 6 persones molt jovens, en plena dedicació, sí, laboral i treballant, i d'ahí tenim que buscar una continuïtat de la federació, evidentment, clar que sí.
0: Doncs seguim parlant perquè passa el temps i tinguem que anar endavant, i parlem, ja que ho has posat abans, de les unitats artístiques. Les sí, que n'hi ha actualment. No sé si feu algun canvi, si heu pensat que n'hi ha alguna de les unitats que jo que sé que s'hauria de pensar un poquet més la continuïtat de com. No ho sé, és a dir, què penseu de les unitats artístiques? Perquè totes no estan en la mateixa situació.
1: No, totes no estan en la mateixa situació, perquè tampoc la idea i la finalitat i el fonament de les unitats artístiques és que també és diferent. Hi ha que pensar que tenim, per una part, la Xou Orquestra, I la jove banda sinfònica. Això són encontres, són punts d'encontre pedagògics, 100%, és gent molt jove, molt joveneta, i que estem per professionalitzar-los, no? Per ensenyar-los el camí de lo que els ve, no? Perquè ixe és el sentit i l'orientació d'eixes unitats artístiques, que tinguin la possibilitat de tindre mestres de categoria, de molt de nivell, tindre una formació adaptada també a ells, ja no sols en l'àmbit musical, perquè són uns cracs. És que són uns cracs, és que entren ahir i són uns cracs, ja ho tenen, això. N'hi ha altre tipus de formació que n'hi ha que treballar en ells. Jo, per exemple, me dedique professionalment als recursos humans, o sigui, pues un procés de selecció. Te tens que presentar a un comitè de selecció per un músic professional en una orquestra de Viena, pues a banda de lo que és la teva interpretació musical que tens que fer ahir, tindràs que fer altres coses, no? Com te presentes, com vas vestit, com saludes, com te... I eixes coses també se treballen en les unitats artístiques, perquè jo ho faig de la meva mà, i des de que sí, jo estic en això, o sigui, i te ho dic en coneixement de causa, perquè sóc el que ho fa, I treballar en els mestres que tenim és fonamental. Este encontre de l'orquestra, per exemple, han fet unes jornades dedicades per a presentació en lo que són... per poder entrar en orquestres professionals, i han fet uns cursos específics per això.
0: Ja fa alguna vegada que eixiu fora de la Comunitat Valenciana i fa concerts.
1: I després tenim a la banda de dones, i clar, el sentit i la idea és que és algo diferent, perquè clar, ahí entra totes les dones, no? I tu obris una convocatòria i qui se presenta? Pues se presenta de tot, no? No està enfocat única i exclusivament a gent jove que estan enfocant-se a la professionalitat.
0: I ara ja tinc que tallar-te.
1: Molt bé.
0: Perquè, te dic perquè tinc que tallar-te, que eixa gent que no és tan jove i que n'hi ha moltes joves, perquè la banda de dones n'hi ha molta gent jove, la finalitat que té és visibilitzar les dones en el món
1: està
0: de la
1: clar.
0: Música. Però que eixa gent no té dret també d'un aprenentatge?
1: Home, clar. Per supost, o sea, per mi la formació és fonamental en tots els àmbits. El problema, Imma, el problema és que tu estàs parlant d'un col·lectiu en el que normalment pues, se dediquen a altra cosa. Tu agarres els xicons estan estudiant, i fan els encontres en època en els que els xicons poden dedicar.
0: Sí, però igual les dones, sí, segurament, si és xiques, si tu dius, elles estudiarien.
1: Sí, clar.
0: Una
1: clar,
0: mancança
1: clar,
0: que falta clar. És a dir, que n'hi ha dues unitats que més o menys estan més o menys igual,
1: sí,
0: a la mateixa a la mateixa altura, diríem, però n'hi ha una altra unitat que és la meva impressió és de que té que complir aquesta funció del 8 de març.
1: N'hi ha que cuidar-la un poc més i n'hi ha que donar-li un poc més de funcionalitat.
0: Sí, i elles s'alegrarien molt.
1: Perfecte, bueno, pues jo he encantat. Jo encantat, ja te dic.
0: Elles s'alegrarien molt. Bé, ja tinguem que acabar, però com vos agradaria trobar, si xireu, no? Com vos agradaria trobar la federació d'ací 4 anys?
1: D'ací 4 anys? Pues més apropar a les societats musicals encara més. O sea, ja estem, perquè ja estem, però més encara, o sea, que n'hi hagi realment una sensació de que som útils i de que durant aquests 4 anys pues els ha valgut la pena tindre a esta gent al front, al capdavant de la seva federació, no? Que els hagi proporcionat les eines i les ferramentes adequades per a poder gestionar les seues societats musicals.
0: Leandro, tu penses el mateix?
2: Sí. Ahí es fundamental el tema de la formación. Desde 2023 estamos haciendo jornadas de formación a directivos y la idea es que, pues eso, de aquí a 4 años la gente se dedique a ir a los ensayos, a tocar en la banda y tal, y no tenga que perder tiempo, recursos, dinero en papeles, o por lo menos lo mínimo imprescindible. La idea es que la gente, las bandas, se dediquen a lo que saben hacer y saben hacer
0: correcte,
2: y muy bien, que es música.
0: Correcte. Si entreu y además, quines serien les tres accions que en seguida canviaríeu?
1: Bueno, jo tinc clars meus procediments, revisaria meus procediments. Així, al final, també n'hi ha un equip de treballadors i de gent que estan donant-hi el servei. Tot allò que puguem millorar a nivell de procediments interns que facilite la vida a ixe gestor cultural que està allí per a que al final això redunde en més servei a les societats musicals, pues per ahir, que sempre n'hi ha coses que millorar en tots els puestos.
0: Domingo, ni
2: sí.
0: Sí, dime, Carles.
2: Leandro. Yo es solamente sí el tema de sí, el tema de una de las cosas que además ya la tenemos muy desarrollada y ya está a punto de salir también, es la incorporación de inteligencia artificial. Uh-huh. Tenemos un chatbot para solventar todo el tema de dudas técnicas que tiene. Además, tenemos mucho conocimiento y eso. Además, en la propia web de nuestra candidatura tenemos ya la versión de prueba de ese chatbot. Está en fase de pruebas, que funciona perfectamente. Y nada, todo ese tipo de mejoras, como dice Domingo, mejorar los procesos, intentar pues ser más, todo más optimizado y estirar el dinero, todo lo que se pueda, para dar el mayor servicio a la gente.
0: Doncs, Leandro, moltes gràcies. Ja t'havia canviat el nom, som molt aficionada a canviar els noms. Leandro, moltes gràcies per estar ahí. Domingo, moltes gràcies per vindre. I vaig acabar en un vals característic, no? Així que tenim el vals del Cabanyal. Gràcies als dos, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Imma, gràcies.

0: I arribem a la nostra agenda musical. Informació de concerts, informació, per exemple, de proves d'admissió, com per exemple està oberta les proves d'admissió per a la Jonde, la jove orquestra d'Espanya, per a les especialitats d'oboe, clarinet, trompa aguda, trompa greu, trompeta, percussió, violí i contrabaix. Està oberta fins el 28 d'octubre per a presentar les sol·licituds. Així que ja ho sabem, obertes les proves d'admissió per a la Jonde. I anem a parlar d'un viatge, perquè la Unió Musical Llanera de Ranes està en Astúries des d'ahir. Un viatge emmarcat dins de la celebració del seu 125 aniversari. Ahir van fer el concert a la Basílica de Covadonga i demà a l'Auditori Príncep Felip d'Oviedo. I per a parlar-nos d'este viatge tinc el seu director, Azael Tormo, a l'altra part del fil telefònic, des d'Astúries. Bon dia, Azael.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Mira que eres feiner, eh? No pares ni un moment. Rafael, és de veres.
1: Em costa treballar hasta dissabte.
0: Sempre estàs treballant. Aleshores, Rafael, ahir vau tindre un dia important, des de Covadonga, vau fer un concert, que suposa que va ser genial, i tocar allí pues, va ser fantàstic. Això no...
1: Sí, aixina és, Imma. Sí, aixina és, com tu dius.
0: Ja
1: sí,
0: crec,
1: sí, va estar molt, molt... El lloc és espectacular, uh-huh. I bueno, l'acústica també és molt, molt especial. I bueno, farem un repertori, en fi, de música sacra i algo de música valenciana. I, bueno,
0: és el mateix concert que fareu demà, per exemple, o canvieu?
1: Canviem un poc, perquè les condicions de la basílica
0: sí.
1: i les normes d'ús
0: sí.
1: pues, es limitaven a algun tipus de música. Entonces, una part del programa l'hem modificat.
0: Doncs, Rafael, i com sorgís això de la idea de fer un viatge? Està des d'eixe projecte que és a dos bandes o va a banda? No té res a veure. Per anar a Astúries.
1: Pues va a banda, va a banda. Això naix de la... Tu saps que jo tinc molt bona relació amb la banda Ciudad Oviedo i amb el seu director, David Colado. De fet, m'han estrenat moltes obres. Uh-huh. I, bueno, d'aquesta amistat pues, va sorgir aquesta possibilitat i la veritat és que David ens ha ajudat en tot i, bueno, un poquet per ahir hem anat seguint.
0: I què suposa per una banda com la de Llanera de Ranes, no? Tocar en dos espais tan emblemàtics.
1: Home, és molt bonico. La veritat és que són dos llocs molt, molt ja t'he dit, molt espectaculars i, bueno, es va preparar este viatge amb molta il·lusió, els músics ho han agarrat en fi, amb moltes ganes i bueno, i són és que això se fa per ells, no? Per un poc, sí. Per fer banda, perquè tinguin motivació, per a fer coses diferents.
0: I per celebrar això 125 bueno, aniversari, que ja són anys.
1: Exactament, són anys, s'han fet una sèrie d'activitats un poc extraordinàries per celebrar això, el 125 aniversari, i esta, doncs, bueno, estava marcada un poc en eixa celebració.
0: I quines són les obres, nombra algunes de les que aneu a interpretar? És demà diumenge, no? No és dissabte, és demà diumenge.
1: Sí, demà diumenge, sí.
0: A quina hora és? Demà és prou.
1: A les 7 de la vesprà, si algú està per Oviedo, és un bon plan. Sí, sí, a les 7 de la vesprà a l'Auditori Príncipe Felipe d'Oviedo.
0: Ara li preguntaré a Òscar al tècnic si li ve bé. No, és bueno. una broma. Aleshores, el repertori.
1: Sí, està integrat 100% per música d'autors valencians i en ambient valencià, a més. I, bueno, entre altres, pues, tocarem Festa en Llanera, que és una composició molt interessant del mestre Dan Ferrero, que no és molt coneguda, anem a intentar que se faci més coneguda d'ara avant,
0: sí.
1: I és una composició que va dedicar ella a la banda, de Llanera i al poble, i també tocarem bueno, una de les obres que jo crec que tots els músics valencians estem d'acord en que Cançons de Mare és una obra mestra.
0: Per a mi sí. I si coneguem un poquet més la història de les cançonetes que n'hi ha allí, no? De les tres cançons que es canten, encara més. Per a mi és una obra mestra, sí.
1: Jo crec que ja et contaré que pense que tots els músics valencians estem d'acord. Tinguem les estètiques o els gustos que tinguem, jo crec que tot el món estem d'acord que Cançons de Mare és una cosa emblemàtica 100%.
0: Sí, jo crec que sí. I dins de tot este... Perquè és molt complicat manejar una banda, manejar l'instrumental, manejar tot. Una persona important, tu ja l'has nombrat, ha sigut David Collado. Ha sigut una de les persones... Ha sigut un repte molt gran fer este viatge per a la societat musical.
1: Bueno, clar que sí, aquestes coses sempre costen. Ahir el que podria informar millor, en este cas, és Cristian, el president, que és el que, sí, bueno, el que ha portat, bueno, la batuta,
0: jo ja t'he
1: millor dit en esta
0: clar
1: cosa.
0: Que sí, clar que sí. Jo ja et dic que esteu convidats a vindre ací, ja quedem en dia i hora per a que vingueu ací, perquè tingueu que contar i tinguem que celebrar aixòs 125 anys que no es complissin en totes les societats musicals i que són importants, sempre les celebracions són molt importants. Aleshores, i a mi no sols em queda que donar-te les gràcies per atendre's, que vagi molt bé el concert de demà, que vagi molt bé el viatge, que segur que aconsegueu fer banda, perquè en estos viatgets i veure Astúries és molt bonic, perquè és, una, és un lloc molt bonic, i donar-te les gràcies, Azael, per el que fas, que no pares.
1: Bueno, no, no, gràcies a tu per les invitacions i per comptar amb mi per això, i dona-vos data per assistir i anirem molt de gust a xerrar amb tu un ratet.
0: Doncs queda això apuntat a tu i a Cristian. Bueno, poden vindre més gent de la banda.
1: Correcte, molt bé.
0: Poden vindre més gent. Així que gràcies, bon viatge de tornada, bon concert. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

Esteu escoltant un pasdoble molt bonic, Marítim, del compositor Jordi Peiró Marco. Escoltant este pasdoble, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem en no res i en dos entrevistes de les que m'agraden. Vinga, fins després.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. La ràdio ja no és com abans. Les vesprades de Punt Ràdio tampoc. Hem canviat.
1: Per a nosaltres res no és igual. Anem a ser més clars, revolucionaris, més directes, sincers i divertits.
0: Perquè les coses canvien per a millor. Tot per l'aire, amb Dani Meroño i Maria Caballero. Cada vesprada de 5 a 8. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: Si la previsió és de temporal i vius a la costa, protegis la teua vivenda davant d'una possible invasió de la mar. Si estàs en un càmping, presta atenció a la possibilitat d'evacuació. I, per suposat, no t'acostes als passejos marítims, espigons o penya-segats. La força de la mar et podria arrossegar. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
0: A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5. La tauromàquia envesteix no sols els toreros, els joneguers, fins i tot els banderillers, sinó que arremet contra l'oient mitjançant els sons que, al cap i a la fi, són l'essència pura del periodisme radiofònic taurí. El mateix que l'art de lidiar ho és per a la festa nacional i per als seus fidels seguidors. Terra de Bous, el genuí programa taurí. Divendres de 7:30 a 8:30 de la vesprada. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Ho sents? És el teu cos demanant-te un bon mos de la nostra millor cuina. És hora de regalar-li al paladar els millors sabors de la nostra terra. Los tapes de tota la vida, els productes de temporada i els racons amb més encant de les nostres comarques. A esta casa no et deixarem passar fam, perquè divendres, a partir de les 12, tenim el menú més complet de les zones. Tastem la comunitat. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Avui, amb qui parlem?

Esteu escoltant Llorona amb Alexis Morales a la trompeta i Joaquín Iglesias amb la veu. I escoltant este tema tan conegut, Llorona, donem les gràcies per estar ahí escoltant-nos i posem el punt i final al programa d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que passeu molt bon dissabte, que disfruteu del dia i del moment. Però recordeu que tornem demà a les 7 del matí. Estem així sense falta. Gràcies.

0: Llorona.
1: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda.
2: Tot el que ens uneix cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Si la previsió és de temporal i vius a la costa, protegis la teua vivenda davant d'una possible invasió de la mar. Si estàs en un càmping, presta atenció a la possibilitat d'evacuació. I, per suposat, no t'acostes als passejos marítims, espigons o penya-segats. La força de la mar et podria arrossegar. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
4: Perquè l'esport és molt més que un resultat. Són els nervis abans de començar, l'alegria de la victòria i el suport incondicional en la derrota. És la teua passió i és la nostra. Viu l'esport des de dins. Alça la veu i suma't amb Dani Hermosilla a la ràdio de tots. Esports a Punt, la teua mitja hora diària de passió esportiva en estat pur. De dilluns a divendres a les 8:30 de la vesprada.
5: Perquè tu també jugues este partit.
4: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Salva, tu creus que estem sent massa càustics esta temporada?
7: Què va, Manolo? La gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfon.
4: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
2: A Punt Ràdio. A la Ribera Baixa, 102.2 i 103.5. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
8: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els Xicotets Hàbits.
2: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Els nostres camps, la nostra gent, el sector primari, el que fem i el que devem fer per ajudar-lo i tirar endavant.
8: Este és el programa d'Agricultura, Pesca i Alimentació que tracta tots els temes que ens afecten de prop. Així, treballem de sol a sol a un sector que té el seu moment de dilluns a divendres de 3 a 4 de la vesprada.
2: El Forcat, molt més que un programa agrari i ramader. Perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
10: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura, oci i entreteniment de la comunitat valenciana en clau radiofònica. Avui dissabte 10 d'octubre, dia de ressaca de Sant Donís, en ple pont festiu.
0: Perdó que t'interrompa. De què sant has dit? Que...
10: De Sant Donís. Sant Donís.
0: De Sant Donís?
10: Sí, sí, sí.
0: Felicitats!
10: Gràcies,
0: Sant Donís.
10: Home, gràcies, gràcies. Moltes gràcies. Efectivament, va ser un dia molt bonico i un dia a celebrar per a tots els valencians, per a tota la comunitat valenciana. És el nostre dia, no? És el nostre gran dia. Així és que felicitats a tots els que estan escoltats a Munt Ràdio, tots els valencians, Castelló, València, Alacant, per aquest dia de la Mocaora, dia de Sant Donís i sobretot per el dia dels bons valencians. Avui és 10 d'octubre, com dia, presentem col·laboradors, Manuel Andrés Taravigo, que ja s'ha autopresentat pràcticament.
0: M'avança, bon dia.
10: Jota González, com estàs?
11: Buenos días, Donís, ¿qué tal? Felicidades por tu santo.
10: Moltes gràcies, caballero.
11: Y felicidades a todos los valencianos que pudimos disfrutar ayer.
10: Bernardo Mora, ¿com estàs?
12: Hola, molt bé, molt bon dia.
10: Benvingut, primer programa en Fora de Cobertura.
12: Encantat.
10: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Amics, és el moment de fer el repàs al sumari i comencem. En el dia d'avui parlarem amb Enrique Rojas, atenció, a ese gran psicòleg divulgador de Mentes Expertes, que estarà en el Teatre Olímpia el pròxim dia 21 d'octubre. Parlarem de divulgació musical, parlarem del Nessun Dorma i desgranarem en Bernardo Mora lo que és esta obra. Vull dir, les comences fortes, no? Bernardo, la mare que va. Per obrir boca, pues, anem a fer un Nessun Dorma, no?
12: Sense anestesia.
10: Una cançoneta senzilleta.
12: Sí, sí, sí.
10: Molt bé. Però per al que diu, vull cantar. Molt bé, pues, fes el Nessun Dorma o fes el Bohemian Rhapsody, no?
12: Qualsevol.
10: Molt bé. Anem a veure, i estem expectants a veure què ens contes sobre Nessun Dorma, més enllà de lo que podem escoltar qualsevol oient i amant de la música lírica. La violinista, llargmetratge participat per Apunt, també estarà avui en Fora de Cobertura. Tindrem un llistat de cançons que, donat la proximitat al 9 d'octubre, respira en valencianía, J. González.
11: Sí, Donís, lo tenemos preparado para disfrutar de él, claro que sí.
10: Tindrem un altre convidat, ell és Solrak i ens presenta el seu nou single Mi Gran Momento, que apenas porta uns dies en Eixit del Forn. Així que també escoltarem Mi Gran Momento en Solrak i parlarem de cine en Manuel Andrés Tarepico, cançons de per a pares i fills.
0: Sí, pel·lícules per a pares i fills, és que ahir...
10: Cançons, no, pel·lícules, perdona.
0: Pel·lícules per a pares i fills. Ahir se va estrenar una pel·lícula en este sentit, una pel·lícula de terror, La Otra Madre, i anem a fer un repàs per aquestes pel·lícules en les que pares i mares són part important de l'argument.
10: Bueno, anem a veure què passa. Acabarem la primera hora en el plat valencià del dia. Parlarem de Sant Donís. Sí, parlarem de què? De la piuleta i el tronador.
0: Ahí estem.
10: I entre altres coses.
0: Tu eres més de piuleta o de tronador?
10: Jo soc més de mocaora. Eixa és la veritat.
0: De les frutetes?
10: Però de regalar-la.
0: Ah, pues a mi no m'has de regalar res, bandido.
10: En la segona hora tindrem l'entrevista amb els nostres convidats especials, Maria Fuster i Jaume Costa. Per què? Perquè torna Cantem. Apunt, torna Cantem. Els tindrem i en ells passarem la segona hora fins a arribar a les 12 moments en què donarem pas punt a punt en tota l'actualitat esportiva de la comunitat valenciana. Comença Fora de Cobertura.
9: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
10: La felicitat no porta manual d'instruccions, però avui tenim amb nosaltres algú que ha dedicat bona part de la seva vida a estudiar-la. Psiquiatra, escritor i gran divulgador de les emocions humanes. Ell és Enrique Rojas i el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal, Enrique, com estàs?
13: Què tal, bon?
10: La felicitat no porta manual d'instruccions, però avui tenim amb nosaltres algú que ha dedicat bona part de la seva vida a estudiar-la. Psiquiatra, escritor i gran divulgador de les emocions humanes. Ell és Enrique Rojas i el tenim a l'altre costat.

0: ¿Qué trascendencia le damos?
1: Sí, eso es así. Piense usted que yo soy psiquiatra. El psiquiatra, yo soy hijo de psiquiatra. Mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles. Estudió en Alemania, Luis Rojas Ballesteros. Mi padre fue catedrático de psiquiatría en Andalucía. Yo he sido alumno del doctor López Tibor, que fue el primer psiquiatra, el psiquiatra más importante de España, del doctor Vallejo Nájera. En aquellos tiempos, en la época de mi padre o del doctor Vallejo Nájera, el psiquiatra era el médico de los locos, de los enfermos mentales. Yo recuerdo, yo hace muchos años, cuando era joven, en el Hospital Clínico de Madrid, y la psiquiatría estaba en la planta octava, y recuerdo que con frecuencia, cuando subía en el ascensor, algún gracioso ponía al lado de planta octava psiquiatría y ponía planta de los locos. Hemos pasado de ser los médicos de los enfermos mentales a los médicos casi de cabecera. Sí. O sea, yo no puedo imaginarme que en este momento el psiquiatra se ha convertido en el family doctor en Estados Unidos, que es el país, con permiso de China, que manda en el mundo.
0: Enrique, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor a nuestras cabezas y muchas gracias por estar con nosotros en Fuera de Cobertura en Apunt Radio. Tenemos esa cita.
1: Espero mucha gente, que espero que venga mucha gente el día 21 de octubre al Teatro Olimpia, porque además creo que es un tema interesante, ¿no? Yo vuelvo a Valencia, como pues, en esa tierra tan querida, con la ilusión de iluminar en lo que yo buenamente pueda a la gente que asista a nuestra conferencia.
0: Seguro que así será. Miércoles 21 de octubre a las 19 horas, aproximadamente unas 2 horas con Enrique Rojas para hablar de 10 consejos para ser feliz. Gracias, Enrique, un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, encantado.
2: Fuera de Cobertura, Donís Salvador.
0: Seguimos Fuera de Cobertura cuando pasen unos minutos de les 10:15. Bernardo Mora, Nessun Dorma no es una peça qualsevol.
3: No, no, es una de les grans del repertori líric universal.
0: Si farem el top 10 de les millors cançons líriques de la història, sense dubte, Nessun Dorma estaria en el top 3.
3: Top 3, inclús. Segur. Sí, a més, jo pense que és un tipus de... És una àrea que jo crec que hauria de ser patrimoni de la humanitat, perquè així dels teatres d'òpera per a convertir-se en algo popular, quotidià quasi, perquè jo crec que tot el món d'una manera o una altra ha escoltat esta, i sense anar a veure l'òpera.
0: Absolutament.
3: Segur que l'he escoltat alguna vegada.
0: Jo crec que parlaríem de 8 de cada 10 persones, per segur. No dir 9, i perquè 10 me pareix exagerat. Però...
3: Sí, segur.
0: Què és Nessun Dorma vist des de dins?
3: Pues Nessun Dorma és un cant a l'amor. Perquè, bueno, sabeu que Nessun Dorma és una àrea que pertany a una òpera de Puccini, que es diu Turandot, i la peculiaritat que té, i és el que a mi m'encanta, és que és una òpera en la qual al final no moren els protagonistes, no és un final dramàtic, sinó tot el contrari, vens l'amor. I aquesta àrea jo crec que encarna eixe amor, no? Eixe amor per en este cas per una altra persona, no? I bueno, la va composar Puccini i té una particularitat que no la va acabar. El final no el va fer Puccini perquè va morir. I bueno, el va acabar un col·laborador d'ell, Alfano, i bueno, i la veritat és que si vos conte un poquet la història de què va, segur que l'aneu a disfrutar molt més quan l'escolteu, que per això realment està la divulgació musical, no?
0: Per favor, anem.
3: Mireu, pues vos conte molt ràpidament. Se tenim que situar en l'antiga Xina, i allí la filla de l'emperador no es vol casar, perquè no li avellix en absolut casar-se amb ningú, però el pare quasi que l'obliga, i ella diu, bueno, pues si qui vulga casar-se amb mi haurà de encertar 3 enigmes que li vaig a posar, i si no els encerta l'executem, el matem. I bueno, pues passen molts per les proves i molts acaben morint i executats, fins que arriba el protagonista.
0: La princesa Turandot, no?
3: La princesa Turandot, correcte. I jo el que havia pensat és, què vos pareix si vos faig jo ara els tres enigmes.
0: Bueno, sí, anem a evitar les decapitacions i tal, però sí.
3: Vos vaig a salvar, vinga, però això vos salve.
0: Anem allà.
3: Primer enigma. Quina és aquella cosa que naix cada nit i mor cada dia? Naix cada nit i mor cada dia. Sí, és que si l'encerteu... És molt poètic,
0: la foscor.
3: Això, eh?
0: És, la foscor?
3: No.
0: El sueño?
3: No, però...
4: La nit?
3: No, però...
0: No?
3: Realment, vos vaig a dir la resposta, perquè ja vos dic que és molt poètic. L'esperança. L'esperança naix cada nit, però mor cada dia. I això...
0: És molt místic
3: i molt profund. Segon enigma. Una cosa roja i calenta com una flama, però que no és foc.
0: La sang? Bravo.
3: Bravo. A guanyar diners.
0: L'aplaudiment per favor. Sí.
3: Una, a la primera,
4: una que no maten.
3: I perfecte, i anem a per la tercera. Què és com el gel, però crema? I esta és molt de l'òpera. No sé, la resposta no se n'és de l'òpera. Quasi que no se n'és ni de la protagonista.
4: No, és Turandot.
3: Correcte. Clar. És com el gel, però crema. I què vol dir? Que ella és tan gelada que per això no vol... comprometre-se a ningú, no se vol casar, perquè ella ja de per si mateix se considera aixina de gelada. Bueno, pues aquestes són les tres enigmes que Calaf se va enfrontar i es va resoldre. Bé, però i ella no se queda conforme i jo no me casaria, i diu, vale, pues encara te vaig a posar jo una a tu. Ella no sap el nom, ningú sap el nom de Calaf. I ell li diu, si abans de que isca el sol demà tu no has averiguat el meu nom, entonces me casaré, te tindràs que casar amb mi. Però si l'averigües, pues me mates, me executes. I entonces és l'ària, n'és un dorma, que ningú dorga. I perquè ella ordena que ningú dorga esta nit i que tot el món averigüe com li diuen a este home. I si algú ho sap i no ho diu, serà executat també. I entonces ell està cantant l'ària...
0: Que mania d'executar la gent, esta dona,
3: sí,
0: no?
3: Sí, no, sense por. I entonces, clar, diu, que nadie duerma, tu tampoco, o princesa, en tu fría habitación miras las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. I si voleu, escoltem...
0: Escoltant-me, és un dorma.

0: és absolutament impressionant i estic aborronat ara mateix.
1: Soles dir-vos que una vegada passa això, evidentment no descobreix el nom i al final se tenen que casar i a mi la gent se queda en això, però és que després n'hi ha un, el cant final. Entonces ell li diu, ja que no ho saps, ell li diu, mi nombre es Calaf, i ella se queda prendada d'ell i acaba cantant pues, una intervenció que diguen a tot el món, este home, ja sé el nom d'este home, i tot el món diu, i com li diuen? Este hombre se llama Amor.

0: Jo crec que este tema seria número 1 en qualsevol rànquing. Tenim un altre rànquing, és de cançons que respiren valencianià, així que anem a ell, però Bernardo Mora, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: I enhorabona. Seguim.

0: Sol Regasó no es un tema que naix d'avui per a demà, o bueno, el tema en particular sí, però la carrera de Sol Rec porta molts anys.
1: Pues empecé 2005, yo pues estoy superando ya los 20 años y pues eso, con etapas, con momentos de mayor actividad, con momentos de estar más tranquilo. La vida tiene su ritmo y nos vamos guiando por, pues eso, con la naturalidad de lo que tiene que ser, sin forzar nada.
0: A més, he de dir que Sol Rec té cançons precioses que mos conec fa molt de temps. He escoltat cançons de quan començava a fer composicions i absolutament precioses, però és que arriba el moment en què han passat 20 anys i d'alguna forma com que s'identifica el teu segell.
1: Pues no te sé decir. Para mí es hablar de mí, para mí es hablar de lo que me rodea, de lo que me inspiran las personas y después, pues bueno, intento hacer que la canción sea entendible y que les resulte a la gente fácil cantar. O sea, yo lo que quiero es que cuando la gente venga a mis conciertos, la gente se divierta aunque no conozca la canción. Que tenga esa buena energía, que tenga ese texto fácil, pero que al mismo tiempo esté contando algo que es importante y que creo que es, pues no sé, que deberíamos de llevarlo todos por dentro, ¿no?
0: Enhorabuena, Sol Rec, per este gran moment en el que estàs, per este single Mi Gran Momento, que apenas porta 8 dies i ja està tenint moltes reproduccions. Gràcies.
1: Muchas gracias.
0: En Fora de Cobertura, en A Punt Ràdio, Sol Rec. Seguim.
2: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
0: I moment de parlar de cine, de pel·lícules de pares i fills.
3: Sí, sí, tu diràs per què. Bueno, pues perquè ahir se va estrenar una pel·lícula, va arribar a sales, La Otra Madre. És una pel·lícula protagonitzada per Jessica Chastain en la que, bueno, pues fa dos papers. Una mare i una mare que se pareix molt a... Bueno, no vaig a desvelar res, no vaig a fer spoiler. És una pel·lícula de terror que, a més, ve produïda per James Wan, que és el padrino del cine de terror. És un dels grans artífexs del cine de terror actual, ja, que està molt de moda.
0: Però aquestes pel·lícules tindran... A veure, parlaran de pares i fills, però per a veure en família és que les de terror a mi no m'acaben.
3: No. Ojo, que no l'estic recomanant per veure-la en família, que és de terror. És que vaig al que li agrada.
0: És temàtica.
3: Tu me preguntes... ¿A tu t'agrada el terror? Pregunta.
0: ¿A tu t'agrada el terror?
3: No.
0: A mi tampoc.
3: Pues ja està. Pues ja estem d'acord els dos. No, però aprofitant que s'estrena una pel·lícula en Jessica Chastain i que va d'una mare, pues he pensat, què millor que parlar d'aquestes pel·lícules que mos parlen de mares i de pares i que estan els fills pel mig, perquè quasi és un gènere dins d'un gènere dins d'un gènere. I aprofitant que ja la tenim en cines, La Otra Madre, pues anem a parlar de pares i de mares, per exemple.
0: A mi, si me permets, n'hi ha quatre pel·lícules que de temàtica pares i fills que m'agraden molt.
3: Pues a veure si he agarrat alguna.
0: Padre no hay más que uno.
3: No está.
0: Padre no hay más que uno, dos.
3: No está.
0: La tres y la cuatro.
3: Tampoco están.
0: No está.
3: ¿Y la cinc no t'agrada?
0: Es que, a ver, si tenía que tirar 4, pues tiraba esas 4. Pero si tiene que tirar 5...
3: La 5 está de categoría internacional. Sí, no, sí, sí. Isa per evidente y per obvia. No la he ficat. No la he ficat. Sino que comencem y per a comenzar mos anem al fons del mar. Anem. ¿Reconeixes la banda sonora? Es Buscando
0: sí,
3: Nemo.
0: Sí, Buscando Nemo. Pero te digo una cosa, la sirenita también está ahí, Tritón, el rey Tritón en la sirenita.
3: Pero,
0: no sé
3: pero el rey Tritón es un pare de estos que no fases ahí, eso, no fases ahí. Y basta que ton pare te diga, no fases, ¿para qué?
0: ¿Para qué fases?
3: ¿Para qué fases? Pues ya está, ahí se acabaría. Vale,
0: pero Menuts, que este escoltamos, no es lo correcto. Es Ley de Vida, pero no es lo correcto.
3: Correcto,
0: ¿eh?
3: También. Buscando a Nemo del año 2003, de Andrew Stanton, y la idea le ve de Menut cuando estaba en la consulta del dentista y miraba a los peixos en la peixera y decía, ¿esos peixos voldrán tornar a esa casa? Pues de ahí le iba a ir la idea de hacer esta película que va a ser un auténtico pelotazo para Pixar Disney, with 170 millones de dólares va a recaudar. La banda sonora es magnífica y ya sabes que va a tindre una secuela que va a ser, yo me arriscaría a decir, molt més exitosa. ¿Por qué la he inclòs? Perquè ja saben quin és el desencadenant de la pel·lícula. N'hi ha un atac, Nemo és un ou, hi ha un atac, la mare no està, desapareix, i se queda a càrrec del pare, el xicotet Nemo, i ahí comença tota una història que és entranyable i que jo, qui no l'ha vist, que no ho crec, no té cor, com dic jo, el que no l'ha vist no té cor.
0: No l'he vist, no l'he vist.
3: No has vist Buscando a Nemo? No, fora d'ací, castigat.
0: Me quede fins que acabem el programa, ¿vale?
3: Vale, perfecte. Bueno, seguim buscant. Sí, yeah. Seguim buscant a Nemo. I ara, saben lo que estem buscant? La felicitat. En busca de la felicitat, de l'any 2006, de Gabriel Muccino, Will Smith fa de Chris Gardner, un venedor sense casa i el seu fill, en el qual la pel·lícula és el seu fill de veres. És Jaden Smith. És el seu debut al cine i Will Smith va estar nominat a l'Oscar molt abans de que anara als Oscars per unes altres coses. No sé si...
4: Vos
3: recordeu. Exacte. Així és una pel·lícula en el que el pare lluita, no té res i lluita, i en la següent pel·lícula de la que anem a parlar, el pare no té res i s'inventa un xoc.
0: Jo tinc el nuque en la gola.
4: Sí. Ara ja has tocat la fibra.
3: Ara vos has tocat la fibra, eh? Mira, diu, pell de gallina, borronats, la vida és bella, la vida és bella. És una pel·lícula generacional, eh?
0: És una obra d'art.
3: Sí, és una obra d'art. Però és una pel·lícula generacional i una d'aquestes pel·lícules que aconsegueixen ser un event. Val? Quan diem que una pel·lícula ara triomfa perquè és un event, no és perquè siga una superproducció en efectes especials, en grans estrelles, en... No, una pel·lícula que concite l'atenció de la gent i que reunisca tots aquests aditaments per a convertir-la en algo més. I la vida és bella, és algo més. Jo crec que tots quan sentim la cançó mos avorronem i quan recordem la temàtica de la pel·lícula també va ser molt exitosa. Anava a dir va catapultar a Roberto Benigni, no, ja era un gran actor i lo que passa és que sí que va ser el protagonista de la gala dels Oscars d'aquell any si no me'n recorde malament, era Sofia Loren dient Roberto, sí. I Roberto i Sint a replegar el premi per damunt de les butaques fent un poc l'astracanà que estava acostumat a fer com a actor còmic. Després crec que va fer inclús, me pense, una pel·lícula que feia del fill de la Pantera Rosa o una cosa així.
0: Quants Oscars s'han portat la vida filla?
3: Pues mira, se va portar l'Oscar a, si no m'enganye, efectivament, tres, millor actor, millor pel·lícula de parla no anglesa i evidentment millor banda sonora. Escolta. I d'una pel·lícula d'un italià passem a una altra pel·lícula italiana. Esta és un clàssic, eh? Mos anem fins a l'any 1948. Ladri di biciclette, el ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Estem parlant d'una de les obres capitals del cine i que, bueno, que també parla de pares i fills. La pel·lícula parla d'Antonio Ricci, un obrer que necessita una bicicleta per a treballar i el seu fill Bruno que el segueix per Roma. La curiositat, estem en l'època del neorealisme italià, la curiositat és que els actors no eren professionals. Lamberto Maggiorani treballava en una fàbrica i De Sica li va donar el paper quan va portar son fill a les proves per al paper de Bruno. Ojo, la pel·lícula és una joia i qui no l'ha vist li recomana per a que s'introduïsca dins de lo que és el neorealisme italià i de lo que és el cine en majúscules. Parlem de Vittorio De Sica i parlem de Ladrón de bicicletas, és parlar d'història del cine com també és història parlar d'esta pel·lícula.

0: El Padrino.
1: La familia.
0: La familia. El Padrino. Pero más allá de la temática criminal, al voltant de tota la màfia i de tota aquesta història sòrdida i terrible que conta, és una pel·lícula de pares i fills. És una pel·lícula d'un pare que volia una altra vida per al seu fill i al final el fill, pues, fill de gat gatet, com se sol dir en valencià, i al final el fill pues, fa el que lo que feia son pare. Va guanyar els Oscars a millor pel·lícula, millor actor, millor guió adaptat. Coppola, per curiositat, i ja que hem parlat de música, Coppola volia a Nino Rota, però el totpoderós Robert Evans, el cap de l'estudi, no volia a Nino Rota. No. I fija't si ha passat a la història del cine esta melodia, que a mi se m'aborrona la pell per un altre motiu que no és La vita è bella, evidentment, per la pel·lícula lo colpidora que és. Igual que se me va aborronar la pell per la següent pel·lícula de pares i fills.
2: Yo soy tu padre.
0: Ahí estem. O sea, que vull dir, és que si tenien que parlar d'un pare i d'un fill, pues vale, ojo, spoiler. Spoiler, és su padre. Això en l'època va ser, n'hi havia gent que eixia del cine. Chico, això de que Darth Vader és el pare de Luke Skywalker... ¡No! Clar, perquè no se ho esperava ningú. De fet, en el rodatge, tinc que dir-te que se va... l'actor de veu dia una altra història i després James Earl Jones, que és l'actor que fica la veu a Darth Vader, ja fica en el... Yo soy tu... lo del padre, no? Que no és exactament com un repetint tots en la cultura popular, és, té una altra composició.
2: Un efecte Mandela, no?
0: És un efecte Mandela, molt bé, molt bé, és un efecte Mandela. Però és un secret i a Mark Hamill li va costar una agonia guardar ese secret, perquè clar, era el... Ara no mos fem la idea, però en ese moment, descobrir que Darth Vader era el pare de Luke Skywalker, això va ser... la bomba. Bueno, què vos vaig a parlar de l'Imperi Contraataca que no s'ha dit? Pues ja ho sabeu tot, no? Ara anem a parlar d'un pare que tenia dificultats per a veure els seus fills i va trobar un treball que se li va ajustar. Reconegueu?
2: No.
0: De què sona?
2: No.
0: No?
2: No, la veritat és que...
0: Senyora Doubtfire. Senyora Doubtfire. Senyora Doubtfire, un clàssic de la educació sentimental.
2: Si no l'ha vist passar.
0: Sí, sí. que s'incrementa molt més el meu
2: malestar general.
0: Malestar general, però cap a tu.
2: Molt bé.
0: Vale? Bueno, Senyora Doubtfire, papà de por vida, que se va dir així en Espanya. Estem parlant d'una pel·li de l'any 93 de Chris Columbus, que és un geni fent pel·lícules per a tota la família. Chris Columbus és un dels number one. El director de la primera de Harry Potter, per cert, entre d'altres històries, Solo en casa, etc, etc. Un dia podem parlar de Chris Columbus i de les seues pel·lícules perquè parlarien llargament d'ell. Se basa en la novel·la d'Anne Fine de l'any 87. Va ser la segona més taquillera del 93, ojo al dato, després només de Parque Jurásico. L'any 93, Parque Jurásico va ser top, la número 1, i la 2, Senyora Doubtfire, que va guanyar l'Oscar de maquillatge, i Robin Williams, en pau descanse, va guanyar el Globo d'Or per esta interpretació. Vos en recordeu de l'argument? No. És un pare que no pot veure els seus fills i fa passar-se per institutriu, en quilos de maquillatge i en una gràcia tremenda.
2: Es que estaba pensando en Mary Poppins.
0: Sí, pues en Mary Poppins, pero en Robin Williams y en maquillaje, ¿eh? Y parlant de China.
2: Ay, ya me suena.
0: Ah, ya te suena, ¿eh? Y te suena esta, pero a terminar...

0: Me sona perquè ho tinc apuntat, però és que jo... és que no soc molt de
1: la música d'Alberto Iglesias, a mi
0: no
1: és que...
0: No soc molt d'Almodóvar. No,
1: és Almodóvar, Todo sobre mi madre. Any 1999, Manuela perd son fill Esteban i viatja a Madrid i a Barcelona per a buscar-ne el pare. Això, la veritat és que el títol és de Eva al desnudo, però que és que així se va dir Eva al desnudo, però el títol de la pel·lícula original és All About Eve. I bueno, és una de les pel·lícules, obres mestres de les moltes que té el cineasta Pedro Almodóvar, i que, bueno, en una secció que parlaven de pel·lícules de mares i de pares, tenien que parlar d'ella. Molt de la cinematografia, de la filmografia de Pedro Almodóvar, es remitís a aquesta relació, sobretot en la mare, i cal recordar que la mare era un ingredient imprescindible i continua sent un ingredient imprescindible dins de les pel·lícules del cineasta manxec, però jo crec que no a soles d'ell, sinó de tota la història del cine. La relació dels pares, de les mares i dels fills serà, és i va ser motiu de pel·lícules.
0: Podríem incloure en este top 2, 4, 6, 8... Podríem incloure Mary Poppins, Manolo? Creus que seria una pel·lícula per incloure?
1: Mira, sí, però per la part de Banks, no per la part de Mary Poppins, que al cap i a la fi és un personatge, un institutriu, claro, que arriba, ni de Bert, que és l'home que pues neteja les ximenelles i tot el rotllo, no? Però sí que seria per la part del senyor Banks.
0: La part del pare i els fills?
1: El pare i els fills, i el que el pare vol que siguen els fills i que no pot impedir que siguen, que és que siguen lliures. És la... Al final, ixes recaets que tenen aquestes pel·lícules, jo crec que són el que les converteixen en elements vàlids per a una ensenyança sentimental i vàlida per a la vida que vivim.
0: En qualsevol cas, crec que de totes aquestes me quede en La vida és bella.
1: Sí, sí, sí.
0: Seria la meva.
1: Jo, sí, pues, sí. Si me permeteu, i ja sabeu que me vaig a quedar en l'Imperio Contraataca.
0: Bueno.
1: Però perquè jo sóc aixina, eh?
0: Jo sóc aixina.
1: Exacte.
2: Sabeu que hi ha una pel·lícula de 2023?
0: No, se'n tenim que anar. A l'altre costat del fil telefònic està Carolina Aquiles en Casa Borràs, Pinedo, València. Carolina, com estàs?
3: Què tal? Molt bon dia, com estem?
0: Carolina, molt bé. Sí, más a más de Sandonís, no? Anem a parlar.
3: Dime, primer de tot, vull donar-te, bueno, felicitar-te que sigui el teu sant.
0: Gràcies, Carolina, efectivament. De la mateixa forma te felicite perquè eres una bona valenciana.
3: Sí, senyor, sí, senyor. Mira, i a banda d'això, avui anem a parlar de la mocaura. Esta tradició es relaciona a la conquesta de Jaume I a València, i consistís, pues, en regalar un mocaor de tople de dolços artesanals de mazapà, que estan figuretes de frutes i hortalisses. A veure, les frutes i hortalisses representen productes de l'horta valenciana, pues, per exemple, taronges, llimes, preses, peres, albarcines, que és el que més típic se posa, i també posen piruletes i tronaors, que i esta forma representa els petardos antics valencians. Això es fa i es fa antigament el que és a les parelles, als enamorats, i avui en dia, pues, això, també es fa al pare, a la mare, a la iaia, a la gent poiguda. Les zones on és més tradicional, te puc dir que on és més de tota la comunitat valenciana és així, en València. En Alacant, sí, però no és tan representatiu.
0: No?
3: Exactament. Però és en Alcoi, en Elche, en Elda, en Petrer, Orihuela, Dénia, Marina Alta i Baixa Benidorm. En Castelló és en Castelló de la Plana, Villarreal, Borriana, la Vall d'Uixó i Vinaròs. Estes són les zones més típiques de que se fa la mocaura.
0: Gràcies, Carolina. Un apunt. Sí. No és des de temps de Jaume I, sinó des del segle XVIII, quan Felip V va abolir els furs i va llevar les tradicions valencianes, en què en forma de protesta popular
3: bueno.
0: es regalava la mocaura.
3: Sí. Dóna't de la raó, Donis.
0: Carolina Aguilis, Casa Borràs, Pineda, València, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Espero que t'hagin regalat la moca obra, espero que te l'hagin regalat. Un bes molt gran.
3: Gràcies.
0: Adéu. Amics de Fora de Cobertura, se n'anem a buscar una pausa per al boletí informatiu i tornem ràpidament en més Fora de Cobertura i els nostres convidats especials del dia, Jaume Costa i Maria Fuster.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
1: Dames i cavallers, avui és un dia molt especial perquè, entre altres coses, estem en el pont del 9 d'octubre, però, a més, tenim l'estudi ple d'amics en aquest moment. Així és que estem molt complaguts, molt satisfets i molt pagats de rebre en l'estudi de Fora de Cobertura els convidats especials d'aquest dia, 10 d'octubre de 2026. Jaume Costa i Maria Fuster. Així que fem...
2: Cantem!
3: Bravo!
4: Sí, senyor.
2: Nino, bravo!
5: Per cert, Donís, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies,
5: escolta,
1: Maria.
5: Escolta, no, però no s'has portat la moca ara ni res.
1: Quan passa el dia, ja tots els anys tenen vuitava, excepte Sant Donís.
6: No,
1: saps quan és?
6: Em deus un crema del dia d'ahir.
1: Però saps, és que la moca ara, el massapà, això aquest, se fa dur. A mi no m'agrada regalar coses en mal estat.
5: Massa empalagós, també t'ho dic,
1: sí? Sí. El crema és millor? Sense alcohol, pressupost, sense alcohol.
6: Com diuen els cubanos, té més rotllo que pel·lícula, xaval.
5: O taronges valencianes, perquè no vos constipeu. Vitamina C, això sempre.
1: Tu faràs una sessió de fotos en taronges en l'Olimpia, no?
5: Sí, sempre.
1: Ara, doncs ho podeu veure en l'Instagram de Maria Fuster. No sé si l'ITV digital...
7: Ara, després.
5: Si les gustó, denle un like o suscríbanse a mi canal.
7: Oh!
1: Bueno, dame si cavallers, torna a cantem, eh? Torna a cantem, que bé, no?
6: Que
1: bé.
5: Tercera temporada, eh? Vull dir, això és apoteòsic.
1: Tercera temporada, ja són paraules majors. Això no és xarreto d'olives, eh?
5: Senyor alcalde.
6: No hay dos sin tres, sin tres sin cuatro, sin cuatro sin cinco, que s'entera todo el mundo.
1: Bueno, torna a cantem, però en un format diferent, és sentir campanes. Que torna en un format diferent, no?
5: A sentir campanes i les campanes el quedaràs, perquè saps, no anem a fer-te, no anem a contar-te la pel·lícula abans de que la regues, no anem a fer-te spoiler.
1: No, t'he dit que m'ho contes tot, però he sentit per dir que abans els pobles anaven a cantem i ara cantem va a fer que ja no com a poble, sinó que vagin...
5: Si cantem no va a la muntanya, la muntanya va al cantem. Exacte. Mira, el que hem canviat precisament és que ja no busquem el millor poble de tots, sinó la millor veu de la nostra terra.
1: Uau.
5: O sigui, estem buscant la millor de totes. Uau. Esta tercera temporada, senyor alcalde, la qualitat... O sigui, és tope gama, eh? És full equip.
1: Hemos venido a romperlo, ¿no? Hemos venido a romperlo.
5: Sí, sí.
6: Maria, és que estic mirant-la i estic al·lucinat de veure la força que té, com parla, t'ha convençut de tot. És veritat.
5: No hi ha més preguntes, senyoria.
1: I el que diga, a partir d'ara també. No?
6: Sí.
1: És veritat.
6: Bueno, pues sí, el format canviarà un poquet. La direcció vol que trobem la millor veu de la comunitat, que ara serà molt difícil, perquè així en la comunitat valenciana músics i cantants tenim per avorrir i més, i tots molt bons. Així que lo difícil ho tindrem el jurat de valorar. Mira, estava fa un rato estava pensant en un programa nacional de també que fan cantants i ho tenim molt difícil.
5: No, uns aficionats, això és al nostre costat. Això és qui són.
6: Sí.
1: Mira, no sé ni de quin programa m'estàs parlant.
5: No,
1: ni de quin programa m'estàs parlant.
5: Estàs parlant del Cantem. Cantem hits. Oh my God.
6: Cantem hits.
1: Què te cantem? Què te cantem? Que acaba un programa, fins ara, bueno, eren els pobles, no? Però acabaves animant a un poble que a mi no havies estat mai. Però tu estaves allí, estaves involucrat i estaves com immers en el poble. Sí, com si hagués sopat a la fresca en les seves carreres, no? Qualsevol dia. I de repente i canvia la setmana i te fas d'un poble.
5: És que
1: te fes d'un poble.
5: Directament. Mira, jo crec que el que té el cantem realment és una de les coses més boniques que m'han dit mai en la vida, que és com, és que sou el nostre paracetamol. O sea, és que és seure al sofà, després de tot el dia que tu tens mal de cap, has de posar el cotxe al taller, a la teua sogra, a l'hospital, i te poses allí i el passen tots els mals. Sense estar gent cantar tant de talent que tenim en la nostra terra, perquè al final som terra d'artistes, de músics, que n'hi ha un talent descomunal, i es poses tots allí servits per a tu, escudellats, i passes un moment que és brutal, o sigui, és que el passa tot, no? No et dona la sensació, alcalde, que t'abstraus de tots els teus problemes, a part que és ahir en segona fila, tots els mal de caps i tot.
6: Jo m'ha passat l'estiu cantant, com sabeu, tinc espectacles i anem per tots els pobles, uh-huh. i ja no em dic Jaume Costa, és l'alcalde. I la gent està i preguntant-me per Maria. I Maria com és? I Maria no sé què dir, preguntant-me coses. Estaven emocionats de veure-nos allí en directe, fent-se fotos de nosaltres, i això és la reacció que ha fet el programa, no? El programa, com sabeu, tinc espectacles i anem per tots els pobles, uh-huh. i ja no em dic Jaume Costa, és l'alcalde. I la gent està i preguntant-me per Maria. I Maria com és? I Maria no sé què dir, preguntant-me coses. Estaven emocionats de veure-nos allí en directe, fent-se fotos de nosaltres,

0: Tanquis del programa i ja comencen a demanar-li fotos, eh? I això ha passat.
1: Sí. Però que vull dir-te, que jo ho he viscut aquest estiu gratament i la gent encantada, la gent molt bonica i, evidentment, no podia... Vamos, la tercera temporada era inevitable.
2: Molta estima, Donís, i el que dius tu, sobretot, aquesta sensació de que ens coneguem, o sigui, d'estar per casa, o sigui, que al final és com que això, que t'empadronaries en un poble fictici, que és ideal, o sigui, que és el que engloba a tots els que estem allí, i vols formar part, i és com si conegueres això, el senyor alcalde, la regidora de festes, l'altre, el de la moto, i ens sentim tots en família, perquè al final és que entrem en casa de la gent, que en tota la sinceritat i l'honestitat ens deixa, ens obri les portes, i estem allí, en companyia, a la fresca, a prenent alguna coseta.
0: Un bon rotllo entre el personal, allí en la plaça, sí. No? Un bon rotllo.
1: Lo que té la música té això, és màgia.
0: Però tu tens un marronet també, bé, Jaume, perquè... Sí. No, he xurat, a veure, he xurat.
1: Espera, lo del cremat era de broma, no m'ataca.
0: No, al contrari, que va, al contrari, molt de gust, home. Però, a més, podrem parlar d'aquestes coses. Perquè quan és un concursant, tu, per on es comences? Per la veu? Per la imatge? Per el que transmet? O si té alguna cosa que contar més allà de...
1: No, sempre la primera impressió és la que me fa veure si m'agrada o no m'agrada.
0: Després ja canta i... No?
1: Pues, sí, és veritat que la toma de contacte antes de gravar la tenim en ells, no? Parlem, mos saludem. Bueno, jo sóc molt pesat. Jo arribo i salude a tot el món. I parlo amb tot el món i pregunto a tot el món i me fas el meu guionet. Però la primera impressió és la que me fa...
2: Però perquè ell és alcalde, vull dir, ell per aclamació popular està buscant també a les properes eleccions.
1: No, aclamació popular no. La culpa teua, la culpa
2: teua. I li fa la pala a tots, també t'ho dic, ara traurà la banda, el comandament, eh?
1: Sí,
2: la vara
1: sí.
2: De mando, el senyor alcalde, perquè esta temporada ha de ser més exigent i no tan benevolent. Ha d'apretar-los.
0: A veure si el tornen a triar, no? A veure si el tornen a triar. Anem a veure què passa. Vos ha passat als dos, alguna volta, Maria i Jaume, que comença un concursant a cantar i vos canvia completament la percepció que teniu d'ell?
2: Total. Això al final també sempre són prejudicis.
0: Per a
2: bé i
0: per a mal?
2: Per a bé i per a mal, sí. Normalment per a bé, jo crec.
0: No vaig a demanar noms, o sigui que pots dir si per a mal també ha passat, pots dir que no ha passat res. No,
2: algun despago ens hem portat, però és que clar, tots tampoc tenim el millor dia.
0: Està clar.
2: Però en general són per a bé. O sigui, es transformen de dir, semblen... Possiblement caràcters que d'una manera de prejudici dius, ai, que és tallaet, o és més tímid, i dius, no, tal, i de sobte unes veus que dius...
0: Vale, sí, però també t'ha passat que estigui
2: increïble.
0: Cantant i tu estigues pel pinganillo, control, quan li queda, no?
1: No, sí que estan exagerats.
0: No, no, o sea, ahora yo pregunto igual. No.
2: Control, que plourà, no, per favor, que acabe això ja.
1: Ahí conten, bueno, tú sabes que tú también cantes, entonces ahí contas nervios, la posta de escena, el plató, com estarà. Per això jo, abans de començar el programa, sempre parlo amb ells i sempre els dic, es marque unes pautes a seguir perquè estiguen tranquils. No, això és un vídeo que vas a gravar, que és per tota la teva vida, disfruta, canta la cançó com l'has cantat sempre, no t'inventes res, bueno, intenta sempre comunicar-los una tranquil·litat, no? Però sí que és veritat que, bueno, que no sempre... A mi m'ha passat, a mi m'ha passat en molts concursos que pensava que m'anava a menjar-me el món i m'has menjar...
0: Vale, sí. Les ganes.
1: Exacto, sí. N'hi ha que anar... De totes maneres, és un programa de va divertir-se i ahí no anem a guanyar ni més que menys que... estar junts i...
0: Una experiència per a sempre. També se donen certes circumstàncies entre les que estàs al costat de concursants, veus els nervis, veus que algú està ja més assentat perquè té més experiència, però com veu ese punt entre el concursant professional i el no professional? Perquè teniu de tot, en principi, van representants de pobles que no són professionals, però hem vist cantants que han fet actuacions absolutament professionals.
2: Sí, vull dir, ahir és cert que ho tenim tot barrejat, i això és la gràcia també del programa, perquè, per exemple, tu anomenaves altres programes de cuyo nombre no queremos acordar-nos.
1: Sí, sí, sí.
2: Que en el cantem tots són benvinguts i posen valor tot el talent que tenen... de distints estils, completament diferents, generacions completament diferents. O sigui, hem tingut gent superjove, gent més major, que en primer

0: principi no tindria oportunitat en altres programes de cantar, o hauria de ser una programació com més sènior. Això malauradament passa, no? I allí els condensem a tots, o sigui, els donem oportunitats de persones que possiblement dient no m'atrevia a soltar-me i a eixir a un programa de televisió a presentar-me, i m'heu donat la vida. I al final el regal és totalment recíproc, perquè la vida ens la donen a nosaltres, que allí ens passa, i insistís, tot, fins i tot el mal de peus que jo tinc allí de ballar tot en els tacons, no tinc ni mal de peus ni res, de sentir-los a estos artistes, i és que és una passada.
1: Jaume, des d'un punt de vista de jurat professional, també?
2: Jo estic d'acord amb Maria. Que siguin professionals, que es dediquen, que no es dediquen, que siguin aficionats, la majoria de tots són professionals, i si no són ara, ho han sigut la seva joventut, no?
1: O ho seran, no?
2: O sí, o ho seran. Hi ha gent molt jove que ara...
1: Molt
2: gràcies, no, gràcies al programa s'han animat i estan... me criden per telèfon i me diuen: m'ha apuntat a esta acadèmia d'art dramàtic, estic donant classes de cant. Vull dir que ells mateixos s'han donat compte que tenen la possibilitat de, si no de viure d'això, per almenys disfrutar la vida de la música, no? Entonces, el programa porta moltes coses. Pas professionals se senten. N'hi ha gent, inclús, que en la primera votació a mi me cridaven l'atenció. Dije, tu, quina puntuació m'has donat i tal? Dije, tu, no tinc expressa. I al final de la setmana tots estaven contents, hagin guanyat o perdut, tots estaven contents, estaven...
1: Al final, les que entren per les que salen, no?
2: No, però que sí, però que n'hi ha reaccions de tot tipus, però, claro, jo soc un mero observador i comento el que veig, no? No, per almenys per la meva part no n'hi ha trampa ni cartó.
0: Ara tindrà una maneta, o sigui, tindrà més punts, perquè teníem 3 que no tenia molt de marge de maniobra.
1: I ara van ser 5.
0: Van ser 5. 5 points, alcalde, 5 points. I també passarà per un filtre de més qualitat en aquest sentit, perquè sí que hi havia pobles que eren meravellosos, perquè tots al final en la seva personalitat completament distinta, però sí que és cert, i això objectivament, hi havia gent descomunal, o sigui, que se n'eixia de mare, fora de sèrie, i hi havia algú que era més fluixet o distint, podríem dir-ho d'alguna manera, no? I els pobles de vegades estaven com una miqueta desequilibrats en aquest sentit, o sigui, que podia ser que hi haguessin fora de sèrie en un poble que hi havia un que se n'eixia, i altres que tots eren com més bons,
1: més compensats,
0: més compensats i tal, i això era complicat de calibrar i de valorar. Ara, com que seran individuals, ja és un, i el filtre serà més potent, o sigui, que totes les veus seran a priori.
1: Menos mal que no me vas a pensar res. Però sí, t'ha passat alguna volta
2: en un disc? Eres una abuela.
1: Volem saber.
2: Eres molt abuela.
1: T'ha passat alguna volta, Maria, en un disc concursants fora de sèrie, o en un disc que m'ha fet molta gràcia com has anomenat distints, que digues, però Jaume, però com li dones 2 punts? Però com li dones 1 punt? Però com li dones 3 punts a este? No? Bueno. T'ha passat alguna volta?
0: Però és que tots també tenen la seua gràcia, perquè hi ha qui dius, possiblement no és la veu que tu diries, no és una veu arra, però té una personalitat super diferent. I no estic dient, no em mires així com vull dir,
1: però Maria, que té... t'estic atenent, estic expectant a veure que...
2: Sí, jo també t'estic mirant.
1: Sé que vols ser políticament correcta, i entenc que van concursants que al millor és la primera volta que ixen un escenari i damuntes en la televisió.
0: Sí, vull dir,
1: que estan ben des de casa, sí, els nervis, la falta d'experiència o tal, i cada un, bueno, pues també hi ha una evolució, no?
0: Clar, a mi la sensació sempre de tots és que ella, com que travessa i s'estima i els tens a tots, que és com, aquí vols més, a ton pare o a ta mare, per a mi tots són, els vull per igual, no? Però sí que és cert que saps distingir en gent que se n'ix, o sigui, que és increïble, i altres que dius, ai, però tots tenen com una personalitat, també. Hi ha gent que no canta tan bé, però ens dona molta vida, perquè és un showman, o no, un showwoman, o sigui, que són com super simpàtics i ens munten allí unes festes i unes històries que dius, probablement no és una veu, no és un tenor, però té la que seva personalitat.
1: Tenim, volem parlar de salseo viral i vos volem fer també la ITV digital, val? De Cantem i de les vostres contes, així que anem a ello.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Sí, Jaume?
2: No, res.
0: Ay, esto es un poco bajo del mar.
1: Te dona un bon rotllo, eh?
0: Sí,
1: un poc Maracaibo, no?
2: També no, és que és... Esta és... me recorda una cançó molt antiga.
0: Ay, a mi m'has recordat a Sebastián.
1: A quina?
0: A Sebastián, abajo del mar, com el
1: tin-tin-tin-tin-tin.
4: Hem parlat de l'embo abans. Para bailar la bamba.
2: No, la bamba en sí. Els acordes són de la bailar la bamba, no. De tamarindo.
5: Ah, pulpa de tamarindo. Pulpa de tamarindo.
2: Això és dels les 5 latinos, crec que era.
1: Teniu algun anyet, eh? Però sí, eh?
4: Sí.
1: No, sí, estic mirant que teniu algun anyet.
2: I tu arribaràs, no preocupes.
1: Sí, però...
5: No, la
1: sentència. Ja m'agradaria. Bueno, la ITV digital...
5: Mirem els nivells. Anem a buscar-vos els nivells digitals, eh? Aneu a passar la ITV. Lo primer de tot és que... no sé si vols començar, Donís, per la ITV o per ja els nivells que hem comprovat en la prèvia.
0: Nosaltres l'hem canviat l'oli, per si acas, eh? El cotxe està canviat.
5: Vale, pues, mira, pues
2: anem
5: a passar.
2: Hem canviat l'embrague.
5: Quines són les vostres publicacions? Primer, Maria, quines són les teues publicacions en redes socials que notes que tenen més repercussió?
0: Mira, avui m'han recordat.
1: La de les taronges, bravo.
5: La de les taronges.
0: Però a part de que ho publique, ho consumisc. O sigui, tots a menjar taronges i mandarines, perquè si no vos constipareu este hivern. No vos constipareu, que fa molta calor i
5: aquest
0: contrast de temperatures sempre. No, les publicacions, mira, avui m'ha fet molta risa que estava parlant Jota, per exemple, només m'ha vist, estava contant-me que tenia jo una anècdota d'un perfum meravellós que ma mare em va dir el millor piropo de la història, que era que feia olor a les floretes del cementeri.
5: Ah,
0: és
5: pues.
0: Una cosa, poden dir-te una cosa més bonica que fas olor a les flors del cementeri?
5: No trobe quina pot ser.
0: Hueles de muerte, hueles.
5: Sí, hueles de muerte.
1: Hueles una pastilla de paracetamol.
0: Això, és veritat. Això és un altre.
1: Hi havia una millor.
0: Vaig col·leccionant-los. Mira, aquestes publicacions jo crec que són supercotidianes, com del dia a dia que la gent empatitza i diu, mira, a mi també m'ha passat això. Jo crec que són les que més funcionen.
5: I a Jaume, quines publicacions? Bueno, tu de redes socials ara parlarem perquè
2: no,
5: és
2: no,
5: una cosa un
2: no,
5: poquet...
2: No, jo no soc molt de redes socials perquè sols es publique les actuacions que fem la Madonna i jo en tots els espectacles. Coses així meues personals, de veritat és que
5: poca cosa,
0: però perquè l'alcalde és un outsider. És que ara el més revolucionari i el més modern és, de fet, no tindre xarxes socials, sí. Perquè ja que estem tan avorrits de voler sempre
5: el mateix. És el contrari del FOMO. És lo contrari del FOMO és lo que és ara lo revolucionari.
0: És el més modern.
1: Apunta outsider.
5: Ja outsider.
1: Apunta
5: per després. I pel Museu Millennial, sí. Tal volta. A banda de les redes socials, quines són les tres aplicacions que més utilitzes? O l'aplicació o les aplicacions? No fa falta que siguin tres.
0: Amb el meu amic chat. M'ho amic xat, sol parlar prou en ell.
1: Xati, no?
0: ChatGPT, el WhatsApp a tota hora, i no sé què més.
5: I Jaume?
2: Bueno, és que com jo som músic, sempre estic clavat des de l'estudi de gravació, entonces tot el que gastes per fer música.
5: Per fer música.
2: Entonces, ara estic estudiant molt
1: els
2: programes. No, Pro Tools ja ha passat a la història. Entonces, tot el que sea relacionat amb la IA, pues, estudiar perquè no me pille el bou.
0: Ai,
2: no,
0: primícia mundial. Esperat, que no t'ho han contat.
5: Ojo!
0: Exclusiva. Paren les rotatives.
2: No pots
0: el
2: dir-ho.
0: Jingle. No puc.
2: No deus.
1: Sí. Home, ara ja.
2: Bueno, l'equip del programa, va, dir-ho, però l'equip del programa.
0: El meu alcalde, Jaume Costa, veu afamada i reconegut mundialment showman. És que va molt de risa. Veu de la bola de drac.
1: Sí.
2: Sí.
0: Ha dissenyat la sintonia del Cantem Season 3.
5: Bravo! Bravo!
1: Sí,
5: senyor.
1: Molt bé, molt bé.
5: Éxito.
1: Quines ganes d'escoltar-la?
2: Vale, bueno. L'equip, entre el director, el tècnic, és un gran músic, Jordi, i jo hem fet la capçalera.
5: Maravilla.
1: Tenim veracidad para poder...
2: No. Bueno.
0: El volem en l'estrena del programa allí. De
5: tornem a la
0: ITV.
5: Tornem a la ITV. Quina aplicació haveu borrat per salut mental i per què l'haveu tornat a instal·lar?
0: Buah, és que ahir l'Instagram ahir té part de raó el senyor alcalde. Jo crec que és el més saludable mentalment en aquest sentit, perquè és que al final també esta cosa de la tendència de del la vida dels sí, de l'scroll este infinit, d'aquestes vides idíl·liques meravelloses que al final tot és com tan artificial i tan tòxic, de vegades dius, ja estaria. Però al mateix temps tens com una sensació que és com addictiva en aquest sentit de dir, no puc deixar-ho, però al mateix temps ho tancaria i ja està.
5: I ja està. Jaume?
2: Jo intente veure l'Instagram prou, però també quan veig algo que no m'agrada, si puc eliminar-ho, és com el Facebook, no? Puc
0: si
2: eliminar,
0: no
2: elimine el que sigui tòxic. Mm. I no molt més.
5: No? Molt de temps de pantalla al dia?
2: No.
5: No? No. Maria?
2: Normalment, si veig algo que m'interessa, ho guarde i vas passant, però...
1: Ho guardes, no ho tornes a veure mai, perquè t'ho guardes,
2: sí,
1: però
2: no.
5: Això passa,
2: Sempre que sigui coses de música o d'espectacles, sí que me guarde per després repassar. Sí.
5: I Maria, molt de temps de pantalla?
0: No, és que sóc prou desastre per al mòbil, també t'ho dic.
1: Maria, sí, molt de temps de pantalla, però darrere de la pantalla.
5: Ahí,
0: correcte. Correcte.
5: Quantes notificacions pots tindre sense llegir en el mòbil?
0: No sé. No te sabria quantificar.
2: Jo les contesto totes.
0: Sí? L'alcalde és ràpid.
5: Ahí estem.
0: Ell és ahí, tic-tac-tac.
5: I grups de WhatsApp, en quants grups esteu?
0: Buah, jo, mira, no puc. Em sap molt de mal, però... És que no. Jo els grups que comencen a dir... És com si vols alguna cosa meua, parla'm... No sé si tinc un punt de... Sí, però és com... M'ho dius a mi? No em mareges en... I les notes d'àudio i tot... És que no, soc molt antiga per a aquestes coses. Jo seria com de... Per aclarir... Cridem, parlem o ens escrivim i tal, però sí, no sé, no m'adapte.
5: I parlant d'això, un tema d'ordre. Els àudios de WhatsApp, 5 segons o rotllo podcast?
2: No, jo fico per 2, per 3, per 4, perquè passi ràpid.
0: L'alcalde és de carta epistolar.
2: Sí.
0: Sí, jo també soc de... A mi, els àudios, si no és per a contar alguna batalleta d'alguna amiga que t'ha de contar alguna cosa, no sé què, que m'ha passat això, que ho sents com
1: no
0: un podcast...
1: No és el mateix escriure, saps lo que m'ha passat, escrit, que dir, saps lo que m'ha passat? Que no, on va parar, on va parar.
0: Ahí li poses l'ímpetu i l'expressionisme, no? Però per a contar coses, sí, per a aclarir, no. Aclarir, no. Si has d'aclarir, mira que arriba tard, no sé què, no, crides... i tal. O escrit, crec que és més pràctic també, o sigui, com pam, però no comptes ahir que si no se pot, crec.
1: Sí.
5: I una última
1: un
5: test.
1: Un segon, Manolo, perquè sí, han fet els dos, lo de cridar i han fet, o sigui, han fet el telèfon.
5: Sí, sí, han fet el telèfon així.
1: El telèfon de góndola en la mà.
5: I ha faltat el discado.
0: Correcte.
5: Tac, tac, tac.
0: Som d'esta generació, sí.
5: Una última abans de parlar ja a la presa de mides que ja hem fet de tal. Quina és la última sèrie que vos haveu enganxat?
2: Jo, per tercera vega, m'ha tragat la de Narcos.
5: Ah, molt bé, molt bona.
2: La tercera vega.
1: Però has vist Narcos México, també?
2: No m'apeteix.
1: Vale, pues està Narcos México i està El Patrón del Mal, que també és parlo de la mateixa història.
5: Però això no és de la saga, eh?
1: No, parla també, és una altra que parla també de la història aquella de Colòmbia d'aquells anys, de Narcos.
0: Ara n'hi ha una que és brutal, que és ja va per la tercera temporada, que es diu Cantem Hits.
1: No me digues,
2: yeah.
1: No
2: me digues. Això és la meva xiqueta, això és la meva xiqueta.
1: De Narcos, també, de Narcos?
0: No. Sí, Pablo Escobar.
2: No.
0: Plata o plomo.
2: Plata o plomo.
5: Ja per a tancar, i que això ve molta col·lació, hem tafanejat les redes socials dels dos i en resumides comptes anem a parlar d'un reel que té 310.000 visualitzacions que comparteixen els dos perquè estan en col·laboradors i a què no saps lo que és.
1: Pues no.
2: Va, a veure.
5: No sabeu lo que és? 310.000 visualitzacions. El compartiu els dos en els vostres Instagram. No sabeu lo que és? El alcalde de Cantem cantant la bola del drac.
1: Olé, olé, olé.
2: En serio?
0: Sí, senyor.
1: Que bona. Bueno, és que...
0: Poc que s'empareixen.
1: Jo quan me vaig enterar de que Jaume era la veu de bola de drac, jo vaig flipar en colors. Jo no sé vosaltres, però jo no sé si sabeu ara mateixa, ingrats, no sé si sabeu a qui teniu en l'estudi ara mateixa.
0: Totalment, som molt afortunats.
1: No sé de veritat si sou conscients de la llegenda en la que estem compartint taula.
0: Va vindre un cantant a fer-li un homenatge, que va fer ahir una representació, te'n recordes?
2: Ah, sí, d'Elx, Álvaro.
0: Álvaro d'Elx.
2: Un tio, un artista. Veus? Eixi sí que és brutal. Álvaro, de veritat, és un artista, té una actitud, és cuiner d'un restaurant d'Elx, no me'n recordaré el nom, Però és la gràcia... L'altre dia va publicar un vídeo que va estar l'actor de Cuéntame, com li diuen? Se me embala,
5: el protagonista de Cuéntame, sí. Manuel Arias.
2: Manuel Arias, allí en el restaurant, i el tio cantant-li allí, té una veuarra de tenor.
1: Sí, sí. I el tio estava... Si vols descobrir...
2: No sé quina... Ah, no, li va cantar La dona immòbile, allí el tio, en el teatre i allí en el restaurant.
1: Una fluixeta, no?, per fer boca.
2: No, però és que té una veu impressionant.
0: Sí, té una veu així com super radiofònica.
2: I és molt graciós.
0: Molt graciós, ho té tot. Això sí que és un showman.
1: No va mal de redes socials, no?
5: No. La ITV l'han passat en nota, eh?
1: Seguim perquè tenim el Consell d'Experts preparat per a fer de les seues, per a preguntar-vos, Maria se riu, Jaume també, anem a veure què passa. Replegueu el guant, no? Entenc.
2: Sí, senyor.
1: Sí, molt bé. Primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a, en este cas, no sé per aquí de dos, que veig en ells.
2: Bueno, que diguen.
6: Hola, Jaume i Maria. Ha hagut algun concursant que si no fora per la veu seria cantant?
2: Com li diuen la xiqueta este?
4: Saúl.
2: Saúl. Bueno, no, la veritat és que no. No han tingut eixe mal moment que tu el refereixes. No, tot el món cantava, més o menys, però cantaven. Tots tenien la seua condició d'artistes, no? Tot el món que ha passat pel programa, la dignitat l'han defès molt, molt bé.
1: Anem a la segona pregunta del Consell d'Experts.
7: Bon dia, Maria. Volia anar a veure-vos a la ràdio, però tenia bolo. Quan puc anar a cantar a Cantem? Així que fem, Cantem!
1: Mira, pues.
2: Com, diga...
0: És Natàlia, no?
1: És Natàlia, sí.
4: És Natàlia.
0: És que no pot ser més gran. És la futura presentadora del Cantem, jo crec.
1: O concursant.
0: O concursant. El que,
1: o l'alcaldessa.
0: Sí. Ella és VIP. O l'alcaldessa, ves en compte, que
2: sí,
0: té...
2: Sí,
0: passe VIP quan vulga ella. Si és que és l'ama del corral i del carrer. Ahí i de la plaça del Cantem.
1: Ahí queda això. Anem a per la tercera pregunta del Consell d'Experts.
8: Hola, Maria i Jaume. Heu pensat en fer un duet cantat en Fora de Cobertura?
1: Heu pensat en...
2: Cantar els dos?
1: En Delitamos Fuig, sí.
2: Ara, en estos moments?
1: Sí, no, improvisat.
2: És que m'has pillat en la veu fluixeta, oi?
1: Jaume, a tu...
0: Estem tramant maldats, eh? També t'ha de dir. Estem tramant maldats.
2: Lo que passa és que no sé si mos deixaran, però... Estem ahí. No t'ho puc contar, no me mires de xina.
1: Però ara no tenim primícia, no? Me dono que no tenim primícia.
2: Encara tenim que quadrar coses, però vamos, ja n'hi ha representants que estan locos per
1: contratar. Interessats en els vostres servicis. Molt bé, quinta pregunta. Quarta pregunta.
9: Bon dia, Cantemors. Això de tindre tots bon rotllo en el programa, és real o és fingit?
0: La farsa, monea.
1: ¿Es de cara a la galería o
0: no?
1: O bon rollo
0: es
1: de
0: totalmente
1: veres?
0: No.
2: Sí, sí, sí.
0: Es súper bon rollo, la verdad.
2: Cuando estem grabando el programa, sí, hay momentos que estem tranquils i estem esperant que el director diga arrenquem, allí ens comencem a ballar tots i a cantar tots, el públic, els concursants. Bueno, Maria, arranca. Hi ha una cançó que no, mai me'n recorde que Maria canta la mexicana. I canta-la, per favor. Canta-la i la donis, per favor.
1: Canta-la i fes en realitat la petició de la pregunta.
2: Té més lletra que la Bíblia. La cançó té més lletra.
0: Es me gustan las altas y las chaparritas, solteras o viudas o divorciaditas. Es que no me'n recorde.
1: Bueno, està molt bé. Està molt bé.
0: A l'alcalde, com li agraden... Tots,
2: i totes. No, però és que és molt graciós.
4: Jo t'he dit un 3, Maria,
1: Bueno, ara
5: no, ara un 5.
1: Ara diu, lo sé. Quinta pregunta del Consell d'Experts, quinta i última, per a Jaume i Maria.
10: Bon dia als dos. Jaume, tu cantes en la dutxa i tu, Maria, en la dutxa què fas? Presentes?
2: Jo en la dutxa no cante mai. No, són dutxes molt ràpides.
1: Ja, però és que l'acústica és molt bona, Jaume.
2: No, jo, la dutxa és ràpida. O sigui, n'hi ha gent que es pot tirar un rato, o la banyera la odi. Això de tirar-se i estar una hora, no.
1: Me dutxa ràpid i me'n vaig a l'estudi a cantar.
2: Sí, sí, això sí.
1: Bueno.
0: Això és la vida, que està ben mal repartit del món, perquè ell que sap cantar no canta, no, no va regalant-ho per ahir. I jo sí, jo com si no està gravé, jo canté tots els jocs. Quan no em donen compte, estic cantant i és com, calla, perquè, saps?
1: No espera tant, no espera tant. No espera tant. El Consell d'Experts jo crec que s'ha portat bé, no?
5: Un aplaudiment, sí, per ahir, molt bé, molt bé. Bravo.
1: Seguim en Fora de Cobertura, atenció, perquè tenim, tenim un quiz, un qüestionari. Voleu, repliqueu el guant també, no?
0: Per favor.
1: Molt bé, seguim.
0: I que ens tiren.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Pregunta número 1 per a Maria Fuster. Maria Chaume, anem aixina, aixina, ¿vale? Perquè, vale. Perquè, clar, així me consta que, a més de la vostra relació professional, també vos unís una relació personal, de fa molts anys.
0: El meu xic.
1: Per tant, Maria Fuster... que, oh, perdó. Pregunta per a Chaume. A Maria Fuster, què li donava superpoderes quan xuava a presentar informatius? Opció A, un micròfon fet en un raspall. Opció B, una tassa de l'Hormiguero que es ficava davant. O opció C, una americana de sa mare dos talles més gran.
2: L'americana.
1: L'americana és l'opció... Correcte! Sí, senyor.
0: Una americana de Lilín.
2: Tu saps que quan anàvem al col·legi, son pare i sa mare, bueno, ens coneixien tots allí, i son pare es van portar la xica més bonica del col·legi.
1: Això m'ho digueres a mi una volta.
2: Sí, senyor.
1: Això m'ho contares.
2: El tio Pepito es van portar lo més bonico que n'hi havia en el col·legi. Bueno, lo de més també era bonic, però Lilín era un és un monument de dona, i com a persona és meravellosa.
1: Enhorabona, Pepito. Enhorabona. Enhorabona. Pregunta per a Maria Fuster. Jaume sempre ha tingut un do especial per a la música. En pocs anys, quins instruments tocava? Opció A, clarinet i piano. Opció B, paella i botella d'anís del mono. Opció C, guitarra i piano.
0: Guitarra i piano.
1: A veure, Jaume, però...
5: I les maraques
1: no.
0: De Machín.
5: No, jo no dic res. En el dit, la ditixa itxa.
2: No, no l'ha tocat. Estava acariciant-la, la moixeta. No l'ha tocat.
1: I la botella de Nis el Mono també l'ha tocat.
5: Raca, raca.
2: També.
1: Bueno, vinga, va. Opció correcta, correcta. Bravo, bravo, bravo.
2: Chivatos, que sos uns chivatos.
1: Maria, estant en la delegació de la Sexta en València, en el cas de Maria, Chaume, la pregunta és per a tu,
2: vale.
1: Va rebre un premi per un reportatge. Sobre què anava el reportatge? Opció A, la seguretat en les mascletades. Opció B, la mediació policial en conflictes en falles. Opció C, la tarara sí o la tarara no.
2: Repetí que no vas tirar.
1: Opció A, sobre què anava el reportatge pel que va rebre el premi. Opció A, la seguretat en les mascletades. Opció B, la mediació policial en conflictes en falles. O opció C, la tarara sí o la tarara no.
2: La
1: seguretat en les mascletades. Marquem la. Estàs segur de que vols marcar la?
2: Ja m'has deixat. La B.
5: Però,
2: escolta... Si miro pa callar, collons.
1: És la B.
2: Vinga,
1: és la B.
2: Vale. Natàlia mos apoya més que vosaltres.
1: En una època de la seva carrera, Maria, parlem de Jaume ara, en una època de la seva carrera va estar 3 anys en Televisió Espanyola. En quina dona va compartir espai? Opció A, en Mercedes Milà. Opció B, Jaume, si fas en el cabret aixina,
2: però si no m'ha menjat,
1: igual li dones una pista.
2: Estic mirant cara a la paret.
5: Estava ficant els auriculars.
1: Opció B. Maria, mira't ahí això, eh? Opció B. Opció B. Aramis Fuster. Opció C. Maria Teresa Campos.
0: A Campos.
11: Hay que separarlos, hay que separarlos.
0: Acontate y mil batalletes. Si ens coneixem, mira, en el blanc de l'ull ens coneixem.
1: Maria.
0: Sí.
2: Ara contesto jo.
1: Ara contesta... no, ara contestes
0: som
1: tu.
0: Som un matrimoni bienvenido, els dos.
1: Quines dos veus cita Maria com a referents? Opció A, Julia Otero i Ana Rosa Quintana. Opció B, Àngels Barceló i Gemma Nierga. Opció C, la veu de la megafonia del supermercat i la del GPS.
4: Esa.
1: No me ric, no, és seriós.
2: La B.
1: La de la megafonia del supermercat i la...
2: No.
1: Ah, no, la B. Barceló i Nierga, no?
2: Mm.
1: La resposta és... Com és?
12: És que no la sé ni jo.
1: No? Pues això, a veure, això és perquè tu ho has publicat en algun puesto.
4: Ai, que bueno.
1: Bueno, perquè ho sàpies, les teues referents són Àngel Barceló i Gemma Nierga.
4: Sí, senyor.
2: Ho has acertat. Mirant cara a la paret, eh?
1: Ho has acertat tu, perquè Maria no.
2: No, sí, però jo l'he fet memòria.
1: Molt bé. Anem a... tenim alguna pregunta més, tenim, sí. Sobre Jaume Costa. En 2020 es presenta a la voz senior d'Antena 3. En l'equip de King Coach va entrar... A, Antonio Orozco. B, Jaume.
5: Però Jaume,
1: li està fent senyes. B, li van dir que era massa senior i no entrar. O C, Pastora Soler. Home, però si s'està escoltant del colp, Jaume.
5: Si s'està escoltant.
1: Si s'està escoltant en casa del colp.
5: Va tirar el micro al terra.
1: Pastora Soler, resposta correcta. Resposta correcta.
4: Bravo,
2: bravo, bravo. Som els millors.
1: Sobre Maria Fuster.
4: Qué bueno.
1: Maria, sigues legal, eh?
2: Ara, no
1: mires. En les falles 2026 va presentar la programació especial La Punta en Ferran Cano. No era la primera volta. En quin altre any havien sigut ja parella fallera? 2020, 2023, 1991.
2: 1991. La tercera no és.
1: Segur? Estàs segur?
2: 91. Segur.
12: He dubtat.
2: Segur.
1: 2020, 2023...
2: 23.
1: Marquem l'opció B, 2023. És l'opció...
2: Sí! Yeah!
5: Quasi sense ajuda, eh?
2: No, mirant sempre a la paret, eh?
5: Ah, vale, sí.
1: Sobre Jaume Costa, quina cançó va cantar en la semifinal de La Voz Senior? Opció A, te quiero, de Nino Bravo. Opció B, no em volen cap que no estiga borracho. Opció C, Yolanda, de Pablo Milanés.
12: Yolanda.
1: Yolanda. No puede ser una canción de amor, ¿no? ¿Isa?
2: Esto no puede ser no más que una canción.
1: Quisiera fuera una declaración.
2: Porto'm un piano i te la cante.
1: Aquí tens
5: un piano.
2: Està ahí?
5: Mira.
1: No el veus?
2: Vols que el cantem?
1: A veure, si arriba a ser un bou, te pega mal la corda.
2: Està afinat?
4: No.
1: No ho sé, la veritat. Però no està sonoritzat, no està sonoritzat. No passa res, però un altre dia, val?
2: Vale.
1: Sobre Maria Fuster. En la 2 va fer un programa cultural de pinzellades d'humor. Com se dia? Opció A, tips. Opció B, coach. Opció C, atenció a obres.
2: La primera,
1: tip, sí, és correcta, és correcta. Última pregunta i és sobre Jaume Costa. Maria, Jaume ha cantat La Bola del Drac en Cantem sent l'alcalde, però a on va cantar-la en directe i davant de molt de públic? Opció A,
4: que llamamos al bar, eh?
1: Opció A, en la Japan Weekend de València. Opció B, esperant en la cua de l'ITV mentre tenia les finestres baixades. Opció C, en la presentació de la seua falla.
12: En la U.
1: En la U, no, és A, B o C, la U no l'ha dit.
12: La A i en la Super Bowl,
1: la,
12: també.
1: En la Japan Weekend de València és resposta correcta. Sí, tenim rànquing en fora de cobertura, per favor, tenim rànquing.

0: No fa mal, té cosetes, eh? Té cosetes, este xic.
1: Però és que la cançó és meravellosa, però és que cantar-la d'aquesta manera...
0: Home, és un lluïment, guanyes en lluïment i en tal, perds en musicalitat, no?
1: No. Per què?
2: Saps que on tindré...
0: Perquè quan la vols cantar, no pots fer-ho com ell.
2: No.
0: Jo, per lo menos.
2: No, ni tu ni la resta dels mortals.
1: Però escoltar aquesta forma de cantar de Plàcido Domingo, que ho faig o no ho faig, jo he cantat millor des de vegades aquesta cançó, la faig a la meva manera, però escoltar-lo, m'encanta escoltar-lo.
2: Tu te'n recordes el moment de Maria Donda, és que me'n recorde de Maria Donda, que ix, o sea, de sobte, allí a la plaça del Cantem, i comença, que va cantar, Carmen?
1: No, sí, Carmen, Carmen.
2: Sí. I, o sea, una veu...
1: Mos van deixar...
2: Una veu que ara mateix està ella ja en Viena cantant, i te ho dic en sèrio, eh? O sea, és que se li quedava la plaça del Cantem menuda per a ella. O sea, tenia un talent tan descomunal que ens van quedar, o sea, de sobte...
0: No,
2: va començar a cantar, sí, líric, eh? Allí, o sea, es va marcar un moment de dir, però què està passant, això és real? O sea, que lleven el disc...
1: Per això.
2: I que cante la xiqueta. O sea, era brutal.
1: Sí,
2: vas fer este efecte, Plácido Domingo.
0: Anem al número 2.
3: Número 2, Donís, llega otra grande, Cántame, de María Fuster. Perdón, de María del Monte.
4: Cántame, me dice cántame, cántame por el camino, que agarraba a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos.
3: ¡Olé!
1: ¡Vámonos! Qué hortera sois, de verdad. Os la sabéis.
3: Maravilloso.
1: O sea... La barbacoa no, pero este sí que te la sabes.
3: Qué temazo, por favor, sí.
2: La barbacoa también. Arriba. Qué buenos los chorizos parrilleros.
0: Arriba el momento en que has de cantar una de las... La puedes triar, incluso.
3: Esta, por ejemplo. Mirando. ¿Te gusta? Mira. Cántame, me dijiste, cántame, cántame bajo el camino.
0: Bajo el camino, en el
3: y
0: túnel.
3: Y agarrado, ¿vale?, a la sombra de los pinos te canté.
2: A su cintura, a su cintura.
3: A su cintura.
5: Molt bé.
0: A la sombra del cavall.
5: Anem a veure què diu, l'alcalde. Puntuació, puntuació per a Jota, l'alcalde, per favor.
1: Vale, vale, vale. De, ja, ja l'ho diré en privat.
2: En privat. Five points, five points.
0: Anem a veure què va ser el número 1. A tenor de lo vist, que... quina podria ser el número 1?
1: Nina Barabó.
0: Hi ha pistes.
2: Cantando.
0: Quina cançó? De...
2: No sé.
1: Una pista, va.
0: Seguir els passos de la tornada te convalida tres sessions dobles de psicòleg.
1: Collons.
2: No, ens ha quedat igual, però t'ha quedat tan profund que és
0: no,
2: que
0: no,
2: queda molt filosòfic.
0: Seguir els passos de la tornada o de l'estribillo d'esta cançó te convalida tres sessions dobles de psicòleg.
2: Sí, és així, terapèutic, vols dir?
0: Poden ser quatre, tal volta.
1: Una altra pista.
0: Opció número 2. Sublim i agraciar capelleta celest de modestes proporcions qual veia delecta les pupil·les i ompli de goig l'esperit.
1: Ai, Déu, tu és...
0: Ara sí, ara sí.
2: Veu, és el mantenidor de la Fallera Major.
0: No. Penseu... Parle del títol de la cançó, eh? No, ahí voy. Sublim i agraciar capelleta celest de modestes proporcions qual veia delecta les pupil·les i ompli de goig l'esperit. ¿Tenim pista musical? Repetim la pista musical.
2: Ai, què? Que estem desorientadíssims.
0: Sublim i agraciar capelleta celest de modestes proporcions.
5: Buah, i és que la sé,
0: lo que vindria
5: perquè
0: a ser,
5: no sé,
0: lo que vindria a ser un,
1: se alegra
0: un cielito,
2: lindo,
0: ¿no?
2: Ay, cielito lindo.
0: Cual bellea de lacta les pupiles. Ándale, ándale, ándale.

0: Tot el que és important per a tu, ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Si has de transitar per zones on és possible que neve, evita en la mesura possible viatjar per llocs que es poden veure afectats i circular preferentment per rutes principals moderant la velocitat. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. En cas de m'emprendre un viatge per zones de nevada intensa, procura omplir sempre el dipòsit de combustible del vehicle. A més de portar sempre al cotxe una rasqueta, cadenes i roba d'abric, així com algun aliment amb moltes calories. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
0: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

Molt bona nit, benvinguts al Punt a Punt dels seus últims 90 minuts, benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja en nosaltres durant tot el dia, durant tota la vesprada, durant tot el matí, ja sabeu que des de les 12 i 5 portem en directe en esta sintonia, en la de Punt Ràdio, i que fins a les 12 i mitja de la nit estarem fent-vos companyia també en estos últims 90 minuts del Punt a Punt, en el que ja sabeu que podeu participar si voleu que la vostra opinió s'escolte en el Punt a Punt els últims 90 minuts. Teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos i per enviar la vostra opinió en X, en @90minuts, en els àudios al WhatsApp al 6942-1801, en les nostres xarxes socials també en Instagram i en TikTok, i ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que ja cada cap de setmana torna per fi la Lliga este cap de setmana, ja en el partit del Villarreal que acaba de terminar 1-0 en el Santiago Bernabéu. Donarà que parlar segur tot el que ha ocorregut en el Santiago Bernabéu, i també podeu opinar sobre la pregunta que vos deixem en el dia d'avui, que és respecte al partit de demà del València, i és: quin València esperes demà en el Sardinero, en el debut de Javier Aguirre? Quin és el València que esperes? Quina versió, no? Quina actuació esperes del València demà a les 9 de la nit davant del Racing de Santander, en el debut de Javier Aguirre com a entrenador del primer equip del València? És la pregunta que vos fem el dia d'avui. Quina és la imatge, quina és la sensació que teniu, que pot donar el València demà en Santander davant el Racing? És el debut de Javier Aguirre, avui a parlar, avui escoltarem també algunes de les seues declaracions, però Javier Aguirre que agafa ja el comandament en partit oficial del València demà a partir de les 9 de la nit davant el Racing. La resta de marcadors en el divendres, en el dissabte, perdó, dia 10 d'avui, ja sabeu, ha tornat la Lliga, jornada 8, i ha tornat en lío en un partit ajornat com és el del Rayo Vallecano davant l'Alti Club. S'ha hagut d'ajornar perquè no s'ha pogut acabar la primera meitat en les protestes, accions de protesta per part de l'afició del Rayo Vallecano, i encara està per determinar a 8, i ha tornat en lío en un partit ajornat com és el del Rayo Vallecano davant l'Alti Club. S'ha hagut d'ajornar perquè no s'ha pogut acabar la primera meitat en les protestes, en les accions de

9 minuts passen de les 11 de la nit. Seguim en directe en esta sintonia, en la del punt a punt, els últims 90 minuts. Acabem de viure esta derrota del Villarreal 1-0 davant del Real Madrid. Jo crec que donarà què parlar tot el que avui s'ha viscut en el Santiago Bernabéu, en aquesta imatge de l'expulsió de Vinícius per agafar del moño a Saliba, al jugador, al migcampista canadenc del Villarreal. Però anem en els assumptes del dia, en els temes dels que tenim que parlar, i ja després, en temps de tertúlia, bueno, pues li donarem també lloc a l'opinió sobre el que s'ha viscut en el Santiago Bernabéu i sobre el que demà precisament que viure el València. I és que Danjuma, Diakabi i Tàrrega són les principals novetats en la convocatòria per a Santander. Per altra banda, Copete, Fulquier, Rioja i Sadik són les baixes. Rioja és la baixa d'última hora, perquè estaven pendents si podia estar o no en Santander. De fet, deixava oberta un poquet la porta a Aguirre en sala de premsa, encara aquell dia que per ell Rioja no viatjaria. I Danjuma és la principal novetat després d'unes setmanes en les que ha estat a mig gas entrenant amb el grup, el que sembla que almenys no li donarà molta opció d'eixir com a titular. Precisament Javier Aguirre, i és informació que han contat els companys del Partit de la Una d'esta casa, fa uns minuts el tècnic mexicà està molt content amb el treball de Dani Raba, el migcampista canta.

0: Sabré, bueno, pues té moltes opcions de ser titular davant el Racing de Santander, o bé escorat a banda o bé sent un dels primers canvis. Estem pendents de Cabalega i Íñigo Pérez en sala de premsa, i en Electric Consulting, la consultora energètica més prestigi d'Espanya, t'oferim la roda de premsa de Íñigo Pérez.
1: 10 minutos, que os ha faltado ese punch, ¿no?, como para empatar.
2: Sí, creo que en ese momento final siempre nos pasa a nosotros y a todo el mundo, cuando ves que estás haciendo cosas bien, ves que el gol está cerca, pero que también el tiempo se termina, se genera mayor crispación de la que ya hay en el ambiente, que es normal por cómo ha sido el partido, y lo que es el fútbol, el juego, el poder hacer las cosas bien, se diluye y pasa a un segundo plano. Es difícil. Debo escuchar a los jugadores porque en ese sentido es difícil. Estar ahí abajo, uno también siente que por momentos pierde el control con el cuarto, y es complejo. Pero sí, estoy de acuerdo que nos ha faltado rematar, nunca mejor dicho, y tener acierto para hacer un partido redondísimo.
3: Dale, Javi, no, si quieres. Y luego pasamos.
4: Habéis salido de una forma diferente con Foyt ahí, aunque otros partidos habéis puesto un centrocampista más por delante, hoy ha sido un poco más por detrás y ha funcionado bastante bien, ¿no? Habéis anulado mucho al Madrid, le ha costado muchísimo haceros daño. Explícanos un poco la idea.
2: Con la inclusión de Juan de 6, es una evidencia que buscas solidificar un poco el centro del campo, sabiendo que en este escenario, si no en todos, pero si en este escenario tú no dominas el centro del campo, tanto en ataque como en defensa, ellos empiezan a correr y empiezan a sentirse libres, cómodos, y es donde el entrenador poco puede hacer en el tema de defender una transición del Real Madrid. Después, con balón también nos da muchísimas conexiones, opciones de pase. Los tres que han jugado dentro tienen capacidad física y técnica para hacerlo. Creo que hemos estado cómodos, pero es verdad que creo que por momentos podríamos haber hecho todavía más daño con la posesión, con desesperarles. Es cierto que he visto un Real Madrid implicado, ha sido costoso salir de su presión, y en ese sentido creo que estoy contento con cómo han jugado los tres medios centros.
5: Hola, Íñigo, aquí en la última fila. Buenas noches, soy Antón Meana de la cadena SER. No sé si le ha sorprendido el Madrid algo de lo que tenía previsto en la previa del partido. No ha jugado Vinicius de titular. No sé si en el planteamiento de juego del rival algo que le haya sorprendido.
2: Cuando venimos de tantas semanas de inactividad, antes de ver la alineación siempre esperas que pueda ocurrir este tipo de cambios, porque durante unas semanas los vas pensando tú mismo. Jugadores que se van incorporando por goteo, sabiendo que unos han jugado mucho, otros poco, y los viajes son muy largos. Bueno, todo este tipo de circunstancias, como uno las piensa, pues sabe que el rival también está en ello, y sí, bueno, este escenario que ha sucedido lo podíamos prever.
6: Hola, Íñigo, por aquí. Marcos Bernal para Radio Marca en directo. Desde la expulsión de Vinicius hemos visto mucho ajetreo en los banquillos, especialmente el del Real Madrid, continuamente el árbitro yendo un poco a frenar y a calmar todo. ¿Sientes que os ha perjudicado ese tipo de parones o ese tipo de ajetreo que se ha vivido en los banquillos?
2: Comentaba en la primera pregunta que la crispación, la alta tensión en un partido como el que hemos vivido, con dos equipos que quieren imponerse al otro sin ningún reparo, con las cartas descubiertas, es normal. Resultado corto, el tiempo apremia, defiendes tu resultado en tu casa, nosotros queremos ganar. No me sorprende lo que ha sucedido, es fruto del fútbol, y bueno, creo que hay que darle cierta naturalidad, más allá de que hay gente que se encarga de ordenar este tipo de tensión.
7: Íñigo, no sé si habrás tenido la oportunidad de ver las estadísticas, pero es curioso, en las estadísticas del partido las habéis ganado todas.
2: Hasta ahora, si la clasificación fuera por estadísticas, estaríamos seguramente entre los dos, tres primeros. Entiendo lo que me dices, y cuando pasen unas horas seguramente ese tipo de parámetros los miraremos y refrendarán el gran partido que han hecho los jugadores, pero con el ardor de la batalla, nunca mejor dicho, todavía latente aquí, me cuesta sacar esa parte positiva, pero soy consciente del gran partido que hemos hecho como equipo ante un rival tan complejo y en un escenario en el que siempre ve uno cuando está desde fuera las dificultades que el equipo rival tiene.
8: Hola, Íñigo Sidlo del diario inglés de Gazni ESPN. A veces la mejor pregunta es la que no sabes la respuesta, o sea que pregunto porque no lo sé. Quería que nos explicaras un poco la estructura, el esquema que tenías, sobre todo en la primera parte, que claro, desde fuera ves el once y ya lo has dicho, que Foyt juega como seis, ves el once y dices, bueno, son cinco atrás, pero luego ves que Foyt sale de central, le sigue mucho a Bellingham, termina entrando mucho en centro de campo, los dos laterales no están siempre abiertos, a veces por lo menos cada uno se mete por dentro, parecía que eran uno arriba y de repente son tres. ¿Me puedes explicar a mí que no entiendo cuál era la estructura o la idea?
2: Mira, vamos a hacer una cosa, lo has explicado perfectamente, pero dado que tenemos un mes con tantos partidos, yo ya estoy pensando en lo que viene. Después, cuando salgamos, hablamos de fútbol, pero no voy a dar pistas ni ideas a los equipos que vamos a enfrentar prácticamente en dos días, porque yo miro las ruedas de prensa de los rivales precisamente para ver si hay algún tipo de matiz táctico que pueda aprovechar, porque el que aquí habla es el que luego piensa y plantea, por tanto, luego lo hablamos si no te importa.
9: ¿Gastes molt en llum i gas? ¿T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill, treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting, envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
0: Eren les paraules de Íñigo Pérez després de la derrota en el Santiago Bernabéu, les respostes, no?, en sala de premsa, com sempre, en estos últims 90 minuts del punt a punt, venim d'eixa derrota del Villarreal 1-0 davant el Real Madrid, i estàvem parlant del València. Ara després, en temps de tertúlia, preguntarem per el partit del Villarreal, però estàvem dient que Javier Aguirre té en el cap, i és informació que contaven els companys del partit de la una fa un ratet, que Dani Raba puga ser titular demà a les 9 davant el Racing de Santander, o bé escorat a una banda, o ser un dels primers canvis si no és titular. Així que el mexicà, que ha valorat o que valora bé el treball del Cántabre en aquestes setmanes, Dani Raba, que estava desaparegut era Carlos Corberán, sembla que en Javier Aguirre podria recuperar importància en l'equip. Anem a escoltar precisament un parell de talls sobre el que ha dit Javier Aguirre en la sala de premsa avui, en la primera vegada que es ficava davant dels companys dels mitjans de comunicació, i escoltem primer el que deia del Racing.
10: Bueno, pues espero que el equipo esté muy serio, que trabaje mucho si no tienen la pelota, porque Racing es un equipo que trata muy bien el balón, circula muy bien, tiene muy buenas transiciones, y una plantilla que sea atrevida con la pelota. Eso me gustaría, ¿no? Que sea un equipo equilibrado, evidentemente, y que busque la victoria, y que sea un equipo ordenado también, por supuesto. Siempre uno busca potenciar a sus jugadores, y en ese sentido intentaremos que un equilibrio, ¿no? Cuando no tengamos la pelota, seamos solidarios en la recuperación de la misma, seamos humildes para correr detrás de ellos o detrás de ella, y luego en la pelota, esa personalidad de un equipo como el nuestro, que tiene calidad y que tiene que buscar el partido.
0: Veurem quina és la imatge, és la pregunta que hem fet avui en les nostres xarxes socials del València davant el Racing demà, però també li preguntaven a Javier Aguirre sobre què és el que s'ha trobat després d'aquestes setmanes de treball a nivell anímic, a nivell d'equip, què és el que s'ha trobat en el vestidor del València. Esta era la resposta del tècnic mexicà.
10: En una palabra, es muy difícil, mi amigo. Muy difícil. Voy a intentar encontrar la palabra para que no extenderme. Una plantilla muy buena. Bueno, son dos palabras. Muy buena. Te diría que anímicamente, empiezo por el final, el equipo está muy bien. Está muy bien, muy fortalecido, con muchas ganas ya de volver al campo. Porque es verdad que las fechas FIFA te dan un respiro, ¿no? Pero también es verdad que pues que se hace largo, se hace muy largo. Entonces quieres estar el día a día, semana a semana, compitiendo. Y queremos salir lo antes posible de la situación en la que nos encontramos en la clasificación. Entonces queremos ya meternos al terreno de juego y, y, y, y las sensaciones son buenas en lo anímico, en lo físico. Intentamos ahí algunas pinceladas con balón, sin balón, y yo creo que el equipo, bueno, presentaremos un equipo bastante fiable, un equipo de garantías, y ojalá seamos capaces de superar al rival. Lo intentaremos.
0: Y precisamente sobre el equipo, sobre el sistema, sobre la idea de xoc que porta Javier Aguirre, que es una incógnita, que es lo que també preguntaré després en temps de debat, és la resposta que ha donat Javier Aguirre sobre ese sistema que sembla que podrà ser dinàmic i que no serà algo en lo que estiga encabotat. Ahí parlàvem del 4-4-2, també de l'opció de jugar en defensa de 5, i estarà la resposta de el Vasco Aguirre.
10: Los sistemas de juego son actualmente tan dinámicos que tú dices, bueno, 4-4-2, tomas una foto aérea, sí, pero en dos minutos ya es otra formación, es un 4-2-3-1 o un 4-4-1-1 o yo qué sé, o un 5-3-2. Esos son números telefónicos. Realmente es tan dinámico esto que sí, efectivamente, porque no te voy a mentir, probamos con un hombre que se metiera entre los centrales y luego jugamos con dos centrales. Entonces, intentamos ver cosas para conocer más a los jugadores si cabe, y pues para intentar ver qué es lo que más nos interesa o nos conviene para sacarle el mejor rendimiento posible a ellos, ¿no? Entonces, bueno, en esa estamos, ¿no?
0: Números telefònics, són per a Javier Aguirre el 4-2-3-1, el 5-3-2, no té importància per al tècnic mexicà. Veurem què és el que passa demà. Respecte al Llevant, juga el dilluns a les 9 de la nit en la ciutat de València, afronta el Sevilla de Luis García Plaza, i avui ha entrenat l'equip en els internacionals ja en València. Sotelo, que està descartat, i els dubtes estan en el que, bueno, pues decidisca Luis Castro en Eta Ellón de cara al dilluns. Respecte a l'Elx, demà a les 2 del migdia rep la visita del Celta de Vigo, i la prèvia, l'última hora, ens la porta el nostre company Raúl Pina. Què tal, com estàs? Bona nit.
11: Molt bona nit, companys. L'Elx té demà una altra prova de foc en el retorn a casa, retorn a l'estadi Martínez Valero, perquè cal recordar que esta mateixa temporada l'Elx encara no ha pogut guanyar a l'estadi Martínez Valero. Està inèdit, és que n'hi ha puntuat, recordem, derrota contra el Barça, derrota en les acaballes de partit contra la Reial Societat, quan ja tenia un punt a la butxaca, i el mateix va succeir contra el Reial Madrid, quan ja semblava que podia tindre també empatat i equilibrat el partit, va caure en les acaballes del duel contra l'equip de Mourinho. Un Elx que recordem que té com a baixa Martín Anselmi a Fede Redondo, el futbolista argentí per sanció, perquè va ser expulsat en el duel anterior, i ha plogut un plou d'això al camp de l'Espanyol, roja directa, i el que tampoc estarà, Iago de Santiago, per lesió. Això són els futbolistes confirmats que no estaran en el dia demà. Després veurem si hi ha alguna sorpresa o no en la citació i en la llista de convocats final de Martín Anselmi. Com comentàvem, l'Elx no ha puntuat en casa i juga contra un Celta de Vigo en el que tornen dos vells coneguts. D'una banda, Álvaro Núñez va eixir per la porta de darrere. El Celta va tindre que abonar un quilo, 1 milió d'euros en el mercat d'hivern per un futbolista que acabava contracte i que no moriria renovant en el conjunt franjaver. I Aleix Febas, que sí que va estar 3 temporades meravelloses i que fins última hora no es va decidir per un altre equip. Tenia oferta de renovació de l'Elx quan va acabar l'anterior temporada, però volia explorar un equip que li poguera atorgar el fet de poder jugar a competició europea, i aquest equip va ser el Celta de Vigo. Tots dos han entrat a la llista de convocats de Claudio Giraldez, que recupera d'una banda a Iago Aspas i també a Cáceres, però que té les baixes de Miguel Román, Starfel i Abdelawi. Aquests són els tres jugadors que són baixa i que no han entrat a la llista de convocats de Claudio Giraldez. L'Elx, en principi, pot presentar contra el Celta de Males 2 a l'estadi Martín de Valero este 11, amb Dituro en porteria. En una línia defensiva, en una zona de rereguarda, estarien Rubén Sánchez, Víctor Chust, Vigas o bé lo Mónaco, que encara no ha debutat amb l'Elx. Revivo completaria esa línia de 4 en la zona defensiva. Mig camp per a Jaime Morcillo, per a Lemar i per a Gonzalo Villar. Perfil dret per a Tete Morente o per a Lucas Cepeda, que únicament ha tingut un entrenament amb l'Elx. Germán Valera en el costat esquerre i en punta, qui si no, el futbolista que està oferint el millor talent ofensiu d'aquest equip, Ferniño, 5 gols esta temporada.
0: Gràcies, Raül. Demà a partir de les 2 estarem pendents, per suposat, en el punt a punt d'aquest partit davant el Celta de Vigo, i demà també a les 2 del migdia en Andorra juga el Castelló en esta següent jornada de la Lliga Hypermotion. L'última hora ens la conta com sempre José Luis Gual. Què tal? Bona nit.
12: Què tal? Bona nit. Pues juga el Castelló demà a migdia, a les 2 de la vesprada, ho farà a Andorra davant del conjunt que dirigís Carles Manson. Recordem, va guanyar la passada temporada per 1-3 i a més fent un molt bon partit els homes de Pablo Hernández. De cara al partit de demà hi ha novetats perquè recupera efectius el tècnic castellonenc, per exemple Jeremy Mellot, el defensa francès que va complir el seu partit de suspensió la passada jornada ni s'encontre davant del Ceuta i per tant està disponible i apunta de nou a l'11 titular. El que també a bon segur tornarà serà Mati Orozco, perquè estan ja recuperats tots els jugadors internacionals, el propi Orozco que va estar en Colòmbia, Rodri Rego en la portuguesa sub-21 i també el que està sent porter suplent, Amir Saipi, que ha estat en la selecció de Kosovo. Després, el que té totes les paperetes per a ser de nou titular és Mati Orozco el colombià, fent la dupla segurament al costat de Diego Barri, encara que Álvaro Martín, ex de l'Andorra per cert, també podria tindre alguna alternativa de poder estar dins d'ICE 11 inicial. Bueno, més enllà d'estos, la gran mirada o el dubte està en Usman Camará, que en la compareixença de premsa prèvia al partit Pablo Hernández no va poder confirmar, no?, si estaria en condicions de poder jugar, i evidentment és un home molt important en l'esquema del conjunt albinegre. Com sempre s'espera algun que altre canvi, hem dit ja dos, podria haver algun més si Camará finalment està com per a començar el partit. En qualsevol cas, la idea és tornar a sumar de 3 en un partit clarament marcat pel fet de que l'Andorra només ha donat 200 entrades a disposició dels aficionats del Castelló, de les quals en realitat han segut 140, perquè les altres 60 eren per a membres d'Aficiones Unides, i de fet són molts els albinegres que tenien ja reservat l'hotel i que demà sense entrada almenys podran acudir a donar la rebuda als futbolistes a la seva entrada a l'estadi i després veure el partit en algun dels locals pròxims on juga els seus partits l'Andorra. La idea, com dic, bueno, guanyar el partit i posar-li pressió a un Eibar que té un partit a priori difícil perquè dilluns visita el Carlos Tartiere.
0: Gràcies, igual demà estarem pendents d'aquest partit del Castelló, i igual que estem o que hem estat en el dia d'avui pendents del Lense en la seva victòria in extremis, i la crònica, l'anàlisi ens la porta com sempre el nostre company Álvaro Molina. Bona nit.
13: Bona nit, companys, què tal? Victòria agònica, la del Eldense, avui en el nou Pepico Amat, en el minut 95, en eixe gol de Fidel Chávez des del punt de penal. I hem de començar en eixa primera part que ha sigut desastrosa, la del conjunt de Calleja. No ha trobat opcions per poder eixir en pilota, no ha arribat pràcticament amb perill a la porteria del Córdoba, i el Córdoba, hem de dir-ho, ha sigut molt, molt superior en els primers 45 minuts. S'ha avançat amb eixe gol del central Rubén Alves, ha tingut dos mans a mans molt clars el davanter Diego Percan, que ha errat, ha tingut altres dos gols que han sigut anul·lats per fora de joc, i com diem, al descans, si el conjunt de Calleja se n'hagués anat per 0-3-0-4, no haguera passat absolutament res. Ja en la segona part la versió ha canviat completament. El conjunt blaugrana que ha millorat molt les seues prestacions, amb un gran Rastrojo, Carlos Guirao, que ha fet esa passada espectacular perquè Jorge Rastrojo altra vegada farà el gol de l'empat, en esa eixida del porter que li ha posat la pilota per damunt, i ja quan el partit podia caure d'un costat o un altre, ha caigut favorable al conjunt d'Elda, en ese penal que ha xiulat la col·legiada i ese llançament de Fidel des dels 11 metres que no ha fallat. Són tres punts que són molt importants perquè eren dos jornades seguides que es jugava a casa. La setmana passada va guanyar a l'Oviedo, també remuntant 4-1, i avui s'ha guanyat davant del Córdoba, que en principi a dia d'avui és un rival directe, és a dir, que comença a allunyar-se poc a poc d'aquestes posicions marcades en roig, i com diem, una victòria importantíssima, 2-1 davant del Córdoba, en els gols de Fidel i de Jorge Rastrojo.
0: Victòria clau, per a l'Eldense en el dia d'avui, després de ese penal en l'últim minut que ha transformat Fidel, i que el que fa és que l'Eldense estiga a mitja taula, ja, en 11 punts, i molt més tranquil que fa unes setmanes el club, que ja des de fa uns dies és propietat de Leo Messi. Baixem a la primera federació el dilluns a les 6:15 de la vesprada, i en casa, en el Rico Pérez, juga l'Hércules contra la Unió Esportiva Sant Andreu. La prèvia ens la porta Gonzalo Blanes. Bona nit.
14: Què tal? Salutacions, bona nit. Cap de setmana prou llarg per al conjunt de Beto Combine, perquè jugarà dilluns, tancarà la jornada al Rico Pérez davant el Sant Andreu. La part positiva de jugar l'últim és que a poc ja coneix la resta de resultats i matemàticament ja sap que si guanya el partit de dilluns té premi. Per primera vegada en la temporada estarà en joc de playoff d'ascens al futbol professional. Un Hércules que porta 4 partits sense perdre, 3 sense encaixar gols i que encara li dona voltes a l'empat davant el Jaén en eixe penal per mans que no va xular l'àrbitre en la recta final. Això sí, almenys el comitè de competició li va llevar la roja directa a Solde, que pot entrar en la llista de convocats. Tot apunta que el tècnic pot repetir el mateix 11 que en el partit davant el Jaén, perquè l'equip, sobretot en la segona part, va jugar bé. En qualsevol cas, està pendent de que Oben, que a poc està entrant en dinàmica del primer equip després de la lesió, tinga ja opcions d'entrar a l'11 titular. Si finalment aposta per Isaac Oben, el que es quedarà a la banqueta és Andy Escudero. Enfronta un Sant Andreu competitiu, però que no hi ha que oblidar que és un recent equip que acaba d'ascendre des de la segona federació. Dilluns és festiu, per supost el partit el viurem al punt a punt i s'espera una bona presència de públic al Rico Pérez.
0: En dia festiu, tant de bo siga així i també puga l'Hércules guanyar el seu encontre. Parlava Gonzalo en la prèvia de el Jaén, avui el Villarreal ve empatat 3-3, parlant de primera federació grup 2 davant el Jaén, els de Albelda, que es col·loquen segons classificats després d'este empat. Veurem què és el que fa el Saragossa, que és el líder ara mateix de la primera federació en el grup segon. Canviem de pilota, se n'anem cap a la de bàsquet, perquè demà n'hi ha doble partit. Les xiques pel matí, els xics per la vesprada. A les 12 juga València Bàsquet Femení davant Movistar Estudiantes i això és el que deia Javi Torralba en la prèvia.
15: Sí, jo crec que l'últim partit en casa contra la Avenida ya se vio un perfil distinto del equipo. Hemos entrenado bien, sí que es cierto, vamos a ver cómo gestionamos la suma de partidos en este periodo tan corto de tiempo, pero la verdad que en ese sentido contento con el trabajo y contento con la versión que vimos entre semana. Todo lo que sea sumar es importante, la llegada de Alicia para nosotros es muy, muy importante. Como bien dices, la baja de Elena, igual que la de Kendra, pues bueno, no son buenas noticias para nosotros, pero ya sabíamos que una temporada tan exigente de partidos, con un verano como el que había sido, esto podía pasar.
0: Este era Javi Torralba parlant de, bueno, pues la situació de la plantilla, també després de les lesions d'Helena Bonavida i de Kendra Sherry. Demà viurem el partit de València Bàsquet Femení davant Movistar Estudiantes i per la vesprada serà el torn per als de Xavi Albert, que parlava després del partit d'Apoel sobre el Barça, sobre el calendari, sobre com venen els partits tan seguits per a València Bàsquet masculí, i això és el que deia Xavi Albert sobre el Barça.
16: Es que no para, entonces lo que hay que hacer es un gran esfuerzo a nivel de centrarse muy concretamente en vivir el presente sin ser más allá, casi ni el pasado ya no existe y el futuro casi que tampoco, es Barcelona, trabajar Barcelona, centrarse en Barcelona, centrarse primero de todo en nuestros roles, que confío en crecer el equipo y después solo en Barcelona, y después ve semana triple, ve semana cuádruple, lo que venga, no mirar más allá, porque si no acabes generando un nivell, entre cometes, d'ansietat. És que ara ve un calendari i X situacions de viatges, ja que viure el present. Següent partit, següent rival, i no pensar molt més enllà de lo que tens just davant.
0: Les paraules de Xavi Albert. Demà a partir de les 7 és quan el València s'enfronta al Barça. És la reedició, unes setmanes després d'eixa Supercopa d'Espanya que va guanyar el Barça i que, bueno, pues ara en Lliga torna a veure's les cares València Bàsquet en el Palau Blaugrana davant el Futbol Club Barcelona. En la resta ha jugat també Espanya la selecció femenina en un amistós davant els Estats Units, victòria 0-2 del conjunt espanyol. I en tenis la notícia d'este matí és que Alcaraz ja està en la tercera ronda del Masters 1000 de Xangai després de derrotar a l'argentí Francisco Cerundolo per un doble 6-3. Això és el repàs, els temes del dia. Són les 11:36 i el que anem a fer és una pausa i al tornar anem en temps de tertúlia.
17: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
18: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
19: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
20: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. Feliz Día de la Hispanidad, todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
17: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.

0: Olem a mar, sonem a festa, parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
1: Ja fa frescoreta tots els matins que vinc cap ací. Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Comencem el programa. 11 d'octubre. Una data que es deixa, entre altres coses, una commemoració molt especial. Perquè avui se celebra el Dia Internacional de la Xiqueta o de les Xiquetes. Una jornada creada per l'ONU l'any 2011 amb un objectiu molt clar: defensar els drets de les xiquetes de tot el món i donar visibilitat als problemes i les dificultats que moltes d'elles encara han d'afrontar pel fet de ser xiquetes. Parlem de la importància de tindre accés a una bona educació, de poder créixer en un entorn segur i saludable i, sobretot, de tindre les mateixes oportunitats que els xiquets. Perquè totes les xiquetes tenen dret a créixer amb igualtat, llibertat i dignitat i per a poder decidir quin serà el seu propi futur. Però si parlem de música, que és el programa que tinguem de Fem Banda, tal dia com avui, l'11 d'octubre de 1896, moria a Viena Anton Bruckner, un dels grans compositors i organistes austríacs del romanticisme tardà. Bruckner és especialment conegut per les seues monumentals sinfonies i per la seva música sacra, una obra que l'ha convertit en una figura imprescindible de la història de la música. I ja després de fet este repàs d'efemèrides, jo crec que ja és el moment de saber què tenim preparat avui per al programa de Fem Banda. I per això tenim en nosaltres, com sempre, com cada setmana, a la nostra col·laboradora Imma Santana. Bon dia, Imma.
2: Molt bon dia.
1: Què tenim avui preparat per al programa?
2: Pues avui, com sempre, començarem el programa amb el concert del diumenge. Una bona manera de començar el matí amb música. Després ens endinsarem en el rebost de la banda, on parlarem amb Borja Martínez de la Tardor Musical 2026, que organitza la Unió Musical Santa Cecília de Vilar de l'Arzobispo. A continuació, farem un repàs a l'agenda musical per a conèixer algunes de les cites que tenim per davant. I després de les notícies de les 9 del matí, tornarem amb el rebost de la banda. I avui ens acompanya així als estudis de Punt Ràdio les integrants del Quartet de Corda de València, que es parlaran dels seus pròxims concerts i es contaran moltes coses sobre la seva música. I per acabar, tindrem el nostre suggeriment de la setmana. Esta setmana, de la mà del compositor Carlos David Perales, que ens presentarà la seva obra De les criatures.
1: Doncs ja ho tenim tot preparat, així que tenim música, actualitat, agenda i sobretot molta banda. Imma, moltes gràcies per este abans del programa.
2: A tu.
1: I ara, sí, deixem de paraules i posem-nos a escoltar música, perquè comença el concert.

El concert que anem a escoltar avui està dividit en dos parts. En la primera part gaudirem d'una selecció d'obres per a banda, interpretades o compostes pels protagonistes del programa d'avui. I en la segona part canviarem el so de la banda per les cordes amb el Quartet de Corda València. I per començar, anem a començar escoltant un pas doble de Ricardo Dorado, Jaeneiro, un compositor especialment vinculat al món de la música de banda. Es tracta de Ronda en Castilla, un pas doble de caràcter castellà compost l'any 1957, una obra que forma part del repertori bandístic i que encara avui continua sonant en concerts. Així que, sense més preàmbuls, comencem el nostre concert d'avui amb Ronda en Castilla, de Ricardo Dorado, interpretat per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigit pel mestre Borja Martínez. Així que, endavant la música!

Qué bonito es este pasdoble, Ronda en Castilla de Ricardo Dorado. I continuem amb el concert d'avui i continuem amb la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo, que ara ens porta fins a la música del compositor neerlandès Johan de Meij. L'obra que escoltarem es titula Elegy en Scherzo i té una història ben especial. Va ser escrita per encàrrec del violoncel·lista Yuki Ito amb motiu del 150 aniversari del naixement del compositor rus Sergei Rachmaninov, que es va commemorar l'any 2023. Johan de Meij es va inspirar en el món sonor de Rachmaninov i va incorporar a l'obra algunes referències i cites de la Segona Simfonia i de les danses simfòniques. L'estrena va tindre lloc el 27 d'octubre de 2023 a Ljubljana, Eslovènia, amb la banda de les Forces Armades d'Eslovènia i el violoncel·lista Yuki Ito com a solista i el mateix Johan de Meij a la batuta. Però la versió que anem a escoltar és una transcripció per a banda i està interpretada per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigida pel mateix compositor Johan de Meij. Endavant, mestre.

Molt bona interpretació de la Unió Musical de Villar de l'Arzobispo d'esta obra, Elegy and Scherzo. El bombardí solista ha estat interpretat per Soikiro Okazono. I continuem el nostre concert i ho fem tornant al pas doble. En esta ocasió escoltarem La Musical, un pas doble del compositor i tubista valencià Eduardo Nogueroles. La Musical és un pas doble dedicat a la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i va ser estrenat en el 127 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que continuem amb la música de banda i escoltem La Musical d'Eduardo Nogueroles, interpretat per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigida pel mestre Borja Martínez.

I arribem ja al final d'esta primera part del concert dedicat íntegrament a la música per a banda. I ho fem amb una obra molt especial, tant pel seu llenguatge musical com per la seva inspiració. Es tracta de Les criatures, del compositor Carlos David Perales. L'obra és un díptic inspirat en dos estrofes del Càntic espiritual de Sant Joan de la Creu, una de les grans obres de la poesia mística espanyola. La peça està dividida en dos parts: A dónde te escondiste i Gocémonos, amado. En la primera, el compositor parteix del diàleg entre un matrimoni, marit i muller, una metàfora de la relació entre l'ànima i Déu. En la segona, es porta fins a la pujada al Mont Carmel, símbol del camí d'ascensió i de perfecció espiritual. David trasllada a la música algunes de les imatges i els contrastos presents en la poesia de Sant Joan de la Creu, jugant amb els sons, els silencis i els contrastos per a crear una atmosfera molt expressiva. De les criatures va ser un encàrrec del 46 Festival d'Ensems l'any 2024 i va ser estrenada per la Banda Simfònica Municipal de València sota la direcció del mestre Cristóbal Soler, que és la versió que ara anem a escoltar. Quan vulga vostè, mestre, pot començar.

Vos he de dir una coseta. Aquesta obra de les criatures és l'obra que serà obligada en la segona secció d'este 46 certamen de bandes de la Comunitat Valenciana que se celebrarà el dia 7 i 8 de novembre. I ara canviem d'estil, gènere, agrupació, perquè escoltarem el Quartet de Corda València. I comencem esta segona part del concert amb una obra molt especial, A Teresita, una peça de música instrumental inspirada en la figura de Santa Teresita de Lisieux. Esta interpretació participa el Quartet de Corda València,

juntament amb el cor infantil Enclave, sota la direcció de Santiago Castells, en la participació també de Rodolfo Badamaño. Una proposta que combina la sonoritat de les cordes amb les veus infantils per a crear un ambient íntim i espiritual, inspirat en la figura de Santa Teresita. Així cobrim esta segona part del concert amb A Teresita. Doncs escoltem ja el Quartet de Corda València.

Uau, que bonica és esta obra. Una música que sense necessitat de paraules es transmet serenitat, emoció i una profunda espiritualitat. Acabem d'escoltar a Teresita, interpretada pel Quartet de Corda València. I seguim el concert i seguim amb el Quartet de Corda València, que ara ens porta una proposta ben diferent. En esta ocasió, escoltarem un tema que segur que molts de vosaltres reconeixereu des de les primeres notes o des dels primers compassos. I Have Nothing, una de les cançons més conegudes de la cantant nord-americana Whitney Houston. Una balada que es va fer mundialment famosa gràcies a la pel·lícula El guardaespatlles i que en esta ocasió podrem gaudir en una versió per a quartet de corda. Així que canviem de registre i deixem que les cordes ens conten esta història d'amor i d'emoció. Escoltem I Have Nothing, interpretada per el Quartet de Corda València.

Segur que heu reconegut este tema de Whitney Houston, I Have Nothing. I continuem amb el quartet de corda València, que ens porta ara un altre tema que segur que molts de vosaltres reconeixeu de seguida. En esta ocasió escoltarem Sway, una cançó que s'ha convertit en tot un clàssic i que ha estat interpretada per nombrosos artistes al llarg dels anys. Una melodia elegant, amb ritme i molt de sabor, que avui escoltarem en una versió diferent de la mà dels instruments de corda. Així que vos deixem en el ritme i la sonoritat del quartet de corda València i van interpretar Sway.

La que me dé tu amor, l'heu reconeguda, no? Ha començat així en un tema, en un ritme de tango, i després ja s'ha passat al xa-xa, que normalment el xa-xa-xa, que és el ritme que més coneguem en esta peça. Acabem d'escoltar Sway. I arribem ja al final del nostre concert d'avui, i ho fem amb un tema que també reconeixereu molt bé, perquè parlem de Te aviso, te anuncio, de Shakira, una de les artistes llatinoamericanes més internacionals i una cantant que precisament ha estat recentment per Madrid oferint diversos concerts. Una cançó amb molt de ritme, molta energia i aquest toc tan característic de Shakira que l'ha convertida en tot un èxit. Així que pugem el volum, deixeu-se portar pel ritme i ens acomiadem este concert amb Te aviso, te anuncio, de Shakira.

I escoltant Te aviso, te anuncio, posarem punt i final al concert d'avui. Però ara farem una breu pausa. Tornem de seguida, no se'n vagin.

0: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio. A l'Horta Sud, 102.2.
1: Si vius en una zona de risc sísmic, tinc especial cura amb la ubicació dels productes tòxics o inflamables, a fi d'evitar que hi hagi vessaments. I en cas de terratrèmol, no oblides que el principal consell és mantindre la calma i fer-la extensa als altres. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
3: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
4: Mireu, jo després d'escoltar el quartet de corda València i el tema de Shakira, comença la segona hora amb molta energia. Així que molt bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. Un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui estem a 11 d'octubre, una data que es deixa, entre altres coses, una commemoració molt especial. Avui se celebra el Dia Internacional de la Xiqueta, o de totes les xiquetes. Una jornada creada per l'ONU l'any 2011, amb un objectiu molt clar, defensar els drets de les xiquetes de tot el món i donar visibilitat als problemes i les dificultats que moltes d'elles encara han d'afrontar pel fet de ser xiquetes. Parlem de la importància de tindre accés a una bona educació, de poder créixer en un entorn segur i saludable i, sobretot, de tindre les mateixes oportunitats que els xiquets. Perquè totes les xiquetes tenen dret a créixer amb igualtat, llibertat i dignitat, i per a poder decidir quin serà el seu propi futur. Però si parlem d'efemèrides musicals, tal dia com avui, l'11 d'octubre de 1896 moria a Viena Anton Bruckner, un dels grans compositors i organistes austríacs del romanticisme tardà. Bruckner és especialment conegut per les seues monumentals sinfonies i per la seva música sacra, una obra que l'ha convertit en una figura imprescindible de la història de la música. I ja fet este breu repàs d'efemèrides, jo crec que ja és el moment de saber, a partir d'ara, què tenim preparat així, a Fem Banda. I per això tenim a la nostra col·laboradora Imma Santana. Molt bon dia, Imma.
5: Molt bon dia.
4: Acabem d'escoltar el concert d'avui i a partir d'ara, com seguís el programa?
5: Pues a partir d'ara comencem en la primera secció del rebost de la banda i ja tenim ací a Borja Martínez, director de la Unió Musical Santa Cecília de Vilar de l'Arzobispo, i ens va parlar de la Tardor Musical 2026 que organitza la mateixa Societat Musical. A continuació farem un repàs a l'agenda musical per conèixer algunes de les cites que tinguem per endavant, i després de les notícies de les 9 del matí tornarem amb el rebost de la banda. I avui tenim visita. Ens acompanyen ací als estudis de Punt Ràdio les integrants del quartet de corda de València, que ens parlaran dels seus propis concerts i ens contaran moltes coses sobre la seva música. I per acabar, tindrem el nostre suggeriment de la setmana. Esta setmana, de la mà del compositor Carlos David Perales, que ens presentarà la seva obra De les criatures.
4: Doncs, Ima, ja ho tenim. Música, actualitat, agenda i, sobretot, molta banda. Així que, Ima, moltes gràcies per avançar-nos com continua el programa d'avui. I ara sí, Òscar, seguim fent banda, on la música enamora.

0: I entrem de ple en la primera secció del Rebost de la Banda i anem a parlar d'una de les cites més importants del calendari de la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo. La tardor musical o el otoño musical. Un cicle que any rere any es porta música, concerts i activitats, però que també és una mostra de tot el que hi ha darrere d'una societat musical. Músics, formacions, directors, professors, famílies i moltes hores de treball i dedicació. Durant les pròximes setmanes hi haurà concerts de la banda juvenil i de la banda sinfònica, el concert de solistes, una jornada dedicada al clarinet, actuacions d'altres formacions i, com no podia ser d'una altra manera, les activitats al voltant de Santa Cecília i els concerts de Nadal. I per a repassar tota aquesta programació, jo tinc ací al meu costat el director titular de la banda sinfònica, que és Borja Martínez. Bon dia, Borja.
1: Bon dia, què tal?
0: Jo encantada. Bueno, a veure, va sempre, tens molta feina sempre. Com has passat l'estiu? Jo crec que molt carregadet, perquè viatge i tot has fet per
1: ahí. La veritat és que jo sempre m'alegre de vindre a veure't, ja saps, però com tinc moltes coses, al final vinc a veure't molt.
0: estava diguem-me que el faig matinejar i és de veres, es faig matinejar, perquè això és molt matí.
1: Has de tindre en compte que els directors tenim un altre horari que les persones normals.
0: És veritat, és veritat. És així. Així que es donem la benvinguda fent banda. Però comencem parlant d'aixa tardor musical que teniu ara per davant. Què representa aixe otoño musical, aixa tardor musical per a la Unió Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo?
1: La veritat és que, com saps molt bé, moltes societats musicals, les activitats de Santa Cecília se concentren en una setmana o en dos caps de setmana. En el Villar el que fem és totes aquestes activitats repartir-les des de després d'estiu fins a Nadal. Uh-huh. I la veritat és que d'aquesta manera sempre integres una activitat cultural que és de veres que en molts pobles després d'estiu no n'hi ha tanta cosa. La veritat és que sempre tenim una tendència a que tot sigui en estiu.
0: I que així repartiré millor, no?
1: Sí, la veritat és que, evidentment, en qüestió organitzativa és molt més còmode, però la veritat és que és bo. I a més, el poble, la veritat, que sí que participa molt i s'ho pren millor.
0: I des de quan es fa esta tardor?
1: La veritat és que ja són molts anys, més de 25 anys que es fa la tardor musical, sí.
0: Mare meva. I suposa que ha anat evolucionant, primer seria més poquets concerts, fins
1: sí,
0: que ho ha anat afegint.
1: Sí que és de veres que la fita del passeig musical que ha anat evolucionant, perquè clar, és com una espècie de recorregut pel poble, mm-hmm, en diversos indrets del poble que se fan com mini concerts de música de cambra en gent de la banda.
0: Ah, explica, perquè això ho vau fer el diumenge passat,
1: sí,
0: no?
1: Exactament.
0: El diumenge passat. Aleshores, com és aquest passeig musical? Perquè el nom és molt atractiu i te recrea així tranquil·litat. Com serà aquest passeig, no? Per allí, per Villar de l'Arzobispo.
1: Sí, s'han delimitat com uns llocs típics del poble, en esta plaça, en esta font, en el huerto del Senyor, que és darrere del cole, i se van distribuint grups de música de cambra, que no són grups de música de cambra tots ells que siguen en una activitat, anem a dir, continuada en l'any. Mm-hmm. És un poquet ad hoc que es fa per a esta situació. I entre estos punts, la banda juvenil va desfilant perquè la gent vaja caminant del punt 1 al punt 2 i així.
0: I mentre feu un passacarrer, és a dir,
1: sí, exactament.
0: Punt, aneu en passacarrer.
1: Clar, passacarrer, miniconcert. La veritat és que és
0: una idea molt xula.
1: Està molt bé.
0: Molt xula, la veritat que sí. I damunt feu poble, feu banda i feu poble.
1: Efectivament.
0: Està molt bé. Doncs jo crec que és hora ja d'escoltar a la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo en un pas doble superbonic.

0: bonic és, Òscar. És bonic. Autor de Ricardo Dorado, de Mater Mea.
1: Mater Mea, Cordero de Dios. Estem parlant de...
0: Sí. De un gran.
1: La pata negra, de la música processional.
0: I ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Els nostres oients, si volen escoltar este pas doble complet, és el que encapçala el concert d'avui, d'avui diumenge, quan acaba el programa, en el podcast, busquen el dia 11 i comencem el concert amb este pas doble. Bé, un dels primers actes que feu també és la conferència que oferiràs sobre els certàmens. Crec que serà el dia 31?
1: Sí, 31 d'octubre.
0: El 31 a les 7 al Patronat.
1: Sí.
0: Tu saps que és Halloween, no?
1: Sé que és Halloween, per això és a les 7 de la vesprada, per evitar. Anem a dir creuament d'activitats.
0: Ja ho crec. I què vols transmetre al públic en esta conferència?
1: En estos anys que estic treballant al billar, he tingut l'oportunitat, m'ho han demanat, i a mi, com saps, a mi m'agrada molt fer conferències. Jo xerrar i que la gent més o menys em fas a casa és una cosa que, la veritat, que m'atrau.
0: És
1: prou atractiu. I em comentaren que volien, arran d'una conferència que vaig fer l'any passat a Itàlia, parlar dels certàmens. No... perquè és de veres que, com totes les bandes, pues, sempre hi ha canvis generacionals. Mm-hmm. És de veres que estem plantejant-nos el competir pròximament en la banda del billar i molta gent jove, anem a dir, encara es diu això, però tota la gent que s'ha incorporat a la banda després de la pandèmia, és de veres que no ha tingut aquesta oportunitat de competir. Sí. Perquè l'última volta que la banda va competir va ser el 2019. Per tant, un gran grup de la banda que està ara formant part no ha competit mai i no tenen esta cultura de què és el certamen, què és competir, només perquè ho han escoltat dels majors, quan és una banda que històricament ha competit molt, sobretot en els 90 i els principis dels 2000, sí. És de veres que han tingut mestres que han volgut competir molt.
0: Tu, actualment, d'ací no res, d'ací menys d'un mes, és el certamen autonòmic.
1: Sí.
0: El crec que és el 7 i el 8 de novembre. Tu creus que actualment els certàmens continuen estan presents a dia d'avui? Tan presents com estàvem abans?
1: Sí, però no a totes les societats musicals. Per tant, és com donar-te la raó i no.
0: Sí.
1: Pense que les societats que tenen tendència a competir pràcticament són les mateixes.
0: Sí.
1: I després... en altres, directament no està dins dels objectius de la banda, i això està bé, això està bé. No totes les societats musicals han de fer el mateix, no tots els objectius han de ser el mateix, i les inquietuds no han de ser iguals.
0: Hi ha moltes societats que això de la competició no està en els seus objectius.
1: I no passa res. Per a mi sí que ho és, però m'he criat d'esta manera.
0: Sí,
1: jo sempre
0: ho conto.
1: Mon pare forma part de la banda del meu poble, tocava el clarinet, i jo m'he criat escoltant les cintes de casset de la plaça de Bous. Jo no
0: puc... Tu eres prou més jove que jo.
1: Però
0: tu
1: bueno,
0: ja
1: però sempre he sigut molt vintage per a aquestes coses, sempre. I la veritat és que és una cosa que es queda ahí. A mi m'agrada gaudir dels certàmens, en totes les coses bones que tenen els certàmens i en totes les coses que es poden reflexionar.
0: Què aprenen els músics durant tot aquest procés d'aprenentatge, no? Per anar a un certamen?
1: La veritat és que realment estàs treballant d'una manera més profunda i més en detall que podria ser en qualsevol altre concert. Sé que això sona molt, molt típic, però és que és la veritat. No és el mateix tindre 2 mesos o 3 per preparar un concert de 50 minuts que tindre 6 mesos per preparar un concert de 30 minuts.
0: Aleshores, darrere d'aquesta competició hi ha moltes coses més.
1: Clar, evidentment, hi ha més convivència en lo bo.
0: Sí.
1: I no tan bo que dur la convivència, però bàsicament és una manera diferent de treballar.
0: Jo crec que el que no estem preparats, que costa molt, és a dir, volem participar sempre moltes societats musicals en els certàmens, però el que no està preparat és a que no quedes el primer.
1: Bé, però evidentment és una competició, no tot el món guanya. Si traslladem en qüestions esportives, en els Jocs Olímpics hi ha una medalla d'or.
0: Sí.
1: Per competició és una persona o un grup de persones que guanya la medalla d'or. S'ha de veure en el sentit de que són bandes amateurs, la gent no viu d'això, i ha de veure com queda el treball reflectit després Després n'hi ha molts condicionants.
0: I després el que passa és que n'hi ha, com tu has dit ara, molts condicionants.
1: Els condicionants, moltes tipologies.
0: Perquè fan molt d'esforç a gent que treballa en altres llocs i fan esforç per anar, i després moltes vegades passa factura.
1: Clar.
0: On no hauria de passar, perquè així amb tots guanyants. Ells aprenen més, el director aprèn més, la banda creix, però passa després efecte rebote.
1: He vist de tot, evidentment. Bandes que s'han pres millor el no guanyar perquè han considerat que el procés de treball, el procés de millora està ahí, i bandes en els quals s'ha desatat un caos absolut per això.
0: Doncs seguim escoltant a la banda de Villar de l'Arzobispo en un tema de Johann de Mein, LG i Esquerçó.

0: vau interpretar esta peça de Johan de May, va dirigir ell mateix.
1: Va dirigir ell, sí.
0: En el
1: Congrés Internacional de Tubes i Bombardins.
0: Correcte. Bé, he ficat esta peça perquè el concert que feu el dia 8 de l'11 a les 7 de la vesprada és el concert de solistes.
1: Sí, sempre es dona l'oportunitat de les persones de la banda que estan en el conservatori o que han acabat recentment els seus estudis, donar-los l'oportunitat de tindre un pianista acompanyant per poder fer un recital. I és de veres que tocar en la banda o anar al conservatori, però mostrar a la gent del teu poble, de la teua banda, que tu estàs fent una cosa diferent en la teua activitat musical, o gent que té estos visos de ser professional o ja acaba de ser professional, la veritat és que és una bona oportunitat per a ells.
0: Ja ho crec que sí. Quants en teniu? Quants en són?
1: Normalment, no tinc clar el programa d'enguany perquè no me l'han comunicat, però normalment solen participar 5-6 persones en este concert.
0: I aquest concert, recorda els oients, que és el dia 8 de novembre a les 7 de la vesprada. No sé si això sí que no ho tinc apuntat, en el local.
1: En el local, en el saló.
0: En el saló d'allí, de la banda. Molt bé, seguim el recorregut d'esta tardor musical i arribem a uns moments centrals. Està el concert de Santa Cecília, de la banda juvenil i de la banda simfònica. I faran dos concerts diferents.
1: Sí.
0: Moltes vegades fan mig i mig, però vosaltres heu plantejat esta doble proposta.
1: Sí, la veritat és que tant José Antonio, el director de la banda juvenil, que hi té la seva programació, i la veritat que moltes coses les parlem entre els dos, i això crec que és bo per a tindre una idea comú a l'hora de treballar, i jo mateix que faig el concert de la banda simfònica. És de veres que enguany tenim una activitat perquè ja hem fet un concert en el Festival de Riba-roja i ara tenim un intercanvi de dues bandes en la banda de Casinos, però el concert de Santa Cecília enguany ja puc avançar que anem a tindre en compte a persones de la societat musical. Una persona en concret, Antonio Cruzado, està estudiant direcció i jo li vaig a donar l'oportunitat de que dirigisca una de les obres com a director convidat, i una persona que està fent els estudis superiors de trombó, que és Germán Usac, va a tocar com a solista el concert Colors de Berta Permont en este concert.
0: Estem parlant del teu concert, que tu el fas el dia 21,
1: 21
0: crec que
1: de novembre,
0: és el
1: sí.
0: 21 de novembre. I com tu bé has dit, hi ha un clarinetista, Antonio Cruzado,
1: sí,
0: que està estudiant, crec que és a Barcelona, no?
1: Ha acabat ja a Barcelona i està fent ara estudis de direcció i li vaig a donar l'oportunitat de dirigir la seva banda.
0: Però també interpretaràs altres, per exemple, obres de Holst.
1: Ell dirigirà la primera suite de Holst, serà Antonio qui la dirigirà, i el Berta Permo el concert, com he dit, Germán el tocarà de solista, trombo solista.
0: I de Francisco Zacarés, quina obra vas fer?
1: Valhalla.
0: Valhalla.
1: Sí. Valhalla ja és repertori vintage, ja té 25 anys.
0: Sí. Va vindre així i ja ho va dir. Ja ho
1: una obra molt interessant, de veritat que hem començat ara a treballar-la i crec que ha tingut bona acollida.
0: I això és el dia 21. Però si tornem un poquet enrere, al concert de la banda juvenil, ja ho han fet, i en la banda juvenil entren 5 nous músics, en la juvenil. I esta és un concert que van fer en el 24, Pocahontas, perquè anava de pel·lícules de Disney. Esta vegada, per als oients així ho informe, el que van a fer és un concert didàctic també, i interpretaran Titanic, La Sirenita, Pirates del Caribe, totes aquestes peces. Què has dit que era el director, que no me recordo?
1: José Antonio Pérez Alcaide, que és de la casa, trompetista.
0: Correcte. I entraran 5 músics, i quants entren a formar part de la banda?
1: Ara m'has pillat el número exacte, però crec que en són 7 o 8. Sí.
0: 7.
1: Sí.
0: 7 músics. És important. És a dir, això vol dir que té una,
1: sí, la
0: una pedrera, una cantera molt bona, no?
1: Exactament, la veritat és que tots els anys tenim la sort de que s'incorporen molta gent. La veritat és que l'escola de música funciona molt bé. Des d'ací aprofite per felicitar a les persones que estan al càrrec i sempre comptem en les incorporacions tant en la banda juvenil com en la banda gran de noves.
0: I d'aixes 7 persones, que no vaig el nom perquè igual no te'l saps, però els instruments que més o menys entren?
1: Tenim un poquet de tot. Tenim dos trompetistes, tenim dos percussionistes, un saxo, un clarinet, vull dir, tenim
0: variat.
1: Un poquet de tot.
0: Variat.
1: La veritat que això és interessant, sempre.
0: Ja ho crec que sí, que és interessant. I ja que estem parlant d'aquest concert, el concert de Colors de trombó,
1: de
0: jo crec que al músic, al públic, vull dir, al públic, descobrirà una obra molt xula.
1: Molt interessant, la veritat és que és una obra molt fàcil d'escoltar.
0: Ja ho crec que sí. Aleshores seguim escoltant una altra obra interpretada per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo, que és Migration, que també vau interpretar en el mateix concert que estàvem parlant abans.
1: Sí, esta sí que la vas dirigir jo.
0: Esta sí que la vas dirigir tu. Escoltem uns moments.

0: Migration. Seguim este recorregut de la tardor musical i arriba el 28 de novembre. Hi haurà una jornada dedicada al clarinet, amb una exposició de la Royal Global i diferents actuacions. Però per què, expressament el clarinet?
1: És el dia de la jornada de reflexió electoral. Ho fem per això.
0: Això ha vingut després.
1: Veritat, no, en la banda del billar tenim la sort de comptar amb molts clarinetistes professionals.
0: Sí.
1: I Raúl Dolz ha organitzat esta que és actualment el clarinet solista de la banda, ha organitzat esta jornada en esta marca que has comentat per fer una sèrie de tallers, exposicions i que la gent conega esta nova marca de clarinets.
0: Direm als polítics que vagin a Villar de l'Arzobispo.
1: No, ese dia no poden treballar, però poden vindre a provar clarinets.
0: Simplement a reflexionar.
1: Exactament.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. I seguim aquesta tardor musical i continuarà ja a desembre. Ja a desembre en el Look Balkan Jazz Fusion.
1: Sí, s'ha convidat a este grup per fer també una cosa diferent, no només activitat de pròpiament les bandes, però també és interessant.
0: Diguem, un grup que ja no forma part de...
1: No és de la casa, però això, altres músiques, que m'agrada dir-ho, que crec que tot és interessant i tot és prou productiu per al poble el veure, aquestes coses.
0: I després ja entrem en els concerts de Nadal.
1: Sí, el concert de Nadal que farà la banda juvenil i el que farà el cor.
0: Sí, informe que el Look Balkan Jazz Fusion és el 12 del 12. Després ve el concert de Nadal de la juvenil. És de la juvenil, té molta feina.
1: La veritat és que és de les bandes juvenils que jo conec que més activitat tenen.
0: Sí, sí. I també el cor, perquè no em parla del cor. També el 23 fa el cor. Qui el dirigís?
1: El cor el dirigís una persona de la casa que es diu Anna Martínez. Uh-huh. La veritat que una persona, una gran professional i està fent una tasca molt, molt, molt, molt, molt bona amb el cor.
0: Doncs jo crec que ahir n'hi ha molta feina, que tot això ho poden trobar, està publicat, ho poden...
1: Està, en les xarxes... Sempre les xarxes va publicant-se tot, sí. La veritat que les xarxes estan prou al dia.
0: Vale. Borja, quants anys portes ja a la direcció de la banda?
1: En gener faré 3.
0: I quina és la part de tota esta tardor que més t'il·lusiona fer?
1: Realment, a veure, sona típic, no? Però el concert de Santa Cecília és un dels... És la fita important de l'any. Sempre es pot treballar d'una altra manera, sempre tens més gent que aprofita que potser està vivint fora i bé, la veritat que per a mi...
0: La gent del poble de Villar de l'Arzobispo sol anar als concerts?
1: Sí, és un poble prou fidel, en este sentit.
0: Això és important.
1: Sí, sí, sí, crec que és el més important,
0: clar,
1: realment.
0: És clar. Clar que sí, per això fem música.
1: Exactament. Si no, tocaríem en casa i ja està.
0: Ahí t'encaig en la cambra. Borja, què és el que més t'ha costat preparar d'esta programació tan extensa perquè tens molt?
1: Clar, el fet de que moltes voltes estem acostumats a tornar d'estiu i ja preparar Santa Cecília, però realment tindrem 3 concerts abans de Santa Cecília. Per tant, ha sigut un poquet encaixar repertoris diferents, agafar una obra d'ací, agafar una obra d'allà i anar combinant els programes. Realment han sigut... 4 concerts en 3 mesos. I això és l'explicació del que més m'ha costat.
0: 4 concerts en 3 mesos de Villar de l'Arzobispo.
1: Sí, que sempre tenim
0: que
1: una intenció de fer programes...
0: Que tu tens més concerts.
1: Clar, evidentment, sí. Sí, clar, jo treballo...
0: Tu alguna vegada, perdona, Borja, alguna vegada has comptabilitzat...
1: Has dormit?
0: No, has comptabilitzat, has comptat al llarg dels anys quants concerts fas?
1: Tinc costum de comptar-los per temporada, és a dir, de setembre a agost, l'any passat vaig fer 34 concerts dirigint.
0: Que
1: no sé si algú ha fet més que jo.
0: L'any no són 52-53 setmanes?
1: Imagineu-vos. Rosalía en fa més que jo, però estem allí.
0: Pues sí, li pots dir, li pots dir.
1: Li ho diré, no t'encantes.
0: Què demanes als músics de la banda sinfònica? Què demanes d'esta tardor musical? Què es demanes a ells?
1: Participació en totes les activitats, perquè tots els companys i la directiva ha lluitat prou per tindre este cicle i oferir una programació variada i de qualitat, i simplement una volta ja estem allí, participar, estar a gust i gaudir de la música, que crec que és el que hem de fer tots d'una altra o altra manera.
0: Ja ho crec que sí. Què és el que més caracteritza a la En portes tres, crec que són, no?
1: Sí.
0: I cada una d'elles serà diferent.
1: Clar, és que treballa una banda d'un poble de la mar, a un poble...
0: De la Safor.
1: De la Safor, un poble que es parla castellà més de l'interior, i una banda de València Capital. Crec que puc parlar a nivell sociològic...
0: Perquè tu eres... Tu, abans estaves parlant, tu eres de
1: Setaigües, sí.
0: De Setaigües. Que jo també parlo en castellà, no?
1: Sí, clar.
0: El parles molt bé el valencià.
1: Gràcies.
0: És veritat. I aleshores, què caracteritza la banda Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo? Quina és la característica que més tu dius? És que esta banda té això. És... Que igual te falta en l'altra. Però...
1: No, és que em falten les altres, però és de veres que és una banda que s'exigeix molt a si mateixa. I això reverteix en el treball. És una banda que té ganes de fer les coses bé des de fa molt de temps per tots els mestres que ha tingut esta banda.
0: És a dir, és una banda que té ganes.
1: Té ganes i de...
0: Però jo crec que això ho faràs tu, perquè... És el Malilla, no?
1: Sí, sí.
0: També?
1: Sí, però igual Malilla jo he tingut més sabor en això i en Villar és una cosa que ja tenien ells. Imagina que jo faré alguna cosa, però crec que m'has entès perfectament.
0: Sí, t'entès perfectament. Tu creus que actualment les bandes estan en un bon moment?
1: Crec que estem en un punt de la societat en el qual n'hi ha moltes activitats que tenen una recompensa, que és tu la traus més prompte. I invertir en música, invertir en estudis, invertir en banda, costa més temps. Però realment quan arribes a això és més satisfactori.
0: Jo crec que és un moment, és una opinió, eh?
1: Sí.
0: Un moment d'impàs o d'evolució cap igual a altra manera d'entendre
1: sí,
0: les societats...
1: Altre model.
0: Sí, les societats musicals que la meua època no estem tan acostumbrats.
1: Clar.
0: I aleshores possiblement és el que tu dius de la rapidesa que va tot.
1: Sí, tenim molta oferta d'oci, moltes activitats. Vivim saturats, però inclús vols veure una sèrie i tens tantes opcions que no saps què veure i passes 10 minuts passant sèries per les plataformes i no has fet res. És esta immediatesa, sí, que realment va en la nostra contra.
0: Opine el mateix. Mira, si no res fan elecció una altra volta a la federació i trobe que és ixa el moment este que tenim. No sé si és d'impàs o és d'acceptació que la societat canvia.
1: Sí, realment hem de tindre en compte que ara la gran majoria de les bandes són persones que ja han nascut en el segle XXI i això comporta un canvi social, un canvi de paradigma i evidentment unes inquietuds diferents.
0: Així podríem estar parlant amb Borja.
1: Això dona per a hores i hores.
0: De molt. Però bueno, jo a mi sols em queda donar-te gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per esta tardor musical que ja hem dit que el concert que es fa més il·lusió, es fa tot il·lusió, perquè parlar de certament suposo que sempre es fa il·lusió.
1: Sí.
0: Però és el concert de Santa Cecília, que és el que totes les societats musicals sempre estem ahí preparant aquest concert per a lluir-se, no? Per a lluir-se. Però que poden trobar tot tipus d'activitats i de concerts que participa tota la banda, tota la societat, la banda juvenil, el cor, la banda simfònica en esta tardor musical. I que és una idea que ja va sorgir fa anys, simplement perquè no estiga tot agrupat en dos dates,
1: sí,
0: de novembre.
1: Clar, moltes societats ho fan en dos caps de setmana i crec que d'esta manera arribes a més gent.
0: Ja ho crec que sí. Doncs, donar-te les gràcies. Vull que acabem... Escolta este pas doble, escolta-lo, perquè vull que acabar escoltant este pas doble. Està dirigit per tu.
1: Sí.
0: La musical.
1: La musical.
0: Per què la musical?
1: La musical és un poc el malnom en el qual es coneix a la banda del Villar dins del Villar. Per tant, este pas doble que el va compondre Eduardo Nogueroles,
0: sí,
1: un gran músic, un gran tubista, gran compositor, gran director, quan era el director titular de la banda, el va dedicar.
0: La musical. L'alismo.
1: Exactament. Crec que sí, perquè el meu poble és el musical. Clar, però això és una discussió que no vaig a començar avui. És de veres que és un pas doble que quan tens una oportunitat d'una... una fita històrica com va ser anar al Palau de la Música després de tant de temps, crec que és com una carta de presentació molt bonica.
0: Crec que era el 127 edició del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València.
1: Sí, quan anarem amb Eduardo i després en el Congrés de Tubes el tornarem a tocar.
0: Sí, és d'ahir, la gravació és d'ahir. Doncs escoltem La Musical, que vaig pensar... que havia una rata i tot, saps?
1: No.
0: Per això t'ho vam preguntar.
1: No vaig a dir que jo també ho vaig pensar en el seu moment, però ara no vaig a reconèixer-ho.
0: Doncs, escoltant este pas doble, la musical d'Eduardo Nogueroles, interpretat per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigit pel mestre Borja Martínez, seguim així en Fent Banda amb l'agenda musical.

0: I com cada dia, entrem dins de l'agenda musical per a dir alguns dels concerts que es fan ací a la nostra terra. Per exemple, tenim el 13è cicle de les bandes de la província a l'ADA. Avui li toca el torn participar, fer un concert en l'ADA, en l'Auditori d'Alacant, l'Associació Musical El Tossal de Sant Vicent del Raspeig. Començaran res en una hora, a partir de les 10 del matí a l'ADA. Seguim amb més... En este cas no és un concert, però és informació. Per exemple, la coordinadora de societats musicals participa enguany en la nova temporada de Cultura als Barris i Cultura a les Pedanies de València. El primer concert el van fer el diumenge passat a les 6 a càrrec de la banda La Societat Musical de la Unió de Tres Forques. Aquesta iniciativa permet acostar la música de banda i la cultura als diferents barris de la ciutat i donar a conèixer el treball de les societats musicals valencianes, que no és poqueta la feina que fan. Però per explicar-nos esta nova temporada de la cultura als barris i a les pedanies de València, tinc a l'altra part del fil telefònic a Miguel Hernández, que és el president de Cosumoval. Bon dia. Bon dia, Miguel.
1: Hola, Ima, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, Miguel. Encantada de parlar amb tu. La setmana passada ja vau començar el cicle este de la música als barris i la cultura també a la pedania, a les pedanies de València. Què significa per a Cosumoval participar un any més en este programa de cultura als barris?
1: Evidentment, com a iniciativa interessant i importantíssima per a la ciutat en general. Val? Perquè més enllà dels nostres concerts hi ha més activitats que omplin els barris, aquests caps de setmana fonamentalment, en un munt d'activitats i de concerts, sí, sí, i de teatre, de ballet, de contacontes, és a dir, és genèric la programació.
0: Jo et vaig a fer-te una pregunta.
1: Nosaltres, digues.
0: Perdona, que no sé, la meva ignorància és gran en això, ¿vale?
1: Sí.
0: Aleshores, n'hi ha algun barri de la ciutat de València que no tinga societat musical, que no tinga banda? Perquè n'hi ha molts.
1: Podríem dir que no. Podríem dir que no. És a dir, fonamentalment, quasi tot, llevant d'alguna pedania concretament, no té banda, però la majoria de les pedanies tenen banda. I després, la majoria de les barris, començant per la perifèria de València, tots els barris que estem a la perifèria, la veritat és que tots els tenim. I a poc hem anat omplint la resta de barris a la ciutat, fins a arribar a tindre una en el centre de la ciutat,
0: que és
1: la societat del centre històric. O sigui que, podríem dir que no, hem omplit la ciutat.
0: Que està, de... que

0: Exacte.
1: Activitat lúdica.
0: Aleshores, esta iniciativa que va començar l'any passat, ja l'any passat van participar unes societats musicals, jo no sé enguany si són les mateixes, si són diferents, però com feu aquesta selecció, de bandes?
1: Bueno, jo te diria més, si es començaran l'any passat, d'alguna forma, la realitat que el cicle de cultures barris i pedanies es començà en el 2016.
0: Ah.
1: És a dir, estem parlant de que ja des de l'anterior govern municipal, el que diem el govern del Botànic, no? Va encetar aquesta idea, no? Lo bonico i lo chulo de la història és que s'ha fet una transició política i està governant un altre partit ara, però aquesta idea en concret la mantenen. Però conforme estava feta, inclús, de fet, que es diu el mateix, les activitats solen ser més o menys la mateixa dinàmica, i això, nosaltres estem des del 2016 participant d'aquesta iniciativa.
0: És a dir,
1: les societats musicals.
0: Miguel, perquè les societats musicals, dins de la vida de València, la vida cultural i social de la ciutat de València, té un paper fonamental.
1: Sí, sempre hem estat. Des d'aquest moment, com te deia abans, del 16, del 14, inclús, i endavant, fins ara, tenim un protagonisme especial, una vida més enllà, a partir de que s'ha gestionat definitivament el València Music City, també d'alguna forma és un poc el fil conductor entre les activitats de les societats musicals de la ciutat, l'Ajuntament i tot el que suposa la participació dintre de l'activitat cultural i lúdica de la ciutat. No? Nosaltres mantenim aquesta dinàmica, encara que no participem abans la primera part de tot el cicle, quan jo te parlava del 16, sí que participam totes les societats, però a poc bueno, pues, ara en este cas són 9 societats en guany i cada any van participant no sempre les mateixes.
0: I saps quines són?
1: I d'alguna forma quines són les d'enguany?
0: Sí.
1: La primera, com tu bé has dit, és la de Assegut, va la de Tres Forques, la societat musical de Tres Forques, val, que el va fer en la pèrgola del carrer Emili Lluc. Bueno, la segona serà l'agrupació musical de Patrais, vale, que el farà el barri de la Llum.
0: Crec que és la setmana que ve n'hi ha dos.
1: Això és la setmana que ve, tres concerts el mateix dia. Un, al carrer de Miguel, bueno, en el barri La Llum, l'altre en l'Hort de Senabre, que la farà l'Associació Cultural Falla Jerónima Galel i tota la Fou Pasqual Llevat, i l'últim concert del dia 18 serà en Malilla, ahí sí que la farà la mateixa banda del barri de Malilla. I després ja el 24 d'este mes, ja en Sant Isidre, la farà també l'agrupació musical del barri de Sant Isidre. I a partir d'ahí ja passem al mes següent, a l'11, que ja queden 4 concerts més.
0: Sí.
1: Un se farà en la Societat Musical de Pobles Marítims, en Ayora, en el Parc d'Ayora, és un parc de la ciutat. La següent, el dia 8 de l'11, la Societat Musical de Pescaors, que la farà en el Cabanyal. El dia 15, la Banda Musical de Torrefiel, que el farà en Orriols, ¿vale? Pot ser que no siguin en el mateix barri, però estan molt a prop, o solen ser per la contornar, no? I l'última serà el dia 15 de l'11, també, que la farà el Centre Institutiu Musical de Tendetes, que ho farà en el seu barri, en Tendetes, també. Vull dir, sí que és cert que, en este cas, han afegit a la proposta aquestes 9 societats, però cada any va variant en funció de la implicació, de la voluntat de la societat a participar del cicle. Allò queda obert a qui vulgui participar, val? Pues en temps ja contactem els recursos culturals o els recursos culturals contacten nosaltres i a partir d'ahí fem la proposta i ja van afegint-se societats i ja parlem directament en la regidoria els recursos culturals i a partir d'ahí s'està tot el programa de societats musicals en funció de la disponibilitat dins del programa general, claro.
0: Sí.
1: Però bueno, contentíssims també de participar i volem participar contínuament, clar.
0: Creus que...
1: Som part ja del projecte.
0: Ja. I Miguel, tu creus que aquest tipus d'iniciatives ajuda a aproximar, a apropar més la música de les societats musicals als joves, que són el futur?
1: Hombre, jo crec que en general ajuda a moltíssimes més coses, no? De forma que es crea una activitat, és una iniciativa que crea una activitat cultural en els barris, se descentralitza la cultura, en aquest cas, arriba a tots els barris i arriba d'alguna forma en diferents tipus d'activitats o d'activitats artístiques, me refereix, i és interessant. De cara a la música i als jovens, pues, d'alguna forma això també és una... Això ajuda, però evidentment el treball és nostre, no?
0: Ja,
1: en els nostres escoles de música, en els nostres xics i xiques dels barris o dels barris dels costats. És a dir, que hi ha un treball que fem nosaltres anualment durant molts anys que estem fent, però que allò ajuda a la visibilització d'això i que la gent veja que aquestes societats de nova creació, i no tan nova ja, evidentment, no són, són algunes centenàries, però que mantenen aquesta flama de lo que és lo interessant que és una societat musical a nivell de que no sols gent major, sinó gent molt jove està dintre de, no? I les escoles també, no? És important. Esa visibilitat que estem donant també en este cicle, per a nosaltres és molt important. I que se'ns considere dins de l'Ajuntament el que continuem participant és superimportant.
0: Miguel, i ho feu malgrat les poques condicions que teniu d'auditoris, perquè ho feu al carrer, bueno, i si entremenix el tema, és a dir, és ganes de fer cultura, és ganes de fer música, és ganes de fer banda, perquè malgrat aquest punt important, ahí esteu.
1: Sí, no és el lloc més idoni, més adequat per a fer un concert, val? No és el lloc, no pot estar no sols el públic que ho està en silenci, sinó que a la mínima pot ser que ens trobem en un parc on hi ha gent, jocs per a xiquets, o en un carrer on de cop i de repente passen cotxes o passa una moto o passa tal, evidentment no és el lloc adequat, val? Però sí, evidentment el que passa que la proposta com a tal del cicle de cultures, barris i pobles, o veranies en aquest cas, està fet o pensat per a fer-ho a l'exterior, no? No sols se descentralitza també la cultura, sinó que també s'apropa més directament al ciutadà, no? No l'emportem dintre d'un teatre que pot ser que alguns o molts...
0: No entrarien.
1: Jo no, al teatre no, però de cop i de repente se topen en una banda tocant que no, ni ho sabien ni se ho esperaven i paren. I això d'alguna forma fa pensar que... I pregunten, i aquesta banda de on és? Pues mira, si és l'art del teu barri, pues flipen també, perquè diuen, ostres, tenim una banda en el barri, no? Que és molta gent la que ja que tenim nova en els barris i que no coneix moltes coses del barri.
0: I segurament
1: una forma també de
0: captar i que diuen, aniré allí a aprendre música.
1: Sí, o que vegin realment la nostra tradició i la nostra cultura quina és també, no?
0: Ja ho crec que sí. Bueno, Miguel...
1: El carrer és molt important, molt important també. Sí, sí, sí. Evidentment, no lleva que no tinguem uns llocs adequats, això està clar. Que no en tenim suficients, poquets.
0: Vale, molt bé. Miguel, anem a donar un missatge a tota la gent que n'hi ha un cicle de música de cultura als barris i que animem a tota la gent que vagi. El pròxim concert és este cap de setmana que ve. És a dir, no...
1: Sí, són tres concerts diferents el mateix dia.
0: Correcte, així que ja ho sabem. Recorda els tres punts?
1: El 18, este pròxim setmana, el dia 18.
0: Recorda els punts, perquè la gent ho sàpiga.
1: Sí, serà, molt bé, en el barri de la Llum, a les 12, val? En el Hort de Senabre, que és la plaça Segòvia concretament, a les 12:30, i en el Parc de l'Olta, que és en Malilla, que és a les 10, a les 7, 10 hores de la nit, i en Sant Isidre ja el 24 en el Parc Vell de Sant Isidre mateix. És a dir, hi ha tota una programació important, però que també es pot accedir per la web de l'Ajuntament a l'activitat de Cultures Barris, i ahí es veu tota la programació en general, no sols de les societats, sinó tot el que... el que hi ha dintre del projecte. Evidentment, és este mes i el que ve. Recordem, no dura tot l'any. Són dos mesos intensos d'activitat. El problema també, el fer-ho a l'exterior, és la pluja d'estos mesos.
0: La setmana passada estava així, si actuaria, si no actuaria, perquè com hi havia pluja, però bueno, es va poder fer.
1: Exacte.
0: Així que moltes gràcies, Miguel.
1: Moltes gràcies a tu
0: per atendre'ns.
1: Moltes gràcies. Vinga. Bon diumenge, adeu.
0: Igualment. I seguisquem més dades de concerts concert anomenat Tonades Blanques, música valenciana, per a flauta i guitarra. A la guitarra estarà Rubén Parejo i a la flauta Joaquín Jericó. Serà el dijous 15 a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura Marquès de González de Quirós, a Gandia.

i escoltant el Pas Doble de capçalera Música i Vinos, ens anirem al butlletí informatiu de les 9 del matí. Com sempre vos dic, no se'n vagin, que promet el programa d'avui. Així que tornem en res, en un momentet.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Comprova on està localitzat l'interruptor de la corrent elèctrica i les claus de pas de l'aigua i del gas. En cas de risc d'inundació, caldrà que els tanques. Ves en compte amb l'estat de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguen afectar l'estructura de l'edifici. És un consell de Punt Ràdio.
2: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
3: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant atures?
4: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental, perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
3: Mil i un motius per escoltar Cuida't, el teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: El bon oratge ha espentat les reserves d'última hora en hotels de costa i cases rurals en el Pont del Pilar. La Comunitat Valenciana està entre les destinacions favorites dels visitants espanyols. A Benidorm arriben estos dies al ple tècnic. Elena Andreu.
6: Molt bones xifres d'ocupació este pont. Amb Benidorm, el gegant del turisme, liderant el rànquing, fregant el 90% d'ocupació. Jaume, recepcionista de l'Hotel Rosabel.
7: Este pont estem al 100% d'ocupació. Estem a tope. Fins i tot hi ha gent que vol fer reserves i no podem atendre-les.
6: Benidorm i la seva legió de fidels omplin avui els arenals com si fora ple estiu.
8: Pilla cerca de casa, sempre hi ha ambiente i... Y es barato.
9: El sol, el calor, el ambiente...
6: Però no tot és platja. Al centre de la ciutat de València, avui no cap ni una agulla. La capital frega estos dies el 85% d'ocupació. Bon oratge i alta demanda de turisme de proximitat, les claus d'este pont.
10: Venimos de Granada pues porque queríamos visitar la ciudad. La verdad que tenemos muchas ganas de hace mucho tiempo.
11: Nosotros venimos de Santa Cruz de Tenerife.
6: Turisme nacional.
12: Venim de Vilafranca i som 17 dones de 60 anys que celebrem els 20 anys de sortides.
6: I també internacional, captivats per la ciutat.
13: Bella, molt bella.
6: València arriba al 84,7% d'ocupació, xifres que, segons la patronal del turisme, reforcen la idea que els ponts de tardor s'han convertit en una peça clau per al calendari turístic valencià.
5: De la política, el PSOE i Front Ampli es reuneixen avui, diumenge, per a estudiar si es presenten junts al Senat en els generals del dia 29 de novembre. D'esta manera, intentarien evitar que el PP tornara a controlar la cambra alta. Divendres que ve acaba el termini perquè els partits que van en coalició a les eleccions ho comuniquen oficialment. Estem en el primer cap de setmana de precampanya electoral. Avui, el líder del PSOE, el president Pedro Sánchez, participa en un acte de partit a Ponferrada, a Lleó. I el líder de Vox, Santiago Abascal, estarà a Estepona, a Màlaga. El PSOE i el PP escenificaven ahir el tir d'eixida de la precampanya en dos mítings. Sánchez, a Dos Hermanas, Sevilla, assegura que si hi ha govern progressista es mantindran els decrets de la vivenda.
14: Este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
5: Desde Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que es hora de lluitar contra la corrupción del PSOE.
15: Voy a ser el presidente que España está esperando. Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas. Yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
5: El president Juanfran Pérez Llorca ha estat en l'acte dels populars este dissabte a Madrid, tot i que encara no ha sigut ratificat com a futur candidat a les autonòmiques.
13: Que estamos asistiendo a las últimas horas del sanchismo y que España necesita un cambio, sobre todo nuestra tierra, la comunidad, necesita un presidente comprometido con todos los valencianos de la comunidad. Y sabemos que Alberto Núñez Feijóo lo va a ser y que no nos va a dejar solos como nos dejó Sánchez en la reconstrucción.
5: En els esports, derrota del Villarreal al Bernabéu per la mínima amb el Madrid, amb el gol de Diamandé. Diomandé, volem dir. Vinícius va ser expulsat quan faltaven 20 minuts i tot apunta que no jugarà el clàssic contra el Barça. Íñigo Pérez, el tècnic groguet, qüestionat per les estadístiques que afavorien el Villarreal, va donar esta resposta.
16: Hasta ahora, si la clasificación fuera por estadísticas, estaríamos seguramente entre los dos, tres primeros.
5: I anem amb l'oratge estable i temperatures més altes al migdia. Joan Carles Fortea, bon dia.
17: Hola, bon dia. Efectivament, oratge estable i tranquil en el dia d'avui, també en la jornada de demà. Hem iniciat el dia amb un ambient fresc, a primeres hores valors al voltant dels 15-16 graus cap al litoral i valors inferiors als 10 graus cap a les zones d'interior. Pel que fa al migdia d'avui, tindrem pas de núvols mitjancials, núvols que són més compactes al matí cap a les comarques del nord i esta vesprada ho seran cap al sud. Les temperatures màximes avui més altes que les d'ahir, per tant tindrem temperatures entre els 24 i els 29 graus, quasi que fins i tot calor al migdia en moltes de les comarques centrals. Pel que fa a la jornada de demà, no hi ha canvis destacables, temperatures similars a les d'avui, dia assolellat, amb boires al matí i núvols mitjancials de vesprada, i l'estabilitat que continuarà també com a mínim fins a mitjan de setmana. S'esperen canvis a partir de dimecres i sobretot amb vista al pròxim cap de setmana. Però de moment, calma meteorològica, tranquil·litat, amb temperatures que després de la fresca del matí, al migdia estaran entre els 25 i els 29-30 graus.
5: Més notícies a les 10 i sempre en apuntmedia.es. Ara continua fent banda.
0: Apunt Ràdio, notícies. Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
18: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
19: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Escoltant Santiago Capitán a Bencerrajes del compositor Saúl Gómez, entrem en la segona secció del Rebost de la Banda. En esta segona secció del Rebost de la Banda volem parlar d'un projecte que porta el nom de València més enllà de les nostres fronteres. El pròxim 17 d'octubre, el Cuarteto de Cuerda València actuarà a París amb un concert creat especialment per aquesta ocasió, de València a París. Un viatge musical. Serà una actuació molt especial, no només pel lloc on es farà, sinó també pel repertori que han preparat. Pop internacional, música francesa i espanyola, melodies mediterrànies i, com a colofó, una selecció dedicada especialment a València. I avui volem conèixer millor aquest projecte, saber com s'ha preparat i descobrir què significa per a ells portar la música i el nom de València fins a París. Amb nosaltres tenim així a tres de les integrants del Cuarteto de Cuerda València. Tenim, per una banda, a Lola Biendicho. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ben dicho, tinc que dir-ho bé. Ben dicho.
1: Bon dia.
0: Bon dia. No pot parlar, però la farem parlar. A Teresa Lamà, bon dia.
2: Bon dia.
0: I a Mara Ponce, bon dia.
3: Oli.
0: Bueno, jo vos he de dir una cosa i he de dir a tots els oients. Vaig a fer-vos la benvinguda. Com porteu el francès? Bonjour? Com se va?
2: Malamente,
0: se va
2: bien?
0: Malamente.
2: Però bueno,
0: se va bien?
1: Se la vi.
0: Doncs, com tenia tantes ganes, anem a fer la entrada com cal per a rebre-vos. Òscar...

0: De les quatre xiques llegers, així tinc a tres. N'hi ha una que no ha vingut, que no ha pogut vindre. Bueno, però el pròxim 10 d'octubre se n'aneu a París, eh? Actuareu a París amb un concert especial. On actueu a París?
1: En la Iglesia de la Missió Espanyola.
0: En l'Església de la Missió Espanyola.
1: En el districte 16.
0: En el districte 16. I aleshores, com naix aquesta oportunitat d'anar a París? Com naix aquest concert?
1: Pues naix en molt de treball a l'hora de comunicar-nos en la Casa Regional de València, que són una gent increïble, i col·laborar amb ells en la nostra música i dur-la cap allí.
0: És a dir, que el que organitza és la Casa Regional
1: de València,
0: en París. A París.
1: A París.
0: No pareu de viatjar, eh? Perquè se'n vau anar als Grammy, era?
2: Als Grammy, als Latin Grammy.
0: Als Latin Grammy. I ara a París. A Miami. Mare meva. I què significa per a vosaltres aquesta oportunitat d'anar cap a París?
3: A veure, no és la primera vegada que toquem ja allí, en París.
0: Ah.
3: Però esta és més especial, sí que, perquè portem el nom de la ciutat precisament a la Casa Regional Valenciana allí en París. Aleshores, per a nosaltres ha sigut un projecte superbonico, de germanor total.
0: Ja ho crec que sí, encara serà més bonica la setmana que ve. Però bé, el títol del concert es diu De València a París, un viatge musical. Per què este nom? Quin viatge és el que aneu a fer mentre toqueu? Quina de les tres?
2: Jo mateixa. Doncs anem a fer un viatge per diferents estils musicals. El concert consta de dos parts. La primera és un poc més actual, més moderna, i la segona part és una combinació de música francesa i de música espanyola i de música valenciana, Vita Lola.
0: Per exemple, com què? Jo ara vos ficaré una i digueu-me si se la tocareu o no la tocareu. Que a mi m'encanta que la comenceu en ritme de tango.

0: ser en la cama.
1: Esta o esta ja està... No. Esta no. Quin és aquest repertori que aneu a fer, sobretot en la segona part? Per exemple, quines peces valencianes aneu a interpretar que estan ahí coguense, que ja m'has dit ara que estan coguense, que van a eixir molts temes nous. Quins?
2: A veure, el concert, com ha dit Teresa, són dos parts. La primera anem a anar al pop d'ahir, del passat, perquè nosaltres som molt poperes, ja ho saps. Aleshores anem a fer una selecció de ABBA, Queen, Beatles, que han elegit allí. Val? Nosaltres tenim molt, molt de repertori en el Hechitage
1: i no n'hi ha cap, perdona,
2: sí,
1: que segurament que no n'ha acertat cap de les que jo tinc així preparades, però no passa res.
2: No del tot, perquè les, a lo millor les que acabes de posar són del nostre disc forpop.es,
1: sí, sí.
2: I ells volien més un concert acústic perquè anem a una església. Aleshores és diferent el concepte. Sí, i després la segona part és molt bonica perquè és del pop actual de dones i després farem un mix de les cançons de dones franceses d'allí i després un mix de les cançons valencianes com Guillaume, som nosaltres.
1: Guillaume de Guian, per exemple, està...
2: Efectivament, per ahí va la cosa.
1: I de valencianes, quines?
3: Pues tenim Xàbia.
1: Anda, pas dobles.
3: Tenim Paquito el Chocolatero.
1: Sí.
3: Tenim un poquet també de
2: València.
3: Ah, la de Chiqueta Meua.
1: Chiqueta, Chiqueta Meua. Chiqueta, Chiqueta Meua.
3: Sí, fem un poquet.
1: I tots aquests arranjaments, qui vos es fa? Es feu vosaltres o hi ha una persona encarregada que fas arranjaments per a passar-los a quartet de corda?
2: Pues en este cas, l'arranjament de València ho va fer Juanjo Carratalà, de la producció Mamba, i l'arranjament dels medley nos l'ha fet un amic violinista.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però en aquest concert també n'hi ha, diguem, un vestuari que portareu nou, no? Oh. És a dir, per a representar més València...
3: Bueno.
1: No?
3: Así
1: jo tinc que n'hi ha que anireu en indumentària tradicional, bueno, part d'indumentària tradicional, valenciana a París, en un corpinyo.
3: La tela que tenim és molt especial, que és valenciana, i tota l'elaboració, tot el corpinyo tan espectacular que anem a estrenar ahí en París és del nostre amic Jorge Fauel,
1: sí,
3: de 1700, l'indumentarista fallero pues tan especial que tenim així i que li tenim un carinyo increïble.
1: És a dir, sempre cuideu molt, sobretot el vestuari.
3: Sí.
1: El vestuari. I anar en ese corpinyo, pues, en la segona part, suposo que serà,
2: sí,
1: en el viatge ese que aneu a fer, doncs és important. Porteu tot el que voleu portar és València, als valencians que viuen allí a París. I si és el viatge que aneu un poquet de València a portar allí.
2: Sí?
1: Un poquet de València. Doncs seguim escoltant el Cuarteto de Cuerda València amb este tema que segurament que el reconegueu molt.

0: Quant de temps porteu juntes?
1: Doncs entre 15 i 20 anys. Més 20 que 15.
0: I durant tots aquests anys, que estan prop de 20, quan va ser aquest moment que vau dir és que ens agrada molt la música pop? Perquè vosaltres veniu d'un ensenyament clàssic,
1: superclàssic,
0: de conservatori.
2: Pues sí. El que passa és que també hem sigut persones que no s'hem conformat en seguir un poc el camí que ens marcava, no? La vida. Sempre hem estat buscant innovar i estar d'acord també amb el que sentim realment i el que ens apeteix fer. I en aquest cas, pues, farà al voltant d'uns 8 anys aproximadament, començarem a fer incursions en les covers, ja fa ja temps d'això.
0: Sí.
2: I a dia d'avui, pues, encara fem moltes coses de clàssic, perquè també ens hem deslligat, però el nostre camí jo crec que està enfocat cap a un altre lloc.
0: És
2: de fet, fa no res, estiguem tancades en l'estudi de gravació fent un disc de l'Acadèmia de la Música Valenciana de compositors valencians.
0: Molt bé.
2: El tenim a punt de traure també.
0: Això també tingueu. És a dir, que ara, a banda d'anar-se'n a París, esteu treballant en altres,
2: en dos
0: altres
2: discos.
0: Projectes.
2: En dos discos. En dos discos. Que ja el tenim ja gravat i està al forn.
0: És a dir, eixiran abans de Nadal?
2: Jo, sí, el de l'Acadèmia de la Música Valenciana,
1: sí,
2: jo
1: sí.
2: Crec que sí. I l'altre, no, perquè començarem a traure xicotes singles primer, però...
0: És a dir, que vosaltres començareu, quan vau començar les quatre, era un quartet de corda,
1: clàssic.
0: Estàndard, clàssic.
2: Sí, així era, tocant
0: i...
2: Beethoven, Bach...
0: I quan eixiu ahir a l'escenari, bueno, allí no sé l'impacte que podeu provocar perquè has dit que és una església.
3: Sí.
0: I aleshores és diferent, no? Que quan esteu al carrer i tingueu i porteu darrere, per exemple, acompanyament de rítmic i tot això. Però quan eixiu ahir a l'escenari, què és el que voleu provocar al públic?
1: A veure, moltes vegades quan ens programen, la gent no està preparada o no s'espera que se va a trobar, perquè escoltar el concepte de quartet de corda és com que n'hi ha una idea, no, molt en l'imaginari col·lectiu, és com una idea molt estandarditzada d'instruments clàssics. Nosaltres tenim un punt molt xulo, que és que sense canviar del tipus d'instrument, no són instruments electrònics ni elèctrics ni res, són instruments clàssics, però fem un repertori totalment fora del repertori clàssic, a banda de el vestuari, l'actitud en l'escenari, totes aquestes coses, la gent al·lucina prou, per dir-ho així ràpid, i es queda prou sorpresa de la proposta musical que fem.
0: Clar, perquè quan digueu quarteto, és que damunt teniu també un quarteto de cuerda València.
2: Així és.
0: Quarteto de corda València.
1: Mm.
0: Aleshores, quan uno llitja això, i damunt és l'estàndard, violoncel, viola i dos violins del quartet, s'imagina un quartet d'una manera.
1: Mm-hmm,
0: i clar. Vosaltres?
2: Aixina som nosaltres, camaleònic és total.
0: Bé, seguim escoltant perquè tenen molts temes gravats. Ara ens n'anem a una pel·lícula, a la banda sonora d'una pel·lícula que diguem que la protagonista va ser la Whitney Houston. I estem en este tema.

0: Quan esteu interpretant aquest estil de música, què intenteu fer? Basar-vos prou en l'original o trencar un poquet i ficar, jo què sé, un poquet del diferent, és a dir, que és que, quan el teniu a l'hora d'assajar, no? Davant de la partitura. No anem així al món de l'actual. O ficar la vostra guindilla. No sé com es diu en valencià. Com es diu en valencià la guindilla? No tinc ni idea ara, jo ho buscaré.
1: Ho hem de buscar.
0: Què?
2: A veure, realment ens fan també en algunes ocasions, quan són els temes que estan en bases electròniques, la nostra productora ens fa una proposta una vegada hem triat nosaltres el tema, perquè així això se tria entre les quatre, sí o sí tenim que estar d'acord en el tema que anem a muntar, però una vegada tenim l'arreglo fet, s'assentem i valorem, i moltes vegades li peguem la volta a la tortilla de lo que ens han presentat i li diguem, no, això, mira, necessitem que això sigui així, modifiquem això, canviem l'estructura, no la vull que... O sea, que realment no és tal qual
0: el tema. Però és que fan els arranjaments, vos respecten molt les idees vosaltres quan heu toquet, això no funciona.
1: Sí, totalment.
2: Som un equip totalment. I la veritat que és molt fàcil treballar en ells, perquè també ens donem una guia de lo que volem, ja ens coneixen molt. Ja no volem el típic quartet que el violí primer toca la melodia principal i la resta acompanya, i les veus intermitges estem per ahí passant el rato i veient a veure què fan les altres.
0: I la viola passa desapercebuda.
2: Exacte, no volem això, ja fa molt de temps que diguem...
0: Bueno, tu no passes desapercebuda, però... sinó que t'escolten en el concert que vau fer Mislata quan vam anar al certamen d'Altea. Bonica peça, eh?
2: Això va ser un regalàs del meu Pepe Tello, sí. Que vamos, estaria agraïda tota la meva vida poder tocar en la banda del meu poble de solista una viola, sí. Però on s'ha ficat això en el
0: una viola en un certamen? Òscar, és que és córrer el músic també, eh?
2: Sí.
0: De Paiporta, en una banda de Paiporta. Aleshores, en un concert de l'Altea.
2: Sí, el meu film de Mislata anava, vamos, super a tope, sí. I ficar en una
0: com
2: viola.
0: Com a solista.
2: Una viola de solista, tu te penses que és que no són atrevits ni res. Això jo crec que va un poc en el poble, que Mislata són molt atrevits.
0: Ah, vale. Bé, és que està, diguem-me, que ell també és part de Mislata.
2: Ah, veus?
0: Pues bé. Bueno, per quants... països hi heu anat?
1: Uf. Doncs hem estat en Estats Units, hem estat en França, i és que ens queden, no?
2: En Marroc, en Marrakeix.
0: I de tots aquests concerts que en feu molts, perquè per a vindre així, vos dic que m'ha costat molt.
1: Donem fe. És molt complicat, Ima, ho sabem.
0: M'ha costat molt. Aleshores, quin... Hi ha algun concert que per a vosaltres ha sigut especial?
2: A veure, n'hi ha molts, però la primera vegada que érem fora d'Espanya i tocarem en Miami, en el Sanctuary of the Arts, això va ser... estàvem al·lucinant.
0: I com
2: però te tinc que dir, sí, que és una al·lucinació molt empanyada, perquè sí, va coincidir en la Dana sí en València. Aleshores, acabava de passar la Dana i va ser com se n'anem un poc en el cor trencat, de dir, deixem així el que deixem per viure un somni, perquè per a nosaltres no deixa de ser,
0: sí, però és trencat,
2: un gran somni, però sempre quedarà aquesta coseta, però
3: tornarem,
2: ahí està.
0: Lola, tornarem l'any que ve?
3: L'any que ve tornarem.
0: No puc parlar. Però bueno,
3: sí,
0: estem en ello.
3: En ello, sí, exacte.
0: També n'hi ha un altre concert, que ara seguirem parlant del de París, però també teniu un altre concert benèfic res.
2: Sí, la veritat és que el quarteto fem sempre molts concerts benèfics, ens agrada molt la labor social, i esta és la primera vegada que col·laborem en Manos Unides València. I anem a fer un concert molt especial a Meix el dia 6 de novembre.
0: El 6 de novembre
2: cau,
0: és a dir que ja està ahí.
2: Està divendres. Sí, cau divendres.
0: Ja està ahí. On és? Ho sabeu?
1: En Sant Juan Bosco.
0: En Sant Juan Bosco.
3: En l'auditori.
0: Què és el que més... el repte més complicat que teniu com a quartet en este món que actualment visquem? És a dir, quin és el repte? Quina és la dificultat major? Què és el més complicat? de seguir un quartet de quatre dones,
2: pues pots imaginar-te.
0: Pots imaginar-te
2: com és el quadrar les nostres agendes. És molt complicat, no només per als concerts, sinó també per als ensaios, per a les gravacions. Costa molt el conciliar, però tenim, sempre ho diguem, que tenim molta sort de la família que tenim darrere recolzant-nos, tant les parelles com els pares, que tenim per fortuna molts abuelos ajudant-nos.
0: Si tinguem que fer un homenatge als abuelos. Tinguem que fer un homenatge als abuelos, perquè estan ahí els abuelos tots ahí ajudant un montó. Perquè ja dic que quatre dones amb família i també tingueu feina, sí, a banda del quartet.
2: Clar. Sí, perquè la docència la tenim ahí també.
0: Clar, i perquè moltes vegades costa molt viure de
1: sí, és molt difícil.
0: D'un quartet, no? En este cas, un quartet, sí, de cambra.
1: Sí, és molt difícil. Realment, nosaltres tenim molts concerts, però és veritat que pues, l'estabilitat que te dona una plaça en un centre, no, de moment encara no la tenim, però...
0: Però aneu per ahí, no?
1: Anem ahí perquè pensem que n'hi ha que posar en valor el treball de la gent com nosaltres i molts altres grups que passen moltes hores, que assagen molt i que fan molt de treball de gestió per a que els concerts xisquen. I la gent veja el treball que n'hi ha darrere.
0: Sí, perquè és per a mi és molt complicat un grup de cambra que puga viure del que li agrada fer, tocar, no?, d'ensenyar a la gent el que fa i fer feliç, que és això. I aleshores seguir, perquè ja porteu quasi 20 anys, ja ha sigut un repte, eh?
1: Total.
0: Un repte.
2: Jo crec que també està ahí les ganes de treballar, la il·lusió que li fiquem, perquè també som un grup que estem totalment autogestionat per nosaltres. Mm-hmm. Per tant, no depenim de ningú mànager, no depenim de ninguna distribuïdora de concerts, i tots els concerts, que ne són moltíssims, els que fem durant l'any, és tot pico i pala nostre, d'estar ahí...
0: Quants podeu arribar a fer? O ho heu comptabilitzat alguna vegada?
2: Sols a l'estiu.
3: En estiu hem fet 36.
0: 36 concerts.
3: Si l'estiu...
0: És a dir, sense comptar tot l'any. Sense comptar tot l'any, no? Sense comptar tot l'any. Ja és. Ja són. Jo vos anime que no desespereu. Ni alguna vegada que heu decaigut i heu dit... S'acaba. Per què? Perquè no pot ser tot. Alguna vegada ho ha estat així? Però després està pugeu a l'escenari i recompensa tot.
2: És que la veritat és que poder fer música amb les amigues dalt d'un escenari en aquests moments tan bonicos se t'oblida, però sí que és de veres que n'hi ha un treball darrere que és esgotador.
0: Ja ho crec que sí. Doncs seguim, perquè aneu a contar-me un conte. Contem un conte.

0: Estem escoltant el tema Cuéntame un cuento. I estem parlant en el quartet de Corda València, en el quarteto de Cuerda València, que el pròxim dissabte que ve, estaran a París parlant francès i interpretant un concert. Un concert que viatja des de València a París. Què espereu quan un valencià vagi allí i vos escolte tocar? Què espereu? El públic. Què espereu del públic?
1: Pues com sempre, la connexió. Sempre intentem que quan que se'n vagin més feliços que han entrat al nostre concert. Això és molt bonic.
0: I és molt gran.
1: I ho veus sobre l'escenari, te ho transmitixen, els somriures, els aplaudiments, les mirades, un xiquet ballant, pues és increïble.
0: Espero que sí, passa, encara que siga en una església, eh?
1: Sí, clar que sí.
0: Encara que siga en una església.
1: Sí.
0: És important per a vosaltres portar el nom de València arreu del món?
2: És molt especial perquè és la ciutat que ens ha unit a les quatre. Per tant, la sentim nostra i ha d'estar present sempre.
0: És a dir, ja que es parla de que vos ha unit, a banda de que vau fer el quartet farà més o menys 18 anys, per ahir, no? Des de quan es conegueu? És a dir, on vau coincidir? On la vida vos va portar a les quatre?
2: Pues mira, començarem Lola i jo en l'orquestra de l'Horta Nord quan érem unes bebès. Jo crec que de les primeres orquestres que fèiem. Després a Teresa la coneguérem en la Jorbal, en l'orquestra de la Generalitat.
3: Però jo no vaig coincidir en elles dos en la Jorbal. Jo vaig coincidir en un encontre en Lola i en l'altre encontre en Mara. O sigui, les tres en la Jorbal no van coincidir. El que passa és que la vida després ens va anar juntant en altres jocs.
0: Jo de Teresa, saps el que més m'agrada? És que a tocar el cello és a l'hora de ballar i tocar... I això ho tenim més fàcil.
3: Home, jo considero que és una aportació molt important, la que jo faig.
0: Home, clar,
3: de penjar-me un cello. Això no n'hi ha un altre quarteto que ho tinga,
0: sí,
3: de moment.
0: Sí.
3: I això dona moltes oportunitats i obri molt les portes a fer coreografies, a poder ballar en l'escenari i a fer moltes coses que un altre quarteto no podria fer.
0: I com controlar el moviment i tocar
3: pues
0: a la vegada.
3: Faena,
0: és a dir, perquè si un cantant ja és complicat ballar i tens que tindre ixe fiato, no?, d'aire, sí, per a poder actuar,
3: sí, sí. Tu tens
0: que tindre control.
3: No, jo he passat moltes hores renyint en l'arnès, en les corretxes, en el que m'empreta i el que no, i després controlar el pas, tocar, afinar tota la vegada.
0: Clar.
3: Ara ja cantar, o sigui, per mi va ser un treball de moltes hores. Però
0: ara ja cantar que... vol dir que també canteu en alguna...
3: A veure, estàs cantant, estàs tocant, estàs ahí, saps? Vull dir, a la vegada animes al públic, també... I la veritat és que m'ho diu molta gent, que no ha vist mai això i no s'ho esperava, i que és molt xulo, claro.
0: Sí, sí, ja ho crec. Hi ha alguna anècdota així graciosa que esteu en l'escenari i ha passat alguna
2: cosa? Sí, els canvis de vestuari. És que també fiquem un plus, i és que canviem a meitat de concert, moltes vegades canviem de vestuari, i aleshores n'hi ha vegades que no te dona temps, perquè com no són vestuaris molt senzills...
0: No, perquè de vegades igual aneu a tocar a la plaça d'un poble... I tenen que muntar-vos alguna cosa allà darrere per a canviar-se.
3: I s'han canviat en el carrer, darrere d'una tarimeta de tal... Vull dir, hem fet virgueries, però a mesura de fer concerts també tens més pràctica i vas més ràpid i totes aquestes coses. I l'adrenalina esta, no? De, venga, va, que queden... I per el pinganillo te diuen, queden 30 segons, venga, va, no sé quantos...
2: I no passa la cremallera, i no passa.
3: Però després arribem a temps. Després arribem, passa de tot allà darrere.
0: I després entreu ahí, tingueu que tindre concentració per a tocar.
3: Després entres com si no tingueres pressa, saps? Però bueno.
0: Correcte, és així. Ja que esteu parlant de vestuari, en la primera part tindrem un vestuari per a la primera part o dos vestuaris? En París.
2: Pues serà sorpresa, però vamos, te poden contar.
0: No podem avançar.
2: Te poden contar que...
0: És que nosaltres no podrem anar. No, no. Òscar, a tu es ve de pas.
2: Ah, no va vindre. Sí, tindrem dos vestuaris. Sempre fem alguna coseta especial. I sí, este concert, que és super especial, no podia quedar-se arrere.
0: I després està el vestuari de la segona part. És a dir, que ahir, a l'hora d'anar-se'n, sempre tingueu que portar moltes maletes.
1: Bueno.
0: Això també
1: sí,
0: és una història,
1: no? Sí, economitzar les maletes. Perquè, no sé si ho sabràs, però nosaltres paguem... Són quatre, però paguem 8 bitllets. perquè paguem de cada instrument. Clar.
0: I això és un tema també que no l'han tractat mai així. Però veritat és que...
1: Viatjar en instrument és molt difícil.
0: Perquè pagueu un seient per a l'instrument.
1: Exacte. O si no, te l'envien a la bodega.
0: Però tu que toques el violí...
1: No. No complir
0: Teresa, sí,
1: no complir les mesures de l'equipatge este...
2: De cabina.
1: Exacte. I comprem 8 bitllets. Que maravilla. Aleshores, imagina, 8 bitllets, més 4 maletes, se nos va ir tot el jornal.
0: Per favor, que tenen que apoyar més la cultura i tenen que apoyar més els grups de cambra i la música i tot. Que mira que en tenim així en València. Seguim escoltant. A veure si està l'encerte, perquè el títol està mig... Bueno, no sé si en francès, però Lady Marmalade. Va pronunciat, eh? Marmalade.

0: Estem així parlant, estic riguent-me, ja sé que... Jo em pensava que estava el títol. Clar, haver sigut Madame Marmalade.
1: Clar.
0: I no sé si està en francès clar. Això, vale? Clar. Està en anglès. Això però és... Vous voulez coucher avec moi? Això és la
1: claro.
0: Cançoneta.
1: Claro.
0: Eh?
1: Claro, se suà.
0: No recordo ara qui la cantava. Era un duo de
1: era Cristina Aguilera,
0: duo
1: Pink...
0: Bacara?
1: No, això era quatre artistes.
0: Ah, sí?
1: Cristina Aguilera, Pink i dos més que no me'n recordo el nom, que feien un videoclip superxulo, però fa mogolló d'anys.
0: Esto tampoc la interpreteu. I si, no n'ha encertat ni una. Ni una, diríem, zero.
2: És que n'hi ha molts estrenos, eh?
0: Sí.
2: O sigui que era difícil.
0: Pràcticament, quasi tot serà estrenar, ho estrenaré.
2: Les versions, sí. Les versions n'hi ha moltes que són noves, que acaba d'elaborar, i això.
0: I... després tot aquests temes que aneu a fer allí, ja teniu concerts que podeu fer, si no el mateix paregut així a...
2: Saps què passa? Que nosaltres, com t'he dit antes, que som molt camaleòniques, també oferim a les persones que mos contracten un poc la possibilitat de fer-se el concert a mida. Aleshores li oferim un repertori
0: perquè quan tindreu molt ampli. De repertori ampli,
2: sí.
3: De tots els estils, de totes les èpoques. Clar.
2: I cada persona pues, se'l fa a la seva mida de lo que necessita. Que necessiten algo per a la Setmana de la Dona, pues ho fem tot al voltant de la dona. Que necessiten algo pues, més actual.
3: Les persones machos en bandes sonores antigues.
2: I boleros. Sí.
3: Molt xulo.
1: Clàssic, també està ahí. No se oblida ningú
0: sí,
1: mai.
0: Tenim... Sempre que ho ha estrenat de ton pare, eh? Hem de dir que eres la filla de José Alamà. Sí. Així li envia una abraçada molt gran.
1: Jo també.
0: Que vaig estar allí i em va tractar com una reina, ton pare i ta mare, també tinc que dir.
1: T'estimen molt, eh? N'hi ha molta, una amistat molt bonica ahí.
0: Vau estrenar també, heu estrenat coses de ton pare.
1: Sí, de compositors valencians i obres que després han anat al CD.
0: Ai, tenim... Sí, perquè heu estrenat de ton pare, eh? Hem de dir que eres la filla de José Alamà. Sí. Així li envia una abraçada molt gran.
1: Jo també.
0: Que vaig estar allí i em va tractar com una reina, ton pare i ta mare, també tinc que dir.
1: T'estimen molt, eh? N'hi ha molta, una amistat molt bonica ahí.
0: Vau estrenar també, ho estrenar.

0: Tinc que contar-te els altres concerts benèfics.
1: Conta algo.
0: Claro,
1: només un poquetet, que tenim poquet de temps, perquè ja queda poquet de temps, però avança algo per a que...
0: Bueno, pues nosaltres ens encanta donar visibilitat a la discapacitat.
1: Sí.
0: Tenim una ara també en
1: desembre. És una tasca molt important.
0: Claro, en desembre anem a donar visibilitat a la discapacitat no sols auditiva, que és la que sempre fem tots els anys, que també està el concert d'AICE en el Palau de la Música, que el fem enguany en febrer. Però en desembre anem a donar també visibilitat a un altre tipus de discapacitat, no només l'auditiva, sinó també, ja vos, això t'ho tenim que contar bé, perquè tenim dos xiquets que ens han trencat el cor i hem decidit apostar-ho tot. I el desembre de tots els anys de la fe, que anem tots les nochebuenes, bueno, nochebuena,
1: ni de Nadal,
2: ni de Nadal,
0: també la nochebuena, anem sempre a tocar a la fe per als xiquets que estan ingressats, que també pensem que els nostres xiquets n'hi ha que cuidar-los, i quan estan malets, més encara. Així que si està en la nostra mà poder fer-los feliç aquest dia, ahí que estem tots els anys, portem ja... Quants pues, portem? 5 o 6?
3: Més de... Sí, sí,
0: portem un muntó.
1: I jo crec que aquests concerts són els que més vos enriquiran.
2: Totalment, totalment.
1: Que està clar que cara al públic sí, però aquests concerts tenen més...
0: Clar. És un altre...
1: Significat.
0: És una altra cosa. Ara, tens que preparar-te emocionalment, també. Perquè te pots vindre avall quan veus tot el que n'hi ha, però jo crec que és això el que ens fa que tinguem sempre els peus en el piso.
1: Sí, sí,
0: estar
1: sí,
0: en contacte
1: en terra. És important el que estàs dient, mare, és molt important. Els peus a terra.
0: Així no.
1: Així és, així és. En una pregunta. En el Roig Arena també crec que ja heu fet alguna cosa, no?
0: Sí, unes quantes coses.
1: Sí, perquè este grup tenen que saber, heu fet algo, teniu algo més previst per ahí?
3: Molt. Bueno, en el Roig Arena, sempre que vinguen, que nos criden. Però vaig
1: home, estem fent una crida per això.
3: Exacte. Però sí, sí, va ser també un concert molt bonic, que va ser de l'any passat a desembre, l'últim partit, i estiguem en la...
1: I què era, abans del partit?
3: Crec recordar que era la recepció d'invitats i després al final. I va ser en la de zona VIP i vam fer repertori nadalenc en una copeta de xampany.
1: Que xulo.
3: I l'any següent, millor.
0: I en el Mestalla també hem tocat,
1: Carai.
0: És que clar, jo soc molt de
3: Mestalla. I ara fem això, no? Fem una cridada per al nou Mestalla.
0: Claro.
1: També sí, faré una
0: València
1: crida.
0: València Club de Futbol. Atenció. Anem va.
1: Vale. Imagineu-se que ja estem ahir el dia 17 i que... N'hi ha gent que no sap que heu d'anar, que suposo que estarà per les xarxes, estarà tot publicat, i que vegeu algú per allí, què li tingueu que dir per a que vagi a veure-vos al concert del dia 17 d'octubre?
2: Home, pues que no se poden perdre l'oportunitat.
1: I si són francesos també,
2: Perquè
1: també feu un camí per ahí per la música francesa.
2: El repertori abarca tots els públics, de totes les nacionalitats. I no se poden perdre l'oportunitat d'escoltar el Quartet de Corda a València, perquè el repertori es va encantar, no va fallar, i nosaltres estem encantades de poder oferir la nostra música i el nom de València en París.
1: Teniu la vostra pàgina, que està tots els concerts allí públics, perquè la gent pugui veure tot el que esteu fent, que esteu fent molt.
2: Sí, sí,
1: quatre
2: sí, sí.
1: Xiques valencianes.
0: I en l'Instagram del Quartet també, que és @quarteto de cuerda valencia ccv, també està tot actualitzat i anant.
1: És a dir, què significa per a vosaltres?
3: Que tenim ahí una família de quasi 23.000 seguidors. Ah, això és una meravella. 104 que començarem.
1: Menja propoli.
3: Ja me l'ha donat. Ja me l'han donat a llora, que és molt bo.
1: Uf, si ara és la Fira de la Mel.
2: Efectivament.
1: Sí, està per ahí. Crec que no sé si s'ha acabat o està per... És que la Fira de la Mel, és de veres. És així. Què significa, abans d'acabar, què significa per a vosaltres formar part, ser el Quartet de Corda València? Què significa per a vosaltres? Parleu-me des del cor, que és on més m'agrada a mi.
0: Pues és que és un tros de nosaltres. Són tants anys que hem estat formant este projecte, que és algo nascut des de algo molt propi, no? Per tant, és un troset de la nostra vida.
1: Considero les tres.
2: Sí, totalment.
1: No puc vindre la quarta.
0: Paloma, és que està treballant, ui.

0: Però també
1: és molt treballadora.
0: És igual.
2: Paloma sí. És un solet que mos va vindre del cel caigut.
1: Tinc que enviar-li una besada, no?
2: Home, un beset. Palometa és un
1: besot ahí ben gran.
2: Una sort molt gran.
0: Un regal.
1: Correcte. Mm-hmm. A mi m'agradaria acabar en un tema de Shakira, ja que Shakira va estar la setmana passada per ací, va estar per Madrid.
2: Ai, Shakira. M'encanta.
1: Quan el vau estar en els Grammy, la vau veure?
0: No,
1: és que no sé si
0: no,
1: és
0: no l'arribarem a veure. A la Natalia Peluso.
2: Nati Peluso. I Alejandro Sanz.
1: Ah, sí?
2: Home!
1: I vau arribar a fer-se...
2: Alejandro Sanz presentar i tot en el Latin Grammy. Ai, això va ser increïble.
1: Com és allà arribar?
0: Això és una tremón.
3: És una tremón. Està dins d'una pel·lícula.
2: I Bisbal, que passa.
1: Tots no poden viure aquest moment.
3: No, inoblidable. Inoblidable,
2: bueno, tenim de cada cosa. Tu no t'imagines. Ja te contarem un dia totes les cosetes que farem per allí.
1: A mi m'encantaria anar ahí amagada en la maleta, soc menuda. Total, és un metro i mig.
2: 2027.
1: Ale, va. Però tindreu que vindre a dir un poquet l'abans del 2027,
2: home,
1: no?
2: Home, claro. Sí, vindrem a final d'any.
1: Perquè ja no queda més, estem així sentit. Te aviso, te anuncio.
0: Que pronto volveremos.
2: ¿En desembre?
1: Vinga,
2: va, treu agenda. Desembre.
1: ¿En desembre? En Nadal.
3: Vinga, podria ser molt bonic.
1: En Nadal, no?
2: A menjar els polvorons.
1: Vale, va. Tracte fet. Ja que firmaré. Bé, escoltant, te aviso, te anuncio, de Shakira, interpretat pel Quarteto de Cuerda València. Seguim així en Fent Banda. Gràcies per vindre les tres. I que vaja, bon voyage.
3: Merci.

I escoltant l'obra de les criatures del compositor Carlos David Perales, interpretada per la Banda Simfònica Municipal de València sota la batuta del mestre Cristóbal Soler, posem el punt i final al programa d'avui. A l'equip tècnic ha estat Òscar Pellicer i en xarxes i producció Imma Santana. A mi sols em queda dir gràcies i gràcies i gràcies per tota la gent que ens acompanya cada cap de setmana, i moltes vegades és gent que està en Itàlia, que en Kidren, que està en Alemanya, que està a Costa Rica, que està a Estats Units. Gràcies, gràcies i mil gràcies. Que passeu un molt bon diumenge, que sigueu molt feliços i que es vegem el cap de setmana que ve. Adeu.

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Controlat un incendi forestal a la Serratella, a l'Alt Maestrat. Els bombers han controlat el foc que s'havia iniciat a nit en una instal·lació de plaques solars al costat del Mas de Sant Pere. Les flames van arribar a una zona de vegetació forestal. L'incendi va començar a les 9 de la nit i fa uns moments que Emergències l'ha donat per controlat. Han hagut de treballar bombers forestals de la Generalitat i també del Consorci de Castelló. El PSOE i Front Ampli es reuneixen avui diumenge per a estudiar si es presenten junts al Senat en les generals del 29 de novembre. D'esta manera, intentarien evitar que el PP torni a controlar la cambra alta. Els socialistes reconeixen que estan analitzant tots els escenaris possibles per a guanyar tant en el Congrés com en el Senat. Divendres que ve acaba el termini perquè els partits que van en coalició a les eleccions ho comuniquen. L'endemà, el dissabte 17, tindrà lloc l'acte de llançament de Front Ampli que, de moment, continua sense tindre candidat a la presidència. Sona amb força l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, però les negociacions continuen. El portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha convidat el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, a fer el pas i a integrar-se en el Front Ampli.
2: Si él, digamos, realmente quiere participar en la construcción de un frente estatal, pues debe estar. Y nosotros lo invitamos a que dé efectivamente este paso. Y si, por el contrario, lo que estuviera pensando es en hacerlo con Esquerra Republicana, pues está en su derecho y ya buscaremos otras formas de colaborar. Pero queremos dejar claro que para nosotros no es una cuestión esto de sillones. No es una cuestión de sillones.
1: De la resta de l'actualitat, la Fireta del Camp d'Elx posa en valor este cap de setmana els productes de proximitat amb degustacions i elaboracions artesanals. Laura López.
3: A la Fireta del Camp d'Elx els productes no només es tasten i es compren, també es pot aprendre a cuinar-los, com en la recepta Delicatels, que combina les dues estrelles del camp, la magrana mollar i el dàtil.
4: Le quitamos el hueso, le ponemos una crema de almendra, luego le ponemos una almendra salada, un par de semillas de granada y luego le ponemos una florecita.
3: Así tot és de quilòmetre zero, com és l'actis de l'última vaqueria que queda al Camp d'Elx.
5: És ordenyar el vaquer avui i al rato està el formatge fet, pues és un producte, això sí que és proximitat i immediatès.
3: Sabors de sempre, com el pa de figa fet així, en directe.
6: Les figues són replegades en casa, són les que se maduren de més que no se poden comercialitzar i en un canyí se sequen. Està el torró del pobre.
3: Per als que tenen peresa de pelar la magrana, ara de temporada, el millor, el suc.
7: S'està recollint bastant, s'està venent també bastant bé.
3: Tresors del Camp al carrer fins a este dilluns al passeig de l'estació d'Elx.
1: En els esports, derrota del Villarreal al Bernabéu per la mínima amb el Madrid, amb el gol de Diomandé. Vinícius va ser expulsat quan faltaven 20 minuts i tot apunta que no jugarà el clàssic contra el Barça. I avui a les 9 torn per al València a El Sardinero amb el Racing de Santander. Serà l'estrena del Vasco Aguirre, que espera este perfil d'equip.
8: Un equilibrio, ¿no? Cuando no tengamos la pelota, seamos solidarios en la recuperación de la misma, seamos humildes para correr detrás de ellos o detrás de ella, y luego en la pelota esa persona de un equipo como el nuestro que tiene calidad y que tiene que buscar el partido.
1: I a les 2, al Martínez Valero, el Celta de Vigo, els franjaverds volen aconseguir la primera victòria de la temporada a casa. Horatge estable i temperatures més altes al migdia. Joan Carles Fortea, bon dia.
9: Hola, bon dia. Efectivament, horatge estable i tranquil en el dia d'avui, també en la jornada de demà. Hem iniciat el dia amb un ambient fresc. A primeres hores, valors al voltant dels 15-16 graus cap al litoral i valors inferiors als 10 graus cap a les zones d'interior. Pel que fa al migdia d'avui, tindrem pas de núvols mitjancials, núvols que són més compactes al matí cap a les comarques del nord i esta vesprada ho seran cap al sud. Les temperatures màximes avui més altes que les d'ahir, per tant, tindrem temperatures entre els 24 i els 29 graus, quasi que fins i tot calor al migdia en moltes de les comarques centrals. Pel que fa a la jornada de demà, no hi ha canvis destacables, temperatures similars a les d'avui, dia assolellat, amb boires al matí i núvols mitjancials de vesprada, i l'estabilitat que continuarà també com a mínim fins a mitjan de setmana. S'esperen canvis a partir de dimecres i sobretot en vista al pròxim cap de setmana. Però de moment, calma meteorològica, tranquil·litat, amb temperatures que després de la fresca del matí, al migdia estaran entre els 25 i els 29-30 graus.
1: De moment és tot, tenen més notícies a les 11 i sempre en apuntmedia.es. Ara comença Fora de Cobertura.
0: Apunt Ràdio, notícies. La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu. Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
10: No patisques, l'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
0: Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
11: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
0: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
12: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
13: Hola, què tal, amics de Fora de Cobertura? Hola. Molt bon dia, amics de Punt Ràdio. Benvinguts tots. Benvinguts al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui és diumenge 11 d'octubre i comencem a presentar els col·laboradors habituals del nostre programa, començant per J. González. Com estàs?
14: Què tal, Donís? Pues muy bien. Aquí estamos pasando este puente, fantástico puente, Fora de Cobertura.
13: Continues ahí ya fora de cobertura, no? Molt
14: sí,
13: bé.
14: Senyor.
13: Està molt bé. És el programa perfecte per a desconnectar. Claro, si no, que sí. Ho digui el senyor Òscar Rueda.
15: Efectivament, bon dia. Pues així estem de pont, algun dia més de festa, que sempre ve bé, per a desemboirar la ment.
13: La producció s'hi fica bé, Òscar? La producció s'hi fica bé?
15: Bé, sí. Com tots els anys, bueno, com toca. Sí, senyor.
13: Molt bé. Pablo Fernández, arregla la moca ara.
16: Arregla la moca ara. Va, que la Madonna no l'agraden els dolces, me'ls ha quedat jo, però sí, sí, li agrada molt el mocador, eh?
13: Sí, molt bé.
16: Ha sigut un 9 d'octubre molt bonico, molt enamoradís.
13: I a Esther Baixauli li han regalat la moca ara?
17: Home, per supost.
13: No falla.
17: A mi no me falla. Feliç dia a tots els valencians.
13: Bueno, sí.
17: I a tots els enamorats.
14: Con retraso, ¿no?
15: Sí, un poc de retras.
13: Però ja. Sí, però està bé. A veure, però no, però...
16: Però l'amor s'allarga.
13: Tots els sants tenen huitava.
16: I l'amor s'allarga tots els dies.
13: Sumar i comencem. Comencem el nostre programa parlant d'en David Domínguez, que ens presenta El raro de los 90. Tenim a Pablo Fernández parlant del Ricardo Tormol, que torna a ser seu del Mundial de Superbike. Esther Baixauli ens comenta coses, detalls sobre estètica i salut, i en particular sobre la caiguda del cabell. Prengueu nota, i la tingueu que prendre. Tots. O sigui, tots, no, vull dir que tenim una edat i anem...
16: Bueno, la edat. Guai m'enduc jo el rànquing.
13: Òscar Rueda parlarà de nostra història en pindoletes, en particular sobre el 9 d'octubre, perquè és el que toca, Òscar?
15: Home, jo crec que sí.
13: Efectivament. Els IZ Awards, Awards.
14: Bien pronunciado.
13: Tornen, sí, Awards. Tornen a la ciutat de València la pròxima setmana, el pròxim divendres, i tindrem així a Juan Carlos Pérez i Noelia Escalera, dos dels organitzadors, per a que ens conten en què va consistir la gala i quins són alguns dels premiats. Bueno, si és que se pot saber ja o encara no se pot saber.
14: Yo creo que igual nos pueden avanzar algo. A ver si te podemos sacar algo, Denis.
13: A ver si en acabando el informativo, en el nuestro convidado especial, que es Juan Nieto, presentador de La Pista, podemos conseguir, ¿eh? Podemos traer alguna pisteta por ahí de... Efectivamente, Juan Nieto será el nuestro convidado especial. Y en acabando de ello, tendremos toda la segunda hora de Fora de Cobertura en ranking en la ITV digital y en A3TMS para arribar al informativo de las 12 y a toda la actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana en punt a punt. Seguimos en Fora de Cobertura.
12: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
13: Avui anem a fer un viatge, un passeget als 90 sense necessitat de buscar un VHS ni rebobinar un casset en un bolivic. Pues ha passat a tots, no? No, digueu la veritat, digueu sí, la veritat.
15: Sí. És que tenim una edat. Quan estem repetint ja aquesta frase?
13: De veres que... I te dones compte d'ahí lo mejor que eres. Tu has rebobinat, Esther? Tu has arribat a rebobinar un casset en bolivic?
17: Jo sí. Sí.
14: Ah, pues eres mayor también.
17: És que tens una edat ja. Perquè tinc que dir que no eren meus... que eren de mon tío. Bueno. Perquè jo sóc de Dixman.
13: No, jo, clar, tu rebobinaves el CD, no?
17: Però li furtava el Walkman a mon tío i els seus d'això, i jo el veia fer-ho en el boli i també ho he fet, però sobretot perquè l'he tingut a d'ell.
16: Ja tenim una edat.
14: En la conclusió.
16: Dos no, de moment una.
13: De moment...
16: Una gran.
13: Una quasi dos, sí. Efectivament. Bé, la bona qüestió és que ve al Teatre Olimpia David Domínguez el pròxim 23 d'octubre i mos presenta El raro de los 99 històries sobre amors impossibles, recreatius, primers mòbils i altres coses que recordem amb més carinyo del que a voltes han merescut. Que mos ho conte, eh? David Domínguez, què tal, com estàs?
18: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
13: Muy buen día. Bienvenido a Fuera de Cobertura. El raro de los 90. Yo creo que los 90 es una época que nos provoca nostalgia a todos los que estén en la tabla de momento.
18: Bueno, fíjate, es un espectáculo que habla de mi adolescencia. Entonces sí que es verdad que hablo muchas cosas de los 90.
13: En primera persona.
18: Exactamente, está basado un poco en eso, por eso es el raro de los 90, porque dice, qué raro que fueron tus 90. Bueno, pues así fue. Lo ponemos en contexto con toda la gente que viene a vernos y nos reímos mucho de cómo éramos y cómo somos.
13: Hablas también de los móviles, ¿no? Hablas de ligar en aquella época, muchas cosas. Al final, hablas de tu vida personal, nadie la conoce mejor que tú.
18: Sí, claro. Bueno, fíjate, la manera de vestirnos. Sabes que teníamos, ahora que nos estamos escuchando que ya tenemos una edad, fíjate, tenemos cosas muy buenas, que es que no teníamos cámaras digitales, ni empezaron a salir, ¿no? Pero ni móviles con foto, con cámara, porque imagínate cómo nos vestíamos, cómo nos peinábamos, cómo, ¿sabes? Esas fiestas que hacíamos nosotros, que ahora quedan en nuestra memoria o en fotos borrosas con los ojos rojos.
13: Y las series de televisión de aquellos momentos, ¿no? Me ve al cap, Los Vigilantes de la Playa, ¿no? ¿Qué serie veía vosotros en aquella época?
18: El Príncipe de Bel-Air.
14: MacGyver.
13: Sensación de Vivir.
18: Esa fue la que marcó.
13: Sensación de Vivir también, ¿no?
14: MacGyver, ¿no?
17: Y Friends.
13: Y Friends. Madre mía.
18: Sí. Pues estamos mezclando un poco ya 2000, pero bueno, sí. Príncipe de Bel-Air, que es como yo creo que es la que nos marcó a todos los adolescentes, queríamos ser negros y raperos, ¿vale? Porque era una cosa nueva que haya llegado aquí a España.
16: Hombre, y se le veía en la nueva abuela, Falcon Crest.
15: Buah. Esa es más antiga.
13: Yo era muy tantera.
16: Principios de los 90.
17: ¿Y Salvados por la Campana?
18: Sí, yo cuento que veíamos las novelas, ¿eh? En los 90 empezaban a llegar las novelas. Cristal.
16: Los ricos también lloran.
14: No sigáis porque os estáis delatando, ¿eh?
13: Bueno. Pero David, ¿por qué eres el raro de los 90?
18: Bueno, pues porque, como que te he dicho antes, mi espectáculo se basa un poco en poner en contexto la adolescencia, que la mía fue los 90. Entonces, pues hablo, pues eso, las redes sociales que teníamos nosotros entonces, que eran los recreativos, que también era una red social, porque ahí estaban tus amigos, estaban las chicas que te gustaban.
13: Sí, sí.
18: Y entonces, pues, lo pongo en contexto de una manera así como particular. La gente me decía, qué raro eres, qué rara ves las cosas, qué rara ves la vida. Y digo, pues ya tengo el nombre para el espectáculo, fíjate, el raro.
13: Oye, pues te ha quedado que ni pintaba, ¿eh? David, sí, no, de verdad que sí. Tenemos una cita el próximo viernes 23 de octubre en el Teatro Olimpia. Edad recomendada 16 años, ¿es correcto?
18: Sí.
13: O sea, mayores de.
18: Yo siempre digo, si tu hijo tiene TikTok y tiene YouTube, ya lo ha visto todo, amiga. O sea que hay algunos que se ofenden, no digas esto, digo, si está tu hijo con el TikTok. Pero bueno, sí que es verdad que es como habla de esa época de la adolescencia, aunque hablemos de los 90, la gente que está pasando esa época a partir de 16 años se siente identificado, porque yo también les echo un cable, les digo, mira, ahora nosotros los que tenemos 40, 50 años nos reímos de vosotros, de cómo os peináis, de cómo vestís, de cómo habláis, pero nosotros también tuvimos esa época. Hombre, y entonces pues las ponemos en contexto, y muchos padres que van con los hijos y dicen, papá, te ríes de mí y tú eras peor que yo, ¿no? Bueno, pues así es lo que pasa en mi espectáculo.
13: David Domínguez, esa cita próximo viernes 23 de octubre, sesión de noche en el Teatro Olimpia, ¿de acuerdo?
18: Allí estaremos, me aprovecho espero que vengas. Yo voy a ir, por supuesto, estoy deseando, de verdad, porque además cada vez que voy a Valencia es como que encima los 90 en Valencia, ¿sabes? Que luego acabamos siempre el espectáculo con unos temazos que...
13: De la ruta al bacalao, ¿no?
18: Imagínate, entonces se empalma un follón bastante chulo. Agradecer a toda la gente, tengo el teatro prácticamente lleno, o sea que moltes gracias, Valencia, por esa acogida.
13: Gracias a ti, David. Un placer, de verdad. Gracias. Fuerte abrazo.
18: Gracias. Chao, chao.
19: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
13: Pablo Fernández torna al Mundial de Superbike al Ricardo Tormo.
16: Després de 17 anys d'absència, correcte. Chest va a recibir dicha Superbike Mundial després de tota esta espera. I és que el circuit Ricardo Tormo està a punt de tancar el seu retorn al calendari mundial del Superbike després de ja molt de temps, com hem dit, i és que el traçat valencià substitueix al de Jerez, que es troba immers en obres de renovació, i este moviment ha fet que la categoria reina de les motos torne a la Comunitat Valenciana.
13: Ni tan mal, no?
16: Ni tan mal.
13: Home.
16: I contents, i aplaudits, i es motos sí. En marxa. Des de 2010, Chess no tenia esta prova del Mundial de Superbike. Durant 11 temporades consecutives, entre 2000 i 2010, el circuit va ser referència obligada per a esta categoria, consolidant-se com un dels escenaris més exigents del calendari internacional. Ara, al 2027, el tornem a tindre. I és que d'esta forma el que aplegue la Superbike reforça la posició del circuit Ricardo Tormo com a l'epicentre del motor d'elit. Chest ja albergarà també al 2027 la carrera final i decisiva del Mundial de MotoGP, convertint-se així el nostre circuit més reconegut, i sí que volem nosaltres, en un traçat com a anfitrió de dos de les tres categories reines del motociclisme mundial en la mateixa temporada.
13: Però, escolta, l'última carrera. L'última.
16: L'última. De les més exigents, l'última. I n'hi ha una diferència que ara en un ratet el donem, la diferència entre MotoGP i Superbikes, val? Perquè podem confondre's. Anem a veure les diferències. Mira, en la MotoGP s'utilitza prototips personalitzats, mentre que les Superbikes es basen en motos de producció modificades. En una MotoGP presenta carreres més curtes, 120-130 km, mentre que les Superbikes recorren uns 200 km. MotoGP utilitza un sistema de classificació més complex, basat en pràctiques classificatòries, mentre que Superbikes segueix un procés basat únicament en temps de volta en la classificació. N'hi ha moltes més diferències. Vols una altra, Donís?
13: Home, són notables que les del propi vehicle ja és diferent. Un és un prototip i l'altre és un vehicle de fabricació, però modificat.
16: Però modificat, correcte, com hem dit. Les regles de pneumàtics i proveedors també són distintes. En MotoGP utilitza un únic proveedor, mentre que Superbikes permeteix múltiples proveedors segons l'equip. Molt més
13: cada us apanya? Cada us apanya?
16: Cada un la dei com en Beni Parrell. El sistema de classificació pràctiques també són diferents. En MotoGP es basa en temps de pràctiques, mentre que Superbikes utilitza sessions de classificacions més directes. I també una curiositat. MotoGP té una carrera per cada setmana, mentre que les Superbikes se celebren dos carreres principals i una carrera que es diu Superpole. A partir de 2023 se va implantar una carrera d'esprint després de les classificacions de MotoGP. Un poc per entendre també les diferències d'una i l'altra. Però bé, el que es porta, sí, però en fora de cobertura, l'important és que el circuit Ricardo Tormo està d'enhorabona, i la Comunitat Valenciana també.
13: Home, què vols que te diga? Sempre, pràcticament se paralitza. Eixa fi de setmana se paralitza la província de València, i te diria més allà, eh?
16: I...
13: No només la província, sinó Comunitat Valenciana, a qui li agraden les motos, per supost que és una cita a la que no es pot fallar, però és que vegen de tots els llocs.
16: De tots els llocs. És l'epicentre.
13: És que Chest és una locura quan hi ha motos.
16: És
13: una locura. No sé, sou moteros, Òscar?
15: Home, a nivell d'afició, de voreu, de seguir una miqueta, tampoc és que siga massa...
16: Jo el
15: mateix. No sé si dóna fe. A més, jo sabeu que estic molt per Llíria i bueno, l'afluència és evident, no? Cada vegada que es fa en xest algun gran premi d'estos, pues és tot un aconteniment que excedeix per complet la població i la comarca.
16: Sí, correcte, sí. Qualsevol prova que puga albergar pues és positiu, no? I és d'enhorabona per a tots.
13: Ester Baixaulí, motera o...?
17: A mi m'agrada anar en moto.
13: T'agrada anar en moto?
17: No, no sé dur-la. És algo que tinc pendent, perquè pense en algun moment poder-ho fer, però m'agrada anar en moto. A més, me recorda a mi abuelo duguem-me la Vespa i a mon tío duguem-me en una moto d'estes que pareixia una bicicleta.
13: Una moto d'estes que pareixia una bicicleta?
17: Sí,
15: una Vespino.
17: Sí. Sí,
16: una Vespa, era, no? La típica...
17: No, però
13: mira que això veus tu.
17: La Vespa...
13: Una moto d'estes que pareixia una bicicleta.
15: Sí, això ja...
16: Igual està en l'espectacle dels 90.
17: És que la de mi abuelo sí que és una Vespa. És una Vespa gran.
15: Sí, sí, sí.
13: Però Vespino, o sea, era...
17: La Vespino era la que duia mon tio.
13: Era ciclomotor.
17: I a mi me duien i me recorda i m'agrada, la veritat. I pense dur la Vespa de mi abuelo en algun moment.
15: Molt bé. Que encara la teniu?
17: Sí.
15: Molt bé. Hi ha molta gent que la conserva, eh? Sí, sí, és curiós. Sí.
16: Anem a parlar de la Superbikes en clau valenciana, i és que en el pla esportiu la notícia cobra especial rellevància per al pilot valencià Iker Lecuona, que actualment marxa segon en la classificació general del campionat de Superbike. La possibilitat de competir a casa en una categoria d'elit mundial representa una oportunitat única per al corredor de la Comunitat Valenciana. Lecuona aspira a protagonitzar un desenllaç memorable en el circuit de la seva terra, on l'ambient i el coneixement del traçat poden jugar al seu favor en la recta final de la temporada. Veurem què passa en este pilot valencià en la Superbike Mundial a Gest, on se barallen molts títols. Per tant, tenim també sabor valencià, motor valencià.
13: Tenim dates ara mateixa, Pablo?
16: De moment no les han donat. Estem pendents de les dates, però bueno, en el moment que tinguem la informació, òbviament, seràs el primer en saber-ho, Donis.
13: Home, sí.
16: El segon.
13: Si me dejes que me lo tú.
16: Primer, el segon. Però sí, estarem pendents perquè, com diem, la notícia és que torna al circuit Ricardo Tormo la Superbike després de 17 anys sense acollir-lo.
13: Gràcies, Pablo Fernández. Seguim en Fora de Cobertura i parlem d'estàtica i salut.
12: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donis Salvador.
13: D'estàtica i salut en Ester Baixaulí. I de la caiguda del cabell. Que important. Sí. Quin tema, tema capital. Cuidado, eh?
17: No, favor.
15: Tema cuidado, capilar. Cuidado. Tema capilar.
13: Capilar, sí. Capilar i capital.
17: És arribar la primavera d'hivern, sí. I quantes persones vos han dit...
15: La caiguda de la fulla,
17: me
15: sí.
17: Me cau el moño, mare meua...
13: Pablo diu que...
17: Me vaig a quedar calva.
16: No recorde ja aquella primavera. Ja fa temps.
17: Bebé.
16: Ja
17: fa
16: temps.
13: En què te preocupava? Que
15: fa unes quantes primaveres.
16: Pues mira, ja. Jo no puc dir... Jo tinc 49 anys, del 77, i puc dir que des 30 anys jo ja... la primavera per a mi no m'afectava.
17: No, clar. Però és que això és diferent. Estem parlant d'algo estacional.
16: Lo meu és per a tota la vida.
17: I que... Exacte, sí. Lamento dir-te que sí i que no te puc donar molts consells.
16: No, jo em trobo atractiu, eh? No, cap problema.
17: Estic, clar.
13: No, és més.
16: Tinc la meva barbeta.
13: No, ho eres.
16: No tinc molta altura, tinc una altura bàsica, un Alfredo Landa espanyol, però és cert que estic content.
17: Molt bé. Pues en la farmàcia és la frase típica. No sé quantíssimes amigues m'han escrit me cau el moño, m'estic quedant a rodals. I això és algo típic d'esta estació. Això és el que nosaltres diguem fluvio telògeno estacional.
15: Efectivament, un efluvio telògeno estacional.
17: I el més important d'això és que no te vas a quedar calvo, o sea, ni calvo, en este moment. Si és que te cau el moño, raere de l'estiu.
15: Si és estacionalment...
17: Exacte, no? Si és algo estacional, no... No te vas, no tens el perquè.
13: Cau i creix.
17: Perquè en el folícul que cau, torna a creixer el moño. Lo que passa és que sí que és de veres que esta època pues, sol passar. A més, és que la depressió postvacacional és molt roïn.
15: Ja, yeah, sí. No, què me vas a dir?
17: I en això també influïs, em pareix una tonteria, però no. Així sí que li vull donar importància a un aminoàcid que me pareix superimportant, que és la cistina. No se li té molt en compte.
13: És el de la capilla, no?
17: No. Mare de Déu.
15: Mare meva, com estem.
17: Ha sigut massa.
16: Habemus papa.
15: Si és que tanta festa no pot ser,
17: No pot ser.
16: Habemus pelo.
17: Bé, la cistina contribueix a portar la queratina, que és la que dona consistència al cabell. I prendre en bona quantitat no sol és de manera alimentària, perquè no és suficient. És, tenim este aminoàcid en el cos, sí, el tenim, però com tenim altres, però no és suficient si el que volem és evitar tampoc la caiguda, sinó que el moño estiga més fort, es creixca més i en més resistència.
13: Mos mira i mos parla mentre s'agarra i xua en la mata de moño que té, sí, que sí. La veritat és que...
17: Pa que veig, jo prenc cistina, eh?
15: Sí, no, sí, no, se nota. Sí. Això sense cistina això seria molt complicat.
17: Això és impossible. I bueno, pues vinc a donar-vos un parell de consells aixina per a no... per a que... intentar que caiga un poc menys, ¿vale? I que estiguem... se'n va.
15: No, el nostre no, company se'n va. Queda't.
17: Bé, lo primer és llevar-se el cap en normalitat, perquè n'hi ha molta tendència...
15: No ficar-se nerviós, no?
17: Sí, sí. No, no, jo me l'aguante més, perquè cada volta que me dutxo me llave el moño, veig en la dutxa un montó de moño i és com que me cau més si me'l llave més.
13: Això és una trola, no?
17: Això és una trola molt gran. I l'únic que vas a fer és pringar-te el moño.
15: I que siga pitjor, no?
13: I que te caiga més.
17: Exacte. Després, fer el massatge suau a l'hora de ficar el xampú.
13: Estàs molt atent.
16: Sí, estic recordant la meva infància. Com era? D'aquesta forma.
17: Sí? Mm. Bé, fer-ho un poc de massatge, ¿vale? Per a estimular el que és la sang a l'hora de llevar-se el moño. I reduir el calor, perquè ara ja la gent li dona per el secador a tope i tampoc és molt bo pel folícul, doncs intentar evitar això i a més encrespa el moño i produeix que se puga trencar més
15: fàcilment. Se fa més fràgil.
13: El què? El secador?
17: El secador.
15: Se trenca el secador.
13: Però si te seques... No, home, se trenca el moño en el secador. Però és que si te seques en la toalla...
17: No, la toalla és prohibit.
15: Ah, val.
17: Sí?
15: Està prohibit?
17: Sí.
13: Home, Òscar, per favor.
17: La toalla és prohibit perquè això és el pitjor. Vull dir...
15: Això no... Ja s'ha tardat anys en...
17: Tens que secar-te la toalla a toquets.
15: O sigui, jo me la passe, no? Com si fos això un...
17: Aixina, pegant-se col...
16: Un turbant.
17: O sea, apretant-se, però
13: si no t'arribes més, no, si no t'arribes més...
15: Clar, és que estic així fent... Estic fent lo de la toalla i me separe del micròfon. Sí, estava practicant.
17: Aquest moviment circular que esteu imaginant-se tots, no. Té que ser a toquets. O sea, te la fiques damunt i t'apretes un poquet, però sense menetjar-lo.
13: Perquè el pèl que cau en aquesta fricció en la toalla...
17: Perquè no estàs marejant el moño i...
13: Està marejant, clar.
17: Te l'estàs marejant.
13: Acaba marejat.
15: Sí, ja està marejat en el canvi d'estació.
17: No, i l'estàs apretant i no és, que no és precís. Pots secar-te en el secador, com me anaves a dir tu ara, crec, però pots no gastar aquesta fase de supercalor. De normal, els secadors tenen, a part del volum d'aire...
13: Dos punts.
17: Exacte. Tenen o aire més calent o aire més templat. O
13: sigui, pràcticament ventilador, no?
17: Exacte.
13: O calentor. Clar.
17: Exacte.
15: Quan te poses un ventilador...
17: Pues evitar que estiga molt calent, vaja. No és el vostre cas, però jo tinc que dir-ho, evitar els pentinats estirats. Els moños, les coletes...
13: Això és el que li passa a Pablo.
17: Això li passa,
16: dis-ho. Ja, avui pareix que, a part de chest, tenim així altre tema. Pues mira, pues vaig a donar una cosa. Quan estic en els meus amics o en la meva quadrilla fora i està a punt de ploure, soc el primer que s'entera que està ploguent.
17: Home.
15: Ah, pues també és de veres.
13: Sí. El segon ara s'estillo.
17: Bé, desenredar... millor en sec antes de entrar a la ducha, perquè si no després costa moltíssim i estàs estirant el moño en banyat. I pareix una tonteria, però cuidar la son, cuidar el descans i l'estrès, perquè molta d'esta caiguda...
13: No és una tonteria, no és una tonteria.
17: És el no dormir bé, el tornar a la rutina, el tindre aquest estrès i aquesta depressió postvacacional, i això també fa que el moño caiga antes.
16: Donis dor bé. Sí, és bona zona, eh?
13: No, estic en ello.
17: Tallar-se les puntetes del moño, que també pareix una altra tonteria, no és que frene la caiguda, ¿vale? Però sí evita que el moño se trenque i estiga més fort. són xicotetes coses que creguem que no, però pues tot ajuda.
13: No, tallen les puntetes i te talla quatre dits. I
17: això,
13: dius,
17: això a les dones mos rebenta. O sigui, és com si mos mataren.
13: És que té la punta molt, no? Molt
17: sí,
13: estira.
16: Mira, jo he de dir que es cuido molt bé el cabell, però jo, per exemple, tinc barba i me cuido molt bé la barba.
17: Home, és que és la molt important.
16: La meva finalitat són les cremetes, el poder afeitar-me bé, que siga tot igualat.
17: Ah, això m'encanta.
16: Cada un té...
13: Molt cuidadeta. Té molt cuidadeta.
17: Molt bé, molt bé. Cuidadeta. Sí, sí, sí, a més, tota ahí perfecta. Sí,
16: cada
17: sí,
16: un
17: sí,
16: té
17: sí,
16: el seu punt fort.
17: I se noten les cremetes.
16: Ah, ja m'ho vas dir.
17: Sí.
16: Correcte, jo sí que sóc de crema.
17: Això és així, no.
13: I de protecció solar.
17: Por favor.
13: Hem de posar-se protecció solar en el moño?
17: Pues sabeu o sigui, que no, en guany...
13: No la crema, vull dir, eh?
17: No, no, sabeu que en guany...
13: Imagina, saps?
17: Aixit, no n'hi havia. I aixit uno, un spray, que antes n'hi havien protectors tèrmics, ¿vale? Per a el color, per a el tema de la planxa o el secador, per a que no afectara, però un guany han tret una protecció solar per a la ratlla del cabell. Perquè moltes vegades se mos crema la ratlla.
15: Clar, lo que queda...
17: I me pareix superinteressant, perquè cada uno que he venut este any, després sempre es demana feedback als clients, i m'han dit que funciona superbé, que no s'han cremat. Així és que sí, enguany ha eixit un protector solar específic.
13: Me referia per al moño, no per a la ratlla, sinó per al moño.
17: Per al moño n'hi ha tèrmics, sí, n'hi ha existit, però això ja fa molt de temps que existeixen.
13: He vingut de la novetat i no
17: sí,
13: era tal, no?
17: No. Bueno, sempre n'hi ha... lo més comú és que pues, en la farmàcia sempre tenim complexes en vitamines, aminoàcids, que sempre van ajudar un poquet a lo que mos puga faltar. Això vol dir que te'l vas a prendre avui i te va frenar la caiguda demà? No. Va ser algo gradual, però sí que te va ajudar que el moño creixca pues, més fort i amb més consistència.
13: Gràcies, Esther Baixalí. Alguna coseta més?
17: No.
13: Ahí queda això.
17: Que me feu cas.
15: Ha quedat claríssim.
13: Pues no és protecció solar, no?
15: Jo lo de la tovalla, pensava que havia de pres molt, la veritat.
16: Jo també he pres molt gràcies.
13: O sea, tu eres team tovalla, no?
15: Jo sí.
17: Ja no ho farà. Ja no farà aquests moviments circulars.
15: Me'n recordaré, sí.
13: Bueno, prepara't, que veus tu.
15: Hala, va.
13: Seguim en Fora de Cobertura i parlem del 9 d'octubre.
20: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
13: Molt bona companyia. És la de l'equip de Fora de Cobertura i en aquest moment Òscar Rueda, que ens parla en nostra història en pindoletes del 9 d'octubre.
15: Efectivament, com no, no? En aquestes dates en les que estem, fer un poquet de recordatori de la significació que té el 9 d'octubre, quan es comença a celebrar i per què continuem celebrant-lo tots els anys en independència de l'oratge que mos faça. Lo primer que hi ha que pensar, clar, és en Jaume I. Enguany estem celebrant, estem commemorant el 750 aniversari de la seva mort. I, lògicament, Jaume I és un personatge essencial en la història de València perquè ell tingué en les seues mans el destí d'esta terra i ell prengué una decisió quan la conquistà com a rei d'Aragó, que és, pues, bueno, hi havia un regne moro de València i ell digué que continuaria un regne cristià de València en les seues pròpies institucions, les seues pròpies lleis, la seua moneda, les seues costums i, per supost, la seua llengua. I això, encara que siga simbòlicament, perquè els pobles no són com les persones naixquem un dia determinat, però els pobles són el resultat de molts anys i de molts segles d'història. Però sí que és de veres que el 9 d'octubre de 1238 fon l'entrada triomfal de Jaume I en la ciutat de València. Ell no havia conquistat la ciutat el 9 d'octubre, és a dir, la ciutat se va rendir, l'últim rei moro de València, el rei Sallan, se rendí el 28 de setembre, i en aquests dies pues, se va preparar l'entrada triomfal, l'entrada oficial de Jaume I, que d'alguna manera el que feia era convertir-lo en el primer rei cristià de València. I això precisament és el que estem recordant aquests dies, perquè hi hagueren poblacions com Morella, que varen ser conquistades per Jaume I en 1232, no? Alguns anys abans, i moltes altres poblacions del sud del Regne de València encara se tardaria uns quants anys més en conquistar-les. No? Per això diem que el 9 d'octubre és simbòlic perquè és el moment en el que entra en la capital, el moment en el que el rei Sallan dona la seva propietat i en ella la propietat de tot el regne al rei en Jaume. I a partir d'ahir, si vols, Donis, doncs podem parlar un poc de quan els valencians no sols es recorden aquest dia, sinó que a més fan una festa per a rememorar-lo.
2: Per favor.
15: El seu primer any va ser en 1338. El 9 d'octubre de 1338, els consellers de la ciutat decideixen que en el centenari de la conquista per Jaume I se té que fer una festa especial. I aquesta festa especial se fa en una provesó que recorre els carrers de la ciutat i que, a més, ix fins al monestir de Sant Vicent de la Roqueta, perquè estava extramurs de la ciutat. De fet, encara existeix l'edifici, no?, en el que avui és el carrer de Sant Vicent Màrtir, prop de la plaça d'Espanya, perquè havia sigut un lloc emblemàtic on la religió cristiana s'havia mantingut fins als moments mateixos de la conquista per Jaume I. Ixa primera celebració té molta repercussió i a partir d'aquest moment pues se decidirà pel Consell de la Ciutat que de manera anual, cada 9 d'octubre, sempre que la situació ho permeta, perquè ahir pues, entren des de pestes, guerres, conflictes, revolucions, mal oratge, com ens passa l'any passat, el 9 d'octubre de 2025, però ahir se va decidir que el 9 d'octubre tinguera una celebració anual i que els anys 38 de cada segle tinguera una celebració més especial encara, en una major participació i un recorregut més llarg. Està clar que no podia ser el mateix recorregut que en l'actualitat, primer perquè l'Ajuntament, el que en aquella època era la casa de la ciutat, no estava on està l'actual. El d'aquella època estava en la plaça de la Mare de Déu, al costat de la Generalitat, i aquest professor anava a la catedral, després anava a la iglesia de Sant Jordi, que tampoc existeix i que estava prop de lo que avui és la plaça de Rodrigo Botet, al costat del carrer Poeta Querol, tornava a la catedral i d'ahí altra volta a la casa de la ciutat. I en aquest professor, com en l'actualitat, tenia un paper fonamental la Real Senyera, de la qual, pues, també, si vols, podrem parlar una miqueta.
2: Per favor.
15: La Real... Està clar que en València hi havia moltes senyeres. A partir del privilegi de Pere II, el cerimoniós de 1377, que d'alguna manera dona a València, ciutat i regne, per una banda, el dret a utilitzar les barres pròpies dels Reis d'Aragó, també com a símbol de València, i la corona, no?, les barres i la corona, que serien el símbol tant a nivell d'escut com en la bandera. De fet, les primeres representacions gràfiques que trobem de la senyera, tal com la coneixem en l'actualitat, en les quatre barres roges sobre fondo groc i una franja blava en una corona, pues ja les comencem a trobar a principis del segle XV, precisament arran d'aquest privilegi. Així n'hi havia, com te pots imaginar, moltes senyeres, però n'hi havia una en concret, que era l'oficial, que era d'alguna manera una ensenya especial perquè manava, quan teixia al carrer, que tot home a peu o a cavall la seguira, perquè pues, mos estava, en aquella època, els valencians d'aquella època els estava donant a entendre que existia un perill per a la seguretat o la integritat del Regne de València, que devia ser resolt pels propis valencians, perquè en aquella època no existien cossos de defensa professionals i tenia que ser la pròpia gent del poble la que isquera en les armes, pues, a enfrontar-se al perill.
2: De la figura del justícia, no?
15: El justícia és una figura, era el màxim responsable de la justícia penal del Regne de València, i ell era el portaor de la senyera quan teixia que eixirà la batalla. Pues això que ocorria sempre que hi haguera algun problema d'ordre públic, ocorria també en temps de pau cada 9 d'octubre i cada 23 d'abril, dia de Sant Jordi, perquè se feien dos provesons idèntiques en les quals la senyera, que no se podia inclinar, igual que ara, i que tenia que eixir d'una finestra del balcó de la casa de la ciutat, eixia en provesó per a recordar, no?, eixa importància de la unió del poble i al mateix temps recordar la defensa dels furs i de les institucions del Regne de València. Això és Jordi perquè se feien dos provesons idèntiques en les quals la senyera, que no se podia inclinar, igual que ara, i que tenia que eixir d'una finestra del balcó de la casa de la ciutat, eixia en provesó per a recordar, no?, eixa importància de la unió del poble i al mateix temps recordar

0: Incluso ordenar que la senyera, la d'aquella època que encara conservem, la que se va teixir en 1596 i que encara està en l'Arxiu Històric Municipal, pues que aquesta senyera s'amagara, s'ocultara en un arcó per a que no se poguera traure. Però encara així, a pesar d'aquesta situació, el poble valencià continua recordant la festa del 9 d'octubre, en part, per exemple, gràcies a la Mocaora, no? Pues, l'origen de la Mocaora, pues, ja hem comentat moltes voltes que és un origen curiós, no? És un origen que ve precisament de la prohibició de celebrar en pirotècnia el 9 d'octubre. I com se va prohibir la celebració en pirotècnia, els pastissers crearen una piuleta i un tronaor, que són dos classes de coet, de reposteria, de massa pa, per a que se poguera celebrar d'una altra manera. Aixa consciència del poble, pues, ningú governant pogué en ella, i pues, bueno, al final, després de moltes vicissituds, en els anys 20, en la dècada dels 20 del segle XX, la societat del ratpenat impulsar la recuperació de la professió del 9 d'octubre, primer en la seva pròpia senyera i més tard, pues, convoyant a l'Ajuntament per a que fora ell qui la celebrara, en la senyera de l'Ajuntament, en la nova senyera que se va teixir en 1928, perquè, com us podem imaginar, la de 1596 estava ja en un estat de conservació prou delicat i no era gens convenient que isquera al carrer. I de totes aquestes vicissituds i d'aquesta lluita per lo nostre, pues, se feren unes professions cíviques prou lluïdes en els anys 30. Per desgràcia, vingué la Guerra Civil i tornà a posar-se en entredit aquesta celebració, però entre els ratpenatistes i, bueno, aquelles persones més conscienciades d'aquells temps aconseguiren que la professió se mantinguera viva, encara que en aquella època el 9 d'octubre no era festiu i la professió se tenia que fer sense els carrers tallats al trànsit. Se feia per la cera, anaven quatre gatets i gossets, perquè, òbviament, la gent tenia que treballar, i allà estaven els ratpenatistes, alguns regidors de l'Ajuntament, baixant la senyera sense que s'inclinara, i anant a l'estàtua de Jaume I, era una estàtua que no existia en l'època foral, però que en eixa professió cívica retrobà de principis del segle XX se decidí que la millor manera de celebrar-la era portant la senyera a oferir, diguem, honors a aquell monarca que havia concedit que el regne de València tinguera una entitat pròpia dins de la corona d'Aragó. I així ho venim celebrant fins a l'actualitat. Per sort, des de l'època de la democràcia i la declaració del 9 d'octubre com a festiu en tota la comunitat valenciana, ho podem celebrar, pues, en la manera multitudinària i cívica en la que ho fem en l'actualitat, no sols en la ciutat de València, sinó en totes les poblacions de la comunitat valenciana, cada una en el seu estil i, bueno, donant-li el caràcter propi, però recordant això, no? Pues, bueno, recordant primer a un governant que, podent haver decidit que València se convertira, anem a dir-ho així col·loquialment, en la platja d'Aragó, pues, ell va decidir que no, que València tinguera eixa entitat pròpia, i que eixa entitat pròpia ha fet que generacions de valencians continuem sentint-nos això, valencians, i conservant eixa identitat pròpia que tenim que celebrar cada 9 d'octubre.
1: Des de quin moment són multitudinàries aquestes processons, Òscar?
0: Sobretot des de l'època de la transició. Hem de pensar que en 1977, a partir de, sobretot, del moment en el que s'aprova la Constitució espanyola, de fet, abans inclús de que s'aprove la Constitució, ja hi ha una reivindicació de que València recupere l'autonomia política que havia perdut en 1707, i aquestes celebracions ja dels anys 70 són absolutament multitudinàries. O sigui, ves de veres que també, anem a dir-ho així, polèmiques, perquè en aquella època se discutia molt sobre els símbols que havien de representar-nos als valencians, sobre com havia de ser aquest estatut d'autonomia, però al final, bueno, pues aquesta reivindicació del poble va ser la que possibilita, pues, que avui tinguem una autonomia valenciana, que el valencià siga llengua cooficial, o que la nostra senyera o el nostre himne, pues, estiga present en tots els actes oficials, pues, com devia ser, no? Tant la senyera com l'himne de València són símbols prou anteriors a la transició. De la senyera, pues, ja estem comentant que va aparèixer a finals del segle XIV, de l'Himne de València, pues, ja han parlat també en algun altre programa, no? I aquesta creació magnífica del mestre Serrano,

0: en la música de Maximilià Taus, en la lletra que té com a origen l'himne de l'exposició de 1909 i que en 1925, donat l'èxit que té entre la població, seria declarat himne regional, que era la terminologia de l'època, per els tres alcaldes d'Alacant, de Castelló i de València. I, bueno, i tot això, pues, lògicament, te dona un solatge cultural i identitari per a que hi haguera aquest esclat en els anys 70 de reivindicació per tot el que era nostre. Hem de pensar, a més, pues, que en molts aspectes l'època franquista, pues, havia provocat certa divisió provincial, no? Pues, havia hagut inclús certa tendència o interès a reduir els símbols valencians a només la província de València o inclús la ciutat de València, quan històricament mai havia sigut aixina, no? Era un patrimoni de tot el poble valencià, de Vinaròs a Oriola. I jo crec que aquests anys 70, per molt que foren convulsos i complicats, vam posar aquesta primera pedra de la nova autonomia valenciana, que sempre costa molt, no?, de construir, i que podrà ser criticable en molts aspectes, però és el que tenim i és el que tenim que continuar construint en la força i el treball de tots, perquè el nostre progrés, no?, sense voler donar a ningú mítin, pues mos va fonamentalment en aquest poder que tenim nostre, que decidim els valencians i només els valencians, i que tenim que intentar utilitzar de la millor manera possible.
1: Òscar Roda, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, com sempre.
1: Seguim en Fora de Cobertura i parlem dels IZ Awards.
2: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.

0: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El bon oratge ha espentat les reserves d'última hora en hotels de costa i cases rurals en el Pont del Pilar. La Comunitat Valenciana està entre les destinacions favorites dels visitants espanyols. A Benidorm arriben estos dies al ple tècnic. Elena Andreu.
2: Molt bones xifres d'ocupació este pont amb Benidorm, el gegant del turisme, liderant el rànquing, fregant el 90% d'ocupació. Jaume és recepcionista de l'Hotel Rosabel.
3: Este pont estem al 100% d'ocupació. Estem a tope. Fins i tot hi ha gent que vol fer reserves i no podem atendre-les.
2: Benidorm i la seua legió de fidels omplin els arenals com si fora ple estiu.
4: Pilla cerca de casa, sempre hi ha ambiente i... Y es barato.
5: El sol, el calor, el ambiente...
2: Però no tot és platja al centre de la ciutat de València. Avui no cap ni una agulla. La capital frega estos dies el 85% d'ocupació. Bon oratge i alta demanda de turisme de proximitat, les claus d'este pont.
6: Venimos de Granada pues porque queríamos visitar la ciudad. La verdad que tenemos muchas ganas de hace mucho tiempo.
7: Nosotros venimos de Santa Cruz de Tenerife.
2: Turisme nacional.
8: Venim de Vilafranca i som 17 dones de 60 anys que celebrem els 20 anys de sortides.
2: I també internacional captivats per la ciutat.
9: Bella, molt bella.
2: València arriba al 84,7% d'ocupació, xifres que, segons la patronal del turisme, reforcen la idea que els ponts de tardor s'han convertit en una peça clau per al calendari turístic valencià.
1: Estem en el primer cap de setmana de precampanya electoral per als comicis del 29 de novembre. Avui, el líder del PSOE, el president Pedro Sánchez, participa este matí en un acte de partit a Ponferrada, a Lleó. I escoltarem per primera vegada en esta precampanya ja al líder de Vox. Serà esta vesprada. Santiago Abascal estarà a Estepona, a Màlaga. Ahir, dissabte, van escenificar el tir d'eixida de precampanya tant el PSOE com el PP. Sánchez, a Sevilla, va assegurar que si hi ha govern progressista es mantindran els decrets de vivenda.
10: Este es mi compromiso, que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
1: Desde Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a asegurar que es la hora de lluitar contra la corrupción socialista.
11: Voy a ser el presidente que España está esperando. Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles.
1: Una delegació del Partit Popular Valencià va estar present en l'acte del PP d'ahir a Madrid. El president Juan Fran Pérez Llorca va estar liderant ixa caravana, no, de populars valencians allà a Madrid, a pesar que encara no ha sigut ratificat com a futur candidat a les autonòmiques.
12: Que estamos asistiendo a las últimas horas del sanchismo y que España necesita un cambio, sobre todo nuestra tierra, la comunidad, necesita un presidente comprometido con todos los valencianos de la comunidad. Y sabemos que Alberto Núñez Feijóo lo va a ser y que no nos va a dejar solos como nos dejó Sánchez en la reconstrucción.
1: En els esports tenim bàsquet de Lliga Femenina. El València Bàsquet visita l'Estudiantes a Magariños al migdia. L'entrenador Javi Torralba dona les claus del partit en la prèvia.
13: Esperamos un partido muy, muy serio por su parte. Si nosotros no estamos a ese nivel de dureza y de humildad y de respeto hacia el partido, sufriremos.
1: Recordem que no estaran en el partit les lesionades Elena Buenavida i Kendra Cherry. Pel que fa a la Lliga ACB, a les 7, al Palau i contra el Barça, tercera jornada de la competició per al València Bàsquet de Xavi Albert. Afegim també a punts de motociclisme, perquè esta matinada en el Gran Premi d'Indonèsia, en Moto2, el valencià Àlex Escrich dominava la prova, però a menys de dos voltes per a la conclusió, una avaria mecànica l'ha apartat de la victòria. El triomf ha sigut per a Izan Guevara, seguit de Manu González i el nostre Dani Olgado, que ha tancat el podi. En Moto3, Máximo Quiles ha sigut el primer i, a més, s'ha proclamat campió del món de la categoria. I tanquem amb MotoGP perquè hi ha hagut un calaix liderat per Bezzecchi, acompanyat de Raúl Fernández i Jorge Martín. Així posem el punt i seguit a la informació. Tenim més notícies a les 12 i sempre en apuntmedia.es. Ara continua Fora de Cobertura.
0: Apunt Ràdio, notícies. Valencia se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ajuntament de València, con la colaboración de la Universitat de València. Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't en pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València. A punt ràdio. Al Baix Vinalopó, 98.4.

0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Seguim en Fora de Cobertura. Avui tenim una entrevista que obliga a revisar si hem deixat alguna pista comprometedora per l'estudi, perquè tenim en tots nosaltres, en l'estudi número 3 avui de Punt Ràdio, el presentador del programa La Pista, el programa de successos, Crònica Negra i Tribunals de Punt Ràdio. Dames i cavallers, fa entrar en l'estudi número 3 de Punt Ràdio el senyor Juan Nieto.
2: Bravo!
3: Sí,
2: sí, sí,
3: bon dia. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
1: Com estàs?
3: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Benvingut a Fora de Cobertura, és un plaer. I la veritat és que hem de dir-te que nosaltres som fans del teu programa.
3: Sí?
1: Sí, sí. També mos agrada seguir.
3: Això que acaben de començar, eh?
1: Però mos agrada seguir la pista.
3: Sí, no?
1: Mos agrada seguir la pista.
3: És que això t'agrada o no t'agrada,
1: Sí? No, a més, a veure, és que no jugueu al Cluedo o a estos jocs que dius... No han volgut ser detectives alguna volta?
4: Sí, però sempre m'enganyaven. No acertava mal.
1: Bueno.
4: Bé, no era molt astut en això.
1: Poc a poc.
4: Anem a seguir el programa, a veure si trobem ahí pistes importants. Anem
1: Juanito és presentador de La Pista, i La Pista és un programa que parla de moltes intrigues, de molts crims, inclús sí. De processos judicials. Juan.
3: Sí, en realitat La Pista va nàixer farà 3 o 4 anys, una matinada que no podia dormir, i vaig pensar, este programa s'ha de fer en la ràdio pública, no?, en algun moment. Afortunadament ha sigut esta temporada quan s'ha pogut posar en marxa, i el nostre objectiu és, per una banda, repassar tota la història criminal que hi ha a la Comunitat Valenciana, però per una altra també és dedicar un espai a les víctimes, no?, que és molt important quan fas aquest tipus d'informació, saber tractar a les víctimes, no?, perquè estàs tractant un material molt sensible, una informació molt sensible, i jo crec que no hi havia fins ara un espai que dedicara suficient a aquest objectiu, no? I més que tracta dels casos, que també jo l'objectiu que m'he marcat i tot l'equip és això, que tinguin les víctimes un espai on puguem vindre a parlar i parlar de qüestions, no?, que de vegades són difícils d'entendre, però que les hem de saber per a que no es tornin a repetir.
1: Probablement tingues el programa de tota la ràdio, probablement el programa més difícil d'enfocar i de tractar alguns temes.
3: Sí, sí, sí, sí. Realment ja estic acostumat, no?, perquè porté més de 20 anys de dedicar-me a això i sempre m'he dedicat a la informació de tribunals, no?, i de successos, no? Però sí, són conscients de que has de tindre una empatia especial per a tractar determinats assumptes, són conscients de quan tanques una entrevista, no pots tancar una entrevista com si fos un programa d'entreteniment,
1: claro.
3: Has d'estar molt, tindre molta sensibilitat i bé, pel moment ens va bé i les víctimes cada vegada que passen pel nostre programa ho agraeixen, no? I al final això és amb el que ens quedem.
1: A més, tu quan jugues en casa, jugues en aquest estudi, en el que estem ara.
3: Sí, efectivament,
1: però
3: en el 3.
1: S'hem canviat els llocs, no?
3: Sí, en el 3. Bueno, també he jugat en el 1 i mira, estic molt content de tornar un cap de setmana, perquè durant molt de temps he estat treballant així en la ràdio els caps de setmana, no? I quan m'ho vau dir, mira, em va tocar un poc la sensibilitat.
1: Nostàlgia.
3: Sí, sí, sí, un poc de nostàlgia, perquè venia a l'1 i al 3 quan estava el podria fer-ho millor. I bé, molt content de vindre un cap de setmana a la ràdio de Punt. Normalment vinc entre setmana, però...
1: Quan obres un meló,
3: sí.
1: un tema nou,
3: sí.
1: un crim nou, una nova investigació, què te fa pensar que ha signat a la que tallar?
3: A veure, la intuïció en el periodisme és fonamental, no? Però en els successos encara més. I si tinc... Jo sempre crec que tinc prou intuïció, no? I sé veure quan un tema pot tindre un recorregut o no. I saber-ho veure és fonamental, no?, perquè després tinga èxit en el programa. Però sí, sempre hi ha una sèrie d'elements, no?, que et fan pensar que una història pot donar de si o una història no pot donar de si, no? I això és fonamental, no?, per a fer aquest tipus de programes.
1: Ara mateix podries parlar d'alguns casos que pensaves que anaven a ser molt més senzills de lo que a la fi han acabat sent?
3: Uf, així en general sí, clar. Mira, me'n recordo el del crim de la Camp, per exemple, no?, el de Mari Carmen López, la dona de Vicente Sala, que era el president de la Camp, que la van assassinar. Recorde perfectament, jo estava treballant en El Mundo ahí en Alacant, Recordo quan la van assassinar que pensàvem que era una qüestió de sicaris, però una qüestió molt, molt senzilla i que anava a resoldre's, i han passat més de 10 anys i encara està a Estrasburg dient si anem a repetir el juí o no anem a repetir el juí, no? per este cas, no? Per exemple. Però sí, podria dir-te molts més casos que pensaves que anaven a aclarir-se prompte i que després no. Ara, per exemple, el més recent és el del crim del xiquet de Sueca, no? d'Àlex, que el van assassinar no fa ni un any, que està molt clar, en este cas és un cas tancat en el sentit que hi ha un autor dels fets que ho ha confessat, però és que encara no coneixem el mòbil de per què va fer això. No me val que se te'n va anar el cap, perquè els forenses han dit que tu el cap el tens perfectament, no? Ha d'haver un mòbil. Pensàvem que anava a resoldre més ràpid aquest interrogant i encara no s'ha resolt, no?
1: En què afecta el mòbil per a la resolució del cas? Perquè vull dir, al final...
3: Clar, en la resolució del cas no tant, val? Perquè en este cas, insistís, que he igual més, però sí en que la família puga descansar. Vull dir-te, així, per exemple, tenim dos pares que no coneixen el mòbil, que no saben per què han assassinat el seu fill de la manera que l'han assassinat, no poden descansar. Clar. Viuen un autèntic malson des del passat mes de gener, no?
1: Estàs enfocant a l'altra banda.
3: I per entendre... I després per a un jurat també, val, amunt tot. Tenen en compte que la majoria de crims, per no dir tots, depèn de les circumstàncies, no? Però els homicidis és el delicte més conegut que jutgen els jurats.
1: Pot ser un agravant o un atenuant.
3: Claro, no? I després pot influir molt en la decisió que prenga al final el jurat. Jo, per exemple, jo sóc partidari de reformar la llei del jurat a Espanya. Jo, cada vegada que he anat a un juí per jurat i veig que 9 persones anònimes ahir havent de jutjar casos tan complexos, em fico les mans en el cap, perquè és que realment és un repte que tenen per davant i moltes vegades no entenen molt bé les qüestions jurídiques i poden clavar la pata, no?
1: Quin cas és el més complicat en el que t'has trobat i has dit, així no sé per a on tirar?
3: El cas més complicat, a veure... bé, el cas més complicat que me vaig trobar ja fa temps, el del crim de l'alcalde de Polop de l'any 2007, d'Alejandro Ponsoda, crec que l'he recordat. El van assassinar l'any 2007. Pensaven que l'havia encarregat el seu assassinat el seu successor en el càrrec, Juan Cano, i bé, finalment va resultar absolt Juan Cano per falta de proves, però va ser un cas super difícil de primer d'entendre, d'explicar, i que tenia moltes derivades fosques, no? Que tenien que veure en la vida privada de l'alcalde que el van assassinar. I parlant d'alcaldes, un altre crim que a mi particularment em va afectar molt perquè tenia prou relació amb ell i que encara no sabem per on van els tirs, és l'Arturo Torró, no? L'alcalde de Gandia, que el van assassinar en una cuneta farà ara 2 anys.
1: Wow.
3: I no sabem res. Sé que està la Guàrdia Civil investigant. En un principi també es parlava de sicaris, però ara sembla que l'opció que està més damunt la taula és que va ser un crim casual, és a dir, estava en el moment equivocat i a les persones equivocades. Se veu que era un atracament normal i corrent i que tenien una pistola i el van assassinar, no?
1: Perquè vosaltres, Juan, en la pista es limiteu a seguir les informacions judicials o aneu en investigació més allà?
3: No, nosaltres sempre anem un pas més enllà, i quan te dediques a això, al final tens una bona relació amb la Guàrdia Civil, amb la policia, amb els jutges, amb els fiscals, i jo sí que et puc dir que no anem a fer... Nosaltres anem per lliure, compartim aquesta informació amb els investigadors quan pensem que s'ha de compartir, però no fem res que puga complicar aquesta investigació o la resolució del cas. És a dir, nosaltres, per exemple, vam obrir esta temporada en l'entrevista amb Juan Curiel, que era l'advocat de València, que ha sigut condemnat per cremar el Saler, per ser un dels piromans del Saler. Nosaltres vam tenir l'oportunitat el dia abans de començar el programa de poder entrevistar-se amb ell. Sabíem que estava baix la sospita de la Guàrdia Civil per l'últim incendi del Saler que ha hagut i que tanta alarma social va generar, i nosaltres primer de metre aquesta entrevista vam consultar a la Guàrdia Civil, no? Que si perjudicava en algun cas la investigació que s'estaven fent, ens van dir que no i nosaltres cap avant.
1: En quina intenció, en quin pretext, en quin mòbil pot una persona cremar una...
3: A veure, jo ho compare sempre, i així m'ho han traslladat les persones que saben d'això,
1: sí?
3: Com la persona que... drogodependent, val? Per exemple, una persona quan necessita consumir droga, no? té el mono, i l'única manera de poder deixar de tindre el mono és consumir, no? Pues, als piròmans els passa el mateix, no? Estan malalts, i l'única manera de llevar-se aquesta ansietat és generant una flama en un contenidor, o en la muntanya, o en una casa, no? I al final són persones malaltes. Jo no sóc partidari d'augmentar les penes als piròmans, jo sóc partidari de que tinguin un tractament, perquè així a Espanya l'últim fi d'estar empresonat és la rehabilitació, no? la reinserció. I si al final a aquestes persones les ingressem en presó molts anys, que està molt bé i que han de pagar per el que han de fer, però no va acompanyar per un tractament, al final hi aniran al carrer o compliran la pena i tornaran a cremar, no?
1: T'has vist en alguna ocasió, imagina que sí, perquè m'has dit que compartissis la informació, o compartiu, sí, l'equip, la informació, en les autoritats, però sí. T'has vist en algun moment en situació de poder resoldre un crim?
3: Sí. Resoldre un crim, no. Però de resoldre investigacions que estaven en marxa, que no tenen res que veure amb crims, sí. Sí.
1: Una situació en què estiguera la investigació parar per no saber cap on tirar?
3: Sí. Sí.
1: M'encantaria que me la contares, vamos.
3: Pues mira, bé, han sigut més investigacions per corrupció, no? Que la millor he tingut accés a determinats testimonis, els he gravat i els he portat a la Guàrdia Civil, i gràcies a això hem tirat del fil. Sí, sí.
1: Uau. Me pareix absolutament de pel·lícula de... Sí, sí. De novel·la
3: negra. I d'estar vigilat, o la millor reunir-me amb algun confident i de tindre una patrulla de la Guàrdia Civil de paisà.
1: A sabendes tu de que...
3: Clar, perquè al final saps què passa? És que quan te veus en aquestes coses, jo el meu principal temor... Jo mon pare ha sigut Guàrdia Civil, val? I igual me ve tot això d'ahir, he viscut en un quartel molts anys, sé com funcionen, i el meu principal temor era que quan jo me reunia amb confidents, pensaren que jo formava part d'aquest entramat o algo, o que d'alguna manera em poguera salpicar.
1: Però això,
3: no?
1: Avisaves...
3: Avisava, sí, sempre he tingut la immensa fortuna que m'han tractat molt bé, he tingut de tot, però m'han tractat en general els investigadors molt bé, i sí, algun moment en el que me reunien gent i cridava la Guàrdia Civil i ells me diuen: no te preocupes, vamos a estar cerca i no passa nada.
1: Oh. Sí. Pues, de veritat que és de les històries que jo crec que fan afició. Que dius, és que... perquè aquí, qui no ens ha somiat alguna volta en ser investigador, no? O en resoldre una història? No me digueu que no.
4: Home, a mi ja la son, això.
1: T'ho dic de veritat, eh?
4: No, de veritat. Sí, i quan... no és broma, vull dir, a voltes hem tingut somnis en els que hem sí. format part d'aixes trames. Jo sí, quan somiat moltes voltes. De fet, és una...
2: Però s'ha de valdre. Home, però... Ja que tindré fusta, però... I quan t'has dit que ton pare era Guàrdia Civil, ahir sí. Ja acabes de lligar un moment.
3: Sí. Clar. Sempre m'ha agradat molt tot este món. I també sempre he sigut, en aquest sentit, he sigut un poc el típic periodista antic, val? Jo, per exemple, ara que té el nom així en un estudi de ràdio, he treballat molts anys amb Emili Gisbert en El Mundo, i periodistes com ells al final te fan aprendre de l'ofici d'esta manera, no? De nous jocs, investigar-ho, de tal, de presentar-te. Això te genera molts problemes en la vida, però també moltíssimes satisfaccions, i no podria viure d'una altra manera.
4: Però serà que aquestes reunions que dius que la Guàrdia Civil està pendent, sí. No? Sí que són situacions en les que dir, deus d'estar nerviós, no? Per sí, si l'altra part te diu... Podes cobrir en aquest moment que la Guàrdia Civil està
3: recorde, a la guai, no? Recorde, sobretot una en les que ells estaven seguint-me de prop, perquè tot anava bé, i que es va produir en l'any 2015, 2014, i el confident amb el que estava parlant de sobte em diu, que ara està en presó, per cert, el confident amb el que estava parlant em diu, ah, puja al cotxe, què tal? Vaig a portar-te per ahí, i comença a portar-me per uns camins de tarongers, jo amb el mòbil en la mà, ahir em vaig
4: clar, a estar.
2: Sí, home, sí, per no dir una altra paraula.
3: Vaig arribar a casa i el meu home em va dir, estàs com una cabra, no tornes a fer això, però bé, al final... És un poc arri...
1: Com acaba... A veure, com
3: no,
1: acaba...
3: No, bé. Ell està en presó, jo no. O sigui,
1: sí, però vull dir que...
4: I tu estàs viu, estàs
2: viu. I estàs sa, estàs bé.
1: Passeix camí.
3: També recorde, per exemple, en el crim de l'alcalde de Polop de l'any 2007, d'Alejandro Ponsoda, recorde que una de les reunions que la Guàrdia Civil identifica com fonamentals per a planejar este crim per part de qui havia sigut el seu successor, perquè moltes vegades, encara que resulten absolts per a la Guàrdia Civil o per a la Policia Nacional, aquests crims estan resolts. Vull dir-te que resulti absolt, a ells els té igual, però a ells saben, pensen que ha sigut ell l'autor i ja està. El que passa, se pot comprovar o no, o el jurat dona la raó o no. Una de les reunions preparatives d'aquest assassinat va ser en un prostíbul de Benidorm, i me'n recordo també que em vaig clavar allí en el prostíbul per obtindre informació, i vaig obtindre informació d'una dona que treballava allí i que assegurava que havia vist com s'havien celebrat aquesta reunió amb un sicari colombià.
1: Ostres, sí. Vaya tela.
3: I ahí tenia, jo no tenia ni 30 anys.
4: Buah. Pot ser que dels més mediàtics que han viscut recentment és el de Maje, no? El de la viuda negra que ha anat a una plataforma, no? Vull dir que ha sigut molt mediàtic.
3: Sí, és que ho té tot, no?
4: El de Maje crec que tots els ingredients per fer lo que és, no? Una sèrie.
3: Clar, és que n'hi ha... A veure, jo entenc molt les crítiques que hi ha en tot relacionat amb el true crime i tal, i ho entenc perfectament, no? Però és que hi ha casos que ho tenen tot per a triomfar en aquest gènere.
4: I seguiment, perquè se li fa un seguiment encara...
3: Clar, és que Maje encara és notícia perquè ha sigut mare, efectivament. S'ha beneficiat de estar en una presó en Fontcalent, que és en el mòdul de mares, fins que el xiquet ha tingut 3 anys.
4: Perquè... I continua tenint carisma com a dona, vull dir, els seus encants.
3: Clar. I continua sent notícia.
1: Sí, sí. Tenim una investigació oberta.
3: Ah, sí?
1: Sí. Així és que, Juan Nieto, si te pareix, anem a jugar al Cluedo de Fora de Cobertura.
3: Molt bé.
0: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Alarma en el Centre de Producció de Programes de Burjassot. S'ha comès un crim en A Punt. A 5 minuts de començar el directe, algú ha borrat l'esqueleta sencera i ha desconnectat la taula de so. Un sabotatge en tota regla. Juguem a Cluedo. Hem d'endevinar qui ha segut, en quina arma, a on, qui l'ha ajudat i com ha fugit. Comencem, Juan Nieto?
3: Molt bé.
1: Pregunta-ho. Busquem a l'assassí de l'esqueleta. Qui tenia el motiu perfecte per a cometre este atemptat radiofònic? Opció A. Manolo Montalt, perquè s'ha negat en redó a narrar una altra derrota del València Club de Futbol. Opció B. Gustavo Clemente, en venjança perquè li han furtat l'última botella d'aigua de la redacció. Opció C. Sílvia Soria, perquè li han desaparegut 3 bosses de taronges Nabel Latte de la seua taula.
3: Jo crec que Gustavo Clemente. La B.
1: A veure, serà o no serà? Resposta Manolo Montalt. El mòbil del crim és la pura desafecció meritoniana després d'analitzar una altra charlotada del València. Sí. Anem a la pregunta 2. Vale. Bueno, preparat? Ja tenim el culpable. Ara busquem l'arma del crim. Qui va utilitzar exactament, o què va utilitzar exactament per a neutralitzar l'emissió i rebentar els equips? Opció A. Resposta. Un pendrive en un bucle de gols cantat per Luis Urrutia? Resposta B. Els cascos de Salva Folgado llançats mentre parlava Manolo Montalt? Opció C. El guió de Maria Caballero al que li han pegat foc al costat de la taula de so?
3: Va, vaig a dir-te la A, ara.
1: Marquem un pendrive en un bucle de gols cantats per Luis Urrutia.
3: Sí. Vaig a no encertar cap, eh?
1: L'opció, la resposta correcta era els cascos de Salva Folgado llançats mentre es parlava Manolo Montal. A veure, és que també això ja agarra pinces, eh?
3: Ja.
1: Vull dir que a lo millor en la pista diu una altra cosa.
3: Ja.
2: Jo no sé de si això davant d'un xuí això tindria... Vale idea, Donis, no sé jo, eh?
1: Anem a veure què passa en la pregunta número 3. Ja sabem qui va ser i l'arma que va utilitzar. Mos falta l'escena del crim. A on s'executeix el sabotatge? Resposta A, en la redacció d'informatius, aprofitant que no estava Patricia Orts. Resposta B, en la sala de redacció, just quan se'n va anar a casa Sergi Olsina. Opció C, en el control de so, l'autèntic cor de la ràdio.
3: El C, no?
1: Resposta C és... En el control de so, el lloc des d'on està el poder absolut sobre lo que ix i lo que no ix en antena.
3: Efectivament. Els tècnics tenen tot el poder, en un programa de ràdio.
1: Absolutament. Jo, de fet, te dic una cosa. Crec que en el control de so, en el Falcó Milenari, passen coses que nosaltres no sabem.
3: Des de luego.
1: Pregunta 4, anem a la pregunta 4. La pista falsa. Per a despistar a la direcció de la cadena, els criminals deixaren un objecte preparat per a incriminar a un companyer innocent. Quin objecte fon? Opció A, una llibreta plena de punts i alineacions de Paco Pòlit tirant en terra. Opció B, una peineta que se li va caure a Loren Donat. Opció C, una dolçaina de l'hora de la cultura de Reis Juan.
3: Vaig a dir-te la A, va.
1: Resposta A és... Correcte, sí, sí, correcte. La llibreta de Paco García Pòlit, perquè és una trampa molt roïn, perquè tots sabem que Paco mai soltaria aquests apunts de les seues mans. Pregunta número 5. La via de fugida. Com fugiren els culpables de Burjassot per a no ser detinguts? Disfressats de bous del programa de Xema Estela? En el tramvia o en patinet elèctric?
3: En patinet elèctric és el més ràpid, però...
2: Però...
1: L'opció correcta és... Disfressats de bous, evidentment, vaja, del programa de Germà Estela. Sí, era... Tenim última pregunta, número 6. Atenció, el còmplice necessari. Ningú rebenta l'emissió sol. Qui fon el cooperador necessari en aquest atemptat per a que el culpable poguera actuar tranquil? Opció A, Germà Estela, de Terra de Bous, perquè a la fi... Segur que les agarrava el bou. Opció B, Donís Salvador fingint que estava fora de cobertura. Això aquí ho va ficar.
5: Habrá que averiguarlo.
1: Opció C, Juan Nieto per atindre l'exclusiva del succés en la pista.
3: Va, diria una altra volta la A per els bous, no?
1: Clar, un culpable... sempre tiraria balons fora. Opció C, Juan Nieto per atindre l'exclusiva del succés en la pista.
5: Bravo, sí, senyor.
1: Bueno, a veure, jo crec que ja sabem per què ha desviat algunes respostes.
2: Correcte,
1: i tal,
2: ara
1: estava dins del crim, estava dins del crim.
6: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donís Salvador.
1: El Consell d'Experts de Fora de Cobertura també vol ser partícip d'esta entrevista i d'esta investigació, podríem dir, Juan Nieto. Estàs disposta a replegar el guant?
3: Clar.
1: Anem a veure què passa, perquè tenim primera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Juan Nieto.
7: Bon dia, Juan. Ja han trobat a la mare de Marco?
1: Han trobat a la mare de Marco?
3: Si no estaran a punt ja, perquè... A veure, la mare de Marco és, forma part de persones desaparegudes de molts anys, no?
1: De història, sí.
3: Sí, sí. Pues no crec que no van per bon camí.
1: No són fàcils, sí, esos crims, no? No són fàcils de...
3: No, les desaparicions de llarga durada no són fàcils i suposen un impacte brutal a les famílies, perquè és pitjor que se te mogui algú, perquè mai pots iniciar el dol.
1: Certea.
3: Saps que segurament el teu familiar estiga mort, perquè han passat molts anys, però no tens eixa seguretat. I per tant, jo quan he parlat amb aquestes famílies me diuen que és pitjor que la mort, la situació.
1: Anem a la segona pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura. Ja has vist que són durs, eh?
3: Ja, ja.
1: Són durs. Segona pregunta.
7: Hola,
1: per a Fonieto.
7: He perdut un nino. ¿Me pots ajudar? Li diuen Juliet.
3: Pues mira, lo primer que haurien de fer és presentar la denúncia, ¿vale? Y a partir d'ahí segur que trobem a Juliet.
1: ¿Tu creus que podem iniciar alguna...?
3: Sí, sí. No, i dic lo de la denúncia perquè és important, ¿no? Perquè moltes vegades no presenten denúncies quan perdem algo o quan ens trobem en una situació així i quan aquestes investigacions es posen en marxa té un engranatge molt gran en el que participa molta gent. Però si no es fa el més important, que és presentar la denúncia, no ho podrem trobar.
1: Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Juan Nieto.
7: Hola, Juan. ¿Els policies te conten secrets?
3: Molts.
1: ¿Te conten secrets? Molts.
3: Sí, sí, sí.
1: O sea, treballo...
3: Sí, el que passa és que la majoria no puc contar-los.
2: Perquè són secrets.
3: Clar, moltes vegades es dic... Bueno, ¿para qué me cuentas esto? ¿Sabes? Porque te conden todo, tal, pero de eso no puedes decir nada. Coño, pues no me lo cuentes, ¿sabes? No.
1: Hombre, Xina, por ejemplo, ¿el último secreto que te han contado quién es?
3: No me estiremos de la lengua, que yo enseguida clavo la pata, ¿eh?
1: Cuarta pregunta del Consejo de Esperarse Fuera de Cobertura para Juan Nieto de la Pista.
7: Buen día, Juan. ¿Quién sería el crim perfecte per a furtar una tarta de chocolate i no emportar-te una bronca de ta mare?
3: Això també és bona, eh? A veure, primer, el crim perfecte no existeix, eh? Ho tinc claríssim ja.
1: Olvida de la torta de chocolate?
3: Sí, sempre vas a deixar un rastre que van anar cap a tu. I si hi ha hagut... Si en alguna època hem pensat que hi havia un crim perfecte, no era perquè el crim s'havia fet molt bé, sinó perquè no hi havia mitjans per a descobrir-lo. Punt. O sigui, el crim perfecte no existeix.
1: Clar, i més avui en dia, no?
3: Clar.
1: Que hi ha tantes camarers, tant de rastre
3: digital... Qualsevol detall. Mira, ara el de Francisca Cadenas, no? Que és la dona que va estar 9 anys desapareguda i resulta que estava enterrada al costat de casa, que dos germans l'havien assassinat i l'havien enterrat allí en un pou. Els germans 9 anys han pensat que el crim era perfecte i no, el crim no és perfecte.
1: Bueno, anem a la quinta i última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Juan Nieto.
7: Probando, 1, 2. Bon dia, Juan. Qui investiga millor? Un periodista o Batman?
3: Batman, sempre. Claro, Batman, sempre.
1: És que jo vaig veure un meme que deia sigues tu mateix, és el que fa diferent, a no ser que sigues Batman. En tal cas, val la pena que sigues Batman.
3: El periodista és que no tenim recursos per a investigar. Bueno, el que sí que tenim és, per exemple, possibilitats d'arribar a llocs on els investigadors de veritat no poden arribar. Jo, per exemple, quan m'he reunit amb Confidents o així, els investigadors de veritat ho han agraït molt perquè aquestes reunions a la millor no les poden tindre, no? perquè es pot generar problemes, però els periodistes, el que tenim és al final les nostres manetes i les nostres ganes d'investigar.
1: Hi ha llegendes urbanes sobre les reunions en Confidents, perquè això ho imaginem en una taula fosca.
3: La gent se munta moltes pel·lícules, eh? Això també ho he de dir.
1: Sí,
3: però, jo tenia un director que quan quedava amb ell me feia quedar en pàrquings, quan havíem de parlar d'algun tema que estàvem ahí mirant, total, i quedàvem en pàrquings i jo li diria, però vamos a ver, jo digo, no sé, está yendo un poco la olla, i no, porque tal, los micrófonos, los tal, aquí no llegan. I sí, jo crec que a voltes n'hi ha molta pel·lícula i al costat és tot molt més senzill.
1: Bueno, se pot quedar en un Confident en una cafeteria.
3: Sí, o en un vehicle, que en un cotxe, o en un... Saps? Però no cal amagar-se, no cal...
1: Clar, però és que si tu, en un cotxe tu pots posar un micròfon. Però en un...
3: Sí, però que no és tan peliculero com pensem que és.
1: Vale,
3: són converses molt més normals.
1: Tinc una altra. I dices que has anat ahí de repente has dit cachalo, a veure si porta micros.
3: No, no,
1: no. No ha passat?
3: No, a mi no m'ha passat.
1: No, pues això.
3: No, he portat el micro enxufat. El micro no. És que, vull dir, no cal portar Windy, no cal portar el micro.
1: De fet...
3: Portes el mòbil.
1: Clar, clar.
2: És que tu has vist moltes pel·lícules.
1: Home, clar.
3: El deixes ahí i ja està.
2: Clar. De fet, en este moment mos estan gravant.
3: I és no que igual, igual vos estic gravant, també, claro.
1: Però una dices, home, jo què sé, tipo no. Pel·lícula Hollywood...
3: No, ni mai he utilitzat els recursos d'estos de la Casa de l'Espia, nada, nada.
1: Ostras, lo de la casa de la ciudad me flipa, ¿eh? O sea, tens ahí ferramentes...
3: Sí. Mira, mare, he anat a fer reportatges del que hi ha allí dins, però mai he utilitzat res.
1: Jo crec que el Consell d'Experts està seguint la pista, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Està ahí apuntant maneres per a ser col·laborador de la pista, també.
3: Sí, sí, sí.
1: Un aplaudiment per ells, per favor. Un aplaudiment per ells.
5: Bravo. Muy bien.
1: Tenim ranking en fora de cobertura.

0: Estamos a veure, estem...
1: Dècada, quina dècada?
2: La dècada prodigiosa.
0: Però no tenien ninguna que parlava d'un poc de suspense, perquè això suspense poc, eh?
2: Quizá en otro momento, Donis, hoy no.
0: Bé, està bé. Anem al número 1. El número 1 l'has d'endevinar. Quin diries que podria ser?
1: Jo m'esperava la bomba o la barbacoa o alguna
0: cosa. La barbacoa? La barbacoa que té...
1: És de successos, clar.
0: Sí?
1: Clar.
0: No ho havia pensat, no, mai l'havies vist des d'eixe prisma.
1: Però... Es cremen amb autopistes, també.
0: Te donaré alguna d'elles, a veure si...
1: A veure, va.
0: La pista número 1 diu: quan arriba la nit, jo sóc Baraja.
1: Quan arriba la...
0: Quan arriba la nit. Quan arriba la nit, jo sóc Baraja. Però queda't en quan arriba la nit. Més que...
2: Sí, mejor.
1: No sé... No sé, no tinc ni idea.
0: Pista número 2. Demanem pista número 2. Parla d'una nit de misteri i aprenentatge.
1: Ni idea, eh? Que difícil. No?
0: Tenim pista musical. Vols una pista musical?
1: Això
0: és com el comodín del 50%, eh? Pista musical. Adolfo.
1: No.
2: Tremendo.
1: Sí.
0: La tenim?
3: Sí, home, sí.
1: Sí, la tinc ahí, però no vol dir...
0: A veure, la pista musical, l'altra volta.
1: Esa es mi gran noche, ¿no?
0: ¿Será mi gran noche? ¿No será mi gran noche?
4: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche?
1: Temazo.
0: Molde, ¿no? También, molde la pista, ¿no?
1: Sí.

0: Ara va fer un xiste roïn i no el vaig a fer, Donís, vaig a deixar-lo.
1: Que siga ràpid, per favor.
0: No el vaig a fer.
2: No te la juegues.
0: En la noche, por la noche, todas las noches son... Los gatos son...
1: Pardos.
0: Menos mal que no la canta Juan.
3: Pardo.
2: Bueno.
0: Ja t'havia dit... T'havia advertit.
1: Sí, ja, però és que me l'has venut. Me l'has venut i te l'ha comprat. No està mal el ranking digital. Jo crec que podria ser una banda sonora de la pista. Una playlist de la pista. Playlist mixta, la pista fora de cobertura.
3: La comprem.
1: Gràcies, Juan Nieto. Anem a veure què tenim a ITV Digital, perquè li han fet la ITV Digital a Juan Nieto.
3: A mi?
1: Sí. L'han preparat, a veure si la passes.
3: A veure.
2: T'hemos seguido la pista.
3: Acaba de passar la ITV normal.
2: Pues ahora te viene esta que es peor, creo yo. Juan, ¿cuáles son

0: Las tres aplicaciones que más gastas, por orden, por favor.
1: Pues mira, ahora utilizo mogollón la de libros, la de el iPhone.
2: Electronics.
1: Sí, sí, me ha costado matar de ir ahí y la que más uso, uh-huh. Libros y luego pues redes sociales, un poco Instagram.
2: Ahora parten de ellas. Entre tanto, ¿quina aplicació has instal·lat, l'has borrat per salut, però l'has tornat a recuperar?
1: Ni alguna por ahí que nos va a confesar. Pero, pero bueno, yo creo que Twitter todos lo han feito una vegada, ¿no?
2: Twitter.
1: Sí.
2: Sí, anem a deixar-ho en
1: Twitter. I les que no es poden confessar.
2: En Twitter, anem a deixar-ho en Twitter. Anem a l'altre.
0: Lo dejamos en X, ¿no?
2: Llámalo X.
0: Mira, Juan, ¿cuántas plataformas de streaming o música utilizas?
1: Lo básico, Spotify y YouTube. Ya está. Pero yo no hago streaming, sino que lo uso para consumirlo.
2: Son las básicas.
1: Sí, claro.
0: Dice la siguiente pregunta, Donís. Juan, ¿cuántas series tienes a medias?
1: Guau, mogollón.
0: Y muchas relacionadas quizá, ¿no? Con
2: ahora, yo soy el que veus, ¿eh?
1: Sí, el meu home está hasta collons de mí.
2: O como se diga. No. Claro,
3: sí, t'aportes la feina a casa, ¿no?
1: Claro, sí. Ahora, a ell li agraden també, però clar, no tant com a mi m'apassionen, jo. I sobretot les sueques. Sí, sí, sí. I les sueques m'encanten. Ara estic, per exemple, llegint-me tots els llibres que va escriure una autora sueca. És que el cognom és impossible de pronunciar, el nom és Camila, val? I uah, és que m'apassionen, però el que passa és que moltes vegades me les deixo per la meitat i em dona molta ràbia perquè no sé com acaben, en què, o la millor me pape ahí tot l'inici, tota la història.
2: Gentleman. Has fet Gentleman?
1: Sí, clar.
2: La temporada 2 també?
1: Sí.
2: T'has afanyat, eh?
1: Sí. I després també, ara estic en la de Monstruos, que és nova de Netflix, que ha tret una altra entrega de... Sabeu quina és? Monstruos és una sèrie que cada temporada va sobre un crim distint i ara tret l'última, la vaig començar a la nit, em vaig quedar dormit, però mira, avui...
2: Eres aquest tipus de persones,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Orange is the New Black. Cada capítol... una serie distinta que no tenía res que ver en la anterior.
1: Esa sí, esa creo que he visto algo. Pues sí.
2: Tenía material.
1: La de Monstruos es fantástica, la fotografía es genial.
2: Monstruos en Netflix.
1: Sí.
2: Es una serie recomendada.
0: Juan, para que veas qué bien te hemos seguido la pista, nunca mejor dicho, tienes 9.682 seguidores en X, en Twitter.
2: Pero primero pregúntale quién es redes sociales utiliza, ¿no?
0: Como bien dice Donís.
1: A ver, pues mira, ¿sabes qué pasa? He sido de Twitter muchísimos años, pero un montón, lo comentaba todo, me encantaba, pero desde que se va a Ferix, le he dejado de utilizar Pro, la verdad.
0: ¿No te gusta el nombre, no?
1: No sé, es que se ha notado lo del algoritmo y tal, y estas historias, y me he cansado, pero he sido de Twitter, que es que me la anaba a pisar y lo comentaba, ¿sabes?
0: Sí.
1: Y ahora estoy más en Instagram, ahora utilizo más Instagram.
0: En tu bio, en X, Twitter dice periodista entre Calpi y Benissa.
1: Sí.
2: ¿Y en la resta del territori?
1: Ahora no, es que yo soy de Calp, pero
2: qué bonico es Calp, ¿eh? Sí. Y Benissa también.
1: Sí, pero en realidad toda la meva familia es de Benissa. Y yo me he criado entre Calp y Benissa en una caseta, pero eso fica ya. Y soy siempre, en Calp me digo en que soy de Benissa y en Benissa me digo en que soy de Calp.
0: Un último dato a destacar, Donís, y es que en Instagram, donde también tiene muchos seguidores, hay una publicación con 3.500 likes, un vídeo de Apunt, Ed Busca, en el que habla con la madre de Alex. Creo que hemos hablado antes de este chico de 13 años asesinado por el padre de un amigo.
1: Es que al final generes un vincle amb estos casos, un vincle emocional. Uh-huh. Es molt difícil de vegades mantindre la distància. I sé que s'ha de mantindre, però moltes vegades no em dona la gana mantindre la distància i crea un vincle amb aquestes persones i sí, en la mare de Àlex, en la família d'Àlex, ara mateixa tinc molta comunicació.
2: A veure si es resol pronte.
1: Sí, però sobretot aclarir què és el que va passar ahir i saps què passa? Que a aquestes famílies has de donar explicacions, perquè en el moment en què no li dones explicacions, el cap te va mil per hora i l'ambient en sueca per este crim és molt tens i bé, s'hauria d'aclarir pronte.
2: Bueno, va passar, jo crec que ha passat l'actiu digital, no?
0: Sí.
2: L'ha passat, sí, aplaudim per ahir, per favor, clar que sí. Sí, senyor.
0: Molt bé.
2: Sí, senyor. Tenim notícies absurdes i surrealistes en fora de cobertura. Serà en veritat o no, però en qualsevol cas podrien ser-ho. I crec que és la persona idònea per a...
4: Fallar-les totes. No,
2: per a digerir-les i dir-les sí o sí no. Anem a veure González.
0: Primera notícia. Un delincuente accedió de madrugada al salón de una vivienda residencial para sustraer objetos de valor. Agotado por la jornada nocturna, decidió sacar un saco de dormir que llevaba en la mochila, se acomodó en el sofá y se echó una siesta. Cuando los dueños de la casa escucharon ruidos y alumbraron la estancia, se encontraron al intruso durmiendo plácidamente hasta que llegaron los agentes.
4: Jo crec que és veritat.
2: Verdad. Hauràs vist de tot, no?
4: Jo crec que és veritat. Sí, sí, crec que és veritat perquè he vist coses paregudes.
2: Coses peones.
4: Però és la veritat, home.
2: Has vist coses paregudes.
4: Sí. I pitjors, no?
1: I pitjors.
4: Bueno, i pitjors.
2: Bueno, jo crec que és veritat. Sí. Vinga, verdadera també.
0: Sí. Donis, esto es verdad. Esto es verdad y sucedió muy cerquita de aquí en el barrio de La Cañada, en València.
2: No me digues.
1: Pensava que era veritat perquè és que moltes vegades passa això. A ma abuela, per exemple, la van entrar a atracar en la caseta i no li va fer res a la dona ni res, però l'home se va quedar dormit. Se va quedar dormit perquè... Sí, era un pobre desgraciat, no era un lladre d'estos. Va anar, va agarrar quatre coses de per ahí, quatre sortijes, quatre tal... I va agarrar, ma abuela tenia una sobrassada, això és real, el que estic contant. Ma abuela tenia una sobrassada amb un tros de pa, que el pa que feia ella, se va untar el tros de pa, segur que se va quedar mig dormit.
2: Mentre se feia el bocat de sobrassada.
1: Él va a despertar y el hombre va a pegar a fuchir ella sola.
4: Y se podía ser una noticia del ranking.
1: Pero bueno, se pensaba que era habilidad. Claro. Porque...
2: Bueno, él va a despertar al sendemá.
1: Sí, se va a quedar con dormita. Sina. Yo creo que estaba un poco alcoholizada también. Sí, y se va a quedar mis dormita ahí en la taula.
2: ¿Y sabía mal irse a dormir?
1: No. Ella no se va a donar cuenta. Quan va passar això, ella s'alça i veu un home ahí en la taula i mig dormint.
2: Tremendo.
1: I el desperta i l'home, jo trobo que devores el susto, el sobresalt de que s'havia quedat torrat quan anava a robar i vaig ser corrent.
2: La mare que va.
1: Sí. Después mon pare tenia el tricornio per allí penjat també i tal, i clar, jo crec que l'home va dir m'ha enganyat de casa.
2: Així no és. I és, una història coneguda com el crim de la sobrassà.
0: Sí, sí. Cuidado.
1: Mira, ma abuela, el pesar que més tenia era que se li havia menjat la sobrassà.
2: Mira, mare, xina. Les dones majors, Les dones majors.
0: Donis, la siguiente noticia dice que un grupo de cuatro hombres con el rostro completamente cubierto con pasamontañas asaltó una finca privada amenazando y golpeando a su dueño para robarle. A pesar de que la víctima no podía identificar a ninguno de los agresores por llevar la cara tapada, los investigadores de la Policía Nacional no tuvieron que esforzarse demasiado, ya que uno de los asaltantes perdió su DNI en el suelo de la vivienda durante el forcejeo.
1: Eso me creo también que pase. Sí, sí. Que pudo ser real. Sí, sí.
2: Hombre. En les coses que passen, pues, tot pot ser real, però bueno.
1: Que pergues el DNI? Sí,
4: sí. Jo vaig a fiar-me des professional.
2: Però tu, sí. Home, ja, però quan vas a furtar no, el número uno, o sea, el ABC...
1: És que tot és més senzill del que sembla.
2: Però el ABC del furtador és no tan portes la documentació, no? Al bolo.
0: Al bolo.
2: No, dic jo.
1: O sea, el germà d'Antonio Anglès, el Mauri, l'acabem de condemnar i... I ells anaven disfressats, anaven tal, que la víctima no va... És un segrest molt fort. I la van de condemnar per segrestar i torturar un empresari. Ells anaven disfressats per a que no se'ls identificara, però se'ls va oblidar llevar una balissa que tenia en el cotxe, que tenia el GPS i el localitzava en cada punt concret on anava amb el seu cotxe. I clar, evidentment, la balissa... marcava tots els llocs on el van segrestar, on el van tirar, on el van tindre torturant-lo.
2: Sí, ostres. Sí.
1: Per això t'ho dic, que sí, és que tot és més senzill del que sembla. Moltes vegades una errada d'estes...
2: Bueno, vaja, que sí, veritat.
1: Jo crec que és veritat.
2: Verdadera. Sí, vinga, verdadera bueno. Tots. I això és...
0: Claro, si lo dice Juan, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Esto es verdad. Ocurrió en Sevilla y el asaltante fue condenado a 7 años de cárcel.
2: Una més, vinga, una més.
0: Donis, tras la desaparición de su pareja, una mujer le entregó una caja empaquetada a su vecina pidiéndole que se la guardara porque guardaba artilugios íntimos, que le daba vergüenza tener en casa por si la policía registraba la vivienda. Meses después, debido al fuerte olor que salía de la caja, la vecina la abrió y descubrió el cráneo en avanzado estado de descomposición del marido.
4: Això és veritat perquè conec el cas, a més.
2: Sí. Sí.
5: Oi,
2: sí.
5: Oi, Jota.
0: Esta no te l'esperaves, eh?
1: No, era el cap, no?, lo que havia dins la caixa.
0: Exacto, el cáneo.
1: Sí. Me'n recordo perfectament.
2: I en quin moment guardes el cap? Vull dir...
1: Ja, és com un trofeu, no?
2: Ja, però guarda't el peu, que no te reconeixen, no?
1: Jo,
2: no
1: sé. I deixar-hi-lo a l'amiga.
6: I donar-li com si foren xuletets.
2: No, guarda't el peu, no, o sea, no ho facis, vale? No ho facis, però bueno.
5: El consell.
2: Que és verdadera,
0: que
2: no?
0: Que se recomienden hacerlo en casa. Esto es verdad, sí, señor. Sí, esto es verdad. Fue uno de los sucesos más macabros, Donís, de la crónica negra española reciente. Ocurrió en Castro Urdiales, Cantabria.
2: Quasi res, porta el diari. Dames i cavallers, se n'anem! Gràcies, Jota González.
0: Hasta la setmana que viene.
2: Gràcies, Òscar Rueda.
6: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Pablo Fernández.
5: Gràcies a vosaltres.
2: I Juan Nieto, de veritat, gràcies per vindre i per deixar-nos saber un poc més sobre les coses que passen, que a vegades són surrealistes, però de veritat sí. Que tens un programa molt interessant, te dono l'enhorabona i les gràcies per realitzar-lo perquè el puguem escoltar.
1: Gràcies a vosaltres, jo espero que no vingueu al meu programa perquè seria una mala senyal, però, sí. Però gràcies per convidar-me.
2: Si anem que sigui a portar-te aigua o alguna cosa. Gràcies, de veritat, bonito. Amics de Fora de Cobertura, amics de Montràdio, vos convidem a continuar en sintonia en esta casa i en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana en Punt a Punt. Entretant, tornem el pròxim dissabte. Gràcies.

0: Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el veuries. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta... Però, per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí Directe. Sergio Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Els joves espanyols s'emancipen 4 anys més tard que els europeus, segons Eurostat. L'Oficina Estadística de la Unió Europea assegura que el 20% dels joves espanyols de 20 a 30 anys podrien i poden independitzar-se. Només el 20%, Elena Andreu.
2: Bona vesprada. A l'acampada per la vivenda de València parlem amb Àngels. Té 22 anys i viu a Alberic amb els pares. Estudia Belles Arts i ha de fer trajectes que sumen 4 hores per arribar a la facultat.
3: És impossible. O sigui, el més barat que et pots trobar són 400 euros. És un poc irònic perquè a mi és millor estar així acampant que estar a casa.
2: Amb 27 anys, Maya és l'exemple que tindre feina no garantís l'autonomia residencial.
4: Treballo en hostaleria, treballo 6 dies a la setmana, 7-8 hores al dia i no és possible amb el meu sou viure sola.
2: Veí d'acampada, Patricio treballa en una perfumeria i oposita per a militar a aconseguir llogar una habitació.
5: Les habitacions de 400 o 500 no baixen. O sigui, ha sigut un miracle perquè és un independent, no és una immobiliària.
2: Dorian té 21 anys, viu a casa dels pares. Ens conta amb desesperança que el seu germà, 8 anys major, porta anys estalviant per accedir a una vivenda.
6: Ahora tenemos la opción de o irnos a la España vaciada o al extranjero. No puede ser que jueguen con un derecho vital, que es la vivienda. Yo tengo amigos de 30, 40 años que viven en pisos compartidos con 5 o 6 personas. Y claro, yo veo eso de gente más mayor que yo y pienso, ¿y a mí qué me espera?
2: Només el 14,5% dels joves espanyols de 16 a 29 anys poden independitzar-se, el mínim històric, segons el Consell de la Joventut d'Espanya.
1: A Ceuta, la Policia Nacional ha desmantellat i està desallotjant este matí el miler de migrants que encara estaven acampats a la platja del Guano. El desallotjament l'han fet 2 mesos després de l'entrada massiva, 48 hores abans de la visita dels Reis i una setmana després de l'evacuació de les platges del Trampolín i de Benítez. Després d'identificar els migrants, els han traslladat a un centre de menors o a un dels campaments d'estada temporal. Altres han optat per tornar al Marroc. Així a casa nostra, el bon oratge ha espentat les reserves d'última hora en hotels i també en cases rurals, en este pont del Pilar. Marc Gomar, Benidorm.
7: Ixes eren les previsions sobre reserves confirmades, però la sensació i la informació que ens arriba és que s'haurà situat molt a prop del ple tècnic. De fet, els hotels on hem preguntat estaven al complet. El bon oratge ha animat les reserves d'última hora i molts hotels han hagut de contestar que no els quedaven habitacions. I és que l'oratge és espectacular, amb el sol i la brisa justa perquè la temperatura siga molt agradable. Els resultats són platges plenes amb gent fins i tot banyant-se a l'aigua i passejos i carrers de gom a gom. Benidorm és una aposta segura que continua funcionant este pont entre el turisme espanyol.
1: En els esports, en futbol de segona, avui a les 2, torn per al Castelló. Els orelluts visiten l'Andorra i l'objectiu és sumar 3 punts per a continuar en zona d'ascens directe a primera. A més, recordem que a nit l'Eldense de Messi va remuntar el Córdoba per guanyar 2-1 amb un penal que va convertir en el minut 95 Fidel Chávez. Tanquem este espai de notícies amb l'oratge, amb un oratge estable i temperatures que són altes a aquestes hores. Joan Carles Fortea, bon dia.
8: Hola, bon dia. Efectivament, oratge estable i tranquil en el dia d'avui, també en la jornada de demà. Hem iniciat el dia amb un ambient fresc. A primeres hores, valors al voltant dels 15-16 graus cap al litoral i valors inferiors als 10 graus cap a les zones d'interior. Pel que fa al migdia d'avui, tindrem pas de núvols mitjancials, núvols que són més compactes al matí cap a les comarques del nord i esta vesprada ho seran cap al sud. Les temperatures màximes avui més altes que les d'ahir, per tant, tindrem temperatures entre els 24 i els 29 graus, quasi que fins i tot calor al migdia en moltes de les comarques centrals. Pel que fa a la jornada de demà, no hi ha canvis destacables, temperatures similars a les d'avui, dia assolellat, amb boires al matí i núvols mitjancials de vesprada, i l'estabilitat que continuarà també com a mínim fins a mitjan de setmana. S'esperen canvis a partir de dimecres i sobretot amb vista al pròxim cap de setmana. Però de moment, calma meteorològica, tranquil·litat, amb temperatures que després de la fresca del matí, al migdia estaran entre els 25 i els 29-30 graus.
1: Gràcies, Joan Carles. De moment és tot. Tenen més notícies en apuntmedia.es. Ara comença Punt a Punt.
0: A Punt Ràdio, notícies.
9: Què tal? Són les 12 i 5 i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
10: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en València. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
9: Què tal? Bon dia. El Punt a Punt d'avui, diumenge 11 d'octubre, que comença a hores d'ara i que vos acompanyarà fins les 12 i mitja de la nit. 12 hores i mitja de programació esportiva, on ja sabeu que té cabuda qualsevol esdeveniment esportiu on competisquen equips o esportistes valencians. Ha tornat el futbol en primera divisió, amb 4 partits disputats i un suspès, el del Rayo, Athletic Club, els incidents de l'afició contra Martín Presa, el peculiar dirigent de l'equip de Vallecas, dels nostres sols, a competir dit el Villarreal, que va perdre per 1-0 al Bernabéu en un partit on el Sumari va xocar contra un mur anomenat Courtois. És la quarta derrota per als d'Íñigo Pérez, que dimarts juguen en Lliga de Campions contra el Nàpoles. La resta dels nostres juguen entre avui i demà dilluns. Avui a les 2 de la vesprada l'Els rep el Celta de Vigo i a les 9 el València visita el Racing de Santander en l'estrena de Javier Aguirre a la banqueta. Els dos partits seran punt prioritari d'atenció en este Punt a Punt d'avui diumenge. I demà serà el torn per al Llevant, que juga al Ciutat de València contra el Sevilla. En segona divisió, ahir el Deportiu Eldense va tornar a sumar de 3 al Santum 0-1 contra un bon Córdoba per a guanyar 2-1 en el descompte. Avui a les 2 juga el Club Esportiu Castelló en Andorra, en altre partit important en este Punt a Punt. Durant el dia d'avui estarem amb els equips valencians que juguen des de la primera divisió fins la tercera federació, com és habitual. També amb el poliesportiu, este matí, per exemple, tenim narració de bàsquet femení i hoquei masculí, i repassarem a més els marcadors del moment. El que comença a hores d'ara és el primer tram d'este contenidor esportiu, que es tancarà amb el 90 minuts, que dissabtes i diumenges passa a anomenar-se Punt a Punt els últims 90 minuts, i que efectivament són els últims 90 minuts d'este programa, no habitual de la ràdio de Punt, sempre que hi ha competició de qualsevol dels nostres equips professionals d'elit, tant entre setmana com tots els caps de setmana de l'any. Este primer tram, el del matí, us acompanyarà fins les 4 de la vesprada. Ara comencem per tot el que ja està en marxa. A les 12 començava el partit entre el primer equip femení de València Bàsquet davant de Movistar Estudiantes. És la jornada 3 de la Lliga Femenina Endesa. El conjunt de Javi Torralba va sumar una important victòria en el Roig Arena esta setmana després de la primera derrota en canxa de l'Azul Marino Mallorca, i vol continuar sumant. L'equip suma el grup Alicia Flores, que va plegar a València dijous, però perda Elena Buenavida ja que entra Xeri per lesió. Van a contar-nos el partit, Salva Gomis i Maria Pina va estar en els comentaris. Hola, Salva, què tal? Bon dia.
11: Hola, Salva, què tal? Com estàs? Molt bon dia. Preparats per a contar-vos este partit de jornada 3, que de moment a 5 minuts 30 segons d'acabar el primer quart en el Movistar Academy Magariños, Movistar Estudiantes 8, València Bàsquet 10.
9: Hola, Maria, què tal?
12: Buenas, què tal?
9: Què esperem d'este partit?
12: Bueno, pues hay que estar a la altura de un nivel táctico como todos los equipos de Jordi Fernández, ¿no? Es un equipo que pese al talento que tiene, es un equipo muy bien trabajado, muy estructurado y que hay que estar muy alerta en todas las posiciones.
9: Salva Gómez y María Pina, que van a contarvos este partido que ya está en marcha entre Movistar y Valencia Basket Femení, también poliesportivo, es disputa desde les 12 el partido que hay masculino de la División de Honor A entre el Club Hockey Carpesa y la Unión Deportiva Taburiente, corresponde a la jornada 4 i esclau per a tots dos equips en la seva lluita per la permanència en màxima categoria. Arribant el Carpesa en la novena posició de la taula. A Veteró està Matías Oliver. Hola, Matías, bon dia.
13: Molt bon dia, Salva. Primers minuts així al poliesportiu Verge del Carme Veteró i molt bones notícies perquè Carpesa ja guanya amb un gol de Robert Ballarri, que ha pogut espentar la boixa després d'una jugada, des d'una internada en banda, i al segon pal esperava el màxim golejador d'este Carpesa, com bé dies. És un partit molt important, a Oriente és un desconjunt, a més que lluitarà la permanència a Carpesa, tot i les grans aspiracions del conjunt canari, i el Carpesa, que ve després de guanyar així a casa al Sardinero un altre partit clau i després de lluitar-li a tot un Club Deportiu Terrassa, on va caure per només un gol i on va estar per davant per dues vegades. Així que esperem que avui tinga molta més sort, perquè és un partit clau per a pegar un passet endavant per eixa permanència, que és el primer objectiu del Carpesa, i que a més té un espectador de luxe, com és el seleccionador nacional espanyol, subcampió del món este estiu, Max Caldas, que està des de la grada de Veteró observant tot el que fa, tant el Carpesa com el Taburiente. Recordem, ara mateix, Carpesa 1, Taburiente 0.
9: I en futbol, en el grup tercer de segona federació, juguen a hores d'ara el Poblense i el Castelló B, que és líder d'un grup amb protagonisme, diríem, valencià, ja que entre els cinc primers i després de la disputa de cinc jornades hi ha quatre equips valencians. El partit ens el conta Juanfran Roca. Hola, Juanfran, què tal? Bon dia.
14: Hola, què tal? Bon dia. Salva, de portem 8 minuts ja a Sa Pobla, de moment 0-0 entre el Club Esportiu Castelló. Ha fet una dura entrada el lateral del Castelló, Conangai, que ha vist la primera groga del partit. Un Castelló que, com dius, és co-líder d'este grup tercer de segona federació i que buscarà avui encadenar la que seria cinquena victòria consecutiva per a consolidar-se i dalt. L'equip de Juan Casajús juga en este encontre amb Ivan Vierga en la porteria, amb Conan i Iago Parente, Trilla i José Nadal en defensa, Nico Font, Gaizka, que debuta avui en els seus primers minuts amb el Castelló B, Àlex Pérez i Jacobo de Oro, i davant juguen Òscar Albiol i Jaime Pérez, que és el màxim golejador del filial branc i negre, que ha vingut en quadro. Fins a 6 baixes té l'equip de la capital de la Plana, una d'ells, Williams, Wilman, està convocat pel primer equip, que juga a les 12 al camp de l'Andorra. El Poblense juga a Marón en la porteria, Balcedo, Pere Marel, Pablo Nacho i Raúl Prada en defensa, mig del camp era Alorda i Gian Quinto, l'estrella d'aquest equip, que és Xex Fullana, i Marc Ramon davant Juanmi i Alomar. Arbitra això el col·legiat de la delegació de Vallès a Barcelona, Adrià Vicente Belmar. Estem ara en el minut 9 i 20 segons de la primera part de Sa Pobla. Poca gent, uns 600 aficionats en les grades. El Castelló B i el Sa Pobla i el Poblense, perdó, que encara no han llançat a porteria, com diem, camí del minut 10 d'esta primera part, 0-0 entre el Poblense i el Castelló B.
9: També va acompanyar-nos al llarg de tot el matí en la central de dades, Clara Castelló. Hola, Clara, què tal? Bon dia.
15: Clara Alcobert, Salva.
9: Clara Alcobert, perdó. Castelló. Clara Alcobert.
15: Bon dia, què tal?
9: T'has portat a ajudar avui?
15: M'he portat a ajudar.
9: Però va parlar o no?
15: No, no va parlar.
9: No va parlar.
15: No passa res. Volíem añadir també que en segona federació del grup tercer tenim dos partits més en xoc dels nostres representats. Al minut 43, Deportiva Minera 2, Castellonense 1, i en l'altre partit que està en xoc al minut 43 també va perdent l'Orihuela davant la Penya Deportiva a domicili 1-0.
9: I una vegada hem plantejat el programa, és moment de conèixer la formació, la nostra, la del punt a punt per a esta jornada de futbol poliesportiu, bàsquet, hoquei. Tenim absolutament de tot en esta sintonia.

L'alineació de professionals per al punt a punt d'avui la componen Maite Freitas en el control de so, Juanjo Romero en l'edició del programa, Mònica Calatayud en producció, Salva Gómez i Maria Pina en el Movistar Estudiantes, València Bàsquet, Matías Oliver en el Club Hockey Carpesa, Unió Deportiva Taburiente de la Divisió d'Honor d'Hockey Masculí, Juanfran Roca en el Poblense Castelló B del Grup Tercer de Segona Federació, Clara Alcover en les xarxes socials i qui vos parla, Salva Folgado.

0: Són les 12:15 i tenim en marxa el primer quart, Gomis, en dissabte entre Movistar Estudiantes i València Bàsquet Femení.
1: Sí, estan a 12 minuts 50 segons per acabar el primer quart. Movistar Estudiantes 13, València Bàsquet 16. Estem també veient com ja fora de casa, recordem, va arribar ja Marta Suárez per a jugar al Roig Arena, però també ha arribat per a ajudar a l'equip Alicia Flores. Són la principal novetat, a més, de la participació.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol del Poblense. S'avança el conjunt valent, una treta de racó a favor del Club Esportiu Castelló, recuperat ràpidament el valor. El conjunt de Sa Pobla ha muntat una contra. Juan Mixen ha anat cara a la porteria i per baix ha batut el porter del Club Esportiu Castelló, Aivian Bargue. Minut 12, ara se complixen de la primera part. Marca Juan Mi per al Poblense. Poblense 1, Club Esportiu Castelló B0.
0: Encara ja t'espera a remuntar. Estàvem en bàsquet femení, Gomis.
1: Sí, de que la principal novetat és Alicia Flores, també que ha tornat d'aixes molèsties Leti Romero, i per lo tant, bueno, pues València Bàsquet que femení que ja va agafant un poc més de roster en poso, en un poc més d'experiència. Encara estan Isa Hernández o una jugadora com Marina Bleda, però és veritat que ja va agafant un poc més d'experiència, no? El roster de Javi Torralba, que recordem va perdre el primer partit de Lliga, i en esta tercera jornada s'enfronta al Movistar Academy Mareños després de guanyar-li també al anterior Perfumeries Avenida, ara el Menys Avenida, en el Roig Arena. Així que 13-19 al marcador, 2 minuts 15 segons per a que acabi el primer quart.
0: Estava Maria Estallà, Alicia Flores en canxa, eh? Sí. Va arribar dijous i sí, ja està competint.
3: Sí, sí. No, jo crec que ahí el entrenador no té ninguna duda, no. És una jugadora super polivalente que viene físicamente super activa, super en forma.
1: Ve rodada, ¿no?
3: Sí, que puede jugar también al base, que bueno, teniendo igual a Leti o a Peterson en cancha, que son igual jugadoras más anotadoras, ¿no? Eso nos va a venir super bien y bueno, alucinando también con Marta Suárez jugando al 3 con esa talla y esa envergadura que tiene y esa movilidad. Es una jugadora que tiene un talento increíble.
0: ¿Qué perte este equipo sense Elena Buenavida y Kendra Sherry?
3: Bueno, me pensaba en Elena Buenavida, es garra, ¿no? Y rebote ofensivo, que
0: es
3: verdad.
0: Va a acabar la temporada muy bella, estaba muy bella, sí, también este comenzamiento.
3: Sí, y para la edad que tiene, pues tiene un juego muy maduro, entiende el contexto, sabe dónde poner el balón. En ese sentido, bueno, también viniendo Leti suple un poco esa carencia de no tener a Elena. Pero bueno, creo que el equipo tiene una plantilla larga y tiene jugadoras en diferentes posiciones para poder darle ese descanso a Elena.
0: El bàsquet femení en esta tercera jornada, com sempre, l'esport femení en esta casa de la mà de Teica.
4: Espai oferit per Teica, el bon vending.
5: Ganamos todos.
4: Juguen elles, guanyem tots.
1: 15-19 al marcador després d'esta acció en Elena Puyo, en ixe contragolp en el que volia trobar Cistella, però ara n'hi ha falta d'Alexis Peterson. I has evadit la resposta per Kendra Sherry? Ha estat aposta o no?
3: No sé, yo no todavía no encuentro el rol que ella va a desempeñar en el equipo.
1: És de veres que perds físic, no? En l'absència de Kendra. I en Elena Buenavida també el que pots perdre, no sé si estàs d'acord amb mi, Maria, és un poc d'aquesta atracció que et genera en les marques, en els rivals,
3: sí.
1: Que se fixen molt en ella i avui, sí, pues aquest avantatge que a priori, no?, sempre deixa soles a una companya, no el tens.
3: Sí, sí, sí, i també aquesta intensitat en defensa que ella sempre tiene. Bueno, pues como pudo demostrar estos partidos anteriores, que bueno, que su marcaje pues es pues juega muy bien con las manos, juega muy bien con el choque y es muy, muy intensa.
1: Ahora la falta personal de Camila Borkowska, que porta a Megan Néstor a la línea de tir lliure. 15-19 al marcador. En 50 segons encara per davant per acabar el primer quart en este Movistar Academy Magariños. Anota el segon Megan Néstor, 16-19.
3: Prácticamente el mismo quinteto que empezó, ha rotado bien, ha jugado casi todas las jugadoras y ahora pues el final de cuarto las que han empezado.
1: 38 segons per acabar el primer quart, Movistar 16, València Bàsquet 19.
6: I tenim bones notícies en segona federació, el grup tercer en esta jornada 6 que està en xoc. Empata l'Orihuela davant el Penya Deportiva en el 5 de l'afegit de la primera part. Penya Deportiva 1, Orihuela 1.
0: Gomis.
1: 35 segons i ara n'hi ha falta i tirs lliures per Alexis Peterson. que està cridada a ser una jugadora molt important aquesta temporada. Anota el primer Alexis Peterson. Al rebote esperen Camila i Alicia Jenkins. Es prepara per al segon tir lliure. El Madrid ahí erra, no, transforma en un poquet de suspens ahí la acció de Alexis Peterson, però anota els dos tirs lliures per a marcar novament la diferència al marcador, 16-21. Ataca Movistar per fora.
0: No sé si demanava pas Juanfran Roca. Juanfran.
5: No, ara hi ha una falta al mig del camp, però no, targeta Nico Font, no ha passat res greu en el conjunt. Bueno, en este partit s'ha entre el Poblenç i el Castelló B.
0: Pues actualitza minut i marcador, Juanfran.
5: Estem al minut 17, camina el 18, ha vist la segona targeta groga d'un jugador del Club Esportiu Castelló, el capità Nico Font. Des del minut 12 guanya el Poblense amb el gol de Juanmi Duran. Poblense 1, Castelló B 0.
6: I parlem també de tercera federació, al grup 6è, on tenim dos partits en xoc en esta sisena jornada. El Torrevieja i l'Atlètic Saguntino empaten a 0 en el minut 32, mentre que el Torrellano guanya per un gol a 0 al Soneja ja en el temps afegit d'esta primera part. Pel que fa als resultats de la jornada, derrota de l'Ontinyent en 1930, 31 per 3-2 davant el Crevillent, empat a 1 entre l'Espanyol de Sant Vicent i el Roda i també empat a 1 entre la Xeneta i la Cero. A més, el Villarreal C va superar el Bunyol per 3-1, el Llevant B va golejar l'Utiel per 0-3 i l'Hèrcules B va guanyar per la mínima al camp del Torrent 0-1. Està esperada a les 5 un altre partit, l'últim, el del Dense B, que rep el Valldoixó, que segon classificat en un duel entre dos equips que miren cap a la zona alta de la classificació. I precisament aixina està la taula. El Villarreal C és líder en solitari amb 15 punts, seguit del Valldoixó i l'Hèrcules B amb 11, mentre que la Llevant B i el Torrent en sumen 10. I per baix, màxima igualtat també i una situació delicada per a l'Utiel, que és cuer amb només 3 punts, el Soneja i el Torrellano en tenen 4 i la Xeneta i el Bunyol amb 5, que estan just per damunt de les posicions de descens.
0: Són les 12:21, està la sintonia esportiva del Punta Puntera Punta Ràdio, que visita també OK Matías, com van les coses per Veteró?
7: Doncs ara mateix va començar el segon quart, el marcador és de Carpesa un Taburiente 0, amb eixe gol de Ballarri que ha pogut espentar-la fins a dins de la xarxa, un Ballarri que ara mateix és el màxim golejador del Carpesa. Oficialment podem dir que té 4 gols segons la Federació Espanyola, però sí que és de veres que en el partit del Sardinero se li van atorgar 2 gols, així van empujar en les nostres xarxes socials un dels gols que se li havia atorgat en un penalti corner que va ser una jugada d'estratègia de Sebastián Zocchi, perfecta, perquè la va tocar finalment Xavi Guanter, que la Federació Valenciana li dona el gol a Xavi Guanter. Nosaltres també li el donem perquè tenim les proves gràfiques, però oficialment Ballarri podem dir que té 4 gols i que és el màxim golejador d'este Carpesa i que ha començat un Carpesa enxufadíssim, està apretant de debò al Taburiente, el Taburiente que pràcticament no ha arribat a la àrea rival i mira ara que parle, ara mateix acaba de tindre una ocasió, el Taburiente li ha pegat al Jarguer el jugador canari, però de moment el marcador és de Carpesa 1, Taburiente 0.
0: 12:22, tornem al bàsquet, Gomis.
1: En ja el començament d'este segon quart, en el 16-21 a favor de València Bàsquet, guanya per 5 l'equip de Javi Torralba, que sembla que està reconduint un poquet la inèrcia després de la batacà de la primera jornada, Maria.
3: Sí, creo que de ahí, bueno, solo se pueden sacar conclusiones, bueno, pues positivas, ¿no? De crecer y de seguir construyendo, de entender también que es un equipo, pues, pues seminuevo, como se dice, y que, pues, lo que comentabas al principio, ¿no? Que poco a poco se van incorporando jugadoras muy importantes en el roster del equipo.
1: Ahora anota a Plaer ahí, Movistar, en la acción de Echarri, de Irati Echarri. 18-21, ataca València Bàsquet, ho fa en Maria Araujo, combinant en Elena Puello, esta en Camila, troba les mans d'Alexis Peterson, que cau a terra i n'hi haurà lluita, i ahí tindrà poques opcions Alexis Peterson de guanyar el bot en l'aire. És pilota directament per a Movistar, per aquesta fletxeta, sí, no?, que li dona, sí, avantatge al equip madrileny.
3: Sí, hay una pena porque Peterson está sacando mucha ventaja en el bloqueo directo. Ellas están haciendo show, nosotras tenemos muchas tiradoras, lo que provoca que la defensa tenga que estar emparejada y estamos encontrando muchas ventajas ahí.
1: Primer minut d'este segon quart, resten 9 per arribar al temps de descans. Movistar 18, València Bàsquet 21.
6: I en tercera federació, el grup 6 marca l'Atlètic Saguntino per a empatar el partit. El temps de descans serà a mateixa, Torrevieja 1, Saguntino 1. I en l'altre partit que també tenim en xoc, també arriba el temps de descans, Torrellano 1, Soneja 0.
0: I en el Poblense, Castelló B, Juanfran?
5: Bueno, ho intenta el Castelló B, que està dominant, està tenint possessió de valor, està 33-67 a favor de l'equip de Juan Casajús, que va fer ara la segona treta de racó, un llançament de Jacobo de Oro, precisament el que traurà el córner, ha colpejat en l'esquena d'un jugador del Sa Pobla, del Sa Pobla no, Sa Pobla és on juguen, del Poblense, serà per tant treta de racó a favor del Castelló B. Anem a veure què acaba esta acció. Sí que és veritat que abans hi ha hagut una acció en la que ha pogut arribar
7: al 0-0.
0: Continua, Juanfran, continua.
5: I com te diem, el llançament d'Alomar l'ha parat molt bé Ivan Vierge i ara n'està contra el Club Esportiu Castelló, ha llançat el segon córner però s'ha tret sense cap conseqüència. 22 minuts, camí del 23 a Sia, Sa Pobla, Poblense 1, Castelló B 0.
0: Marca en Betero el Taburiente, Matías.
7: Així es marca igual el Taburiente 1-1, el marcador ha sigut el mateix jugador que ha tingut l'ocasió que ha llançat el llarguer, Tyler Thompson ha sigut l'autor d'este gol de l'empat després d'un penalti corner on el porter McCammon de Carpesa ha aturat, en el rebuig li ha caigut de nou al Taburiente, li l'han passat al número 10 del conjunt canari i ha igualat a un en este partit que havia començat molt bé per a Carpesa, que havia començat dominant, que estava pràcticament tota l'estona en el camp contrari, i ara el Taburiente que iguala les forces i tot per decidir així encara, o sigui, tot obert, ara mateix així al Poliesportiu Verge del Carme de Betero.
6: I en segona federació, el grup tercer, en els altres dos partits que també tenim en xoc, arriba el temps de descans, Penya Deportiva 1, Orihuela 1, i estan en el 11 d'afegit de la primera part, Deportiva Minera 2, Castellonense 1.
0: 12:26, tornem al bàsquet, Gomis.
1: 8 minuts per arribar al temps de descans, ataca Movistar, ho fa en defensa ara molt bé, València Bàsquet per a què, recupera Elisabet Balogun, entregue la pilota en safata per a Alexis Peterson. Esta que vol trobar alguna companya i troba les mans d'Helena Puello en l'aixuda per fora, combinant novament en Maria Araujo, defensada per Irati. Maria Araujo que vol xafar pintura. La passada molt bé per a la cistella de Balogun. Quina passada sense mirar.
3: Es que ahora mismo tiene un quinteto Valencia Basket en pista que es enorme con
1: Gol de físic, sí, Balogun.
3: Sí, sí, sí. Jugando de alero y con mucha potencia ahí.
1: 20-25 al marcador. Ara és moment per a l'acció defensiva. Molt bé el tapa de Takaskis, que també és gran, eh? I el llançament de 3 i el triple. El triple d'Issa la Torre per a retallar distàncies i diferències en el marcador. 23-25. Estem parlant abans de la batacada davant Azul Marino Mallorca. Uh-huh. Però, clar, jo crec que ja és una realitat que aquest equip va estar en la part alta de la taula. Sí. Dos victòries en les seves primeres jornades, manant molt. Molt bona cistella ara de Maria Araujo, provocant a més la falta. I anirà a la línia de tir lliure, però el projecte de Mallorca, que després de guanyar-li a València Bàsquet, li guanyà també a Girona, eh? Sí. 83-89, vull dir, són paraules majors.
3: Sí, tiene una plantilla...
1: No és per llevar-li pes a la derrota de València Bàsquet,
3: sí,
1: però que és
3: un equipo...
1: Sí, que va estar dalt, eh?
3: Va estar arriba. Sí, nosotras, bueno, pues fue un inicio complicado, ahora sí que es verdad que el equipo está más rodado. Jugando con un alero alto, las opciones se están multiplicando, ¿no? Porque hay muchísimos más espacios y mucho más equilibrio en cuanto al rebote de ataque que hemos cogido en varias opciones.
1: Anota María Araujo. 23-28. Es el turn para Movistar en Begoña de Santiago. Es la que tiene la pilota, defensada por Leti Romero, la capitana de Valencia Basket de Begoña, combinante nuevamente en Kendall Cooper. Esta entrega cap a Laia Lamana, la furta molt bé València Bàsquet, a la contra ixen tot i Hernández per anotar a plaer la xiqueta, la júnior, que sempre que anota cistella és com si era el seu aniversari. Ho celebra moltíssim, cada cistella.
3: Que bien.
0: En tot cas, Maria, la resposta d'este equip, vull dir, este equip quan va començar a estar rodat, perquè entre les jugadores que estaven jugant la lliga de desenrotllament de la NBA, les que estaven jugant la fase final, les que s'han incorporat a último hora, vull dir, la resposta que tots podem esperar d'aquest equip o d'aquest nou projecte, quantes jornades han de transcorrer per a que diga, mira, este ja és l'equip que anem a veure tota la temporada.
3: Sí, bueno, i queda Raquel,
0: perquè,
3: no?
0: Exacte.
3: también se tiene que incorporar. Bueno, creo que ahí el equipo, hoy por ejemplo, yo estoy viendo otra cara. Estoy viendo que han presionado en defensa, que han sido más reservadas en otros momentos. He visto jugadas de bloqueo directo, he visto contraataques, he visto alto-bajo. Quiero decir, se está viendo ya que el equipo está pues estirando todo ese talento que tiene en cuanto a las jugadoras, ¿no? Obviamente, pues dos o tres jornadas más creo que van a hacer falta para poder pues que cada una coja su rol, que físicamente, pues bueno, pues Leti, que lleva un par de semanas fuera, ahora Elena Buenavida, ¿no? Y las incorporaciones que vayan llegando. Pero yo hoy, por ejemplo, veo el equipo con otra cara.
1: Yo fíjese que andaba a fijar como data noviembre. Que el mes de noviembre pense que ya podrá ser el mes en el que anem a veure a totes ya al 100% en rodatges. Queda molt, ¿no? Y en bàsquet parlar d'un mes és parlar de 5, 6, 7 jornades, ¿no? De molts partits, perquè també n'hi ha competició europea, però jo crec que encara li queden pues, 2, 3 setmanetes segur a este equip per a trobar el 100%.
0: Ja ho la veterana, Matías.
7: Ay, sí, es males notícies així al Poliesportiu Verge del Carme de Veteró, perquè Taburient es fica per davant. Ha sigut un segon gol de Tyler Townsend, un jugador sud-africà que està ara mateix sent el màxim protagonista d'este partit, perquè ha agafat una pilota que estava perduda dins de l'àrea i l'ha pogut col·locar dins de la porteria del Carpesa, dins de la porteria de McCammon, i ara mateix Taburient es fica per davant. Carpesa 1, Taburient 2.
0: 12:30, perd de moment el Carpesa en Veteró, divisió d'honor de hoquei masculí.
6: I s'ha disputat el Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme, Moto3, victòria i títol per a Máximo Quiles, que es converteix en el octau pilot de l'Spartim en guanyar un títol en la categoria xicoteta. Com si fem la suma dels títols dels espanyols de 125 i Moto3, és el número 25, i completen el podi David Almansa i Brian Uriarte, i pel que fa al valencià Adrián Cruces, ha finalitzat 12, mentre que en Moto2 la victòria ha sigut d'Izan Guevara, que està a 5,5 punts de Manu González, que ha sigut segon, i el tercer lloc ha sigut per al valencià i pilot de l'Spartim, Dani Olgado, que s'ha vist involucrat en un accident en el primer revolt, només començar, i on també s'ha vist el seu company d'equip, el pilot David Alonso, entre altres pilots, que ha obligat a direcció de carrera a traure la bandera roja de la resta de valencians. Sisè, Ivan Ortolà, no han puntuat Ángel Piqueras, Sergio García, i no ha finalitzat Aaron Canet i Àlex Escris, i a falta de dos voltes liderava la seva moto quan se li ha parat.
0: Expulsió, Juanfran?
5: Sí, el Castelló se queda amb un home menys, el capità Nico Font, que tenia una groga, ara ha vist la vermella directa perquè se n'anava a acabar a porteria el jugador local Juanmi, li ha fet una dura entrada a l'àrbitre, no s'ho ha pensat dos voltes, estava a uns 15 metres de la frontal de l'ara, però l'àrbitre considera que és una entrada perillosa i per tant envia als vestidors al capità, el jugador de Segorb, Nico Font. El Castelló ve, se li compliquen les coses, mira que estava dominant abrumadorament este encontre, perquè ha obligat a defensar en 6 jugadors a la al jugador del Poblense, però ara nixa contra, la primera contra acaba en gol i esta contra acaba en expulsió de Nico Font. Per tant, en el minut 29 el Castelló B, tot i les protestes dels jugadors blanc i negres, es queda amb un jugador menys, 10 contra 11.
0: I a gol a Betero, Matías.
7: Sí, sí, ara mateix això és un correcarrer totalment, i Carpesa que iguala a 2 amb un gol de Montelli des de la frontal de l'àrea. L'internacional absolut argentí, que ha sigut olímpic a Londres 2012 i que és un dels fitxatges d'esta temporada del conjunt de Sebastià Zocchi, i que precisament està jugant contra un dels seus equips perquè va formar part del planter del Taburiente. Iguala a 2, Carpesa 2, Taburiente de 2. I atenció, perquè ara mateix tenim un penalti corner que llança Ballarri. Jugada d'estratègia i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Se fica per davant Carpesa, marca Hugo García, jugada d'estratègia del conjunt de Zocchi, l'aptura Ballarri, que de normal és el llançador, i la passa a un costadet per a que estiga ahí el 39 del Carpesa, Hugo García, i la col·loca dins. I és un premi a l'esforç, sobretot el primer quart. És de veres que el segon quart, el Taburiente, li havia canviat la cara, estava sent el que més estava arribant a porteria contrària, però la reacció del Carpesa és increïble, es fica per davant, Carpesa 3, Taburiente
8: 2.
0: Estaves donant clara dades de motos, de motociclisme.
6: Sí, ens faltava el Gran Premi perquè Marco Bezzecchi s'ha emportat la victòria al Gran Premi d'Indonèsia, ha disputat el circuit de Mandalika, i l'italià l'ha guanyat per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín, completant un podi íntegrament d'Aprilia. Pedro Acosta ha sigut cinquè i Marc Márquez sisè. I atenció al Mundial, perquè Jorge Martín recupera el lideratge amb 355 punts, només dos més que Marc Márquez, després d'un cap de setmana en què els dos han sumat els mateixos punts. Així que està la màxima igualtat pel títol amb 5 grans premis, encara per disputar-se un d'ells a València.
0: 12:34, segon quart, consumint-se ja Gomis a Madrid.
1: 3 minuts, 45 segons per arribar al temps de descans. 28-33, mana València Bàsquet al marcador. Ara en una acció en la que, quina llàstima, se li acabava i se li esgotava la possessió, Maria, a València Bàsquet, perquè era una gran cistella de Camila Borkowska.
3: Sí, estaba sola. Leti está jugando muy bien para la continuación de los pivots. Está siendo súper generosa porque tiene momentos para poder finalizar. Lástima que ha sido posesión.
1: Y la ficará en marcha Movistar desde la pista ya de València Bàsquet. Estudiantes manejando el balón en Begoña de Santiago. Perseguida y defensada por Leti Romero. El llançament ara per part de Kendall Cooper, que tocava la nena i es quedava fora. Ara sobre la botxina, té que jugar-se-la des de sa casa, però pràcticament.
0: Totes no van entrar con l'altre dia.
1: Isa, correcte, Isa la Torre, a la contra és València Bàsquet, en el apoyo, l'acció per a la cistella de Alexis Peterson. I a la contra, novament, en molta velocitat, vol tornar a anotar i ho fa Jessica Fekir. 30-35, no donen tregua.
3: Sí, la sensació que da és com tenemos dos o tres acciones de control y de lucidez y de buenas decisiones, y de repente no vienen
0: correr,
3: como
0: ¿no?
3: dos o tres errores que no nos dejan irnos del marcador.
1: Alexis Peterson, Truman Berdinsa, Borkowska, Obri per al llançament de 3 de Elena Puello, triple de Elena Puello, 30-38. Triplas de Elena Puello, que ha vingut també per això, eh?
3: Sí. Si es que el equipo, cuando mueve el balón y estamos colocadas en espacios donde somos peligrosas, las canastas vienen solas.
1: Ataca Estudiantes. Fa nuevamente en les mans de Isa la Torre, que porta el comandament d'este equip. Combinat en Begoña, a la mitja volta la nord-americana, per a trobar la falta clara de Camila Borkowska, que li ha fonat el tapó, sí, el moño i tot a la pobra jugadora de Movistar Estudiantes, que se li ha fet de nit i també és gran, però Camila és que és molt alta.
3: Sí.
1: Se'n va a la banqueta, És la, si no recordo mal, segona falta personal de Camila Borkowska, de la polonesa. Seran tirs lliures per a Kendall Cooper. I per lo tant, en este 30-38 al marcador, tirs lliures per a Movistar Estudiantes.
6: I aprofitem també per actualitzar el marcador en segona federació del grup tercer, perquè per fi ha arribat al temps de descans el partit entre el Deportiva Minera 2 i el Castellonense 1. S'han afegit quasi un quart d'hora més en esta primera part perquè ha hagut una assistència mèdica en la grada. Així que al temps de descans, Deportiva Minera 2, Castellonense 1, i en l'altre partit que també està en xoc en segona federació en este grup tercer, comença la segona part, Penya Deportiva amb un menys 1, Oriol Huela 1.
0: I el castellonense, Juanfran, com li marxen les coses?
5: El Castelló de moment malament, perquè va perdent per un gol a
0: Castelló,
5: 0.
0: Castelló, perdó.
5: L'àrbitre no ha tingut la mateixa mesura a l'hora de mostrar la targeta groga, perquè se n'anava cara a la porteria el davanter Jaime Pérez, i el central Pere Maner li ha pegat una patada espectacular. S'ha quedat només en groga, han protestat molt els jugadors del Castelló B, i l'àrbitre ha dit que se n'anaven tots, o es començava a treure targetes per protestar. Però ahí està la cosa. Avui intenta el Castelló per banda esquerra, ahí està Conan, un lateral dret que avui juga per l'esquerra degut a les no menos les baixes que té l'equip de Juan Mamaner. Ho està intentant el Castelló B, però sense sort, d'ací al camp de Sa Pobla. T'havia dit jo que hi havia unes 600 persones, però m'he quedat una mica per damunt, perquè si n'hi ha 400 o 300 és un milagre. Creiem molt poca gent així. Ara han fet una imatge de com està la tribuna principal i hi ha 4 gats, La veritat és que este conjunt històric de Balears pues tampoc està enganxant. És veritat que han tingut un inici de lliga bastant dolent, només han vist una victòria i 4 derrotes. De moment ara estan guanyant parcialment al Castelló, però hi ha molt poca expectació. Anem a veure, hi ha una falta perillosa ara que ha assenyalat l'àrbitre i li demanen targeta groga als jugadors del Castelló, però no ha tret res l'àrbitre. Seu ràpidament ahí José Nadal buscant el company a Guillem Trilla, intenta la centrada, no arriba d'ahí Conan, per tant el valor se perderà per línia de fons. Estem ja en final, a la recta final de la primera part, 35 minuts, quasi 36, Poblense 1 amb el gol en el minut 12 de Juanmi Duran, Castelló B0.
6: I obrim també la finestra del poliesportiu al rugbi femení, perquè tenim un partit en xoc en la divisió d'honor femenina. El Real Tacrat Corunya guanya per 34-17 al Túria quan ja estem en el minut 30 de la segona part. Queden 10 minuts per davant per a les valencianes, que buscaran retallar diferències en esta recta final del partit i intentar sumar algun punt.
0: Tenim gol a Betero, Matías.
7: Això no para, Salva. Qui havia de marcar? Doncs ha marcat el Carpesa i ha marcat Robert Ballarri de nou per a situar el 4-2 en el marcador en un penalti córner en la seva especialitat, on el porter Pàtica Wojtek, internacional per la República Txeca, no ha pogut fer res. A la seva dreta li l'ha enviat el jugador del Carpesa, producte de la cantera, que ho ha viscut tot amb el seu club, que va viure l'ascens i que està gaudint ara en el millor hockey nacional de la seva millor versió, perquè ja són un total de 5 gols amb estos dos de Wii, i recordem, bueno, 5 gols a nivell oficial, recordem, 4 a nivell extraoficial, però en definitiva, ara mateix, a falta de 2-12 per cada un cloga el segon quart, Carpesa 4, Taburiente 2.
0: Marcador,
7: com pintara en el millor hockey nacional de la seva millor versió, perquè ja són un total de 5 gols amb estos dos de Wii, i recordem, bueno, 5 gols a nivell oficial, recordem, 4 a nivell extraoficial, però en definitiva, ara mateix, a falta de 2-12 per cada un cloga

0: 4 li està costant, lo dels passos, el sí. Passo 0 i demés a Alicia Jenkins, que acaba de, això sí, anotar un triplàs espectacular, un minut per arribar al temps de descans, guanya per 10 València Bàsquet.
1: Pues per 10 guanya València Bàsquet, a punt d'arribar ja al descans.
0: Sí, últim minut, ahí resten 55 segons, la fica en marxa Estudiantes, ho fan les mans de Carla Osma, que vol traure l'acció, la safata, la pilota que es queda ahí en el rebot, espera que se la quede finalment en el rebot defensiu. Takaskis a la contra, i se ràpidament València Bàsquet a punt de perdre i fer-se un embolic. Elisabeth Balogun, és Balogun la que vol xafar pintura, la que vol fer l'acció individual, buena. I no li dic, quina llàstima, perquè era un cistelló. 34-44, baló per a Estudiantes.
2: Sí, se lamenta ahí, que
0: ha marcat molt bé els passos, eh?
2: Sí, súper bien, y ha tenido esa pausa, ha hecho una finta a la esquina, estaba sola y qué pena ahí, no sé.
0: Hay veces ahí, València Bàsquet.
2: Tienes ahí duda de si tirar tablero, tirar aro.
0: Y ha volgut fer les dos coses.
1: Igual en ese dubte, ¿no?
2: Sí.
1: Ha errat.
0: Ha quedat en mig camí, Leti, combinant en Alicia Flores, la que vol trobar per dins, esa Takaskis, a la mitja volta, trau la falta, seran dos tirs lliures per a Virag Takaskis.
1: Me resulta molt complicat i se nom.
0: Jo dius, vaig agafant-li el truquet.
1: I dius perfecte.
0: I vaig, home, és
1: a mi em costa molt.
0: La primera ja no em va costar molt. Però poquet a poquet li vas agafant el truc. Passa molt, en este esport, que tens que parlar molt ràpid i n'hi ha cognoms molt complicats.
1: Jo li diria Virag directament.
0: Sí, de vegades sí. Quan tinc la llengua mig dormida, pues tire de Virag i prou. El primer dins. Per a anar al 34-45.
1: Avui en les equipacions no tenim dubtes, no?
0: No, és un negre clàssic, negre pantera negra, i el taronja ja clàssic, que hem parlat molt d'aquest Thomas Oscur de València Bàsquet d'esta temporada.
1: M'agrada més, segon... el d'esta temporada que el de la passada. Sí.
0: Anota el segon tir lliure també la jugadora d'Hongria, i és torn per a que tinga l'última possessió pràcticament Movistar Estudiantes. L'equip madrileny, Joan per fora, novament en Carla Osma. Una de les jugadores importants d'este Estudiantes, Osma, combinant en la seva companya per dins per a tractar de fer eixa combinació ràpida, però furta la pilota molt bé Camila, el llançament sobre la botxina no entra i se acaba el segon quart. Mana València Bàsquet en el marcador en este 34-46 al temps de descans. En una bona actuació va agafant velocitat València Bàsquet en Madrid, en Magariños. Mana, de moment, per 12, València Bàsquet.
1: La teua valoració de la primera part, Maria, bona resposta, no?, de València Bàsquet.
2: Sí, hoy se ve que el equipo está jugando a cosas, ¿no? Y lo puedes identificar, las jugadoras están siendo muy generosas en la construcción y el crecimiento del equipo. Al nivel de anotación, pues prácticamente menos una jugadora, todo el mundo han tenido aportación, han tenido momentos. Estamos rodando muy bien, todas las jugadoras están jugando y teniendo oportunidades, y a nivel defensivo creo que está siendo muy inteligente, haciendo un show corto en esos bloqueos directos donde nos permite rotar y jugando con tres grandes, bueno, pues Valencia imparable.
0: Falten per anotar, si no tinc jo mal anotat, Marina Bleda i Alicia Flores, que en el cas de Marina, pues la realitat és que tampoc ha tingut minuts, per tant és impossible que pugui anotar, però en el cas de Alicia Flores sí que ha tingut minuts i encara està en zero, en...
2: Sí, però bueno, ha tirat dos triples, bueno...
0: Sí, està intentant, acaba d'arribar, però la realitat és que esperem més aportació, no?, numèrica, després de la gran temporada que vam veure fora de València Bàsquet l'any passat, però temps de descans i València Bàsquet femení, l'equip de Javi Torralba, que mana per 12, 34-46, davant Movistar Estudiantes.
1: Clara.
3: Anem a actualitzar el partit de la divisió d'honor femenina de rugby, perquè el Túria està reaccionant i apreta en esta recta final. El Real Tacrat Coruña continua per davant, però ara 34-26, després de que les valencianes hagin retallat un poc les diferències. De perdre per 17 punts a estar només a 8, així que el Túria no es rendix i busca culminar la remuntada en els dos últims minuts de partit.
1: 12:44, ja descansa Betero, però a més Matías crec que està amb un gran protagonista del matí, Betero. Matías.
4: Sí, tenim amb nosaltres a un convidat de luxe avui aquí a València, el seleccionador nacional d'Espanya, Max Caldas. Primero de todo, bienvenido a València, Max, y increíble, ¿no? La sede que tenemos aquí en Valencia, las instalaciones, la selección española que siempre viene aquí. Supongo que para vosotros será un placer, ¿no?, venir siempre y con este solecito que nos está cayendo en octubre.
5: Sí. Bueno, la sede, solamente la sede, Tarongers también está muy bien. Acabo de estar de tres en Cheste, que Cheste está más alejado de Valencia, pero

0: también tiene un campo espectacular, así que hay muchas cosas en Valencia positivas. El clima, el arroz y la gente. Creo que para mí venir aquí a Valencia es estar como en casa, así que lo disfruto mucho.
1: Estás aquí por ese programa que está haciéndose en Cheste, que reúne a jugadores de diferentes sí. comunidades autónomas con otras más fuertes como sí. Cataluña y Madrid. ¿Qué estás viendo?
0: Bien, es un grupo de 35 chicos y 35 chicas sub-15. Es un comienzo de ellos en su carrera deportiva y agregarle un poquito más de estímulo por encima del hockey, de sus clubes y poco más. Hay que dejarlos tranquilos, hay que dejarlos que se empapen de cosas nuevas, que crezcan y que por seguramente no apurarlos en su desarrollo y sobre todo darles herramientas para que puedan seguir mejorando.
1: Oye, qué importante el resultado de este verano, ese subcampeonato mundial, que nos quedamos a las puertas de poder conseguir ese título que cada vez está más cerca, sí, pero sí. Yo creo que es ilusionante, ¿no? El hockey español está muy vivo y yo creo que es muy competitivo.
0: Sí, cada vez más, siempre lo fue. Creo que no tenemos que olvidar que esto no es de ahora, esto es de toda la vida. Un país, como les decía a los chicos estos, con pocas fichas pero con mucha historia y esta historia hay que seguir creándola día a día. La rama masculina viene o venimos muy bien hace mucho tiempo, ya 4 o 5 años que comenzamos y semis olímpicas, semis europeos, semis mundialistas, así que esto da la pauta que estamos por buen camino, pero todavía queda mucho por recorrer y por suerte siguen saliendo jugadores espectaculares y creo que es relevante potenciar todas las paradas de hockey español como lo es Valencia.
1: Y hablando de jugadores que están saliendo, yo creo que Valencia ha recuperado la élite nacional en el hockey. No sé si ves algo por aquí que sea llamativo de cara a una futura convocatoria o incluso de cara a esos Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
0: No, siempre hay gente que va surgiendo. Creo que mi trabajo tiene que ser conocerlos a todos. Yo siempre digo que nosotros como seleccionadores desarrollamos un programa y a veces entrenamos un equipo. Y mi tarea es encontrar a esos individuos que hacen cosas diferenciales. Valencia tiene jugadores en las seleccionados sub-18, sub-21, sub-16, chicos y chicas que realmente lo hacen muy bien y mi tarea es seguirlos cerca, que me conozcan de cerca, que los conozca de cerca y que podamos juntos construir algo, pero para mí es muy relevante que Valencia tenga una parada en DBA, en chicos y chicas, tanto en Valencia como en Carpesa, así que ojalá que esto siga así.
1: Pues muchas gracias por atendernos, Max, y esperamos verte pronto en una Hockey Pro League, en un partido de la selección, porque estoy seguro de que vendréis aquí a Valencia, porque, ya te digo, es sede de la selección española.
0: Sí, sí, en diciembre estaremos aquí jugando Pro League contra Bélgica, Holanda y Alemania, o sea, no es poca cosa, así que ojalá que esto esté como siempre lleno y que tengamos buen clima y que podamos disfrutar de gran hockey.
1: Muchas gracias, Max.
0: No, a ti.
1: Nos parla de Max Caldas, seleccionador nacional de España. En este descanso, on ara mateix el Carpesa guanya per 4-2 a Taburiente, on ha tingut una reacció magnífica al conjunt de Sebastián Zocchi després de anar guanyant 1-0. Li havien pegat la volta a mi ese jugador sud-africà Thompson, que ja és de la selecció sud-africana, ja forma part d'este cicle 2026-2027 en un país amb herència britànica, que això sempre vol dir que en el hockey doncs té molt de nivell, que de veres està sent un autèntic perill perquè ha tingut un altre llarguer dins de l'àrea. És una autèntica, no? Jo li recomano a Sebastián que prenga fitxa i que l'intente fitxar per a l'any que ve. I ha reaccionat magníficament, 4-2, 3 gols pràcticament consecutius per a signar este marcador de 4-2. Així a Veteró, Carpesa va guanyant en un partit molt important de cara a pensar en mantenir-se en l'èlit del hockey nacional.
2: Gràcies, Matías. Temps de descansa a Veteró, Clara.
3: Anem a actualitzar els marcadors que tenim en xoc en futbol. En segona federació, el grup tercer, minut 52, Deportiva Minera 2, Castellonense 1 i minut 59, Penya Deportiva que juga en 1-1, Orihuela 1. I en tercera federació, el grup 6, al minut 63, Torrevieja 1, Saguntino 1 i Torrellano 1, Soneja 0.
2: Marcadors de la jornada que ens actualitza puntualmente Clara en esta sintonia, la del punt a punt en Apunte Ràdio, 12:49 a les 2. Anem a afegir partits, un de primera, el del Martínez Valero entre l'Elx i el Celta de Vigo, i un de segona, el que es juga a Andorra entre l'Andorra i el Castelló. El partit ens el va contar José Luis Gual, que ja té les formacions confirmades, així que de la mà de Caixa Popular, com sempre, anem a conèixer els 11 que presenten Andorra.
4: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Castelló. Ve a Sa Pobla, la treta d'un racó ha marcat un jugador del Castelló. Ara diria que ja ha segut, però quan passen ja 2 minuts del temps, trámite reglamentario y marca el Castelló B 1-1 en el minuto 47.
2: Es decir, que el gol arriba ya prácticamente in extremis, a punto de arribar al descanso, Juanfran.
4: Sí, sí, ja passaven 3 minuts, bueno, ne passaven 2, no. Hi havia un jugador del Poblense estes en terra, al minut 92 era el 6è córner a favor del Castelló B, i ara te diria que ha sigut perquè s'estan abraçant els jugadors, però no acaba la primera part, eren 3 de propina, marca el Castelló, el filial blanc i negre ha aconseguit el premi a la codícia, jugant en un home més durant molts minuts, perquè recorden que al minut 29... l'àrbitre ha expulsat a Nico Font i ara ha tret un córner Jacobo de Oro i la cabotada de Jaime. Jaime ha sigut l'autor del gol mort, porta ja 4 gols el futbolista madrileny de cap al fons de la xarxa. Estem ja al 93, Poblense 1, Castelló B 1.
2: Bon gol, el que arriba per al líder d'esta categoria. Estava contant-vos que a les 2 afetxarem 12 partits, el de primera divisió, el Martínez Valero entre l'Eix i el Celta de Vigo, i el de segona Andorra, entre l'Andorra i el Castelló. Tenim ja les formacions del primer equip del Castelló, del Club Esportiu Castelló, i com sempre les formacions en el punt a punt de Punt Ràdio arriben de la mà de Caixa Popular.
5: Pues en una hora y 9 minutos comenzará el partido en Camp Andorra, el País de Pirineos, jornada número 9 en la Liga Hipertensió. Nova visita del Castelló que vol recuperar el lideratge i 11 escondien confirmats per part de l'Andorra. Juga Uono en porteria, línia de 4 en defensa. Per al Francesc Carric en el lateral dret, per a Martí Vila en l'esquerra, la parella de centrals van a ser Beloki i Diego Allende. Per davant, doble pivot per al turc Agman i per a Domènec. Banda dreta per a Jordi Cano, la banda esquerra per a Lauti. En punta juga Diego Díaz per part del Castelló. 4 combis presenta Pablo Hernández en el seu 11 respecte del de la passada jornada. Així pues, un dia més, el belga Roman Matis defensarà la porta al vinegre. Línia de 3 darrere, 3 centrals. Torna Jeremy Bellot, el francès, després de complir el partit de suspensió. Al seu costat el capità Alberto Jiménez i l'argentí Agus Sienra. Carril dret per a Pablo Santiago, novetat a l'esquerra. Entra Lucas Alcázar en lloc de Íñigo Córdoba i també a la sala de màquines, on es manté Diego Barri, però cau Álvaro Martín per a que torne el colombià Mati Orozco. Per davant les mitges puntes per a Irra Suero i per al danès Adam Jacobsen, i l'altra novetat en punta juga Raúl Sánchez, avui suplent Álvaro García davant la lesió d'Usman Camará. I per cert, la gran notícia, molts albinegres que no poden accedir al estadi, no han hagut entrades a la venda i per tant molts fora i uns 200 dins per a tractar de veure guanyar el seu equip a partir de les 2.
2: De la mà de Caixa
4: Popular.
2: De la mà de Caixa Popular hem conegut els 11 perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima cooperativa i amb propòsit 11 confirmats de la mà de Caixa Popular, tot en Caixa. 12:53, tenim descansa a Sa Pobla, Juanfran.
4: Així és, amb 5 minuts d'extra per part del col·legiat, al final en empat. Recordem que als 12 minuts, en una contra Juan Midruan, ha ficat de l'1-0 a favor del conjunt de Sa Pobla, que en el minut 29 s'ha quedat en un home menys el Castelló B per l'expulsió roja directa a Nico Font, que el tècnic ho ha vist magre, i en el minut 39 ha realitzat 2 canvis, ha retirat el camp a Gaizka i a Conan, han entrat Derek i Juli, i en aquest minut 47, 2 per damunt del temps reglamentari, treta de racó de Jacobo, cabotada de Jaime Pérez al fons de la xarxa. Temps de descansar a Sa Pobla, Poblense 1, Castelló B 1.
2: Més coses, Clara.
3: I ja tenim resultat definitiu en la divisió d'honor femenina de rugby. Derrota de la Túria al camp del Real Tacrat Corunya per 43-26. Les valencianes han reaccionat en la segona parreta i han diferències fins al 34-26, situant-se només a 8 punts de les gallegues, però el conjunt corunyès ha acabat imposant-se per 43-26. Ha sigut com un frustrant, no?, intent de remuntada del Túria, que torna de Galícia amb esta derrota.
2: Així que tenim descans en hoquei, tenim descans en futbol i tenim descans en bàsquet. Vos hem oferit els 11 que presenta ara el Castelló en la seva visita a Andorra, i de seguida obrirem també el Martínez Valero, perquè a les 2, mateix horari que el partit del Castelló, al Martínez Valero es disputarà el duel de primera divisió entre el Elx i el Celta de Vigo, que va narrar-lo Raúl Pina amb els comentaris de Toni Seligrat.
3: Pues també anem a tindre a partir de les 2 Fórmula 1, perquè és el Gran Premi de Singapur, al circuit urbà de Marina Bay, amb 62 voltes per davant, i on Max Verstappen eixirà des de la pole, després de guanyar també ahir la carrera sprint, i per darrere els dos Ferraris, Leclerc segon i Lewis Hamilton tercer, i perquè el fa els espanyols, Carlos Sainz eixirà 13 amb Williams, mentre que Fernando Alonso haurà d'eixir des del pit lane després de canviar el motor del seu Aston Martin. I atenció al Mundial, perquè Kimi Antonelli continua líder amb 89 punts d'avantatge sobre George Russell, que també ha sigut penalitzat i eixirà des del fons de la graella. Així que tot preparat també per a una de les carreres més exigents de la temporada. Veurem si estarà Peter Lim o algun representant de la seva família també per allí, que li pilla proper, o no, anem a estar pendents de tot.
2: És probable, però bé, estarà pendent absolutament de tot. Clara, 12:55, demà juga el Llevant, partit que també vos oferirem, al igual que el partit del Elx, en una vesprada que començarà en el punt a punt a les 6 i que pràcticament pues, enllaçarà fins a les 12:30 de la nit. Enllaçarem el punt a punt amb el 90 minuts, primer amb el partit del Hèrcules i després amb el del Llevant Unió Esportiva, que juga a casa contra el Sevilla. Anem a recuperar part del que ha comentat fa uns minuts en roda de premsa el tècnic granota Luis Castro.
6: Es un poco la pregunta que creo nos hemos hecho muchos de nosotros durante todos estos días, y de ahí que empiece por ahí. ¿Este parón ha servido de algo para el Levante en positivo? Porque han sido tres semanas de infinita espera para que volvamos a la rutina, sin amistosos que hagan un poco de contrapunto por el camino para rodar a futbolistas. Te pregunto, que nos digas qué lado positivo le podemos encontrar a este parón, tú como líder del grupo.
7: A mí me gustaría que no era tan grande, pero estuvimos trabajando en algunas cosas que podríamos mejorar. También nos dio algún tiempo para algunos jugadores que estaban con algunas molestias para recuperarlos a un mejor nivel, pero pienso que en términos competitivos nos gustaría mucho más ter jugado partidos y que no era tan largo.
8: Laura. Laura Grau para Punt Media. A mí me gustaría saber si en este periodo de parón, cómo llegan tanto Etayón, Hugo Sotelo no lo hemos visto en el entrenamiento, pero bueno, un poco que nos comentes en qué punto está.
7: Hugo no está, Eta también no, pero Eta ya ha empezado a hacer ayer la primera vez, empezó a hacer la parte de calentamiento y un ejercicio que no tenía contacto, no tenía problemas de en general. Hoy ha hecho también el principio del entrenamiento, no ha hecho la parte principal. Está muy más cerca de poder venir. Vamos a ver cómo va a estar.
8: Nico.
9: Hola, mister. Nico Tomás para el diario Superdeporte. Comentabas antes que al final son muchas semanas sin competir y que también os ha servido para trabajar cosas que habían sucedido en el principio de temporada, pero ¿cómo ha hecho para mantener motivada a la plantilla después de que son varias semanas sin competir y que también eso puede afectar al ritmo competitivo del equipo? Gracias.
7: No, tienes que preparar entrenamientos con calidad, entrenamientos también donde haces algunas cosas en que hay motivación. Sé los ejercicios que haces, sabes que los jugadores les gusta y van a estar motivados, ahí ya van a estar más concentrados, van a dar un poco más. También tuviste tiempo para trabajar algunos detalles individuales, hablar con jugadores uno a uno de algunos detalles individuales e intentar mejorarlos. Yo pienso siempre en mejorar, pase lo que pase, hay cosas que no controlas. El parón ha sido más grande, tú eso no puedes controlar, entonces tienes que mirar dentro de lo que es, donde puedes aportar cosas al equipo.
2: Les paraules en roda de premsa del tècnic granota Luis Castro demà a les 9 i al Ciutat de València llevant Unió Esportiva contra el Sevilla. Però el punt a punt començarà a les 6, primer amb el partit del Hèrcules, després amb el partit del Llevant i després enllaçarem amb el 90 minuts. 12 i 59, en segons arribem a la 1, a començar la segona part en bàsquet, però aquestes són les impressions abans de que començarà la segona part de Javi Torralba.
10: La cosa va bien, sobre todo con las sensaciones del equipo, ¿no? Cuando Estudiantes se ha puesto más físico, avise con el físico, buen movimiento de balón y muy buena ejecución.
11: Creo que estamos compartiendo muy, muy, muy bien el balón. Aún así creo que tenemos mucho más margen en endurecer un punto más el partido. Creo que hemos concedido 9 rebotes ofensivos y eso creo que son demasiados para el perfil de equipo que tenemos. Ahí tenemos mucho margen de mejora, pero contento con lo generosas que estamos siendo en ataque. Y mentalmente creo que hemos venido al nivel que requería el partido. Necesitamos una buena salida ahora.
10: Muchas gracias por tu tiempo, buena suerte.
2: Les palabras de Javi Torralba. ¿Estás de acuerdo en lo que acaba de comentar, María?
12: Sí, totalmente. Están siendo muy generosas en ataque, pero bueno, la buena salida de ahora, ¿no? Este sí. 4-0, hemos encajado un par de canastas por despistes que entiendo que es la construcción del equipo, pero que nos pueden penalizar.
5: Està ja en marxa esta segona meitat, ja en el tercer quart, primer minut complit, 38-46, ara el llançament d'Estudiantes que va fora i el rebot és per línia de banda, serà valor per a València Bàsquet, ja en mans d'Alexis Peterson. Allà va Alexis a tota velocitat per a trobar les mans de Takaskis. Entrega cap a Elizabeth Balogun, novament per a Peterson, mitja distància de Virag i no entra el llançament, el rebot és per a Delles.
12: Es un buen ataque, es un buen tiro de media distancia de una jugadora así, con un porcentaje excelente.
5: Per cert, tinc que preguntar-li després a Maria Pina la rutina de bíceps, perquè estava... No, de veres, m'ha donat compte, està fortíssima. Està sí? Sí.
12: Que me voy del gimnasio.
5: Vale, esa es la explicación. Vale.
12: Pero sí, me gusta mantenerme, me gusta mantenerme.
5: Sí.
2: Ja te contaré jo després la meva rutina de bíceps. Actualitza un minut i marca.
5: 7 minuts, 43 segons per arribar a la fi del tercer quart. Estudiantes, 38. València Bàsquet, 46.
2: Hem presentat amb els... Hem conegut els 11 de la mà de Caixa Popular del partit que a les 2 jugarà Andorra el Castelló i anem a fer el mateix amb el partit que també en el mateix horari i a les 2 jugarà el Martínez Valero l'Els davant el Celta de Vigo. Els 11 també des del Martínez Valero que arriben de la mà de Caixa Popular perquè és una banca nostra, propera i amb els teus mateixos valors de la mà de Caixa Popular. Estes són les formacions del Martínez Valero.
13: Molt bon dia, punt a punt des de l'estadi Martínez Valero. Estos són avui els 11 intocables, l'11 dels intocables, indomables de Martín Anselmi en l'Elche, amb Matías Ezequiel i Turan porteria. És una defensiva per a Rubén Sánchez, Víctor Chust, Morcillo i Revivo, mig camp per a Marc Aguado amb Tomás Lemar i Gonzalo Villar, en punta Fer Niño secundat en els costats amb els punyals a les bandes per Tete Morente i per Germán Valera. Per la seva banda, el Celta de Giraldes que forma Radu en porteria, és una defensiva amb Álvaro Núñez, Joel Lago, Marcos Alonso, costat 13, tot aquest corredor per a Javi Rueda, l'esquerre per a Javi Alán, mig camp per a Leix Febas, Santi Senya de l'Elche, les tres darreres temporades amb Ilaix Moríbalex del València, en punta Ferran Juglà, de la planta del Fútbol Club Barcelona, acompanyat per Hugo Álvarez i Pablo Durán. Recordem que xula el partit, en este cas Álvaro La Rojas, el manxec amb Carlos del Cerro Grande. Álvar, tres canvis en l'Elche respecte al partit, respecte a la victòria, l'única d'esta temporada al camp de l'Espanyol, l'entrada de Rubén Sánchez per Búa, marca Aguado, entra també en el cas del lloc de Pedro Redondo i Tete Morente, en el cas entra el lloc de Lucas Cepeda. Per tant, això són els 11, les formacions titulars avui de l'Elx i del Celta en esta matinal solejada a l'estadi Martín de Valero.
2: De la mà de Caixa Popular, els 11 confirmats perquè una entitat formada per persones a oficines que són com tu, Caixa Popular. 4 minuts sobre la 1, crec que hi ha gol a Betero perquè acaba de començar i amb gol la segona part, Matías.
1: Doncs això és un festival de gols, són 7 gols en total, i de nou Carpesa, i de nou Hugo García ha sigut l'autor del 5-2 ara mateix en el Juminós. Hugo García, que abans parlàvem amb Max Caldas de quins jugadors podria seleccionar, doncs així tenim un sub-18 de la selecció espanyola que ja ha estat convidat per el seleccionador per entrenar amb la selecció absoluta després de l'europeu sub-18 que es va celebrar a Lille. O sigui que no m'estranyaria res que d'ací poquet tinguem València en la selecció espanyola, en la concentració nacional. Ja tenim equip en la divisió d'honor. Esperem que siga un passet més perquè València ha arribat a l'èlit per a consolidar-se, per a quedar-se, i el Carpesa ho està demostrant. Ara mateix, a falta de 6-22 per a que concloga el tercer quart, Carpesa 5, Taburiente 2.
2: I tercer quart en marxa en bàsquet, Gomis.
14: 6 minuts, encara per davant, 43-50. S'apropa el marcador, Estudiantes, llançament de 3 ara de Cooper. Sol ante el peligro, triple. 46-50, anota el triple Kendall Cooper.
12: Sí, que pena esa ventaja que teníamos de 12 puntos, como poco a poco se va...
14: 2-1 ara per a València Bàsquet. Molt bé l'acció de Virac Takaskis, que anirà a la línia de tir lliure en el 46-50. 2 y en oportunidad de que siguen 53 puntos que arribe el equipo de Javi Torralba, parlaba María.
12: Sí, como comentaba, pues mantener esa ventaja también forma parte del crecimiento y la construcción del equipo. Detectar esos momentos donde, bueno, pues el equipo está más inestable en ciertos aspectos del juego y tener algún concepto, ¿no?, más claro y más sencillo para que podamos mantener esa ventaja.
14: Olorar sang, ¿no?, que es sí, lo que se le demana als taurons. Bueno, pues en este caso...
2: Sí, pero esta acción sí que también es decisiva, per a marcar distancia.
14: Anota el tir lliure. Mira, y ya se'n va València Bàsquet. Fins als 7 punts per dalt. Oportunitat ara d'Estudiantes, que va a terra com si fos rugby. El baló que el recupera molt bé en contra, i està Alicia Flores, vol trobar solucions. Troba novament a Virar, que ens ha fet fàcil. 55-46. Això era lo de olorar sang,
12: sí,
14: eh?
12: Sí, un par de canastas, sí, és verdad. Ese 2-1 i esta... Este balón fácil que robamos y que culmina en canasta, pues es volver a esa ventaja y hay que mantener eso.
2: Son dos equipos, María, als que les agrada correr, ¿no? Sí. Transiten rápidos dos.
12: Sí, y a la vez, como comentaba, ¿no?, los equipos
14: buena asistencia ahora de Estudiantes.
12: Sí, de Isaac Fernández, que he dicho antes, Jordi, que es su padre, que fue entrenador mío. Es que son iguales. Son equipos muy, muy estratégicos, ¿no?, con mucha táctica colectiva, que no hacen nada por azar, sino pues bien construidos, donde quieren jugar y con quién tienen que tener.
14: ¡Vos, qué insiste yo! ¡Qué insiste yo de Marta Suárez! Com aprofita el físic, com aprofita el seu IQ, quina cistella de Marta Suárez per anar als 57 punts i traure petroli perquè tindrà tir lliure.
12: És que és grande, eh?
14: Buah, i molt ràpida,
12: no parecía, no me parecía tan grande, y es súper móvil lo que estábamos comentando. Ha hecho...
14: Un canvi de mà tan ràpid, no?
12: Sí, cambio de ritmo, cómo os meten en esos espacios tan estrechos el cuerpo, luego encima puede finalizar con ese tacto, con ambas manos, me parece una jugadora increíble.
14: Al tir lliure, Marta Suárez, en mà dreta, el llançament dins. Bé, Marta Suárez guanya per 10, novament València Bàsquet, 48-58. I allà va Estudiantes, Laia Lamana, d'esquenes, defensada per Leti Romero. La mana que se fa l'espai, que troba en el cantó a Oma, troba novament la solució d'un costat a l'altre per a l'acció en la que tractava d'anotar, però n'hi ha falta a Rosó Buch.
12: Sí, recién incorporada, ¿no? Salió de Estepona.
14: No, pues no ha hecho la falta, ha hecho la fora, ¿eh? Sí. Yo semblava que era personal.
12: Sí.
14: Però ha tocat net ixe baló i la ficarà en marxa des de línia de fons Movistar Estudiantes, que la perd, recupera Alicia Flores, ara contra va València Bàsquet en velocitat, allà va Leti Romero per a la bombeta, dins la bombeta de Leti Romero, 58, no, ja 60 els punts que porta València Bàsquet, més 12 al marcador, 48-60. Bona transició ofensiva de València Bàsquet.
12: La bombita de Leti, que no falla, cómo controla esos pasos de según el espacio que tenga y el tacto que tiene para finalizar.
14: Y hacer la finta en donarle la compañía, sí, para tratar de despistar un poquito a la defensora. Temps mort en pista, temps mort en el Movistar Academy Magariños. Es la tercera jornada de la Liga Femenina Andesa. València Bàsquet està manant en el marcador 48-60.
2: Me passe per Veteró, Matías, a veure com li van les coses al Carpesa.
1: Doncs ara mateix ha tingut una ocasió claríssima el Carpesa després d'un penalti córner que en principi no s'ha executat bé, li ha passat per damunt com si fora una autèntica vaselina a Joan Valverde, després l'ha ficat dins de l'àrea, l'ha parat el porter del conjunt canari i el rebuig no ha pogut ficar-la dins, així que de moment se manté el marcador a falta de 2:40 del tercer quart, Carpesa 5, Taburiente 2.
2: Comença la segona part a Sa Pobla en futbol. Juanfra.
15: Sí, hi ha falta favorable al Castelló perquè ha sortit molt fort de l'equip de la capital de la Plana. Portem 20 segons, doble canvi en les files locals. S'han retirat Bonet, el central, i Marc Ramos, l'extrem esquerre. Han entrat Dani Ramos i Diego López. Falta perillosa a favor del Castelló. 30 segons de la reanudació amb taules del marcador. Poblense 1, Castelló B 1.
2: I sé que aconseguia en el descompte, Juanfra, el Castelló B feia justícia a lo que, bueno, estava sent el partit.
15: I tant, la veritat és que el Castelló ve jugant en un home menys o de totes les formes possibles, ha estat dominant, ha tingut tres avisos abans de marcar el gol en ese minut 42-47, en el 2 de la prolongació, en ese gol de Jaime Pérez, havia llançat Jacobo Deros des de la frontal de l'àrea, el porter en via de córner, Axel Pérez li ha pegat una trabucada al jove jugador de Florida, li ha pegat des de la frontal de l'àrea i el porter l'ha treta de l'escaire i d'ixe córner ha sortit de l'empat a 1 al marcador. Molt bé, molt atrevit el Castelló B, tot i jugar en un home menys, el que està mirant el partit i no sap que el Castelló B juga amb 10 per l'expulsió de Nico Font, diria que està jugant amb 12 en vez de en 10 futbolistes. Com diem, ja s'ha reanudat l'encontre i anem camí del minuts de la segona part, Castelló o Poblense 1, Castelló B, que seria líder, bueno, serà líder, veurem, però era líder fins a esta jornada, de moment suma un punter de l'equip de Juan Casajús, 1-1, però queda encara molt de temps així a Sa Pobla.
2: Torna a estirar-se en el marcador València Bàsquet a Madrid, Salva.
14: 48-60, ja en marxa este tercer quart, el que li resten encara 4 minuts, per molt que el crono vull dir que acaba de començar, no és així, i la cistella ara de Movistar per anar ja cap als 50 punts, 50-62. Ara sí, ja torna els 3 minuts que li queden, volíem fer patir a València Bàsquet uns minuts més. 50-62, ataca Marta Suárez, ho falla en pintura, trobant o buscant el millor de la solució, i s'ofereix ahir Leti Romero per a fer la finta, per anar cap a fora, per al llançament de Virag, n'hi ha falta i seran tirs lliures perquè no ha entrat ixe valor. Dos llançaments per a Virag Takacskis.
12: Está encontrando en esa continuación más abierta muchas ventajas Valencia, ¿no? Llevamos en los últimos ataques ese tiro de media distancia de Kis, que es una buena opción para nosotras, y así también deja más espacio para ese juego interior.
14: Ara els llançaments, cada vegada que vaig a dir el cognom de Virag m'ha condicionat Salva Folgado i estic nerviós, a veure si la lie. Anota el primer, 50-64, en 3 minuts encara per davant, 50-64 s'hi anota ara, i ahí està anotant 64 els punts que porta València Bàsquet, són més 14 en el marcador, 3 minuts 8 segons per acabar el tercer quart, i les indicacions ara de Javi Torralba, que jo crec que està felicitant també, sí, a Takacskis després d'un partit en el que està molt bé, no, la jugadora d'Hongria.
12: Sí, además los últimos ataques de Valencia han sido sacar ventaja de una ventaja, ¿no? Han conseguido sacar diferentes ventajas en una misma posición, siendo generosas y otra vez intentando construir para el equipo.
2: Minut i marcador, Salva.
14: 3 minuts per a que acabe el tercer quart en Madrid. Movistar Estudiantes 50, València Bàsquet Femení 64.
2: On ha acabat el tercer quart és a Veteró, Matías.
1: Sí, ha acabat el tercer quart amb un Carpesa que està controlant el partit completament. Després d'aquesta xicoteta reacció del Taburiente en el segon quart, on s'ha ficat per davant, la veritat és que el conjunt canari no ha pogut frenar l'actitud del conjunt de Sebastián Zocchi, que ara mateix està fent la xerrada abans de que comence el quart i últim quart. Ara mateix l'avantatge és de 3 gols, és una diferència important, i Carpesa, en defendre-ho, tindrà un tres punts molt importants de cara a aquest distanciament sobre el Taburiente. Serien un total de 5 punts en total en la classificació, però sobretot intentar augmentar la distància de gols, és a dir, tindre un marcador molt més abultat de cara a un possible empat al final de temporada, perquè hi hauria un gol averatge entre ells, i si no també els gols a favor compten molt, així que és dia d'aprofitar. Esperem que estiguen encertats els davanters del conjunt de Sebastián Azoki. Recordem, va començar ara l'últim quart. Carpesa 5, Taburiente 2.
3: I actualitzem també els resultats en segona federació, el grup tercer, en els dos altres partits que estan en xoc. Minut 77, Deportiva Minera 3, Castellonense 1, i minut 84, Penya Deportiva 2, Orihuela 1. I en tercera federació, el grup 6, al minut 88, Torrevieja 1, Saguntino 1 i Torrellano 2, Soneja 0.
2: Tornem a Madrid i al bàsquet, Gomis.
14: Sí, Estello de Leti Romero, 52-68, per això també té els galons que té Leti Romero, Maria.
12: Sí, parece ahora ya que, bueno, que Estudiantes está... bueno, le está costando mucho encontrar ventajas, ¿no? Las ventajas que saca pues son algunos errores que estamos cometiendo.
14: Pero incluso físicamente, ¿eh?
12: Sí.
14: Nota ese baixó, ahora la falta de Isa Hernández, baix de l'anella, lo que provoca que seran tirs lliures per a Estudiantes, però estàs dient ese baixó a nivell, sí. Jo sé, segur físic, però no sé també moral, d'eixa sensació, sí, de que no arribes mai, no? Del bucle de sempre que València Bàsquet pega un tironet, ja li, sí, costa molt a Estudiantes.
12: Sí, i bueno, pues intentes encontrar una ventaja i no la hay, tiras un tiro forzado, València te corre i mete una canasta fácil. Bueno, pues lo que hablamos de un Valencia tan largo en ese sentido, y de que seguir trabajando, pues siempre da ese fruto final.
14: No la donen de tir lliure, eh? Se va per línia de fons i ja la fica en marxa Estudiantes en ara l'acció en la que xulen falta de Alicia Jenkins.
12: Suave.
14: No l'ha vist jo clara, eh? Aquesta acció de Jenkins, que sempre va fort, no? al duel, però...
12: Bueno,
14: este
12: igual
14: ahí,
12: no sé, no, igual la mano del otro lado de la pantalla, no sé si estaba ahí empujando.
14: Pues no tocaba, ¿no? El llançament ara dins de Irati Erachi en 53-68. Normalmente Charri verá llançar. 1 minut 37 i s'acaba, 54-68, i balón per a València Bàsquet, ja en marxa Isa Hernández. Creuen la separadora ya en pista de Estudiantes.
16: María, dona la impressió de que ese arreo inicial de Movistar ja l'ha superat,
12: sí,
16: i que ells ja estan permanentment xocant contra un mur, no?
12: Sí. Sí, tanto en ataque ahora como en defensa, ¿no? Ahora jugando
14: pasos.
12: Leti también al 2. Bueno, pues todavía más opciones diferentes para Valencia. Yo creo que ahora bueno, Estudiantes están perdidas y con falta un poco de encontrar soluciones.
14: Anota nuevamente Estudiantes, 56-68, 1 minuto 15, para acabar el tercer cuarto en Magariños.
3: Y tenemos gol en segunda federación, el grupo tercer en esta jornada 6, marca el tercer la Peña Deportiva, segon temps, minuto 86, Peña Deportiva 3, Orihuela 1.
16: Una y de 7, ¿cómo está el Castelló B, el filial del Castelló, en el comenzamiento de la segunda parte a Sa Pobla, Juanfra?
15: Pues atacant. Ha tingut l'ocasió de fer el segon gol Julián Rodríguez entrant per el carril dret, el porter l'ha parat, però de moment el partit està molt perillós perquè també ha realitzat canvis el conjunt local i estan buscant aprofitar la superioritat numèrica, però està el conjunt blanc i negre molt ben posicionat al terreny de joc i apenes està deixant espais per a que el conjunt local s'apropi a la porteria Ivan Virre. Com diem, ofensiu vertical sempre el Castelló B a Sa Pobla en el minut 8 i mig de la segona part, Poblense 1 Castelló B1.
16: De continuar així, segur que arriba el premi del gol.
3: I continuem amb el rugbi, perquè arranca ara mateix la tercera jornada de la divisió d'honor èlit masculina per a les Abelles. El conjunt valencià visita el Getxo al camp de Fadura amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria de la temporada, perquè recordem que les Abelles han perdut els dos primers partits 41-26 davant de la Recoleta Salut Fènix i 28-41 contra el Guernica.
2: Triple de València Bàsquet, Gomis.
14: Sobre la botxina, Maria Araujo per anotar de 3 i tancar este tercer quart en un 59-71 Mananta. Després també del triplàs de Paula Strautmane de la Aler Letona de Movistar Estudiantes per una bona cistella 59-71 per a tancar el tercer quart per part de Maria Araujo.
2: Vaya triple, Maria, ¿eh?
12: Sí, sí, espectacular. Bueno, una buena rotación. Como hemos visto este tercer cuarto, los puntos de Movistar Estudiantes han venido, bueno, pues por errores nuestros, ¿no? Pues una falta, dos tiros libres, un rebote que nos han cogido y un triple. Pero veo una defensa pues sólida, unas jugadoras súper bien conectadas y muy generosas y bueno, pues más cerca de la victoria.
2: Yo espero esta temporada algo más de María Araujo. No sé vosaltres també.
14: Sí, y de fet va ser la jugadora més en forma, no sé si te'n recordaràs, en la Supercopa, donava la sensació de que havia arribat en millor forma, ¿no? Una jugadora que estava en eixa corda fluixa, ¿no? De si anar-se'n, si quedar-se, encara tenen un any de contracte. És la realitat. Se queda en València Bàsquet, però com diu Salva, jo crec que té donar un pas endavant aprofitant també que tindrà l'oportunitat de tindre més galons, ¿no? en este any.
12: Sí, además creo que es lo bueno y lo malo de María es que es una jugadora que está como bastante encasillada en un espacio, ¿no? Uh-huh. Así como pues Marta o Bagún, es que el apellido
14: Balogún.
12: Perdón. Pueden combinar al 3, al 4. Ella, pues bueno, tiene esa posición de 4 abierto, que tampoco es una jugadora pues súper rápida en ese sentido, pero sí que se posiciona bien, ¿no? Y el equipo, si juega con ella, creo que nos puede dar mucha ventaja.
14: Y si no, Elizabeth, que también le va la bona de Balogún, una de las cales noves de València Bàsquet Femení en esta temporada. I en este entretemps, ja camí de l'últim quart, recordem, 59-71 mana València Bàsquet en Madrid.
2: Està ja l'últim quart en marxa, Betero, paties.
1: Així és, se salva. De moment no canvien molt les coses. Està el partit prou controlat tant per Carpesa. Ara mateix Taburiente té una oportunitat de penalti. Corner n'ha errat dos en el quart anterior. Ve d'errar un altre fa només uns minuts. Hi ha que dir que Taburiente no havia marcat cap penalti corner en el que portàvem de lliga. Ha anotat avui el primer en una jugada que, tot i que l'ha parat el porter de Carpesa, com no ha eixit de l'àrea, es considera encara gol de penalti corner. Aleshores ha trencat eixa estadística, on també Carpesa és on està patint una miqueta més, perquè un 75% dels gols dels penaltis corners que havia tingut en contra fins a este partit els havia rebut en contra. Ara la tira fora a Taburiente, i si aquesta estadística millorarà, recordem, a falta de 10 minuts 10 segons per a la conclusió del partit, Carpesa 5, Taburiente 2.
2: Continua corregent València Bàsquet al contracol, Gomis.
14: Sí, després d'un triplàs per a començar este últim quart per part de Begoña de Santiago, i estem ja en este últim quart en el que 62-71 continua manant València Bàsquet, però ataca Estudiant antes. Eufa nuevamente per fora en Megan Néstor, jugant al triple nuevamente Begoña de Santiago, que torna a anotar el triple. Está en la mollica calenta Begoña de Santiago, ¿eh?
12: Sí, ahí Valencia defendiendo con tres grandes, creo que el bloqueo directo lo podían cambiar, ¿no? Y no tener ese desajuste que ahora pues una ayuda más larga de Marta Suárez ha provocado que Begoña esté liberada.
14: La pilota la per a la transició ofensiva, wow. I la nova cistella traguem Petroli. Virag Takaskis, que anirà a la línia de tir lliure, 65-73. I ara te preguntaré estadístiques, de Virag, que partidazo, com dius, no? Està fent un partidàs, estarà per a mi seguint les millors valorades en València Bàsquet Femení en el dia d'avui, perquè té una altra nova oportunitat des de la línia del tir lliure.
12: 13 puntos lleva, si no he mirado mal. Y el porcentaje, sobre todo, poquito sí, fallo sí. Y bueno, pues calidad de los minutos que es lo que cualquier lliure. Entrenador quiere de sus jugadoras, ¿no? Que jueguen esos los minutos que jueguen, pero que sea.
14: Y esta sí que es una jugadora que dona la sensación de que va de menys a més, sí. ¿No? Que está creixent en el pas de les setmanes, veurem fins a quin punt,
12: Sí.
14: Esta cara nova també en València Bàsquet, ara en falta de Alexis Peterson. 65-74, 8 minuts, 40 segons per a que acabi el partit. Està de moment en la sensació de que mana de manera còmoda València Bàsquet al marcador. És pilota per a Estudiantes en Isa La Torre. En la maneta ara molt bé per a molestar lo suficient i obligar a Estudiantes a jugar des de la seva pista. En defensa molt bé també, en eixes mans ràpides de Vidal. Novament en Isa La Torre. En puja en línies Estudiantes, llançament de mitja distància, no entra, el rebot espera Peterson. Encara ser xicoteta és la que es sol col·locar també molt bé per agafar aquest rebot. Peterson trobant ara forat en la falta clara que li acaba de fer. Crec que ha estat Gisela Sánchez, la pivot. Ahí està, Gisela.
2: Porta dos seguides, eh?
14: Fica cara d'incredulitat, eh? Sí. Però és que ahí, clar, se te veu molt el plomer quan li pegues a la xicoteta, no? I en este cas Alexis també sap, lo que és fer el xest de... Ai! Ai, sí, que mal m'ha fet.
12: Viene con la mano abajo, perdona.
3: I tenim gol en segona federació, retalla distàncies el castellonense en este grup tres en la jornada 6, segon temps minut 85, Deportiva Minera 13, castellonense 2.
14: Des d'Astúries ha estat a punt d'anotar Marta Suárez, dice llançament de 3, 65-74, però se'n va fora i la pilota serà per a Movistar Estudiantes, 8 minuts i s'acaba el partit. En canvi, ara en València Bàsquet, també en Estudiantes, torna a pista Jessica Fequier per part de l'equip madrileny. En pressió alta, eh? Ara,
12: sí, ara no sé si...
14: Encara 8 minuts per davant. I...
12: Sí, sí, depende de la jugada que han marcado, pero ahora vemos un equipo más defensivo, ¿no? De Valencia y con las líneas un poquito más altas.
14: Ara és Torpera que recupera novament València Bàsquet. Alexis Peterson fica la calma, la pausa un poquet, no cal córrer en totes. Alicia Jenkins li floten, li ofereixen el llançament. Ara és Marta Suárez la que vol percutir, trobar cistella i anota Marta Suárez, que està de dolç i li eix tot, Maria.
12: No l'havia vist jugar així. És verdad que tiene, bueno, tiene ese talento como un poco americano, ¿no? De coger el balón, de siempre tener peligro, de siempre estar generando. Pero es que estás leyendo las opciones.
14: Una mes de València Bàsquet, una mes de Elena Puello. Son 13 punts de Marta Suárez en el día de hoy, que, como dices tú, molta la americana. Yo me lo guiso, yo me lo como, ¿eh?
12: Sí, sí, sí. Por... Sí,
17: y es un grandísimo portero también. Por eso te digo que va a tirar.
14: Ahora,
12: por momentos, quizá algunas veces, bueno, pues tenga que frenar ese juego, ¿no? Y seguir creciendo en el equipo, pero tiene esa facilidad y esa versatilidad.
14: Mira, están metido... brillantes matches de precisamente de Marta Suárez en la segunda etapa en la WNBA, que es Don B, la jugadora. Uh-huh. Ahora en Valencia Basket, la asturiana, en esa, bueno, esa pista está chulísima, es cierto. Iluminada, però en aquesta qualitat, no?, que parlàvem de tant percutir, tirar de físic, com aquesta capacitat de tir exterior.
2: Va veure la seva presentació, la vas escoltar?
14: Sí, sí, és una gran.
12: Sí,
14: a nivell d'humor també, de manera de... Sí, sí, jo crec que se va clavar en la butxaca ràpidament a tot el món.
2: Pots veure el vídeo en les xarxes de València Bàsquet o en el canal de YouTube, va estar superbé el dia de la presentació, sí, sí.
3: I aprofite per a donar un resultat final. En tercera federació, el grup sexe, acaba el partit entre el Torrellano i el Soneja, amb derrota per al Soneja, amb un menys per 2-0, es queda en la classificació en la posició número 17.
2: Ara obrirem tant el partit de primera divisió com el de segona, però li peguem una ullada a la resta de marcadors de la jornada. A Veteró, Matías, continua la victòria, crec que sense problemes de Carpesa, veritat?
1: No, sense problemes, no. És que acaba de marcar el tercer gol particular. Hugo García estava Carpesa resguardant-se en la zona defensiva, taburiente, atacant, intentar retallar distàncies i a la contra. El conjunt de Sebastián Zocchi ha ficat el sisè gol en la seu compte en el marcador. Ara mateix, a falta de 4:48 per a que concloga el partit, gran victòria del Carpesa. Carpesa 6, Taburiente 2.
2: Arribarà el segon gol del filial del Castelló a Sa Pobla, Juanfrà?
15: Bueno, la cosa està complicada perquè estem ja en el minut 18 de la segona part. S'ha ficat, ha pegat un pas endavant el conjunt local, que ja ha tingut un avís per a marcar el segon gol, i vista la situació, el tècnic del Club Esportiu Castelló B ha fet una substitució una mica, podríem dir, per a intentar no passar les canutes en el que queda de partit. Ha retirat un davanter com és Òscar Albiol, ha entrat Manu Portela per a reforçar el centre del camp. Estem en el minut 18 de la segona part, n'hi haurà treta de cantó per al conjunt local. Ho està passant una mica malament el Castelló B, però encara està tenint moltíssima possessió. Com diem, minut 18 del segon temps, a Sa Pobla, Poblense 1, Castelló B 0, 1, empat a 1.
3: El que sí que ha acabat és en l'altre partit en zona federació del l'Orihuela, amb derrota davant de la Penya Deportiva per 3-1 i deixa el conjunt d'Orihuela 12 en la classificació amb 7 punts.
2: Que continua tota pastilla i disparat en el marcador, com és València Bàsquet.
14: Sí, en una bona contra ara en les cames d'Alicia Jenkins, que per cert quasi se carrega una jugadora d'Estudiantes, una pilotada en el cap, Marta Suárez, de 3 des de sa casa. Ara sí, el triplàs de Marta Suárez, 65-83, estira el marcador, això, Maria, pràcticament està fet.
12: 16 punts en 14 minutos lleva Marta Suárez, es increíble, ¿no? Pero qué bien Jenkins también, aunque no está teniendo un papel anotador, percutiendo sobre la zona y dando ese extrapas a sus compañeras.
14: Y oferint siempre a Chudes, espera que se anima también la festa Virag, el triple no entra, el rebote espera de Jess, el rebote espera en la Estudiantes, ya pujant la pilota, Irati Echarri, combinante en la mana. Laia Lamana, que torna a jugar en Begoña de Santiago.
2: És màxim avantatge, no?, de partir 18 punts.
14: Total, ara el llançament de 3, el triple no entra per part de Kendall Cooper i el rebot espera València Bàsquet en falta sobre Virag.
2: És que és dominador absolut en este tram i en el rebot, Virag.
12: Sí, está muy grande. Sí, y se está moviendo bien, está ofreciendo espacios a las compañeras, está siempre para que el balón entre rápido en la zona, ganando la posición y yendo a bloquear, jugando esas continuaciones más abiertas, está reboteando, está haciendo un partidazo.
14: Malo para Valencia Basket, la de Leti Romero, puchando el balón, 100 minutos Mitch, y se acaba en... este partit en Madrid, en el que mana i domina en el marcador Alicia Flores, que normalmente combinante en la capi, en Leti Romero li ajuda en el bloqueig Camila Borkowska, el llançament de mitja distància de Leti no entra, el rebot espera d'elles a la contra, però en falta de Leti Romero, dubtosa per a Salva Folgado, diu sí. Leti que, bueno, que vale que l'accepte, però 65-83, baló per a Estudiantes, Maria.
12: Sí, ha tocado ahí, yo creo que balón, pero... Bueno, quizá porque estaba muy en movimiento Leti le ha pitado esa falta.
14: El balón que será ya en marcha para Estudiantes en Isa La Torre, ya en pista de Valencia Basket. S'ofereix Irati a l'ajuda. Ahí está Echarri en el dribbling para el llançament en mà esquerra y la cistella molt bona per part de la jugadora de Estudiantes, per la ala pívot española. Irati Echarri. El balón para Valencia Basket, per fuera Alicia Flores, que encara té que anotar. Ahí va Alicia, que ens ha escoltat i dins. Cállate la boca, diu Alicia Flores.
2: Aire, ¿no?
14: Sí, sí, en suspensió.
12: Que tiene unas piernas y una capacidad de salto.
2: Tren inferior súper potente.
14: Alicia Flores, per estrenar-se ya en el seu marcador personal. El llançament ara de 3, no, aigua, el rebot espera d'elles. En falta sobre... Jessica Fekir, que anirà als tirs lliures després de la falta d'Elisabet Balogun.
2: Lo de Alicia Flores seria rutina de quàdriceps, ¿no?
14: Sí. Tren inferior, sí, inferior. Efectivament. Ah, sí.
3: Tu la fas tots els dies?
14: Tots els dies no. Sols com puig escales.
2: Actualitzem, minut i marcadora en bàsquet.
14: 4 minuts, 30 segons per a que s'acabi el partit. Movistar Estudiantes 67, València Bàsquet 85.
2: Marcador també en Sa Pobla, Juanfran.
15: En Sa Pobla ha estat a punt de marcar el conjunt local el segon gol, una centrada xut de Dani Ramos que el porter Viergue ha enviat a treta de racó amb moltíssims problemes, està apretant molt i de valent el conjunt local i ha donat un parell d'avisos, però estem en el minut 22 i mig de la segona part, Poblense 1, Castelló B 1.
3: I en l'altre partit que està en joc en segona federació en este grup tercer està en el 4 de afegit de la segona part, Deportiva Minera 3, Castellonense 2.
2: Marcador en Betero Matías.
1: Doncs ara mateix falten 8 segons per a que concloga este partit i Carpesa va guanyar per 6-2 contra Taburiente en esta quarta jornada. Victòria històrica perquè fa només 2 setmanes teníem la primera victòria del Carpesa en l'elit del hockey nacional. Va ser contra el Sardinero, partit clau, i avui un altre partit clau contra el Taburiente. No sols és una victòria, sinó que és una golejada. 6-2 en total, victòria molt important, ja no sols per al que signifiquen els 3 punts, sinó per a pensar en ells possible gol a veràs i també aquesta diferència de gols a favor, molt important. Avui recordem, dos gols de Bayarri, tres gols de Hugo García, un gol de Montelli per a donar-li els tres punxes de Sebastián Zocchi, que després d'este partit, d'esta fase contra rivals que en teoria són de la seva altura, rebrà la setmana que ve, el dissabte, a les 3 de la vesprada, al Júnior, en una lliga que és completament diferent al que vivíem l'any passat, el ritme, però és que estem veient que Carpesa ha donat la cara, és una victòria avui, sobretot la imatge que ha donat, com s'ha sabut refer després de que li remuntaren el primer gol i com ha defensat sobretot aquests penaltis corners que estava sent la gran llosa del conjunt de l'Horta Nord. Així que això ha sigut tot des de Veteró. Recordem, amb el seleccionador espanyol Max Caldas veient el partit, o sigui que estarem pendents de les pròximes convocatòries per si cau algun jugador valencià. Carpesa 6, Taburiente 2.
2: Ara tornem a Veteró, a Matías Oliver per escoltar protagonistes. La 1:33, una pausa per a la publi. Visitem el Martínez Valero i també repassem la prèvia del partit que també començarà a les 2 en segona divisió i que enfrontarà en Andorra al Castelló.
18: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
19: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
20: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
18: A Punt Radio. A Segorbe. 102.0.
21: Punt a punt.

0: La 1:35 en el Martínez Valero. Cal fer els futbolistes per al partit. Començarà a les 2 en primera divisió. Raúl Pina entre l'Elx i el Celta de Vigo.
1: De calfament tant del Celta de Vigo com de l'Elx. Hem vist, per exemple, en la prèvia una abraçada entre Marc Aguado i Aleix Febas. Avui tindran que dirimir ahí moltes pilotes en la zona medular, en la zona ampla de la parcel·la. Seran rivals, però ja dic que en el cas d'Aleix Febas és un jugador benvolgut que va tindre una bona eixida de l'Elx, no així en el cas d'Álvaro Núñez respecte a l'afició i a la parròquia Franja Verda. La seva eixida va ser totalment diferent. Recordem, últims dies del mercat d'hivern, el futbolista que podia renovar per partits una temporada més, però que deia i es queixava d'una pubalgia. Al remat, l'Elx va forçar un poc la situació amb el futbolista i els seus representants i va acabar traspassat en el Celta de Vigo. Ja dic que són dos ex de l'Elx, però amb dos eixides diferents i amb un públic que, lògicament, Aleix Febas, quan sona per megafonia, segurament que tindrà una gran ovació. En el cas d'Álvaro Núñez, cada vegada que toque la pilota o el seu nom sona per la megafonia, la xiulada va ser monumental.
2: I anem amb la tercera federació, el grup 6è, perquè acaba de finalitzar el partit de l'Atlètic Saguntino, que ha empatat a 2 gols al camp de la Torrevieja, així que repartiment de punts per als dos equips. I també han acabat el Torrellano 2, Soneja 0, i pel que fa a la resta dels resultats d'esta sisena jornada, el Crevillent ha superat l'Ontinyent 1931 per 3-2, empat a 1 entre l'Espanyol de Sant Vicent i el Roda, i també entre la Xeneta i l'Astero. El Villarreal C ha guanyat el Bunyol per 3-1, el Llevant B s'ha imposat a l'Utiel per 0-3 i l'Hércules B ha derrotat el Torrent per 0-1. I encara queda un partit per completar la jornada, que serà esta vesprada a partir de les 5, on l'Eldense B visitarà el camp de la Vall d'Uixó. Un duel important en eixa zona alta. La classificació queda: el Villarreal C continua líder amb 15 punts, seguit del Vall d'Uixó i l'Hércules B. L'Eldense B és 8è amb 8 punts, els mateixos que l'Atlètic Saguntino, que és 9è, i per baix tanquen esta classificació el Torrellano i el Soneja amb 4 punts.
0: Hem escoltat des del Martínez Valero a Raúl Pina. Volem saludar també a Toni Seligrat. Hola, Toni, què tal? Bon dia.
3: Igual que hacen siempre con esa primera victoria.
4: Hola, Toni.
5: Hola, hola, bon dia.
4: Hola.
0: Sí, sí, jo m'escoltes a mi, jo t'escolte perfecte.
5: Sí, ara jo també a tu perfecte, sí, perdona.
0: L'Elx d'una victòria important en l'última jornada de Lliga contra l'Espanyol. L'altre dia en la prèvia escoltava Martín i Anselmi comentar que el paró a Reis els havia vingut bé, bueno, pues per a tractar d'adaptar als futbolistes que incorporaren a última hora, però després d'una victòria, Toni, jo crec que lo més positiu és continuar competint.
5: Sí, a més venien d'una bona trajectòria, no només ja d'eixa victòria, sinó de fer bons partits i traure bons resultats, tot i la mala classificació de l'equip, i el paró baix aquest aspecte no arriba en bon moment, però bueno, a veure això com ho han assimilat els futbolistes.
0: Què te sembla el rival que visita avui el Martínez Valero, el Celta?
5: Bueno, conceptes de xoc pareguts, dos entrenadors que li donen una importància important a tindre la pilota, que tots dos no han començat bé, encara que últimament han aconseguit bons resultats, i de fet és un duel directe per almenys ara mateix en la classificació actual.
0: Des del Martínez de Valero vos contaran el partit del Elx i el Celta de Vigo. Raúl Pina i Toni Seligrat. La 1:39, fem un repàs de la resta de partits que estem en marxa i visitem també l'última hora del Castelló, que també començarà a les 12 a jugar en Andorra.
2: Anem a actualitzar també el rugbi en la divisió d'honor elit masculina. Arribem al minut 40 de partit, pràcticament al temps de descans, amb el Getxo guanyant de Sabelles per 15-7 al camp de la Fadura. 8 punts de desavantatge per als valencians, que busquen i la primera victòria de la temporada, així que tot per decidir encara en esta segona part.
0: Minut de joc i marcador en la pallissa de València, sí, Bàsquet en Madrid.
6: Ha estirat el marcador València Bàsquet davant el Movistar Estudiantes, un minut i s'acaba. 70 Estudiantes, 94 València Bàsquet.
0: Anem a escoltar els dos entrenadors del Martínez Valero, a Martín Anselmi i a Claudio Giraldez, que estan en directe per a la tele, que va oferir-vos el partit a partir de les 2.
4: Aquí estamos ya con los dos entrenadores de este partido que reanuda la temporada, la liga. Claudio Giraldez, buenas tardes.
7: Buenas.
4: Martín Anselmi, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, son dos de los tres entrenadores más jóvenes de la liga. El más junior es Claudio, 38. Entre medias
7: es... parezca.
4: No, eso ya lo dejamos ahí. Entre medias está Íñigo, que tiene un mes mayor que tú, es un veterano. Y luego el tercero es Martín. Eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Es una tendencia en los últimos años, en las últimas casi décadas en el fútbol. Cada vez hay más entrenadores jóvenes. El más junior es Claudio, 38. Entre medias es... No, eso ya lo dejamos ahí. Entre medias está Íñigo, que tiene un mes mayor que tú, es un veterano. Y luego el tercero es Martín. Eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Es una...

0: que se pot guanyar i és un equip que el pots guanyar, sí.
1: Pablo va destacar fa dos dies en roda de premsa que este equip tenia una manera molt personal de jugar la temporada passada, però que enguany el veu manejar diferents, no sé si des de joc o sistemes de joc, però que ja no era tan reconeixible com en temporades anteriors.
0: Ha tingut algun canvi d'algun jugador, però bueno, la base, l'entrenador és la mateixa, però sí que és veritat que va començar en el primer partit també contra el Ceuta guanyant molt fàcil 5-1, però després li ha costat molt, sobretot en casa. Per això diria jo que és un partit per a guanyar, perquè en casa des d'aquest dia ha perdut tots els partits i li han fet prou de gols, però també és un equip que fa gols, és un equip que fa gols. Però després fora de casa va empatar la tria en Sabadell, jo vaig estar bé, el Sabadell no és fàcil ara mateix i va guanyar en Granada i ha tornat a millorar un poquet, però sí que és veritat que no és l'equip que va acabar la temporada l'any passat en ser un equip difícil de guanyar i golejant i guanyar molts partits. Ja ha canviat un poquet, però bueno, la filosofia és la mateixa, de jugar al futbol.
2: Anem a parlar també de l'handbol femení i de la Lliga Guerrera Ciberdrola, perquè la cinquena jornada ens ha deixat dos victòries i una derrota per a les nostres representants. L'Elda Prestigio ha aconseguit una victòria contundent al camp del Pozuelo de Calatrava per 10-28, mentre que l'Elche també ha guanyat a domicili per 22-24 davant l'Oviedo. La nota negativa ha sigut per al Morvedre, que ha caigut per 24-21 davant l'Sporting La Rioja. I atenció a la classificació, perquè l'Elche és tercer, l'Elda Prestigio quart, els dos amb 8 punts, a només dos del líder, que és el Vera Vera, que en suma 10, i per la seva banda el Morvedre ocupa la vuitena posició amb 4 punts en eixa zona mitjana de la taula, mentre que el Pozuelo de Calatrava i el Lanzarote Zonzomas tanquen la classificació sense haver puntuat. Així que en esta jornada, dos victòries importants que mantenen a l'Elche i a l'Elda Prestigio en eixa lluita per les primeres posicions.
1: Gràcies, Clara. Igual, la prèvia pura i dura del partit que li espera de seguida al Castelló en Andorra. Estàs d'acord que és un rival com per a que puga sumar de 3 el Castelló? I se reflexió també li van fer l'altre dia a Pablo en roda de premsa.
3: De moment no hi ha que tindre dubtes, perquè el Castelló tots els partits que ha disputat fora de casa en l'actual temporada s'ha guanyat tots. És de veres que l'Andorra sembla que ha mutat una miqueta el seu sistema, la seva idea futbolística en les últimes jornades. Seguís habitualment fent ixe futbol de posició 4-3-3, molt de Barça, no? Està ahí Gerard Piqué com a CEO, però en les últimes jornades, com els resultats no arribaven, estan sent una miqueta més verticals, buscant més les transicions. Però bueno, el Castelló té 4 novetats en el 11, per a mi és molt important la tornada de Mati Orozco, que li va donar desplegament físic, però també talent en la pilota al Castelló i en la zona medular. Torna millor, que també és una garantia en defensa, i el dubte o la incògnita seria Raúl Sánchez, no? Que després de molt de temps va començar la temporada com a titular, després va perdre aquesta condició i ha estat en la rotació, jo diria que dels últims, per part de Pablo Hernández, i crec que avui té, no sé si la última, però una de les penúltimes oportunitats per a ser un home important en este Castelló 26-27. Avui juga en punta i tot sol, justament per davant de Suero, que és molt amic d'ell, i de Adam Jacobsen, i esperem que Raúl torna a ser ixe que recordem, sobretot i fonamentalment d'aquelles temporades, temporada i mitja, les ordres de Dick Reder. Avui tinc més ganes que mai de que guanyi el Castelló, Salva. Molts seguidors del Castelló, com t'apuntava en la primera comunicació.
1: Hi ha hagut certa polèmica, no?
3: Bueno, certa... vull dir, en la llei i en la mà, i damunt estem parlant d'un altre país, per al que es convé, per al que no es convé, són del mateix país, no? No és que és de Xina.
1: El Principado de Andorra.
3: Claro que sí. Sí. Per al que es convé, són de la nostra lliga, però el que no, és a dir, en la llei i la mà, perfectament poden no obrir taquilles, però si el camp no està ple, que veurem que no està ple, pues home, me pareix una miqueta indecent que no venguin les entrades als aficionats. Una altra cosa és que se puga advertir, mira, si monteu algun lío, bueno, aneu al carrer a la primera de canvi, reforcem la seguretat, el que vulgueu, però ja dic, hi ha molta gent, això és un pont, no? I, bueno, va bé dia, no? Poder anar a Andorra i acompanyar l'equip, i a mi me costa que molts aficionats del Castelló no podran entrar dins del camp.
0: Andorra i era Castelló. Imagina quina hi havia gent pel carrer.
1: I què va fer aquesta gent? Volen-los des de fora?
0: Sí, molta gent des de fora veuen la tele, però imagina la gent
2: del
0: que
2: pont,
0: hi ha.
2: No?
0: Sí,
2: claro.
0: Imagina la gent que hi ha a veure Andorra, que tot el món ve al carrer.
2: Pues a comprar colònies, no?
0: És
1: una més de...
3: Jo no me gastaria un euro. Sí, jo no me gastaria un euro, jo me compraria tot en Puigcerdà.
1: És una més de la Lliga, eh? És una més de la Lliga, és una més de la Lliga, és una més de Tebas, és una més d'este despropòsit.
3: No estan obligats, Salva, vull dir, en la llei i la mà no estan obligats. I crec que el càrrec és el 5% de la capacitat, parlem de 5.600 en ixe camp, ha donat algo menys del que tocava, però bueno, ha donat 200 entrades a l'Andorra.
0: perquè l'any passat ja va passar a l'Obreu, però estem en el vuitè partit de Lliga i dius, bueno, passa final de Lliga, però és terrible que en este primer tram de la Lliga ja, no, ja tens por de que no s'ompli el camp de gent de fora.
3: En esta terra se diu d'una altra manera, se diu ganes de tocar. D'això, de tocar això.
1: De tocar la corfa. 10 minuts per arribar a l'S2, anem a repassar les formacions dels dos equips. Primer, començarem per les formacions del Martínez Valero i continuarem per les formacions del duel, que ens espera també en el mateix horari a les 2 en Andorra. Com sempre, els 11, les formacions que ens arriben de la mà dels amics de Caixa Popular, perquè al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa ja amb propòsit. Busquem formacions en el Martínez Valero.
4: I estos són avui els 11 intocables, indomables per a Martín Anselmi a l'Elx, amb Matías Ezequiel Dituro en porteria, zona de rereguarda defensiva, per tant, per a Rubén Sánchez, Víctor Just, el valencià, amb Morcillo i Revivo, mig camp, Omeànquera, amb Marc Aguado, acompanyat de la creativitat de Lemar i Gonzalo Villar, punyals, costats, bandes, perfil dret per a Tete Morente, perfil esquerre per al gran Germán Valera, referent ofensiu, el killer, el matador d'este equip, Ferniño, 5 gols esta temporada per la seva banda. El salta de Vigo de Claudio Giraldez, que forma Ramo en portería. En línea defensiva van a estar Álvaro Núñez, Joel Lago, Marcos Alonso, Puñals, Costats, Bandes, Costadrete, Pera Javi Urda, perfiles que re Javi Alán, Mitch Camp, Aleix Fibas y Lais Moriba. En punta Ferran Jugla, acompañat d'Hugo Álvarez i de Pablo Duranchul, al partit Alberola Rojas.
5: A la segona divisió, a la Lliga Hipertensió, en Andorra, en el nou estadi de la Federació Andorrana de Futbol, també pràcticament esperant ja que compareguen les dues formacions, la de casa, la de Carles Manso, en el Guineà, Jesús Oguono, sota espals, línia de tres centrals per a Diego Allende, per a Molina i per a l'argentí Lautaro, carril dret per a Tomàs Carrique, l'esquerra per a Martí Vila, per davant juguen el turc Akman i Marc Domènech, en Jordi Cano i Sidi Benés, costats, la punta per Àlex del Racing, Diego Díaz en el Castelló, fins a quatre novetats presenta Pablo Hernández en ICE 11, que serà per al belga Roman Matis en porteria, els tres centrals, Jeremy Mellot, Alberto Jiménez el capità i l'argentí Agus Sierra, carril dret per a Pablo Santiago, l'esquerra per a Lucas Alcázar, la sala de màquines avui per a Diego Barri i per al cafeter per a Mati Orozco, dos mitges puntes i Rasuero Adam Jacobsen. L'altra novetat està en el cap davant. Ahí, oportunitat per al set, per a Raúl Sánchez en un partit que xula. L'andalús Abraham Domínguez, tindrem en el bar a David Galvez Rascón.
1: De la mà de Caixa Popular hem conegut les formacions del Elx, del Celta, de l'Andorra i del Castelló. Gràcies a Caixa Popular, la confiança és clau a l'esport i també amb la teua banca. Una i 53.
2: Anem a actualitzar el rugbi, perquè en la divisió d'honor elit masculina ja està en marxa la segona part del partit entre el Getxo i les Abelles, 22-7 favorable al conjunt basc, després d'una primera part complicada per als valencians, 15 punts de desavantatge per a les Abelles, que necessiten reaccionar si volen lluitar per aquesta primera victòria de la temporada.
1: Una i 54. Com van les coses, els preparatius, l'última hora, Raúl, al Martínez Valero?
4: Aguardant aquells que en els protagonistes, recordem que en la prèvia se li va retre homenatge d'una banda a Borja Iglesias com a campió del món amb la selecció espanyola i d'altra banda també a un ídol de l'Elche, però a les files del Celta de Vigo. Serà significatiu, és com he escoltat en megafonia quan s'ha anunciat el seu nom. Aleix Febas ha tingut ovació, en el cas d'Álvaro Núñez no ha tingut ovació, però en el cas d'Aleix Febas, ídol de la parròquia Franja Verda les tres darreres temporades amb 7 de 7 partits oficials, també tindrà el, se li tributarà, se li podrà retre homenatge en la prèvia del partit. Falten 6 minuts per a que arranque el duel a ser l'estadi Martí de Valero entre l'Elche i el Celta de Vigo.
1: I en Andorra, pues de seguida el Castelló, que té l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de l'empat a casa contra el Ceuta. No sé si va ser inesperat, sí, no? Emilio?
0: Sí, jo crec que Pablo també les paraules d'ell esta setmana ha sigut un poc reconèixer. Bueno, en la roda de premsa va reconèixer que el partit no va ser bo i que no van estar molt fins en el baló i, molt, bueno, i ha reconegut un poquet en la roda de premsa que el partit no va ser bo. Bueno, no va, tampoc va dir molt de les baixes, però les baixes van influir, però el Ceuta també va fer un bon partit, eh?
1: Objectiu avui, igual,
3: Arrasar Andorra, esportivament, sense dubtes.
1: I més,
3: que no quede, que en el camp, en el camp, sí, esportivament sí, sí, parlant, sí, però que no quede ni una fulla.
1: Mira el camp, està ple.
3: Per això t'he dit que objectiu arrasar a l'Andorra. Hi ha que dir les coses tal i com les sent. Ahí tenim els aspersors funcionant, boniques muntanyes i, bueno, els aficionats que han pogut aconseguir esa entrada.
1: Efectivament, sí, els que han pogut entrar, sí, sí. La resta, la majoria, pues, de pont en Andorra, i suposa que en bars, restaurants, veient el partit.
0: El Andorra, en alguns puestos, regalant entrades.
2: Mira, Piqué.
0: Per la gent d'Andorra, regalant estan entrades.
3: I encara així no van.
0: Això
3: t'hi ha. Sí,
0: sí.
1: Bueno, pues Gerard Piqué, en esa llotja, suposa que serà la seua, la prova la llotja d'autoritats de l'estadi d'Andorra. En 4 minuts va començar el partit entre l'Andorra i el Club Esportiu Castelló, amb més seguidors fora del Castelló que dins de l'estadi, després de la polèmica amb el repartiment d'entrades de la zorra. Clar, acabem de veure la grada, la porció de la grada on estan els seguidors del Castelló, i la resta de la grada, sí, que està plena de buits.
0: En l'arribada del Castelló a l'estadi pareixia que estaves en Castàlia, el carrer Huesca, mira, si n'hi havia gent fora esperant l'arribada de l'autobús.
1: Raúl, estic veient en imatges del túnel de vestidor del Martínez Valero. Van aixir amb gossos, suposo que d'alguna protectora, els futbolistes de l'Elche.
6: Sí, sí. Jo crec que serà una iniciativa de la Lliga, em sembla, no? Si no recordo mal, és una iniciativa, en este cas, efectivament, de protectora. Jo des d'ací no ho veig, des d'on
1: estic. Sí, jo estic veient les imatges de la tele, sí, sí.
6: I el monitor de la nostra cabina encara no els han posat no ho han posat en marxa. I el que estem esperant també és aquest moment en què se li puga retromenatge tant a Borja Iglesias, per ser campió del món, i a Aleix Febas, no? Recordem aquestes tres temporades amb l'Elche, on va esclatar veritablement, va ser amb Eder Sarabia, tant en segona com en primera divisió, perquè amb BKCC al principi sí, però després, de manera incomprensible, se'l va carregar, i amb conseqüència l'equip es va caure quan tenia moltes paperetes per apuntar també cap a primera divisió amb el tècnic argentí. Mira, ja hi són els protagonistes a la gespa de l'estadi Martí de Valero. Sola, sona per la megafonia del Coliseum Franja Verd, l'aroma és licitant-se i xabanera, que és l'himne de l'equip de la ciutat de les Palmeres.
1: Lo de Josán, com ha caigut en el vestidor, Anselmi no va voler banyar-se en roda de premsa, crec que Víctor Xust, aquí va haver-me escoltar esta setmana, tampoc, bueno, com ha caigut això?
6: No, separen les coses, és una qüestió personal. El propi Josán demanava des de xarxes amb la seua ex-parella que els deixaren a ells tranquils, que era un aspecte personal i delicat. I en
7: final sentit, a Sa Pobla.
6: Han separat les coses, és una qüestió personal que resta a veure, no? amb el dia a dia de l'equip i del que passa dins de l'Elx.
1: Sí, el matrimoni va emetre un comunicat explicant que estaven dins d'un procés de
6: separació.
1: Sí, sí, sí.
2: He buscat a veure lo de l'acció, és una acció que sí que promou l'Elx en coordinació, en col·laboració amb la Lliga per el Dia Internacional de l'Animal, per a transformar un poc el Martínez Valero en un centre de conscienciació i ajuda per a l'adopció dels gossets.
1: Bueno, pues a veure si aquests gossets que s'envien al terreny de xoc troben bueno, pues una persona
2: família
1: que els puga acollir. Les que resten 2 minuts per arribar a les 2 de la vesprada, me deies, Juanfran, que és final en Sa Pobla.
8: Així és, ha acabat el partit, també s'ha acabat la ratxa del Castelló després de 4 victòries consecutives, ha guanyat el Poblense per 2-1, recordem que al minut 12 ha marcat Juanmi, ha empatat el Castelló en el prolongació de la primera part gol de Jaime Pérez i en el 80 Alejo ha ficat el 2-1. Bueno, li s'ha acabat la gasolina al filial blanc i negre i al final victòria d'un Poblense que respira i acabien es comença mal la temporada.
1: Alguna cosa més que contar-nos, Juanfran, del partit que li has vist al filial?
8: Bueno, que me quedo yo en la gran labor defensiva de Guillem Trilla, que para mí, juntamente a Iago Parente, son lo mejor de este Castelló B, y que el próximo diumenge a les 12 a Gaeta Huguet, el filial blanc y negre rebrà al Club Deportivo Minera.
1: Juanfran Roca, gracias.
8: Adeu, bona vesprada.
1: Adeu a Juanfran Roca, que s'ha portat aquesta derrota del que era fins el dia d'avui líder en el seu grup. Ha perdut 2-1 contra el Poblense.
2: I també, Salva, me tinc que despedir perquè aneu ja a començar en els dos partits importants de la jornada. Després a la vespre tornarem per a viure així en directe el partit també de la jornada entre el Racing i el València, amb aquest primer partit d'Aguirre.
1: Però dinar, clar, tu que pots.
3: Que es guardi un platere d'arròs, no?
1: Lo que vull, mira, jo sí. La mateixa me menjaria hasta el xiquet de Clara, que està sent l'estudi.
3: Pobre, le... no te dices, eh? No te
1: les dices. Dos i comença primer el partit d'Andorra, igual.
5: Ha començat, amb l'Eixada i Sida, l'Andorra, el conjunt local que vestís amb la seva equipació, amb la samarreta blanca i sallista que rendís honor a la seva bandera de país, el pantaló de color blau i les calces també de color blanc, el Castelló en la segona de granate, combinant el blanc i el negre també en la part anterior de la seva camiseta. Partit en marxa, primer segons de joc, la pilotada en llarg en defensa per part del Castelló, ahí la lluita en este cas Alberto Jiménez, el baló que se'n va per la línia de banda, ja roda la pilota en el camp d'Andorra, marcador inicial, Andorra 0, Castelló 0.
1: Lo de la grada, per no bueno, suposo que ho comentarem allà, tot el partit és de vergonya perquè està absolutament buida, molta gent del Castelló, com apuntava Emilio, i també igual en les rodalies de l'estadi. Homenatge en el Martínez Valero Pina a Borja Iglesias i a Febas.
4: Sí, primer a Borja i este és Aleix Febas. Ahí está el públic cridant Febas, Aleix Febas, que ha rebut un quadre daurat amb l'escut franja verde, i lògicament és la diferència, no? entre l'eixida d'Álvaro Núñez, com va eixir per la porta de darrere, sí. I l'eixida per la porta gran d'Aleix Febas, que fins l'últim moment no ho tenia clar, però al remat el Celta de Vigo li oferia l'opció d'anar a Europa, i aquesta opció no li la donava l'Elx. Sí que en el tema econòmic no hi havia cap problema, però se'n va anar plorant d'Elx, i esta mateixa setmana parlava de que l'Elx és el club de la seva vida perquè el va fer retrobar-se novament amb el que ell apuntava com a futbolista, i que aquesta manera d'esclatar li ha arribat pues, de manera ja pràcticament fregant en els 30 anys que li va passar a l'Elx.
1: És que va fer una gran temporada, Toni.
7: Sí, sí, sí, una gran temporada i bueno...
4: Comença el partit d'Estadi Martino Valero.
7: En certa mesura és normal que jugar a Europa és molt atractiu, i més a la seva edat.
1: Ha començat el partit, Raúl.
4: Sí, ja ha començat el partit a l'Estadi Martínez Valero. Tratava de fer-se amb l'esfèrica i ho fa Lemar. En darrere de camp de l'Elche per a Víctor Chust. La deixa passar a Jai Morcillo perquè li arriba l'alcó de l'àrea a Dituro, que la torna novament per a Jai Morcillo. Ara parlarem amb Toni del tema dels centrals de l'Elche, perquè la cosa té també la seva intrahistòria. No sé si és que els centrals també són particularitats o sou particulars, Toni Selira, però després ho comentarem. Juga Dituro, ahí està, aguardant per a rebre en curt Víctor Chust, amb Revivo, enviament el llarg, buscant a Ferriño, rebutjat de cap, eixa pilota finalment Joel Lago, se la emporta per esquerra Javi Galán ha caigut a la gespa, hi haurà falta, i serà pilota per al Celta de Vigo. Primer minut de partida, sí, l'Estadi Martí de Valero, Elche 0, Celta 0.
1: I en Andorra, igual, com ha començat el Castelló?
5: Pues en molta intensitat el partit, la veritat que s'està disputant molt, bé, pressió molt alta, per part de l'Andorra, quan perd la pilota vol apretar amunt al conjunt de Pablo Hernández, i ara trau la pilota des de darrere, jugada pel costat dret, l'ex del Villarreal B, Lautaro, el futbolista argentí que puja la pilota, baló que ve de nou a la zona de central, 6 de 3 l'Andorra, estem veient clarament el sistema, en Suero molt a prop de Raúl Sánchez, Jacobsen a la seva esquerra i a la dreta Pablo Santiago, no canvia res, simplement és perfils, però el de Buix Emilio és l'habitual en el Castelló de tres centrals.
0: Sí, la novetat és Raúl davant i Jacobsen avui tindrà que ajudar més a Lucas, a aquesta banda esquerra, que normalment a vegades ajuda poquet, però el sistema habitual, sí.
5: Espera, que ve Sidibe dins de l'àrea, Sidibe retallava, continua en la pilota Sidibe, té molta força, molt potent, sí. Este futbolista de l'Andorra, anem a veure com acaba esta acció d'atac dels homes de Carles Manso, que ataquen ara per la banda dreta, el baló que ve per a Tomàs Carrique, el francès que vol encarar a Lucas, la té Carrique, toca de cara a la centrada que busca àrea, dubta Matis, trau la defensa, allunya Pablo Santiago, ja ha dit, el partit té ritme, el partit té intensitat, tots dos pressionen, de moment no hi ha ocasions, tampoc gols, 4 ve la primera en Andorra, Andorra 0, Castelló 0.
1: Està molt mogut el partit de l'Andorra, Andorra-Castelló, i com està el partit del Martínez Valero Pina?
4: Per ara amb opció, salva de córner, pilota para el Xiulitz, son per Álvaro Núñez, l'ex Fran de Ver, que va votar i se atreta des del cantó, després no saber treure bé el baló l'Elche, a la dreta de la porta de Dituro, i se baló passat, buscant a Ilaise Moriba, la pugna ahí amb Revivo, que li guanya la partida, tapant, impossibilitant que puga fer executar la rematada de cap, i serà treta de porta per a Mati Dituro, per a l'Elche, Toni, eixa eixida de baló, que ha sigut dolenta i que ha propiciat un córner quan
6: no has de complicar-te la vida d'aquesta manera i és més fàcil tirar el baló a camp contrari.
7: Sí, ja ho hem comentat en altres partits que
1: és no, jo continuaràs comentant.
6: Sí, sí, sí. Però has regalat un córner, una pilota parada de manera inexplicable.
7: Sí, bueno, en este cas Martín Anselmi diu que ell defensa en pilota, pues bueno, com en pilota faig en aquestes coses van a tindre problemes en defensa, clar.
4: Juga Víctor Chus per a Lemar. Lemar perfilat des de costat esquerre, però en camp de l'Elx, en darrer moment, jugant de cara per a Víctor Chus. Allí està el Kaiser valencià. Descongestiona el canvi d'orientació a la dreta. És bo per a que punxe la pilota Rubén Sánchez. Allí està la pilota el Teguameu entre Tete Morente i Rubén Sánchez. Rubén Sánchez, li ha quedat el baló en darrer. Continua Rubén Sánchez. La pilota és per a Gonzalo Villar. Gonzalo Villar en Lemar. Teguameu ahí entre el francès i el murcià. Lemar pressionat per Ilaix Moriba. Ahí està amagant la pilota, però l'ha perdut. Cal soltar-la abans, Toni. No has de complicar-te ahí la vida i descongestionar, no complicar-te.
7: Sí, sí, així no és. Bueno, de moment han començat un poquet, crec que amb un excés de motivació, d'intensitat a l'Elx, i ara quan se serene, que passen uns minuts, veurem... Jo crec que veurem un xoc més coordinat.
4: Són 4 ja des de primera terra, Estadi Martínez, Valero sense gols, sense ocasions clares, només un córner a favor del Celta de Vigo, Elx 0... Salta de Vigo 0.
1: En Andorra amenaça l'equip del Principat igual.
5: Sí, sí, en esta ronda de partits està jugant-se molt més en el terreny de joc dels homes de Pablo Hernández que en els de Carles Manso. De fet, sobretot carregant ells molt per l'esquerra amb Sidibe, que estem veient, no? És un futbolista molt potent, en capacitat de poder desbordar.
1: Sí, banda, sempre, sí.
5: La té de nou Sidibe, buscava la corona de l'àrea, bona l'arribada ahí de Barri, que toca de cara per a Matis, el Castelló que no ha pogut encara fer una combinació llarga. De fet, torna a perdre la pilota. Mal posicionats els homes de Pablo Hernández en les disputes, en les segones jugades, n'hi ha que assentar-se en el terreny de xoc. I me crida molt l'atenció que per moments sembla jugar en tres darrere l'Andorra, però per moments Molina se convertís en un mes en el centre del camp, no, Emilio?
0: Som dos equips que tenen molta mobilitat de jugadors i els laterals s'incorporen per el centre i no per fora. A dalt apreten en tres. Cuidado, altra vegada.
5: De nou Sidibe, fantàstic control, baló dins de l'àrea, baló per Agman, vol girar Agman, Agman que li pega el tur, gol! Gol de l'Andorra! S'avança l'Andorra. Bona maniobra del Tur, que ha rebut d'esquenes, ha girat molt bé i de primeres en la cama dreta. La col·loca tan apurada que pega en el pal i se'n va cap a dins. No ha arribat Matis. S'avança l'Andorra. Fent bo, evidentment, i s'intent de domini en estos primers minuts de partit. El gol del Tur, F. Ackman. La passada per part de Sidibe. 7 de la primera en Andorra. Mal comença el partit. Andorra 1, Castelló 0.
1: Era per aquesta banda tot el perill que estava portant l'Andorra. No sé si se revisarà l'acció.
0: Molt justeta, en la línia.
1: Per la, sí, sí, sí, per la posició de...
5: Quina
1: sí,
5: maniobra del Tur.
0: Sí, igual, sí. Igual pal, sí. Jo crec que té millor que tancar molt en el, cap al centre. Pablo, ja és la tercera jugada que n'hi ha en banda, està molt alt i no fa falta estar tan alt per ajudar a Millot o tancar més per aquesta línia, gol, al final.
1: Sí, ha donat gol, sí.
0: Bueno, crec que estava ja demostrant aquesta banda esquerra de l'Andorra, a part de la intensitat, a part de la mobilitat que estava fent, de tindre el valor de buscar la porteria i sorprendre en els primers minuts i així n'ha passat.
3: Hi ha que apuntar dues coses, que el primer control de Sidibe és un control extraordinari i la maniobra per a definir d'Angman també té molt de nivell, vull dir que se pot defensar millor, però ho han fet bé, ho han fet bé.
0: Té dos defenses més o menys els propers perquè no xute, però al final el tir és molt bo, sí, sí.
1: Hi ha hagut un tir també de Gonzalo Villar en el Martínez Valero Pina.
6: Que ho haver fet ahir, Salva, perquè ha sigut amb força i com un canó de l'Eix Efebos. Li ha guanyat la partida per la seva capacitat física i en l'interior de l'àrea i pràcticament ja superant l'àrea gran i entrant a l'interior. Ha espolsat amb l'esquerra per la pilota molt centrada. En dos temps ha capturat la pilota Rau, però ja es veu el primer detall. El primer moviment interessant de l'Elx en este partit. Toni Saligrat.
7: Sí, bueno, és que realment ahir tenim... L'Elx té superioritat. Té superioritat, tenir ese tribot Aguado, Morcillo, Chust, mentre que el Celta només té a Febas i Moriba i això ho tindran que ajustar bé.
6: Ara hi ha mans clares de...
5: El gol ha estat anul·lat, eh? El gol del Castelló, perdona, Raúl, ha estat anul·lat finalment. La revisió del VAR arrencava en posició incorrecta a Sidibe i afortunadament el partit està com estava, és a dir, 0-0. Gol anul·lat després de la revisió de Galvez Rascón, el madrileny, des del VAR.
1: Jo pensava que havia donat gol. És cert que en la primera repe, igual que ara, perquè és un futbolista, Emilio, que estàs molt obert.
0: Molt obert, sí. És un delanter, estava en l'Atlètic Lleida, però té una capacitat
1: viu,
0: física...
1: Però viu al límit, sí, del fora de joc, sí, sí, sí. Sí.
0: I el problema que té el Castelló, el jugar en tres homes dalt i gent molt oberta...
1: Mira, ara tenim la imatge de la tele...
0: Exacte, per un peu.
1: Per un peu, sí.
0: Bueno, un poc més.
1: Bueno, sí. Una cama. Sí, sí.
0: El jugar en gent molt oberta i tindre un lateral tu tan alt, al final eixa defensa de 3 tindrà problemes perquè no pot tancar millor al central i després obrir aquesta banda tan ràpid, no? Per això li ha passat en 3 jugades seguides.
1: Sí, pues afortunadament, i segur que era un golaç, ha sigut anul·lat per fora de joc en el futbolista, en l'extrem esquerre del Andorra, i sí que igual continua l'empatació en el marcador.
3: Sí, però això té que motivar correccions per part de Pablo Hernández. Com diu Emili Sierte, té tota la raó. Pablo Santiago té que tractar d'ajudar més a prop a Mellot, que bueno, se sent una miqueta feble, no? Quan l'encara en l'espai obert té un futbolista tan potent, almenys en este inici de partit com ara Sidibe. Ara volis ir des de la banda esquerra i l'Andorra. Està traient la pilota prou baseada, eh? El conjunt de Carles Manso, de moment, davant de l'intent de pressió per part dels homes de Pablo Hernández. Valor que ja ve al costat dret. Ahí Lautaro la col·loca en zona de migcampista. Se deixa caure. Crec que és Jordi Cano. Jordi Cano barallant-se ahí amb els futbolistes del Castelló. Havia saltat a la pressió Sierra. Finalment aconseguís en contactar de nou en Sidibe, que té imán, eh? Cada volta que l'Andorra vol desplegar-se, busca al costat de Sidibe. Ara li ha furtat la pilota Pablo Santiago. La falta és clara de Sidibe. Protesta Sidibe, però crec que era falta clara.
1: Necessària també, sí. Sí, sí. Li podia haver costat una groga, eh?
3: Sí, a lo millor no és massa potència, però sí que ha estat ahí fregant la groga.
0: I és la primera vegada que Pablo ajude i no ha tingut que eixir Mellot i Pablo ajudarà a la banda, no? Això s'arregla també baixant al lateral. El lateral Lucas està molt alt, baixa al lateral, fes una defensa de 4 i és més correcta, no?
4: A la creueta! El xut de Rubén Sánchez després de la recuperació errada de Javi Galán. S'ha aproximat a la frontal, colpilla amb l'esquerra Rubén Sánchez, la pilota que frega i sa creueta de la porta que defensa Raúl, a punt de marcar l'Elche. Quina oportunitat, que atent ha estat ahí Rubén Sánchez en l'errada de Javi Galán per enviar el baló a la creueta.
1: Ha estat a punt de fer Toni Celigrat un golat, Rubén, eh?
7: Sí, sí, en la seva cama no hàbil, però bueno, una altra vegada antes ha sigut...
4: A Rubén Sánchez per Alemar, ara taponava Álvaro Núñez i el rebuig de Marcos Alonso. Parlava Toni Celigrat Bernal.
7: Sí, antes ha sigut la errada de Javi Morcillo, ha provocat un córner, en este cas un mal control de Javi Galán i ocasió claríssima de l'Elx. En inici de pilota, tenen que anar en cuidado els dos equips.
1: En Castelló, què passa? Per Andorra, igual, que li passa... El tècnic del...
3: Han amonestat a Carles Manso per protestar. Havia recuperat la pilota a l'Andorra, però hi havia falta prèvia del futbolista Diego Díaz a Sierra, quan ataca de nou l'Andorra. Precisament és Diego Díaz, la col·loca a l'àrea, perdó. El gol de Sidibe. Oh. Ara sí que ha marcat Sidibe. Acció correcta de l'Andorra. Marca l'Andorra. Sidibe, el baló dins de l'àrea. No està ben parat el Castelló en este inici de partit. Està entrant com vol l'Andorra, sobretot per l'esquerra, però també per la dreta. Ara m'agradaria preguntar qui era el que estava portant la marca de Sidibe, que estava tot sol dins de l'àrea. Crec que està Diego Díaz, l'home que ha forçat des de la part dreta de l'àrea del Castelló. I a plaer ha fusellat ahir a Roman Matis per ara sí posar per davant el seu equip. 12 de partit. El Castelló de moment no ha comparegut a Andorra. Andorra 1, Castelló 0.
1: No podem parar a Sidibe... Emilio.
0: Una errada en eixida de baló, la defensa se queda en defensa de 3 i al final Mellot té que tancar al centre com a central i si Sidibe està tot sol detrás del segon pal, que només té que espentejar-la.
3: Bueno. No és que està sol, no?
0: No mira, a més no mira, perquè no té ningú que marcar, pot mirar a l'esquena o si té algú, però va tancar la defensa com a central i una robada en eixida de baló, que està tenint problemes a Castelló per la pressió que té l'Andorra, no?
1: En esa transició acaba de fer el primer Sidibe per a l'Andorra i se gol si puja al marcador, minut 13 de la primera part. Està perdent en Andorra el Castelló per un gol a 0 i el Martínez Valero Pina continua l'empat a 0.
4: Sí, efectivament, i que bona transició ofensiva a l'Elx, la de Rubén Sánchez, que està avui elèctric, com ha frenat amb el muscle a muscle en l'acció a Pablo Durán, eh? Ara el llançament de Javi Galán per damunt del travesser, era un centre xut, per tant treta de porta per a l'Elche, però com ha sigut Rubén Sánchez ofensiva i defensivament.
7: Sí, sí, sí, està fent mal per esta banda dreta. També tenen una situació de superioritat ahí perquè ajuda poquet Hugo Álvarez i tenen ahí un 2 contra 1 contra Javi Galán, Tete i ell.
4: La treta de Dituro para que isca desde el interior del área Víctor Chusta en la pilota conduida. La deixará en el rol central en parcel ampla para Gonzalo Villar desde la yespa después de la versión de Aleix Febas. La deixa en el costat esquerre
6: Pere Alemar controla i no té oposició, no té cap futbolista que li deixa el seu pas, està Ferran Jula, però molt llunyà, la deixa novament Pere Gonzalo Villar, rasseja en parcel·la ampla Joan Pere Rubén Sánchez, Rubén Sánchez novament Pere Gonzalo Villar, en darrere recula per a Javi Morcillo, Javi Morcillo en paral·lel, en horitzontal, amb Víctor Chus, novament amb Revivo, Revivo en l'esquerra per a madurar, per a circular la pilota, però cal jugar en camp rival, no en camp de l'Elche tant de temps, allà va Marc Aguado, s'anima per a Gonzalo Villar, ja està l'Elche en una tres quarts, perfil dret, Tete Morente, se'n va cap a la al corredor central, la deixa endarrerida per a Javi Morcillo, orienta el futbol per l'esquerra, per a Roy Revivo, frena Roy Revivo, son pare és un ex del Celta, Javi Revivo, que va tindre culpa importante que el seu equip recalara en l'equip de la ciutat de les Palmeres i que jugara en la Lliga Espanyola. Ahí está, en la divisòria, Javi Morcillo, novamente per a Víctor Chust, descongestiona, enviant el baló a la dreta, a la baixa, la mata amb el pit de Rubén Sánchez, per a Marc Aguado, ahí sí poden estar 4 dies jugant, Toni, però clar, estàs en camp propi pràcticament, sense creuar a camp rival, perquè la pressió del Celta és en bloc mig-baix.
7: Pues esa es la posesión de pilota engañosa, ¿no? Dius, tinc la pilota, però si la tens tan lluny en el rival tan còmode al seu camp, mira, i si damunt la perds en esa facilitat...
6: Sí, com Lemar, ara que l'entrega i la tira fora i no li dona el peu a Germán Valera.
7: Pues esa posesión es infructuosa, claro.
6: Per tant, estem ja en el 13, fregant del 14, primera part a l'estadi Martínez Valero, domina el tempus, la possessió de la pilota i les ocasions també l'equip de Martín Anselmi, però sense marcar, sense doblegar encara i embocar en la gàbia del Celta de Vigo, 14, primera T, Elche 0, Celta 0.
1: Està embrutant-se el partit d'Andorra, igual, eh?
3: Sí, sí, la veritat que està molt espès, el Castelló li està costant moltíssim, és de veres que estan protestant molt els jugadors del Castelló perquè... En l'Andorra ho tenen clar, eh? Quan perden la posició veuen que poden quedar-se en inferioritat en qualsevol situació de partit davant del Castelló, fan falta i bueno, jo crec que l'àrbitre ha hagut de treure almenys dos targetes molt clares, una d'elles a Lautaro, i de moment està deixant seguir, això beneficia als homes de Carles Manso, que d'altra banda, dalt, estan mostrant-se molt fins, eh? Jordi Cano, Sidibes, Diego García, de nou Jordi Cano apareixent ara per la banda esquerra, vol entrar dins de l'àrea, ara bona, la recuperació per part de Diego Barri, s'adorm una miqueta millor per la pilota, baló per a Deix, baló per a Mar Domènech en la corona, Mar Domènech toca per ara Jordi Cano que li vol pegar el baló a baix, se'n va directament per la línia de fons, serà córner. Serà córner, sí. L'ha tocat a la puntera des d'ells, però ja dic, no està còmode, està arribant massa fàcil a l'Andorra i a més no hi ha notícies del Castelló en l'àrea de l'Andorra, eh?
0: Ni del mig del camp, ni de les bandes, bueno, està patint la defensa i el resto no està apareguent. Jo crec que no tens el baló, bueno, hi ha que calmar-se sobretot i començar a tindre el baló, però està pressionant molt fort l'Andorra i no deixa.
3: Sí, bueno, pues la va col·locar Diego Díaz, per ahí, per a la porteria que defensa Roman Matis per al Castelló, 1-0, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio, deixa de la primera, el baló que ja penja molt passat al segon pal, més mal. Més mal, estava tot sol Lautaro, no, és Allende. Diego Allende, el que ha rematat com la col·locada de tocada,
0: un bloqueig ahí a...
3: Sí, sí, bueno, la pantalla el 15.
0: No tant, no me pareix tant el bloqueig.
3: És Jordi Cano, el que fa ahí un poc pa que no...
0: Han perdonat el segon, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: És claríssim, Allende.
3: Sí, a Sofora Bàsquet, Salva, ja que han tingut fins fa poc el bàsquet, era per a demanar-te esmort, eh? Per part de Pablo Hernández, ja dic que l'equip no acaba de, primer, trobar l'estabilitat darrere, el futbol en el mig del camp i activar a la gent que té dalt. Necessita, pues això, tindre una posició llarga, assentar-se en camp contrari i, bueno, fer baixar una miqueta les revolucions d'una Andorra que així té en molta intensitat al partit i que està guanyant, recordem, 1-0. Són ja 18 minuts de la primera part en Andorra.
1: Hem de repassar un marcador de partit de Rubi, divisió d'honor, que encara està en marxa. Ara és d'ara Guernica 29, les Abelles 12, partit complicat per a les Abelles davant del Guernica 29, 12, partit que encara continua en marxa. Les 2:18, està perdent per 1-0, el Castelló en Andorra, i a més no està donant una bona imatge. L'equip de Pablo Hernández encara no s'ha retrobat en si mateixa. Igual a 0, Raúl Pina, el Xal Martínez Valero contra el Celta. Toni, t'agrada el que estàs observant-li a l'equip d'Anselmi?
7: Bueno, de moment està siguent el dominador de la pilota i del partit. Sí que és veritat que en dos eixides del Celta dona la sensació de perill quan s'apropa a l'àrea de l'Elx.
6: Ara hi havia córner que votava Álvaro Núñez i que bloca perfectament el cor de l'àrea xicoteta. Ahí la pilota tancada i fàcil per al porter, per a l'argentí de l'Elx, Matías Ezequiel Dituro, que juga ja per a Rubén Sánchez. Ahí està Rubén Sánchez, recula, jugant de cara per a Marc Aguado, l'home ancora d'este Elx, Víctor Chust, pressiona Ferran Jula, Víctor Chust, la deixarà novament
4: a la cova per a Mati Dituro. Ara que li arriba U Álvarez, la torna a tocar per a Víctor Chus, de Sauri cap a l'esquerra. Enviament en llarg buscant a Germán Valera. Rebutjarà de cap Álvaro Núñez. La pilota dividida la tocarà a Aleix Fibas. A veure si la guanya amb el cap. Sí, Víctor Chus a la primera. A la segona amb el peu. La pentina Lemar. La baixa la gespa Ferniño d'esquenes. Jugant molt bé amb la talonada Germán Valera a l'esquerra. Roy Revivo. Alça la pilota buscant a Ferniño. Cau a la gespa. L'àrbitre indica que sí que hi ha falta de Joel Lago en principi. Per tant, en la divisòria. I la pilota és bona per a l'Elx. Que bé que juga d'esquenes, Toni. Ferniño, quina claritat, quina facilitat per a cobrir l'espai, per a baixar-la, per a tocar de cara al company i després fer el moviment i anar-se'n.
7: Sí, és una de les seues virtuts i jo crec que és una arma que tindria que explotar més l'Elx, perquè realment ho fa molt bé.
4: Juga Dituro, novament l'Elx contrant des de camp propi, però cal ser un poc més verticals. Ja ho ha segut amb anterioritat en les opcions de Gonzalo Villar, també la més clara, el baló a la creueta, Rubén Sánchez. Va Dituro aguardant que li pressionen per a jugar amb Víctor Chust, buscant d'esquenes, protegeix el baló des de la gespa, li està agafant novament Joel Lago a Ferniño. És la segona consecutiva, pràcticament al mateix lloc.
7: Exactament, i com hem dit, és que és una acció que és molt bona i que tindria que explotar més l'Elx, perquè a partir de que li arriba la pilota d'esquenes, ell sempre la fa bona.
4: Dituro, aguarda que li arribi la pressió de Pablo Durán per a jugar amb Víctor Chust. Víctor Chust a Dituro. Dituro se la canvia de peu a la dreta. Peu dret per a jugar amb Javi Morcillo. Javi Morcillo amb Rubén Sánchez. Rubén Sánchez se'n pot anar a Javi Galán. Ahí va en velocitat. Arranca la moto Rubén Sánchez per a banda dreta. La força de Aleix Febas la pot tocar per a Tete Morente, que gira bé Tete Morente caragolejant, amagant la pilota. La deixarà novament a camp propi per a Javi Morcillo. Ara descongestionar l'Elx, ha de buscar el costat esquerre. És Marc Aguado per a Lemar. Lemar que alça el cap, juga per a Revivo, que la deixa passar per a Germán Valera, que encara no ha entrat en joc. Revivo endarrerint per a Víctor Chust. Víctor Chust, role central, Javi Morcillo. Vinga, per aquest atac de l'Elx amb Gonzalo Villar, amb Morcillo, per a Víctor Chus, està obrint-se en l'esquerra Germán Valera, però no li donen el baló, primer es passa per Revivo, i novament a Víctor Chus, de recula l'Elx a Matías Ezequiel Dituro, fregant el 20, primera part de l'estadi Martínez Valero, domini de la possessió de la pilota, també en una ocasió claríssima de l'Elx, però sense marcar, Elx 0, Celta 0.
1: Empat a 0 el Martínez Valero, i Andorra, estic veient una versió d'un Castelló sense baló, Emilio, que no és el Castelló, clar, no té la pilota.
0: Jo crec que ha fet la primera posició en el minut 20 i ha donat 4 tocs ja van. Està sent superior l'Andorra, està tenint el baló, claritat. Jo crec que és un problema tàctic, després de veure 20 minuts. I està clar que l'Andorra té molta mobilitat en els seus jugadors, però és un problema tàctic de tindre Jacobsen sempre molt per dins. Al final sempre falta gent per fora també, i bueno, i falta un poc més d'intensitat en el centre del camp. És de dalt que ajuden un poquet més en defensa, com és Suero i Raúl. Bueno, és un poquet de tot, no? Però està clar que l'Andorra està fent molt bon partit, està fent molt bon partit, i està fent totes les facetes del joc, està ara francament bona.
5: Bueno, pues la pilota ara per al Castelló. Mira, per fi, Suero apareix entre línies, tocant de cara, baló per a Jacobsen, el Beldanés. Obertura a la banda esquerra, baló per a Lucas. Lucas, línia de fons, vol carregar ahí la centrada i se baló. Blanet serà per a Bueno. Està donant un absolut recital el que és el tercer home, l'Andorra, Jugant molt ràpid, pràcticament, a dos tocs, trocant i trobant sempre a l'home lliure. I ahí està sent clarament desarbolat el Castelló. Les coses, n'hi ha que dir-les tal i com són. L'Andorra està passant per damunt futbolísticament del Castelló en estos 23 minuts que porten de partit. Encara que en queden 70, veurem què passa. Però ara mateixa n'hi ha molta diferència entre un i altre equip.
1: Es pressiona molt bé, també.
0: Sí, està pressionant intensament. M'ha paregut veure Íñigo Córdoba ja calentant,
1: No sé. Sí.
0: Aquesta banda esquerra no és que sigui la més perillosa, perquè ha sigut la banda esquerra d'ací, però Jordi Cano, que és un jugador en 31 anys que debuta en la categoria i que està sent el més destacat de l'Andorra en 4 gols, està molt bé entre línies, i el de banda esquerra està molt bé, bueno, i després Akman està amb molta facilitat manejant el baló tot el que vol, no?
5: Sí, i això de saltar a l'home i de fer una bona pressa darrere pèrdua, que són senyals d'identitat, no?, d'este Castelló 26-27, de moment no ho estem veient en Andorra. 23, camí del 24, la pilota la té Bueno, que li posa pausa, ara colpeja en llarg, el baló que busca
3: el intent de buscar l'espai per part de Sidibe, i la pelota finalment serà per a Roman Matis. Roman Matis la entrega als peus d'Agus Sienra, l'argentí que dubta, i anya pressió alta per part de l'Andorra, filtra Sienra, baló en zona mitjana per a Raúl, que s'ha despenjat, toca de cara a Raúl, ahí en la banda esquerra, baló per a Lucas, toca Lucas de nou per a Sienra. Si és que està l'Andorra apretant en 5 tios, eh? Ahí a la eixida de baló del Castelló, que ja dic, no troba el camí de superar esa primera línia de pressió, i a partir d'ahí buscar per fora, buscar per dins, perquè no ha aparegut Suero, no ha aparegut Jacobsen, tampoc Raúl Sánchez. No hem rematat a porteria.
0: No m'ha arribat.
3: Baló per a Jacobsen. Però ara me contes, Emilio, a veure què trau d'ahí el Castelló. Res, per la pilota Mati Orozco. Què volies dir, Emilio?
0: Que me recorda un poc, cuidao, eh?
3: Ahora la sesión de Alberto, tenía Serris, pero bueno, entre un y otro.
0: Me recuerda lo que es el Andorra y el partido del año pasado en Castalia, hasta que no va a pasar el minuto 30 van a hacer un gol. El Andorra va home a home, todo el camp. Entonces es difícil desbordar. Fa molt paregut a lo que fa el Sabadell. No,
3: perdona, no? Conter, la melonada que le acaba sí. de colocar Sienra, es que el equipo no está a gusto, no está cómodo.
0: No, porque es tres defensas que son los que tienen que dar el balón, están apretados. Están apretados. Es muy difícil. Y el mig del camp están apretados.
3: Pues 25 de partit i Houston, tenemos un problema. Al mes de moment, està perdent el Castelló, està guanyant l'Andorra 1-0. Ha marcat Sidibe, però prèviament li havien invalidat un gol per fora de joc previ de Sidibe, precisament al Tur Angman, i controla clarament el partit del conjunt de Carles Manso. Volem que reaccione l'equip de Pablo Hernández. Temps queda per davant, veurem si pren la decisió de fer el canvi abans d'arribar al temps de descans, quan ja buscava la trena Raúl Sánchez en Mati Orozco. La pilota torna a ser per al Castelló, baló per a Lucas, la vol col·locar Lucas, baló per a Raúl. Ai, que llàstima, no arriba Raúl a cabotejar esa pilota que acaba allunyant la defensa de l'Andorra. Ara sembla que se fa l'ànim el Castelló. Anem a veure com acaba esta jugada d'atac posicional. Sienra distribuint de nou el baló a la banda esquerra, ahí està Lucas, Lucas Alcázar encarant, tocant de cara el baló que ve per a Barri, la taconada ahí de Mati. Están defensant bé, baló per a l'Andorra. Camí del 26, ja de la primera en Andorra. Guanya el conjunt local Andorra, un Castelló 0.
1: I en el 24, el Martínez Valero empata 0, Pina.
6: Sí, i anteriorment jo crec que s'ha encantat un poc Toni Tete Morente. Tenies 3-4 futbolistes a l'interior de l'àrea. Vols arribar fins a línia de fons, el remat Esbares i Caus, i el baló se'n va per línia de fons. Centra amb l'esquerra, que també li colpeges bé per a tensar la pilota. Hi ha 3-4 futbolistes aguardant la teua centrada a l'interior de l'àrea.
7: Sí, realment, a més, és la primera transició ràpida que ha fet l'Elx, perquè està depositant tot el seu atac al futbol combinatiu i a les transicions molt lentes, i en este cas, bueno, al final també ha relliscat, s'ha esbarat.
6: Només hi ha una aparició en escena de Germán Valera, que ha provocat el córner. Ara és Lemar en eixa costat esquerre. La pilota espera Germán Valera, i està a veure què pot inventar el futbolista murcià. Juga el teu a meu amb Lemar. Frena Germán Valera per a jugar amb Marc Aguado. En la zona central, amb parcel·la ampla, Gonzalo Villar obrint la dreta, assajant el baló per a Rubén, per a Tete Morente. Rubén Sánchez se va cap a l'interior, Rubén Sánchez, però Gonzalo Villar juga de cara amb Javi Morcillo, el que comentàvem dels entrenadors, les seves particularitats. Toni Sergio Bernal, que és entrenador de futbol, l'Elche, que té avui sancionat a Fede Redondo, que no és central. Coloca en l'eix defensiu per a substituir-lo altre migcampista, a Javi Morcillo, deixa fora de la llista de convocats a Diaby, que és central, i a la banqueta tens a Barsic, a lo Mónaco i a Vigas, que són centrals específics. Com és el futbol? De particular, les vostres decisions.
7: Així la putada és que has dit prèviament que els entrenadors fan mitges coses, no? Mitges coses, però és veritat, és tota la raó, no? És dir, tens tres centrals a la banqueta perquè un no central està sancionat i col·loques a un altre no central en la posició, sí, és cert.
6: És un, no sé, són atacs d'entrenador o coses que nosaltres no veiem per a reformular a dos migcampistes en futbolistes de tall defensiu, de l'eix defensiu, segurament per l'eixida de pilota, com és el cas de l'Elx. Puga ser eixa l'explicació, la bona eixida de pilota que té Fede Redondo, la bona eixida de pilota que pot tindre Javi Morcillo. Ara hi ha falta de Tete Morente a Elaix Moriba. Estava dient que no és tan dura,
1: però lo de Fede Redondo, és habitual, però Morcillo va fer un gran partit contra l'Espanyol, va ser de lo millor del...
6: Sí, va ser un dels millors, juntament amb Revivo i amb Germán Valera i amb Fer Niño, no? El golejador del partit. Però vull dir que són salva particularitats, no? Coses que dius, escolta, tens... futbolistes específics per a aquesta demarcació, però,
1: exacte.
6: O perquè no creus en ells, o perquè no estan en un bon estat de forma, i altres sí, i no passa res, no? En este cas, Morcillo ho ha fet presentament contra l'Espanyol, i en el dia d'avui també està demostrant també que està rendint a la perfecció en aquesta zona defensiva. Ara li està pedant precisament a l'Eix Febas, que ha de recular jugant el Balón ahí para Hugo Álvarez a la parcela central. El balón es para Álvaro Núñez. Les chulades son una y otra vegada, ¿eh? No se le perdona la Segua Isida y la Segua Formes. Y la Is Moriba jugando para el chute de Ferran Julà. La pelota que hice fuera. Esa pilota rasellada, per tant, treta de porta per a l'Elche. És el primer xut, podríem dir, no? No entre tres pals, però sí del Celta de Vigo.
7: Sí, sí, i una de les poques xuades que també ha encadenat 5, 6, 7, 8 passades seguides sense perdre la pilota. Sí, sí, i finalitzant. I respecte a lo d'abans, pues, realment l'única justificació que hi ha en sentit comú és que són entrenadors, en este cas Anselmi, que li dona molta importància a la pilota, i igual pues, tenint un migcampista en la zona de centrals pues, tens millor eixida de pilota.
6: Juga per l'esquerra el Celta de Vigo mitjançant Javi Alán, creu a camp de l'Elche, la pilotada a l'espai, ja pot ser bona ahí per a que controle Pablo Durán. Pablo Durán, vertes del Xechut, tanca les cames, Javi Morcillo, i allà fora de joc, la reclama, només girar-se, només acabar l'acció el mateix, Javi Morcillo s'ha quedat mirant a l'assistent i li ha dit era fora de joc, i efectivament així sí, ho consigna l'assistent, molt bé, ha tancat les cames, li ha frenat, juga bé de central també, Javi Morcillo.
7: Sí, sí, sí, aquest duel l'ha resolt amb eficàcia, sí.
6: Allà va Dituro, en la 36 acció des de la seua àrea gran. Aguardant el desmarque dels companys, jugar a curta, la frontal de l'àrea per a Víctor Chuste, li pressiona Ferran Juglà, continua al costat de la curta per a Roy Revivo, el balón per a Germán Valera, Revivo i a falta d'Álvaro Núñez a Germán Valera, i això no ho perdona l'estadi Martínez Valero, la xiulada per Álvaro Núñez.
1: Actualitza minut i marcador, igual este
6: pita. 28 i mig, fregant el 29, primera part de l'estadi Martí de Valero sense gols, Elche 0, Celta de Vigo 0.
1: L'Andorra continua guanyant igual, però també repartís estopa, eh?
3: Sí, sí, rascant ara el turc Efe Akman, que ha d'arribar clarament a Mello, quan havia ja fet aquest retall al futbolista turc, i per fi l'àrbitre de la Monesta, no? Primera cartolina per a un dels components de l'Andorra, l'havia vista prèviament el tècnic Carles Manso, i opció a valor parat per al Castelló, van a ser 31 de la primera part, recordem que està perdent, el Castelló està perdent 1-0, la va penjar Pablo Santiago, finalment va ser Suero. Suero que busca el segon pal, el balón molt obert, ha tocat ahí, Sierra, balón que ve des de l'àrea, volia girar, no ha pogut l'argentí, allunya la pilota a l'Andorra, que està aixint facilíssim, Emilio, de la pressió alta que intenta fer el Castelló. És increïble.
0: Perquè no està fent una bona pressió i la intensitat del 4 de davant no és molt bona. S'acaba d'eixir una estadística en la televisió, Salva, 11 faltes a l'Andorra, una al Castelló, la primera falta que fa. O sea, contra un equipo que te está tocando y está fent moltes coses, tens que fer més coses i tens que xocar i tens que posar la intensitat que li està posant a l'Andorra. És bueno, 11 contra 1 la primera falta, ara portem 5 minuts que tenim un poc més el valor, però està posant tot en el camp l'Andorra per la importància que li ha donat al partit.
1: No? Esta acció pilota parada al costat de la grada del vinegre.
3: Anem a veure que tenim el córner. Tenim que carregar les fitxes, Manolo, en quan siga possible, perquè està el partit com per això, per a jugar-se-la quan siga. La va penjar Pablo Santiago, el balón que ja vol a segon pal, no ha arribat ningú a la rematada, estava, crec que era Barri, ahí, i Raúl Sánchez, el balón que se perd per la línia de banda, protestava algun tipus d'agarró, jo crec que no era suficient com per a passar a major, se Pablo Hernández que ja té calor, i no espera menys, perquè el seu equip no està carburant en estos ja vora 33 minuts que portem de partit en Andorra. Ha baixat una miqueta, això sí, l'empenta del conjunt local, però ja té el que volia, no? Anar per davant en el marcador, i sobretot dalt té l'amenaça decidida, que és un futbolista molt potent a l'espai.
0: Sí, Jordi Cano, que està jugant molt bé entre línies, també ho està fent molt bé. Bueno, tot l'equip de l'Andorra està jugant a fer un bon partit,
3: Ara la pilota és de Mati Orozco, juga al colombià en zona de creació, el canvi d'orientació que busca la banda dreta, venia molt forçat ahí Pablo Santiago per a de cullereta col·locar la pilota dins de l'àrea, torna a perdre una acció.
0: Sí, la qüestió principal és que el Castelló no té el valor, sempre té moltes dificultats per a controlar el partit, no? No té el control en el partit, no té la posició, en ningú moment ha donat 5 passes seguits i això te lleva confiança i li dona confiança a l'Andorra perquè és el que està fent també.
3: Pues ara li regala la pilota directament a l'Andorra a Mati, se falten 12 per arribar al descans, n'hi ha que reaccionar si pot ser abans de que Pablo Hernández tracte de reordenar-ho tot en vestidors, i molt cridanera la imatge de Jeremy Melló dient a algun company que és pavil, no? que ja és hora de despertar. De moment el Castelló no ho ha fet, este no és l'equip que ha enamorat a tot el món que ha vist els seus partits en este inici de temporada en segona divisió. Esperem que torne, perquè els minuts van passant i guanya l'Andorra. Camí del 34 de la primera part, Andorra 1, Castelló 0.
1: La sintonia esportiva del punt a punt en a punt ràdio, que se'n va cap al Martínez Valero, primera divisió, jornada 8 de Lliga, empat a 0 encara, per què pina en el Martínez Valero?
4: perquè l'Elche no ha marcat en l'oportunitat que ha tingut la mesclada de Rubén Sánchez, i ara és Ferran Julà, la seva centra passada segon pal, pot marcar el Celta, no arriba la cabotada d'Hugo Álvarez, la pilota que es passeja per l'interior era Senici, i ara l'àrbitre diu, indica que és falta de Tete Morente a Javi Galán, pràcticament un semicórner ahí, perfilant-se des de l'esquerra, segons ataca el Celta de Vigo, Toni.
7: Sí, sí, tan clara com innecessària. Sembla mentira que Tete Morente, un xor d'esquenes, ahí molt propet de línia de fondo, propet de l'àrea, que tens que aguantar-lo, i se li ha tirat damunt, i mira, una acció sense perill se transforma en una acció molt perillosa. La pilota parada.
4: L'executarà Hugo Álvarez. A la dreta de la porta de Dituro, que col·loca només a Alemán en la tanca per a posar un poc la visió d'Hugo Álvarez, però que no va tindre problemes en alçar la pilota des d'ahir, penjar-la a l'olla, al cor de l'àrea, anava per baix, ha tocat el baló en la puntera de la bota finalment de Javi Rueda, i ara arriba la frontal per al xut, desviat dels núvols, i amb xulits d'Álvaro Núñez.
1: Toni, me dona la impressió, el que jo veig des de la tele, és que estarà millor el Celta.
7: Exactament, sí, sí, ese domini que tenia clar del partit de la pilota l'Elche, ara jo crec
1: perdut,
7: que...
1: Sí.
7: Exactament, ara està molt més còmodo, tant posicionalment com en pilota, el Celta.
4: De fet, hem passat d'un 78-22 de possessió a favor de l'Elche a un 64-36 hores d'ara, no? Sí que ha baixat prou la possessió, tot i que és majoritària de l'Elche en el partit. La toca de cap, Ferniño, al rol central per Alemar. Va entrar ahí la connexió amb l'esquerra per a Germán Valera, però no és elèctric. Per tant, ha replegat ràpidament el Celta de Vigo. Ferniño d'esquenes, torna a obrir a l'esquerra, ja del baló per a Tomás Lemar. Lemar arriba al vertex de l'àrea, a veure si el periscopio que inventa. Continua Lemar, la va deixar per aquí. Entraria perquè no era per a Gonzalo Villar, sinó per a la centrada de Rubén Sánchez. El rebuche de cap d'Álvaro Núñez. Busca el baló i marca Aguado, la trenca Joel Lago. A la banquita de l'Elche perquè la controla amb les mans Martín Anselmi, que la deixarà en safata per a l'atleta de banda de Rubén Sánchez.
7: Sí, dos equips, a més, que se prodiguen poc en este tipus d'accions tècniques, com són els despejes,
4: I els rebutges, trencar la pilota, ser sí, expeditiu.
7: Sí, sí, difícil veure en estos dos entrenadors i estos dos equips una acció que no deixa de ser una acció tècnica, també, del futbol.
4: Sí, per a defensar-te, per a entrenar la pilota al rival, però per a treure aigua també de la teua àrea, de la teua frontal.
7: Això és. Traure pressió, respirar, sí, a vegades és una bona acció també.
4: Allà va Ferran Juglà, el baló a l'espai, a dirigir a la frontal de l'àrea per a capturar la pilota i avançar-se perfectament. Javi Rueda, Mati Dituro, que li diu que cap avant a Germán Valera. Allà va Germán Valera, la deixa el rol central per a Gonzalo Villar. Gonzalo Villar creua a camp Celtinya, a camp del Celta de Vigo per a jugar amb Rubén Sánchez. La torna Rubén Sánchez a Gonzalo Villar, que obri els braços i diu, aquí li l'entrega, aquí li la dona, està tot el món cobert, que algú es desmarca, finalment troba a Javi Morcillo, este a Víctor Chust, encara en camp de l'Elche. Gonzalo Villar, que s'obri cap a la dreta, alça el cap, no veu l'opció clara amb Tete Morente, torna a jugar per a Javi Morcillo i a iniciar de nou amb Dituro.
7: Sí, sí, bueno, i que important l'acció anterior és tindre que els porters dominen i controlen tota la seva àrea, especialment en aquestes pilotes a l'esquena, que eixen a la frontal i l'agarren en les mans, i això dona molta tranquil·litat i molta seguretat al teu equip.
4: La falta ara a Víctor Chuste de Ferran Juglà, servida des de la frontal de l'Elche. És el mateix Víctor Chuste qui va posar el baló en moviment. Joan Pera Dituro. Dituro, aguardant que algú del Celta vagi ahir al seu pas per a sortejar-lo, per a votar-hi la primera impressió. Quan va ahir, en este casa nova, Pablo Durán...
1: Dituro, no corres, acaba d'escoltar perfectament la gent que teniu ahí al costat.
4: Sí, la que esté... Sí.
1: Está ahí, tranquilo, cuando quieras.
4: Sí. Està ja com encantant-se, no, Toni? I això provoca que la gent puga desesperar-se i puga tindre el cor en un puny.
7: Claro, i si després de la carrera, entre cometes, poses un pas interior apretant el teu companyer per darrere quan estan apretant, pues encara més.
1: Dona minut i marcador, Pina.
4: Estem ja en el 36, camí del 37, Celtes, Elche 0, Celta 0 a l'estadi Martín de Valero.
1: Jo crec que està reviscolant igual el Castelló a Andorra,
3: sí. Sí, s'està retrobant en la pilota com a primer pas, no?, per a tractar de controlar el partit i a partir d'ahí generar situacions que de moment no han vingut en àrea contrària. Valo per a Mello, per cert, està ja en els dos mig centres de l'Andorra amonestats, Havia vist groga Agman, acaba de veure la Mar Domènech. Això parla molt de la gran quantitat de faltes
1: la
3: que estan fent.
1: La meva travessa és que avui... Que no l'Andorra va quedar segur amb un futbolista menys.
0: Han fet 4 o 5 faltes així d'este tipus i al final ja l'àrbitre ja trau dos targetes, però ells paren el xoc molt lluny.
1: No, ho tenen clar,
3: La pilota per a Suero, arrencant des de la banda dreta. Suero que la planta en els peus de Mati Orozco. Tres quarts de camp, zona central. Ve de nou Suero, ahí al rescat, toca Suero en curtet. Ara no té pressa el Castelló en elaborar, en tindre el valor, en menjar-lo d'un costat a l'altre per a fer que a poc a poc vaig afonant-se darrere. El Andorra, que ha tingut 25 minuts absolutament extraordinaris, però vol refer-se. El Castelló vol aprofitar els 6 minuts que tenim per davant del descans. La passada dins de l'àrea d'Alberto. El valor que el col·loca Suero a les mans de Bueno. No ha aconseguit alçar esa pilota. Pateja en Yarko Bueno. Duel 1-1 de Jordi Cano en... era Mellot. I finalment el valor que l'ha protegit el francès per a que l'agafara Matis. Pilota per Alberto Jiménez. Ben decisió Alberto Jiménez. Se planta en camp contrari el capità, el Canari. Està jugant Suero ara per la dreta, no?
0: Bueno, s'està meletxant molt. Està buscant els espais. I l'Andorra està posant-se en una línia baixa de 5-4-1, és difícil entrar per ahí pel mig, però el sistema de Jean Molsuero buscant el valor.
3: I ara xula falta l'àrbitre a Sidibe, que ha soltat la pataeta ahí. L'àrbitre ho està xulant, però les targetes fins ara no les havia mostrades.
1: No, s'ha estalviat alguna, sí.
3: I bueno, anem a veure si en esta acció valor parat i l'opció el Castelló ve de pinxar-la dins de l'àrea, perquè falta molt poquet, 5 minutets. Ara després escoltarà Emilio que hi ha que fer en el test de descans, no? Per això estan els comentaristes,
1: home,
3: no?
1: Clar, sí, home,
3: però dimos,
1: sí, sí, no?
3: Estan en la banqueta, sí, sí, sí, de l'Andorra, en la sintonia del punt a punt.
0: Generalment Pablo
3: esperant a veure què dius.
0: Generalment Pablo vos escolta.
1: Has pres cafè esta setmana amb algun jugador, no?
0: Com?
1: Has pres cafè esta setmana?
3: Era pont.
1: No. Esta setmana no?
0: No, esta setmana no.
3: Veu canviat.
0: No.
3: És que Emilio, si no guanya, no vol cafè.
0: No.
3: De guanyar.
0: Me dona igual, això.
3: La centrada de Suero, valor dins de l'àrea. Ha rebutjat Lautaro, valor que fa un siri. Allunya com pot Carrique. Ve la pilota allà, zona de rebuig. La volen jugar en Yer Perill. Perill. El valor per a Jordi Cano, 1-1 en Melot. Més mal el francès que l'ha enviat a fora. Se'l nota una miqueta insegur al francès. I ara el gest de ràbia de Jeremy Mellot. Són els riscos d'este Castelló, el 1-1 en la pilotada, i si t'agafa Jordi Cano, si diu...
1: És que, t'ho he de dir, Jordi Cano, si diu... Uf, sí, fan mal.
3: Este, si diu, té una planta... Sí.
1: Fan pupa.
3: Este...
4: A punt de marcar l'Elche, el valor de Ramiro per a Tete Morente, que es fa un xicotet en bolica.
3: Peri, el valor per a Jordi Cano, 1-1 en Mellot. Més mal el francès que l'ha enviat a fora. Se'l nota una miqueta insegur al francès. I ara el gest de ràbia de Jeremy Mellot. Són els riscos d'este Castelló, el 1-1 en la pilotada, i si t'agafa Jordi Cano, si diu...
1: És que, t'ho he de dir, Jordi Cano, si diu... Uf, sí, fan mal.
3: Si diu, té una planta...
1: Fan pupa.

0: El control no era fàcil, però després hi ha que posar ahí la pilota, ja que el tenis guanyat la posició.
1: Sí, sí, ahí una centrada lateral, en este cas de revivo, ahí a l'esquena de Marcos Alonso, i Tete a punt ha estat de fer el gol. Però prèviament ha hagut una altra centrada de dreta a esquerra, que jo crec que Ferniño està buscant contínuament l'esquena de Joel Lago, perquè hi ha molta menys altura i és molt guanyador, que l'ha deixat a punt de penal de cap. Jo crec que en este tipus de centrades, i molt més de dreta a esquerra, Ferniño es molt guanyador en aquests dos centrals, Joel Lago i Álvaro Núñez, que no és ni central, claro.
2: Estamos segant ara, crec, millor també l'Elche en la pressió, Toni.
1: Sí, està apretant a dalt i a més recuperant la pilota. Sí. Ara ha tornat una altra vegada
2: Sí, la millor versió, diria, de l'equip d'Anselmi, correcte.
1: Exactament.
3: Ai, que s'ha fet mal Víctor Xust després de granar aquesta pilota anticipant-se a Pablo Durant en la divisòria, en aquesta acció per banda dreta. Confiem que no siga res, ja li ajuda a alçar-se Roy Revió per un moment, la llumeneta roja s'encenia quan hem vist d'ahir el gest de Víctor Xust, però ja està, sembla que ha recuperat, evidentment, marcant.
2: En Andorra, perdona, Durant. Pina, igual, està fent molt de mal, torna a fer molt de mal l'Andorra a la contra, eh?
4: Doble ocasió, la primera de Diego Díaz i la segona de Jordi Cano, la segona ve precedida d'una errada en la entrega de Raúl Sánchez, que se queda parat protestant a l'àrbitre. Mentre l'Andorra te fa un 3-1, i menys mal que se l'ha jugada Jordi Cano ara en el 1-1, i el que ha perdonat Diego Díaz. És una cosa que està fent molt l'Andorra, si vos fixeu, quan vol atraure al Castelló en la pressió alta, Ackman se'n ve i després es tira per aquí que al central, i de volte, si va renovar en ell, se convertís en un davanter més. I ara els ha eixit bé, i Ackman s'ha plantat pràcticament en àrea menuda.
5: I era un 4-3, 3 defenses contra 4 de delanters. Sí, ells tenen clar que si no poden eixir jugant en llarg, perquè tenen superioritat, i fan l'eixida de 3 i l'eixida de 2, i el Castelló la pressió no l'està fent bé, i quan li eix malament la pressió, doncs té perill d'Andorra.
2: Ja corren el Martí de Valero, Pina?
3: Sí, córner per a l'Elche després d'una bona acció entre Roy Revivo i Germán Valera. El remat, Álvaro Núñez ha enviat el baló a córner des de línia de fons, córner que votarà ja Gonzalo Villar. La pilota, primer pal, rebotja de punx errado, baixir eixe baló a la frontal, punxarà, baixarà la pilota Germán Valera, juga novament per a Gonzalo Villar, que li diu fes el desdoblament. Ja va Gonzalo Villar a endarrir per a jugar de cara amb Rubén Sánchez, penja la pilota a l'interior de l'àrea buscant ahí a Tete Morente. S'encanta Tete Morente i no pot arribar a la pilota, el remat, treta de porta per a Radu, Toni. Quina llàstima aquestes opcions.
1: Sí, el que he dit, en este tipus de centrades, quan està el Celta, que està molt replegat tot el partit, d'esquerra a dreta, abans Morente quasi fa gol, però no tens tan fàcil perquè defensa i Xechua és Marcos Alonso, però si les fem de dreta a esquerra, jo crec que ahir Ferniño és molt guanyador en Álvaro Núñez i a l'esquena de Joel. Ahir podem fer mal.
2: La tinguda Suero, així són penya Suero, la tinguda Suero ara, igual, a Andorra.
4: Sí, bona passada de Barri, que ha filtrat bé ahir dins de l'àrea i li ha pegat ahir pràcticament de puntera buscant l'escaire, que llàstima, el valor s'ha anat per damunt del travesser, crec que és la primera rematada.
2: Era golà, sí, entre
5: ell i jo. Sí, la primera que s'ha pogut filtrar i buscava l'esquadra, sí.
2: Sí.
4: Bueno, pues a punt d'arribar al 45, de seguida coneixerem Salva, el temps afegit en Andorra. Tracta de reviscolar el Castelló de moment, aguanta l'Andorra, que sobretot amenaça en la contra, pot ser una de les últimes, nova pèrdua. El baló per a Sidibe, juga Sidibe per Ackman, el turc, ahí està en zona de volants, en zona de migcampistes, obrint el baló a la banda dreta, baló que ve per a... que siga de nou Diego Díaz tocant de cara per als centrals, Lautaro que no té pressa. Anem a entrar en el 45, coneixem de seguida l'afegit que dona l'àrbitre l'andalús Abraham Domínguez, que ha amonestat a dos futbolistes, dos minuts de prolongació, dos cartolines con día per a l'Andorra, cap per al Castelló. Temps de descompte ja, Salva, en Andorra.
2: Torremal Martínez Valero, ahí també estem a punt ja de fregar el 44, Pina.
3: Sí, estem a 90 segons d'arribar al minut 45 per conèixer l'afegit. Quan juga el Celta de Vigo des de l'esquerra, és Javi Galán endarrerint per a Marcos Alonso. Marcos Alonso en la divisòria, canvia al costat dret per Álvaro Núñez. Allà estan els xiulets, Álvaro Núñez busca corredor central per a Pablo Durán amb Javi Rueda, Álvaro Núñez. Recula el Celta en la pressió de l'Elche, Joel Lago.
2: Perdona, Pina, però tenim corrent en Andorra, pot ser perillós, igual.
4: Sí, a falta d'un minut, la va penjar Suero, val al segon pal. A tocar Lautaro de nou, la pilota que continua dins de l'aire, valor que replega Raúl Sánchez, nova opció de centrada, anem a veure què fa Raúl. Raúl que es fa llor, Raúl que vol retallar, Raúl que perd l'avantatge, valor que va recuperar l'Andorra, que provoca la falta. Ay, Raúl, el que va a ser Raúl Sánchez en este Castell de moment no aconseguís asomar de cap de les maneres. 46 de partit en esta primera part, últim minut de l'encontre en este primer acte, 1-0, continua guanyant l'Andorra. I bueno,

0: fet una gran cavalcada anteriorment Mati Orozco. Estos tienen que aparecer. El Castelló necessita alguna individualitat per a clavar-se en el partit, eh?
1: Bueno, ajustar coses i millorar. Jo crec que falta un home ahí al mig del camp que pugui ajudar als dos mitjentros. Hi ha que millorar la intensitat i la pressió. També s'està fent irregular de moltes maneres. Bueno, ajustar certes coses que... lo millor de tot és el resultat, 1-0, no? Podríem anar 2-0, 3-0 tranquil·lament.
0: Bueno, pues va a posar-la en marxa i se falta en àrea pròpia 1 pràcticament per a... que concloca esta sí. Primera part, la pilota aquella bola, baló al pit d'Alberto Jiménez, Alberto Jiménez que la té, baló per al Castelló, però hem sigut a temps a fer alguna és més,
2: possible.
0: La entreguen per el costat esquerre, corre Jacobsen, el danès a la cama canviada, volia anar-se'n, li torna a furtar la pilota l'ex del Villarreal, ve Lautaro.
2: Descansa el Martí de Valero, Elche 0, Celta 0, sense afegit.
3: Sorprèn, anarem ahí, Pina, però ha de concloure també la primera part en Andorra, igual.
0: Pues mira, s'acaba ja, final en Andorra, descans ja en Andorra, Andorra 1, Castelló 0, el Castelló desconegut. El que estem veient en esta primera part i com no és espavile, va a sumar una derrota dolorosa, fora de casa.
3: Ara me dones el teu resum, Emilio, però descans també al Martínez Valero, Raúl.
2: Sí, i no s'ha afegit absolutament res.
3: Me sorprèn.
2: A mi també, com a mínim, una tarifeta plana, no? Alguna cosa, s'ha detingut el partit en algun moment puntual, almenys per a donar 60 segones més, però no, l'àrbitre Álvaro Larrojas no ha volgut... donar eixa tarifa plana d'un minut i el remat 0-0 en el descans ja. Així el Martí de Valero entre l'Elche i el Celta de Vigo. Un Elche que ha tingut la millor opció del partit en el nou del duel. Eixa rematada des de la frontal amb l'esquerra de Rubén Sánchez a la creueta.
3: Quin partit has vist en la primera part, Toni?
4: Bueno, hem vist un Elche que ha començat el primer terç del partit dominador, una segon part que encara que breu el domini l'ha tingut el Celta i ha acabat una altra vegada dominant l'Elche, però crec que el resultat és just perquè una sola ocasió de gol i d'un lateral dret que acaba en l'esquerra de fora de l'àrea pràcticament és poca cosa com per a fer gols.
3: No convenç l'Elche al Martínez Valero i mira que el matí mola sol... La grada pràcticament plena, hi ha un gran ambient en el Martínez Valero, però de moment empat a 0 al marcador al descans en este partit de la jornada número 8 de Lliga en la primera divisió, el 0, Real Celta de Vigo 0. I Andorra, Emili, quin partit has vist tu?
1: Pues un bon Andorra i un mal Castelló. Part de culpa la té l'Andorra, però...
3: No hem vist el Castelló, és cert.
1: Però no hem vist el Castelló.
3: Al que estem acostumats no l'hem vist, no parem.
1: No. I ha fet coses que no habitualment no fa, no ha tingut la posició de la pilota, li ha costat molt treure el baló des de darrere, en la pressió dalt li ha costat molt, al mig del camp no ha aparegut pràcticament ni Barri ni Matis hasta el final. Bueno, crec que l'Andorra té part de culpa, però bueno, ha fet coses malament. I després s'empenya moltes vegades, per a mi, quan tu tens un equip que te pressiona tan bé i en aquesta defensa de 3 que tu fas l'eixida en un carril sempre llarg que és el lateral esquerre, t'apreten 3 per a 3 i te costa molt eixir el baló, no costa res tirar el lateral i fer una defensa de 4, que és el que està fent l'Andorra, ara 3, ara 4, depèn com m'interessa. Castelló sempre quan ha perdut el baló sempre té 3 defenses contra 3-4 delanters. Bueno, coses per rectificar, coses per millorar la segona part, lo millor el resultat, millor el 1-0.
3: Estic d'acord amb la reflexió d'Emilio, tenint en compte el que amenaça l'Andorra, l'1-0, pues és un marcador fins i tot curt, afortunadament per a el Castelló, que no està apareguent en Andorra este matí. Sí que tenint descans al Martínez Valero, empat a 0 entre ells i el Celta, tenint descans en Andorra, derrota de l'Andorra per un gol a derrota del Castelló per un gol a 0 davant l'Andorra. 10 minuts per arribar a les 3, fem un alto en el camí. En esta sintonia, la del punt a punt en a punt ràdio, li peguem una ullada a la informació general de la mà de Jordi Cabezas i tornem de seguida.
5: Hola, bona vesprada, companys. Estem en el primer pont després de l'estiu i el bon horatge ha espentat a l'alça l'ocupació hotelera. Les reserves d'última hora han fet que els hotels de la costa pengen el cartell de complet en destinacions com ara Benidorm i també altres destinacions com Torrevieja també estan guanyant pes. Allí a Torrevieja està Margo Mar endavant.
6: Platges plenes com esta del Cura on ens trobem o la dels Locos, que és la següent cap al nord. Torrevieja s'ha omplit este pont i és que així la major part dels visitants compta amb un apartament i veuen en el mes d'octubre la possibilitat de disfrutar a la vora del mar sense la massificació ni la calor asfixiant de l'estiu. Amb tot, el sud de la Costa Blanca és una zona que va a l'alça en matèria hotelera. Localitats com Santa Pola, Guardamar o la mateixa Torrevieja comptaven amb una previsió d'ocupació del 75% abans d'iniciar-se este pont d'octubre, que de segur ha elevat les xifres.
7: És un sitio bastante, bastante chulo. Bastante está muy bien el tema del solecito, el ambiente, la gente. Se está muy bien por aquí, la verdad.
8: Todavía hay suficiente ambiente pues para salir y dar un paseo, salir a cenar, estar un rato, entonces está excelente.
9: Tiene todo. La playa, el paseo, la gente, todo.
5: I del turisme a la política. El problema de la vivenda ha centrat els actes de precampanya d'este matí de diumenge, Xavi Carrau.
10: La vivenda, els decrets Mari Carmen i els avanços socials són ara mateix per al PSOE i Pedro Sánchez el centre de la precampanya. Ubere, Maíra, Sevilla i Uy a Ponferrada.
11: Y ahora, con la vivienda pasa lo mismo. Enfrente tenemos a los del no, a los del bloqueo, a Feijó y a Abascal. A Abascal y a Feijó da igual, tanto monta, monta tanto. Y la solución, el 29 de noviembre en las urnas con una mayoría que se movilice a favor del Partido Socialista.
10: En canvi, el PP ha optat per atacar el govern qüestionant la seva capacitat de gestió i posant el focus en la corrupció. Ho deixa clar Ayr Feijó en el seu primer míting.
12: No vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión.
10: I avui...
13: Pedro Sánchez dijo que traería en campaña a Zapatero, finalmente no lo ha hecho, a una persona que es un presunto contrabandista de joyas. Esa es la persona, el faro moral que decía Pedro Sánchez.
10: A tot això, Vox i Santiago Abascal s'estrenen en esta precampanya esta vesprada. Serà a Màlaga i conscients que podrien ser decisius.
14: Por disciplina no me quiero poner el día después. Yo voy a hacer todo hasta el día 29 de noviembre porque Sánchez no consiga sumar.
10: Mentrestant, l'espai a l'esquerra del PSOE intenta bastir, encara sense èxit, una alternativa que ajude a sumar una majoria progressista.
15: Vamos a trabajar para impedir que el día 29 los de la motosierra lleguen al gobierno.
10: El temps per a inscriure coalicions acaba el 16.
5: I l'actual portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, repetirà com a cap de cartell de la formació independentista. Ho ha explicat el partit en un comunicat, tancant d'esta manera la possibilitat que encapçale una hipotètica coalició d'esquerres en l'àmbit estatal. Els comuns han lamentat que Rufián no hagi volgut participar, diuen, en la construcció d'un front ampli per a derrotar a les dretes. De l'exterior al Pròxim Orient, un atac dels Houthis del Iemen ha matat 12 persones i n'ha ferit més de 300 a l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudí. És el pitjor atac contra un país del Golf Pèrsic des que va començar la guerra amb l'Iran, n'informa Eva Terol.
16: Entre els 12 morts de l'atac contra l'aeroport de Riyadh hi ha 4 saudis i un estatunidenc. Els ferits superen els 300. Cap avís va alertar el sistema defensiu del país sunita. És la tercera vegada esta setmana que els Houthis han atacat este aeròdrom. Des de l'inici de la guerra, cap país del Golf Pèrsic havia patit un atac tan letal. Les operacions a l'aeroport s'han suspès. Companyies com Kuwait Airways, Air Arabia o Fly Dubai han cancel·lat els vols i països com Espanya, Alemanya o el Regne Unit desaconsellen volar a Riyadh. Els Estats Units es plantegen intervindre i atendre la petició d'ajuda de l'Aràbia Saudí. Riyadh dona suport al govern del Iemen en la guerra contra els Houthis. Després de 4 anys de treva, els enfrontaments s'han intensificat i la guerra s'ha traslladat a territori saudí. Trump assegura que no llançarà cap atac contra l'Iran, almenys fins que passen les eleccions de mitjan mandat. Teheran ha de respondre encara a l'última proposta de Washington per a posar fi a la guerra. Els dos països confirmen que les negociacions continuen. També ho fa la guerra de baixa intensitat a l'estret d'Hormuz. Esta nit, els Estats Units han atacat un vaixell comercial procedent de l'Iran.
5: I acabem mirant al cel perquè l'horatge estable que ens acompanya en tot este pont aguantarà. Després d'un matí fresc, tenim un migdia assolellat amb més de 25 graus. I demà serà similar. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
17: Hola, bona vesprada. Efectivament, estabilitat meteorològica la que tenim en el dia d'avui, esta vesprada i també la jornada de demà. Tenim un dia assolellat amb pas de núvols alts que circulen des de l'interior cap a punts del litoral i de nord cap a sud, que no deixaran precipitacions, amb unes temperatures que després de l'ambient fresc que han tingut a primeres hores, amb mínimes al voltant dels 15 graus en punts del litoral, ara s'estan enfilant a valors entre els 23 i 26 graus en zones litorals i prelitorals, arribant o superant els 27 i els 28 graus cap a les comarques centrals i també cap a l'interior de la zona d'Alacant. Per tant, vesprada de temperatures fregant els 29-30 graus, demà situació similar a la d'avui, dia assolellat, amb pas de núvols alts, matí fresc, tot i que pujaran lleugerament les temperatures, mar molt tranquil·la, i de nou demà, al migdia, temperatures màximes que estaran entre els 25 i 30 graus. Tot apunta que a partir de dimecres tindrem canvis, més núvols i probabilitat de precipitacions, en general dèbils. Per això, de moment, queda lluny, tranquil·litat meteorològica està vesprada i també demà.
5: Gràcies, Joan Carles. Per tant, ens espera una setmana un poc rebolicada cap a dimecres. De moment és tot pel que fa a la informació general, que ja saben que la tenen sempre actualitzada en el web apuntmedia.es. Ara, així en Apunt Ràdio, continua Punt a Punt.

0: Punt a punt.
1: En dos minuts arribarem a les 3 de la vesprada. De seguida es mantendrà la segona part en el Martínez Valero. Empat a 0 entre l'Elx i el Celta de Vigo. Preveus algun tipus de canvi, Raúl, per al començament de la segona part?
2: No, no. L'Elx, si no tens algun futbolista que estiga tocat o alguna molèstia física, no, en principi no farà canvis Martín Anselmi, perquè és de l'Excel, no? A partir del minut 60 arribaran els canvis, si no hi ha algun tipus de contingència amb anterioritat.
1: No van haver canvis, però jo te pregunto, Toni, tu canviaries alguna cosa?
3: Bueno, jo crec que tots, no sé, si volen buscar la victòria, els dos entrenadors podrien fer algun canvi. Lo que passa és que igual, pues bueno, el resultat no roïm per a cap dels dos, i igual deixaran a veure com transcurrís la segon part i fer canvis més endavant.
1: No hi ha canvis o no van haver canvis en el Martínez Valero i en Andorra. Hi haurà canvis, igual. Cablores.
4: Jo crec que, si no d'eixida, veurem ara si el col·locava per arrencar la segona part, però sí que té moltes opcions Íñigo Córdoba d'entrar. I veurem després què busca Pablo Hernández. Ell normalment sempre col·loca jugadors també d'atac, ho dic perquè Álvaro Martín és un jugador que li aniria molt bé damunt del terreny de xoc per a controlar millor el partit. I després està la part de dalt, no? Estic veient i llegint el que estan dient molts aficionats, no? Després d'esta primera part. I no és l'únic responsable, evidentment, perquè tot l'equip ha estat per davall del que s'espera d'ell, però molta gent apunta en la direcció de Raúl Sánchez. No és la seva demarcació, és tan bé, ho haguera pogut fer realment bé, però no ha tingut presència, i jo crec que també és una altra posició susceptible de canvi en estos segons 45 minuts.
1: Tu què tocaries, Emilio?
5: Jo això de banda esquerra la canviaria ja, no esperaria a minuts 60. Pablo sol fer els canvis a partir d'ahir, però crec que té un problema d'ajustar tàcticament l'equip i en Íñigo jugant en banda esquerra, i possiblement llevant a Raúl i posar el Jacob Sen de punta. En aquest 4-4-2 estaria l'equip més quadrat i tirant a Lucas més cap atrás, més cap a la defensa de 4, no deixar defensa de 3. Entonces ajustar-la a nivell defensiu i a nivell ofensiu millorar la pressió per poder robar.
1: No sé quin partit començarà abans, si el del Martínez Valero opina, no sé què resta, o el de Andorra, igual.
2: Mira, jo crec que el d'Elx, no? Ha acabat abans d'Elx. No sé què dirà José Luis.
4: No, jo
1: no
4: que...
1: No tens protagonistes encara en el camp, no?
4: Encara no estan així en Andorra en el camp, en la qual cosa pot ser que comenci abans en Elx.
1: Tu tampoc estàs ahí, Raúl?
2: No, estan els futbolistes de l'Elx fan exercicis de calfament, els del Celta no hi ha cap jugador fent exercicis d'atges, bueno, un parell que deixen ara tocar la pilota, no, però respecte als titulars, no, tot el món està dins del vestidor encara amb instruccions de Claudio Giraldez i de Martín Anselmi.
1: Pues anem a fer una cosa, com que tenim un protagonista que és escoltar, de la mà de Matías Oliver i del partit de OK, que vos hem fet este matí, bueno, pues anem a escoltar a Hugo García. Està amb ell Matías, és el triple golejador del partit del Carpesa d'este matí.
6: En punt a punt tenim amb nosaltres a Hugo García, autor de 3 gols avui així a Veteró. Cuéntame, Hugo, ¿cómo estás ahora mismo? Supongo que a rebosar, ¿no?
7: Muy, muy contento. Además, sabíamos de la importancia del partido, ya que es un rival directo, y haber podido ayudar para llevarnos estos 3 puntos, la verdad que me pone muy feliz.
6: Decías tú, es una victoria importante, son 5 de diferencia contra Taburiente. Es también una dinámica muy positiva en casa, que podría continuarse un poco contra el Terrassa, que fue una buena imagen igual, porque al final es un grande de esta liga, pero yo creo que podemos decir que Carpesa está compitiendo en la élite.
7: Sí, bueno, la verdad que como tú has dicho, se nota lo que estamos haciendo fuera, estamos trabajando muy bien, mucha intensidad en los entrenamientos, también agradecer al staff que por supuesto son la principal causa de esto y a seguir con esta dinámica y a sacar más puntos.
6: Con estos 3 goles te pones con 5 y superas a Bayarri, porque aunque oficialmente Bayarri tenía 3, nosotros sabemos que tenía 2 porque ese golito de Xavi Guanter contra el Sardinero se lo dieron a Bayarri, pero bueno. Ahí estáis los dos, que supongo que también es un orgullo para ti, ¿no?
7: Sí, bueno, muy contento. Al final ayudar al equipo es lo más importante, ya quien meta los goles, hombre, si los mete uno mejor, pero ayudar al equipo.
6: Ya por último, Hugo, teníamos aquí a Max Caldas, no sé si lo sabías, seleccionador nacional, que te ha llevado a alguna concentración a entrenar después de ese europeo de 2025 sub-18. Y queremos saber si pronto tendremos un valenciano ahí en la selección. Ojalá seas tú, ¿no?
7: Hombre, estamos trabajando para eso, es el objetivo, es un sueño y voy a seguir trabajando hasta conseguirlo.
6: Pues enhorabuena, Hugo, por el partidazo que te has marcado hoy, por el partidazo que se ha marcado Carpesa. Y esperemos que Punta Pun siga aquí, que nos dicen que somos el talismán, ¿eh? O sea, que pues, tenemos que volver.
7: De momento sí. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti.
1: Adeu a Matías Oliver, que bueno, pues acaba de echar a Hugo García, triple golechador del Carpesa en el Matí de Will. Es 3:13 minutos, acaba de comenzar la segunda parte en Andorra. Ya me están cambios igual.
4: Sí, sí, doble cambio. Ha introducido Pablo Hernández para arrancar la segunda mitad. Ha entrado Íñigo Córdoba con, bueno, bien comentado, en joc de Lucas Alcázar. Y ha entrado Álvaro Martín en joc de Raúl Sánchez. Así que Jacobsen pasa a jugar en punta. Ya te digo yo, Salva, que están escoltando el punta a punta ahí en el vestidor de la Andorra. Pero si algú tenía dubtes, ¿eh? Aixina, que estas son las dos modificaciones. La pilota ya roda, primer segons de la segunda parte. Esperem la reacción albinegra. Quan ha de balón ve per a Suero, Suero a la frontal. Suero, allà tranques i barranques, cau a terra. Això era falta àrbitre.
1: Alça la bandera en línia, no?
4: Hi ha bandereta alçada per fora de joc, sí. Per fora de joc s'enfada Suero, però bueno, eix en un altre aire, no? El Castelló a esta segona part, n'hi ha 45 minuts per davant per a poder capgirar i se resulta que és negatiu. Primer minut de joc en la segona part en Andorra, Andorra 1, Castelló 0.
1: Va començar la segona part del Martínez Valero. Abans, Emili, els canvis a tu te convencen?
5: Sí, m'ha agradat. Jo crec que igual Lucas no l'ha tret encara, però bueno, sí, m'agrada que estigui Íñigo en el camp i Jacobsen en punta. Comença la segona part del Martínez Valero. Crec que està més quadrat l'equip.
1: Bé, pues dos canvis en el Castelló per al començament d'esta segona part. Mostra, de moment, una millor cara en este començament de la segona part i acaba d'arrencar també el segon acte en el Martínez Valero. Pina, hi ha canvis o no?
2: No hi ha canvis en l'Elche, tampoc hi ha canvis en el Sant Javió. Estava guardant l'àrbitre el vistiplau del director de partit de la Lliga, per a iniciar la segona part, quan li ha fet el gest amb el braç. Ha arrencat a l'Aurora Roja, s'hi ha donat inici a este segon acte i, com comentem, sense canvis, un poc el que, almenys des de l'òptica de l'Elx, no? Que era el que ja anem coneixent a poc de Martín Anselmi.
3: Sí, sí, bueno, ja ho havíem comentat, que això, la segon part començaria igual que acaba la primera.
2: Hi ha una falta a favor del Celta de Vigo, equidistant entre el Rogle central i la mitja lluna, que votarà en aquesta part central Álvaro Núñez. Demana la distància Alberola Rojas perquè recule en la seva posició en la tanca, marca Guado, que deixarà simplement a Tomàs Lemar ahí un poc endarrerit en aquesta falta que va votar per a penjar la pilota a un costat Álvaro Núñez. Ahí està buscant el cap de Marcos Alonso, ha tocat el baló de cap i ha falta en atac de Marcos Alonso. S'ha penjat finalment de Tete Morente.
3: Sí, bueno, i no hem comentat tampoc, jo crec que, bueno, no és que jo crega, les dades ens diuen que l'Elx en un aspecte del xoc que és molt superior al Celta és l'envergadura, en la pilota parada podria treure molt més profit perquè el Celta realment és un equip baixet, crec que té dos, tres futbolistes per damunt del 1,80 m i l'Elx pràcticament en té dos per baix d'eixa alçada. Tenim ahí una diferència de centímetres important, encara que no es veu reflexada quan hi ha una pilota parada.
2: Has botat un ball de corners, una falta frontal, però no li has tret profit.
1: Ha estat a punt, perdona, Pina, igual ha estat a punt de fer el segon l'Andorra, eh?
4: Sí, ha evitat millor, segurament el segon gol de Sidibe per a l'Andorra, ha mesurat molt malament Alberto Jiménez en una zona de molt de risc i a camp obert, evidentment s'ha demostrat que Jordi Cano és molt més ràpid. Tot això ha acabat en córner per a l'Andorra, que va votar ja a la dreta de la porta de Matis. Baló que ve obert a l'àrea, ahir rebuig Alberto Jiménez, allunya com pot també Mati Orozco. La pilota serà per al turc, per a Ackman, que juga de cara per a Uono. La rifa, baló que ve en molta altura, la deixa votar Alberto i s'has de Matis, que salta ahí en poderío el belga. Ha començat en una altra cara al Castelló i simplement per matisar, Salva, en quant a tema posicional, ara el que fa de Suero crec que és Mati Orozco el que està més a prop de Jacobsen i Suero està jugant més escorant, no?
5: Sí, ha alliberat, ha posat tres per dins, que me pareix bé, tindre tres centrocampistes, però ha alliberat més perquè pugui arribar a l'àrea a Matis i a Suero està un poquet per banda dreta, aunque té llibertat per amenitzar-se.
4: Bueno, pues són 4 minuts de la segona part. Ja dic que vol posar-lo en la marxeta més al joc el conjunt de Pablo Hernández, que ha menetxat fitxa, com sol dir-se, i ha fet aquest doble canvi. De moment li costa l'Andorra, eh? L'Andorra a partir de la mitja hora també dona la sensació que no ha sigut capaç de mantenir aquest ritme físic, d'aquesta pressió tan alta i sobretot de transitar contínuament, no? Buscant l'àrea de Matis. Encara aixina té jugadors molt perillosos, especialment Jordi Cano i Sidibe. El valor que el guanyen en zona de rebuig, ordenau en la sala de màquines, ahí en Mar Domènech, tocant per a que siga el futbolista Molina, baló en defensa per a l'Andorra, ara ja no té pressa el conjunt de Carles Manso, 5 de partit en la segona. El temps que passa volant quan estàs perdent, ho estem contant en el punt a punt de Napunt Ràdio, està caient el Castelló, però té que reaccionar. Andorra 1, Castelló 0, 5 de la segona.
1: Com ha sigut l'Elx al Martínez Valero, opina?
2: Amb una bona opció ara per a Ferniño després de l'enviament de Neymar, però que ha errat a l'hora de connectar la pilota, se li ha escapat alta el bo de Ferniño, però bona acció, trenant tres tocs, no? Pràcticament entre Víctor Xust, Lemar i el mateix Ferniño per a finalitzar la jugada, Toni.
3: Sí, una bona, un bon desmarc de ruptura ahí de Lemar, bon passe, filtrant passe per interior Víctor Xust i se passa enrere de Lemar, no l'ha rematat amb esquerra bé Ferniño, que no la seva cama hàbil.
2: Joan Lelch des de la zona defensiva mitjançant el seu porter Matías Ezequiel Dituro, que aguarda a arribar ahí al balcó de l'àrea per a colpejar en llarg aquesta pilota que anirà de porter a porter de Dituro, que no ha fet un bon enviament, buscava l'opció de Titi Morente i li ha entregat la pilota en Safata Radu, que juga la curta per a Joel Lago. Joel Lago amb Álvaro Núñez. Álvaro Núñez buscant a Javi Rueda, toca de primeres, descarregant per a Pablo Durán. Pablo Durán li pega a Javier Alberola Rojas, que ha de tindre el joc, estava pel mig, com el dijous, Toni.
3: Sí, ja passa això de vegades. Però bueno, que tot siga per seguir el xoc de propet. De propet a la pilota.
2: I l'Aix Moriba. A l'esquerra per a Javi Galán. Javi Galán en darrereix a Camps el Tinya per a Marcos Alonso. Marcos Alonso amb Joel Lago. Joel Lago i l'Aix Moriba novament en la zona d'arquitectes del Celta de Vigo, buscant a l'Aix Efebas, caiguda a costat esquerre, eixamplant el camp ahí amb l'acció de Javi Galán, que tornava novament en darrere la pilota per a Marcos Alonso. Joel Lago.
1: Mateix s'acaba de salvar el segon de l'Andorra, igual ara.
4: Sí, la centrada des del córner, era nou córner favorable a l'Andorra, i crec que està Molina el que ha rematat des de pràcticament la corona de l'àrea. El valor és veritat que anava molt centrat.
1: Al mig, sí.
4: Sí, molt a la posició de Matis, però el partit estava anada i tornada, el Castelló que vol tindre el control, però que l'Andorra continua amenaçant moltíssim a l'espai. Anem a veure ara en esta atac posicional el valor per a que siga de nou Mati Orozco, el colombià, que vol tindre pes en el partit, vol tindre protagonisme, toca en curte per a Barri distribuint per a Sienra. Ja s'afona darrere en aquest bloc baix l'Andorra, el conjunt de Carles Manso, baló dins de l'àrea, la volia prolongar Mati Orozco, rebutja la pilota, crec que ha estat de nou Molina el baló que el protegís Carrique, acaba allunyant la pilota. Què hi ha que fer, Emilio, per a guanyar este partit?
5: Donar-li més intensitat, agarrar el baló i no perdre-la tan fàcil. Cuidao,
4: ara que ha tingut que eixir Matis des de l'àrea, el baló que ve rebutjant, no hi havia falta, tenia pinta de que sí, i ara a gran emellot a Sidibe, clar que sí, si l'àrbitre no xula res, pues nosaltres també podem pagar els pentes. I ara el baló des de l'àrea, que llàstima, era boníssima! La pilota per a Mati Orozco, a la que no ha pogut arribar, era molt forçada, però la idea era boníssima, eh?
5: Per molt poquet, buscar l'espai, bueno, ha millorat més la intensitat a nivell ofensiu en Orozco i en Suero i tots, i a nivell defensiu cuidao, perquè està arriesgant la defensa en una línia molt, molt adelantada, i l'Andorra té gent molt ràpida i molt oberta, entonces podem tindre problemes ahí.
4: Sobretot Jordi Cano i Sidibe, també és bon futbolista Diego Díaz, però estos dos estan fent-li molt de mal en defensa al Castelló. De nou el baló que busca Jordi Cano, estava ben col·locat Matis, que sempre està pendent, és un futbolista, un porter que viu molt fora de la seva àrea, però avui en este partit, tal com està parat, especialment ha d'estar en moltíssima atenció, perquè ells juguen també al límit del fora de joc. 8 minuts, camí del nou ja d'esta segona meitat, tracta de almenys buscar l'empat el Castelló en este partit, que de moment està suposant la primera derrota en Lliga des de Pablo Hernández. Estan encara invictes. Eren els únics que quedaven en el futbol professional juntament amb el Barça, Salva.
1: Encara estan a temps, de...
4: Sí,
1: de mantindre-se... De mantindre-se invictes, però efectivament seria notícia si avui perguera el Castelló de Pablo Hernández. 1-0 està perdent en Andorra, i en el Martínez Valero me dona la impressió de que a hores d'ara és millor en l'inici de la segona part, Toni Seligrat, el Celta, eh?
3: Sí, estan iniciant la pressió més a dalt, ha provocat això alguna pèrdua de l'Elx, i realment han iniciat en més ambició a la segon part. Ara, per contra, mira, hem tingut una possibilitat de transició ràpida en Germán Valera, que ell és especialment perillós.
2: Però ja, Germán, precisament...
1: És que Valera, no transita com transita habitualment Germán Valera, eh? Pina, me dona a mi la impressió, eh?
2: És que no li arriben, no li arriben balons per aixir en velocitat, i aquest sí, és el problema. En la primera part sí que ha fet dos, només dos, i les dos han sigut a punt forçar córner, perquè tampoc no li arriben pilotes per aixir en espais, no? Com a ell li agrada tenir metres per davant i poder enfrontar-se en el mà a mà, no? Al seu par o al rival.
3: Sí, exactament. La primera part, el Celta ha estat gran part de la primera part en bloc baix i no hi ha espai a l'esquena, i sinó i tot, al final ha hagut un córner que ha pogut guanyar Germán Valera a la línia de fondo, però ahí és difícil. Ara, si la pressió la fan més adelantada, pues tindrà més possibilitats de poder-ho fer.
2: Juga des de la dreta en zona de tres quarts, el baló espera Javi Rueda amb Ferran Juglà, que gira Ferran Juglà, aproxima el vèrtex de l'àrea, darrere d'ell estava Reiu, juga per Álvaro Núñez, s'enganya amb la passada d'Álvaro Núñez, va recuperar l'Eix, a veure l'eixida de pilota, si ràpida no, Lemar ahir s'encanta, busca la tranquil·litat, de fet fa el gest amb els braços, Toni, i el públic, això sí que no li agrada, perquè tens una oportunitat de ser un poc més elèctric, de sempre velocitat, i el que vols és això, madurar, pausar, congelar, tindre la possessió del baló, però clar, poc de verticalitat també és necessària, és que si no xutes no vas a marcar, si no ets vertical no vas a generar.
3: Exactament, no, és que el que el públic se queixa és perquè ningú ha intentat, no? És a dir, ha recuperat la pilota, havia possibilitat i molt d'espai a l'esquena del Celta i ell ningú ha intentat.
2: I la primera idea, jugar de cara.
1: Bo, a punt de marcar i empatar el partit el Castelló igual.
8: L'ha tingut a Íñigo Córdoba, que bé, ha controlat en la cama esquerra, se n'ha vingut per a pegar-li en la cama dreta, la rematada que anava molt tocada, buscava l'angle i ahí la reacció del porter... La reacció de Jesús Abueno per enviar la pilota al cantó, la millor ocasió en el que va d'encontre per a Córdoba.
5: Paradón, anava a l'esquadra, eh?
8: I anem al córner, perdona, Emilio, anem al córner, és el moment d'empatar el partit. 11 de la segona, 11 de la segona,
1: Manolo, on està l'efitxe?
8: On està l'efitxe, Manolo? La va col·locar Suero, balón a l'àrea, tres la defensa, impulsa el balón. Comencem a creure-ho ja, eh? Salva ja, això ja comença a agarrar
1: Manolo, combustió. Manolo, ja se ho comença a creure.
8: Claro que sí, claro sí. Que sí. Anem a per ells, anem a per l'empat. El balón a la banda dreta, de nou Suero. Suero dobla, crec que és Barri, estira a terra, el balón serà per a l'Andorra. Vol treure la pilota. Temps queda, Emilio, però n'hi ha que reaccionar ja, eh?
5: Sí, una acció així pot fer reaccionar a l'equip i és possible que se'l cregui i vegi que n'hi ha possibilitats. Hasta ara n'hi havia molt poquetes, però aquesta acció pot fer canviar l'equip de mentalitat i de veure que poden fer mal a l'Andorra, eh?
4: Per cert, que futbolista salva Mati Orozco, eh? Té 18 anys i ell està tractant de ficar-se l'equip a l'esquena,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, sí, sí, sí,
4: que tros de jugador, jo estic convençut que d'ací 2-3 anys estarà al màxim nivell futbolístic este colombià, que damunt ve del vol transoceànic, diríem, no?
1: I no ho acusa.
4: No, per a res. I mira, ve a rebre, està jugant també per darrere del punta de Jakobsen. Anem a veure, mira, ahí el tenim. Mati Orozco, que se'n va de la marca de Ackman. Ve pel carril central Orozco, a ficar la puntera, si diem el baló que ve soltet. Vindrà la posició de Tomàs Carrick, el francès. Veu com s'arrima Íñigo Córdoba, el baló que el rebutja, però torna a ser per al Castellar, no aconseguís eixir en l'Andorra. Anem a veure, Jakobsen que gira. Canvi de peus de la pilota de Jakobsen, baló dins de l'àrea per a Orozco. Això què és? L'han tombat, què és això, Emilio?
5: Podria ser, però molt justet, hombro en hombro, bueno...
1: Este ya es el Castellón.
2: Marcar el Celta, fuera de joc de Pablo Durant en la pasada que habilitaba Javi Galán, respetante 11 para 12, segon ante Elche 0, Celta 0.
1: Però has de buscar ahí algun efecte, com té igual el de les fitxes, Raúl, per a que la cosa espavile, que ahí tampoc espavila la cosa, eh?
2: No, al contrari, ara està guanyant molt de pes en les seues arribades del Celta de Vigo, sí. I sort que Pablo Durán estava en fora de joc, perquè el baló que filtrava Javi Galán era boníssim.
1: 4 minuts, Toni, suposa que volen canvis en Martín Anselmi, no? O abans?
3: Sí, bueno, ara mateix el que està més propet del gol realment és el Celta. Està molt millor posat al camp i fent mal quan té la pilota.
2: Els canvis, Salva, Toni, anirà en breu, perquè ja veig a Juan Sánchez, el delegat de l'Elche, parlant amb el quart àrbitre. I també Martín Anselmi. Estàvem fent exercicis fa com una nota que ha desaparegut de les alineacions i del joc de l'Elche per a ser figura decorativa. Martín Neto, Lucas Cepeda, el Tanque Osorio i Barsic. Això són els cinc jugadors que fins fa una xicoteta estona estaven calfant ahir en banda. Així que
1: bon canvi segur, eh? 60... Bon canvi segur ara,
2: sí,
1: de seguida.
2: Sí, segur, sí, perquè torna novament Juan Sánchez a apropar-se al quart àrbitre.
1: Ara me contes qui és, eh?
2: Sí, quan es prepara també el futbolista de l'Elche, perquè està ahí dins de la banqueta i suposa que estarà canviant-se, perquè Toni tampoc el veiem des d'ací, eh?
3: Exactament, no sabem qui és.
1: Bueno, en la tele tampoc he vist un que s'acostava, però no hem tornat a tindre imatges del
2: futbolista. Sí, perquè dels quatre que estan fent exercicis, dels cinc que estan fent exercicis, ara només queden quatre, per tant, hi haurà una permuta segurament en breu. Erra, ara amb la passada, Germán Valera li l'entrega a Aleix Morillo, a vèrtex de l'àrea, la finta a l'interior per a la centrada de Ferran Juglà, però queda curta perquè s'interposa en el camí Marc Aguado per a rebutjar la pilota. Ahí li pot arribar a Ferriño, se la pot l'emportar amb el cap, ara amb els peus, li espenta però sense falta, indica el árbitro Javi Rueda. La falta sí que va a ser la que le han feta Germán Valera y a Messi Borac cartolina groga. Javi Rueda en la primera del partido, se hipoteca el futbolista del Celta de Vigo y va el cambio del Elche. Entrará el tanque Abiel Osorio para tindre capacidad para generar en ataque ofensiva. Retira Rubén Sánchez, no, Tete Morente. Retira el puñal que estaba jugando en banda dreta y entra el tanque Abiel Osorio. Vas a tindre ara Toni en el esquema dos referents, dos atacants en punta, dos puntes, un 4-4-2.
3: Sí, això apunta que sí.
9: Primer canvi en el Real Club Celta de Vigo.
3: Encara que per lo que veig se manté el 5-2-3, però a veure com va ho fitxar Anselmi.
2: I en el Celta també s'ha retirat Pablo Durán i ha entrat el Panda Borja Iglesias, el campió del món.
1: Minut i marcador, Pina.
2: Estem ja fregant el 60, per tant, quart d'hora de la represa de l'estadi Martínez Valero, sense gols, no canvia la decoració, per tant, Elche 0, Salta de Vigo 0.
1: En Andorra, Emilio, un punt, un empat seria un tresor, eh?
5: Sí, ara mateix, sí, després de lo que estem veient, li falta continuïtat a l'equip. Ha tingut uns 5 minuts molt bons
1: molt bon, i torna
5: a l'Andorra a controlar la situació, no? Falta continuïtat, a veure si... queden molts minuts en els canvis que puguin entrar, però l'equip s'ho està creient un poc més a base de tindre el valor i d'intensitat, ha millorat, però li està costant.
8: 16 minuts de la segona part en Andorra, valor que recuperen els andorrans, encara que perdem molt ràpid. Torna a ser la pilota per a Diego Barri, juga Diego Barri per a Íñigo Córdoba, ha tingut la millor ocasió del Castelló fa només un minutet. El valor per Alberto Jiménez, obertura de nou per a Córdoba, 1 per a 1 de Córdoba en carril, que el salcà Córdoba la col·loca en el segon pal i la pilota que bota i se'n va directament per la línia de fons. Serà pilota per a Uono, per al porter de l'Andorra. Pablo Hernández que fa gestos ahí des de la banqueta, m'imagino que hi ha alguna cosa que no li fa gràcia. I bueno, ben cert és, com comenta Emilio, i cert que quan té l'opció l'Andorra ve tocar, de menjar una miqueta al Castelló, ho està fent amb molta confiança, no han fet canvis, però la veritat que està fent un partit més correcte l'Andorra, eh? Sorprèn una miqueta per la seva situació classificatòria i també una altra cosa que passa en futbol. Quan eres líder en solitari, tot el món parla també de tu, tot el món vol neutralitzar-te i se nota que han estudiat molt bé el Castelló i han preparat molt bé el partit, eh, Salva?
1: Sí, este partit està preparat. Des que ha començat, quan l'havia neutralitzat absolutament este partit, ha fet els deures el tècnic Emilio del...
5: Sí. Està fent les coses molt bé i, des de luego, bueno, jo crec que hi ha canvis i bollatge en la banqueta que... Sobretot la banda dreta, Pablo està fent molt poquetes coses. Buscar un altre perfil, cuidao ara.
8: Mira Suero, valor per la dreta. Pablo Santiago la col·loca. Ha arribat una miqueta tard Jakobsen, que tenies que estar allí en l'àrea menuda. La pilota era boníssima, eh? La passava raseta amb molta intenció per part de Pablo Santiago, però Jakobsen,
5: això que ha arribat un pelé tard. Buscar un jugador d'encare, de buscar complicar la vida un poquet al... a ese carril, i Pablo acaba de fer esta jugada, però n'hi ha gent a la banqueta que podria fer, no?
4: Bueno, jo no sé si n'hi ha tanta, eh? Bueno. A tres ja pràcticament tot el que té. Bueno, segurament igual Rego pot ser una opció, però tens a Córdoba que ho està fent bé a l'esquerra, si de cas col·locar-lo en la banda dreta, Hamza, no? I traure Suero.
5: Tens a Hamza també ahí, però sí, l'altre dia sí. Va estar bé, l'altre bueno. Dia va estar...
4: Bueno...
5: Que encara, és un moment... encarador, és diferent a Pablo Santiago, és molt més centrocampista, no? Buscar algo diferent.
1: No està contant massa, no, enguany?
5: No, va jugar l'altre dia un ratet.
1: Sí.
5: I no va estar mal el Pokémon.
4: Mira, va entrar Álvaro, va entrar el punta. Va entrar Álvaro García, la Sinorres al terreny de xoc. També prepara un canvi la banqueta de l'Andorra. De moment la pilota espera d'Aix Valor per a Sidibe. Si dive físicament, si algú no està veient el partit, és Rafa Leao versió futbolista de l'Andorra. Té una planta espectacular, clar. Rafa sí. Leao té més cosetes que Sidibe, evidentment. Cosa que celebrem, perquè volem que el Castelló com a mínim empate.
1: Però este te pinta si tinguera continuïtat de jugador car, eh?
4: Sí. Té planta, té velocitat.
8: Peri, ve l'Andorra, ve balón per a Carrique. Carrique en l'àrea, Carrique per acabar la Carrique que li pega. Matis evita de nou el segon de l'Andorra. Ha estat una miqueta receloseta ahí, Carrique.
1: Sí.
4: perquè ha rebentat la pilota i tenia moltes opcions en l'àrea per acabar la jugada.
1: La contra igual i serenem el Martín Valero.
4: Pues la contra ve pel costat dret per al Castelló. La pilota que la té des d'allà crec que és Barri. Toca ahí en curtet. El valor que el temporitza ja al Castelló perquè ha tornat tot l'Andorra en la tornada defensiva als homes de Carles Manso, que se donen compte que també el Castelló vol empatar el partit. Bon valor dins de l'àrea, la volia Suero, no acaba de punxar esa pilota, rebutja el valor Lautaro, el futbolista uruguaià de l'Andorra. Estan achicant també com poden en defensa. Jo crec que la situació d'Álvaro igual pot complicar una miqueta més als centrals per a que algú quedi alliberat, però qui serà? Emilio, a veure si te portes el...
5: Jo crec que Jacobsen se'n va segur, sí. M'imagine.
4: El 8, se'n va a Barri.
5: Barri.
4: I crec que ha mostrat el tauler, el dorsal número 26.
1: Sí.
4: Entra...
1: Jo també canvi, eh?
5: Rego, no?
4: Diego Barri, sí, jo diria que és Rego i Álvaro. Sí, entra Rodri Rego i Álvaro... Álvaro García, se n'ha anat també Ackman, que és un dels amonestats que tenia ahir Carles Manso. Així que ara recapitulem. Així Pablo Santiago i així Barri. Són els dos jugadors que se n'han anat per a que entren Álvaro i Rodri Rego. És a dir, torna a recuperar el doble migcentre el Castelló. I la pilota que espera Suero, anem a veure què traiem d'ahir. Való per a el Castelló, la centrada que busca l'àrea, el való ve molt obert a l'altre costat, la vol baixar ahir. Era Sienra, el valor que torna a la zona de migcampistes de l'Andorra. Recupera ràpid el Castelló. Bueno, temps queda, però tenim que fer fabricar alguna ocasió clara de gol.
5: Volia dir que he posat a Rego la banda dreta, que on és esquerrà, i un delantre centre que va bé de cap en altura. Lo normal és que busque centrar molt més a l'àrea per a balons a Álvaro, no?
1: Minut i marcador en Andorra, igual.
4: 20 minuts. Estem a punt d'ingressar ja en el minut 21 de la segona part. 1-0, no canvia el marcador, lamentablement. Andorra 1, Castelló 0.
1: Se n'anima el Martín de Valero, opina.
10: La pot indelerse per damunt del travesser. L'envia després de l'estratègia. Marc Aguado. Ara sí que havia eixit eixa acció de pilota parada de l'Elche, la curta. El valor de Gonzalo Villar per a Germán Valera, que ha rebut en el vèrtex de l'àrea. Ha perfilat la centrada. El toque de revío de cap, li ha deixat el baló. A la primera no li ha pegat bé Marc Aguada, la segona sí, però per damunt del travesser.
1: Era bona esta, sí. Toni?
3: Sí, sí, córner ahí curt al segon pal i l'Aix Moriba, que tot i que té alçada, però de cap no és la seva major virtut, i hem tornat la pilota i això va de perill, sí. Ahí hem de traure profit en la pilota parada.
10: Això és una tècnica que domina a la perfecció Toni Salgado Bernal des de les banquetes. Jo el recorde particularment i especialment també en el Deportivo Alcoyano, aquella temporada en què Mario Fuentes i Tomás Russo s'unflaren a fer gols en l'estratègia des de la frontal o en els corners. Juga l'Elche. És Víctor Xust, no ha tret bé la pilota, tallat Álvaro Núñez, se'n va la gespa Ferran Juglà, falta del propi Ferran Juglà, finalment, Sí, és falta de Ferran Juglà, Toni, perquè s'ha emportat per davant a Ferniño, que és el que ha caigut finalment a la gespa.
3: Sí, lo que pasa es que esta pressió alta de l'Elx en estos primers minuts de partit i ha forçat diverses imprecisions en eixida de pilota de l'Elx.
1: Aguanta, Toni, perquè hi ha falta perillosa a favor del Castelló en Andorra, igual.
4: Falta perillosa, tenim que posar-li les fitxes. Tenim que tirar l'emoció, tenim que buscar l'empat. Estem en directe en el punt a punt de Napunt Ràdio. És el moment d'empatar, és el moment d'empatar. I Rasuero plantat, us vull 10 metres per davant de la frontal de l'àrea. La pensa el segon pal, el baló. L'ha tocat ahí a la remanguille, crec que era el mateix. Álvaro García se'n va fora. Una més que desperdiciem, se queda plantat Suero. No hi ha manera, Emilio, tenim el dia tort, eh? No està sentant bé el pont, eh?
5: Bueno, lo millor és el resultat de moment. Jo crec que...
4: Home, 1-0 és el millor.
5: Queda opcions a empatar, sí, sí, sí. Queda opcions encara a empatar, la falta...
1: O sigui, bueno, li ha posat un molt bon valor.
5: Sí, sí. Molt molleta.
1: T'equivoca a l'hora de rematar, no?
5: Per a mi, sí. Molt molleta, tarda molt en arribar el baló i el defensa per recuperar, i després molt, no és molt alta per a un delanter tan gran com és Álvaro.
1: 68 de partit en Andorra, 1-0. Està guanyant l'Andorra al Castelló. Tornem al Martínez. Valero, opina.
10: I així estem en el minut, concretament 22 de la represa, 22 de la segona part. Per tant, a punt d'arribar a l'Equador d'este segon capítol, d'este segon tram de partit. L'Elche més mollet, no es juga entre els tres pals en esta segona part. Només l'opció de Marc Caguado i para de contar, però només ha mogut una peça, el tanque d'Aviel Osorio, que estira més cap a banda, no? El lloc que estava per moments, no? Sobretot on estava Tete Morente, però després de seguida se'n va cap al mig quan l'Elche té l'opció d'atacar clarament el baló. Allà va Roy Revivo en camp de l'Elche, jugant per a Víctor Xust. Víctor Xust amb Javi Morcillo. Anima la grada d'animació de l'Elche. Crec que van entrar Martín Neto i l'altre que se'n va cap a la zona de la banqueta per a despullar-se de la part superior és el Lucas Tepe del Xilè, que va ser l'últim dels arribats dels dos internacionals. De fet, va arribar el mateix divendres. Va, ahí Tomás Lamar, Robles central, vinga, un poquet d'electricitat, de velocitat. Pot anar-se en d'Aleix Febas, juga a la dreta per a Rubén Sánchez. Ahí està Rubén, ahí està en l'acció, buscaria fort la seva centrada, acabarà en treta des del cantó. Ha tocat en última instància la pilota Javi Galán, així que és córner per a l'Elche.
3: Sí, tornem a tindre una altra possibilitat de demostrar la nostra superioritat ahí en aquest tipus d'accions.
10: A veure què prepara des del laboratori Martín Anselmi en esta córner que votarà a l'esquerra de la porta de Radu. Tomás Lemar, el francès, el campió del món a la selecció francesa. Ahí està la pilota molt tancada, segon pal, però no hi havia cap futbolista des de l'Elche. Han arrossegat el tanque Vilosorio cap al primer pal i ja no hi havia cap futbolista en el segon pal, Toni.
3: Sí, jo crec que igual en este cas Lemar ha intentat posar-la molt de toc al primer pal i se li ha anat al segon, que no ha anat ningú perquè havia molta acumulació de gent al primer pal.
1: Marcador en rugby, ha perdut les Abelles contra Guernica. Guernica 53, Dèneu les Abelles. Fina.
10: Bona recuperació ara en l'eixida de baló del Celta Vigo, que l'Elche ha portat pràcticament el baló en l'interior de l'Elche. El Celta ja va... Marc Aguado entre les cames, se passa aquesta pilota de Javier Alberola, la roja de centrada de Roy Revio, fàcil ahí, teledirigida cap a Radu, que la baixa i que ja la trau amb el peu per a Javi Galean. Torna a estirar línies l'Elche, ara sí que pressiona en bloc alt, Toni, eh?
3: Sí, els dos equips estan, han tirat la pressió més adelantada, tant Celta com ells.
1: Ahí està la tinguda, el Castelló per empatar, igual.
4: Sí, el regale de Sidibe, després d'aquest valor que col·locava dins de l'àrea Agus Sienra, però no és el dia, tampoc Íñigo Córdoba ha encertat en aquesta oportunitat en la cama dreta. Ara fa doble canvi també el tècnic Carles Manso, crec que col·loca l'Auti en joc de Jordi Cano, i hi haurà un altre canvi. Refresca també l'Andorra, el seu equip, són en estos dos, tres els canvis que ha fet ja, i sobretot canvia la part de dalt, Emilio, perquè estiguen frescos, no?
5: Delanters, a més entren molt delanters, sobretot Lautaro, que és un bon delanter, l'any passat va jugar molt i va fer gols. Bueno, vol continuar pressionant de la mateixa manera, intensitat i fort, no? Per això canvies delanters, al final tenen molt desgast.
4: Pues 26 minuts, quasi 27 d'esta segona part, passa el temps, el Castelló ha millorat, evidentment, respecte del que ha sigut una, bueno, molt dolenta primera part. Sí, però no li dona. I mira que ha tingut situacions, però moltes voltes si no tens el dia, perquè dos, tres regals que ells t'han fet, dos, tres situacions que has tingut en l'àrea, en altres condicions hagués com a mínim haver pogut fer algun golet, no?, per empatar el partit en una segona part en la que també hi ha que reconèixer que ells t'han perdonat dos situacions molt clares, especialment la de Carrique, que venia tot sol. I no té bona pinta el partit tal com està entrant ja l'encontre en la recta final.
5: No, però el Castelló és un equip que va arriesgar i arriesgarà i al final arriesgarà més, i qualsevol jugar pues, bueno, no estàs bé, però pot arribar. Com hem tingut dues situacions de gol, pues alguna d'estes, no?
1: Hi ha doble canvi, Pina, en el Martínez Valero per a l'Elx.
10: Sí, retira Gonzalo Villar, entra Neto i...
1: Ferniño fora, sí.
10: I entra Lucas Cepeda. Aquesta és la doble permuta en l'Elche. En el Celta s'ha retirat Hugo Álvarez, ha entrat Druech, ha entrat Williot per Ferran Jugla i Sergio Carreira, un ex de l'Elche que va estar seguit així al seu moment. Al seu lloc ha entrat Sergio Carreira, com dic, en el lloc de Javi Galán. Aquestes són les permutes que han fet en el Celta de Vigo com el propi Elche de Martín Anselmi. Atacant des de la dreta l'Elche. Era Lucas Cepeda. Entrarem d'aquesta pilota ara per a Rubén Sánchez. Morcillo amb Víctor Xust al corredor central. Se'n va la Jespa i cau i a falta d'Aleix Febas a Marc Aguado. Se falta en camp del Celta sobre el semicercle que traurà Víctor Xust. Li dona Borja Iglesias al peu a Víctor Xust. La deixa per a Jaime Morcillo. Víctor Xust. Ahí está el valencià jugant al costat a la curta per a Tomás Lemar. Lemar amb Víctor Xust, Javi Morcillo en camp de l'Elche. Rubén Sánchez rep ja per arrencar ahí en aquesta acció ràpida. Lucas Tepeda, alça el cap, no penja la pilota, la torna a la part central, al corredor central, en zona de tres quarts per a Víctor Xust, Tomás Lemar. Lemar, allá va Lemar. Lemar la echará ahí para que controle el tanque a Biel Osorio. A Germán Valera. Germán Valera para Roy Revivo. Germán Valera. Te al costado a Lucas Cepeda. Rep Lucas Cepeda. Cepeda. Te a Revivo para conectar a la curta, pero continúa. Capgira, Caragoleja. Espai, ara l'Elche per a filtrar una pilota, per a obrir-se en banda, tampoc.
1: Que defensa molt bé, Toni, està defensa molt bé el Celta ara, eh?
3: Sí, sí, sí, està defensa molt bé, tant en la pressió de l'entrada, que està forçant errades de l'Elche, com ahir en replegament. La veritat és que estan còmodos.
10: L'errada era en la passada de Martín Neto, el rebuig a camp de l'Elche és de Marcos Alonso, controla la pilota Javi Morcillo, per a Marc Aguado. Marc Aguado obre braços, mira esquerra, mira dreta, corredor central, sí, per a Tomás Lemar, pressionat per Ilaix Moriba, novament el baló per a Marc Aguado. Marc Aguado amb Víctor Chust, controla Germán Valera, creu a camp Celtinha, se'n va a la gespa, l'àrbitre aplica la llei de l'avantatge. Abiel Osorio.
1: Un minut i marcador, que tenim córner en Andorra.
10: Resten ja només 16 de partit, més l'ha afegit a l'estadi Martínez Valero en el segon acte. Elche 0, Celta 0.
1: Córner en Andorra. Igual, tira el fitxe, Manolo.
8: Mitja hora de la segona part, de valor que ja vola. Ahí rebuig més punxa, bueno, ve el rebuig per aquí, per Álvaro Martín. Álvaro Martín tocant en curtela, espera Córdoba. Córdoba que la pot penjar, Córdoba que preferís jugar per baix, per la pilota, per ell. Valo per a l'Andorra, pot eixir en transició l'Andorra. 3-2. Valo que ve soldet ahí, crec que és Rico. Fes l'home que l'ha agafada, però ja ha tornat moltíssima gent en el Castelló, que això sí que ho té, no? Té un retorn molt ràpid l'equip de Pablo Hernández i no està permetent els contraatacs, les transicions. Ja fa molts minuts que no arriba l'Andorra. Ara de nou desplaçament en llarg per a Rico, fer el control amb el pi de Rico, té davant Alberto Jiménez, a terres 2. Això és futbol, diu l'àrbitre. Bona defensa d'una situació que no era fàcil per part d'Alberto Jiménez. Baló de nou iniciada des de darrere del Castelló. Hem migrat en algo, Emilio?
5: Poquet, en tindre un poquet el baló, en tindre la possessió, però en les idees clares de tindre clar el que n'hi ha que fer per atacar aquesta defensa de 5 i 4 o atacar l'àrea, no. Ara, li estem posant molta voluntat, Suero, sobretot el que s'ha posat.
10: Atenció a l'errada de Javi Morcillo, ha vist la porta buida, però ja reculava Dituro i el tir de Driuets des de la llarga distància, uf, desviat, quasi se'n va ahí el riu, el Vinalopó.
3: Sí, sí,
10: però l'errada, ahí mare l'errada, Toni.
3: Sí, no, i abans hem dit la importància de que les pilotes a l'esquena les puga atrapar el teu porter, però també el tens adelantadet i qualsevol pèrdua com està fora de porteria, perquè no ha anat ben dirigida.
1: Això li arriba a Morcillo, s'equivoca. Morcillo s'equivoca, i però el jugador del Celta remata de manera lamentable.
3: Sí, sí, fatal.
10: Sí, sí. És un fatal, però l'errada ahí del futbolista de l'Elche, això te ho pots estalviar, eh? Te pots estalviar perquè aquesta pilota perduda en el mig camp...
8: Penal.
10: És
8: penal a favor de l'Andorra, perdona Raúl. Penal a favor de l'Andorra, si no diu el contrari. El VAR, l'àrbitre que ha assenyalat els 11 metres, el punt de penal, la veritat que la jugada... És increïble, eh? Com el
1: Són
8: futbolista...
1: Són dos accions d'Islària.
8: Com el futbolista Marc Domènech te fa dos maniobres tècniques, dos controls, se te planta en l'àrea, com va armar la cama esquerra. Ve algú per darrere, que no sé si és Mellot o és Alberto Jiménez, cau a terra i l'àrbitre no dubta.
1: Jo no ho tinc clar, eh?
5: I com Matis el toca en el braç, no sé si és penal de Matis.
1: Ixa primera no és.
5: Ixa no.
8: I després quan li cau el baló a Rikov, que retalla...
5: Jo crec que és fora de xoc, no?
1: Si... La primera no és.
5: Bueno, ahí li va el valor.
8: Així, el tackling és correcte per part de Mello, després jo no veig res, la veritat. Però n'hi ha que veure si Matis ha intervingut en aquesta caiguda. Crec que és més de Matis, no?, que d'Alberto.
5: I posa el braç un poquet per parar-lo, però l'altre se deixa caure, però me dona la sensació que es pugui ser fora de xoc.
1: Està consultant encara, eh?
8: Sí, sí. Tenim en el bar, recordem, a David Galvez Rascón, madrileny. Així que suspense en Andorra.
1: Rajón o Rascón?
8: Rascón.
1: És que no rasque pena, ara.
8: Sí. I Piqué, que està allà, que li pica tot, eh? Mai millor dit. Bueno, a veure, estem posant-li pressió a l'àrbitre. Alberto diu que no és res, eh?
1: És que no és fàcil.
8: Que van a xular fora de xoc. I crec que sí, que se queden això.
1: Var?
5: Sí, sí.
8: No va no ni a veure, fora de xoc.
5: El rebuig del baló li va al delanter i és fora de xoc, està per davant.
8: Bueno, pues hem tirat ja els dos comodins, eh? El primer en la primera part, el qual ha anul·lat a Iman, i ara el possible penal quan torna a perdre la pilota al Castelló per ell. Baló per la banda esquerra, baló per a Sidibe, la vol col·locar en la frontal. El baló que el té ahí per a buscar la combinació, li pega Rico Matis. Ui, que no hi ha manera de deixar de patir, eh?
1: Este partit, Emilio, està ja no és per perdre, eh?
5: No, no.
1: Està, després de lo que t'ha passat.
5: Està clar. I Matis està salvant el 2-0 ja fa rato en moltes jugades, no? Però sí. Bueno, una jugada és la, una bona jugada, un, lo que sigui, però pots empatar encara.
1: No, no marca el Castelló en Andorra, tampoc marca l'Elche, Raúl, en el Martí de Valero.
10: No, i fins i tot és que tampoc arriba amb unes idees clares d'intentar fer-ho de ser vertical. Ara qui ataca, o l'equip que ataca és el Celta, és Marcos Alonso, buscava filtrar i se valo, ha tallat Jaime Morcillo, juga amb Lemar, a falta de Marcos Alonso, que està penjant-se del futbolista francès, falta tàctica ben feta, Toni, per a impossibilitar l'eixida de l'Elche a la contra.
3: Sí, sí, sí, la veritat és que ha crescut defensivament el Celta i està incomodant molt a l'Elx ara mateix, el veig molt més còmode dins del terreny de xoc.
10: Dituro, la pilota en l'interior de l'àrea de l'Elx, aguardant que algú vagi a pressionar per a colpejar, en este cas en llarg, buscant el tanque Osorio, que ve que la controla bien Osorio d'esquenes, baixant el baló amb l'esquerra des del rogle central, descongestionarà al perfil esquerre, baixa la pilota Germán Valera, la pilota que volia col·locar Germán Valera en la frontal, el rebuig ahí de Joel Lago, atreta de banda, servís el mateix Germán Valera, per a Tomás Lemar, Lemar amb Germán Valera, Teua Megua, nuevamente el francés, ahí per a conduir la pilota, per a donar-li criteri amb Revivo des de la zona d'Arquitectes, recula l'Elche, això a la gent no li agrada tant, pilota per a Javi Morcillo, Morcillo amb Víctor Chust, Chust, ara sí, esta passada pot ser bona, però es queda curta. Buscava en aquell costat a Martín Neto. Li arriba ja la pilota, ara sí, a Martín Neto. Ahí está Martín Neto, Martín Neto. Vertes de l'àrea, perfil dret. Li acompanya Lucas Cepeda. Este per a Rubén Sánchez. Rubén Sánchez a la divisòria. Per a Javi Morcillo. Toca Víctor Chus de primer. Esteu a meu amb Marc Aguado. Falta Marc Aguado. Ahorita deixa continuar. Aplica la llei de l'avantatge. Revivo, arranca Roy Revivo, corredor central en velocitat, ahí está el israelià, la va a deixar per a Martín Neto, assalla el xut, ahí está, se la está preparando a la dreta, no, la deixarà al costat esquerre, per a Lucas Cepeda, al costat, però per a Lucas Cepeda, interior de l'àrea, alça el periscopi, la pilota, la centrada, molleta de xiquet d'infantils, a les mans de Radu, perquè ha tardat tant en... no ha volgut expulsar Martín Neto, ha tingut amb l'esquerra, ha tingut amb la dreta per a preparar-la, ahí és de la frontal, ni una ni l'altra.
3: Sí, com diria... Johan, el calidad, el calidad. Ahí se le ha fet de nit. Se le ha fet de nit.
10: Es que, però una vegada que arribes, Toni, a la frontal, que tens la, l'opció que te la dona el Celta, i un futbolista com Martín Neto, que és migcampista, es polsa, xuta, prova sort, a veure què passa. Les fitxes de José Luis Gual.
3: Sí, sí. N'ha decidit bé.
10: Ara animen els aficionats del Celta, recuperarà Víctor Chus de la frontal de l'àrea de l'Elche per a jugar amb Marc Aguado, Rubén Sánchez de primeres ahí per a que controli que gire, hi ha falta sobre Lucas Tepeda, la veritat deixa continuar, la falta ahí, groga per a l'Eix Febas, groga per a l'Eix.
3: Jo crec que tindria que haver deixat seguir més encara, la groga la trau després, però llei de l'avantatge perquè havia una transició ràpida i podia ser perillosa. La pilota havia caigut a peus d'Aguado i qui sap i si atac com podria haver acabat.
1: Dona minut i marcador, Repina.
10: Estem ja en el minut 35, fregant 36, segona part a l'estadi Martí de Valero, Elche 0, Celta de Vigo 0.
1: Andorra no sé què pot passar, si Torra pot marcar l'Andorra com ara,
4: no ha marcat,
1: i pot igualar el Castelló.
4: Pues li estan perdonant la vida al Castelló, ara l'Auti ha fallat una ocasió claríssima, increïble, sí, però és que el Castelló s'ha trencat per complet en els canvis. El
1: partit s'ha trencat, sí.
4: Són 5 tios que ataquen i 3 o 4 que aguanten un poc la posició en defensa i afortunadament l'Andorra no ho està aprofitant perquè un equip una miqueta més de qualitat haguera tancat ja clarament el partit, Valor per Álvaro Martín, recta final de l'encontre, 38 de la segona meitat, 2-0, guanya l'Andorra en directe al punt a punt en Apunt Ràdio. Jacobsen li volia pegar, bloqueja de nou el tir, ha fet per cert doble canvi l'Andorra, entra Sebastián en lloc de Lautaro, que estava mort, no ha jugat molt en el que portem de temporada, i ha entrat també el futbolista Quintana en lloc de Sidibe, és a dir, canvis en els tres que han encetat en la part d'alta de l'Andorra. I últim canvi també en el Castelló, ha entrat Antonio Gala per Mati Orozco, jo crec que més pel cansament físic del colombià, no?
5: Sí.
4: Que perquè Orozco tinguera que eixir del camp.
5: Sí, i perquè Pablo vol posar gent ofensiva, gent en gol, però al final està l'equip partit pràcticament sense centrocampistes i arribant a l'Andorra molt, molt clara. L'àrea aquesta és l'àrea xugoteta i la tira fora, no? Lautaro és una ocasió claríssima.
4: Sí, de fet, si li pega a l'esquerra, jo crec que fins i tot, encara que no haguera volgut, el balbà ha anat entre pals. Colpeix en llarg l'Andorra mitjançant Owono, el porter guineà. a pentinar la pilota Quintana, el balón que lluita Rico, será per Alberto Jiménez, cau a terra, Alberto no la xula, l'àrbitre Perí, balón per a Rico, 3 per a 2, Rico li pega, de nou Matis, i al final en dos temps Matis des de terra torna a agafar la pilota, en Alberto Jiménez a terra, està rebentat, i Matis és el que està aguantant la bandera del Castelló d'Andorra, eh? Si no el partit aniria ja 2-3-0,
5: o 4.
4: Sí. I, és l'únic amant està... Alberto no la xula, l'àrbitre Perí, balo per a Ricoff, 3 per a 2, Rico li pega, de nou Matis, i al final en dos temps Matis des de terra torna a agafar la pilota, en Alberto Jiménez a terra, està rebentat, i Matis és el que està aguantant la bandera del Castelló.

0: El trabo, balo per Álvaro, descarrega de cara, balo per a Jacobsen. Jacobsen tocant per fora, queda una miqueta llargueta, però ve Antonio Gala per la pilota, protegint ahir Rodri. Rodri que vol girar, li fica la cama a Quintana, el baló se'n va per la línia de banda, trau ràpid, no vol perdre ni un segon Rodri Rego. La pilota de nou per a la centrada, la col·loquen al segon pal, ve Sierra, no arriba Sierra, venia molt amunt. El baló que se perd per la línia de fons, com estan passant i passant els minuts, esperant i esperant els seguidors del Castelló que puc arribar com a mínim el gol de l'empat, però este que no arriba. Partit, la veritat, prou fluix del conjunt de Pablo Hernández. Només salvem a Matis. Queden 5 minuts i esa és l'única esperança que tenim, Emilio.
1: Sí, és el que diem. El resultat era el millor. El 1-0 este que estem aguantant hasta el final, però, bueno, és que són ocasions de l'Andorra i nosaltres molt poquetes ocasions i no se veu la possibilitat. Alguna jugada aislada, no? Però l'equip està partit, l'equip no troba les idees suficients per a poder fer mal, però el que falta, el cor sí l'està posant en el camp, eh?
0: Pues sí, hi ha lluita sobre el terreny de xoc, però fa falta alguna més, no?, per a guanyar equips que estan ben estructurats, que estan fent un bon partit, com ha sigut el cas de l'Andorra. Se mola anar Gala. Gala per la banda esquerra. Arranca l'italià perseguit ahí. En este cas per Quintana. Ojo, bon bolo per Álvaro. Álvaro que li vol pegar. Li pega Álvaro. Havia eixit molt ràpid, eh? Crec que era Molina. Per a bloquejar i s'envia a Menys. Sí, serà córner per a Castelló.
2: Aguantar el córner i Torre Valmartínez, Valero.
0: Bueno, m'imagino que a Manolo li queden fitxes, no? Te queden fitxes, no? Tira-li, no tingues por. No tingues por. Buidem la cartera. Buidem la cartera. Així podem vendre el que faça falta. Per un golet, ha tocat a la curta al Castelló. Córdoba, balo que ve rebutjat per a Suero. Nova opció de Suero, balo a la frontal. Esta sí, Álvaro Martino, bona córner. Ahí estava l'empat, eh? Que bé li ha pegat Álvaro Martín des de la frontal. I Obono, era Rodri, perdó. I Obono que l'envia de nou al cantó. Nova opció per tant per al Castelló. Emoció final. Busca en este últim arreo l'equip de Pablo Hernández la igualada en Andorra en un partit que se vull dir molt dolent per part dels homes de Pablo Hernández. Més fitxes, per favor. Fitxes, Manolo, fitxes,
2: acaba-les.
0: N'hi ha que tirar-ho tot. Nou córner per al Castelló. Balo de Suero, balo que busca primer pal. Rebutja de nou la defensa de l'Andorra. Això no s'acaba. Això no s'acaba de cap de les maneres. Fins que no empatin que no s'acabi. Nova opció.
2: Altre córner. Tres seguits.
0: Irra Suero. A l'aparato Suero. Baló passat al segon pal. La rematada que és i rebutja l'Andorra. Queda en no res l'acció. Baló parat. Emoció final. Però els minuts passen. Anem a entrar ja en el 42 de la segona part en Andorra. En directe el punt a punt. Per força que fem no serà. Andorra 1, Castelló 0.
2: No sé si teniu ahí fitxes o què teniu, però empat a 0 al marcador. El Martínez Valero no se meneja tampoc el marcador, eh? Pina?
3: No. Hi va haver una permuta, farà una permuta ara Facu Buenanote. Entrarà, donarà entrada Martínez Selmi a Facu Buenanote, que havia passat desapercebut als darrers partits i com una figura decorativa de la banqueta. Retira Tomàs Lemar, però és que està repassant estadístiques i recordant, l'Elx només ha tirat Salva una vegada entre els tres pals, que és el xut de la primera part de Gonzalo Villar i el xut a la creueta de Rubén Sánchez, perquè el Celta tampoc ha xutat entre els tres pals.
2: Si no s'ha xutat a Pérez en aquest partit, Toni?
3: No. Sí, sí. No sé, sembla més una partida d'escacs, no? Entre sí, entrenadors sí, sí. I entre...
4: Bueno, més o menys se passen la pilota, més o menys criteri en la zona d'inici i en la zona de creació, però després quan arriben a la zona de finalització, ahí les defenses estan imposant clarament els atacs.
3: Fins i tot, Toni, hi ha moments en què l'Elche té oportunitat per a buscar alguna coseta des de la frontal i sembla, a mi donen la percepció de que vol entrar fins la cuina amb la pilota i no vas a entrar fins la cuina amb la pilota, més amb aquesta teranyina que té també l'equip de Claudio Giraldez.
4: Sí, així no és. Ja t'he dit, aquí seu, aquests últims 20 metres, 20-25 metres de camp, i els dos equips estan siguent totalment inofensius.
3: Va Germán Valera des de l'esquerra, avui poca coseta de Germán Valera, no ha entrat en joc, com en altres partits. Roy Revivo, per a Facu Buenanote, toca bé ràpidament, corredor central, per a Martín Neto, a veure si xuta, no xuta Martín Neto, volia obrir al costat, serà córner perquè ha tocat el baló en Marcos Alonso, però no xuta, fill meu, xuta!
4: És increïble.
3: Volia buscar en la dreta a Biel Osorio, al tanque, però xuta des de la frontal. Altra vegada fins a donar una última passada, una passada extra, que són els bàsquet.
4: No, i ha tingut dues ocasions de xutar a porteria des de la frontal per un migcampista que és una oportunitat meravellosa per a fer gol, però ha optat sempre per un últim passe.
2: A veure el córner, va.
3: El balón a la curta, ahí para la centrada que intentaba Lucas Martín Neto, la pelota rebullada, cau para Rubén Sánchez, ay mare, que la tira a la boca y sí, de espectadores que hay darrere de la porta, que defensa Radu.
4: El món al revés, exacto, el món al revés, migcampista a la frontal de l'àrea no chuta y Lauri, y el lateral a 30 metros chuta. Pues, bueno.
2: Y a laterals y laterals, eh.
5: Que sí que els juteni són bons.
4: Això també és veritat.
5: I la Colen.
4: Bueno, Rubén ha anat més a finalitzar la jugada després.

0: una acció sí, pilota sí. parada
1: perquè no li pillarem.
0: Que està bé.
2: Castelló està raconant l'Andorra, Està raconant l'Andorra.
3: Bueno, i ara no era sé córner, no? Sí, tenia tota la pinta de ser córner. Diego Allende.
4: Bona l'oportunitat per al Celta, la que acaba de tindre Drueix després de l'errada de Rubén Sánchez, que no s'ha entès a Javi Morcillo. I el xut desviat, claríssima l'oportunitat per al futbolista francès, que acaba de salvar-li la vida a l'Els, que acaba de donar-li vida, bola extra en este tram final de partit. Resten 1 minut i 15 segons per arribar al 90 al Martí de Valero. Els 0, Celta 0 de Miracle.
2: Ha tornat a equivocar-se el mateix jugador que abans, Toni?
0: Sí, bueno, esta vegada l'ocasió és molt més clara. Bueno, l'altre era pràcticament de mig camp. Ara, és casualitat, no?, això del futbol, els dos equips que aposten per fer moltíssims passes per acabar una xua, i l'ocasió claríssima de gol ve d'un saque llarg del porter, de Radu, pentinada segon xua, que li cau al xuaor en una posició franca per a finalitzar l'ocasió més clara de la segona part.
2: Donen 4 en Andorra igual.
3: Sí, 4 minuts, han consumit ja 30 segons de la prolongació i tenim un jugador de l'Andorra a terra, ara es fa mal tot a tots els de l'Andorra. Però bueno, ahí està l'àrbitre per a aplicar les mesures que siguen oportunes d'estirar el partit un minutet més, però bueno, ara mateix partit parat, estan atenent a un jugador de l'Andorra i jo veig certa resignació en la parròquia albinegra des que estan allà a Andorra,
2: Sí, a la imatge ara.
5: Molta resignació, sí. Totes les cares són de...
2: Són exactes,
3: Estem pensant ja, bueno, dinem per lo menos, no?
5: Totes les cares són de...
2: Vaya partidet,
5: De reconèixer un mal partit, sí.
2: Fitxes es queden,
3: Sí, no? Però bueno, tampoc anem a inventar-se situacions d'atac, Salva.
5: Es queda una,
3: Fitxes n'hi ha que gastar-les quan toca. El valor que rebutja Sebastián.
2: Es queda una. Inventar-nos un córner,
5: Sí.
4: Al Martínez Valero viatjarem... Emilio, fins al 47, és a dir, dos només d'afegit. Que dona el Verola, dos només, ja està.
2: No, o sigui, 0 minuts en la primera part.
4: Vol anar-se'n ràpidament a casa. Allà va Germán Barrera, el baix, ara hi pot arribar el gol de Martín Neto, la 3, Radu! El xut de Martín Neto, un poc més endarrerit del punt de penal en l'interior de l'àrea. Ha xutat el ninot a Radu.
2: Era boníssima, Toni, la deixada de Valera. Que bona
0: Encara més clara que l'anterior, han tingut els dos equips el gol de la victòria. Ara són minuts també de cansament, de desajustos, i per un costat i per un altre costat d'ambició de voler guanyar el partit, i a veure si en estos... Bueno, ja
4: no me resten un minut i deu segons.
0: Exacte, no hi ha, pràcticament no hi ha temps.
4: El balón de Javi Morcillo, el deixa en el rol central, para el tanque, para Biel Osorio. Ahí cal donar celeritat, ahí va Lucas Cepeda, frena, la toca la curta para Martín Neto, el que ha tingut el portugués l'última. Facu Buonanotte frontal de l'àrea, la volia filtrar, la pilota dividida, se la quedarà el Celta de Vigo. Sergio Carreira, pot fer-se un xicotet en Boliga, el remat, la trau amb la dreta en el rol central para que la busque. Aquí l'Elche, se la queda, marca Aguado para Javi Morcillo. Vinga, que resten 40, 39, 38 segons, ja 37, perquè caduca el partit del Estadi Martín Valero. Elche 0, Celta 0, en Apunt Radio, en el punt a punt. Ruiz revive des de l'esquerra, crida el Martín Valero, Elche, però no hi ha pilota penjada a l'olla, no hi ha verticalitat. Víctor Xust al rogle central, però en camp del Celta, per a Marc Aguado, de 9 segons, 18, això s'esgota i no hi ha cap centrada. Va Lucas Cepeda, a veure si anima des de la frontal. No, la pilota la deixarà per a Víctor Xust. Germán Valera no la penja, ara sí, la pilota ahí a l'interior la buscava Facu Buonanotte, li pot caure a Rubén Sánchez, se la quedarà finalment Marcos Alonso. El temps està complit, el Verola Rojas, que mira el seu cronòmetre, final a l'estadi Martínez Valero, Elche 0, Celta 0.
2: Ara tornem ahí per al resum del partit, últims segons de partit Andorra, igual.
3: Sí, estem en la recta final, pot ser l'última. Baló per al Castelló, anem a veure si hi ha alguna centrada vist de l'àrea. N'hi ha que pensar, no n'hi ha que pensar, seu gens. El baló crec que és per a Rego que se'n ve cap a la zona de l'àrea. La rematada se va jugar ell tot sol. I la rematada molt desviada a la dreta de la porta d'Obono. De fet, se abracen ja els jugadors de l'Andorra. Bueno, també hem vist en aquests últims minuts el futbolista que és Ríkov, Este les ha fallat de tots els colors, Mare meva, el que ha fallat avui Ríkov.
5: No li passi una.
3: Si l'any que ve t'equipo ja pot tocar palmes, De veritat, no he vist tio més roïn en segona divisió, afortunadament. O no, Emilio?
5: Jo això de roïn no ho ha dit.
3: Ho dic jo. Això ho dic jo. Això, tu ho veus el que vulgui.
2: Mira.
3: Valor per Alberto Jiménez, t'has complit. el balón que l'anticipa de nou Sebastián, cau a terra Sebastián, bueno, encara li pega la pilotada a Sienra, el balón que se'n va per la línia de banda.
2: Adéu, l'Armester.
3: Resignació absoluta en el Castelló. Ahí Piqué, que també està dient àrbitro a la hora, no sé si ho diu en català o ho diu en espanyol, en qualsevol cas tot el món Piqué? Protesta l'àrbitre. El balón que el juga en llarg, balón que ve al cap de Sienra, toca Sienra, la busca ahí Álvaro Martín, poden traure la última, estira el partit de l'àrbitre, estem fora de temps, balón per a Suero, Suero, Alberto, Alberto per Antonio Gala, jugant ahí en banda esquerra, tardé moltíssim, finalment li entrega de nou la pilota, balón per a Córdoba, Córdoba de cara per a Gala, oh, wow. Gala li la dona al contrari, balón per a l'Andorra, el balón que ve retrucat, anem a entrar ja en el minut 50 de la segona part, li ho estan posant en safata l'àrbitre, que s'acaba de mirar el rellotge, el balón que espera el Castelló, balón per a Melló, la vol pensar Melló, balón que vola, Isa la vol Obono, Obono que l'agafa per dalt i això se va acabar, a veure si s'acaba o no, ara sí, sembla que ha xulat l'àrbitre la fi de l'encontre, final, final en Andorra, primera part absolutament de caraja dels homes de Pablo Hernández i després voler i no poder, en definitiva, primera derrota lliguera del Castelló.
2: Derrota, Emili.
5: Sí. Bueno, justa, justa, perquè al final ha sigut l'Andorra molt millor la primera, la segona part, ha tingut les, totes les ocasions pràcticament, ha tingut dos parades bones o bueno, en la de Rego que hem tingut faltant 10 minuts han pogut empatar, però al final Matis ha salvat el resultat de 3-4-0 inclús, ha sigut molt, molt clar la victòria de l'Andorra, falta d'idees, d'organització, jo crec també tàctica i de no trobar el model i de poder fer-li mal les idees, de poder fer-li mal a l'Andorra, i en tot moment jo crec que l'Andorra ha sigut millor equip avui i hi ha que felicitar-lo perquè no, el Castelló no ha estat bé.
2: No l'hem vist avui al Castelló, igual, en Andorra.
3: No. Molt erràtic, la veritat que la primera part està clarament sorprès per part de l'Andorra, que ha fet 25-30 minuts molt bons, la veritat. S'ha posat per davant i inclús el marcador haguera pogut quedar una miqueta curt. Bueno, diem, no?, que a veure si l'equip era capaç de reaccionar, si Pablo Hernández tocava alguna coseta en el test de descans, és de veres que ha fet canvis, però ja dic, l'Andorra no ha tingut tampoc excessives dificultats, ha tingut les seues oportunitats el Castelló inclús per a poder empatar el partit en un encontre d'anada i tornada, perquè l'Andorra tampoc és un equip que tinga ixo físic com per a que no se jugara per part del Castelló, però en el compo global d'intercanvi de colps crec que el resultat se quede curt per a d'ells, i el millor del Castelló, no sé què pensarà Emilio, però per a mi és Matis en un dia que perxucés.
2: Totalment.
5: Sí, Matis, a nivell defensiu i ofensivament Suor ha intentat fer moltes coses, però l'únic que possiblement destacaria a nivell ofensiu.
2: Perd el Castelló en Andorra per un gol a 0. Avui no ha comparegut l'equip de Pablo Hernández. Primera derrota en esta temporada, perd el seu invicte. La formació blanqui i negra vos han cortat el partit. En esta sintonia, la del punt a punt en apunte, Ràdio José Luis Gual i Emilio Isierte, gràcies als dos. Bona esperada.
5: Gràcies, Alba.
2: I hem de visitar també el Martínez Valero, perquè ahir l'Elx ha sigut incapaç de marcar, no ha perdut, però l'empat, quin regust vos deixa, Raúl, Toni?
1: Que este equip ha de tindre un poc més d'empenta, no? Quan arriba a la zona de tres quarts, no? Està molt bé la possessió, està molt bé atacats des de la construcció, des de tindre la pilota, però escolta, no pots anar tendre este partit amb només un xut en la primera part entre tres pals i un altre xut terrible en la segona entre tres pals, i gràcies que uno d'eixos de la primera part ha anat a la creueta, però clar, si no el claves no, però clar, molta més possessió. Però aquesta possessió on és? Segurament en els mapes de calor d'aquests que fan en els grafismes de les retransmissions televisives, el mapa de calor estarà més en el mig camp, en la teua parcel·la, que no a partir de la zona de tres quarts del camp del Celta de Vigo. A mi em deixa aquest tas, no? de ser un equip que li falta un poc de penta davant, un poc de més verticalitat i ser un poc més elèctric. No? Avui no ha demostrat l'Elche aquesta verticalitat i tornem a un partit en el Martínez Valero en què l'Elche, després d'haver passat per ací Barça, Real Madrid, Real Societat, avui el Celta no has guanyat, és el primer punt que rasques en tota la temporada en casa.
2: Ara escoltarem protagonistes de la mà de Raúl Pina. La teua valoració, Toni?
0: Pues que dona la sensació, veient a l'Elche, que li dona molta importància i s'exigeix molt en fase ofensiva, entrava la pilota a Chua o en la zona de creació, però després en ese últim terç de camp ja no s'exigeix tant, i en una categoria i en un equip que saps que vas a tindre poques ocasions o poques vegades, poques arribades a l'àrea rival, ahí jo crec que tindrien que tindre més exigència, més intensitat, més fam, és la sensació que dona. De totes maneres, avui ha hagut poc atac de, o poca finalització de, dels dos equips. Crec que el resultat és just, i per fer una valoració positiva de l'Elx, primer punt en casa i porteria zero, que això sempre és bo, i els punts són or per a l'Elx.
2: Toni Seligrat, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu a Toni Seligrat, que en companyia de Raúl Pina ens han portat este decebedor empat a 0, jornada 8 de Lliga en primera divisió al Martínez Valero entre l'Elx i el Celta de Vigo. Està per ser ja Paco Polita, ara sí que fem el relleu de presentador, ja era hora, Paco, que entrés en l'estudi, però anem a escoltar el flash interview a, crec que és Tete Morente, que estava aquí.
6: Sí, la verdad que ha sido un partido muy táctico, ¿no? A los dos equipos nos ha costado crear ocasiones, pero creo que hemos estado bien, hemos tenido ahí en el último minuto también para poder ganar. Una pena que no podamos darle una alegría a nuestra afición.
7: No es suficiente quedarse con la portería a cero, ¿no? Uno de los equipos más goleados es un motivo de alegría hoy no haber encajado, pero ¿es suficiente o no?
6: No, contentos no estamos, ¿no? Queríamos darle una alegría a nuestra afición, sumar los tres puntos, pero es importante tener la portería a cero porque eso te acerca más a la victoria.
7: Habéis sido mejores quizá que el Celta, habéis tenido más balón, habéis tenido más dominio del partido, pero no habéis llegado arriba. ¿Eso por qué? ¿Qué falta?
6: Bueno, creo que ha faltado un poquito de tranquilidad en la zona de arriba, ¿no? Sí que es verdad que yo también tenía línea de 5, era muy difícil entrar, pero bueno, estamos tranquilos, sabemos que la victoria en casa va a llegar y esperemos que sea el próximo partido después de estos dos que tenemos fuera.
7: Gracias, Tete.
6: Gracias.
2: Les paraules de Tete Morente després de l'empat a 0 del Elx. En dos minuts arribem a les 4 de la vesprada. Jo hauria d'anar-me a les 4, però mira, que en dos minuts Paco jo me malla. Que nosaltres anem. Gràcies per l'atenció parada, però el punt a punt continua, que tenim encara moltes coses que contar-vos. I així ara mateix hi ha molta gent en l'estudi. Està Mònica, així dins. Vinga, fem un alto en el camí i tornem de seguida. El punt a punt que continua.
8: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Posar-se al front del programa pioner de la ràdio esportiva valenciana és cada vegada com una muntanya russa. No saps el que va passar, no és fàcil, però funciona, saps? És la màgia del poliesportiu valencià.
10: I és l'espai de referència per saber tot el que passa als terrenys de joc. Amb una minuciosa atenció als equips de la nostra comunitat en totes les modalitats. Punt a punt. Les retransmissions esportives de la nostra terra a la nostra ràdio. A Punt Ràdio. Sintonitza.
8: Prepara el teu kit d'emergència domèstic. Sempre és bo estar preparats. En època de fortes pluges, tingues a mà a casa un kit bàsic d'emergència. Una llanterna de piles, evita l'ús d'espelmes per risc d'incendi, una xicoteta farmaciola, aigua embotellada, menjar que no necessite cuinar-se, els medicaments habituals i els teus documents d'identitat. Estar preparats ens fa més forts. La prevenció comença en tu. És un consell de Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A Torrevieja, 100.5.
10: Punt a punt. Esport en estat pur.
11: Les 4 en punt de la vesprada, deixem a Salva Folgado, que se'n va a dinar, i ja heu vist l'efecte Salva Folgado d'este matí. Dos partits de primera i de segona divisió sense victòria, malauradament per als nostres. Jo crec que hem de posar ahí un candat o qualsevol cosa en la porta de l'estudi, perquè si no, no n'hi ha manera. Però bueno, ja sabeu, continuem en la sintonia del punt a punt. Sempre estem a l'altre costat de la ràdio, de 12 del migdia a 12 i mitja de la nit, sempre, cada dissabte i cada diumenge, la sintonia de l'esport en valencià, en A Punt Ràdio. I ara mateix pendents de les declaracions dels protagonistes en el postpartit del partit de l'Elx, que recordeu ha empatat a 0 davant el Celta, i del Castelló, que ha caigut 1-0 davant el Andorra de Gerard Piqué. És el seu president, no és el seu entrenador. De seguida escoltarem també a els tècnics, a Martín Anselmi i, com no, a Pablo Hernández, i farem un xicotet repàs de tot el que ha passat durant tota la jornada, des de les 12 del migdia, amb els partits de segona federació, de tercera federació, bàsquet femení, la victòria de València Bàsquet i també el poliesportiu. Però ara mateix, com deia abans Folgado, estem pendents, per exemple, del partit d'Anoeta, Real Societat Deportivo de la Coruña, que comença d'ací a 14 minuts, un duel que ja ha presentat abans Álvaro Molina, i també que va comentar el nostre míster Santi Marín. Hola Santi, què tal? Bona vesprada.
12: Molt bona vesprada, Paco.
11: En una jornada en la qual ahir passaren cosetes en primera divisió. Malauradament per al Villarreal, per exemple, no va poder rascar res en la seva visita al Bernabéu i tota la polèmica habitual en eixe gol de Vinícius anul·lat, la roja, el tironet del pèl, eh? ¿Qué te pareix, el tironet del pèl?
12: Tenim un perruquer nou en la lliga.
11: Perruquer nou, sí. Diuen que no és Vinícius, que és un doppelganger, que és un tio que està fingint ser Vinícius. Pues igual és perruquer, no descartem absolutament res, però bueno. I d'un Deportivo que avui visita una Real Societat que no ha començat bé la lliga, eh? L'efecte Pellegrino-Matarazzo poquet a poquet està esvaint-se.
12: Sí, el que passa que ve de victòria. Recordem que es va guanyar en Mestalla l'última victòria, que ja fa molt de temps, perquè el paró este de seleccions ens ha deixat un poquet xelats, perquè val la pena estos parons perquè disfrutes, com quan te'n vas de vacances, perquè saps que té la selecció espanyola i disfrutes mirant futbol i no vas a patir. Però ara tornem a la realitat i anem a veure l'equip de Pellegrino Materazzo, que ara suposo que ho analitzarem, però presenta una novetat en l'alineació respecte a Mestalla, però que en casa es deu de fer fort davant un Deportivo La Coruña que ve mermat per baixes també, però sobretot baixes importants com la de Aubameyang, però que ha sabut fer un bon mercat i està sent un dels equips que sorprèn la Lliga Espanyola.
11: Efectivament, i anem a aprofitar. Álvaro Molina, te saludo jo. Hola Álvaro, què tal?
13: Hola, bona vesprada.
11: Anem a aprofitar perquè són 12 minuts per a començar el partit i anem a recordar en què va eixir la Real Societat i en què va eixir el Deportivo de la Coruña.
13: Perquè hi ha alguna novetat en la Real Societat de Matarazzo, que juga en Àlex Remiro en la porteria i sa línia de 4 per a Pablo Marín, Mamadou Sarr, John Martín i Sergio Gómez, per davant Ángel Herrera i Carlos Soler, Lucas Uchich, Barrenechea, engancha Zakarian y en punta no está Mikel Oyarzabal, juga Gonzalo Guedes. Per part del Deportivo, que acumula moltes baixes importants, juga Leo Román en la portería, la línea de 4 per a Chimo Navarro, Ede Jiménez y Cuagliata, per davant Mario Soriano y Diego Villares, bandes David Mella y Jeremay, en punta Luis Micruz, Ambil, Ensongo.
11: Ensongo, Bill, ese hombre que en segunda división l'any passat va trencarla y que de moment està acostumant-se, però, bueno, Mestalla va fer un partidàs, el col·lega, els deberes. I també la Real Societat que trau, pues mira, Gonzalo Guedes titular, no? Que ja és una bona notícia. Va ser un partit interessant, me pareix, a partir de les 4 i quart.
12: Sí, sabem la Real Societat, que com hem dit abans, ve d'una victòria, algunes novetats. Per exemple, em sorprèn que després del bon partit que fos Mestalla o quien avui no juga d'inici, però sí que és de veres que manté la línia defensiva amb Punjó Martín, que per a mi està cridat per a ser internacional i absolut. Recordem que aquest estiu ha sigut inclús pretingut per a un equip important com és el Futbol Club Barcelona i que jo el veig com a un futur central a la costa de Pau Gubert, sí.
11: Va ser un duel molt interessant el que deia, en una jornada en la qual estem pendents del protagonista, en este cas del Lels Club de Futbol, el seu tècnic Martí Anselmi, i també de Pablo Hernández, que m'imagino que serà el primer en eixir, no? Ara després d'ací uns minutets en la derrota del conjunt orellut en la visita davant el Andorra. I també anem a aprofitar i l'anem a avançar, perquè el partit comença d'ací a 25 minuts, però com és un tio inquiet, anem a aprofitar i fem la primera comunicació per al partit del futsal de Peñíscola. El futsal que no ha parat durant el paró de futbol internacional en les darreres 3 setmanes. Ja estem en la cinquena jornada de primera divisió, o primera federació, com més vos agrade, des del pavelló Juan Vizcarro, un duel que comença a partir de les 4 i mitja, d'ací a 25 minuts, eixe Peñíscola-Córdoba, i esperem que el Córdoba pues patisca la mateixa sort que l'altre Córdoba, que va visitar ahir el Deportivo Eldense i que va caure per 2-1 en segona divisió. Un partit que anem a contar en el punt a punt de la mà de Toni Galindo, que ja està preparat. Hola, Toni, què tal? Bona vesprada!
14: Hola, bonic, què tal, don Paco? Molt bona vesprada. Efectivament, bueno, un partidàs. Anem a veure si el Peníscola pot aconseguir aquests tres puntets que les penden cap amunt de la taula classificatòria. Recordem que està ara en el lloc 11 amb 4 en la Caseller. El Córdoba, que és penúltim en la classificació, amb només un punt, fruit de un empat, tres derrotes té l'equip andalús, no coneix la victòria en el que porta de temporada el prepar de l'equip castellonenc, una victòria, un empat, dos derrotes, així que tot preparat per a esta quinta jornada de la Lliga Prime Futsal. Anem a veure què passa en esta temporada post Santi Valladares, que que va ser, bueno, pues va aconseguir el major èxit que té el Peníscola en el seu palmarès, que és aquesta Copa d'Espanya que va aconseguir en 2025. Anem a veure com...
11: I se va jubilar, no? Tornar a Galícia.
14: A veure què fa Gerard Pussó, no? El nou míster del Peníscola, a veure si té la sort de, i l'encert de dur el Peníscola per la mateixa trajectòria.
11: Tot presentat de cara a aquest duel que, com deia abans, vos anem a contar en la sintonia del punt a punt. I nosaltres anem a aprofitar 4 i 6 minuts d'ací a 9. Comença el partit en primera divisió que vos anem a contar. Eixe duel entre la Reial Societat i el Deportivo. I anem a fer un xicotet repàs, mini ronda, per a ubicar tot el que ha passat durant tot el matí. Començant, evidentment, per primera divisió, Elx 0, Celta 0, un duel que vos hem contat en el punt a punt amb Raúl Pina i Antoni Seligrat. L'Elx que ho ha intentat, ha tingut una ocasió claríssima pràcticament al final per part l'aturada ha estat de Radu i l'ocasió ha estat per mitjançant d'este jugador que estava en el València cedit i que se m'ha acabat d'oblidar el nom. Bueno, ocasió clamorosa, en el tram final, Germán Valera, ahí está. En el minut 91 no ha pogut aprofitar i l'Elx que només ha pogut puntuar i sumar un puntet a casa. Recordem que avui el Real Societat Depor comença a les 4 i quart, el Betis Osasuna a les 6 i mitja i el Racing València a partir de la jornada viscosa a partir de les 9 de la nit. Per a demà queda el Llevant Sevilla. Ahir, vos recorde els resultats, el Real Madrid que va guanyar finalment en polèmica 1-0 al Villarreal, el Barça que va tombar 3-0 al Getafe, a la vez 1 Atleti de Madrid 2 i el Málaga 1 Espanyol 1 de divendres. El Rayo Athletic Club se va suspendre o ajornar per eixe llançament d'objectes al terreny de joc que va obligar a l'àrbit a Sánchez Martínez a parar-lo una vegada, dos vegades, i la tercera el va suspendre de forma definitiva. Això respecte a primera divisió. En segona divisió, el Andorra 1 Castelló 0 d'este matí, l'Andorra que només en un gol solitari no lo ha fet falta massa més, ha dominat sobretot en la primera part al Deportivo Castelló. El gol ha estat de Moro Sidibe per a donar-li el triomf al conjunt andorrà. El Castelló millorat lleugerament la segona part, però no ha sigut suficient i no ha pogut puntuar el conjunt de Pablo Hernández en la seva visita al Principat d'Andorra. 4 i quart se disputa l'Almeria Leganés, 6 i mitja el Mallorca Las Palmas i a les 9 el Cádiz Sporting. Recordatori, demà se juguen 4 partits de segona divisió. És festiu, festa nacional, però el Valladolid Albacete és a les 2, el Burgos Granada a les 4 i quart, el Oviedo Eibar a les 6 i mitja i el Tenerife Girona a les 9. I anem a recordar que ja s'han disputat esta jornada. Ahir, el Celta de Vigo B4, Real Societat B1 i l'Eldense 2, Córdoba 1. També a primera hora la derrota del Ceuta 1-2 davant un Sabadell que va guanyar en un home menys. Jo crec que també és molt cridaner. I en primera federació, en eixe grup segon, este matí s'ha disputat l'Antequera 1, Cartagena 1 i estem pendents de la resta de marcadors de la vesprada. Per exemple, l'Europa Algeciras que se juga a les 6 i quart i a les 7 menys quart el Rayo Majadahonda Múrcia. A les 9, gran partit, Atlético de Madrid B, Real Zaragoza. Per a demà, 6 i quart de la vesprada, horari lamentable, Hércules Sant Andreu en el Rico Pérez. I este cap de setmana en la categoria ja hem viscut, per exemple, el 3-3 ahir entre el Jaén i el Villarreal B, un Villarreal B que va avançar-se per 3 vegades en el marcador i no va ser suficient, la victòria del Teruel 1-0 davant l'Alcorcón, 2-2 entre Àguilas i Huesca, Torremolinos 2, Nàstic 2 i per últim Eivissa 1, Madrid B 1, que se va jugar, recordem, el passat divendres a la nit. També durant tot el matí hem estat molt pendents dels marcadors de la segona federació del grup tercer que va disputar el gros de la jornada en el dissabte. Per exemple, marcadors d'avui. Múrcia B, 1, Yeclano, 1. Deportiva Minera, 3, Castellonense, 2. Derrota de l'Unió Esportiva Castellonense. El Peña Deportiva, que s'imposa 3-1 a l'Orihuela també. Empat a 2 entre Atlètic Balears i Mallorca B. I per últim, la victòria del Poblense, que li ha guanyat al Castelló B per 2-1. Per a esta vesprada, juga l'Intercity, Cieza Intercity a les 5. També juga el Deportivo Alcoyano, UCAM Múrcia Deportivo Alcoyano a les 5. I per últim, la Nucía Lorca Deportiva, que se disputa a partir de les 6 de la vesprada. Recordatori de que ahir l'Elx Licitano va a granar al València Mestalla per 4-1 en una primera part excelsa del conjunt filial del quadre Franja Verd, 3-0 i a banda l'expulsió del jugador del València Mestalla en la segona meitat va maquillar lleugerament el marcador, però molt superior el filial de l'Elx il·licitant de l'Elx en el partit d'ahir en el derbi de filials. I faltava per comentar els marcadors de la tercera federació d'eixe grup sext, que pràcticament també ahir va tindre molts dels partits. Primer repassem, d'este matí el Torrevieja 2, Saguntino 2 i el Torrellano 2, Soneja 0. A les 5 se juga l'Eldense B, Valduixó, i recordem que la resta de marcadors ja s'han disputat este cap de setmana. Per exemple, el Torrent Hércules B, el Utiel 0, Llevant B 3, Torrent 0, Hércules B 1 i per últim Villarreal C 3, Buñol 1. Tots estos són de divendres. I ahir, Crevillent, en dos expulsats, va guanyar 3-2 a l'Ontinyent, l'Atzeneta, que va empatar 1-1 davant el A0, i l'Espanyol de Sant Vicent, que va empatar 1-1 davant el Roda. Tot això respecte al futbol de primera i de segona divisió, i també de categories inferiors, com és la primera, la segona i la tercera federació. També estem pendents, com no, del bàsquet durant tota la jornada. Ja sabeu que Barça-València se juga a partir de les 7 i que anem a contar-lo en la sintonia del punt a punt, i que este matí estàvem pendents també, com no, de les xiques, de la victòria del València-Bàsquet, que ho ha fet, jo crec, molt, molt senzill en la seva victòria a Estudiantes. És 70-99, més 29 per al conjunt valencià, el conjunt taronja, en la seva visita a Estudiantes. Tot això respecte al contingut avui en el punt a punt. Hem estat molt pendents durant tota la vesprada. I a les 4 i 12 minuts, quan comencen a eixir els protagonistes a la gespa, ja sabeu que en la sintonia del punt a punt estem molt pendents de les rodes de premsa. Electric Consulting, la consultora energètica amb més prestigi d'Espanya, t'ofereix la roda de premsa de Pablo Hernández.
15: Pues este Andorra Castellón, si identificáis con nombre y medio para preguntar. Víctor.
16: Hola, Pablo, Víctor Udimonis para Sino Radio Castellón. Bueno, llegó a la primera derrota de la temporada, se ha alargado mucho esta muy buena dinámica. ¿Qué le ha faltado hoy al equipo para poder no conseguir los 3 puntos?
15: Muchas cosas. Hoy la verdad es que muy, muy cabreado. Yo creo que nos vamos todos muy cabreados, ya no solo por la derrota, porque puedes perder, esto es fútbol, sino por la manera que ha sido, ¿no? Yo creo que hemos entrado muy mal al partido, sabíamos que nos íbamos a exigir mucho y el equipo hoy pues no ha entrado bien al partido, le ha costado mucho. La primera media hora ha sido muy, muy mala, ya no solo en cuestión de creación de juego o de con el balón, sino a la hora de presionar, no el equipo no ha presionado como estamos acostumbrados. Obviamente soy el primer responsable. Tal vez no he sabido transmitir al equipo lo que este partido necesitaba desde el principio. Pero bueno, cabreado por eso, ¿no? Porque sabemos que era un partido importante, queríamos seguir con la dinámica positiva, queríamos brindarle la victoria a toda la afición que ha venido, la que ha entrado al estadio, la que no han podido entrar, y nos vamos con esa sensación de que obviamente el Andorra ha hecho muchas cosas bien, ha tenido más ocasiones, sobre todo al final, porque bueno, ya hemos ido a tumba abierta hacia arriba, pero me da con la sensación esa de que no hemos competido hoy el partido como requería.
17: Por allí.
18: Buenas, Pablo, soy el Romero de Radio Nacional de Andorra. Te pregunto si es el partido más incómodo que recuerdas de lo que va de temporada, por lo que se ha visto, y también preguntarte qué le ha faltado al equipo en la segunda parte, donde sí ha tenido mucho más balón, ¿no?, y más personalidad.
15: Sí, incómodo, pero como he dicho, obviamente el Andorra ha hecho muchas cosas bien, pero más que incómodo, en muchas fases se lo hemos hecho fácil a ellos, ¿no? Por esa falta de intensidad en la presión, por esas toma de decisiones muchas veces con balón, sobre todo, como dices, en la segunda parte, que hemos podido cambiar el sistema, hemos emparejado también la presión, y a ellos les costaba mucho más salir, hemos tenido mucho balón, recuperábamos mucho más rápido, y luego pues no hemos sabido, ¿no?, tomar buenas decisiones, hemos tenido varios acercamientos, varias ocasiones, y ya al final, pues bueno, era un poco un correcalles, porque era lo que nos convenía también. Pues vas perdiendo, queda poco tiempo y te conviene pues atacar, sabiendo que vas a dejar mucho espacio detrás y te pueden pillar a la contra, pero al final es lo que pedía el partido para intentar empatarlo. Y bueno, nos ha faltado pues muchas cosas, obviamente, con y sin balón, como he dicho, tal vez sea el máximo responsable yo, porque me he equivocado a lo mejor en el sistema o en transmitir a los jugadores lo que el partido requería, pero bueno, esto continúa, hay que aprender de esta derrota y pensar ya en el siguiente.
17: Víctor.
16: Hablabas del sistema, hemos visto esa línea de cuatro atrás, hemos visto en punta a Raúl, no sé de primeras que buscabas, ¿no?, con esa formación y que no has conseguido encontrar.
15: Pues bueno, buscaba atraer su presión, sabíamos que muy probable nos iban a venir mano a mano y eso pues iba a hacer que en su última línea pues tuviéramos a lo mejor espacios y bueno, pues Raúl es un jugador que ataca bien los espacios y lo que buscábamos, pero como he dicho, pues no ha salido nada del plan de partido, no ha salido las cosas como queríamos hoy, por muchas por muchas circunstancias. Y lo he dicho, pues aprender, yo el primero, y a pensar ya en Las Palmas.
16: Sí, en la recta temporada se veía un Castellón que a nivel ofensivo, bueno, jugaba a otra velocidad, y es verdad que los dos últimos partidos, tanto frente al Ceuta como frente al Andorra hoy, hemos estado ahí un poquito más escasos de ocasiones. La primera ocasión que era del partido de tiro a puerta ha sido en la segunda parte el chut de Íñigo Córdoba. ¿A qué le puedes achacar esto? ¿Es más mérito del rival o es que estamos un poco más espesos en cuanto a juego?
15: Yo creo que las dos cosas. Obviamente el rival siempre tiene, hay que darle el mérito que tiene por cómo plantea el partido, pero luego nosotros, está claro que estos últimos partidos nos ha faltado fluidez, nos ha faltado intensidad, porque la intensidad muchas veces solo se mide en defensa cuando presionas, y en ataque también la necesitas, ¿no? Para tirar desde el marque, es para esa movilidad que nos está faltando, y es algo que vimos el otro día contra el Ceuta y que hemos vuelto a ver, pero bueno, tendremos que trabajar más, seguir trabajando en nuestra idea, en lo que queremos, y ponernos las pilas todos, yo el primero, para salir de esta dinámica, ¿no? De malas sensaciones, ¿no? Estos dos últimos partidos, y nada, el sábado tenemos una oportunidad para hacerlo.
17: ¿Gastes molt en llum i gas? T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
11: El titular de Pablo Hernández, no ha eixit res del plan de partit. Jo crec que prou evident, perquè el Castelló fora de casa avui no ha estat al seu nivell. Ja està en marxa el futbol en Anoeta. Álvaro.
13: I ha rodat la pilota en esta jornada 8 en Anoeta entre la Real i el Deportivo. La Real vestint amb la seva equipació habitual de blanc i blau, i el Deportivo de la Corunya amb la segona equipació tot de negre. Primers minuts en Anoeta, com diem, Real Societat 0, Deport 0.
11: D'este Deportivo, Santi, que no se comporta com un equip que acaba de pujar, eh? Almenys futbolístic és un equivalent, atrevit, i a banda té futbolistes de molta qualitat.
12: Efectivament, i sobretot que vol tindre bon tracte de pilota i sobretot jugar en camp rival. No és el típic equip que acaba de pujar, com bé dius, i espera l'equip rival en el seu camp, que s'aproximen, buscar transicions, sinó que és atrevit i deixa buscar a la Real Societat, que ens ha sorprès amb, pareixia que era aquest és el que anava a ser davanter, i finalment són Zakarian i Suzy, que es fiquen en la punta d'atac, i Guedes passa a banda esquerra, com este Álvaro.
13: I la primera que pot ser bona, que espera Gonzalo Guedes, el portuguès. Gonzalo Guedes, que la posa a la frontal. Arriba bé l'ajuda de Mario Soriano. La pilota a les mans del porter Leo Román. I és un partit també que els dos, encara que no arribem massa bé, però espera mirar a Europa. Vull dir, si guanyen, qui guanya dels dos es clava ja en aquestes primeres 6 places. I clar, ja és algo seriós també.
12: Sí, és que anava a comentar-te que llevant dels dos primers, però dos primers no, llevant del líder, que és el que es va un poc més destacat, els altres equips estan la cosa molt igualada, molt apretada, i si eres capaç de guanyar dos partits seguits, el plantes d'alt, inclús en una situació un poc còmoda. Sin embargo, per altra manera, perds dos partits seguits i t'has que anar mirant de reu i cap a la zona baixa.
13: La pilota que espera el conjunt local és Mamadou Sarr jugant per a Sergio Gómez de la tarda esquerra, tornant a jugar endarrerint, posant en algun sobresalt al porter a Àlex Remiro, que ja controla la pilota, conduís dins de la seva àrea el Deportivo, que no va tampoc a buscar, esperant un poquet. Ara Remiro continua conduint, esperant que algú salte. No salta ningú, a veure què fa el porter de la Real Societat, buscant algun destinatari. La pilotada llarga que ve a la silla, a la part esquerra, salta Jiménez, la volen guanyar en el centre del camp, la pèrdua del Deportivo de A Coruña, i traurà servici de banda per a la Real. I també comentar, perquè són importants, les baixes del Depor. No està Aubameyang, que és l'home més important, sobretot en este inici, són 5 gols.
11: És que ha tirat el carro moltíssim, efectivament.
12: Important i determinant, perquè pràcticament no hi havia partit que aconseguiràs 3 punts al Depor sense el gol d'Aubameyang, o sigui, era el gol important per aconseguir aquesta victòria.
11: No només són els gols, el que genera, el que arrossegava també, ja la resta d'equips, després del primer, la primera i segona jornada ja dius... o a Mellang, tal, bueno, a partir del segon partit i la resta ja s'han pres seriosament aquesta amenaça, i arrossegava també a nivell de marques i tot, se va a veure en Mestalla, de fet.
12: I sobretot en l'edat que té.
11: Efectivamente.
12: En la edad que te, bueno, en Mestalla no, contra el Valencia, porque jugaban en el camp del Depor.
11: Efectivamente, en el camp del Depor, sí señor. En Songoville y Aubameyang ese día van tornar sí. bochos a la defensa.
12: Eso ya que recordar aquella carrera que el Iguanyà cree que va a ser a Jesús Vázquez en la velocitat. En la
11: ja saps, Santi, els 40 són els nous 30.
12: Sí, sí,
11: els
12: 50
11: sí. els nous 40. Que bueno, ara...
12: Entonces així estem per a jugar
11: estem
12: nosaltres.
11: Estem per a jugar, jo no. Bueno, Toni Galindo igual sí, però jo no estic per a guanyar. Però bueno, aprofitem el minut i resulta que ja apareix Anselmi per el camp de l'Elx.
13: Minut 4, en Anoeta, Reial 0, Depor 0.
11: I com hem comentat abans, Electric Consulting, la consultora energètica més prestigi d'Espanya, després d'este empat a 0 entre Elx i Celta, t'oferís la roda de premsa de Martín Anselmi.
19: Micro. Hola Martín, buenas tardes. Paco Gómez de Radio Marca Elche, Tele Elche es en radio. No sé si este empate te deja satisfecho, si crees que el Elche ha merecido la victoria por la puesta en escena. Es cierto que en el último minuto habéis podido ganar y también se ha podido perder, pero en el cómputo general, ¿cómo te marchas?
20: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el Celta, lo dije, ¿no?, en la semana, es un equipo al que es difícil no solo marcarle, sino que generarle situaciones de gol. Sabe defender bien en ese bloque 5-4-1. Es un equipo que encaja muy poco gol, los números lo dicen. Entonces eso te lleva a que las pocas situaciones que vas a tener hay que concretarlas. Si no me equivoco, viendo Celta con Real Sociedad, al principio Real Sociedad falla un gol abajo del arco increíble y después prácticamente no le generó ninguna situación. Entonces son equipos que defienden bien y que hay que saber entrarles, hay que tener paciencia porque cualquier pérdida ellos la pueden aprovechar para transicionar. Y creo que eso lo hicimos bien, creo que competimos bien, creo que manejamos el partido, el control de la pelota. Probamos por momentos con un 4-2-4 poniendo dos delanteros para ver si con cuatro podíamos fijar a esos cinco y ya generarle más peligro, más presencia dentro del área. Probamos con extremos a pierna hábil o a pierna cambiada cuando entró Lucas. Cambiamos el perfil del delantero después con Abiel, que es un poco más de espacio. Creo que construimos bien, creo que el equipo no cometió errores a la hora de atacar, ni mucho menos a la hora de defender. Y después la palabra satisfecho o no, al final me tengo que quedar con cómo competimos y creo que compitiendo así siempre vamos a estar más cerca de ganar.
21: Cristian. Hola, mister, buenas tardes. Cristian Ejean, directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Hoy decía Claudio Giraldez, el técnico de Celta, que el Elche había sido superior. Reconocía que habéis entendido mucho mejor los aspectos del juego y que no han estado cómodos. Además, también eso se une a la portería cero, la primera portería cero de la temporada. Me imagino que también es un dato muy positivo después de tantos goles que se habían encajado anteriormente.
20: Buenas tardes, Cristian. Yo creo que el equipo va en evolución. Y se demuestra en cada partido. Merecíamos la portería cero, porque lo repito y lo vengo diciendo aquí en conferencia de prensa, y no porque ahora hemos terminado con la portería cero, que para mí el equipo defiende bien cuando se organiza, cuando estamos juntos. Es un equipo al que no le crean muchas situaciones de gol, el Elche. Los errores o los goles venían de por ahí de errores más puntuales o más no forzados que de un ataque organizado de parte del rival. Sí, creo que lo trabajamos bien al partido. Creo que íbamos a entender dónde iban a estar esas ventajas que eran muy mínimas. Sabíamos que íbamos a depender de que cuando encontremos esa ventaja, mucha finura a la hora de su último pase. Es cierto, y no es una excusa, al final el calor pesa, la cancha se termina secando, entonces te termina no provocando esa velocidad que necesitas contra estos bloques bajos. Así todo, quiero destacar la competitividad de los jugadores, porque con este calor, yendo a presionar hasta el final y robando una pelota en el 90 más 1 y teniendo la más clara del partido en esa instancia, con ese tiempo de juego, me parece que habla del hambre que tienen nuestros jugadores y el deseo que teníamos de llevarnos los tres puntos.
21: Adrián.
22: ¿Gastes molt en llum i gas? ¿T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
11: Hem escoltat els protagonistes del matí, a Pablo Hernández en la derrota del Club Esportiu Castelló per 1-0 davant l'Andorra, i en este cas a Martín Anselmi les seues primeres 2-3 respostes després d'eixer empat a 0 en el camp del Martínez Valero davant el Celta de Vigo. Tornem a Anoeta. Álvaro, estos primers minuts de molt de tanteig,
13: I la primera que ja la podem anotar, que ha sigut de Jeremy, l'ha tingut el Depor en una jugada seua clàssica en banda esquerra, clavant-se cap a dins, i ese llançament potent que no ha trobat, sí que ha trobat porteria, però no ha trobat eixe forat per poder fer el primer del partit. Camilla del 10, 0-0, però ja ha avisat el Depor.
11: Ja comença a arribar, Santi, amb eixe punt de verí que té,
12: Sí, un Depor que, com bé diem, no ens sorprèn, però que ha eixit molt valent, amb una pressió alta, i està creant-li dificultats en la treta de pilota a la Real Societat, una Real Societat que és Remiro qui està llançant els atacs inicials, perquè no troba les passades interiors, i al final són pilotes llargues que acaben davant la defensa del Depor, que solventa prou bé.
13: Ui, quin llançament ara del porter Leo Román, que també és un altre segur baix pals. Quina mercat de fitxatges que ha fet el Deport també en guany. Espectacular. No pot estar també Marc Casado, que també s'ha lesionat. Són dos baixes, ell i Aubameyang, però és que té molt. I ha fitxat també a Jiménez, que és estrany, com un central que era molt potent, sobretot en els inicis en l'Atlètic de Madrid, has acabat en un equip que acaba d'ascendre de segona.
11: No, és una sessió. Jo crec que al final van trobar eixa fórmula pràcticament l'últim dia de mercat. Però va ser un d'eixos moviments en els quals, per exemple, el València va preguntar, i quan va preguntar, és que ja arribes tard. Arribes dos dies tard.
12: I també hi ha que tindre en compte que l'Atlètic Madrid, si té que cedir-lo, va cedir a un equip que, en teoria, encara que el València, tots volguen que fora capaç de fer-li ombra a l'Atlètic Madrid, però davant d'equips que no van a poder competir-li.
11: Una cosa, a nivell d'inversió, el Depor li ha pegat un menys gros al València i a molts altres equips de primera edició.
12: Inclús recorda que arrel de la lesió d'Aubameyang ha sonat José Lu Matu
11: com
12: per a poder incorporar-lo, però que al final s'ha anat a Aràbia, però que ha estat allà en la terna de possibles substituts d'Aubameyang, que lo que vol dir que no tenen en curt i que van aposten molt fort per fer una bona temporada en esta tornada a la primera divisió.
11: Un segonet, perquè estem ja amb imatges d'eixe Juan Vizcarro, Toni Galindo, d'un Peñíscola que vol, novament, retrobant-se en la seua afició, i vol tornar a brindar-li una nova victòria a casa.
14: Sí, seria la primera en el que porten de temporada, la primera victòria si aconseguís sumar els 3 punts a la Peníscola. Tenim, per cert, 5 inicial. Tenim Lucas Acosta en la porteria, Carlos Sanz. També està Pablo Muñoz, Diego Sancho i Marc Puigbert. Així que aquests són els 5 jugadors que afrontaran este duel contra el Córdoba, el 5 inicial del Peníscola, que entrena Gerard Pussó.
11: Tot preparat en el Juan Vizcarro. Continua en marxa el futbol en Anoeta, Álvaro.
13: I ja falta, no, la deixa continuar perquè pot ser bona. La pilota que va en banda i ja controla el lateral Quagliata, jugant cap a dins per a Mario Soriano. La torna a deixar per al lateral l'italià Quagliata, deixant-la cap arrere per al central Ede. I ja en calma el conjunt d'Antonio Hidalgo. És Jiménez qui té la pilota en el centre del camp, jugant per a Diego Villar, és el capità. El migcampista jugant per a Mario Soriano. Ja es gira Mario, jugant per a la central Ede, que ja controla en cama esquerra, jugant altra vegada per a Quagliata, la de Reial defensant Quagliata, deixant-la darrere també per a Mario Soriano, que ja mira a veure aquí la pot jugar per a Diego Villares, que ja controla, que ja conduís, se'n ve cap a dins Diego Villares, jugant per a Mario Soriano altra vegada. Al compàs d'estos dos és com juga també el Deportivo, tant Diego Villares, però sobretot Mario Soriano, sí, que té molta qualitat.
12: Sí, Mario Soriano, que ja la coneguem de la temporada passada, una peça clau en l'ascens, però que en esta primera divisió està donant les classes de que sol donar un mig centre que no sols és defensiu, sinó també creatiu, s'atreveix a demanar pilota, és un home, com ara se sol dir, box to box, i que arriba també molt bé a frontal d'àrea per haver recuperat en eixa pressió alta, o bé també per a finalitzar jugades.
11: Aprofite perquè arribem a les 4 i mitja en punt de la vesprada. Anem a començar, no rondes, perquè encara només n'hi ha dos partits en marxa, però ara de seguida afegirem un tercer. Primer de mani, minut i resultat en Anoeta, Álvaro.
13: Minut 13, Reial Societat 0, Depor 0.
11: Tot preparadíssim en el Juan Vizcarro en el futsal, Toni.
14: Està a punt d'arrencar la primera part, traurà del rogle central el Córdoba, ja passa la pilota en moviment, l'equip andalús, ahí està pressionant i jugant el Peníscola, així que ja roda la pilota el Juan Vizcarro de Peníscola. Peníscola 0, Córdoba 0.
11: I anem en eixa primera comunicació amb Múrcia. Perquè arribem a la sexta jornada de la segona federació d'eixe grup tercer. Tenim a dos dels nostres que tenen partit esta vesprada i estem molt pendents d'eixe duel que se va a disputar, si no m'enganyen, la condomina, mítica condomina, a Múrcia, UCAM Murcia, Deportivo Alcoyán, un duel que comienza en mitja hora y que nos va a contar el nostre Gonzalo Blanes. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Bona vesprada.
3: ¿Qué tal, Paco? Salutacions, punta a punta, Pont Radio, la mítica Coldomina, efectivament. No confondren en la nova, en la nova, Enrique Roca.
11: Està al costat de l'autovia, no? Bàsicament.
3: Correcte. Este no, este està al costat de la plaça de Bous, en el centre de Múrcia. Ha heredat este estadi el UCAM, que recordem és l'equip de futbol pertenecient a la Universitat d'ací de Múrcia. I està molt bé el camp, El camp està en molt bones condicions i estem davant d'un partit molt atractiu, L'UCAM Múrcia, que l'altre dia va golejar al Ilicitano i que només va caure precisament ací, al seu estadi, davant l'Intercity, i l'Alcoyano, que va encetar la Lliga en dubtes, però que està en un gran moment de forma. Tant és així, Paco, que el que guanya avui fins i tot pot ser un dels equips pendents de la Nucía que lluita per el primer joc de la classificació. El UCAM de Múrcia, que està entrenat, recordem, per Checa, que va jugar a l'Hèrcules i que ja t'apunta que és un dels noms que agrada molt en Alacant per al futur. Un equip per al futur, No estem
11: parlant ni molt. Ja el tens ahí en el scouting, Molt bé, molt bé.
3: Ja t'ho dic, és un equip que pressiona molt bé, és un equip que juga molt bé al futbol. Van estar aquest estiu així en un partit de pretemporada davant l'Hércules i ens va agradar la proposta, però en qualsevol cas és un tècnic jove que l'any passat estava al Minera, que ara està a l'UCAM, i un UCAM que ens parlàvem en la prèvia als directius, que està lluitant per l'ascens. I per part de l'Alcoyano, l'any passat va jugar playoff, ja estic veient en la zona acotada per a l'afició visitant a les huestes blanquiblaves que estan ací, és a dir, l'afició de l'Alcoyano sempre en la seua moral i al costat del seu equip, i és un partit molt important, sobretot perquè l'Alcoyano vol continuar en la bona dinàmica. Encara, Paco, ja sé que falten 28 minuts, però segona rep, no tenim les alineacions, en breu ja tindrem confirmada l'alineació de l'Alcoyano i de l'UCAM, però el que sí que tenim clar és que anem a veure i anem a gaudir al punt a punt d'un dels millors partits que es pot veure esta temporada en el grup tercer de segona federació.
11: Línies obertes en la Condomina per a que quan Gonzalo Blanes rebra eixos fulles, no?, en les alineacions, perquè efectivament la segona federació no funciona com la primera divisió, ni tampoc la tercera, ni ha que fer les coses manualment. Tindrem de seguida les alineacions de la mà del nostre Gonzalo Blanes desplaçat a Múrcia. Ha començat el futsal, continua el futbol ara mateix en Anoeta, ja ha superat el primer quart d'hora, Álvaro.
13: I tracta d'agafar el comandament la Reial Societat en sa casa en eixe llançament que ha tingut fa un parell de minuts Barrenetxea, que ha tirat al lateral de la xarxa, però primeres arribades ja del conjunt de Matarazzo, molt poquet a poquet, però pareix que ja volen anar a pel partit.
12: Sí, sobretot una volta passada d'aquest punx inicial del Deportivo, que ha intentat els primers minuts entrar a sorprendre la Real Societat, poc a poc va agafant el control del xoc i ha sigut una passada a l'esquena de la defensa del Depor, on ha arribat Barrenetxea molt típica amb la seva velocitat i ha aconseguit finalitzar, no com en Mestalla, que ha anat dins, sinó esta volta una pilota rasurada i que ha anat a l'esquerra del pal de Leo Román.
11: Però el que veig és que els dos equips estan poquet a poquet perdent la vergonya, no?, de tirar cap endavant i atacar un poquet més. Han eixit en més, efectivament, com dèieu, eixe domini del Depor, però ara la Reial, jugant a casa, en algun moment haurà de fer-se en la pilota, imagina.
12: Sí, un partit molt obert, els dos volen arribar ràpid, sobretot jugar poc de migcampista i arribar amb velocitat i molt pronte a l'àrea rival. A veure si és capaç de parar més el xoc i fer algo que ens té més acostumats la Real Societat, ja que el Depor sabem que va buscar un poc més esperar al rival, encara que ens ha sorprès i així prou alt.
11: Encara més ritme n'hi ha en eixe Juan Vizcarro. Toni Galindo, ha començat en els dos equips a tomba oberta pràcticament.
14: I dos ocasions molt bones per al Peníscola, ha tingut una molt bona oportunitat d'atenció perquè està atacant el Córdoba, la pilota se'n va fora, mare de Déu, com està la emoció del Juan Vizcarro. Ocasions per als dos equips, dos bones per al Peníscola, de moment no hi ha gols. Resten 17 minuts, 7 segons en el Juan Vizcarro per acabar la primera part. Peníscola 0, Córdoba 0.
11: Eixa del Córdoba crec que ha fregat el pal i tot. Però bueno, bona ocasió per al conjunt visitant. Continua el Peníscola, ara mateix dominant el partit en l'inici de duel en esta primera divisió del futsal nacional, cinquena jornada, que és protagonista en el punt a punt. Tornem a Anoeta.
13: Perquè recupera la Reial Societat en camp contrari, la pilota que és de Lucas Usic, que cau a terra, no hi ha falta, la recupera el conjunt d'Antonio Hidalgo, és Mario Soriano, que ja la deixa per al seu porter, Leo Román, que la xafa, que volia clavar-se ell en un embolic, l'ha de llançar directament fora, traurà la Real, que fa també ell se passet endavant en la pressió i comença també a furtar balons.
12: un Suzy que sol jugar molt igual que Miquel Oyarzabal, ixe fals nou que ve a caure, exactament, ve a caure a apropar-se als davanter, als miscentros, perdó, per a que trenque la gent de segona línia, sobretot els estrens cap a dins, i que ve de jugar en Croàcia però contra la selecció espanyola, però jugar sols un quart d'hora, 20 minuts,
11: sí, una estoneta.
12: En la segona part, tampoc va ser titular.
11: És que per a mi sempre ha estat un futbolista que no acaba de trencar, que deixa com molt detallets en partits determinats, té un rendiment espectacular, però el tema de la consistència no...
12: Sí, li falta la regularitat, per dir-ho d'alguna forma, una regularitat sobretot en el seu xoc, perquè com bé estàvem dient, Mestalla va ser
11: capaç... Mestalla va ser un espectacle.
12: I feu un gol que firmarien els millors jugadors, i la veritat que eixa continuïtat que es li demana en el seu xoc és la que li falta, però també és de veres que davant a Miquel Oyarzabal, un campió del món.
1: Que avui, per cert, Miquel Oyarzabal, que està en la banqueta, que òbviament no haurà tingut les sessions que a Matarazzo li haguera agradat que estiguera, i de moment partís des de la banqueta, la pilota és del Depor, en el centre del camp, ja en camp contrari, és Chimo Navarro, que s'ho pren en calma, Chimo buscant en banda, és a Luis Micruz, en molta mobilitat del jugador, que ja la deixa per a Diego Villares, que la centra en bona posició, estava amb Madús, ara el centre de la Reial, i aquest rebuig que arriba als dominis per a Àngel Herrera, que la perd en una situació complicada des de la frontal en Songovil, el llançament directament la tapa John Martín i la torna a recuperar en el centre del camp, i el que menys hem nomenat també de la Reial és a Carlos Soler, encara 20 minuts i la
11: que no
1: pilota
11: l'ha tocada pràcticament.
1: Que no ha passat per ell.
12: Però perquè el que estàvem dient, no és capaç de tenir la relació de la pilota, sinó que busca més verticalitat, més velocitat, no és parar-se a buscar un atac més combinatiu, organitzat, i això fa que figures com Carlos Soler no apareguin en el xoc. I per el que estaves dient de les sessions d'entrenament de Miquel Oyarzabal, ho haureu escoltat, que són molts els entrenadors que s'han queixat d'esta finestra FIFA tan llarga, però és que inclús mirant des de l'altra banda de les seleccions, a De La Fuente també l'han vist queixar-se de...
11: El protagonista involuntari de la jornada, que va ser Saliba, el home al qual Vinicius li va tirar del pèl, va entrenar un dia en el Villarreal, un dia, va arribar divendres de matí, va entrenar divendres i ja l'equip se va anar concentrat a Madrid i va jugar el dissabte. En un entrenament pues, va jugar mitja hora. No hi va donar temps
12: per
11: a més.
12: Per una banda, ixa, els jugadors que tu pares per la finestra, però per l'altra banda, avui mateix escoltàvem a l'entrenador de Llevant.
11: Alex Freeman, per exemple, sí que va ser titular tot el partit.
12: Sí, però avui escoltàvem a Lluís Castro, l'entrenador del Llevant, i es queixava també d'eixe paró tan llarg que perds un poc de ritme, falta de competició...
11: És que
12: te dic
11: una cosa, el paró és més llarg que les vacances de Nadal. A mi me pareix al·lucinant. I l'única comparativa que teníem referència... que va trencar la temporada també, va ser el Mundial de 2022, que va parar tot 5 setmanes.
12: I tenint en compte que la segona divisió estava jugant.
11: Per tant,
12: si vols buscar un rival que no siga de la teua lliga, ho tens un poc complicat per a buscar i intentar agafar ritme.
11: Has de tirar d'equips de lliga comunitat, o si m'apures d'un tercera...
12: Però que tampoc ve a ser reial, perquè a partir d'ahir saps que vas a ser molt superior, t'interessa, i de la teua mateixa competició o lliga no vas a trobar ningú rival. Que
11: igual el que pots trobar són altres equips de primera divisió, o que tinguin ganes, o... alguns que han vingut a fer per temporades així, sobretot de llocs que són molt freds, o d'Anglaterra, que han vingut per així a València a fer cosetes, a València, a Oliva, a Múrcia, a llocs on tenen a Pinatar, no? A estos llocs on tenen tot el desplegament d'hotel, de preparació, de piscina, de wellness, de camps d'entrenament, de tot. Però això són els menys. La majoria han entrenat les seves ciutats esportives i no han tingut la possibilitat de provar-se.
1: Per exemple, va haver també un derbi, perquè la Real sí que va jugar un partit davant l'Atlètic Club.
11: L'Atlètic Club, efectivament.
1: I el Deportivo també va aprofitar, va jugar també dos partits contra el Peñafiel i davant el Porto, que també són viatges que són propers,
11: molt curtets, clar.
1: Però ha d'aprofitar també aquesta proximitat, perquè no vas a fer un viatge a un altre país, perquè ja es complica.
12: És que clar, no és el mateix entrenar que jugar. Buscar un partit competitiu que mantinga el jugador amb eixa tensió, eixe ritme, el ritme d'entrenar. Moltes voltes ho veiem en jugadors que acabes de fitxar i no es treus d'inici, perquè clar, tots els entrenadors diuen el mateix, que li falta el ritme de competició.
11: Parlem de proximitat, tenim falta perillosa a favor de la Reial.
1: I traurà ese Peter Sud, la posa a Luque, la rematada directament fora, serà servici de porteria. El central John Martín, que estava queixant-se perquè diu demanava córner, també Matarazzo, que està nerviós, perquè allí també en Anoeta, espigolant un poquet, però la gent un poquet de run-run hi ha hagut també esta temporada en Mataracho, també en l'alineació d'avui, que no comprenien com Pablo Marín està jugant de lateral, sense nou. És a dir, i també la Real, que li agrada tant la seua pedrera, només avui estan jugant tres. O sigui, vull dir que la gent això d'allí de la Real, la Noeta, ho mira moltíssim. I de moment els resultats, bueno, van acompanyant, però volen més del seu equip.
11: I en un equip que té filial en Lliga Hypermotion i que ahir li va pegar una tocata el Celta Fortuna d'aquella manera, eh? En el partit de les 9 de la nit, que estigueren comptant així en el punt a punt, 4-1 va perdre la Real Societat B davant el Celta Fortuna. Parlant de proximitat, Toni Galindo està més a prop ara mateix del gol el Córdoba que el Peñíscola.
14: Està apretant ara l'equip andalús, ha tingut ahir una bona oportunitat però s'ha tancat molt bé en defensa. El Peñíscola està defensant molt bé la seva porteria, també ha disposat alguna bona ocasió l'equip de Castellonenc, així que molta igualtat en el Juan Vizcarro. Resten 13 minuts 39 segons per a que finalitzi la primera part. Peníscola 0, Córdoba Patrimoni de la Humanitat 0.
11: I partit absolutament supernet, eh? Crec que n'hi ha hagut una falta en tot el que portem de partit, dels dos equips que estan lluint-se a nivell ofensiu, de moment sense gols, però amb molta intensitat en les dues parts del camp. Tornem a Noeta, ara en més pilota per a la Real.
1: La pilota per a Susic, atacant ara la Real Societat. Bona passada per a Barrene, que la talla. És Pablo Marín, que continua la jugada, torna a jugar per a Susic, ja girant la jugada en camp esquerra, deixant-la per a Sergio Gómez, ja obrim més el camp, l'Ebre per a Zakarian, el rus Zakarian, en cama dreta, que vol encarar, ha de girar el joc, jugant per al seu central l'altra vegada, la pilota de Zakarian, que era bona, torna a recuperar, continua Zakarian des de l'àrea, Zakarian que fa la bicicleta, la posa en cama esquerra, la trau el central del Deportivo, i Jiménez pega la pilotada llarga. Però bona arribada, que ara que vol eixir el Depor a vora.
11: Ui, que bé.
1: I massa llarga, atent també Àlex Remiro. Però la Real, com diem, ja són 25 minuts i ja fent-se en l'amo de partit.
11: Mira, Remiro, que bé ha estat ahí. Jo crec que això és ADN selecció espanyola també, no?
12: Sí,
1: Esport Zakarian des de l'àrea, Zakarian que fa la bicicleta, la posa en cama esquerra, la trau el central del Deportivo i Jiménez pega la pilotada llarga. Però bona arribada, que ara que vol eixir el Depor a vora.
11: Ui, que bé.
1: I massa llarga, atent també Àlex Remiro. Però la Real, com diem, ja són 25 minuts i ja fent-se en l'amo de partit.

0: llàstima després d'estar tantes vegades convocat i tal, i que se va quedar fora de la llista finalment.
1: Sí, però és el que dèiem, és que els porters eren molt bons, tant sí. Unai Simón com sí, David sí. Raya, Joan García, al final la cosa estava entre Remiro i Joan García, però al final...
0: Joan García té més premsa, les coses com són, i és molt bon porter, no anem a enganyar a ningú. Per cert, tenim polèmica ara mateix en Peñíscola.
2: Perquè s'ha caigut un jugador de la Córdoba en l'àrea, ha tocat amb el braç, és a dir, sí, això vol dir que pot ser penal, anem a veure, perquè ha sigut Alvarito el que s'ha caigut, estava dient que no, va revisar la imatge en vídeo. Recordem que una de les noves normatives és que es redueix el temps per a la revisió d'imatges, i a més crec que només poden tindre una revisió per temps. Ahí està l'àrbitre, Roberto Amor, el gallec.
0: Pot ser penal, eh?
2: Anem a veure, està el llançament de Johnny Franco.
0: Però és que ja està en tot el cos en terra.
2: Sí, és Johnny Franco el que remata des de 7 metres.
0: És complicada esta, eh?
2: Sí, es cau d'esquenes el jugador del Córdoba. Hay un llançament des de línia de 7. Està...
0: Ja, però també ocupa l'espai.
2: I és que la pilota la va dins, eh?
1: És la mà que va a l'apollo.
0: Sí.
2: Ahí això. Estan els dos àrbitres, està Roberto Amor i Víctor Toca.
0: Oye, però molt bé, n'hi ha més repeticions així que en Primera Federació, pràcticament.
2: Ahí tenim la resolució, anem a veure què decidís. Penal. Penal a favor del Peníscola, eh? Anem a veure, perquè té l'oportunitat d'avançar-se en el marcador. Agafa la pilota Víctor Pérez. Ahí tenim una nova presa, una nova repetició i llançament de Johnny Franco. I estira a terra Alvarito.
0: És mala sort d'Alvarito, però sí. També irresponsabilitat.
2: Bueno, pues ahí tenim, ja se'n va cap a la porteria Fabio, el porter del Córdoba. Efectura ese llançament des de la pena màxima Víctor Pérez per part del Peníscola. Cara a cara, home a home. Ahí tenim a Fabio i a Víctor Pérez. Agafa carrereta, està contra los, toca l'altre, va Víctor Pérez, agafa carrereta, remata! Wow. Gol! Gol! Del Peníscola! Per tota la creueta! Era imparable! Víctor Pérez! Peníscola 1, Córdoba 0!
0: Bueno, penal espectacular, executat a l'escaire absolutament des del punt de penal, i Víctor Pérez que posa per davant al Peníscola. Execució impecable, 1-0 domina el conjunt casolà. Anem a aprofitar, són les 4:45, una mini ronda perquè a banda Gonzalo Blanes me diu que ja té alineacions. Ronda. I l'anem a començar amb el futbol en marxa, que tenim en marxa, per exemple, Álvaro Molina en Primera Divisió.
3: Camí de la mitja hora de partit en Anoeta, Real Societat 0, Deport 0.
0: Futsal, Toni.
2: En el Juan Vizcarro, 12:28 per arribar al descans, Peñíscola 1, Córdoba 0.
0: I tanquem la ronda, Gonzalo Blanes, perill en la condomina, perquè ja tens 11 confirmats.
3: I l'alineació de l'Alcoyano, en canvi de davanter i també la de l'Ucamp, i s'escolta de fons el moment en el que entren més aficionats de l'Alcoyano, que avui va tindre molt de suport a la grada.
0: Tira, gol.
3: Gol de la Real, arriba el primer en Anoeta, la rebatada del central, John Martín, pareixia que ja venia avisant el conjunt de Matarazzo, arriba el primer en Anoeta, arriba el primer dels locals, mitja hora de partit, fa gol John Martín, el central, Real Societat 1, Depor 0.
0: Havia canviat la tendència del partit, s'havia volcat el camp en camí a la porteria del Depor, efectivament John Martín aprofitant, pues una més, o una vessant que altres equips no aprofiten tant, com és la pilota parada o les entrades a l'àrea.
1: Sí, ha sigut una jugada que ve precedida, com bé dius, que estava agafant ja ritme i molta més presència en ara arribar a la Real Societat. Ven una transició, una pilota centrada al segon pal on entrava aquell de soles, però ha sigut capaç de tallar i enviar a córner el Deportiu de la Corunya. Però una treta de córner en curt, han sorprès també un poc a la guixa de defensa del Deport dormida i amb un bon desmarc agafant-li l'esquena al seu marcador individual, John Martín ha sigut capaç de rematar.
0: Dorsal 23 del Depor, se li escapa
4: a
0: Ximo Navarro, se li escapa absolutament la marca, eh?
4: Totes les passades en curt, ho vam parlar ahir amb Subi, i totes les corners que es trauen en curt, les marques es perden.
0: Sí,
4: és increïble.
0: Pues no és casualitat, recordem, perquè el 2-3 de Mestalla va ser exactament igual, en una jugada facilíssima de defensar per a xiquets d'infantils i de cadets, però que en 2-3 tocs va desubicar la defensa del València i va deixar a soles a Susic, precisament,
1: sí,
0: que la va clavar dins.
1: Esta vegada ha sigut una centrada en curt, tornada i centrada al segon pal, i la de Mestalla va ser amb una pilota interior ficada a Barrenechea, que va definir
0: Barrenechea,
1: molt bé el
0: correcte,
1: primer pal.
0: Va ser Susic, no, va ser el segon de Susic, el tercer de Barrenechea. Pues ja tenim gols en els dos camps protagonistes en el punt a punt, i parlava Gonzalo Blanes de les alineacions en la condomina.
5: I comencem per la de l'equip local, que a mi m'ha sorprès, Paco, perquè la setmana passada narràvem al punt a punt un hat-trick d'Aquino a l'il·lícita.

0: Cristiano i avui és suplent. No deixa de ser curiós que un davanter que fa un hat-trick, si no té problemes musculars, que no estiga a l'11. Però esta és l'aposta de Checa. En la porta, Àlex Lázaro. Defensa per a Paco Torres, Diego Mirapeix, Aitor Puñal i Àlex Fernández. Tawali Chaf, Soto, Karim en el mig del camp. Bandes per a Julio Iglesias, Juanan. En la davantera, la referència avui de l'UCAM és Carrillo. I atenció, perquè este és l'11 de Fran Alcoy, l'alcoyano que vol continuar la seua bona dinàmica. No hi ha canvi en la porta, és a dir, el titular, Jagoba Zárraga. Defensa per a Loren, Raúl González, Solves i Javier Soler. Al mig del camp, Adolfo, Carbonell, Adri Lledó i Tico Iniesta. Avui la referència per al conjunt de Fran Alcoy, per als dos davanters, Peñafort i Naranjo. El partit comença a les 5 de la vesprada. Xiularà, espere que no siga protagonista, Carlos Agraz Díaz.
1: En 12 minuts estarem de tornada en la condomina per a este UCAM Murcia Deportivo Alcoyano. Tornem a Noeta.
2: I llançament potentíssim de la Real Societat, que buscava el segon en eixa trencada a l'espai de Ángel Herrera. Llançament que se n'ha anat fora, però la Real que està buscant el segon.
3: Sí, sí, sobretot en estos moments quan olores sang i saps que el rival després d'encaixar un gol està més tocat, tens que anar per ell perquè saps que se'n pot treure un poc més i augmentar la diferència del marcador. Hem vist que el gol ha vingut en pilota parada, sobretot jo sempre ho dic, quan eres marcador i tens una marca assignada no pots despistar-te tan fàcilment, poden fer algun bloqueig, però no ha sigut el cas. Al final és un jugador que t'ha enganyat totalment fent un desmarcava d'apoyo, després te la fa de ruptura i t'agafa l'esquena. Però sobretot jo dic que quan tu sols tens que intentar que la teua marca continuar-la fins al final i no tens altra cosa que estar damunt d'ell. Altra cosa és que estiguem amb ell, fas un bot d'un metro d'alçada i te remate categoria, doncs molt bé, enhorabona, m'has fet un gol. Però és que remata soles, Joan Martín.
1: Totalment. Per cert, un segonet, perquè en el Juan Vizcarro n'hi ha hagut una eixida del porter del Peñíscola, Cavall i Picaor, i s'han portat per davant al jugador del Córdoba.
4: Sí, sí, bueno, sí, semblava que s'havia fet mal en la muñeca, però bueno, no, al final ha acabat la cosa en no res, una eixida de Gio, que ha eixit per totes, i s'han portat per davant al rival, al jugador del Córdoba, que s'ha sobreposat sense massa complicacions. Sí, sí, no he vist el dorsal, però...
1: Dorsal 5.
4: El 5, doncs en aquest cas és Fali. Fali ha segut. Atenció a la rematada, se'n va fora del Peñíscola. Ahí desde el 12-13 metros, una rematada de Pablo Muñoz.
2: Y el gol de la Real.
1: Ojo.
2: Gol, gol, gol, gol de la Real Societat. Arriba el segon Zakarian. O venia avisant que volien el segon abans del descans. La pilota que es queda morta en la frontal de l'àrea no s'ho pensa Zakarian. Cama esquerra, no es meneja Leo Román, que no pot arribar. Minut 33 de partit en Anoeta. Arriba el segon Real Societat 2 Deportivo 0.
1: La frase està de Santi Marín, està valorant sang la Real Societat, ha pegat un apretó gran a nivell d'intensitat d'alt i arriba al segon.
3: És que quantes vegades tu fas a la millor un gol
1: i veus al rival i dius, sí, és el moment.
3: Sí, però sobretot altres voltes fas un gol i te tires arrere per a defendre. No, en això tens que aprofitar aquests moments perquè el rival és quan menys tocat està i ara amb una sèrie de retrucs al final has trobat
1: la
3: Zakarian.
1: Defensa molt contemplativa, dins de l'àrea del Depor està molt blanet.
3: Sí, perquè tinc en compte que veig a 6 jugadors defenant ahí dins de l'àrea, però ningú és capaç de dir-li al rival, d'apretar-li, sinó un poc contemplant i mirant. I al final ja ha quedat el valor a Zakarian, que en l'esquerra ha definit molt bé, que ha deixat clavat a Leo Román, perquè jo crec que ni ha vist eixir la pilota.
1: Contemplar la mar en la Malvarrosa, però si contemples dins del camp, mal assumpte. Pues 2-0, Álvaro, la cosa està ja molt decantada per a la Real.
2: I vota en eixa... L'afició de la Real Societat, que quan fan un gol comença a votar tot l'estadi. És espectacular també com viuen el futbol allí dalt. I la pilota, ara sí, parlant també que els primers 20 minuts no havíem nomenat a Carlos Soler, la primera passada assistència, i ara ja comença a fer-se amb l'amo del baló. I clar, si es fa l'amo del baló, no ni la lleven.
3: Clar, quan la Real Societat ha sigut capaç de tindre ja pilota és quan apareix la qualitat de Carlos Soler i ha fet l'assistència en la jugada i sobretot que li dona eixa pausa i aquest xoc combinatiu a la Real Societat, però per lo que diem, ara veiem a tota l'afició i gent votant i ja ningú se'n recorda de l'alineació de Pablo Marín en lateral dret o de si juguen sense davanter.
1: El futbol és molt gran per coses com eixes. Per cert, el futsal també és molt gran i Dolorar Sanz sap també el Peñíscola que està apretant moltíssim, ha estat a punt de fer el segon, Toni.
4: Efectivament, una jugada espectacular per banda dreta, la centrada de Pablo Muñoz, ha tingut la rematada que finalment ha pogut parar a Víctor, el porter del Córdoba, que ataca en estos moments, molt bé, tancat en defensa el Peñíscola, el Córdoba que també ha disposat de la seua, però és que el Peñíscola està apretant i de quina manera sobre la porteria del Córdoba, busca el segon l'equip de Gerard Pussó, de moment de nou per a finalitzar la primera part, Peñíscola 1, Córdoba 0.
1: Va molt bé el Peñíscola, però el Córdoba també en qualsevol acció te pot fer l'empat. Tornem a primera divisió, nova ocasió de...
4: Gol!
1: No pot ser!
4: Gol del Córdoba! Gol, gol, gol, gol, gol! A la mitja volta, Ibarra acaba de fer el gol de l'empat per al Córdoba, ho estava pendent el Córdoba, atenció perquè pot tindre la seua, i s'ha rematat des de línia de 6, aconsegueix el Córdoba, aconsegueix Ibarra l'empat, 8-51 per al descans, així el Juan Vizcarro, Peñíscola 1, Córdoba 1.
1: Moviment típic de pivot, fantàstic el control en una cama, la definició en la contrària, li pega el pal cap a dins, gran gol de Ibarra, empata el Córdoba, el partit que se posa novament igualat i un poquet més coster amunt per al Peñíscola. Tornem el que deia, a primera divisió, això sí, més controlat tot per a la Reial Societat, Álvaro.
2: I a veure com reacciona el conjunt visitant, però de moment molt còmode ara mateix el conjunt de Matarazzo, que es quita la pilota, és Barrenetxea, que la deixa en curt per a Gonzalo Guedes, Gonzalo Guedes per a Sergio Gómez, torna Gonzalo Guedes a jugar darrere en Mamadou Sarr, el central que també està guanyant un bon partit en aquesta contundència que també fa falta en primera divisió, i Mamadou Sarr l'està mostrant, per a molta gent que no el coneixíem, de moment està sent una bona carta de presentació.
3: Sí, sobretot, com hem dit, fent parella amb John Martín, però estan consolidant-se i relevant a uns jugadors importants a la suplència en la Reial Societat. Una Reial Societat que, com estàs dient, ja ha agafat el tot, la pilota, el mig del camp, està guanyant duels, sobretot, i un Depor que li està costant molt més així, ja no està en la confiança que estava a l'inici de partit, ja que la confiança ha passat a l'altre costat de la Reial.
2: Ja no està connectant amb aquests jugadors de qualitat, com David Mella, com Jeremai, com Luis Micruz també, i la pilota ara és llarga, la vol guanyar la Reial Societat, és Gonzalo Guedes, que fa una passada també perillosa darrere,
1: bueno, és que l'ha pegat fatal.
2: Més mal, ara li ha caigut en Songoville, que és qui la baixa. Bona recuperació de Jángel Herrera, que també el dona molta faena en el centre del camp. I la pilota que arribarà al central del Depor.
1: Que fixa't ara, en Songoville ha tocat la pilota després d'un minut que no l'havia valorat. I de seguida té a un tio damunt.
4: Gol! Gol! Del Peñíscola! Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo Muñoz, des de la frontal, la sabatada que li pega i es clava a la dreta del porter del Córdoba, es posa per davant el Peñíscola, resten 7.50 per al descans, Peñíscola, Pablo Muñoz, 2, Córdoba 1.
1: La importància de la pilota parada també, les accions de Pizarra en una treta de banda, que ha fet molt ràpida el Peñíscola, jugant a la incorporació de Pablo pràcticament al piquet de la zona exterior de l'àrea, de primeres, cama dreta, raseta que no pot arribar el porter del Córdoba, i Toni Nomament se posa per davant el conjunt casolà.
4: Que bé està jugant ara el Peñíscola, ho estava demostrant, volia marcar gol, i ho ha fet, això que tenim targeta, és per al cap i és per a Elias. Ahí que ha passat. Bueno, pues targeta groga per a Elias, eh?
1: Ja en la recta final, només 100 minuts per arribar al final. Sí, sí. I aquesta groga, un partit del que dèiem abans, Toni, de guant blanc, pràcticament.
4: Sí, no hi ha pràcticament faltes acumulades. Anem a veure per què ataca el Córdoba i a través de la divisòria. Ui, no ha pogut arribar, afortunadament. Ahir la perd el Córdoba, la perdut Titi del Rei, per tant serà pilota per al Peñíscola, 7-28 per arribar al descans, està per davant en el marcador l'equip de Castelló, Peñíscola 2, Córdoba 1.
1: Anoeta, Álvaro.
2: Primera targeta groga per a David Mella, que ha tocat la pilota en la mà, i quina acció defensiva fa un minut acaba de fer. Acció de gol o gol de Mamadou Sarr, com ha anat al tall, perquè havia guanyat l'esquena Jeremai, l'ha deixat darrere el llançament de Luis Micruz i ha anat a terra Mamadou Sarr sense contemplar res amb aquesta decisió que està tenint el jove central, i ha salvat el que era pràcticament el gol, el 2-1.
3: Una acció molt semblant al primer tall que ha fet, també tirant-se a terra, una passada darrere de Jeremai i sobretot evitant la rematada cap als tres pals del Deportivo. Bon central i xinten cobertures i ajudes als companys, i cada volta imposant-se més en eixa defensa.
1: I he de dir que la groga d'abans de Mella me pareix super rigorosa, eh? Però super rigorosa, li pega en la mà sense voler, i està a 80 metres de la seva porteria. No sé, ahí el árbitro el que decidí, pero bueno, creo que la primera del partit. Ojo.
2: La pilota de Jeremai massa forta en Milen Songo, volien fer ahí la paret, massa llarga, els dominis d'Àlex Remiro. Últims 5 minuts en Anoeta, 2-0, guanyant la Reial Societat. Mamadou Sarr en la pilota, jugant per a John Martín, 21 anys i 20 anys, els dos centrals de la Reial Societat el dia d'avui. John Martín, que ja la xafa, esperant aquesta pressió del Deportivo. Ja és a Vilen Songo i ja fa aquest tercer home, a veure si arriba la pilota a les Remiro, jugant per al central. Mamadou Sarr ja en cama esquerra, jugant perfecte per a Carlos Soler, que és qui dona opcions, i ja juga, i ja és la Real, que ja comença a tindre també facilitat per a poder eixir. És Gonzalo Guedes qui enganxa, que ja obri la pilota per a Barrenetxea, qui necessita de valor la pilota per a Barrenetxea, que ja encara dobla en Pablo Marín, la deixa en el la pilota per a Carlos Soler, la rematada que la trau Diego Villares, i ara vol córrer el Deportivo, pot ser un 3 contra 2. La pilota per a Jeremai, que està esperant en banda dreta, però no corre tant, és David Mella.
1: No li ha acompanyat.
2: La pilota que arriba per a Luis Micruz en cama esquerra, que estava cansat. Luis Micruz la deixa darrere la frontal. Mario Soriano ja es perde la perillositat de la jugada, i la pilota per al central Ede. Altra vegada Mario Soriano, que pot llançar. El llançament de Mario Soriano fora. Però ja eixa Reial Societat, quina eixida de pilota, ja ha aparegut Carlos Soler d'un costat a l'altre i no han acabat jugada.
1: La pregunta és, parla bé del replegament de la Reial o que el Depor no se creia que podia anar a la contra en fe? Perquè eren 3-2, però és que no han pujat en velocitat.
3: Jo crec que parla més mal del Depor que de la Reial, sobretot perquè Jeremai ha agafat la directa amb molta verticalitat, però opció de passe per davant de la pilota.
1: S'ha quedat a soles.
3: Tenia per davant al davanter, perquè per la dreta hem vist que Mella no acabava d'acompanyar-lo, o bé perquè no podia o bé perquè no tenia fe.
1: Jo crec que no podia.
2: No, que no podia.
1: En el minut 41, si ja no pots, està la cosa no. Físicament peluda.
3: No, però clar, també sobretot perquè ve d'una bona eixida, com estava comentant Álvaro, de la Reial Societat, on eixa pressió alta s'ha superat molt bé per la Reial i han tingut que replegar ràpid, i quan han replegat s'han trobat en eixe rebuig al tir de Carlos Soler per la defensa, han aconseguit la possessió de pilota i clar, a partir d'ahí armar la contra, els jugadors tenien que respirar i parar un poquetet. I una eixida de pilota de la Reial, per cert, que ha sigut Sarr el que l'ha tret. Està en una confiança no sols a nivell defensiu, sinó també a nivell ofensiu brutal.
1: Poquet a poquet millorant també les seues prestacions el Deportivo, tractant de retallar diferències abans del descans. Són les 5 en punt, ronda al punt a punt. I anem a afegir, evidentment, el partit de segona federació al nostre llistat de duel en directe. Comencem en futbol. Primera divisió, Álvaro.
2: 2 minuts per arribar al minut 45 en Anoeta. Reial Societat 2, Depor 0.
1: Murcia, Gonzalo.
0: Encara no ha començat el partit, ja estan els protagonistes damunt del terreny de joc. En breu arrencarà segona federació, l'encontre entre l'UCAM Múrcia i el Club Deportiu Alcoyano.
1: I futsal, Toni.
4: Poc més de 6 minuts per arribar al descans. Peníscola 2, Córdoba 1.
1: Tenim en marxa ara mateix en segona divisió el Almeria 0, Leganés 0. Està en el 45 i ara de seguida arribarem al temps afegit. Recordatori de tot el que ha passat durant la jornada, per exemple, en primera divisió, en comptat en esta sintonia, l'Elx 0, Celta 0. El Betis Osasuna se juga a les 6:30 i el Racing València, a partir de la jornada, Vicusa a les 9. En segona divisió, més enllà del duel que està disputant-se ara mateix, hem viscut i contat la derrota del Castelló en la seva visita al Andorra, 1-0. A les 6:30 se juga el Mallorca a les Palmas i a les 9 el Cádiz Sporting. Ja per a demà tenim la resta de la jornada, que és el Valladolid Albacete a les 2, el Burgos Granada a les 4:15, el Oviedo Eibar a les 6:30 i el Tenerife Girona a les 9 de la nit. En primera federació, ara de seguida comencen els últims 3 partits de la jornada. Este mateix ha disputat l'Antequera 1, Cartagena 1. En segona federació acaba de començar el Siesa 0, Intercity 0, més enllà del duel del Deportivo Alcoyano, i la Nucía Lorca Deportiva comença a les 6. I per últim, en tercera federació també acaba de començar el Eldense B 0, Vall d'Uixó 0, en la quinta categoria del futbol nacional. I per a tancar la ronda, el comentari de la Fórmula 1, perquè avui hem viscut el Gran Premi de Singapur en la victòria de Verstappen, segon Leclerc i tercer Antonelli. Sainz ha acabat en la 14a posició i Alonso en la 16a posició. Este matí ha guanyat València Bàsquet 70-99 les xiques a Estudiantes, i per a esta vesprada juga el València Bàsquet davant el Barça en el Palau, un duel que comença a les 7 i que vos contarem en el punt a punt, la sintonia de l'esport en directe en Apunt Ràdio. Tanquem la ronda i tornem a un lliure directe ABP favorable, en este cas al Deportivo, Álvaro.
2: Quan ja coneguem el temps afegit, seran 2, arribarem al mínim minut 47 i esta falta lateral que pot ser ja una de les últimes abans d'arribar al descans. Minut 46, la posa és Luis Micruz en cama esquerra, molt tancada. A les mans no de Remiro, que l'ha d'agut de traure. La pilota que arriba a la frontal de l'àrea li torna a caure a Luis Micruz, que ja la torna penjant en cama esquerra. Arriba el remat de Jiménez, Remiro la trau.
1: Corner.
2: Corner per al Depor. En eixa rematada de cap de Jiménez. I acabarà, arribarem al descans i atacant el Deportivo, que vol retallar distàncies.
1: Pues anem a aguantar la Puli per a voler eixa treta de Cantó.
2: I la tret Remiro, la pilota que Jiménez no ha rematat ha sigut, pensa, John Martín li ha
1: se pegat. Se colava, eh? Pensava que la pegava el pilota... tira, però...
3: Anava dins, ve de una primera en la falta lateral, per a mi errada de Remiro.
2: Ja hi va Luis Micruz, que la torna a posar al punt de penal, o la treu la Reial, li cau a la Barrenetxea. Barrenetxea, que vol jugar dins l'àrea, fa el regat i en cama esquerra, ara sí que fa la pilota de llarga i pot ser un contracop. Quin control. Bon control. Quin control! La pilota de la Reial Societat, ara es frenarà, bona transició també del Depor, que la guanya, pilota per al Leo Román, minut 46 i mig, a punt d'arribar al descans, 2-0 guanya la Reial.
5: A punt ràdio, sintonitza amb tu.
6: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
7: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias. Muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
8: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matricúlate hasta el 21 de octubre. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
5: Apunt Radio. A Elx, 98.4.
9: Tot l'esport a... Punta Punt.
1: 5 i 5 de la vesprada, en directe el Punta Punt des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la matinada. Sempre estem, ja ho sabeu, amics i amigues, si vos criden i vos pregunten cada setmana, Punta Punt, sempre estem en Apunt Ràdio, el programa d'esport en directe, de retransmissions, que tenim sempre, 12 hores, cada cap de setmana, cada dissabte i cada diumenge, en Apunt Ràdio, en qualsevol dels seus dials. Acaba la primera part en Anoeta Álvaro.
2: Jugadors ja vestidors en estos primers 45 minuts. La Reial, que ha sigut superior, valen els gols de John Martín i Arsen Zakarian. Reial Societat 2, Deportivo 0.
1: L'anàlisi de la primera part, Santi, Mister, la Reial un martell, a l'hora de colpejar.
3: Una Reial que ha anat de menys a més, sobretot a partir del minut 20-25 de la primera part, ja s'ha fet la Montsenyor del control de la pilota i ha arribat, i pense que a la millor s'haurà merescut algun altre gol més, perquè sobretot una volta ha fet el primer, ha sigut un huracà i anava ocasió darrere ocasió davant la porteria de Leo Román. Un Deportiu de la Corunya que així ve amb una pressió alta, atrevit, volent jugar en camp rival, però que a poc a poc ha anat perdent aquest punx inicial i ja s'ha limitat a intentar fer alguna transició, però més amb poca fe que amb passar.
1: De les estadístiques, com no n'hi ha equips de la comunitat involucrats, no vaig a anar a fer pormenoritzadament l'anàlisi, però dos detalls molt ràpids. Els expected goals de la Reial Societat, que porta 2-0-44, perquè les rematades no eren senzilles, en rematades complicades, en moltes cames per davant i el porter i demés. I l'altre detall, n'hi ha hagut dos tirs entre pals de la Reial Societat i els dos a la gàbia. Ja està.
3: Sí, al final l'efectivitat és el que prima en el futbol. Quantes vegades hem vist un equip que a voltes a la millora, sense tirar, pràcticament ha sigut capaç de guanyar un gol propi a porta o alguna cosa així. Però avui en dia és el que prima i l'efectivitat és màxima. Altres equips, com per exemple ahir vam veure el Villarreal, que amb molta rematada en la segona part es va trobar amb Courtois i, sí, i va ser incapaç de poder fer el gol que li haurà donat almenys un punt.
1: Tu, Álvaro, la primera part destaques alguna coseta?
2: Complicat, sobretot de la Real sí que destacar un poc més, sobretot a Carlos Soler quan s'ha fet amb el comandament ja del partit, s'ha notat i molt, és un jugador amb molta qualitat i que abarca molt en el centre del camp. I després del Depor és que ho han comentat, és que no està Aubameyang, són 10 gols els que du el Depor en esta lliga i 5 han sigut de Aubameyang, i té també dos assistències. És que al final el dona molt en eixa part de dalt i òbviament el Deportivo el trobarà molt a faltar, es notarà molt.
3: El Depor jo crec que depèn ara en aquests moments de Jeremai, si Jeremai no dona
0: aquesta
3: individualitat i aquesta característica, aquest 1 contra 1 que té, aquest traure algo de la mànega, no pot tindre algo clar. I de la Real Societat, a banda de Carlos Soler, que ha comentat Álvaro, també destacaria jo a Sar.
0: Sí,
3: el central
0: des de darrere. Molt bé, també l'eixida de pilota que ho he comentat abans. 2-0 està guanyant la Real Societat al Deportivo de la Coruña. També descansa en el com es diu, el Almería Stadium, ara ja he perdut el compte dels patrocinis, el camp de l'Almería. 0-0 entre Almería i Leganés, el Leganés de Rubén Alves, en segona divisió. Mentre que arribem pràcticament a l'últim minut de la primera part en el Juan Vizcarro en futsal, Toni.
4: Poc més d'un minut per arribar al descans. Està atacant ara mateix el Peníscola, la pressió ara en defensa era per al Córdoba, la pilota va fora, no ha pogut resoldre bé Diego Sancho, però trobarà de banda l'equip de Castelló. Anem a veure com està la cosa, perquè va guanyant en el marcador, està per davant en el marcador, el Peníscola per 2-1 està guanyant contra el Córdoba. Ahí tenim ja la treta de banda, la prenem posicions, atenció que tenim a Pablo Muñoz, que poden rematar, no, la pilota que se'n va cap al seu company, la recupera de nou Pablo Muñoz combinant i tocant-la el Peníscola, la pilota és per a el porter, per a Gio que avança a través de la divisòria, la pilota la controla Flores que la tira cap a la banda dreta, està Gio que s'apoya amb el porter, la pilota que se'n va cap a la banda esquerra, ahí la controla lateral, no l'ha pogut controlar bé el jugador del Peníscola, per tant serà pilota possessió per al Córdoba. Estem ja a 56 segons per arribar al descans, estan jugant el Córdoba però van en el marcador el Peníscola, com diem, 50 segons per arribar al descans, Peníscola 2, Córdoba 1.
0: Com ha començat, Gonzalo Blanes, el partit de la Condomina?
10: Ha començat en ritme, d'un i dels altres, eh? Ha tingut una aproximació el UCAM en una bona centrada que ha acabat a les mans de Zàrraga, però també ha tingut l'Alcoyano una bona acció de Naranjo en velocitat, ha estat ahí molt ràpid el davanter de l'Alcoyano, però el llançament ha anat directament a les mans també del porter local, Àlex Lázaro, i a bon ambient a l'estadi, poc a poc ha arribat gent local i, com comentaven abans, hi haurà uns 200 aficionats de l'Alcoyano que estan així a Múrcia, que s'han desplaçat per alentar el seu equip en un partit en els que els dos equips volen donar-li sobretot continuïtat a la seva bona dinàmica, i Paco, el que guanya, pot fins i tot, mirant la resta de resultats, estar en la part, però molt de dalt de la classificació. Ara l'àrbit, que recordem és Carlos Agraz Díaz, ha parat el partit per a parlar en els capitans. Sincerament no sé per què, no sé què li està explicant, no sé si ha hagut una jugada que li han protestat, igual li està dient que no vol que el protesten, però en qualsevol cas ha quedat els dos capitans en el centre del camp, han parlat l'àrbit i els dos capitans, i ara sí es va reanudar el joc en una falta lateral que pot ser perillosa a favor de l'Alcoyano. Anem a veure si en esta a baló parat pot arribar la primera opció clara del partit. Estem en segona federació, és el grup 3 en el que estan els equips de la Comunitat Valenciana. En el minut 8 d'esta primera part es falta lateral perillosa a favor de l'Alcoyano, el que li va pegar a la pelota crec que va ser Tico Iniesta, el dorsal 20, sí, efectivament, li pega Tico Iniesta, el llançament que serà en cama esquerra, la pilota al punt de penal, cau un futbolista, però l'àrbit diu que no hi ha absolutament res, serà treta de port, per tant, de porta, no ha hagut, per tant, opció de perill en esta acció, valor parat del conjunt de Fran Alcoy. Estem ja en el minut 9 d'esta primera part en la Condomina, de moment sense gols, empat a 0 entre l'UCAM i l'Alcoyano.
0: Ha preguntat un oient per línia interna, què fa Gonzalo en Múrcia? I li he contestat, és que té mono de perquè l'Hércules juga dilluns, de cap de setmana. No, Gonzalo, és així, les coses...
10: Sí. Bore futbol sempre està bé, l'Alcoyano a més està fent una gran temporada i efectivament el cap de setmana s'està fent llarg, però l'Hércules serà el que tanque la jornada. Demà a les 6 i quart també estarem, per supost, al punt a punt en eixe partit al Rico Pérez en Toni Cabot.
0: Clar, és que anava a dir que lo pitjor és lo de Toni Cabot, que estarà mossegant-se les ungles tot el cap de setmana, a banda cap de setmana de pont, perquè el mestre no té la possibilitat de comentar el partit de l'Hércules, que es juga, ja ho sabeu, dilluns per la vesprada. Acaba la primera part en el Juan Vizcarro, Toni.
4: Mare meva, i a falta de 10 segons l'ha tinguda el Córdoba per empatar el partit, una rematada a boca canó de Titi del Rei i una parada espectacular de Gio, ha evitat el gol del Córdoba que haguera suposat el 2-2, però de moment serà manat al descans amb la victòria provisional del Peníscola, Peníscola 2, Córdoba 1.
0: Bona primera part, no?, del conjunt de Peníscola.
4: Boníssima, la veritat és que ha disposat de moltíssimes ocasions, ha tingut ese penal que l'ha posat per davant en el marcador, després ese gol de Pablo Muñoz, que el, bueno, pues el posava en el 2-1, recordem que marcava el Córdoba amb ese gol d'Ibarra, que suposava l'empat a un. Bueno, han tingut ocasions els dos equips, però bueno, ha estat més encertat.
1: Eixa última que ha tingut el Córdoba
4: ha sigut brutal.
1: En la línia l'ha tret el porter del conjunt casolà, però molt bé. Per cert, el gol que ha fet abans Ibarra, excel·lent. Estem en la repetició, per a mi, la millor acció tècnica del partit. Ara bé, el Peñíscola que està demostrant ser molt fort com a local.
4: Sí, la veritat, bueno, és la primera de confirmar-se. Una victòria avui seria la primera en el Juan Vizcarro. Recordem les estadístiques. A casa ha sumat un empat i fora de casa pues, una victòria i dos derrotes el Peñíscola. Així que s'estrenaria amb els tres punts en el Juan Vizcarro d'acabar per davant en el marcador del Córdoba.
1: Bueno, pues de moment 2-1, favorable al Peñíscola davant el Córdoba. Tornem a la Condomina buscant a veure una victòria que llançaria el Deportivo Alcoyano en la classificació, Gonzalo.
10: Ara l'ha tingut el conjunt local, l'equip de Checa, en un córner que ha rematat el central per damunt del travesser, concretament ha sigut Diego Mirapeix en la pilota que s'ha anat per damunt del travesser, és el primer remate, però no entre pals. Zàrraga no ha tingut cap problema i ahí està el porter de l'Alcoyano que va posar la pilota en moviment. L'Alcoyano de Fran Alcoy juga molt bé defensivament parlant. M'apuntava Raúl Pina, que saps que és molt de l'Alcoyano, que té Loren, un jugador molt important per banda dreta i que juga de carriler, i després té la referència en Naranjo, i és un equip que està molt ben organitzat damunt del terreny de joc. De fet, ahí està Loren per banda dreta, buscant ahí més que un lateral, és un extrem. Ara no ha estat bé perquè quan volia centrar l'àrbit ha xulat una falta d'eixes que no es xula mai, no? Perquè estava centrant el jugador de l'Alcoyano i ha interpretat que el davanter centre ha agafat a un defensor, però és que la pilota ja era de l'UCAM, però ha parat el joc per a dir que falta. Així que, de nou, la jugada que comença per part de l'UCAM de Múrcia des del seu camp, obrint a banda esquerra i sin permís de Paco Torres, a través de línia medular, s'organitza l'Alcoyano defensivament. La passada de Paco Torres no té cap trellat, és directa cap als dominis del porter de Zàrraga. Per tant, de porter a porter, però sense generar de moment opció clara de gol. Estem en el 12 de la primera, estem en segona federació, en el punt a punt, en un partit de dos equips que estan en play-off d'ascens a primera federació. L'any passat ja el van jugar i este any el que volen és lograr l'ascens. Bona recuperació de l'Alcoyano, falta perillosa i groga. Falta perillosa i groga, s'ha anticipat perfectament al defensa i Karim que veu la groga. El jugador de l'UCAM, el 14, perquè ha fet una falta molt clara, ha estat molt ràpid ahir en esta jugada Carbonell i ha agafat Karim a Carbonell. És falta i targeta. Falta lateral a favor de l'Alcoyano. Li va pegar a la pilota, com sempre, a baló parat, Tico Iniesta. Braços ahir del jugador de l'Alcoyano que està indicant la posició dels davanters. Així no para d'entrar públic, públic molt jove, que ve a veure també a l'UCAM. Público universitari, podem dir.
1: Sí.
10: Sí, però és que és curiós, quan ha començat el partit hi hauria 400 i ara hi ha 2.000. Així que així la gent arriba en el temps justet a l'estadi de la Condomina. Anima el públic, però ataca l'Alcoyano, el llançament, la parada, la intervenció d'Àlex Lázaro. Quina mala intenció d'Iniesta. Jo pensava, sincerament, que anava a centrar i el que ha fet és un llançament directe, pegadíssim al pal, i s'ha estirat Àlex Lázaro i ha fet una bona intervenció. No ha enganyat ara Iniesta al porter, però notem la primera opció clara per a l'Alcoyano en este llançament de Tico. El córner per a l'equip d'Alcoy, el remat de cap. No, ese remat del cap en una posició molt forçada de Penyafort s'ha anat directament fora. Serà treta de porta per a l'UCAM.
1: De moment està molt ben plantat, no?, el Deportivo Alcoyano en la Condomina.
10: Sí, i a més precisament davant d'un equip que té fama de ser molt pressionant, de trobar sempre camins en l'atac, i de moment està millor l'Alcoyano, Està jugant molt bé l'equip de Fran Alcoy, que crec que esta temporada pot ser un dels equips animadors d'aquest grup, però és que estem davant d'un rival que també s'ha construït per a lluitar per l'ascens. Recordem que este any no estan els catalans, estan Murcian, Balears i, per supost, els equips de la Comunitat Valenciana. La pilota en el centre del camp, la vol recuperar i la recupera l'UCAM, que vol obrir per banda dreta, però que ràpid que ha estat ahir per a agafar el baló Javi Soler. És a dir, que recupera l'Alcoyano, obri banda dreta. De moment el control, el tempus del partit és per a l'equip de Fran Alcoy. Pilota per a Carrillo i l'àrbit que diu que no hi ha falta. Per a mi sí, era falta, per a l'àrbit no. Baló per a l'UCAM, té ritme el partit. El home que té la groga, Karim, obre a banda esquerra. Ahí està atacant el conjunt murcià, tocant en curt, en el mig del camp. La pilota per al referent, per a Tawali Charaf. En curt, en darrerim, per als centrals. És a dir, que l'equip de Xeca preferís ara una possessió llarga, perquè estava en un moment del partit que estava patint tan llarga com que la pilota arriba al porter, Àlex Lázaro. Àlex Lázaro toca en curt, el baló per a Diego Mirapeix. Tocant i tocant, Lucán de Múrcia, i ara ja una opció de falta a favor de l'Alcoyano que tampoc xiula el àrbit, i la pilota que sí la recupera l'equip de Fran Alcoi, que està en el centre del camp jugant per mitja de Adri Lledó, que és una de les referències. La pilota per a Loren, que bona acció, la pilota a banda dreta, la sentada al punt de penal, i la finalment la té el porter. El baló s'havia quedat dividit dins de l'àrea xicoteta, Naranjo si arriba és gol, però el baló finalment ha botat i s'ha anat directament a les mans d'Àlex Lázaro. Però és la segona opció clara de gol de l'Alcoyano, que està jugant molt bé en aquest inici de partit. Ara vol respondre Lucam, de peu Fran Alcoi, més tranquil Xeca. La pilota per a Lucam, que ara sí s'apropa a l'àrea, però ixe baló arribarà a línia de fons. No pot controlar Karim, serà treta de porta per a l'Alcoyano. Està un poc precipitat el Lucam i més tranquil l'Alcoyano quan té la pilota. Li dura més el baló al conjunt de Fran Alcoi que el de Carlos Xeca. Serà baló per tant per a l'Alcoyano, baló per al porter, que ara es passeja per l'àrea. Xitarà la pilota Zàrraga per a pegar-li en llarg, Així no s'aposta per el joc en curt, al contrari, llançament llarg, buscant a Carrillo. No, la recupera Lucán de Múrcia, però ese baló dividit és per a Lázaro. Recupera Lucán de nou. Ara hi ha una fase del partit en què no hi ha un dominador clar. La pilota la té el conjunt local. Mira Peix, el central, 5 a l'esquena, tocant per al 20, és a dir, per a Paco Torres. Obrim més a la banda esquerra per a Aitor Puñal. Aitor Puñal, que té també molta velocitat i que és el típic lateral que li agrada molt aparèixer en jugades ofensives. Recordem que en el conjunt de l'UQAM, Carrillo porta 6 gols i Aquino 4. És un equip que té molt de gol, l'UQAM. Pilota per el centre, ahí precisament Carrillo volia controlar, i el Alcoyano, que no té cap dubte, i quan ha vist ese baló dividit el llança directament per línia de cal.
1: I en l'altre partit que n'hi ha en marxa Gonzalo ara mateix en la segona federació, en ese grup tercer, gol del Cieza, que està avançant-se ara mateix davant l'Intercity. Cieza 1, Intercity 0, està en el Dèneu de la primera part.
10: Ahí també equips que estan lluitant per els primers jocs de la classificació. De fet, l'Intercity és dels pocs que no ha perdut. A veure si encara pot alçar ese marcador, perquè seria la primera derrota en la temporada del conjunt d'Alacantí, que això sí, ha empatat molt i se li ha escapat algun partit que tenia com la setmana passada en la mà i que li van empatar en la recta final, en l'última acció, de fet, el Yeclano. El Alcoyano està en esa sensació de ser un equip que defensa molt bé i que espera la segona
11: oportunitat. Comença Anoeta.
1: Comença la segona part, Álvaro en Anoeta, ambos sense canvis.
11: Amb un canvi en les files del Deportivo, que és David Mella, que tenia targeta groga, i entra Ricky Rodríguez. Primers minuts de la segona part, Real Societat 2, Deportivo 0.
1: Imaginé, Santi, que el Deport buscarà alguna cosa diferent, perquè...
11: Espera, que hi va en banda esquerra, és Quagliata. Quagliata, l'italià, que vol entrar dins l'àrea. La centrada arriba molt bé, Pablo Marín, per a tallar. Serà treta de cantonada per al Deport.
1: Santi.
3: Sí, un Depor que ha eixit sobretot molt, molt intens en esta segona part. La primera jugada ja mostra signes de lo que vol ser esta segona part, sobretot no conformar-se en pitjor 2-0 i intentar anar a ficar-se en el partit fent algun gol i sobretot en pitjor canvi en el marcador, ja que demostren que no volen quedar-se o el possible risc de quedar-se un home menys, lleva el substitut al jugador que tenia d'arxeta.
1: El córner.
11: Ja hi va Luis Micruz en Camascarra, la posa molt passada al segon pal, i ha remat, la trau al final era entre Ensongo Vil i Jiménez, se'n va directament fora, traurà Àlex Remiro.
1: I també anava a dir tot preparat Toni Galindo per a la segona part en el Juan Vizcarro.
4: Res, ja ha agafat la pilota l'àrbitre, anem a veure que tarda en començar esta segona part del partit que tanca la quinta jornada de la Lliga Prime Futsal. De moment recordem, en el primer temps, victòria provisional del Peníscola per 2-1 contra el Córdoba. Tot a punt de començar en esta segona part, anem a veure quin dels dos equips s'alça amb la victòria. Ja tenim a Quintela, que agafa la pilota, per tant traurà del Rogle central el Peníscola.
1: Tornem a Anoeta.
11: La pilota per Ensongo, en banda esquerra, lluitant en el centre, continua en Songoville, que se la guanya en Songoville, que la deixa per a Jeremai per a Quagliata, que vol arribar a la línia de fons. Quagliata, que torna a deixar la pilota, espera Ricky Rodríguez, el que jugador que entra des de la banqueta en el descans, jugant en camp contrari el Depor. Jiménez jugant per a Diego Villares, que ja controla, la juga per a Quagliata, el lateral, altra vegada per a Diego Villares, ja juga per dins per a Ricky, que ve a rebre. Ricky, que gira la jugada, jugant per a Jiménez, que ja controla, passant la divisió de les dos camps, jugant per a Ximo Navarro, que avança la pilota per a Jeremai. Jeremai ara canvia de banda. Jeremai la deixa per dins per a Mario Soriano. Mario Soriano en pilota, jugant per a la central. Ede en pilota, la cama esquerra, jugant per a Quagliata, el de la Reial Societat defenent. Continua Quagliata tractant ara de trobar un espai, però defensant també molt bé la Reial. Primers dos minuts i el Depor a tractar de trobar algun espai per atacar.
3: Sí, ha tret a Ricky per Mella, ha passat Jeremai a banda dreta i Ricky se situa en eixa banda esquerra, però sobretot quan tenen possessió de pilota se'n ve per dins per intentar buscar eixa superioritat. A partir d'ahir també sorprende, com hem dit, en Jeremai a banda esquerra de la Reial Societat per buscar-li l'esquena a eixa Sergio Gómez, i ja que en la primera part no ha tret molt de fruit encarant amb Pablo Marín, intentar sorprendre per eixa costat.
1: També comença en segona divisió la segona meitat de l'únic partit que n'hi ha en marxa, Almeria 0, Leganés 0, portem 5 minuts de la represa. Aprofita Toni Galindo, ja està en marxa novament el futsal en Peñíscola.
4: Com passos inicials de la segona part, el Juan Vizcarro resten 10 minuts i 20 segons perquè finalitzi el partit. Peñíscola 2, Córdoba 1.
1: I Gonzalo Blanes en la condomina Ecuador de la primera part, això sí, sense gols.
10: De moment sense gols, ha tingut ara una bona aproximació l'UCAM, una centrada molt tancada que ha taponat perfectament la defensa de l'Alcoyano. És un partit que té ritme, però que sobretot el que té és molta intensitat. Ha hagut també una topetada d'un jugador de l'Alcoyano amb un futbolista de l'UCAM. Així tot el món reclamava grogues, però l'àrbitre crec que ha fet bé, ha parat el joc, s'han recuperat i simplement ha sigut falta a favor de l'Alcoyano. I ara el que li estaven reclamant el públic és a l'àrbitre que contara, perquè ha tardat molt en la treta de banda l'Alcoyano i la pilota serà finalment per al Lucam Múrcia. Estem, Paco, així en el minut 22 de joc d'esta primera part. L'Alcoyano té molt bona sensació damunt del terreny de joc, està defensant en Odre, pràcticament no està patint en defensa, ha tingut l'arribada de Naranjo i una altra d'Iniesta en un llançament de falta que ha salvat Àlex Lázaro. Per tant, de moment millora l'Alcoyano, però continua en segona federació el 0-0.
1: Sant Sebastià, Álvaro.
11: La pilota que se l'endú Jeremai en la seva velocitat, la vol posar, es queda curta Mamadou Sarr, altra vegada ben col·locat, la trau la Reial Societat, la pilota al centre del camp per a Diego Villares, que ja la guanya el Deportivo, Diego per a Jiménez, que juga per al seu central, Ede, atacant ara el Deportivo. Banda esquerra, Quagliata, que ja controla, ja juga per a Mario Soriano, menejant-se ara molt més el migcampista del Depor. Mario per a Jiménez, jugant el conjunt d'Antonio Hidalgo, que busca retallar distàncies en este inici de la segona part. La pilota per a Ximo Navarro, que vol arribar a la línia de fons, defensant Gonzalo Guedes. Continua Ximo Navarro, que ja ha de girar, ha de jugar darrere. Per al seu jugador és Mario Soriano, qui la rep en el centre del camp, Mario Soriano, que la deixa en curt. La pilota per a Jeremai des de la frontal, entra dins de l'àrea, Jeremai que amaga, Jeremai que no tira, Jeremai que la xafa, se'n va per línia de fons, porteria per a la Reial.
1: Pensava que havia forçat el córner, però és el que ha dit el Santi, Jeremai no està.
3: O
1: l'estan tancant bé, l'estan desactivant bé.
3: L'ha canviat ara de posició, a veure si el troba per altre lloc, sobretot per banda dreta o bé per dins, és on va alterant tant Luis Micruz. Però sí que hi ha que destacar que el Depor avança línies i va per el partit, va a veure si pot reduir aquesta distància i sobretot ficar-se en el partit a un gol i arrel d'ahir ficar-li aquests nervis a la Reial Societat i aprofitar la incertesa que pot causar-li.
11: Que ara la guanya i ara ataca es Barrenetxea, que la vol posar, es queda curt el llançament. Jiménez la deixa en el pit per a que la replegue Leo Román. I altra vegada atacar el Deportivo. En banda dreta és Ximo Navarro, que vol eixir. No, Ximo no, és Luis Micruz, que ve també molt baix a rebre aquests balons. I la pilota que va ara sí per a Ximo Navarro. Ja jugant altra vegada en defensa el Deportivo, Jiménez.
3: Jiménez dona una autoritat i una seguretat a la defensa,
1: sí,
3: sobretot
1: sí.
3: És el líder.
1: Paraula en castellà és empaque, sí. Li dona ese puntet. Per cert, què ha passat en el Juan Vizcarro, Toni?
4: Pues que Carlos Sanz ha fet una carrera per a perseguir a un rival que se n'anava encara en porta.
1: S'ha quedat sense ressò.
4: S'ha quedat completament l'altre la pàjara.
1: Sense oxigen.
4: S'ha deixat caure a terra, és a dir, està fundit, està completament... Fos atenció ara, la cosa del Córdoba. Anem a veure Gio s'ha posat el traje de superheroi
1: no,
4: i ha fet quatre parades consecutives estratosfèriques, eh? Quatre ocasions consecutives del Córdoba i el porter del Peníscola s'ha disfressat de superheroi i ho està parant absolutament tot. I s'ha falta sobre el Peníscola, que encara la porteria en solitari. Anem a veure, perquè això té que ser targeta, eh? Això té que ser targeta.
1: Bueno.
4: L'ha caçat literalment.
1: La entrada és duríssima.
4: L'ha caçat literalment, eh? Anem a veure com resol esta circumstància l'àrbitre.
1: La entrada és duríssima.
4: Sí, sí. Estem parlant aproximadament a uns 15 metres. A 15 metres de porteria. Perquè la línia de 10, la veig ahir... I, pues, sí, més o menys, així a ull, uns 15 metres. Bueno, pues ja planten la pilota... Ahí está...
1: Però no li ha mostrat ni groga ni res.
4: De moment no hem pogut veure aquesta imatge de mostrar la targeta, però tampoc veig cap gràfica que falta. Ho indica. Atenció que té la falta. L'amaga la passada de primeres, tot això dins l'àrea, la controla, la rematada! Era... Crec que era... A veure... No veig la rematada, aquí la rematada, que és Pucci. I les rematades de Pucci s'han anat molt desviat a la dreta del porter del Córdoba. Ahí la controla l'equip andalús, ahí la pressió brutal. Anem a veure Pucci de nou, Pucci de primeres, atenció, ara dins l'àrea del Peníscola. Ara qui s'ha vestit de superheroi ha sigut Víctor, el porter del Córdoba. Alternança d'ocasions en els dos equips. Estem a 16 minuts, 57 segons perquè finalitzi el partit. Ocasions per a tots dos equips. Peníscola 2, Córdoba 1.
1: Un minut per arribar a les 5 i mitja de la vesprada. L'avancem, la ronda del punt a punt. Quisiera ser capaç. Anar de Bogotà, que han tret nou disc esta setmana. I la encetem parlant de futbol. Primera divisió en Anoeta, Álvaro.
11: Són 8 minuts de la segona part. Continua manant en el marcador la Reial. Reial Societat 2, Deportivo 0.
10: En segona federació, de moment, no hi ha gols. Estem ja en el minut 26 de la primera part. En la condomina, UCAM Murcia 0, Alcoyano 0.
4: 16:40 per arribar al final del partit a la Juan Vizcarro de Peníscola. Peníscola 2, Córdoba 1.
1: I ja sabeu que tenim futbol en marxa i acaba de marcar Miguel de la Fuente, jugador de l'Almeria, per avançar al conjunt.
11: I gol de la Real.
1: Casola, Almeria 1, Leganés 0. Gol de la Real.
11: Gol de la Real Societat. Quina passada espectacular de Barrenetxea, però quin contra. Control increíble de Gonzalo Guedes, que se la encara cap a la porteria. Ahí sí, des del mig del camp, llançament en cama esquerra, imparable. Posa el tercer en el marcador, 9 minuts de la segona part. Gonzalo Guedes, Real Societat 3, Depor 0.
1: Jo és que sóc molt fan d'este xiquet. Perquè el vaig conèixer quan era un xiquet, quan tenia 18 anys, abans de la seva primera etapa en el... En el València ja destacaven els juvenils del Benfica, si no m'enganye. I bueno, pues, a més un futbolista que m'encisa, que m'agrada moltíssim.
3: És que eixa el Deportiu de Coruña, un possible penal a Luis Micruz de Barrenetxea, que és el que a partir de frutar eixa pilota fa el canvi d'orientació a Gonzalo Guedes, i el que sol dir en els curs d'entrenador, hi ha dos tipus de contraatac, el apoyat en el que fas una transició Puxant i combinant amb algun jugador, o el directe, com ha sigut este, que agarra la pilota a Gonzalo Guedes, un control estratosfèric que fa, li dona més qualitat al contraatac i se'n va directe a la porteria i ha definit molt bé davant de Leo Román.
1: No, búscala. Vull dir, li ha pegat una canonada cama esquerra perquè té un canó, Gonzalo Guedes, en eixa bota, i l'ha clavat pràcticament al costat del pal, prop de l'escaire. 3-0. Anem a veure si acaba revisant o no l'àrbit l'acció, però...
3: Crec que ha aconseguit al final el gol.
1: Si dona el gol i canvia Gonzalo Guedes, això, Álvaro, està mig liquidat.
11: Sí, sí, totalment. I quan entra Okienki Oyarzabal, que també vaig a dos canvis, entren en la banqueta quan ja van 3-0, se'n van Gonzalo Guedes, que acaba de fer el gol, i també Zakarian, que havia fet el segon.
3: Sí, els autors del gol són els que canvia, però és una possibilitat que s'està donant, perquè hi ha que dir que el Depor en aquesta segona part havia eixit molt bé, estava dominant el partit, i la Real Societat jo crec que esperant la situació que s'ha donat, no? Perquè en eixa avançada de línia estava deixant molts espais a l'esquena del Depor, i la primera que ha tingut en aquesta segona part la Real Societat li ha agafat molt bé l'esquena i s'ha plantat que des davant de Leo Román ja aconseguir fer el segon, i que no puga vindre ara algun altre més, sobretot amb aquests canvis d'Okien, que li va donar molta verticalitat ahí en banda, i Oyarzabal, que ja sabem, no, el tipus de davanter que és.
1: Hem tingut un altre gol en el camp de l'Almeria, marca el segon Miguel de la Fuente. En qüestió de 5 minuts ha fet un doblet, en este cas assistit per Brian Sipen. Berenga, el ex jugador del Castelló. Gol de Miguel de la Fuente, Almería 2, Leganés 0. Canvis en Anoeta, ¿canvia o no la situació en la condomina Gonzalo Blanes?
10: Està a punt de narrar el gol de la jornada, menys mal que no, perquè era del Lucam. Ha rematat de taló Carrillo en un detall tècnic de qualitat en un centre, però per sort un defensa de l'Alcoyano ha evitat el gol. La opció més clara per al conjunt local, que ara Paco té una falta lateral perillosa, si ha canviat. Ara està pressionant l'UCAM, a l'Alcoyano li està costant més tindre la pilota i això l'està aprofitant l'equip de Checa per apropar-se més a l'àrea de Zàrraga. Ahí està el llançament de la falta, la pilota al punt de penal, es passeja per l'àrea i no ha rematat ningú. De nou opció clara per a l'UCAM, la jugada d'estratègia espectacular, l'havia sigut perfecta, però li ha faltat un peu que ficara la pilota en la xarxa en un baló que s'ha passejat literalment per l'àrea de l'Alcoyano i s'ha perdut per línia de fons. Així que ara estem patint, ara està pressionant l'UCAM i ara l'Alcoyano està treballant defensivament per a mantindre el de moment empat a 0 quan estem ja, Paco, al minut 30 de la primera part a la condomina.
1: Mentre que en el Juan Vizcarro, en Peñíscola, Toni, el conjunt de casa està més a prop del tercer que de l'empat.
4: Sí, sí, però mira el Córdoba, que el Córdoba està molt ben plantat sobre el rectangle de 40 per 20 i li està costant molt al Peñíscola trenar les jugades per a poder eixir còmode. Sí que quan ho fa s'aproxima molt de perill a l'àrea de l'equip andalús, però sí, sí, anem a veure perquè està presentant el Peníscola i quan s'arrima a l'àrea del Córdoba ho fa en perill i amb sensació de poder aconseguir el gol. Atenció ara perquè tenim l'oportunitat per al Peníscola solitari, la jugada!
1: Està parant també el porter d'ells.
4: No ha pogut rematar Saladier, Carles Saladier en el mà amb Víctor i la tirada fora! 14-20 per arribar al final del partit, Peníscola 2, Córdoba 1!
1: Anoeta, Álvaro.
11: Hem tingut dos canvis que ha fet també Antonio Hidalgo, aprofita, se n'ha anat Ximo Navarro, ha entrat Alti i altre canvi ofensiu també perquè se n'ha anat Diego Villares en el centre del camp i el que ha entrat Adama i la rematada parada de Remiro, la primera jugada d'Adama Traoré en el camp en banda dreta, estava pràcticament sol en Songo Vila, rematada directament a les mans de Remiro que ha tingut que posar la mà forta i tirar la córner, però la primera d'Adama.
1: Boníssima,
3: Abans, al parlar de fitxatges del Depor i del mercat del Depor, s'havíem oblidat d'Adama.
1: Adama, que va arribar molt tard, però...
3: I ara, com ha dit, és un jugador molt explosiu, també el seu físic imposa, però sobretot en banda hem vist també un poc la qualitat que guarden no sols en eixe cos. Se n'ha anat molt bé del jugador, l'ha ficat una centrada molt bona i quasi fa el primer gol el Depor.
1: Tu has vist el vídeo eixe de xarxes, Adama Traoré, juro... que nunca la olvidaré, ¿no? Pues es imposible de olvidar a este Adama Traoré, porque, mare meua, el tío del plano de la tele, quan ixa Adama Traoré, ha de tirar cap enrere, sí, perquè si no, no cap.
3: No, és
1: impressionant l'esquena que té
3: per
1: a carregar pianos i lo que faça falta,
3: Pareix mentira, perquè un jugador original...
1: I és rapidíssim, rapidíssim. És tot lo contrari a lo que pareix.
3: Sol és per la envergadura que té, no pot ser tan explosiu.
11: Espera Susit, és l'àrea de la recuperació en camp contrari, Susit, que la vol deixar en la frontal Carlos Soler. Carlos Soler per a Lucas Susit, i ha perdut un poquet el perill, la pilota a dins, la toca, però era fora de joc. El gol de la Real, però era fora de joc claríssim, de la davanter de la Real.
1: I una estadística que estava buscant fa uns minuts, que efectivament és impressionant. Quantes rematades a porteria creieu que porta la Real?
11: Haurà fet 3.
1: Pues literalment, que sí.
11: Les 3.
1: És que és impressionant. A mi me pareix un exercici d'efectivitat com pocs han vist esta temporada. Algun hi ha hagut millor. Recorde un partit, no sé si va ser o el Barça, un d'estos equips que va fer 4 tirs, 4 gols. Per cert, l'acció ja veurem si és fora de joc. Sí, ha donat continuïtat, és a dir, fora de joc, però...
3: Sí, perquè
1: han
3: sigut 4 de 5, perquè la primera l'ha aturat Leo Román, però la...
11: Bueno, pues... Espera que vol tornar i sirves Adama Traoré. Adama Traoré ara que el control que se li en va en manda dreta, Adama que vol entrar dins l'àrea, Adama que la deixa darrere, el llançament de Riqui, no, la deixa per a Soriano, el llançament i el gol, i el gol del Deportivo. Quin llançament de Mario Soriano, es torna boig Antonio Hidalgo en la banqueta, ese contraatac, Adama la deixa darrere, que ràpid ho ha fet Riqui, que la deixa perquè siga Mario Soriano des de la frontal, no pot arribar Remiro, posa en emoció el partit, minut 61 en Anoeta, Real Societat 3, Deportivo 1.
1: Una acció que comença en un mal control de Adama, però que després Riqui fa bona, perquè la tocadeta de talonada de Ricky deixa soles a Mario Soriano, que no s'ho pensa, i la clava dins.
3: Sí, bona definició de Mario Soriano de fora l'àrea, és el que dèiem, és un centrocampista box-to-box que no sols talla xoc ni
1: crea. No, i un crea, pegador, i té bon dispar, ja ho hem
3: que,
1: vist.
3: Que arriba bé de segona línia i hem vist i s'atreveix molt a finalitzar jugades i ara pues, ha finalitzat aquesta transició ficant al Deport algun partit. Un Deport que Antoni Hidalgo havia fet els canvis prou ofensius, buscant que l'equip intentarà clavar-se en el partit i a veure si amb este gol és capaç de d'aproximar i de creure un poc amb
1: ai,
4: gol.
1: Resultat.
4: Gol del Córdoba! La jugada de l'equip andalús! I esta vegada Gio no ha sigut el miracle! La baló s'ha entrat ahí a la línia de gol i estava esperant Hugo Expósito per arrebatar-la dins. Arriba el gol de l'empat del Córdoba. Falten 12 minuts per acabar el partit. Pellíscola 2, Córdoba 2!
1: No ha pogut Gio, bàsicament, perquè li ha passat pel costat. Estava fora de la seva porteria i Expósito, que estava baix espalt, pràcticament com a palomer, per a clavar-la dins. El Córdoba, per cert, que esta segona part està rascant moltíssim, ha aconseguit l'empat, però, Toni, el que hem vist és que a nivell ofensiu el Peñíscola està més que capacitat per a fer el tercer.
4: Jo he estat a punt de dir-te, afortunadament m'he callat perquè hauria sigut el mal del narrador, dic, si Peñíscola fa el tercer, això pràcticament podien dir que està més resolt.
1: Ja, però ho has pensat, i això ja, el crim ja està com és. Si ho has pensat ja, l'hem
4: pensament, paraula, obra i omissió, no?, que se sol dir.
1: Sí, senyor.
4: Bueno, pues ahí tenim una falta d'atenció perquè està pot ser bona per al Peñíscola, que tenim a Carlos Sanz. Ahí està la pilota un poc més allà de la línia divisòria. Ahí tenim diverses opcions, el llançament directe, però també oberta les ales a alguns jugadors del Peñíscola. Ahí va Carlos Sanz, la rematada!
1: No valia.
4: No valia.
1: No valia, està en ahí el...
4: Sí, ha hagut ahí, se va que pegant-se
1: algun pivot, beset. El crec que era...
4: Este, el Hugo Expósito, que és l'autor del segon gol del Córdoba, i també estava per ahí Quintela, segur que estaven ahí fent-se de tot. Bueno, pues torna a plantar la pilota Carlos Sanz. Falten 11 minuts 54 segons per arribar al final del partit. Tenim un empat a dos en el Juan Vizcarro. Peñíscola 2, Córdoba 2. Córdoba 2, ahí tenim a Carlos Sanz de nou, que agafa la carrereta, va fer tornar el llançament. Ara no, ara la tira aquí cap a la banda esquerra per la jugada individual del Peñíscola. Atenció que li furten la cartera al Córdoba. Ui, afortunadament ha hagut una cama ahí miraculosa del Peñíscola. Desfà el perill, ara s'estiu la falta.
1: Falta, sí, l'entrada per darrere.
4: Sí, sí, pues res, ahí tenim 11:47 per arribar al final del partit. Repetim, Peñíscola 2, Córdoba 2.
1: En la condomina, recta final de la primera part, Gonzalo, algú dels dos està més a prop del gol?
10: No, sincerament no, tot i que ara sí que ha tingut el Alcoyano una opció de Javier Soler, que és defensa, però que volia el seu segon gol a la Lliga, el llançament potent però directe, a les mans del porter d'Àlex Lázaro, que l'ha agafat en tranquil·litat. I ara estem en aquesta fase del partit en el que en la recta final de la primera part el Alcoyano jo crec que està donant per bo arribar al descans en empat, i el Lucan Murcia no té idees. Sincerament, l'equip de Checa li està costant molt generar i pràcticament no ha tingut cap opció de perill. Ara s'estava reclamant perquè hi ha un baló dividit i ha fet falta el dorsal 14, Karim, que porta groga, i s'ha alçat tota la banqueta de l'Alcoyano, com és habitual en este perfil d'accions, a demanar la segona, però el que ha fet l'àrbitre és primer dir-li a la banqueta de l'Alcoyano que no en el dit, però que després s'ha anat a parlar en Karim. Jo crec que li està dient que es calme, perquè a la propera acció que ja ja pot ser que es quede l'UCAM en un home menys. Bueno. Així que l'àrbit, de moment, jo crec que en bon criteri l'ha saldat en amonestació verbal després de la groga. Estem, Paco, en el 38, resten 7 minuts per al descans, en un primer temps que ha començat millor l'Alcoyano, que després ha tingut una fase de domini de l'UCAM i que ara, sincerament, està en el mig del camp, cap dels dos equips està manant, i de moment crec que és lògic que continuï el 0-0 a l'Electrònic.
1: Ui, ui, ui, al Juan Vizcarro estan revisant un possible penal en àrea del Peñíscola.
4: Una acció de Carlos Sanz, una acció en defensa del Peñíscola, una patada, sembla que sobre Palacio, estan els àrbitres revisant.
11: Penal en Anoeta.
1: Ojo, i Rocha.
11: I tarjeta roja.
1: I Rocha.
11: No s'ho ha pensat directament, ha assenyalat el penal, i es pensa a Pablo Marín. La targeta roja, el que pot canviar el partit d'un minut a altre, penal per al Depor.
1: Revisem de seguida l'acció, però què ha passat en Peñíscola?
4: Al Juan Vizcarro, determinació arbitral, no hi ha penal,
1: no hi ha
4: a favor
1: res
4: del Córdoba.
1: Ha fet xafum. El jugador del Córdoba continua el 2-2 favorable a cap dels dos. Seria un punt per a cada escu. Continua a 11 minuts del final. Què ha passat en eixa acció? És un penal, clar o no, Santi, Álvaro?
11: El típic córner al primer pal, la rematada que va al segon, i pareix que Pablo Marín agarra sí. El Songo Bill, que no pot arribar,
1: El teu cos sí, ja ha fet un penal ahí d'aquella manera, eh?
3: Jo crec que sí que dona per a penal, però sí. Per a roxa directa la veig un poc excessiva, eh?
1: És que en Songo Vida està vull dir, a un metre de porteria.
3: Entenc que l'àrbit interpreta que és l'últim jugador, però clar, ara el jugador té que arribar a la pilota, tampoc la gestualitat del jugador del Deport fa que
1: però més que gestualitat, és que l'agarra, en Songo Vil li guanya l'acció, li guanya l'esquena, li agarra i està a un metre de porteria. Per ahí, per a mi la roxa ve per ahí. Ara, que és una acció molt revisable, evidentment, i estan ara mateix, jo crec que neixes, sí, però el penal és indubtable. Lenormand ahir fa un exactament igual, exactament igual.
3: Penal és, el que passa que per a mi exagera un poc la caiguda el davanter.
4: Anem a veure, és que l'agafa del braç i la caiguda és com si li hem pegat una espenta.
1: No, del braç i de la camisa. I la camiseta, de la camisa, també per darrere.
4: La física no diu que tu has de caure d'aquesta manera.
3: Salvo que n'hi ha també alguna imatge ho aclari un poc millor, dona la sensació de que ell se tira quan veu que no va arribar a la pilota.
1: Que no va arribar a la pilota.
3: Sí. I, per tant, al notar l'agarró del braç i que no arriba a la pilota és quan t'exagera un poc la caiguda.
1: De totes formes, la que acaba de liar Pablo Marín és grossa, Álvaro, perquè no és només deixar el seu equip en 10. És que tens un 3-1 molt favorable.
11: I se'n va, eh?
1: Se'n va al carrer.
11: Ho té clar, és Miguel Sesma qui està...
3: Dona la sensació de que ell se tira quan veu que no va arribar a la pilota.
1: Que no va arribar a la pilota.
3: I, per tant, al notar l'agarró del braç i que no arriba a la pilota és quan t'exagera un poc la caiguda.
1: De totes formes, la que acaba de liar Pablo Marín és grossa, Álvaro, perquè no és només deixar el seu equip en 10. És que tens un 3-1 molt favorable.

0: Que és minut 67 de partit, Reial 3, Deportivo 1, i és penal per al conjunt visitant. I ahí va Jeremai Hernández. El 92% dels gols l'ha fet des del punt de penal. Ahí va Jeremai, davant una oportunitat impressionant la que s'ha vist del Deport de la Corunya. Ahí va Jeremai en cama dreta. Jeremai! Gol! Gol del Depor, gol des del punt de penal. Jeremai, que és el capità d'aquest equip, que vol posar-li emoció al partit. 3-2 en Anoeta, quan encara resten 22 minuts. Fa el gol Jeremai, Reial 3, Depor 2.
1: I també hem tingut un altre gol en segona divisió, marcat a Giro Chirino per a l'Almeria. Gol de Chirino, Almeria 3, Leganés 0. Com està el Leganés? I ja abonem el futur de Rubén Alves, perquè ja estava dubtant-se al respecte en les darreres setmanes, i que aquesta derrota li va fer molt de mal al tècnic que és el nord, nascut al nord, però que té residència a València, que sempre m'agrada dir-lo. Pues tenim partit, Santi, ara mateix, en Anoeta.
2: Sí, tenim partit i s'ha vist obligat a fer ara un canvi l'entrenador de la Real Societat. Ha llevat a Carlos Soler, ja també buscant un poc intentar de defendre aquest 3-2, perquè s'ha clavat el partit totalment en una segona part que m'estava agradant a mi el Depor, a pesar d'haver encaixat aquest 3-0 de Gonzalo Guedes, però estava jugant en camp rival, a fer canvis ofensius Antoni Hidalgo, i volien intentar clavar-se el partit. Ho ha aconseguit en un penalt ara molt ben executat per Jeremai, perquè ha iniciat les estadístiques i era sorprenent. Tres penaltis llançats, tres colats, un a la dreta, un a l'esquerra, un al mig. Per tant, tu eres Remiro, què fas?
0: Ui, final... espera, Dama Traore dins l'àrea. Dama! Quina aturada de Remiro! Es torna boig Antonio Hidalgo. Bueno. Quina vesprada està tenint Adama Traoré. Quin llançament tan potent, baix. I quina mà d'Àlex Remiro, a punt d'arribar l'empat.
1: Està imparable Adama Traoré, que bé se'n va del primer defensor. La canonada és brutal. La parada de Remiro, espectacular, eh? Uf. Fregant el pal, uf, també. Bueno, de les parades de la jornada. Aguantem el córner abans de la mini ronda, vore.
0: Ahí està Adama, que xocava les palmes, diguent, però pensé que ha xiulat, no sé si la falta que ha fet en atac, perquè està posant l'Ale Remiro, sí, que serà qui la pose, sí.
2: Pareix que hi ha falta en el control.
1: Falta prèvia. Falta en atac. Falta prèvia, sí senyor. Doncs pues aprofite, són les 6 menys quart de la vesprada, menys 14. Ara mateix, ronda al punt a punt. Una ronda que comencem, evidentment, en primera divisió, Álvaro.
0: 20 minuts per arribar al minut 90. Tota la emoció del món en Anoeta. Reial Societat 3, Depor 2.
3: De moment, en segona federació no hi ha gols. Estem ja en el minut 43 de la primera part, a la condomina. UCAM Múrcia 0, Alcoyano 0.
4: El Peníscola que està fregant el gol. 8:46 per arribar al final del partit. Peníscola 2, Córdoba 2.
1: En segona divisió en marxa, eixe Almeria 3, Leganés 0. Un partit ja decantadíssim per al conjunt casolà. Estem pendents també dels duels de segona federació d'eixe grup tercer. Per exemple, el Cieza 2, Intercity 0. L'Intercity que està caigent per dos gols, a punt d'arribar al descans. La Nucía Lorca comença d'ací a 14 minuts. I en tercera federació estem a punt d'arribar al descans. El Dense B 0, Vall d'Ujó 0. Abans, avui pel matí, s'han jugat el Torrevieja 2, Saguntino 2, i el Torrellano 2, Soneja 0. En el poliesportiu, este matí, en compte la victòria de València Bàsquet, que ha guanyat per 70-99 les xiques, al Movistar Estudiantes. També estem pendents, d'ací a 1 hora i 13 minuts comença en el Palau Blaugrana el Barça-València Bàsquet de Lliga ACB. I també en poliesportiu, este matí, la victòria de Verstappen al Gran Premi de Singapur, ha guanyat per davant de Leclerc i de Antonelli, que han tancat el podi. Sainz ha estat 14 i Alonso 16. I deia abans Gonzalo Blanes des de la condomina, Gonzalo, que estem a punt d'arribar al 45. M'imagine que no n'hi haurà massa d'afegit, no?
3: Un minut, ara l'acaba de mostrar, sí, sí, i ha delegat, i és bona notícia, tot
1: molt
3: i que sigui a segona ref. Un minut d'afegit. Per tant, l'últim minut d'esta primera part, en la que hem tingut un gol anul·lat, però per a mi no és ni gol anul·lat, és una passada en profunditat. Karim estava en fora de lloc, s'ha assenyalat, el que passa és que l'ha continuat l'acció, com si haguera VAR, no? Ha dit, vaig a ficar-ho per si de cas, però clar, si no, així directament s'ha anul·lat, però l'acció era un fora de lloc claríssim, eh? Estem ja en el minut 45 i 40 segons, és a dir, l'última per a l'UCAM Múrcia, 0-0, l'Alcoyano resistint, l'Alcoyano que ha estat millor en el primer quart d'hora, que després ha donat un pas en darrere, però que està defensant molt bé. Atenció, perquè ara Karim està entrant a l'àrea, ataca l'UCAM, talla perfectament Soler, baló dividit que espera l'Alcoyano, està de peu Fran Alcoy donant indicacions, l'afició de l'Alcoyano, que està també alentant el seu equip, i a falta

0: a favor de ningú, perquè l'àrbit diu que s'esgota el temps, jugadors camí de vestidors, així que tot en la segona part, perquè de moment en la primera no hi ha gols, descansa la Condomina, UCAM 0, Alcoyano 0.
1: Salves alguna coseta, Gonzalo, del primer acte?
0: El treball, molt de treball defensiu del conjunt d'Alcoy i en la davantera Naranjo, que és un davanter, Paco, que gana tots els balons dividits i que és molt lluitador. Però és de veres que li ha faltat un poc de ritme a l'equip de Fran Alcoy per a tancar una bona primera part avui així a la Condomina.
1: Tornarem d'ací a un quart d'hora, a la segona part, a la represa d'este de moment 0-0 entre UCAM Múrcia i Deportivo Alcoyano. Per cert, no ho he dit abans en la ronda, però bueno, sí que ho havíem comentat abans en la sintonia del punta a punta este matí i també, evidentment, en eixa...
2: Golàs! Pablo Muñoz! Per tota la creueta! Des de pràcticament sa casa!
1: Wow.
2: Quin golàs de Pablo Muñoz per a posar per davant en el marcador al Pellizcola! 6:40 per acabar el partit! El gol de la jornada en el Juan Vizcarro! Pablo Muñoz! Pellizcola 3! Córdoba 2!
1: Una canonada que està a punt d'afaitar al porter perquè li ha passat fregant el pèl i ha estat a punt de deixar-lo rapat, eh? La canonada de Pablo Muñoz, 3-2, Toni, i novament, com dèiem abans, la vessante ofensiva del Peñíscola novament demostrant el seu poder.
2: Ha tingut ocasions pràcticament infinites per a que arribara este tercer gol. Ocasions claríssimes. La parada del porter del Córdoba, de Víctor, que jo he vist pràcticament ha sigut la millor ocasió del partit i la millor parada del partit del porter del Córdoba. Se rondava, s'aproximava, s'acostava, s'olorava el gol del Peñíscola i finalment ha arribat i se gol, golàs de Pablo Muñoz per a fer el 3-2 en el marcador i posar per davant a l'equip de Gerard Pussó.
1: I el comentari que deia abans en la ronda, Máximo Quiles, campió del món en Moto3, en eixe gran premi d'Indonèsia, el pilot d'Aspar Team que s'ha alçat, i aprofitant que està Toni Galindo, però sí, en eixe campionat del món i culminat una temporada espectacular.
3: La veritat és que sí, una temporada espectacular de l'Aspar Team, que bueno, ja col·lecciona, no fa més que col·leccionar títols mundials com a equip, té una cantera, una pedrera de pilots realment meravellosa. Atenció, ara que no passeu per al Córdoba, la rematada serà córner. De destacar també, bueno, aquesta mala sort que ha tingut Àlex Escris, no? que pràcticament quan anava a guanyar la seva primera carrera de la temporada en Moto2, la moto s'ha quedat parada, l'equip no ha dit res, però fa tota l'olor de que ha hagut un mal càlcul de la gasolina.
1: Sense benzina, no?
3: Sí, clar, la veritat. I bueno, a veure què passa la pròxima temporada nit al Trans, que ja és un equip molt més competitiu que el Clint, així que bueno, tota la sort per Àlex Escris, que és un gran pilot, i a veure si li acompanya la sort en el nou equip.
1: En el futsal, de moment, victòria per al València, en este cas el Peñíscola, que està dominant 3-2 a recta final, 5 minuts per arribar al final, mentre que en el partit de primera divisió estem en marxa i molt pendents de a veure si el Depor culmina la remuntada, que seria miraculosa, Álvaro.
4: Últims minuts ja, 15 minuts en Anu Eta defensant ara la Real Societat, la pilota que espera Mario Soriano en el centre del camp, tancant les files el conjunt de Matarazzo, pilota per a Amatucci, el migcampista que ha entrat a més de la banqueta, Mario Soriano, que és qui maneja la pilota, jugant en mata per a Jiménez altra vegada per a Mario Soriano. Ara és complicat trobar aquests espais en superioritat numèrica el conjunt d'Antonio Hidalgo, la pilota per a Quagliata, el lateral Italia, Quagliata en camp esquerra, la deixa per a Mario Soriano i ara amassant la pilota, la posa en l'àrea, la toca el jugador de la Real, la pilota qui la guanya, vore Zube Zubeldia que vol eixir amb ella, Zubeldia que també és molt contundent darrere, la trau i se la vol quedar a ese Susic, cau a terra, no hi ha res, vol continuar atacant el Deportivo de la Coruña, és en Mario Soriano que la deixa per dins per a Jeremai, el llançament a les mans de Remiro.
1: I crec que n'hi haurà per ahí una groga a un jugador de la Real Societat que li ha pegat un pal a un altre del Depor. Per cert, te diuen fa 15 minuts, Santi, que en 3-0 la Real acabarà demanant l'hora. Mira, la falta a Soriano es clarísima y es para mí de groga, ¿eh?
5: Sí, la falta de Ángel, París mentira, però sí, s'ha aconseguit ficar en 5 minuts, en el 61 ha fet el 3-1 i en el 68-69 ha fet el 3-2 en el penal.
1: I què ha sigut la clau? Adama Traoré.
5: Per supost.
1: Juro que nunca lo olvidaré.
5: Que ha hagut un parell de jugades en Sergio Gómez que... París mentira, però ha ficat... Clar, quan se vol i guanya la posició per el cos...
1: No, oblidat, no? Per favor, ja, aquestes coses ja... Parlem de coses serioses, perquè guanyar-li la posició a Adama Traoré pareix a mi que és un poc complicat, però bueno.
5: És que això que li diguem moltes voltes al defensa, no, tu xoca davant el rival.
1: Posa el cos,
5: rival,
1: sí. No, posa'l tu, no?
4: Posa el cos. La recuperació.
1: Mira.
4: Ahí está el davanter en Sangovil des de l'àrea i anem a la torna per a Remiro Corner. Sobretot en aquestes recuperacions en camp contrari. Quin mal està fent ahir el conjunt gallec. Ara era Jeremai, llançament, atent Remiro que la envía a córner.
5: I sobretot en aquestes situacions que la defensa enfona cap a la seva porteria és on se produeix l'espai i mig on així està apareguent Jeremai i està siguent determinant amb aquests tirs de fora l'àrea que estan causant perill a...
1: Qui bona va dir, eh? Bueno, entrem en la recta final també del partit en el Juan Vizcarro, Toni.
2: 3:50 per finalitzar el partit. Atenció, que té oportunitat ara. Ataca el Córdoba i defensa molt bé. El Pellisco, la 3-2, està guanyant l'equip castellonenca. I el baló que se va cap a l'àrea. El peu miraculós de Gio. La pilota se va fora. 3:41 per arribar al final del partit. Pellisco, la 3. Córdoba, 2.
1: Anoet, Álvaro.
4: Últim canvi ja en les files del Depor. Ha entrat Jensen, senant el lateral esquerre, Quagliata. I ara ja anarà per tot, perquè és 3-2, estàs jugant en superioritat i endur-te de Anoeta mínim un punt ja és un bon motiu.
5: Sí, sí, sobretot i després d'anar perdent 3-0. Després d'anar 3-0, perquè al fill i al cap també és si ho aconseguirà també colar 3 gols fora de casa i no emportar-te els 3 punts, significa que també has...
1: Eixa el Villarreal bé se la sap, eh?
5: Sí, sí.
1: Se la va fer ahir davant el Jaén en un partit absolutament de bojos, una bojeria de partit. Se va posar 3 vegades per davant el Villarreal fora de casa i finalment li van empatar en un penaltet. Per a mi, penaltet, absolutament. 3-3 entre el Jaén i el Villarreal B. Continua ara mateix el Depor. És que, no sé, la paraula no és arraconat, és atemorit. És que té atemorida a la Real Societat, que va guanyant el partit, però clar, en un home menys.
5: Clar, sobretot arrel d'haver-te ficat en un home menys, també fa ser un poc més caut.
1: No, que ja tenies el partit, ja havies desconnectat mentalment, perquè ja 3-0, això ja està controlat, tal. Ja havien desconnectat i ara reconnectar no és tan senzill, eh?
5: No, i per altra banda, l'altre equip, que estava fora del partit i es veu que s'ha clavat dins, el fa enxufar-se un poc més i confiar, sí, en treure algo positiu.
4: La pelota per a Jensen, que la posa dins de l'àrea, no arriba ningú, les mans d'Àlex Remiro, que li posa també tota la pausa. I que important també és tindre un porter com Àlex Remiro, que el dona també una seguretat impressionant, sobretot als centrals.
5: Sí, sobretot també tenint en compte que ha hagut algun moment que ha creat al seu alrededor, al seu voltant, algo de dubte, sobretot per aquest eixit de pilota o aquest excés de confiança que ha mostrat a vegades, però sí que és de veres que un porter d'aquestes característiques te dona molta seguretat i te fa... és de porters que te dona punts.
1: Pregunta, per cert, a les meues fonts, m'agrada dir-los els Minions, no? que tinc per ahí desperdigats per tota Espanya, en la zona de Butarque, preguntan què va passar, que no estan cascant 3-0 davant de l'Almeria, i me diuen, ojo, en Alves, no a massa lluny. Vull dir que la decisió no seria una cosa de dies, sinó que la cosa està calenteta en Rubén Alves. Anem a veure què passa en el seu futur.
4: Apunen a Noeta de fer-se el gol en pròpia la Real Societat en una jugada en banda centrada a Isitale Remiro, que la volia traure en els punys. Pense que ha tocat en John Martín. Menys mal que la pilota ha agafat una altra direcció, perquè si agafa porteria ja no hi havia ningú que ho parara i es salva altra vegada la Real.
5: Si agafa porteria, se li queda morta ja a Matucci, estaríem parlant del 3-3.
4: La pilota ara per a Ricky. Ricky Rodríguez, que ha traçat la seva posició jugant ara com a lateral esquerre. La pilota ara per a Mario Soriano, la brúixola d'este equip, Mario Soriano, que ja continua dient als seus jugadors que es manegen. Mario Soriano per a Jensen, altra vegada la pilota per al migcampista que ha fet un dels gols del dia d'avui. Mario Soriano jugant per a la central, Ede jugant per a Jiménez, que ja la xafa. Jiménez, que conduís, la torna a deixar per aquí, sinó Mario Soriano, que li posa el sentit a este equip. Mario per a Amatucci, que la xafa. Arraconat ja la Real Societat, aguantant el resultat, 9 minuts per arribar al final, 3-2 guanyant la Real. La pilota en banda per a Jeremai, que retallava, la volia posar, era alti, i la pilota que és rebotada serà servici de banda per al Depor.
5: També atacant. Ixos canvis que ha fet Materazzo, pel 3-0 també han fet el que estàvem parlant, que es desconnectar un poc massa pront de la Real Societat, sí. I ara estan veient que...
1: Quan Guedes fa el tercer i canvies a Guedes, envies un missatge, immediatament.
6: Sí, sí. Això ja s'acaba.
5: No, a Guedes de... i Barrenetxea.
1: Correcte, correcte.
5: Llevat, i t'has plantat ara en un 3-2, has tingut que llevar a Carlos Soler i traure Zubeldia, perquè ara estan defendent en un 5-3-1, però molt prou de la teua porteria, i està donant-li molt de terreny al Depor, i això pot ser-li algun esglai.
4: Deiva Soriano, Soriano per a Jiménez. El Depor, els 10 jugadors en camp contrari, i ja hi va Adama. Adama en la pilota, Adama que ja conduís, Adama que encara, Adama que ells ara en la seua cama esquerra, Adama arriba a la frontal, continua Adama que la deixa per a que hi era mai siga, no, no hi havia espai, la trau la Reial Societat i espera, espera que arriba Oyarzabal, mama, Oyarzabal, mama que pot sentenciar, Miquel, Miquel, Miquel, fora!
1: Oh.
4: No sol perdonar el capità de la Reial Societat, Oyarzabal que arribat molt forçat en cama esquerra, se'n va fora, era esta.
1: Havia llançat la tovallola al defensa, perquè no arribava, impossible agarrar a Oyarzabal, se creua molt bé.
2: No, no, bueno. La breu,
1: bueno, bueno, la para el porter,
4: la para,
1: es
4: la para Leo Román.
1: Li ha tret Leo Román el peu, era gol, havia definit molt bé.
5: L'ha tret Leo Román, també ha desistit un poc en la carrera Jiménez perquè ve d'una tarjeta groga, que
1: sí,
5: tenia
1: que també,
5: tarjeta groga,
1: que tampoc... A Oyarzabal no l'agarra ni en moto,
5: Estava arriscant-se a fer-li falta i veure la segona i acabar expulsat, però molt bé Leo Román, nixe 1 contra 1 davant Oyarzabal, que jo crec que d'una volta vista la repetició és més encert de Leo Román que
1: sí.
5: Errada de...
1: Leo Román, que va escopetat ara mateix perquè resten 7 per arribar al final. Resta només minut 20 segons per al final del partit en Peñíscola. Toni.
2: Ahí trau el Córdoba de banda, 3-2, va guanyant el Peñíscola al Juan Vizcarro. Seria una importantíssima victòria que l'espentaria cap a la zona intermitja de la taula classificatòria. Seria també la primera victòria en esta temporada com a local. Ahí juga el Córdoba. Està jugant ara en estos moments Peinado. Peinado que la controla i l'envia cap al seu amic, no? A veure que ha indicat així l'àrbitre. Algú ha perdut alguna cosa, una espinillera o algo. Així que para el xoc, estem a 1-11 perquè finalitza el partit. Peníscola 3, Córdoba 2.
1: Anem a aprofitar, a punt d'arribar ara. Ara, a les 6 en punt de la vesprada, ronda al punt a punt. Una ronda que va començar en un partit que pareixia tancat i no està tancat en primera divisió, Álvaro.
4: Últims 5 minuts per arribar al minut 90. Encara queda partit en Anoeta. Real Societat 3, Depor 2.
0: En segona federació encara estem en el descans. No hi ha gols en la condomina. UCAM 0, Alcoyano 0.
2: 50 segons perquè finalitza el partit al Juan Vizcarro de Peníscola. De moment, Peníscola 3, Córdoba 2.
1: Hi ha un altre partit en marxa en segona divisió. Domina l'Almeria en gols de Miguel de la Fuente en dues ocasions i de Chirino, 3-0, davant de Leganés.
2: Gol! Sí. Gol del Córdoba! Golàs de Perit! La rematada brutal del dorsal 10 de l'equip andalús! Pràcticament des de línia de 10! Esclava per tota la creueta, per tot el travesser! La pilota que pega en el travesser i entra en la porteria de Gio! Arriba el gol de l'empat per al Córdoba quan ja respirava en els instants finals de partit. Peníscola 3, Córdoba 3!
1: 3 vegades ha posat per davant del Peníscola, 3 vegades ha empatat el Córdoba, que no se dona per vençut, i resten 40 segons per arribar al final del partit. Han demanat un temps mort per a preparar, m'imagine, una acció de pissarra, Toni, que seria sí. L'última que tindria a les seues botes el conjunt Casola.
2: Sí, sí, el Peníscola, una última acció de pissarra, perquè, bueno, ara traurà del Rocle Central, així que encara disposarà de pràcticament 30-40 segons per a veure si pot avançar-se de nou en el marcador i fer el quart i, bueno, vendur-se els 3 punts en este duel que té contra el Córdoba.
1: Anem a estar pendents d'esta última acció en el Juan Vizcarro. Pregunte Gonzalo Blanes com ha començat la segona part de la condomina, ambos sense canvis i qui està dominant.
0: No, encara no. Sense canvis crec que te puc confirmar, tot i que hi ha un jugador de l'Alcoyano que el fan tenir un poc més de ritme, però encara no. S'està fent llarg el descans no ha començat la segona part en este partit que recordem va 0-0, segona federació entre l'UQAM i l'Alcoyano.
1: I veig en la repetició del gol del Córdoba, li pega en la puntera, cama esquerra, espectacular. I ahí està, l'acció de sí. Pizarra, anem a aguantar el futbol en primera divisió, és l'última acció de perill que pot tindre lloc en el pavelló del Peñíscola, Toni.
3: Bueno, pues ahí está ya el capità, tenim a Elías, que traurà el rogle central, ahí està Elías que condueix la pilota, la controla ara Pucci, Pucci que la dona amb la cama esquerra per a Elías, Elías que meneja la pilota, és per a Pablo Muñoz, atenció que està menejant, la falta en 30 segons perquè finalitza el partit, ahí la té Pucci, Pucci que avança, Pucci que controla, es retira la dona per a Elías, Elías que la tira cap a l'esquerra, està tocant-la el Peníscola, ahí està la pressió brutal del Córdoba, no deixa que triangulin ni que trobi el forat l'equip local, l'equip de Castelló, ahí la està jugant el Peníscola, Elías menejant-la, tocant-la, busca el forat, que tirar, que tirar, falten ja 8, 7, 6, el llançament, la toca en defensa,
1: ai,
3: el Córdoba, gol.
1: No pot ser, has jugat en porter jugador.
3: Gol, el Peníscola que estava jugant en porter jugador, per tant havia deixat la porteria buida, 3-6 perquè finalitza el partit, la rematada del Córdoba, la rematada de David a porta buida, Peníscola 3, increïble, Córdoba 4.
1: Quin partit se li va anar al Peníscola, que tenia tot en la mà, a falta de 40 segons, ha encaixat el 3-3, ha arriscat jugant en porter jugador i en una pèrdua pràcticament dins de l'àrea, no sé què estan...
3: I se va revisar, se va revisar.
1: Però una possible falta, m'imagine.
3: Anem a veure...
1: En el moment en què s'ha fet en la pilota el Córdoba, ja ha estat recuperació, control i pràcticament sense mirar, llançar la porteria molt bé, per cert, el llançament del jugador
3: córdobès. I molt centrat, molt centrat, perquè no és fàcil que des de sa casa tire que travesse la pilota tot el camp, tot el rotllo.
1: I ha botat una vegada,
3: Sí, sí, que a vegades és molt fàcil que se te'n vagi cap a un costat o cap a l'altre. Bueno, ahí tenim a Roberto Amor, a l'àrbitre gallec i a Víctor Toca, de Cantàbria. Estan aproximant-se a la pantalla, estan revisant...
1: Una possible mà. Estan revisant una possible mà.
3: És una acció...
1: No, pareix que li peguen en el genoll,
3: Jo no ho he vist ahir massa clar, a vore. No. Sí, no, li genoll. Pega... Li
1: controla
3: pega
1: el... de genoll.
3: Sí. No ahí, el que és la cuixa va dir que no hi ha res, absolutament.
1: I que és gol.
3: Efectivament, pues... Res, això s'ha acabat ja, falten 3 segons, o faltaven 3 segons.
1: Quina desgràcia més gran.
3: Totalment, És que tenies els 3 punts ja en la butxaca... Arriba ixe empat i una recuperació que ha fet Perín. Li ha furtat la cartera a Carles Saladier. Ja res, 3, 2, 1. Ahí tenim a Pucci, últim llançament. I res, victòria del Córdoba. Arribem al final. Al Juan Vizcarro, Peníscola 3, Córdoba 4. De quina manera li s'ha escapat la victòria a l'equip de Gerard Pussó?
1: El teu resum del partit, Toni, que se pot resumir este en l'últim minut, perquè fins a aquest moment el Peníscola ho ha fet tot per a guanyar, però...
3: Havia començat, la veritat és que els dos equips havien tingut oportunitats, havia sigut molt igualat, el Peníscola, molt d'esforç, doncs, a poc a poc ha anat
4: roja,
3: posant-se...
4: Roja, Nanueta.
1: Una altra roja?
4: Roja per a Ricky Rodríguez, perquè es quedava solo i Arzabal l'ha agafat quan es quedava mà a mà, ho ha vist clar, ha xiulat la falta, targeta roja per al jugador del Depor, ara es quedaran arrenca els dos, Amatucci, ha sigut per a Amatucci, que pareix que no la protesta massa en el minut ja 90 de partit, 3-2 guanya la Reial i serà targeta roja per a Amatucci.
1: Ara revisem la situació en... Bueno, s'ha complicat a Amatucci la vida i què veu Arzabal. Té més tirs pegats este home que impressionant, Bueno, el que deia, que volia mirar en quina situació queda el Peníscola després de la seua derrota, perquè porta només una victòria en aquestes 5 jornades.
3: Sí, bueno, es queda amb 4 punts, així que quedarà empatat a punts amb el Gimbi Cartagena, per tant, estarà en el lloc 11, no avança ni retarda, no? Es queda en eixa zona...
1: Només baixa un, sí. Recordem, que ara mateix és el Xota, que està
3: en
1: cap victòria i cap empat, 0 punts per el Xota, que està en la setzena posició.
3: Començava en el lloc on se'l Peníscola i crec que es quedarà ahí.
1: Se queda absolutament igual. Bueno, pues Toni, eixe resum del partit, una llàstima, però un servidor Peníscola que ho ha lluitat. Un abraç.
3: Polit, que jo no me n'aniria, no tens una carrera de caragols per a narrar o
1: algo? Home, tenim cosetes d'esta vesprada, però bueno, tu ja saps que així la teua casa te pots quedar.
3: Saps que m'ho passa molt bé,
1: pots sí. Veure el bàsquet, pots veure el futbol, pots veure el que més t'avellisca. Un abraç, Toni.
3: Una abraçada, companys.
1: Ha començat la segona part molt ràpid en el partit entre UQAM, Múrcia i, com no, el Deportivo Alcoyano. Gonzalo.
0: Sí, ja està en joc la segona part i efectivament en un canvi ha entrat Ibi en el Alcoyano i s'ha retirat Carbonell, que portava groga, i en el conjunt local s'han retirat Alex Fernández i Juanan i ha entrat Mati Castillo i Alberto López. Així que canvis de jugadors que portaven groga. Estem, Paco, en el minut 2 de la represa, sense gols, UCAM 0, Alcoyano 0.
1: I anem a veure, perquè l'acció que ha suposat la roja de Amatucci és una falta molt perillosa per a la Real Societat.
4: I ahí va Sergio Gómez, Oyarzabal, és Oyarzabal, la llança era indirecta, directament a córner. Minut 92 de partit, ja portem dos d'afegit. Arribarem mínim al minut 96, i dic mínim perquè segurament sobrepassarem el 96 i de segur. Sobres, perquè ja són dos minuts on pràcticament no s'han jugat, i mínim 6.
1: És dos partits en un, eh? És la primera hora de partit que ha estat com una exhibició de pegada de la Real Societat, i des d'aquest moment ha passat de tot. Però sí, de tot.
5: Sí, quan el partit s'ha tornat bo, s'ha guardat prou, és quan hem vist a un Depor molt més arribant i una Real Societat que s'ha dedicat a defendre ja tindrà alguna altra oportunitat. N'hi ha que dir que la targeta roja per al jugador del Depor és molt clara, és una jugada Bellíssima. Molt semblant a la de Hewson i Juliano Simeone en l'última jornada de Lliga, que quan es queda sol, ahí acaba en penal, està acabat en una falta fora l'àrea perquè la pilota no havia entrat a l'àrea, però sí que és veritat que és una targeta roja molt justa perquè no tenia ninguna opció de jugar la pilota, li havia guanyat la posició a Mikel Oyarzabal i es quedava sols davant de Leo Román una altra vegada.
4: La superioritat del Depor, que París que no l'ha gestionat massa bé, ha tingut alguna ocasió, és cert, però li ha faltat algo més determinació, sobretot en àrea contrària. I ahí a Matucci, que ha pecat, s'ha vist que era pràcticament sol i ha dit l'agarre, perquè si no, Miquel falla una, sí, però no falla dos.
1: Final al camp de l'Almeria, Almeria 3, Leganés 0, i insistís que perilla el futur més immediat de Rubén Alves com a tècnic del conjunt pepiner. I l'Almeria, després d'esta victòria, continua en una ratxa espectacular de marcadors i de resultats en les darreres jornades, i de fet se col·loca segon, 21 punts, empatat el Leibar. Això sí, Leibar ha de jugar encara el seu duel. El Castelló, després de la derrota d'avui i la victòria de l'Almeria, cau d'ascens directe, cau a la tercera posició, està en 20 punts, això sí, li trau 4 al quart classificat, que ara mateix és el Sabadell. La victòria del Almeria, la derrota del Leganés. Tornem a primera divisió, tira-li, Álvaro.
4: I ataca el Depor, que vol empatar en cara a cara, estan els dos en 10 homes. Minut 93, arriben ja al 94, arribarem mínim al 96 i té una falta pràcticament en el centre del camp el conjunt d'Antonio Hidalgo, la posarà Soriano. A veure, Mario Soriano, que està fent també un autèntic partidàs en el centre del camp. I ahí va Mario Soriano, que la posa en la cama dreta, va llarga, arriba dins de l'àrea, la rematada que la tornen a posar en Songovil, la trau perfectament, ara la Real Societat li torna a caure a Adama Traoré. I quan la té Adama Traoré passen coses, volia anar-se'n de Sergio Gómez, continua Adama Traoré, no se li la lleven, i ara força un servici de banda a Adama Traoré.
5: Pareix que no, però al final sempre trau algo
4: sempre
5: de profit.
4: Sempre trau algo. I pareix que no té espai, i sí que té espai.
5: Sí, sí, sí.
4: És increïble el jugador.
5: Però més preocupació que...
1: Saps que Traoré sempre traurà, efectivament.
4: Ahí va la centrada de Alti, que va al segon pal, en Songo, la rematada directamente fora. Traurà de porta Remiro.
1: Li estaven agarrant també a Ede en la rematada, però bueno. Un detall que volia comentar és que l'Intercity ha retallat diferències, ha fet el 2-1 el conjunt alacantí, Cieza 2 Intercity 1 en l'altre partit que teníem en marxa en la segona federació, i acaba de començar, portem 10 minuts només. En la Ciutat Esportiva, Camilo Cano, Eixe, La Nucía 0, Lorca Deportiva 0. Aprofita i te pregunte, Gonzalo Blanés, qui està dominant en este inici de segona part en la Condomina.
0: Pues com en la primera part, ha començat millor l'Alcoyano. De fet, ha hagut una jugada molt clara de Peñafort, que li han fet falta en la frontal de l'àrea, però una falta molt clara, i l'àrbitre ha dit, sigan. Una cosa és deixar seguir i l'altra cosa és no veure una falta molt clara en la frontal de l'àrea. I ara hi ha de nou una centrada al punt de penal de l'UCAM Múrcia, i ha defensat bé el conjunt local. Però com en la primera part, la inèrcia és positiva, ha arrencat millor la segona part l'Alcoyano, ha generat fins i tot eixa opció de perill. Estem en el 5 de la segona, 0-0, però ara està jugant millor l'equip de Fran Alcoy.
1: Tornem a Noeta, han donat 6 i estem a punt d'arribar al 96.
4: I potser hi ha una de les últimes, la pilota que va dins, és en Songo, que gira, en Songo cama esquerra, llançament que ells ve, tapat el central Mamadou Sarr, i ara vol eixir la Real, que no sé si vol atacar o no, la pilota que va en banda esquerra és Oyarzabal, que la posa perfecta per a Sergio Gómez, que ja pot matar el partit. Sergio Gómez no vol guardar la roba, i és que eixa, o qui, bueno,
1: o
4: li alça els braços dient on va, si teníem ja sí per poder fer el quart gol. La pilota que està en el cantó i serà servici de banda per al Depor.
1: Mira,
4: què has fet, Sergio
1: si
4: Gómez?
1: Si dona un minut més i el Depor empata en este minut més, van a matar a Sergio Gómez,
5: i,
1: eh?
5: I hi ha que dir que s'havia quedat en segon pal a sole Sucic perquè havia arrastrat molt l'altre jugador.
1: Estava, ho has comentat abans, Ochieng demanant-li la passada. Estava a soles, estava a soles.
4: Minut ja 96 i mig, la pilota de llarga.
1: Ai, bo.
4: No sé si era...
1: Es falta, es falta, i va ser l'última, eh? Van a tindre l'última, el Depor va a tindre l'última.
4: Era Jiménez que entra com un bou, és impressionant, el central.
1: Este no se regula, eh?
5: No, ha hagut una que li ha pagat abans a Oyarzabal, sí, en la sí, que ha vist la tarjeta groga, que pareix... Jo crec que n'hi havia algo pendent de l'Uruguai Espanya del passat mundial.
4: Pot ser de les últimes, la pilota de llarga, vore la segona jugada, qui se la queda... No, no hi ha temps per a més, només ha deixat un minut més, minut 97, finalitza el partit en Anoeta. Es riu irònicament Antonio Hidalgo. Quin partit ha tret la Real. Real Societat 3, Depor 2.
1: Un partit espectacular, que ens ha deixat absolutament de tot. Aguanteu un segonet perquè ara anem a fer el recull de les estadístiques d'este partit, que, com he dit abans, han sigut 2-1. La primera hora i després la segona mitja. Però abans volia també, Gonzalo Blanes, preguntar-te com va la cosa. Estem a punt d'arribar a quart, no anem a fer ronda perquè només n'hi ha un partit en directe, d'esta segona federació, en la qual, per cert, acaba de fer el tercer el Cieza, que està mostrant la seva contundència amb l'Intercity. Cieza 3, Intercity 1, està en minut 7 de la represa. Com va la cosa a Múrcia?
0: Així hem tingut una esportiva, que és una molt bona opció de l'UCAM, un remat de cap de Soto i una molt bona intervenció de Zàrraga. I després el partit l'ha parat l'àrbit per anar a la banqueta de l'UCAM i ha expulsat a un membre de la banqueta, però de veres, Paco, no ha passat en el camp absolutament res. Què haurà protestat este xic que li ha mostrat Catalina Roja en un partit que dic que no ha hagut absolutament res per a protestar? Però bé, l'àrbit ha expulsat a un membre de la banqueta que no aixeca a l'entrenador i Soto ha tingut l'opció més clara en un remat de cap. Per tant, tot i que estava millor l'Alcoyano, anotant una bona ocasió per al UCAM i una bona intervenció de Jagoba Zàrraga, del porter del conjunt de Fran Alcoy. Estem en el 9 de la segona, ara el partit està més d'anada i tornada, però el que no tenim són gols, continua el 0-0.
1: El que deia, números del partit, per ser la figura del duel, l'MVP, li dona la tele a Jeremai. No m'ha aparegut el millor tampoc, La primera part ha estat molt, molt, molt desaparegut. En la segona sí que ha comandat el seu equip, però només per mitja hora te van a donar l'MVP.
5: Al fi i al cas són els bons de la gent.
1: Sí, que són crianers.
5: És de veres que ha fet el gol, ha produït diverses jugades interessants, sobretot en zona d'arribada, però sí que és de veres que han mut altres jugadors.
1: Per a mi aporta molt més Oyarzabal en els 20 minuts que ha tingut.
4: El que ha jugat.
1: Sí, sí, no, la realitat, però bueno. Números de la victòria de la Real Societat, 3-2 davant el Deportivo de la Coruña. Els expected goals, 1.45 per a la Real, ha fet 3 gols. 1.94 per al Depor, que ha fet 2, més o menys clavat. 40-60, favorable a possessió al Depor. Rematades, 21 del Depor, 7 entre pals, 2 gols. 12 de la Real, 4 entre pals, 3 gols. Efectivitat de la Real, espectacular. Corners, 7-10, favorable al Depor. Grogues, 2 per al Depor, 1 per a la Real. Roches, 1 per a cadascú dels dos equips. Amatucci, la segona per al Depor, la primera a la vista. Marín, el teu cosí, en el conjunt casolà. I també en faltes, me faltava la estadística eixa, són finalment 13-14, ha fet més la Real que el Deportivo de la Coruña. Santi, partit entretingut, la veritat, sempre que fem partits en els quals no n'hi ha equips valencians implicats, és molt curiós perquè sempre són marcadors loquíssims, boigíssims i partits molt, molt divertits.
5: Sobretot quan venien d'un 0-0 del partit de l'Ets.
1: Correcte.
5: I a veure com anava la desprada, i quan s'ha ficat la Real Societat 3-0 pareixia que el partit ja estava mort i de repente ha reviscolat amb els dos gols del Depor i ha donat eixa incertesa al marcador els últims minuts, amb un home menys la Real Societat.
1: Se ho ha fet de Fermín al Matarazzo, Perquè sí. Els canvis, jo crec que el seu equip, avui l'entrenador ha estat molt a prop de liar-la al seu equip.
5: Avui és un dia des que les decisions d'entrenador fan que l'equip baixi els braços, en el sentit de que ho dona ja per fet.
1: Clar,
5: ho dona ja per fet. I no ha sigut així, perquè ja saben com és el futbol, i ha tingut sort que en un parell d'aturades bones de Remiro han evitat el 3-3, perquè si no, amb els canvis ja de conformisme i els canvis ofensius del Depor, han produït aquesta incertesa en el marcador.
1: Pues el que dèiem, Álvaro, en un partit que pareixia tancadíssim a l'hora del duel i que ha tingut una última mitja hora de molt de frenesí a nivell anotador per part d'un Deportivo que ha demostrat que en primera divisió no està de comparsa.
4: I dones, vas 3-0 i dones entrada també a Oyarzabal i clar, des de la banqueta pots pensar, pues bueno, si me fan el 3-1, igual Miquel té el seu golet, es posen 4-1, però pareixia que no perillava el resultat. Al final, un equip com el Depor, que no deixa de creure, que s'ha reforçat molt bé i malgrat també les baixes que té, perquè jo pense que si avui està Aubameyang en 3-2, és una altra cosa, igual Remiro no t'acaba de parar totes, però al final pues, és un equip que lluita i que, bueno, que està clar que Europa és molt complicat per a un equip que acaba d'ascendir, que ha de mirar primer per la permanència, però parlant de la Real Societat, és un equip que ja s'estableix en aquesta sisena posició, en aquesta sexta plaça, i és un equip que sempre mira Europa i que, sobretot en Anoeta, és molt complicat de batre.
5: Sí, sobretot també tenint en compte que segons parts com les que ha fet el Depor, el van a fer estar més prou d'emportar-se algo positiu que de perdre tres partits.
1: Del MVP, alguna cosa a comentar? Esteu d'acord en Jeremy o triaria un altre?
4: Igual tiraria per Remiro, sobretot
1: en Remiro la està molt part. Bé, en la segona
4: m'ha
1: part.
4: Agradat, mos agrada molt la primera part del central.
1: I vaig a dir-ho, Adama Traoré.
4: I Adama,
1: m'ha agradat, Adama Traoré. M'ha estat molt bé,
4: les coses com són. Sí, sí, és complicat traure avui a un, però jo sí. Crec que Jeremy igual justetet.
5: Sí, al fi i al cap jo triaria algú de l'equip que ha aconseguit la victòria més que de la derrota, perquè és l'equip que s'han portat els 3 punts i el que ha fet en teoria més per a guanyar. Estem parlant de Mamadou Sarr, John Martín amb el gol que ha fet i defenent també bé, Carlos Soler en l'assistència i quan li ha donat el xoc i la pausa a l'equip, Guedes ha buscat accions d'1 contra 1 i el gol en la transició.
1: Tampoc han estat massa consistents, és que el partit d'avui de la Real és molt raro. La realitat és que ha estat molta pegada, molta efectivitat, i punt.
5: Però com està dient Álvaro, si hi ha que buscar el més regular de la Real Societat en el partit, per a mi ha sigut Remiro,
1: que ha parat quasi tot el que li han tirat. Bueno, pues després de la victòria de la Real Societat, que hi pega un altre botet en la classificació, dubtes al voltant de Matarazzo, però les coses com són. Té a la Real Societat novament ja clavada en aquests jocs de privilegi. Li furta a l'Alavés de Quique Sánchez Flores la sexta posició. Real Societat 13 punts, igualat amb el Sevilla de Luis García Plaza, que encara ha de jugar el seu partit, juga dilluns davant el Levante Unió Esportiva. 13 punts per a la Real, sexta posició, està per darrere de Sevilla, Betis, Madrid, Atleti de Madrid i Barça, que està intractable. Mentre que el Depor, que podia haver votat a la mateixa posició, els dos tenien 10 punts, se queda 8è. Tot i això, l'inici de temporada del Depor, no vaig a dir enmarcar, però sí per a destacar. Pues ha estat un plaer, companys. Santi Marín, un abraç. T'escoltem esta nit, no?
5: Sí, esta nit i demà per la nit.
1: I demà per la nit també, doblet per al nostre míster. Un abraç, Álvaro.
4: Abraçada, companys.
1: Tanquem el partit i hem de fer un xicotet alt en el camí, però abans volia Gonzalo Blanes i el minut i el resultat en el duel de segona federació en la Condomina.
0: A punt d'arribar al minut 15 de joc de la segona part, és a dir, resta mitja hora. De moment, Camp 0, Alcoyano 0.
6: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Hay quien llegó de muy lejos. Hay quien nació aquí. Hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una. Porque al final es la hispanidad lo que nos une. Feliz Día de la Hispanidad, todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
8: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
9: Eres fan, pero que muy fan de la Liga. No te pierdas esta cita única. Este miércoles 14 de octubre a las 5:30 de la tarde, los jugadores del Valencia Club de Fútbol, Ryunosuke Sato y Umar Sadik, estarán en la tienda Movistar del carrer de Rivera número 1 a la plaza de l'Ajuntament. Podrás hacerte fotos, llevarte su autógrafo y enterarte de cómo hacerte con un mini balón de la Liga. Esto sí que es un recuerdo futbolero para toda la vida. Estadio Movistar La Liga. Esto sí que es fútbol.
6: A Punt Ràdio. A Xàtiva, 101.5.
9: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: 6 de la vespa de 21 minuts, continuem en directe en la sintonia del Punt a Punt. Vos hem contat moltes coses ja en la jornada de avui, per exemple l'empat a 0 de l'Elche en casa davant el Celta. També vos hem contat evidentment la derrota del Castelló, Perú a 0 davant l'Andorra, i fa una estoneta el triomf de la Real Societat per 3-2 davant el Deportivo de la Coruña, la derrota in extremis del Peñíscola Futsal davant el Córdoba 3-4 en casa, en una molt desafortunada i molt trista última acció en la qual ha anat en tot jugant en porter jugador el Peñíscola per a guanyar, anava el partit 3-3 i ha perdut la pilota i el Córdoba aprofita per a fer el 3-4. I també en marxa el duel del Deportivo Alcoyano, que se pot encaramar a la zona capdavantera de la classificació si guanya avui en la Condomina, Gonzalo.
0: Pot passar qualsevol cosa, sincerament, el partit està molt obert, hem tingut una opció en un remat ara molt bo de Naranjo, que per cert l'ha retirat el tècnic, s'ha anat a Naranjo i ha entrat a Kenneth, i ara hi ha canvi també en el conjunt local, es retira Paco Torres, que crec que té algun problema físic, i va entrar Guille Andrés, així que canvis en els dos equips, buscant ahí solucions, el que entra, perdó, és David López, canvi en el UCAM, es retira el dorsal 20 Paco Torres i entra David López, canvi en l'Alcoyano, es retira Naranjo i entra Kenneth, que per cert Kenneth pareix un futbolista antic perquè juga en la samarreta per dins del pantaló.
1: Home,
0: que no és molt
1: tio seriós, per fi.
0: Correcte, l'únic, perquè després quan l'he vist dic, vaig a mirar la resta, pues no, l'únic jugador que porta la samarreta per dins del pantaló, Kenneth, així que
1: sempre recorde el cas de Gonzalo i Pablo Aymar, que sempre jugaven la samarreta per dins, sí, perquè era tan xicotet que si no li arribava per els genolls, pràcticament. I aquests jugadors clàssics que ja, pues en noves vestimentes, ja no se porta tant la samarreta per ells.
0: Pareix de Premier. Atenció, acció de l'UCAM, que és perillosa. Retallat ahí perfectament. Que bé està en defensa Javi Soler, que ja ha fet dos accions defensives, però de valor gol. Esta era una centrada molt perillosa i Javi Soler ha tallat ahí en moltíssima contundència. És un resultat molt important, perquè així el que guanya, si és que guanya algú, se pot ficar en la part de dalt molt pendents. Així també me qüestionava un aficionat local com va la Nucía, dic, la Lliga no acaba més 0-0. Que de començar. Però no, jo crec que encara no hi ha que mirar tant la classificació, no? Que ara el que hi ha que mirar és el dia a dia de cada equip. I per cert, ha entrat ara Aquino en el UCAM, que a mi m'ha sorprès que no fos titular.
1: Perill.
0: Sí, li va fer 3 a l'Elx, a l'Illicitano la setmana passada, però no deixa de ser curiós, Aquino a la banqueta després d'un hat-trick. El que passa és que no ha retirat el nou, Checa aposta ara per dos davanters. Estan Carrillo, està també el que acaba d'entrar, que és Aquino, i Mati Castillo, que també ha entrat. Així que l'UCAM va per totes, pràcticament en tres davanters en esta fase del partit, el Alcoyano en Kenneth com a referència, i en una sensació de que l'equip està bé plantat damunt del terreny de joc, que està defensant d'una forma prou correcta. I de moment, ara per exemple Adolfo ha fet el que és una falta tàctica en el mig del camp, i de moment està maniatant per a mi un dels millors equips del grup tercer de segona federació, com és el conjunt del UCAM. Ahí està Kenneth, ataca l'Alcoyano, no, ha volgut fer la jugada individual entre dos, però aquesta pilota se l'ha quedat darrere i sense pilota no se pot jugar al futbol. Així que recuperarà l'UCAM, que té el baló en el mig del camp, que jo ara per mig d'Aquino, que vol fer-se un espai, se'n va de un en el mig del camp, quina força que té, l'està demanant Carrillo, que mal, la passada mal per a l'UCAM, bé per a l'Alcoyano, perquè ha anat directament a les peus de Raúl González, el central del conjunt de Fran Alcoy, però de nou ataca l'UCAM, estem patint ara, Karim se'n vol anar de dos, eixa pilota anirà treta de banda per al conjunt. Mira, de l'UCAM.
1: Del comentari que feies abans de Aquino, Torito Aquino, que és fill del Toro Aquino, un jugador argentí, si no m'enganye, no? En l'època dels 70 i dels 80. En el cas d'Aquino, va debutar tan pront, és que jo pensava, este ja tindrà 40 anys, la meva edat, pues té 36, però clar, és que va debutar en 16. I jo estava d'inalàmbric en aquesta temporada de 2006-2007 fent altres coses.
0: Era vostè molt jove, jo era molt, de 9 anys.
1: Jo estava fent les meues coses també per ahir. Començant, Gonzalo, tot el món hem començat en algun puesto. Però és que ja estava jugant en el Múrcia, en el Reial Múrcia, en 16 anys va debutar. I de fet va debutar marcant un dia davant el Tenerife, una derrota en casa davant el Tenerife, 1-4. I per això el Torito Aquino porta més anys que un rellotge, 20 anys de professional, o en este cas de semiprofessional, perquè estem en segona federació.
0: Viese un jugador referent així, perquè evidentment és experimentat.
1: Totes puestos, per l'Atleti de Madrid, el Racing, Valladolid, el Oviedo també, Numancia, estava llegint per així, i el Badajoz, l'últim equip abans de firmar pel Lucà Múrcia, on és l'estrella, perquè a banda és a casa, ell és Múrcia de naixement.
0: Sí, ell volia, de fet, tornar, ja el Múrcia pues, no li donava per a... Bueno, que jo, sincerament, no sé si per a jugar en primera federació, jo crec que sí, però bé,
1: evidentment
0: el Múrcia...
1: Sobradíssim.
0: Sí, per a mi sí, per a mi sí. De fet, estava veient a l'altre davanter, a Carrillo, guanyant tots els balons dividits i dic, és que tots els equips tenen que tindre un davanter així, sobretot per als partits atascats. En el cas de l'Alcoyano és Naranjo, però el tècnic l'ha retirat perquè és que l'Alcoyano ara no té el control. L'Alcoyano ara el que té és l'opció d'eixir a la contra i Kenneth és més ràpid. Per això jo crec que ha fet bé Fran Alcoy, no? Perquè ja Naranjo pràcticament no estava en el partit perquè és un davanter de xoc i si no hi ha futbol en l'àrea rival, pues no apareix. I per tant ara l'Alcoyano podem dir que aposta més per la velocitat i més per la presència de l'UCAM en el davanter centre Carrillo. I aquí no estic veient que s'està situant com si fos mitja punta darrere del nou, com estava Soto, però evidentment amb més gol per part d'Aquino. Però en tot i això, Paco, no arriben les opcions de l'UCAM. L'Alcoyano és que té un equip que defensa molt bé en el mig del camp. I això és la clau. No arriben mai en avantatge a l'àrea de l'Alcoyano. I l'UCAM poc a poc veu com passen els minuts i fins i tot l'ambient en la grada ha baixat de decibelis, no?
1: Sí.
0: El propi aficionat de l'UCAM està notant que és que li està costant molt al seu equip arribar a l'àrea rival. Està fent un partit molt seriós. Doble canvi a l'Alcoyano. A veure, perquè un dels que entra és el dorsal 18, Mecerreyes, el 18, i l'altre és Adrián Sánchez. Així que doble canvi al conjunt d'Alcoy. Es retira Adolfo, que ha fet un treball espectacular en el mig del camp. I jo crec que així el que busca és oxigen, no?, l'equip de Fran Alcoy en aquest doble canvi. Tot i que Adri Sánchez crec que se va situar en la part de mitja punta, en Kenneth, i possiblement l'equip ara tinga pues, dos mitges puntes més que una referència per a tractar de trobar la velocitat. Jo crec que ja estan les cartes damunt la taula,
1: sí.
0: L'UCAM aposta per els davanters, el Alcoyano per la velocitat i de moment el partit de tot llevant els gols. Estem, Paco, en el 24 de la segona i així, en segona federació, en el grup tercer, en un partit en el que s'està jugant en zona de play-off, empat a 0 entre l'UCAM i l'Alcoyano.
1: A punt d'arribar, són les 6 i 29, a punt d'arribar les 6 i mitja de la vesprada, a punt de començar dos partits que són canela en rama, El Betis Osasuna en primera divisió i també en segona divisió el Mallorca Las Palmas, almenys en un Mallorca que és un dels aspirants per a pujar esta propera temporada. I recordem, a les 9 juga el València, ho fa davant el Racing de Santander en primera divisió i tenim el Cádiz Sporting. Una nova prova de foc a les 9 per a el Cádiz d'Albert Celades. I anem a aprofitar, avançant un poquet els continguts, perquè estàvem molt pendents del futbol internacional este cap de setmana. Anem amb David Ferri, vinga.
9: Futbol internacional al punt a punt. El més destacat i els jugadors a seguir de les millors lligues del món amb David Ferri.
1: El nostre scout de capçalera. Hola, David, què tal? Bona vesprada.
10: Hola, Paco, què tal? Bona vesprada.
1: No sé si començar en el que n'hi ha en directe o en sèrie. Jo crec que el que n'hi ha en directe ara mateix és més interessant perquè s'està jugant un Liverpool City que està envoltat per la polèmica d'eixa sanció del Manchester City i l'enemistat clàssica també entre el conjunt del Merseyside i el Manchester City.
10: Sí, ara mateix el partit està parat perquè estan en el descans, en el temps de descans, està a punt de començar la segona meitat, empat a 0 per el moment, Liverpool 0, Manchester City 0, és veritat que sense moltes ocasions per a cap dels dos conjunts, però com a destacar, per exemple, que Ronald Araujo ha vist la targeta groga al minut 8, però per lo de més, poqueta història, Liverpool que no aconsegueix... marcar el primer gol del partit, el United, que el City, perdó, que en este resultat estaria com a líder en solitari amb 16 punts, però veurem què passa en la segona meitat, que jo crec que va ser calenteta.
1: No, i de fet, estava mirant per ací algun dels vídeos que n'hi havia de la rebuda dels aficionats del Liverpool al bus del City. La cançó en anglès no la puc reproduir, en valencià tampoc, però bàsicament diu, sabem el que sou, tramposos, sabeu que el sou.
10: Jo crec que este any va ser ja sí per al City.
1: No, en cada partit fora de casa per al City, estes rebudes van a ser habituals. Molt habituals.
10: Sí, a mi no em sorprèn. No em sorprèn i crec que és normal, per tot el que està aixint, que les aficions rivals pues bueno, fiquen i diguen el que pensen.
1: Sí, un altre càntic que estava veient. Manchester està plena de... són càntics clàssics, no? En Anglaterra tampoc anem a tractar de fer sí. un sucedani així, però efectivament. I, de fet, el pare de Haaland estava fora en el carrer en les rodalies del camp i l'han casat en un vídeo que n'hi ha en xarxes socials mentre els aficionats del Liverpool cantaven coses en contra del City. Ahí estava el pare de Haaland posant cara de pòquer dient ojalá no me reconeguen per si de cas. Però bueno, de cara a la segona part m'imagino que algun golet haurem de tindre, no? M'imagino en
10: bueno, jo espere que sí perquè és un partit que per nom òbviament és dels millors que es poden veure a la Premier. I, home, no vaig a dir que un 0-0 no pot ser un bon partit, però jo crec que tots quan veiem un partit com el Liverpool City volem gols i volem marxa, que de moment estem tenint poqueta.
1: Sí, senyor. Passem de la Premier a la Sèrie A. Primer parlant, David, d'un partit que va tindre lloc ahir a la nit, victòria còmoda del Napoli, que recordem és el pròxim rival del Villarreal, dimarts per la vesprada, punt a punt, des de les 8:30 de la vesprada, en esta sintonia en Apunt Ràdio, a Meixe Villarreal-Napoli, que comença a partir de les 9.
10: Un Napoli que s'està retrobant amb les seues millors sensacions. Com diu Paco Ahir, va guanyar 3-0 al Frosinone. Porta 3 partits en Lliga sense perdre, 2 victòries i un empat. I, bueno, està en la 8a posició, en la mitja taula, però és veritat que a prop dels jocs de Champions. I, com diem, rival que crec que va ser complicat per al Villarreal. Va ser un partit segurament igualat. Ahir, per exemple, 2 gols de Bruin i l'altre gol, el segon que va ser del partit, va ser de Noah Lang. Va errar un penalti Højlund, el davanter del Napoli, i, com diem, retrobant-se poquet a poquet el Napoli, que no va començar gens bé la temporada.
1: I al respecte de la Sèrie A, més enllà d'un Napoli que està retrobant la seva millor versió, just abans, quina mala sort, del seu duel davant el Villarreal d'Íñigo Pérez, recorde, partit que dimarts oferirem així en el punt a punt, també cap de setmana en el qual este matí hi havia un partit interessant que finalment ens ha deixat pues, pràcticament buits de contingut, no? Empat sense res entre Como i Roma.
10: Sí, empat sense gols, en el que jo crec que la Roma és l'equip que se'n va victoriós, per dir-ho d'alguna manera, perquè va jugar 40 minuts amb un jugador menys per l'expulsió de Donny Malen, la Roma que va aguantar pues bueno, la exigència ofensiva del Como de Cesc Fàbregas, la Roma que segueix en Jocs Champions. És veritat que amb la victòria de la Lazio de Gennaro Gattuso, que es col·loca en segona posició, cau a la tercera amb 14 punts. Lazio e Inter, que va guanyar també ahir 3-0 al Parma, són els que ara mateix estan com a líders de la Sèrie A, però com diem, la Roma, que està donant bones sensacions, especialment en defensa, continua a la part alta de la taula, traient un puntet molt, molt, molt positiu davant un rival també molt exigent com el Como.
1: I anem a tancar, David, la secció d'esta setmana parlant encara de la Sèrie A, perquè esta nit juga la Vecchia Signora a partir dels 9:45.
10: Sí, juga la Juventus davant el Cagliari, juga com a local el Cagliari, partit molt interessant perquè per al que no ho sàpia, el Cagliari està sent una de les revelacions de la Sèrie A. En 5 partits porta 4 victòries i tan sols una derrota, està en quarta posició. Si avui guanya es ficaria tercera a un punt del líder, de l'Inter, i la Juventus, per la seva banda, pues està en la 7a plaça amb 10 punts. És veritat que una victòria li donaria accés a lloc de Champions. I com veus, Paco, la Sèrie A, la veritat és que està molt igualada perquè del primer al equip que ocupa la 9a posició n'hi ha sols 6 punts, que crec que és una estadística ressenyable de la igualtat que n'hi ha a una lliga com la Sèrie A, que ja hem comentat moltes vegades que pot ser que ha perdut qualitat individual, però que en quant a competitivitat entre els equips de la part d'alta de la classificació, crec que està sent molt, molt interessant.
1: Després de 21 dies sense futbol de lligues, estaràs content, bandido, eh?
10: Bueno, però jo no he parat, eh? Jo,
1: no, ja ho sé, però que no és el mateix, home, que les seleccions les té tot el món molt mirades, però ja les lligues, les grans lligues europees, ja és el que ens dona de menjar cada setmana.
10: Sí, no, jo ja sap Paco, que gaudeix molt del futbol, de seleccions, de clubs, i menys els amistosos en general, que no m'agraden molt. Quan hi ha competició, jo estic content.
1: Pues Efe, de no preguntar-te per l'Argentina 3 venint 0 l'altre dia, que va ser una bacala absoluta.
10: No, això no m'interessava gens.
1: Incloent ese anunci dels drons a Chiqui Tapia, per cert, l'estan matant en Argentina pel tema este dels drons i l'homenatge a Messi.
10: Però de fa temps,
1: sí. A Chiqui Tapia no és nou, efectivament. Un abraç, David.
10: Un abraç, Paco.
1: 6 de la vesprada de 36 minuts. Xicotet pas per Múrcia. Gonzalo, a veure si l'Alcoyano pot aconseguir aquest gol que li donen els 3 punts.
0: Gol de Luka Múrcia. Sí. Marca Aquino. L'havien nomenat, però ha sigut una jugada molt desafortunada, Paco. Falta en la frontal de l'àrea. No li ha pegat bé Aquino. Ha pegat en un defensa de la tanca. I això ha fet que el baló arribara en efecte al porter. Tot i això, Zàrraga el tenia la pilota en la mà i se l'ha escurrit entre les mans i se li ha colat per baix les cames.
1: Oi.
0: Ha sigut un gol de molt mala fortuna, perquè primer aquí no li pega mal, després el retruc de la tanca és el que fa que el porter no estiga segur i se li escapa la pilota quan pràcticament era un baló fàcil. Així que en retruc, però val el gol, marca Aquino, marca el UCAM, quan més estava pressionant l'Alcoyano perquè Kenneth en una contra ha tingut l'opció de fer el 0-1 en la següent jugada. Aquino de falta marca per als locals per a situar el UCAM 1, Alcoyano 0.
1: Una acció pel que comentes molt pareguda al gol que ha rebut el Nàstic de Tarragona esta jornada, en el qual recordem està jugant Vicent Abril, cedit per el València i que li ha passat per baix les cames en una acció que ha acabat pràcticament com a autogol, eh? Pues li tocarà remar en la recta final del partit en ese gol de Aquino al Deportivo Alcoyano, que està caigant 1-0 davant l'UCAM Múrcia. Les 6:37, hem d'obrir la finestra del bàsquet, eh? Recordant per exemple que tenim en marxa la jornada de la Lliga ACB, partits que ja s'han disputat de la jornada d'avui, la victòria de l'Obradoiro 91-89, del Real Madrid davant el Força Lleida, del Real Madrid 120-83, pallissa al Manresa de 37, li ha guanyat el conjunt de Pedro Martínez. Ha guanyat la Laguna Tenerife fora de casa, 77-90 a l'UCAM Múrcia, i tenim partits en joc, per exemple el Baskonia 68, Joventut de Badalona 61, Meset per a Baskonia en l'últim quart, i el Bilbao Basket 39, Sant Pablo Burgos 37, està en la recta final del segon quart. En un cap de setmana en el qual una de les notícies és l'inici brutal de temporada que està completant un equip que ningú esperava pràcticament, com era el cas del Breogán. 115-92 li va clavar ahir al bàsquet Girona, una anotació d'escàndol. Els tres partits que porta ha fet més de 100 punts el Breogán. També ahir va guanyar Unicaja 92-84 a Morabanc Andorra, i el Bàsquet Saragossa fora de casa ho va fer al Leima Coruña 71-92. I per què dic tot això? Perquè és moment d'obrir la finestra del bàsquet amb el nostre partit del conjunt taronja. Perquè anem amb el doble de València Bàsquet en esta jornada. Les xiques que han guanyat este matí, i és moment per als xics que juguen d'ací a 21 minuts en el Palau Blaugrana. Un clàssic del bàsquet a nivell nacional, Barça Bàsquet, València Bàsquet, en esta tercera jornada de la Lliga ACB. Un partit que ens va a comentar el nostre mestre, Nacho Rodilla, i que ens va a narrar Salva Gomis. Hola, Salva, què tal? Bona vesprada.
11: Què tal, Paco? Com estàs? Salutacions en este punt a punt, jornada 3 de la Lliga ACB, des del Palau Blaugrana, que ens porta tants bons records a València Bàsquet i que efectivament mesurarà el Futbol Club Barcelona davant el València Bàsquet en una jornada 3 en la que València Bàsquet té la necessitat per dinàmica, per inèrcia, per calendari de guanyar. No serà fàcil, però el València Bàsquet ja sap el que és guanyar-li al Barça, per tant, d'ací no res, i si n'hem de dubtes, 20 minuts per a que arrenqui aquest partit.
1: Ara després comentem amb Nacho Rodilla com arriba València Bàsquet a este duel, i crec que tenim protagonistes. Mirotić està parlant a la tele, podem escoltar a Mirotić.
12: Yes, we suffered, but we worked very well, we were organized. Surely Ramiro made a couple of good saves, but...
1: No, este és Matarazzo, no. Podem escoltar, per favor, a Mirotić? Bueno, ara de seguida estarem amb protagonista, perquè està Víctor Claver, un clàssic de València Bàsquet, ara parlant en un dels fitxatges que més i millor rendiment està donant a València Bàsquet en este inici de temporada. Nikola Mirotić, el jugador de València Bàsquet, un dels nous fitxatges taronges, i que està tenint un rendiment, com deia, destacat tant en l'Eurolliga com en la Lliga ACB. Aprofite per a demanar el minut i resultat també Gonzalo Blanes en Múrcia. Gonzalo.
0: Goles per a empatar Guille Andrés, però no ha marcat l'Alcoyano una opció, Paco, claríssima davant el porter Àlex Lázaro. Per tant, l'Alcoyano que perdona en el moment més inoportú. Resten 9 minuts per al final del partit. Guanya 1-0 l'UCAM en el gol d'Aquino.
1: Podem ara escoltar a Mirotić, me pareix, no? Vinga.
13: Jo crec que serà un partit difícil, complicat, però Nosotros queremos jugar nuestro baloncesto y divertirnos.
14: Vale, y dime para acabar, para divertirte, ¿qué te gustaría que pasara hoy, que dependa solo de ti?
13: Buena pregunta, Víctor. Sobre todo ser yo en el campo, intentar hacer mejor a mis compañeros, hacer cosas pequeñas que pueden tener diferencia en los partidos, yo creo que claves, en minutos más importantes del partido. Y hacerte disfrutar a ti.
14: Eso seguro. Que vaya muy bien, Nico.
13: Gracias, Víctor, gracias.
1: Sí, bueno, pues han tingut estos dos també els seus frecafrecs quan estava Mirotić jugant en Barça o en Real Madrid o en altres equips, i Víctor Claver encara estava en actiu. Aprofite per a preguntar a Nacho Rodilla, que ja està preparat. Hola, Nacho, què tal? Bona vesprada.
15: Hola, què tal? Bona vesprada.
1: Pues sí, Mirotić, quan el tenies enfront era un mal de cap, i ara que el tens en el teu costat, pues és una meravella.
15: Què li hem dit a Mirotić quan no estava en València Bàsquet? Però la realitat és que és un tros de jugador, eh? I aquests detallitos que diu ell, saps qui són, no? És arribar al tram final del partit, i això és un temps 4 o 5 minutets, i fer 4 o 5 cosetes per a que València Bàsquet s'emporti les victòries, no? Anar al tir lliure, sumar des del triple, bueno, l'experiència i evidentment, la qualitat que té este jugador, no? Però és una peça fonamental, s'està establint en València Bàsquet, pues això, en aquest rol que li va donar en Xavi Alberde, de minuts d'importància, de cada vegada també, en la frescura física, trobar millors momentos per a ell, però em sembla que és un fitxatge diferencial i que en partits com este segurament hi tindrà moltes ganes.
1: Abans de preguntar-te pel partit d'avui, què està passant en Lugo? Què li estan posant a l'aigua, Nacho, al Club Bàsquet Breogán en este inici de temporada? Perquè jo estic flipant en el rendiment de l'equip, sobretot en aquesta capacitat d'anotar, i que estiga ara mateix en 3-0 de parcial en les tres jornades que portem, i ara mateix, en funció del que fa a València, no sé, me pareix un espectacle d'equip com està jugant.
15: És que és un espectacle d'equip, i jo te diria que podem parlar de molts jugadors, no? de Brown, de Francis Alonso, que està en un nivell espectacular, però te diria que el secret està en la banqueta, en Luis Casimiro. Jo vaig tindre a Luis Casimiro.
1: Palomo Cárdenas. Sí, sí, senyor. Sí, sí. Ells, en funció del que fas a València, no sé, me pareix un espectacle d'equip com està jugant.
15: És que és un espectacle d'equip, i jo te diria que podem parlar de molts jugadors, no? de Brown, de Francis Alonso, que està en un nivell espectacular, però te diria que

0: En cuanto a gestión, dirección, anotación, es un jugador diferencial. Bolton, bueno, un sinfín de jugadores que le donen ese punte de cualidad. Y ni a uno ahí en esa plantilla, que es Valencia, que está formada a Llíria, que le diuen Josep Peris, que también es un tros de jugador. Este chaval en
1: el la pasada sin mirar sí. De Air, ¿no? Sí, espectacular, ese no glue pass.
2: Ahora vos pregunté por Josep Peris, pero marca Isco de penal para avanzar al Betis. Betis 1, Osasuna 0, minuto 10 de la primera parte. ¿Parlan de este chico, Nacho?
0: Este chico en Estiu se entrena en mí, desde Famonte, ¿eh? No lo dije.
1: Pero algo,
0: si vos un día entrevisté y que te diga... es un chaval que va a ir de Llíria, va anar a València Bàsquet, allí va tindre el seu protagonisme però sense acabar de rebentar, i des de que era infantil i estava en València Bàsquet, entre setmana ja quedava amb mi per a fer algun treball de tècnica individual, i després tots els estius el xaval ho ha perseguit d'una manera, son pare i ell, bueno, la família evidentment, però ho han perseguit d'una manera molt clara. Quan els altres xavals acabaven la temporada i s'agafaven un meset i mig per a descansar, ell el dia següent estava cridant per a fer entrenaments, i poquet a poquet, escalonet a escalonet, va tornar al Llíria, després d'aquesta etapa seu en València Bàsquet acabant juniors, en júnior ja en un segon any de júnior va tornar al Llíria, poquet a poquet va créixer, i se passe d'anar avançant en l'EP Plata, la segona fe de avui en dia, a primera FEB, i d'ahí este pas cap endavant, cap a la Lliga ACB, però d'aquesta manera que ho ha fet ell, tot convençut i en un nivell de sacrifici i de talent també, perquè no té talent per a establir-se en la Lliga ACB.
1: Ahir 8 punts, 3 rebots, 4 assistències, no està gens mal,
2: I aportant en la victòria del seu equip.
0: És debutant, en Lliga ACB.
2: Sí, efectivament. 115 punts va fer el Breogán en la jornada d'ahir, 3-0 de parcial, i està en la capdavantera de la classificació junt al Real Madrid. Són i 45, 46 ja. No fa falta ronda, però sí que repassi un parell de cosetes que tenim en marxa. En primera divisió, guanya el Betis ja, 1-0 a Osasuna. En segona divisió passem ja, quart d'hora de partit, Mallorca 0, Las Palmas 0. Vos comente que acaba de començar el Rayo Majadahonda 0 Murcia 0 de Primera Federació. Està ara mateix empatant el Europa i el Algeciras 1-1, minut 30 de la primera meitat. A les 9 se juga un gran partit, el Atlético Madrileño Zaragoza, en este grup segon de Primera Federació. Acaba de marcar la Nucía, gol de Juan Carlos per a posar-se per davant, un la Nucía que se posaria en la capdavantera de la classificació. La Nucía 1, Lorca Deportiva 0. Parle de Segona Federació i estem en el minut ara mateix 45 de la primera part, encara no m'ha arribat al descans. També l'Intercity, que no pot en el Cieza, està caigent per 3-1 i queden 5 minuts per a el final. I Gonzalo Blanes, estem en la recta final també del partit en Múrcia.
3: Així resten 4 minuts de veres que ha tingut Kenneth i després Guille. Dos opcions, clares no, claríssimes per empatar, però ha estat espectacular Àlex Lázaro, que ja t'he dit que és el millor del partit, perquè ha salvat dos mà a mà. Hi ha que estar més encertat perquè no se pot perdonar tant. La primera de Kenneth ha sigut després d'una molt bona assistència d'Àlex Sánchez, la segona en una jugada individual de Guille, però li ha faltat el remat, li ha faltat en el moment clau el tir, i ha salvat el porter del UCAM. Així que l'Alcoyano perdona i el UCAM marca un gol de retruc, i així arribem a este minut 42 de la segona part, en un poc ja de desesperació de Fran Alcoy a la banqueta, dient-li al seu equip que en vaya cap avant, i un UCAM que ja no vol que es jugui més al futbol des de que ha marcat el gol Aquino. 42, segona part, de moment guanya el conjunt local 1-0.
2: I tanque el repàs futbolístic en la tercera federació, en el grup PSX, que recordem, avui ha jugat... Mira, Xavi Albert, apareix en Dazón, a veure si podem escoltar al coach de València Bàsquet.
4: ...motivado, i si creus que va ser clave en el partido de hoy.
5: Bueno, creo que es hasta ahora una constante, no solamente por jugar hoy contra el Barcelona, creo que está motivado desde el primer día que vino y aportando todos los partidos, así que ojalá ver una versión en la línea de lo que está haciendo hasta ahora.
4: Xavi, gracias, suerte.
5: A vosotros.
4: Bueno, pues un Xavi Albert que...
2: Una pregunta, me imagino que les cobren a PES, els protagonistes a peu de cancha, però bueno, volia preguntar-vos als dos, a Nacho i a Salva, les dos cares de moment, dos cares, jo crec que és cara i mitja, no?, d'este València Bàsquet, que en Euroliga està agranant als seus rivals i porta un parcial de 3 victòries en el que portem de temporada. Però en ACB, 4, perdó, però en ACB sí que Nacho està deixant algun dubte més, no?
0: Sí, però jo diria que ese xicoté dubte que va generar al principi.
1: El dia de Lleida, no?
0: El dia de Lleida, per què? Perquè Crec que també Xavi poqueta a poqueta ha entès quin tipus de jugadors té i que encara que tu tingues que buscar esta o que tingues en el ment este bàsquet fresquer d'avui en dia, no? De molt de dinamisme, de molt de camp obert, però tens que mesurar. Per què? Perquè t'es juga

0: dos que entenen molt bé el bàsquet i que tenen que jugar en mitja pista, en xoc estàtic. I quan València Bàsquet pega el tironet, l'altre dia contra Japó, ell va fer això. Després tira al camp als d'experiència, a Mirotic, a Cameron Taylor, a un poquet a eixa base per a gestionar, per a jugar, i ser 5x5, que crec que este València Bàsquet és diferencial. No? Calia entendre un poquet, jo també entenc aquest dubte inicial, perquè així ho va plasmar, sobretot aquest dia de Lleida, però que poquet a poquet s'ha fet en el comandament de l'equip i que tampoc van floritures. Què vull dir? Que els descarts va per tantes que creu que no estan en la línia i va donant cada vegada més minuts d'importància a estos jugadors, que n'hi té molts en esta plantilla, que són diferencials.
1: Per aquesta regla de 3, podríem dir que el que no està bé és el Barça, que ve a perdre en Lliga, sí, davant el UCAM Murcia, i de perdre també davant el Zalgiris en Eurolliga. Per tant, la sensació d'agobio i d'ansietat la tindria que tenir més el Barça, clar, que el propi València Bàsquet, que sí, que va perdre davant de Lleida, però després ja han vist com s'ha alçat en Lliga CB i com no s'ha assentat, perquè porta alçat des del començament de la temporada en Eurolliga, no? Anem a veure què és el que passa. En quant a novetats, Paco, te comente, se queden fora del roster del Barça per part d'Alexander Sekulic, Umude i Justin Minaya, i per part de València Bàsquet, els habituals. Ja no sorprenen aquestes absències: Jankuba Sima, Corbalán, Mogueye i Lucas Marí.
2: Pues són els canvis en el roster necessaris cada setmana. Això, Nacho, ja com temporades anteriors se va convertir en un clàssic, en la prèvia de veure les peces, les seleccions i el que fa Xavi Albert en una plantilla que una temporada més és profunda. Ara has de jugar bé les teues peces en funció de, pues, el descans, rotacions, rivals i equips que s'atin d'enfront.
0: Has de jugar, Paco, bé les peces, però també crec que és, de moment crec que és intel·ligent l'establir un poquetet l'equip que tu vols.
2: Les línies mestres, no?
0: Les línies mestres, aquests 12 jugadors que són els fixes per a tu, diguem, d'alguna manera, no? I poquet a poquet, conforme te vaig a determinar la mateixa competició, poder donar entrada, no? Però el missatge per a mi és: no regales res, el que estiga en la dinàmica per davant de l'altre va estar, encara que repetisca els mateixos descarts una jornada i una altra. I després el temps dirà, no? I veurem cap a un mesure. I com deia Salva, el que té problemes és el Barça, que té arreons l'altre dia contra Zalgiris. Jo pensava que el partit el tenia en la butxaca, El tenia en la butxaca perquè tenia el més 10, més 12 en comoditat contra Zalgiris, i entra un poquet en este ritme d'embotxir, de no tindre massa gestió, perquè els bases del Barça no són de tindre el control de la gestió de lo que requerís cada moment de l'encontre.
1: Però entre i Grigones i Balanchunas se'ls minxaren.
0: Se'ls menxen, però per a mi al Barça li falta peces que té València Bàsquet, dic en quant a poso, a saber encarar els minuts finals, a saber gestionar, i jo crec que això és el gran factor diferencial de València Bàsquet, que pot tindre el dinamisme, però que quan cal trobar la gestió, l'estirar de possessions i trobar a jugadors on tinguin avantatge, València Bàsquet té aquesta capacitat per a poder fer-ho.
2: Estem en temps de prèvia del duel que comença en 8 minuts, el Barça-València Bàsquet, protagonista en esta tercera jornada de la Lliga ACB. Crec que ja estem en temps d'afegir Gonzalo Blanes en la Condomina. Quant de temps?
3: 7 minuts d'afegit, que no li ha agradat a Checa, que ha mirat així de reull al quart àrbitre com dient tant, i a Fran Alcoi li ha aparegut perfecte. Així que encara té temps l'alcoiano, a veure si en l'afegit pot arribar un gol que ha tingut dos vegades però que no ha aprofitat. Però atenció, perquè ara hi ha contra molt perillosa de l'UCAM, és un 3 contra 3, arriba el conjunt murcià a l'àrea, però la pilota la guanya el porter, que ara està molt bé. Rapidíssim Zàrraga, que ha eixit davant de Mati Castillo.
2: Aguanta, Gonzalo, un segonet. Sí. Està Sekulic parlant ara mateix en Barça.
4: They are playing really good lately.
2: Parla que València Bàsquet està jugant molt bé últimament.
4: We need to just make sure.
2: Necessitem
4: that we emphasize the things we want to do.
2: Assegurar-nos de enfatitzar les coses que fem bé ofensivament, defensivament, de les nostres idees i de la forma de jugar nostra, més posant més èmfasi en com jugar el Barça i no tant en frenar el potencial de València Bàsquet. Què ens anem a quedar en els 3-4 minuts que resten ara mateix en Múrcia, Gonzalo?
3: Pues són 4, perquè estem en el 48, que t'anava a dir 1-0, ja m'agradaria que fora 0-0. 1-0, recorda el gol en el 75 d'Aquino, en un llançament de falta que s'ha envenenat en la tanca i se l'ha escorrit al porter.
2: I així ve l'entrenador de l'UCAM, sí. Mira que rajaves tu en el minut 1. Com no ha posat Aquino? Sí. Pues mira, la
3: reservat per al moment clau, efectivament.
2: Per aliar-te-la.
3: De fet, ja, Sí, ja ha llevat a Carrillo, ja no està jugant en dos davanters. Ara l'UQAM està defensant i ara ja falta a favor de l'UQAM. Set afegit, per cert, Paco, són perquè des del gol d'Aquino al 45 s'han lesionat quatre jugadors de l'UQAM. És a dir, la lesió de parar el reloj...
5: S'han pegat quatre tirs, el francotirador, sí, des, de, sí, claro, des del terrat, no? Sí.
3: Per a quedar bé, és un equip molt canxero, l'UQAM,
5: sí,
3: en
5: sí,
3: esta
5: nota,
3: recta final del partit. Estem en el 48 i mig.
5: Mira, per cert, encara Gonzalo, l'anuncia, sí, arriba al descans davant el Lorca Deportiva 1-0. En estos marcadors, l'UQAM Múrcia, que podia posar-se avui primer,
3: sí,
5: ha vist com l'anuncia, si guanya el seu partit, se posa en 15 punts, líder, l'equip de Vicente Mir, en la categoria, en esta quarta categoria, en segona federació, mentre que, per la seva part, l'Intercity va caure davant el Cieza, 3-1, estem en temps afegit i no resten apenas minuts per a disputar-se. Busquem l'empat en Múrcia.
3: Es el que volen, que encerte el Alcoyano. Ahí va la pilota per a Guille. Le está buscando, ha tingut deberes. Dos opciones clarísimas. La de Guille, molt clara, en un mama en el porter, pero ha guanyat el dol Alex Lázaro, el porter del UQAM, que en Aquino son los protagonistas de moment de la victoria. La pilota es del Alcoyano. El UQAM ara ya es un equipo que es totalmente defensivo. Y el Arbi, que chula falta a favor del Alcoyano. Clara de Carlos. Es Carlos Agraz el que ha chulat la falta. La pilota per als del Coy. És Solves, que guanya metres, ja centrals estan jugant quasi de davanters en este Alcoyano, que tanca en defensa de dos. Ara el perill, òbviament, està en una possible contra de l'equip de Checa. El baló de nou per a l'Alcoyano, obri, banda esquerra, la pilota per a Lázaro. Vinga, hi ha que ser més propositius ara i més verticals en la recta final del partit, perquè si continuem tocant i tocant no dona temps. Estic veient a l'afició de l'Alcoyano, que ahí estan alentant el seu equip, com sempre, en la moral, buscant l'empat. És el minut 50. Arieren fins al 52, són dos minuts. La pilota la recupera l'UQAM, així no anem. Baló per a Karim, Karim que té molta qualitat. Aquino a la dreta, continua Karim, obri perfectamente per a que l'UQAM es plante en l'àrea de l'Alcoyano, però de nou Solves, quin partit està fent, salva provisionalment l'atac, perquè de nou la pilota és per a Mati Castillo. Cau Mati Castillo, res, s'ha tirat, no sé si volia el penal, però evidentment no. Estreta de porta per a l'Alcoyano. El problema és que han passat 30 segons. Punta a punta, punt ràdio, segona federació. En Múrcia, falta d'un minut i mig en el nostre Alcoyano. Baló dividit en el mig del camp, guanya l'UQAM. Ahí té el conjunt de Checa, de nou la intenció de congelar el baló. Falta a favor del Alcoyano, bé. No sé què ha xulat, però millor. La falta per a l'equip d'Alcoy. Solves, li va pegar. És en el secret central, però jo crec que ja van a llançar directe perquè no hi ha temps per a més. Perquè estem en l'últim minut de l'afegit. El baló llarg, buscant a Guille. No, recupera de nou l'UQAM. Així no. En ese baló dividit, no, perquè ja no està Naranjo. La pilota per a Mati Castillo. Pot matar el partit de l'UQAM. Mati Castillo, Mati Castillo. Retalla Mati. Remata Mati. Gol.
5: Buah.
3: Gol de l'UQAM per a deixar ja el partit totalment sentenciat. Guanya el UQAM Múrcia. No ha pogut ser. L'ha buscat de veres. L'ha buscat el Alcoyano. Però, clar, s'ha volcat tant que a la fi ha arribat el 2-0. Està tot el món abraçant-se. L'àrbitre que li diu al jugador de l'UQAM que s'alce perquè s'ha quedat en terra festejant, però ja no hi ha temps per a més, eh? Sincerament, el partit no ha sigut per a un 2-0,
5: no, liquidat,
3: però
5: liquidat.
3: És futbol.
5: Liquidat.
3: Sí, no, ara ja sí, totalment. Hem estat a punt de l'empat,
5: sí,
3: però el partit queda totalment liquidat en este 2-0, en un autèntic golaç, de Mati Castillo. Además, els canvis encertats, perquè ha entrat Mati Castillo, que
5: i
3: acaba de marcar el 2-0, i aquí no, correcte.
5: I els dos estan vacunats, efectivament. Tornem tu de seguida, Gonzalo, per a tancar el partit en la Condomina, però abans ja tenim quintets, Salva Gomis en el Palau.
1: Sí, així és. I comencem, si te sembla bé, per el del Barça. I és que per part d'Alexander Sekulic ha triat a Joel Parra, a Oleg Balcerowski, que avui tinc el pressentiment de que farà un bon partit davant València Bàsquet, Justin Robinson i Tyrese Martin i Kevin Panther completen el quintet del Barça. Per part de Xavi Albert, en TJ Shorts, Cameron Taylor, Dylan Nosetkowski, Harmony Brooks i Nil Sacco són els quintets per a este Barça-València Bàsquet que arranca d'ací no res en el Palau Blaugrana.
5: A punt de començar el bàsquet i termina el partit en segona federació en la Condomina, Gonzalo.
3: Sí, no era necessari ni traure de mig del camp. Final del partit, partit que l'Alcoyano ha tingut opcions, però que a la fi se porta l'UQAM. Primer Aquino en un poc de sort de falta, després Mati Castillo en una contra ja en l'Alcoyano sense defenses. 2-0, guanya l'UQAM, l'Alcoyano trenca així la seua bona dinàmica en este grup tercer de Segona Federació.
5: Les dues preguntes clàssiques, resposta breu. Els millors del partit?
3: Per part del conjunt local, per a mi, perquè és clau, Aquino, i per part de l'Alcoyano, gran partit defensiu, tot i la derrota de Javi Soler.
5: El àrbit, ve regular, malo, desastrós.
3: Regular, no ha sigut clau en el resultat. Carlos Sagrat, podem dir que ha tingut una actuació irregular avui així en la condomina.
5: El Deportivo Alcoyano, que se queda en la sèptima posició, en 10 punts, fora de llocs de playoff, mentre que seu rival, el UQAM Múrcia, està segon ara mateix en 12 punts en la classificació. Llocs de playoff per al conjunt Múrcia. Per cert, dic també, ha acabat els 10-3 Intercity 1. L'Intercity que se queda en 9 punts en la novena posició, en esta segona federació, mentre que el Cieza entra en playoff en la cinquena posició, està en 11 punts, estaria en llocs de playoff el conjunt extremeny. Anem a... Extremeny, he dit? No, Cieza no és extremeny. Tanquem el partit des de la condomina, te deixem per ahí Espigolan protagonista i te coltem després. Un abraç, Gonzalo.
3: Un abraç.
5: En la derrota del Deportivo Alcoyano de Fran Alcoy per 2-0 davant l'UQAM Múrcia. I tanquem el futbol, tot preparat, un minut per arribar, no, arribem a les 7 de la vesprada per al gran partit de la jornada de bàsquet en el Palau. Salva!
6: Tot preparat per a que arrenqui se encontre Palau Blaugrana. L'última vegada, Nacho, que estiguérem així, passaren cosetes.
0: En ese Palau passen cosetes, sí. I quasi tot és a favor nostre, la veritat és que...
6: Pues mira, estava revisant l'estadística, i si és Santi Cazorla? Està Santi Cazorla en el Palau Blaugrana. I estava revisant estadístiques, el balanç històric i global, evidentment, afavoreix al Barça 31-15, però en els últims 18 partits, i és una dada que ens facilitava el club València Bàsquet, 10-8 a favor de València Bàsquet. És a dir, en els últims 18, el València Bàsquet ha guanyat 10 vegades el Barça 8. Així que veurem què és el que passa avui quan hi ha gol.
5: En segona divisió marca Pablo Torre per al Mallorca. Estem en el 29 de la primera part. Mallorca 1, Las Palmas 0. Salva!
6: I tot prepara per al vot inicial entre Balcerowski i Nil Sacco. Dice Valo que va a l'aire y el guanya Balcerowski. Este que tornará a repetir y se acció.
0: No, le adonen al Barça.
5: Le adonen al Barça.
6: Barça per falta de Sacco.
0: De Sacco que... Quan el balón no el toquen amunt...
5: Comencem bé,
0: En ese salt, en volta de tocarlo amunt, està baixant el balón i Sacco va a invadir un poquetet l'espai o el braç,
6: molt justet,
0: però molt justet també.
5: Bueno, la primera molt falta ja està en verd, ahí el semàfor de València Bàsquet. Deia que més coses que van anar acabant, per exemple, en tercera federació, en el grup sext, acaba l'empat a 0 entre l'Eldense B i el Vall d'Uixó. Eldense B 0, Vall d'Uixó 0, el conjunt baller que està en una ratxa molt bona, Està segon la Vall d'Uixó, en 12 punts, està a 3 del Villarreal C, que és líder en este grup, mentre que l'Eldense B se queda en la vuitena posició, 9 punts per al filial del conjunt blaugrana. Tornem al Palau, Salva!
6: Anem a nomenar-los, que això sol funcionar, Nacho, els àrbits d'avui, Carlos Peruga, Alberto Baena i Andrés Fernández. Anem deixant els noms ja en la taula, perquè la primera cestella esperava el Zerowski i va manant el Barça, 2-0 en el marcador. Te deia que avui esperava un bon rendiment de Balcerowski, en general dels pivots, no?, que juguen contra València Bàsquet, però Balcerowski damunt és que està en una forma espectacular.
0: Ho està fent molt bé, Balcerowski està pujant les seues xifres.
6: Té i sorts a la mitja volta, el llançament en suspensió per a igualar 2-2, Nacho, parlaves de Balcerowski.
0: De Balcerowski, sí, que estan ixes xifres, pues, de, en quant a estadística, 14 punts i pico, bueno, una situació de créixer, de créixer Balcerowski, el que venia siguent en Unicaja. I qui també està molt bé, Steve Shores, que ha fet un cistelló en esta primera situació per empatar el partit.
6: Joel Parra, emparellat en Dylan, bona defensa de l'alemà, i a la contra d'Ixar Moni Brooks, ja aixafa pista del Barça, li fica el tap a Parra i recupera la possessió per a l'equip culer. Ahí està novament Parra fent l'acció en Tyrese Martin per anotar el Barça, novament 4-2, no pots deixar córrer el Barça, és un equip molt físic també, Nacho.
0: Sí, és que el Barça... esta temporada, bueno, como
6: son de Taylor, la respuesta de Taylor que le ha dicho a DJ Shorts, me ha agradado con Wasfet, Machabres y Michamé también. Buah. Pues sí, 4-4. Empata el Valencia.
0: Era una acción salva, jugando de esquenes, pero aguantándose en el aire.
6: Quina acció defensiva, és que el ritme no para. És com la cançó, el ritme no para i ara falta de Tyrese Martin. Armoni Brooks, 4-4, i ja porta una falta el Barça, una falta València Bàsquet, però parlaves, Nacho, del ritme també i de Cameron Taylor, eh?
0: No, Cameron Taylor, que solventa les coses d'una manera molt... Sembla senzill, no? Però és que s'apropa per aportar l'avantatge a jugar d'esquenes, però no acaba... jugant en el típic moviment, sinó en una semivolta i quedant-se clavat en un peuet en l'aire.
2: Pregunta d'estes que li agraden a Salva Gomis, qui cantava aquel ritmo no pare?
6: ara me pilles.
2: Patricia Manterola.
6: Me sé la cançó.
2: Home, clar, el de Pachanga pura. La van posar en una volta ciclista a Espanya, en el seu moment.
6: La bombeta ara de Nil Saco en la esquerra, Nacho. Esta és nova, eh?
0: Esta és nova, però te diria...
6: Catàleg 2026-2027, no?
0: Que si n'ha fet una... que no torna a provar, perquè l'ha fet una bomba en l'esquerra des de quasi el tir lliure, no estic exagerant.
6: Panther, valor per al Barça, 4-6. Manant el València Bàsquet en el marcador, combinant ara Panther en Joel Parra.
0: Bela defensa.
6: Pega la mitja volta, és perseguit ahí per Cameron Taylor, les manetes bones de Cameron Taylor, s'ha de calçar Panther de 3, el triple, quin triplàs de Kevin Panther.
0: Quan no sabia què fer el Barça, tio, és que...
6: Espera, que arranca la moto el Limonit i això... Cistelló també a la contra, però el Barça també vol córrer a la pèrdua de Tyrese Martin, recuperar Moni Bruce. Quin ritme porta este partit Balcerowski per fora, Joan València Bàsquet. Calma el xoc a l'equip de Xavi Albert. Aguanta Osetkowski, combinant en tí i sort de 3. No entra el triple i rebot per al Barça.
2: Tenim gol en primera divisió, Ez Abde, que fa el segon per al Betis. Ja anem a veure el futur de Ramis en Osasuna, que jo el veig prou sospitós ara mateix. Gol de Abde, Betis 2, Osasuna 0, i per cert van a revisar per una possible falta a l'inici de l'acció. Bon gol de Abde, bona definició per a tancar aquest 2-0, minut 31 de la primera. Tira-li, Salva!
6: 6 minuts 56 segons resten per acabar el primer quart. Barça 7, València Bàsquet 8, i ahir Kevin Panther volia jugar al futbol. En esa acción en la que tocaban el peo, recuperaba Beth Dylan, Osetkowski la pilota, es para Valencia Basket en la pintura, al revés, ahí de Nilsa con la izquierda para trobar Cistella, pero no, el rebote espera Tyrese Martin, y la contra el Barça, en Kevin Panther, le ayuda en el bloqueo Balcerowski, es un 2 contra 1 ahora en defensa de Valencia Basket, está Soles Balcerowski que anota a Plaer, Balcerowski no a Witt.
0: Massa llarga l'ajuda també de Saco, que vol ficar pressió al baló, perquè és la intenció també en aquesta defensa de bloqueig directe, però no arriben les ajudes, la caiguda alliberadíssima de Balcerowski.
6: Ara, baló per a TJ Shorts, ataca la cistella, TJ Shorts, la bombeta, en el aliup, sube que te llevo, Nacho, Nil Saco.
0: Ahí sí, Saco, no la que intentava abans, perquè venia de fer aquesta bombeta, buscava una altra semblant, bueno, en un reverset apoyant-se en tauler, que no tocava ni en ella, i ara l'esclafa d'esta manera.
6: Baló per al Barça, 9-10 al marcador, mana per un el València Bàsquet de Xavi Albert, Balcerowski combinant, no n'hi ha passos, n'hi ha claqué, però no el xiulen, Tyrese Martin en suspensió, el llançament no entra, el rebot espera que el palmeche TJ Shorts i se'l quede dir a Nosetkowski, que ja montra la contra, però quina velocitat de València Bàsquet a la del cantó, però el llançament de 3 de Cameron Taylor que no entra, el rebot espera Parra. Se'l queda el Barça, però juguen a 400 per hora, Nacho.
0: A 400 per hora, i la veritat és que són accions...
6: Falta de tiri.
2: Atacs de 5 segons, Nacho, no pot ser.
0: No. I sobretot que al final, jo crec que en el descontrol, el Barça ha tingut més problemes, perquè ha perdut alguna pilota. València Bàsquet ha trobat bones solucions en quant a llançaments alliberats.
6: Li convé este ritme a València Bàsquet.
0: Però si, no, per això te ho anava a dir, que este últim llançament arribava un 3 contra 2 València Bàsquet, superioritat numèrica. Si en volta del llançament busques una passada de més, igual acabes en una bandejeta, no? Que són situacions que més cal per a mi, sumar de manera fàcil en una o dos passades de més que este llançament exterior.
6: Primers canvis i rotacions en València Bàsquet, entra Álvaro Cárdenas també, Nicola Mirotic, Nate Rivers, es manté Cameron Taylor i entra també Omari Moore.
2: De partits que tenim acabats, per exemple, el Baskonia 93, Joventut 73, ha guanyat el Baskonia a la Penya per 20, i ara mateix ja en el tercer quart Bilbao Bàsquet, que està caient a casa, 49-51 davant San Pablo Burgos. Tira-li, Salva.
6: El triple de Taylor que no entra, el rebot espera Mirotic de 3, tampoc, el rebot afavoreix a Omari Moore, se la queda València Bàsquet en les mans de Cameron Taylor, marca la jugada, en el bloqueig, Nate Rivers per al pick and pop, però té que tornar a jugar en el bloqueig, ahí està Cameron Taylor tratant de percutir i n'hi ha acció invalidada per aquesta falta del Barça, baló per a València Bàsquet, la falta és per a Josh Nebo.
0: Sí. Després de rebotejar en atac València Bàsquet, se tornava a refer, pick and roll ahí.
6: Justeta també, eh?
0: Però bueno, normalment el xicotet quan ataca de fora cap a dins el gran, les manetes del gran se veuen, igual que quan un xicotet defensa prop de la pintura a un home gran.
6: No se n'ha queixat tampoc, Nacho.
0: No.
6: Però hem fet bé, anomenant els àrbits. Omar y Murro, Josep es
2: que
6: Puerto.
2: Perú va a aportar arbitrán desde que Nacho jugaba, ¿eh?
0: Total, total.
6: El triple de Ney Rives no entra. ¿Y cómo era entonces, Nacho?
0: No, siempre ha sido.
6: ¿No te vas a bañar?
0: Siempre ha tenido. Pero a mí no ha sido un mal árbitro, es un buen árbitro, pero siempre ha tenido ese punté de.
6: Estella de Álvaro Cárdenas.
0: Eudic, de chulería.
2: Sí. Es vale. Que te nada diréis.
0: Siempre.
2: En una etapa anterior, megua profesional, que coincidía sí. En el compa de Juan Carlos Villena, ha tingut els seus frecafrecs en Peruga també.
6: De Agustín Ubal, 11-12. El balón espera València Bàsquet, ja en les mans de Nate Rivers. Combinant en Omar i Mur, troba l'oferiment de Nicola Mirotic, que ja juga en Josep Puerto. Tricola Mirotic.
0: Però on es compte, Salvatore? Te dones compte, comença el moviment d'atac per la dreta, la xiren cap a sí. L'esquerra, la torre ha voltejat cap a l'altre costat i troben alliberadíssim a Mirotic.
6: Ixe extrapàs de Josep Puerto trobant a Mirotic, ara la falta del propi capità sobre Josh Nebo i anirà a la línia de tir lliure. El eslové, és nord-americà, però en passaport eslové, Josh Nebo, en ixa acció de Josep Puerto, en una bona defensa de València Bàsquet.
2: Xicotet.
6: Després del triplàs de Mirotic.
2: Comentari de poliesportiu, no, poliesportiu, futbol internacional, perquè he parlat abans d'este partit precisament en David Ferris. En la segona part, estava 0-0 al descans, en la segona part, desfeta total del Liverpool a casa, està caient 0-3 davant el Manchester City, li han tirat a Gravenberch per doble groga i primer Haaland, després Doku i el tercer ho acaba de fer Cherki, està guanyant el City 0-3 al Liverpool i mira que l'ambient estava calentet en Anfield, Pues bueno, la resposta damunt la gespa del City, que està enmig de la polèmica per tot el tema de les sancions de la Premier League. Tirs en el Palau.
6: Anota el segon Josh Nebo, que estava fixant-me i este matí parlàvem de la rutina de bíceps de Maria Pina, bueno, pues la de Josh Nebo també me vindria bé. Té bons bíceps, Josh Nebo. I anotant el tir lliure per a este 13-15 al marcador, Mirotic jugant des de la línia del tir lliure, Mirotic per anotar, Nicola Mirotic.
0: Facilet per a ell, i si no el frenen en aquest bloqueig, no hi ha intercanvi de defensa, s'acomoda ahí en l'alçada del tir lliure per a fer aquest tir.
6: Està sol és Josh Nebo en la pintura, defensat per Ney Rivers i fica el tap.
0: Se la menja.
6: I fica una bona defensa València Bàsquet per a recuperar el baló. Ja en Omar i Mur, arranca la moto Omar i Mur, el baló per a Josep Puerto, estava per a llançar de tres, n'hi ha falta de Brizuela a Omar i Mur. La primera per a Brizuela, la tercera ja per al Barça en este primer quart al que li resten 3 minuts i 15 segons i per tant serà baló per a València Bàsquet. Ahí veiem l'acció, era sobre Puerto, de Brizuela, 13-17, mana València Bàsquet, pilota interior per a Mirotic, no, se queda curta, el rebot és per a que se l'endú Agustín Oval, trobant a Brizuela, novament en Agustín Oval, este ja juga en Gibson, que va ser un mal de cap en la Supercopa per a València Bàsquet, Gibson, és xicotet, ahí se meneja ràpid, la pilota filtrada, però toca en el peu de Josep Puerto i serà baló per al Barça. En este 13-17 en el que ja són un parell de minuts, Nacho, d'un poquet més de, bueno, de bàsquet un poquet més lent, no?, de lo que han sigut la velocitat extrema a la que ens han acostumat en els primers minuts.
0: Sí, en millor balanç defensiu per part d'un equip i de l'altre, i després també més gestió en eixa part d'atac, un poc començant per un costat de pista, girant-la i sobre el pick and roll trobant triangulacions que al principi no se trobaven.
6: Brizuela de 3, el triple no entra, el rebot espera Josep Puerto, que se'l queda incòmode.
2: De fet, els percentatges de tir de la primera part dels dos equips són prou roïns, eh?
6: Home, és que no paren de tirar, no? Omar i Mur.
0: I val.
6: 2-1, trau Petroli.
2: Buah, que bé.
6: Deixa acció Omar i Mur en una nova falta de Darío Brizuela i és la quarta ja del Barça en este primer quart.
0: Problemes del Barça en el pick and roll, en el bloqueig directe, no saben si canviar, si no canviar, de fet ara arranca Omar i Mur, Josh Nebo que va cap arrere reculant.
6: Estava sol el Rivero, estava sol el Papi Rivero per a executar.
0: La defensa és un poc de sostindre, no és d'apretar el baló, no és d'ofegar i que se tinga que llevar, en este cas Omar i Mur, la pilota i donar una passada més, no, és que va percutint, va fent forat i trobava el corredor per a fer esta acció de 2-1.
6: Ahí está, anotante el tir lliure Omar i Mur.
2: Màxima renda.
6: És un 7, efectivament. 13-20 al marcador. Omar i Mur se'n va a la banqueta i entra en pista el Principito, Mario Sansuperi. Mano per al Barça en Núñez. Importante el comandament del xoc. Un Núñez que no acaba de, Nacho, asentarse en el Barça, ¿eh?
0: No acaba de
6: trobar el seu espai ara a l'acció de bombeta de Darío Brizuela, que ahí té moltíssima qualitat el internacional per a la selecció espanyola, Darío Brizuela.
0: Les permesis que era desbloquejos en ventatge i ahí encara que sembla una acció difícil, però aquesta espècie de bomba per a ella és fàcil.
5: Un segonet, empata el Lorca Deportiva 1-1 davant la Nucía, estem en el minut 9 de la represa. En este gol no canvia res, la Nucía continuaria siguent líder, això sí, no tindria 15, tindria 13 punts, líder del grup tercer de la segona federació. Tira-li, Salva.
6: El llançament ara arriscat per part de Milotic, que no tocava ni tan sols l'anell, i ara el triple tampoc. Aigua en el triple del Barça, la recupera Puerto, a la contra és València Bàsquet, velocitat en Mario Sansuperi, que troba en el cantó Álvaro Cárdenas, salsa de 3, triple de Álvaro Cárdenas. 15-22.
0: Que ha agarrat un poquet...
6: Donen de dos, eh?
0: Però ha agarrat Cárdenas estabilitat, eh? Com? Defensant a mort, com ell ho sol fer, i esperant-la en l'atac en volta de generar-se-la, sinó que li adoblen, ja també qui troba ahí. Bo. És un corredor molt fàcil, és el Barça, Evo Mugan, que sí. Troba aquesta espècie de bandejeta sense que aparegui ni l'ajuda.
6: Ixe físic, eh? Del Barça també, ixe tipus d'accions... De 7-22, vol trobar també solucions Puerto, i la cistella ara de Puerto en la penetració, la safata del capità. Primers punts per a Josep Puerto en este partit.
0: Com està Puerto?
6: Està en un moment de forma increïble.
0: Sí. De nivell de selecció, eh?
6: Jo crec que té aquesta especial connexió ara, no? La cistella del Barça després de caure a terra en Evo Oman i caure a terra a Puerto, però... Parlé de la conexión, no sé si tú también la detectes, Xavi Albert Puerto.
0: Sí, es como si se trobaran una comodidad, una facilidad en lo que té que fer en pista. Ha desembolicado un poco més Mirotic en esa acción que la volía traure en cuanto a cualidad, pero era dificilísima jugar. No,
5: como tenías tú, Nacho, o tú o Víctor Luengo en su momento, a Miki y al entrenador.
0: Sí.
5: La extensión del entrenador en la pista.
0: La extensión que...
6: Se coneixen perfectament.
0: Se coneixen a la perfecció, saps el que l'entrenador te demanda de manera més clara i el que tu pots donar, no? És que tu fixa que Puerto està cometent molt poques errades, però no dic de tir, sinó de les altres coses, de pèrdues, de no sé què. O sigui, fa el que li toca fer, no?
6: Sí.
0: Que és llançar quan és soles i la contundència en les penetracions i ajudar en el rebot i en tarees defensives. Bueno, jo crec que ara Puerto està per anar a nivell de selecció.
6: Crec recordar que parlava Xavi Albert que havia estat com a entrenador seu en cadets en València Bàsquet, sí. Que el coneixia des d'aquella etapa. Suposo que d'ahir també veia esta confiança, no? Extra. Ara l'errada del Barça que en 10 segons i se la jugarà, pues suposo que TJ Shorts, que és el que porta la pilota, el que ja organitza la jugada, 5 segons, vinga, arranca TJ Shorts, se la va jugar TJ Shorts, fa ballar a Núñez, i este jo de TJ Shorts, estava clar, Nacho. Estava clar com l'aigua. De 9-26 i se acaba el primer quart. Mana València Bàsquet al son de TJ Shorts. Quin baile ha fet a Núñez.
5: Molt ràpid resum, Nacho, d'este primer quart.
0: No, que la gestió d'este primer quart ha estat en el de València Bàsquet. Primer imposa en ritme per a un poc jugar-li de tu a este Barça, no? Que busca aquest dinamisme, però este és quan el partit ha requerit un poc més d'anàlisi, de lectura, de moviment, d'inversió de valor, de portar a 3-4 passades de més en el teu atac. València Bàsquet guantes, ha aparegut un moment també important Mirotic, i este TJ Shorts que apareix en este moment final de quart per a generar-li un conflicte a Juan Núñez total. I anar-se'n València Bàsquet en el més cert al finalitzar els primers 10 minuts.
5: De 9-26 en el primer quart, i anem a aprofitar a les 7 de la vesprada i 17 minuts, recordant que en segona divisió guanya el Mallorca 1-0 a Las Palmas, a punt d'arribar al descans. En primera, el Betis guanya 2-0 a Osasuna, estem en el 43 de la primera, i que nosaltres ara obrim la finestra per a tota la informació de la Comunitat Valenciana d'Espanya i el món, sempre de la mà dels serveis informatius de Punt Ràdio, avui encapçalats per Frederic Ferri. Hola, Frederic, què tal? Bona vesprada.
7: Bona vesprada, Paco. Anem ja en les principals notícies. Primer pont després de l'estiu. El bon oratge ha espentat a l'alça l'ocupació hotelera. Les reserves d'última hora han fet que els hotels de la costa pengen el cartell de complet en destinacions com Benidorm. Altres llocs, com Torrevieja, també guanyen pes. Allí està Marc Gomar.
8: Platges plenes com esta del Cura on ens trobem, o la dels Locos, que és la següent cap al nord. Torrevieja s'ha omplit este pont, i és que així la major part dels visitants compta amb un apartament i veuen en el mes d'octubre la possibilitat de disfrutar a la vora del mar sense la massificació ni la calor asfixiant de l'estiu. Amb tot, El sud de la Costa Blanca és una zona que va a l'alça en matèria hotelera. Localitats com Santa Pola, Guardamar o la mateixa Torrevieja comptaven amb una previsió d'ocupació del 75% abans d'iniciar-se este pont d'octubre, que de segur ha elevat les xifres.
9: És un sitio bastante, bastante chulo. Bastante está muy bien el tema del solecito, el ambiente, la gente. Se está muy bien por aquí, la verdad.
10: Todavía hay suficiente ambiente pues para salir y dar un paseo, salir a cenar, estar un rato, entonces está excelente.
11: Tiene todo. La playa, el paseo, la gente, todo.
7: I en clau política, el problema de la vivenda ha centrat els actes de precampanya d'este diumenge. Xavi Carrau.
12: La vivenda, els decrets Mari Carmen i els avanços socials són ara mateix per al PSOE i Pedro Sánchez el centre de la precampanya. Ubere, Maíra, Sevilla i Uy a Ponferrada.
13: Y ahora, con la vivienda pasa lo mismo. Enfrente tenemos a los del no, a los del bloqueo, a Feijó y a Abascal. A Abascal y a Feijó da igual, tanto monta, monta tanto. Y la solución, el 29 de noviembre en las urnas con una mayoría que se movilice a favor del Partido Socialista.
12: En canvi, el PP ha optat per atacar el govern qüestionant la seva capacitat de gestió i posant el focus en la corrupció. Ho deixa clar Ayr Feijó en el seu primer míting.
14: No vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión.
12: I avui...
15: Pedro Sánchez dijo que traería en campaña a Zapatero, finalmente no lo ha hecho, a una persona que es un presunto contrabandista de joyas. Esa es la persona, el faro moral que decía Pedro Sánchez.
12: A tot això, Vox i Santiago Abascal s'estrenen en esta precampanya esta vesprada. Serà a Màlaga i conscients que podrien ser decisius.
16: Por disciplina no me quiero poner el día después. Yo voy a hacer todo hasta el día 29 de noviembre porque Sánchez no consiga sumar.
12: Mentrestant, l'espai a l'esquerra del PSOE intenta bastir, encara sense èxit, una alternativa que ajude a sumar una majoria progressista.
17: Vamos a trabajar para impedir que el día 29 los de la motosierra lleguen al gobierno.
12: El temps per a inscriure coalicions acaba el 16.
7: I l'actual portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, repetirà com a cap de cartell de la formació independentista. Ho ha explicat el partit en un comunicat, tancant així la possibilitat que encapçale una hipotètica coalició d'esquerres en l'àmbit estatal. Els comuns lamenten que Rufián no hagi volgut participar, diuen, en la construcció d'un front ampli per a derrotar a les dretes. Esta vesprada, Esquerra Republicana està a punt de tancar un acord amb Podem. Si es confirma el pacte, Podem no es presentaria a Catalunya en la cita electoral del 29N. Anem ja en l'horatge estable que aguantarà tot el pont del Pilar. Joan Carles Fortea, bona vesprada.
18: Hola, bona vesprada. Efectivament, estabilitat meteorològica la que tenim en el dia d'avui, esta vesprada i també la jornada de demà. Tenim un dia assolellat, amb pas de núvols alts que circulen des de l'interior cap a punts del litoral i de nord cap a sud, que no deixaran precipitacions, amb unes temperatures que després de l'ambient fresc que han tingut a primeres hores, amb mínimes al voltant dels 15 graus en punts del litoral, ara s'estan enfilant a valors entre els 23 i 26 graus en zones litorals i prelitorals, arribant o superant els 27 i els 28 graus cap a les comarques centrals i també cap a l'interior de la zona d'Alacant. Per tant, vesprada de temperatures fregant els 29-30 graus, demà situació similar a la d'avui, dia assolellat, amb pas de núvols alts, matí fresc, tot i que pujaran lleugerament les temperatures, mar molt tranquil·la, i de nou demà, al migdia, temperatures màximes que estaran entre els 25 i 30 graus. Tot apunta que a partir de dimecres tindrem canvis, més núvols i probabilitat de precipitacions, en general dèbils. Per això, de moment, queda lluny, tranquil·litat meteorològica esta vesprada i també demà.
7: Gràcies, Joan Carles. És tot. Tenen tota l'actualitat al seu abast al web a.media.es. Es deixem en Paco Polit i el Punt a Punt. Passen molt bona vesprada.
5: Gràcies, Frederic. Molt bona vesprada. Les 7:22. Per cert, arribem al descans en el Estadi La Cartuja. Guanya el Betis 2-0, dominant davant Osasuna. També hem arribat al descans en segona divisió. Mallorca 1, Las Palmas 0. I també ja tenim en marxa el segon quart en el Palau Blaugrana en reacció del Barça Salva.
6: 7 minuts 50 segons per a que arribem al temps de descans. Valor per a València Bàsquet venint d'un triplàs de Kevin Panther, que quan se fica, Nacho, és imparable.
0: Sí, i tu te pensaves que la defensa estava prou ben plantejada perquè aguantaves bé la iniciativa del Barça, però...
6: És que ha retallat, 25-28 al marcador.
0: Però és que fixa't com la clava, és que la clava en la mà davant de Cameron Taylor, puntejada, sí, bueno... no cal fer altra cosa que felicitar a Kevin Panther, perquè fa un altre triplàs.
6: Enhorabona a Kevin Panther. És el que té la pilota novament, Kevin Panther en la pintura per anar cap a fora, el llançament de tres de Tyrese Martin per a empatar el partit. 28-28, triple del Barça, empata Tyrese Martin.
2: Parcial de 2-10 d'inici en esta segon quart, eh?
6: Sí, no, ha pegat un tiró ara el Barça, però Nacho, comentaven ara fora de micro, ha pegat el tiroret d'individualitat, de buscar als jugadors diferencials, en llançament exterior, al Kevin Panther, en este cas a Tyrese Martin, podria haver trobat a Justin Robinson, però no n'hi ha un joc fluid, no? com es podria esperar d'un Barça.
0: És un bàsquet del Barça més de situació individual, no? d'encarar en un contra un, de tirs puntejats o forçats. El que s'equivoca a València Bàsquet, sobretot en esta defensa, en esta última, és que ve de fer-te ese triple Kevin Panther des de la llarga distància i ara jugar una altra vegada el bloqueig directe i en volta d'asfixiar-lo i anar al dos contra un que se lleve la pilota damunt. Jo preferiria que ell s'haguera llevat la pilota damunt, li deixes que vaig al cor de la zona i des d'ahí comença a descarregar i a donar balons a on veu l'avantatge, no? I la lluita cap a la cantonada per a que Tyrese Martin la engatille. Bueno, és el foco també generador d'este Barça, que quan entra en dinàmica d'engatillar troba les coses fàcils. Bueno, doncs hi hauria que anar per ell a que se llevara la piloteta de damunt.
6: En este temps mort, el que li resten 7 minuts 30 segons per arribar al temps de descans en igualtat en el marcador, ho acaba d'empatar el Barça, 28-28.
2: Estava mirant per ací els números d'este inici de segon quart. Ja no és només la generació d'accions, Nacho, favorables, és que a banda és que no estàs encertat, estàs fatal, i n'hi ha jugadors preocupants, que tenen ara mateix, per exemple, bueno, que no han col·laborat encara. Sant Superi no ha col·laborat a nivell anotador, ha jugat poc també. Reubers no ha col·laborat encara tampoc.
6: Per a mi el nom és, i jo ho porto comentant moltes setmanes i Nacho m'està mirant que ja sap per on vaig, és Harmony Brooks. 0 punts.
2: Sí. En 7 minuts, Pràcticament és que més ha jugat.
0: Lo que està clar és que València Bàsquet té jugadors.
6: És que sembla que li tinc mania, però no és el cas.
0: No, però conforme avance la competició, no? I no estic parlant de que arribi al final, no, conforme avance ara en els pròxims dos mesos, necessita més peces que s'afegisquen a sumar, sobretot en la parcel·la ofensiva. I València Bàsquet ha tingut ese triple de Osekoski que tu salva, dius, ostres,
6: sí.
0: era crec que en el més 6 o en el més 8 per estirar un poc més la diferència, i després diverses accions de saco que quan se les troba baix, pues té complicacions, una en falta que ha errat els dos tirs lliures i després també la errava pujant-la, i ara més mal que Joel Parra se deixa una acció baix de l'anella.
6: I ahí puntejant el valor se'l queda Osekoski per entregar cap a ti i Xorx. Allà va el dimoni trobant Harmony Brooks, vinga, calla amb la boca Harmony Brooks, el triple no entra, el palmeig ara se'l menja a ti i Xorx, aprofita per anotar el contracolp Justin Robinson. 30-28.
0: És una acció també de sort, sí, perquè sí, rebotixen més de mitja pista i Justin Robinson, que no baixava, se troba ni se valor en la contra.
6: Cameron Taylor, xafa pintura, vol trobar a Nil Sacco en línia de 3, s'agobia Nil Sacco, el trobava a TJ Shorts.
0: Ves, clar, despenxat, s'havia quedat en Justin Robinson i se queda per fora.
6: El TJ Shorts arranca, frena, el llançament no entra i el rebot li cau en sort a Cameron Taylor. Continua l'atac de València Bàsquet, ahí està en Harmony Brooks, Harmony Brooks dins de la zona de la pintura, trobant en el cantó, vola aixa pilota cap a les mans de Cameron Taylor, però talla la pilota Robinson i serà valor en línia de fons per al València Bàsquet.
0: Ho ha fet bé Brooks, que va cap a dins, però quan se clava per a buscar la passada extra, en volta de donar el passe directe a la cantonada, Osekoski està en 45 graus en costat contrari, és a dir, no cal botar-se passes, primer ixe passe que la pot engatillar, i si ese jugador que estava un poquet per a defensar a dos nostres, si arriba a uno, pues jugar el extrapàs directament a la cantonada.
6: La bombeta de TJ Shorts, no. Que no entra, el rebote és per a Parra.
2: Portés una cistella en mig quart,
6: Se li queda el Barça, Josh Nebo, combinando nuevamente en Gibson. La pilota de Gibson de 3, el triple no entra, menys mal, el rebote el lluita Nebo. Se li queda el Barça, sí, se li queda Panther. Valor per a Parra. En el cantó espera novament a Tyrese Martin, a punt de perdre la pilota i s'entrega de Gibson. Novament per a Martin, emparellat en Cameron Taylor, vol percutir i li fa la falta.
2: El penal.
6: Sí, sí, cau a terra Tyrese Martin, falta de Cameron Taylor, valor per al Barça.
2: El rebot que ha capturat Nebo, Nacho, entre tres, mira la lluita,
6: Però és que tu mira els braços.
0: Si sols t'arriba un tio en aquests braços...
2: No, no són braços, són troncs d'una garrofera.
0: Clar, són una garrofera total. És que és,
6: la vida així és més fàcil.
0: És que és bitxarraco, però portat a nivell superior, eh?
6: Nebo, que cada vegada que bota la pilota li fa mal a la pilota. La de Panther, novament el Barça per fora, és Cameron Taylor el que defensa aquesta pilota també, en Gibson Cárdenas ha forçat Gibson de 3, acaba la posició però torna a tindre 14 segons perquè agafa el rebot Tyrese Martin. No agafes un rebot, ara els camp enrere per a que la pilota siga per al València.
2: No sé
6: què
2: era pitjor, si el camp enrere o que havia agarrat la pilota Nacho i estava trepitjant la línia.
0: No, han senyalat això, perquè està xafant la línia, però tant el camp enrere s'ha produït després. Primer s'està xafant i després s'ha produït el camp.
2: Bueno, però el rebot ofensiu del Barça, ojo, que t'estan llevant moltíssimes accions.
0: Problemes ahí. És que va ser el problema en la Supercopa, no sé si te'n recordes, no? Que al final el Barça anà a jugar aquest partit físic d'agressivitat cap a Cistella i en moltes segones opcions és com se va dur aquest enfrontament. I ara està tirant un poquet del mateix, eh? Varies accions que València Bàsquet de primeres defensa bé, acaba errant el Barça, però de segones possessions, segones opcions que te castiguen.
6: Omar i Murla s'afata per a transformar Ney Ribes en el rebot, se la queda Ney Ribes, li fiquen el tap a Quim Barreta, el rebot afavoreix a Josep Puerto, se la queda el Capi en... Cosen, Kevin Panther vol percutir, el troba a baix de l'anella, la cestella molt bé de Ney Rivers per a tornar a ficar la igualtat 30-30.
0: Ui. I bravo per Puerto, que s'apropa però està mirant de reull on estan els companys i l'ajuda de Nebo és la que l'obliga a donar aquesta passada per línia de fons a Rivers que s'amagava
2: un
0: molt bé.
2: Segonet perquè el Lorca Deportiva acaba de marcar el segon. La Nucía 1, Lorca 2, i això significa que la Nucía ja no seria líder de la segona federació, cauria a la tercera posició. Estarien tres equips empatats en 12 punts i el millor averaç seria precisament per a Lucà Múrcia, l'equip que ha tombat avui a l'Alcoyano per 2-0.
6: A punt de perdre la pilota València Bàsquet, a punt de perdre Álvaro Cárdenas, inicia passada cap a Ney Rivers, arranca Álvaro Cárdenas, frena, emparellat en Gibson, Álvaro Cárdenas que troba en el cantó, Josep Puerto fa volar al seu parell, no val esta acció, no havia falta prèvia, serà pilota per a València Bàsquet. Però ja parlàvem abans, a falta per cert de Gibson, per al Barça estem parlant abans, Nacho, d'aquesta manera de patir que té el València Bàsquet en general en els pivots contraris, és a dir, en la zona, en la pintura. Avui és fent la nostra travessa, no? Jo diria que Balcerowski podia fer un gran partit, està apareguent Josnevo més que Balcerowski, però és un dels deures, no? De les tarees pendents que té València Bàsquet en esta temporada.
0: Sí, i que ahí normalment tots els equips grans tenen a uno d'estos poderosos en quant a físic i ahí patix, és la realitat. Bueno, són situacions que tens que tapar d'altres maneres, sobretot tenint els teus interiors que siguen molt mòbils i correguem molt bé el camp.
6: Ara el valor per a Gibson de 3, el triple que no entra i el rebot és per a Mirotic que ja entrega cap a Omari Moore, que cau a la zona de base, a la zona d'organitzador, a portar el comandament. Allà va Omari Moore, trobant a Mirotic de 3, el triple se queda curt i el rebot espera Panther, el rebot espera el Barça, un altre rebot més per al Barça, sense mirar la passada per a que anote novament el Barça, Agustín Oval, el Italo uruguaià, per a ficar el 34-30. La nova assistència de Panther.
0: Li l'han colat ahir a València Bàsquet, aprofitant d'una contra i clavant-se per l'esquena, Agustí Ubal, que aquestes situacions són prou defensables i que no pots perdre mai de vista el teu jugador.
6: Mirotic, emparellat en defensa, però què insiste jo de Mirotic, a una cameta, Nikola Mirotic, 34-32.
0: Estarà la de... Si eres Mirotic, feso.
2: La de Novitski, eixa una cameta cap a enrere. És indefensable, Nacho, una acció d'aquest tipus.
0: Però esta acció la veuen altres i se pensen que la poden fer també.
2: No,
0: error.
6: Què volia fer Panther? No entès aquesta acció, ara es falta del propi Kevin Panther. Jo crec que ha circuitat ahí, no? En aquesta acció en la que no sé què buscava exactament Kevin Panther en aquesta jugada. Però bé, 34-32 i valor per a València Bàsquet. En este Palau Blaugrana, després d'esta acció magnífica, estem veient la repetició de Mirotic a una cama, tirant el cos enrere, i ja està en pista el home de la cua taronja, el Papi Rivero. Semblen cordons de sabata,
0: No, són cordons,
6: Sí o no?
2: És que no
6: si
2: pot ser.
6: Si falla la sabata pot tirar del cap.
2: El perruquer del Papi Rivero té una entrevista,
1: I ell també.
2: És la seva dona, me pareix.
0: Que se ho fa la seva dona,
2: sí. És la seva dona, sí, sí.
0: Però gastarà temps, abans d'anar cap a un partit o el que siga, perquè recordem, en València Bàsquet, en l'anterior etapa, cada dia apareixia...
2: En un look diferent.
0: En un look diferent, i clar, no és un look d'estar 5 o 10 minuts cada l'espí, no, no, és que si la dona té que treballar un look d'estos, pot estar un bon rotet.
1: Ara tenia l'oportunitat el propi Jaciel Rivero d'anotar, però eixa pilota és per línia de fons i serà en continuïtat per a València Bàsquet. Omar Imur en l'ajuda apareix el propi Jaciel Rivero, ahí està per a l'acció de Aliup que no ha llegit bé el cubà i la pilota bota València. En el peu de Rivero, encara que demanen que siga per a València, efectivament,
0: del
1: sí.
0: Barça, del Barça.
1: Jo crec que li votava
0: a
1: Brizuela, sí.
0: Per darrere. Però li ha faltat a Rivero pujar-la de primeres, sí. Perquè quan tira el botet a terra és el que propicia que tot el món col·lapse, tot el món se junte ahí baix.
1: 2:22 per arribar al temps de descans, 34-32. El llançament a la de 3 d'Omar Imur, el triple no entra, i se rebotat d'aixa pelota per a... que se la que deja si el Rivero per terra va Mirotic, valor per Álvaro Cárdenas, se la queda Cárdenas per dins per a... i se globus per a Jaciel Rivero que anota.
0: Clar que sí.
1: A taulera anotant Jaciel Rivero, 34-34, empat el partit València-Bàsquet. I ho té que parar en esta acció, molt ben executada també per part d'Álvaro Cárdenas.
0: Sí, molt ben treballat per part de Cárdenas, trobant la passada en la continuació i després Jaciel Rivero, en volta d'anar a embestir,
1: sí,
0: se clava i el tira curtet a taula, que jo és el que demandava un poquet en l'acció d'abans, que ell té aquesta capacitat per a frenar-se i anar-se cap amunt, apoyant-se en taula. Ja se frena, jo crec que ningú dels dos equips està trobant fiabilitat, continuïtat, no? Poca punteria, no massa encert en la part de l'ofensiva i un poc a reconduir cosetes en este tram final de segon quart.
1: Fa gràcia el
2: un segonet. Sí? A veure si podem escoltar a Sekulic en la tele. Just keep playing, continua jugant, va la cosa bé, ha dit. La jugada, Nacho, de Pissarras, que se li entén molt malament a Sekulic.
1: Sí, l'ambient en el Palau també és complicat, per a...
2: Bueno, però sempre ha estat així. Per cert, imatges en pantalla d'aficionats de València, que sempre... Ahí està Juan Carlos Navarro, un clàssic també.
1: La bomba.
2: I deia que sempre és un dels jocs clàssics, no? Dels racons clàssics que n'hi ha, Nacho, en el bàsquet nacional, on, per exemple, este València Bàsquet de Xavi Albert podria donar un colp important damunt la taula.
0: Sí, a veure, és que per al moment de l'equip, per al moment de Xavi Albert, en l'estabilitat del xoc, pues bueno, sí, són situacions que tens que aprofitar. Jo crec que el partit, el lloc, el rival és un dia avui per
2: que ha baixat molt la notació. Estem parlant d'un partit de 70 punts, és que no pot ser.
0: Bueno, no, igual no te va tampoc malament contra este Barça, perquè en la Supercopa el ritme fon més que el Barça volia i no van anar massa bé per a nosaltres.
1: Un altre que cau en la trampa, Gibson, en la trampa de TJ Shorts, que és quan fica l'ABS, quan frena de colp i obliga, en este cas, a Gibson a portar-se-lo pràcticament a casa.
2: S'ha portat una bascolla,
1: Sí,
0: S'emporta una bascolla. Cuidado amb la maneta eixa de Gibson, perquè...
1: Jo crec que la solta en el moment xus.
2: Gibson, Nacho, bon no jugador, millors guitarres. Sí. Sempre,
1: I actor, també.
2: I actor, també. Del Gibson.
0: El jugador va estar en Cedevita Olimpia Ljubljana.
1: Erra el primer TJ Shorts.
0: La temporada passada. Vull dir, ve com si diguin, és del segon nivell de bàsquet europeu, però és un... A mi estava dient abans a Salva que quan ell està en pista... Te diria que quasi m'agrada més que quan està Justin Robinson, perquè veig que el Barça funciona millor.
1: Anota el segon TJ Shorts i fica per davant a València Bàsquet a 1:45 per arribar al temps de descans. Deia que m'agradava i me feia gràcia el tuit que fica de València Bàsquet. En aquesta acció falla un parell de cistelles de València Bàsquet de Jaciel Rivero, que en contra del pick and pop era el pick and papi, no? Eixa me l'apunte.
2: Pick and papi.
1: Correcte. Valo per al Barça, per dins, en pintura defensant i en falta Dylan Osetkowski. Jo crec que no calia fer aquesta falta a Bowman. I serà, per tant, opció de tirs lliures per al jugador del Barça.
0: Jo, per a mi, no era falta, Per a mi no era falta, perquè va buscant la més el jugador del Barça. L'aguanta bé Osetkowski.
1: La trau l'anglès per picardia, vull dir.
0: Sí, però tampoc fa res d'excedir-se per a Osekoski en aquesta defensa. Se manté ferm, de primer l'aguanta en el cos i després, bueno, sí, és cert que el jugador
1: erra el primer.
0: Va buscant-la.
1: Erra el primer, tosa de Bowman. 34-35 i per tant tindrà com a molta oportunitat d'empatar el partit del Barça. Ja a un minut 28 segons per arribar al temps de descans en este Palau Blaugrana, que presenta una molt bona imatge, anota el segon i sí que 35-35. En marxa ja l'acció de València Bàsquet en les mans de TJ Shorts. En pista també Dylan Osetkoski, en Jaciel Rivero, que ara a l'esquerra no la pot anotar, se queda el rebot Iris Martin i completen en el quintet. L'esmaixada ara per a reventar-la en Camoa, que apareix en el partit. Porta tota la primera meitat callaet, perquè de veres que a mi este jugador me sembla un tros de jugador i acaba d'aparèixer en Camoa en aquest partit, en este partit, per esclafar-la.
0: I en Camoa sí que també va estar bé, en aquest enfrontament contra el València Bàsquet, i ara li assenyalen a Brooks, falta en atac, carrega una micoteta, i Brizuela em sembla que fa la resta, de pillo, de
1: veterania.
0: De veterania, tancar-li la mà dreta, que escapa un Brooks, incidix, molt justetigua, però acaba traguent profit.
1: I per tant és un 37-35 i en possessió per al Barça. 50 segons per arribar al temps de descans. Pilota per a Panther, trobant a Brizuela, en l'ajuda en Camoa, novament en el cantó per al llançament de 3 de Martín, el triple que vola no entra i se queda el rebot Josep Puerto. Entrega cap a TJ Shorts, arranca TJ Shorts, combinant en Puerto la passada picada un poquet defectuosa per a trobar ara Jaciel Rivero per dins en la pintura, i la falta de Justin Robinson, baló per a València Bàsquet.
0: Sí,
1: tirs lliures,
0: eren tirs lliures perquè
1: estan bonus.
0: Ja estan bonus, però ho fa molt bé també TJ Shorts, i mirant ahir al seu company, a Jaciel Rivero, que està en tota l'avantatge física davant Justin Robinson.
1: Molt més gran. Vinga, papi, tens que empatar el partit en esta opció de tirs lliures. Jaciel Rivero, el primer dins. 37-36. Restaran encara un parell de possessions segur després d'estos tirs lliures. En oportunitat d'empatar l'encontre València Bàsquet, Jaciel Rivero dins també, 37-37. Aplaudís des de la banqueta Nate Rivers. I entra a pista el Principito i se'n va a la banqueta Harmony Brooks, encara de pocs amics, Nacho.
0: Sí, no troba...
1: No troba comoditat.
0: La cistella, no troba comoditat tampoc, que deixo llançaments, de tota la raó, perquè tot el que ha buscat és un poquet forçat, la defensa li aguanta bé en esta última. Bueno, té que esperar els seus moments de partit, és un jugador que pot tindre punts fàcils, però quan entres un poquet en esta dinàmica d'assumir massa o de tindre que generar-te massa avantatges, doncs acabes cometent errades.
1: 9 segons de decalatge, la té el Barça, i Bowman pràcticament clavant-se en la pintura, perseguit ara per Dylan Osetkoski, se la té que jugar a la mitja volta per anotar un cistelló novament, Bowman.
0: La mare xat,
1: Sí. Osetkoski no sap ni on està.
0: No sabia ni on està, perquè primer el buscava per línia de fons, després li generava aquesta situació de pivotar cap a un costat, cap a l'altre, d'esquenetes, amagant, i acaba marejant a Osetkoski, que no sabia com parar a...
1: No, ficava les manetes, tirava sarpaes, però no trobava pilota. Guanyant per dos, sin este temps mort que ha demanat Xavi Albert, 39-37. A veure si podem escoltar-lo, a Xavi Albert.
2: El de la pértiga avui no està massa encertat,
1: Jo no escolto res, no.
19: Jo crec que està enxufada la pèrdua.
0: Normalment també Alfonso Castilla està molt damunt d'aquestes coses,
2: Damunt o enmig?
0: No, enmig. Apartat del de la pèrdua.
1: A fer el bloqueig, no?
0: Perquè no li arriba, sí.
1: Indicacions a Dylan Osetkoski.
2: Parat en Harmony Brooks, li estan ahí tocant l'esquena, m'imagino que se la jugarà ell, o anem a veure, no sé.
1: Sí, jo crec que prepara una jugada entre TJ Shorts, Osetkoski i Brooks, no?
0: Jo crec que és una simulació de bloqueig directe sobre TJ Shorts, és a dir, la típica de slip, que és anar cap al bloqueig i desaparèixer per a que genere conflicte en la defensa i que siga TJ Shorts qui arrenquen la primera iniciativa, no per a que acabi ell, però sí per a que aquesta primera arrencada focalitzi la defensa sobre el jugador de...
2: Bueno, mentre escoltàvem a Xavi Albert, un dels gols més xorres que he vist en molt de temps. El gol de Llorente per al Betis, el 3-0, Betis 3, o sea, és 1-0.
6: 12 segons, 10, 9, la de Taylor, València Bàsquet per Harmony Brooks de 3.
0: Molt bé,
2: bo. Ahí
6: está. Dedícamela, Harmony, triple de València Bàsquet per anar-se en el descans per davant, 39-40. El triple de Sniper Harmony Brooks, 39-40, mana per un València Bàsquet, temps de descans en el Palau Blaugrana.
2: Pues la jugada ha sigut perfecta, Nacho.
0: No, i quan ells pensava, jo pensava, dius, focalitza en TJ Shorts i Cameron Taylor perquè són els dos jugadors que poden generar més atracció. I la defensa del Barça segurament pensaria d'això. Pues fique un bloqueig indirecte per a una eixida de Brooks en costat contrari per a que busque eixir i engatillar-la. I també li dones també un punt de confiança al jugador en cas de poder fer-la.
2: Segon protagonista, València Basset.
19: What do you need for the second half?
20: We got to be more focused. I feel like we're giving up too many easy baskets in transition especially, so we just got to put more details and be more focused, make them work for their baskets, and I think we'll be okay.
19: Thank you so much.
2: Estar més concentrats perquè li estan donant massa oportunitats de cistelles fàcils al Barça i estar més en els detalls i més protagonistes ara del Barça.
19: Totalmente igualado.
2: Es
19: verdad que vosotros habéis logrado ahora como meter un poco la directa. Quiero saber qué nos espera para la segunda mitad, qué tenéis que hacer.
21: Bueno, está siendo un partido muy muy rápido.
20: And be more focused, make them work for their baskets, and I think we'll be okay.
19: Thank you so much.
2: Estar més concentrats perquè li estan donant massa oportunitats de cistelles fàcils al Barça i estar més en els detalls i més protagonistes ara del Barça.
19: Totalmente igualado.
2: T-shirts, parlàvem.
19: Es verdad que vosotros habéis logrado ahora como meter un poco la directa. Quiero saber

0: Mínim en el marcador, la realitat és que el Barça ha guanyat el segon quart, per 6 punts. València, que s'havia anat en un avantatge de -7 al final del primer quart, en el segon 39-40, ho has corregit un poquet, perquè els primers 6 o 7 minuts de València Bàsquet no han estat bons.
1: No, el segon quart està del Barça, li has permès tindre un poquet més esta situació de frescura. També hi ha que dir que València Bàsquet ha tingut molt poc d'encert, moment de poder pegar un colpet en el marcador, que estava en ixe més 6, més 8 i poder estirar-ho, no ha sigut capaç, i el Barça, pues, en cert dinamisme, en frescura, en jugadors també, que no tan sols ixos de talent de la línia exterior, sinó el treball de Josh Nebo, per exemple, que en segones opcions li ha donat al Barça boles extra per a ficar-se en el partit, i un València Bàsquet que ha tingut la capacitat per a refer-se, tornar a l'encontre i acabar un punt de perdre. Me quedaria en esta frase de ti, això des detalleix de les cosetes ixes que xicotetes, no?, que diu ell, que són les que possiblement hi ha que controlar: el rebot ofensiu, la elaboració, un poquet el frenar també la inèrcia física del Barça. Bueno, són cosetes que segurament n'hi haurà que reconduir de cara a la segona part.
0: Salva.
2: Jo me quedé en la capacitat competitiva que... I sembla que sempre destaquem el mateix, però és que és el més important en aquest tipus de partits davant de rivals que a priori, bueno, pues són més grans que tu, però jo crec que València Bàsquet està intentant-ho més en tirs, en jugades. Esta setmana recorde que hi havia una estadística que parlava que València Bàsquet juga a més possessions inclús encara que en Pedro Martínez, de la mà de Xavi Albert, i jo crec que aquesta identitat és la que no té que perdre, a més de aquests detalls xicotets, no?, que com diu T.J. Shorts i refrendava en este cas Nacho Rodilla, jo crec que és el que té que treballar un poquet més de cara a esta segona meitat. El tema del rebot és el que més me preocupa, el tema de tractar de parar en este cas als jugadors grans, no?, dins la pintura del Barça, però jo crec que este és el camí. Té que enxufar a jugadors que deurien de ser claus, com és el cas d'Harmony Brooks en este triplàs per anar-se en el temps de descans, però per a mi la notícia positiva és que València Bàsquet està en partit, que València Bàsquet està lluitant de tu a tu en el Barça i que, bueno, pues, ha tret aquest caràcter també competitiu que jo crec que li vindrà molt bé d'ací al final de temporada, perquè això és molt llarg i d'ací no res estarem parlant de que ve Jan Montero al Roig Arena i que, bueno, pues, primer el Barça, com deia Xavi Albert, després de la victòria d'Apoel, però jo avui veig una bona cara de València Bàsquet.
0: Anem a veure, de cara a la segona part, 39-40 més un per a València Bàsquet, quan per cert n'hi ha hagut gol en primera divisió ante Budimir, que retalla diferències per a el Club Atlético Osasuna, Betis 3, Osasuna 1. Estem ara mateix en el minut 8 de la segona part. En segona divisió, el Mallorca, que també acaba de marcar fa un minutet només, marca Sala, Àlex Sala per a el Mallorca, Mallorca 2, Las Palmas 0. En un duel que el conjunt balear està portant-se davant l'equip insular. I a les 7:48 crec que tenim possibilitat d'escoltar declaracions en el postpartit del tècnic del Deportiu Alcoyano, de Fran Alcoy, que reflexionava d'esta forma després de la derrota del seu equip davant l'UCAM Múrcia per 2-0. Fran Alcoy.
3: Fran Alcoy, tècnic del Alcoyano.
4: Bueno, mister, qué pena, ¿no? Del 0-1 al 1-0 en un partido tan disputado ante este gran rival. ¿Qué sensación se le queda?
5: Pues mala, ¿no? Porque al final hemos perdido el partido, ¿no? Y creo que el marcador no refleja lo que ha ocurrido, ¿no?, en el campo. Una primera parte igualada, en la cual no han ocurrido muchas cosas por ninguna parte. Quizás nosotros hemos llegado por fuera con más claridad. Y es un balón parado que se ha pasado el balón por el área, pero bueno, igualada. Pero sí, la segunda, creo que nosotros hemos sido más determinantes que ellos en el área y hemos dispuesto con el 0-0 de dos manos a manos solo, una de Guillem Naranjo y otra de Kenneth. Y después una jugada accidental de una falta que el árbitro ha reconocido que no es falta, pero bueno, balón muy lejos, que no, un accidente. Y ahí, bueno, esa jugada ha roto el partido. Ha tenido el empate Guillo otra vez, con otro mano a mano que le ha sacado el portero, y bueno, la última de contra. Creo que al final, bueno, el fútbol va de marcar, y creo que la segunda parte ellos han tenido un remate de cabeza que le ha sacado Yago, y nosotros tres claras, y la jugada de la falta que ha sido determinante, ¿no? Ha sido determinante y ya está, y ha decantado. Pero creo que el equipo ha competido muy bien, ha merecido o no perder o ganar, pero no perder, desde luego. y bueno, al final

0: La historia que te digo, va de las que tengas las tienes que marcar y si no las marcas, pues, pues no vale.
1: Les declaracions de Fran Alcoy, del tècnic del Deportivo Alcoyano, després de la derrota del seu equip per 2-0. Per cert, el Lorca Deportiva ha marcat el 1-3 per mitjançant de Diego Fernández. 1-3 està guanyant el Lorca Deportiva, que li ha remuntat a la Nucía de Vicente Mir, que podia ser líder en la jornada d'avui i que malauradament està caigent per 1-3 a casa. Per cert, continua ara mateix el Osasuna i acaba de fer el 3-2, efectivament. Gol d'Osasuna, bueno, és que no està celebrant perquè és un ex del Betis. Betis 3, Osasuna 2. El Betis que està complicant-se la vida. No és la primera vegada que vegem això. Gol de Raúl Raúl García de Haro, si no m'enganye, que va ser canterà en el seu moment del Betis. Gol de Raúl, del nou de Osasuna. Els dos davanters que acaben de marcar. 3-2 està guanyant el Betis encara davant Osasuna. A les 7:50 minuts obrim línies amb el nostre partit de la jornada. De la mà d'Indústries Bijusa i Higiene Industrial, el nostre partit de la jornada, un Racing València, que és en la 8a jornada de la Lliga, en el Camps d'Esports del Sardinero, un duel que comença d'ací a 1:10 i que anem a contar de la mà de Juanjo Rodri, de Charly Egea, de Fernando Gómez Colomer, d'un comentarista convidat i també que ens va a narrar el nostre Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, Paco, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Benvinguts siguen tots a una nova era en el València. Benvinguts al temps del taco, del tequila i dels mariachis, perquè aplega la banqueta del València un entrenador mexicà, el veterà Javier Aguirre, que s'acosta fins la banqueta del València per a tractar de treure l'equip de Mestalla en la situació en la que es troba, perquè el València afronta este partit com a QR de la Lliga, últim classificat, només 4 punts i que empatant continuarà entre els 3 últims de la classificació i veurem si és del descens guanyant depenent del que faça demà i llevant. Enfront, el Real Racing Club de Santander, feia 14 anys que el València no visitava este Estadi Cantabre. El Racing és 16è en la classificació, també part baixa, només 7 punts per a l'equip de José Alberto López, que a més és l'equip més golejat de la Lliga. Ha rebut 21 gols el Racing de Santander. Així que, amb l'estrena de Javier Aguirre en la banqueta del València, el nostre partit de la jornada bijusa en els Camps d'Esport del Sardinero entre Racing y Valencia.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: 7 de la vesprada, 53 minuts. Cooperació, superació, confiança, treball en equip, claus per a l'esport, per a la vida i també per a la teua banca. De la mà de Caixa Popular ja tenim Luis Urrutia, els 11 confirmats d'este Racing València.
2: Efectivament, alineacions confirmades per al partit que comença 1:08 per part del València. La gran novetat és Dani Raba, que és titular per primera volta en esta temporada en el València, i un equip molt, molt defensiu. La formació és la formada per Dimitrievski en la porteria, lateral dret Mafeo per l'esquerra Gallà, la parella de centrals no juga Tàrrega, espera Diakabi i Justin De Haas, un tribot en el mig del camp, molt de múscul, amb Ugrinic, Pepelu i Guido Rodríguez, els tres junts al camp, deixant llibertat en les mitges puntes per a el càntabre Dani Raba, l'exjugador de la Pedrera del Racing, i Javi Guerra, el davanter del València, com sempre, és Hugo Duro. Així que, alineació del València per a la jornada d'avui: Dimitrievski, Mafeo Diakabi, De Haas Gallà, Ugrinic, Pepelu, Guido, Guerra, Raba i Hugo Duro. Per part del Racing, juguen tres ex del València, el porter és Julen Aguirre Zabala, en defensa juguen Mantilla, Pablo Ramón, Velocian i Salinas. Al mig del camp, Sergio Canales, Prati, André Almeida i l'ex del Villarreal, Iván Martín. en l'atac el seu màxim golejador, el marroquí Zabiri, que ha fet 6 dianes, i Íñigo Vicente. L'àrbitre del partit, per primera volta li jura al València, és de Palma, és recent ascendit a primera i es diu Luis Bestard Cervera.
1: Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot en caixa. Una hora i 5 minuts per encetar el partit i jo crec que ja tenen el picorcito des de fa molts dies, perquè està molt bé, Espanya juga, guanya partits, 4 de 4 en el paró, però bueno, no és el mateix que la Lliga, ja està per així des de fa molt de temps, porta des de, jo crec que des de les 10 i mitja del matí. Per cert, Xavi Albert en la tele, a veure què diu en Dazón. Un segonet, Xavi Albert.
4: Trabajando, está todo muy igualado. Hay que mantener la cabeza serena cuando las cosas no salen como queremos. Yo creo que hay que controlar mejor las situaciones de balance de Barça, que nos ha castigado alguna situación de más que nos hubiera gustado controlar, y más con opción de bonus, y tratar de generar mejores espacios para poder producir más tiros de fuera.
5: Gracias, suerte.
1: 39-40, está guanyant València Bàsquet per un davant el Barça. Deia, me han corregit des de seguretat, porta des de les 7:45 del matí. Preparate en el pàrquing, no li deixaven entrar. Charlie Egea, què tal, com estem?
6: Què tal?
1: Tenies ganes, eh?
6: Bueno, tenies ganes de veros.
1: 12 hores ahí agafats.
6: Tenia ganes de veros, sobretot.
1: Sí, sí.
6: De veros,
1: sí.
6: A vosotros.
1: I jo me ho crec.
6: Que sí, home, que sí, que jo tinc una tara, jo tinc una tara con eso, me caís bien. Me caís
1: sí,
6: bien.
1: Sí, efectivament, això és un problema. Tinc una tara grande,
6: ¿qué
1: sí. tal el paró, eh?
6: Bien, bien, yo he estado aquí con vosotros, con España.
1: Sí, notas sabor.
6: Bien, no. A mí es que el fútbol me gusta, entonces, Paco, como me gusta el fútbol, pues oye, si veo España, veo España.
1: Te agrada en cara, sí, en sí, cara no. te agrada.
6: Pese a todo, sí, pese a todo, me gusta el fútbol. Y cuando hay menos pasión, me gusta más. Porque no me enfado. Si yo veo a España, no, pues me enfadas,
1: veo
6: a España.
1: Sí,
6: pero luego ves a Francia, ves a Inglaterra, no, a mí me gusta el fútbol. Pero tenía ganas del morbo este de la vuelta con un nuevo panorama del Valencia. Con una ilusión para mí un poco exagerada y enloquecida.
1: Sí.
6: Yo creo que la gente está demasiado confiando en que todo va a ir de maravilla, que vamos a jugar a Europa.
1: ¿No te refieres del fútbol tequila?
6: Yo es que no me fío del fútbol en general, ya no del fútbol tequila. Yo creo que tiene que cambiar el equipo, obviamente, con el cambio de entrenador, porque para mí uno de los graves, tú lo sabes, Paco, de los graves errores de este equipo era el entrenador desde hacía tiempo. Pero creo que no va a ser tan fácil como mucha gente está viéndolo. El equipo es el mismo. Hoy apuesta por la veteranía completamente, se ha olvidado de niños y de
1: bueno, la veteranía y Dani Raba.
6: Sí,
1: de Apunt Radio, ahir el partit de la una, que va posar en xarxes socials Nacho Sánchez, Germán Muñoz, que Dani Raba estava agradant moltíssim al Vasco Aguirre en els seus primers dies i que apuntava a titular, i pumba, 24 hores després, Dani Raba titular, informació que va avançar el partit de la una en Apunt Radio.
6: Sí, és verdad. I és un jugador veterano, un jugador de 30
2: años.
6: Claro, es
2: un, Raba, 30
6: años. Es un jugador veterano. Yo creo que ha querido sacar o recuperar a la plantilla y luego apostar por los jóvenes. Imagino, no sé el dibujo cuál va a ser, la verdad, estoy un poco perdido. Luis ha hecho uno que puede ser.
2: Yo creo que es 4-3-2-1.
6: Es que no lo sé, Luis, yo quiero verlo.
2: El dibujo que trae el club es 4-5-1, colocando a Ugrinich por la derecha.
6: ¿Y a Javi Guerra por la izquierda?
2: A Javi Guerra.
6: Arraba por la izquierda.
2: Arraba por la izquierda, sí. A Guerra entre en el tribot, ¿no? Que sería un cuatribot ahí.
6: Sí, yo no sé. En fin. Quiero verlo. No. Yo no voy a acertar nunca esta alineación.
2: Trau a Nou Defenent y a Hugo Duro.
6: Claro. Yo no voy a acertar nunca esta alineación. Por tanto, quiero ver lo que ha trabajado el entrenador, que ha tenido tiempo para hacer cosas. Expectante, Paco, muy expectante con el nuevo Valencia.
1: También expectant, un hombre polifacètic, anem a dir. Com és el cas de Fernando Mescolomer. Hola, Fernando, què tal?
7: Què tal? Buenas tardes.
1: Que ha vingut ahí ben posat i tal i qual. Té ràdio, té tele, té internet, té ADSL, té cable, té fibra, té satèl·lit. Entra per tot arreu.
2: Fernando, a ver, és que és normal que vaig a la
1: normal,
2: tele.
1: Normal,
2: has vist l'audiència del 9 d'octubre?
1: Efectivament.
2: Impressionant, eh?
6: I si ja està Fernando, se dobla. Se dobla.
1: Efectivament. Claro. L'audiència del 9 d'octubre va el bar empetar.
2: Espectacular.
1: En la tele i en la ràdio.
6: És el nuestro Jaume primer.
1: Es el conquerido, Fernando el conquerido.
8: Bueno, después del cachondeo, ¿qué me quieres preguntar?
1: No, te volía preguntar por la alineación del Valencia, la primera alineación de la era Aguirre.
8: Sí. Yo creo que todavía es más importante saber cómo los va a colocar.
6: Claro, ¿no? Y que yo no tengo idea.
8: Hombre, este partido, la verdad es que era muy interesante y con ganas de verlo, porque poquito a poco tenemos que ir viendo lo que quiere que su equipo plasme sobre el terreno del juego. Pues parecido a lo de Corberán o diferente, y en ver en qué cositas podía ser diferente, o salida de balón, o no sé, presión más o menos alta, o jugar menos práctico, no sé. Creo que no hay demasiada variedad, pero sí que puedes hacer las cosas de manera diferente. Pero claro, la alineación me ha sorprendido bastante, porque no tengamos extremos, es que no hay jugadores de banda.
6: Ninguno.
5: Sí, sí, correcto.
8: Entonces,
5: correcto.
8: Salvo los laterales, no hay jugadores de banda arriba y quiero ver cómo los coloca. Quiero ver dónde se ubica el equipo ante un equipo que juega bien al fútbol. Uh-huh. O sea, quizá eso también él lo ha valorado, que juega en Santander. Él necesita ser muy práctico y amarrar mucho en estos primeros partidos, porque tiene que sacar el equipo adelante. No es referencia a un solo partido, pero sí a lo largo de los primeros 4 o 5 ya iremos viendo, como decía antes, lo que quiere que su equipo plasme sobre el terreno de juego. Pero hoy sí, sorprendido además. Sobre todo por la presencia de Dani Raba. Primero jugar sin jugadores de banda y por la presencia de Dani Raba es lo que más nos llama la atención.
5: Ahora enseguida le pregunté al nuestro Juanjo Rodri, un altre home polifacético.
6: El más polifacético.
5: Pero ya está en marcha el tercer cuart per a València Bàsquet en el Palau Blaugrana, Salva.
7: Sí, en el 41-41 y ahora en acció de falta per al Barça. Es desesperaba Justin Robinson. Però estem ja en este tercer quart de marxa, Nacho, en el que la inèrcia sembla que és un poquet la mateixa. 41-41, primer minut ja de xoc complit, tirs lliures per a Justin Robinson.
9: Sí, en la arrencada de tercer quart consentint també aquestes cosetes que remarcava Xavi Albert, no? La xerrada a la mitja part, que hi havia que controlar. Balanç defensiu, les situacions aquestes facilites un poc que hem consentit també en el rebot, bueno, situacions massa clares per al Barça, i ara arrenca també aquesta acció de Justin Robinson, que més mal que no acabava en cistella, però sí que engatilla dos tirs lliures.
7: 43-41, 9 minuts per acabar el tercer quart, ataca València Bàsquet. Gol!
5: Gol, un altre, de Isco, en este cas, per a posar novament terra de per mig per al Betis. Betis 4-1-2, doblet de Isco, en esta segona part en la qual, recordem, estem ja en el 22 de la represa. Isco, tu, qui ho anava a dir? En Vic 2026, Isco Alarcón fent gols encara i liderant quan, per exemple, s'ha quedat en terra Rubén García demanant una possible falta en l'acció prèvia, i anem a veure si el VAR no la revisa. Però bueno, Isco en acció, bona passada filtrada ahir i la pelota que li ha caigut en segona instància per a posar el 4-2 favorable al Betis. Faltava per presentar el nostre autor. Anava a dir, escriptor, mestre,
6: poeta,
5: totem,
6: poeta
5: todo, absolutament. Todo, hola, Juanjo Rodri, com estàs?
10: Hola, bona nit. Aprenent.
5: Aprenent? Aprenent estic jo. Tu ja has terminat, tu ja te ho saps tot. Per cert, podem recordar el tema del llibre per al dia d'Eneu? El dia d'Eneu?
10: Sí,
5: Palau de la Colomina.
10: Deneu,
5: a les Deneu.
10: I Deneu personatges.
5: No, Deneu personatges.
10: Jo he copiat a Joaquín Sabina, Deneu dies i
5: 500 nits, efectivament.
10: Exactament.
5: Bueno, però el llibre, una cosa, el llibre està acabat, no?
10: Sí.
5: Ja està acabat. Vale.
6: Solo faltaria.
5: Confirmem que el llibre està acabat, perfecte. Sí. Tens ganes que arribi aquest dia allà per a presentar el teu fillet?
10: Sí, perquè hi ha una situació algo tensa. Jo pensava que lo del llibre anava ser algo més senzill i té moltes complicacions.
5: La dura vida de l'escriptor, amic. Ja pensaves que el futbol era difícil, però...
10: Moltes aristes, moltes coses que coordinar, i la veritat és que bueno...
5: Pues jo te dic una cosa, Juanjo, tranquil, perquè si Dani Raba ha tornat a ser titular en el València, eixa presentació pot anar fenomenal. Sí.
6: Podries ganar el Nobel.
10: De dones les mateixes possibilitats que...
5: Recorda, Raba tenia zero possibilitats fa un mes, i ara és titular. No, de conya. Què te pareix? Ara que torna al futbol, este 11 del València Club de Futbol, i la presència de Dani Raba avançada per a Punt Ràdio el partit de la una.
10: Jo telegràficament diria que l'alineació del València, a tu que t'agrada la brevetat...
5: Però a mi no, al director del programa, jo no me presenté.
10: Jo el missatge subliminal que trac de l'alineació d'avui és llibertat total per a Javi Guerra.
5: Bona notícia, no?
10: Sí,
5: és, a priori.
10: Liberar-lo d'accions de marcatge o de recuperació i dedicar-lo sols a ser un segona punta, i a partir d'ahir la distribució s'ha dit així. Jo crec que Dani Raba anirà per la part esquerra, i a partir d'ahir dos línies de quatre, Hugo Duro, i la col·laboració sense responsabilitat marcatòries, per dir-ho d'alguna forma, de Javi Guerra.
5: Ara de seguida, bueno, Luis, el tema de Raba no t'he escoltat la teva opinió.
2: Sorprenent.
5: És que és un any sense ser titular, sí. Des de precisament del partit davant Osasuna.
2: Sí, i ell no sé on vull anar. Estes són les oportunitats que apleguen als que tenen esta idea, no? I que volen continuar i que ja caurà l'entrenador.
5: I ha caigut.
2: I tens la fortuna o el ben fer, no? Perquè com no sabem com entrenar, no ho sabem, però que a la primera te posen de titular. Bueno, pues, en fi, que ho faça fenomenal i que faça tres gols.
6: O quatre.
2: A més, hi ha un factor emocional. Ell és nascut en Santander, ell és cantabre, sí, de la pedra del Racing. Sí. Vull dir,
5: s'ha parlat d'un possible retorn al Racing més d'una vegada, sí. En el mercat d'este passat estiu, però bueno. Sí. Rabac és el nom indiscutible en la prèvia del partit, per sorprenent. I aprofite ja de seguida per si el tema un contertuli més, molt especial per a la jornada d'avui. Però abans, com ha començat, no massa bé, este tercer quart per a València Bàsquet. Salva.
7: 45-41, guanya per 4 el Barça en acció ara per a Josh Nebo, per a que transforme Josh Nebo el 47-41, resten 7 minuts 24 segons i la reacció de València Bàsquet no arriba, espera el cantó, el triple, Nicola Mirotic no entra, el rebot espera a Nebo, Nacho no reacciona a València Bàsquet.
9: No, i va endarrerit en totes les situacions defensives, ara també la transició i torna a notar. Sí, Joel Parra s'escapava, el troba molt bé Justin Robinson i... pues aprofita d'eixa velocitat dels interiors, d'eixa equip mòbil també que té ara el Barça en pista perquè acabava de sentar a Balcerowski i pega el tironet. Jo he vist...
7: Ho té que parar el Xavi, 49-41.
9: Poca disposició per a pressionar defensivament, què vull dir? Poca responsabilitat tenen un contra un, poca incidència sobre les situacions de rebot, bueno, permitint una altra vegada coses que fa que el Barça estigui la diferència.
7: Quan eres blanet...
9: Eu pagues.
5: Sí, en el bàsquet i en la vida. Per cert, Iván Jaime, un ex del València que fa gol per a Las Palmas, retalla diferències en la segona meitat, gol del conjunt insular, Mallorca 2, Las Palmas 1. I el que deia, està per així clar Alcover, que jo m'imagine que...
2: Bona nit, vesprada. Serà clara Castelló.
5: No.
11: Este matí van dir Clara Castelló.
5: Van dir Clara Castelló, efectivament.
11: I Clara, ja m'agradaria a mi.
5: M'agradaria que presentares al nostre convidat, el nostre tertulià estrella del partit d'avui.
11: Bueno, pues avui estrenem en la nostra nova secció que fem en Novo Centro. Busquem ixa porra, ixa pronòstic per al pròxim partit del València i ell ha sigut el guanyador d'eixe sorteig perquè ningú va acertar la porra. Tots sempre solen ser prou optimistes i donar-li molts gols al València. Després la realitat pues, és una altra. Així que, pues, avui tenim ací a Andrés, que pues, va ser un home de nosaltres, i a veure què tal se li dona.
5: Andrés Alcover, bona vesprada, bona nit.
12: Buenas.
5: No tens res a veure en Clara Alcover, no? No ets família. No, però no ets família.
12: No,
5: confirmem.
12: El tongo
6: des del principi. Lo estáis negando, però hay un tongo el primer dia ja.
5: A veure, jo dic una cosa, no vos paregau en res, eh?
6: No. Bueno. Juanjo, a ti y a mí, con las canas que tenemos, que no son pintadas.
5: Pero estaba pensant, Andrés, molt important, tu, evidentment, no vas dir València 2, Real Societat 3, no? Vas dir un altre resultat.
12: Evidentment no.
5: Però bueno, ja has vist, has vingut per ací, has entrat per la porta, t'han deixat passar, ja saps que a esta gent li demanen tot lo que porten en les butxaques, no? Per si de cas, però bueno, benvingut al punt a punt, eh? No sé si ets oient habitual, és la primera vegada que vens a la ràdio.
12: És la primera vegada que vinc i sí, sol sentir la ràdio els caps de setmana.
5: Perfecte.
12: Moltes gràcies.
5: Què esperes del partit d'avui?
11: Us coneixia tots de veu, sí? M'ha contat. Sí, clar.
5: I què te pareixem?
6: Físicamente ganamos.
5: Què te pareguem ara?
6: Físicamente ganamos.
5: Físicament guanyem o perguem?
13: A nadie le corresponde el físico con la voz. Jamás.
5: Què esperaves? No, què esperaves? Què esperaves dels contertulis per la veu i per el que has vist ara? Bueno, que no m'imagine, no m'has impressionat.
12: Ja vos coneixia de vista també, o sea que no m'ha sorprès res. Però bé, pues a disfrutar el partit i a veure si canvia la dinàmica del València.
5: Però el tipín de Charlie i de Juanjo, per exemple...
6: Al natural ganamos, Juanjo, jo. Al natural ganamos. Bastante, no?
5: Al natural i en escabeche encara més.
6: I el color.
14: Millor que no diga la opinió que té.
5: Bueno, estem de rises, ¿vale? Pero
6: hasta bastante un poco, ¿eh?
5: No, claro. Pero no sé si tú como patidor, me imagino, aficionado valencianista patidor, estás en una temporada durilla, ¿eh?
12: Ha començat de forma difícil, però pues, esperem que després este paró, que la veritat s'ha fet llarg, el València puga pegar-li la volta de so i puga començar a guanyar partits.
5: Bueno, tu ja saps que en el moment en què ja t'he presentat, tu ara ja pots interrompre i tallar a qui vulguis. Sobretot a Charly Egea. Sí, si està parlant Charly Egea, perquè ell fa el mateix a la resta.
6: Mala policia, sí. Vale, vale. Jo no escucho a nadie. Jo vengo aquí.
11: Anem a aprofitar també per a recordar que tenim un telèfon en el que ens poden escriure i enviar les seues opinions, com per exemple que li pareix la titularitat de Raba, no? En el València, és el 611-38-73-17. Repetim, 611-38-73-17, i ahir ens poden enviar els seus missatges d'àudio, de text, el que vulguin, una foto, i també les nostres xarxes socials a través de Twitter i Instagram, tant en el muro, no? En el feed, sí, com es diu, com en el missatge moderns privat. I ho llegirem així i ho comentarem.
5: Efectivament, i ara d'ací una estoneta escoltarem d'ací a 20 minuts aproximadament com han estat les porres d'esta setmana, la porra Nuevo Centro, a veure si la setmana
11: molt
5: que ve...
11: Molt optimistes també.
5: Som molt optimistes en la visita a Santander, pues esperem que a les 11 de la nit continuï l'optimisme, evidentment. Anem a veure, perquè València Bàsquet tracta de reaccionar, això sí, va encara per baix en el marcador en el Palau. Salva!
7: 49-44 en una reacció ara en el triple de València Bàsquet, però a 6 minuts 15 segons i revisant-se una situació, Nacho, que deixa algo de dubte, però que seria a priori a favor del Barça.
9: Sí, estan revisant una falta de Omar Imur com a possible falta disruptiva en la nova nomenclatura que sí posa les faltes antiesportives, però que per a mi és una falteta, eh? El mateix Omar Imur se sorprenia, sí que és cert que acompanya, però ho exagera el jugador del Barça, Justin Robinson, i València Bàsquet, que s'enganxava un poquet més al partit gràcies a aquest triple de Brooks, no? Des de la llarga distància, en un baló llarg del rebot ofensiu, l'engatillava i, sí, se queda com a falta normal i li otorgaran tirs lliures al Barça, però València Bàsquet tractant d'agafar-se, no, no, falta disruptiva, però tant dos tirs lliures per a per al sí Barça, de una falteta, eh? Per a mi se la inventa Justin Robinson, sí, moltes vegades els jugadors generen sí coses des de la seua intel·ligència, en este cas el jugador del Barça s'aprofita.
7: Més flopping que altra cosa, nota el primer Justin Robinson. 50-44.
9: No acaba d'arrencar el València Bàsquet en no el tercer quart, no, no, acabat no així el segon
7: anota
9: període.
7: El segon Robinson també.
9: Ara altra vegada, un poquet acompanyant a lo que marca el Barça, deixant i permitint, ho ha dit Xavi Albert, que volia frenar les transicions del Barça, li està permitint que, ja que no tan sols que córrega, sinó que trobi aquestes situacions primer de generar en la transició, i a partir d'ahir València Bàsquet va darrere de, mira, una altra vegada, de la defensa, de l'atac del Barça.
7: Nebo, 2-1, la falta de Sinkowski.
9: Quin colador,
7: 53-44 i tir lliure per al Barça.
5: Nebo, Nacho, en el rebot ofensiu avui està fent una desfeta d'aquella manera, eh?
9: Està fent desfeta, però fixa que en la caiguda de Nebo el que no pot estar és guanyant tot el que és el cercle, el semicercle eixe de protecció,
5: sí,
9: que hi ha.
5: Sí, sí, sí, sí.
9: El guanya el jugador interior del Barça, el que està caiguent. Ahí té que aparèixer algú, més mal que s'acaba deixant el tir lliure, però s'estableix la diferència en el més nou per a d'ells.
7: I el balón espera València Bàsquet, creua la separadora ja, Omar Imur, combinant en Dylan Setkowski, defensat per el...
5: Equip està out. Tyrese
7: Martin, i recupera el Barça. Sí. Recupera el Barça Tyrese Martin, corredor central, tras soles per anotar la safata, 55-44. La diferència ja és molt gran, Nacho, 5 minuts 47 segons, ataca València Bàsquet, novament en Omar Imur, vol trobar l'espai, torna a furtar el Barça, a punt d'arribar a eixa pilota, Justin Robinson, que diu que li ha pegat en el genoll i li xiulen el peu al Barça.
5: S'ha de parar, línia, Nacho, eh?
9: S'ha de parar, i en la primera línia d'elaboració del teu atac no se poden cometre estes errades, eh? Una en passada, esta que intentava Omar Imur, però l'anterior és que Osekowski, arribant a l'atac, li tira el baló al defensor, és a dir, va cap al defensor, no sé si és que pensava traure la falta o què, però s'equivoca i el jugador del València Bàsquet torna a buscar l'elaboració per a tallar la diferència.
7: 13 segons de possessió, pilota per Omar Imur, a punt de perdre-la, entrega novament cap a Álvaro Cárdenas en l'ajuda, i en el bloqueig apareix Jacil Rivero per al pick and roll, però aquesta pilota se'n va i l'últim en tocar és Josh Nebo, menys mal, serà baló per al València Bàsquet des de la línia de fons.
5: Aprofiti, te demane, minut i resultat en el Palau.
7: 5 minuts 28 segons, està perdent València Bàsquet en el Palau Blaugrana, 55-44.
5: 8 de l'espai de 13 minuts, estem de temps de prèvia del Racing València, recordant aquesta alineació relativament sorprenent, no? Del Vasco Aguirre en la titularitat de Dani Raba, la tornada de jugadors com és el cas de Justin Dejas, de Diacavilla recuperat també de la seva lesió, Mafeo titular i no Arnau. Que també és que són molts missatges, Juanjo Rodríguez, que per cert no t'he preguntat per l'entrevista que te feren aire en la ràdio, no sé si va estar bé o malament. Va estar bé?
14: Tu me la feres, tu sabràs.
5: Vale, vale, vale, vale. Que no sabia, no? Igual...
1: que no me'n recordava, porta no, moltes hores així.
10: Contentíssim, el suport de punt a punt dels professionals que al final sou companys meus, agraït de cor.
1: Bueno, pues tu ja saps que així estem per a, sobretot, este tipus d'iniciatives, i a banda, el llibre està molt bé, jo m'he llegit. Me falta un protagonista, que és el que va afegir a última hora. El capítol de Camarasa no el tinc, però bueno, ja, és una excusa bueno, per a comprar el llibre i fer gasto. Sí, això està correcte. De la resta de canvis, és el que hem parlat. Anem a veure la disposició damunt del camp, però, eixa línia de 5 que posa en el dibuix, que jo no me la crec.
10: Jo tampoc, jo crec que és 4-4-1-1. Jo crec que el missatge és lo de que li dona llibertat total a Guerra. Jo pensava que havien coincidit en el Leganés Aguirre i Raba, que era una decisió.
1: Crec que no.
10: No, jo t'assegure que no han coincidit, van ser altres èpoques. Jo estic segur que l'entrenador actual del València haurà rebut ordres de en quant a la trajectòria de Raba en el València. Jo crec que sona a aposta molt personal del propi entrenador.
1: És que Raba va eixir en una imatge, Charlie, molt crianera, sí, en Hugo Duro en la banqueta, i avui els dos són titular. Hugo Duro i Dani Raba en la banqueta en un moment, en un partit en el qual el València estava caiguent. Mira, crec que vas a preguntar a Andrés també, tu te recordes d'aquesta imatge, no, Andrés?
12: Sí, estaven els dos.
1: Pues els dos titulars avui. Sí. Estaven Riguente aquest dia, estava Corberán davant d'ells, Corran ja no està, i vull titular els dos. Clar, el missatge és d'aquella manera, no?
12: Ha sigut un poc canviant.
1: Un poc canviant.
6: No, jo crec que igual, yo lo intento, quiero recuperar jugadores, obviamente, hay jugadores que estaban desaparecidos. A mí, dentro del 11, me llama la atención lo de Diakabi, muchísimo. Yo, Diakabi...
1: Pero van de Tárrega, ¿eh?
6: Sí, pues, primero por parte de Tárrega, y segundo, que es un chico que viene de 7 lesiones seguidas. No sé, el partido, yo estoy con Fernando, el Racing recibe goles, pero el Racing juega bien a fútbol y arriba tiene pegada, porque le hacen goles, pero también hace. A mí Diakabi no es un futbolista que me dé una confianza descomunal, pero bueno, tiene que haberlo visto muy bien para no sacar a Tárrega.
8: Ya, y además pero, César, Tárrega viene de lesión.
6: Sí, los dos.
8: O sea que, a mí más que la elección de Diakabi, yo creo que sobre todo es el yo creo que ha montado una estructura como muy, muy, muy, muy defensiva, ¿no? Sí. O sea, porque si tú dices 4-4-1-1, Juanjo...
1: Guido Pepelu en mí,
8: ¿eh? El de la derecha es Ugrín y el de la izquierda es Raba. Sí, son los dos del centro.
10: Sí, sí.
8: Son los dos del centro.
6: Son interiores.
8: Claro, los dos son medios centros, entonces, uno por delante, otro por detrás, pero por dentro. Entonces no sé cómo los va a colocar.
1: Jugadores entre cometes de ataque... Si consideres allà...
9: Si consideres Hugo Duro davanter...
1: Sí. Hugo Duro, Javi Guerra i Raba. Ja estaria. És que la resta són, pues això, migcampistes. I és de veres que està més fortificat darrere, Fernando.
8: Claro, és que no juega ni con... Bueno, Danjuma parece que ha estado también mucho tiempo parado, pero está en la lista. Tampoco juega con Sato, que volvió de Japón.
6: Y Otorbi.
8: Él no juega a Otorbi. O sea, a mí me ha sorprendido.
9: Y Elliot, ¿no?
6: Y Elliot.
8: Sí, pero Elliot no estaba jugando. Pero Otorbi sí. Los últimos
1: partidos. Mira, de Elliot va a hablar.
8: Y Danjuma también.
9: Pero a mí la sorpresa más gran es que no continúe Mayol.
10: Exactamente.
9: Pero a mí es la sorpresa.
10: Lo que andaba
8: no, a mí lo que más me ha sorprendido es que no continuara Otorbi.
6: A mí también, más que
8: porque Mayol, con un nuevo entrenador, y tienes a Pepelu.
1: Nuevo entrenador, veteranísimo, confiantes veterans. Que la primera vegada que pasa.
8: Que Mayol no, pero Otorbi es que no tenías otras alternativas. Rioja lesionado, Danjuma.
6: Yo hubiera dicho Otorbi 10 más.
8: Medio parado en este periodo de...
10: Mayol viene de hacer dos muy buenos partidos. Sí,
1: efectivamente. Marca el tercer Adri Fuentes, espera el Mallorca, que está guanyant 3-1 a las Palmas ara mateix. Estem a 4 minuts d'arribar al minut 90 i en primera divisió 4-2 està guanyant el Betis a Osasuna, també 6 minuts per arribar al final del partit. I clar, Alcover, enmig de tot els tigres així parlant i posant la cullera...
11: No té
1: ninguna
11: por de cap dels tigres.
1: No te deixen parlar, Clara, si no te deixen parlar.
11: No, passa res. Volia dir-vos que estan les xarxes també un poc comentant, no?, el que és el 11 del València, i per exemple hi ha comentaris que diuen: no m'agrada el 11, és tremendament injust amb Mayol i amb Otorbi, és una alineació de terrorista total. Si la posa Corberán, s'encenen les xarxes. Després altre diu: la va resucitado, la primera línia s'ho espera tirar-se per la finestra, li ha faltat posar a Tàrrega per Guerra, o bé difícils els extrems. i de moment no confia en els xics del filial. Això no, és algun dels missatges destacats.
1: Jo crec que era molt més esperable.
2: En la primera roda de premsa ja va dir que no sabia ni com se no, que, ni quin nom tenien.
1: Els xicos del filial, sí. Però...
2: Han venido tres, no sé ni com se llaman.
6: Sí. I dijo,
11: llavors, si pronto li toca.
6: Y dijo, tenemos un central que, joder, un central que es medio centro.
1: Sí, Pepelu. No se'n recordava.
6: I això el quiero cambiar. Decir,
1: però que és normal. Ja va deixar a les clares els canvis, efectivament. Un segonet, perquè la cosa se complica en el Palau, Salva.
7: Se complica i tant, eh? 60-48. És un més 12 per al Barça. 2 minuts 51 segons per arribar a la fi del tercer quart. En els tirs lliures per a Jaciel Rivero. Anota el primer. 60-49, però Nacho, problemes, eh?
9: Problemes. Penalitzen en el rebot, castiguen en les transicions, i són situacions, moltes d'elles de manera fàcil, i al València Bàsquet costant-li aprofitar les avantatges en atac, necessita que algú encapçale, ara acció també facilíssima després d'aquest rebot ofensiu, que no entra, per tant, tu no sumes i ells tu es concedeixes des de la facilitat en transicions i en el rebot que te percutisquen i te vagin castigant.
7: Erra el triple, ara el Barça, a la contra és Omar Imur, trobant en el cantó Nicola Mirotic de 3, el triple tampoc entra i el rebot espera el Barça per a Darío Brizuela, que no té pressa ja el Barça, Nacho.
9: No, i quasi te porten més a embotxir tu i ells més gestió i més control, no?
7: És que estàs obligat,
9: en el més 11 estàs obligat, però Salva, si no acabes de trobar la finura en la parcel·la ofensiva, tindràs que elaborar dos o tres accions per agafar un poquet de confiança. Moltes d'aquestes últimes, per a mi, en certa precipitació per part de València Bàsquet, i el Barça ficant i sa calma i sa control ara en aquests minuts finals de tercer quart.
7: És que el parcial del tercer quart és 21-9.
9: I si no trobes un peliu d'això, de la paciència que cal, ara en TJ Shorts, a veure també si se torna a trobar una certa frescura i la seva capacitat de generar des del bloqueig directe, pues a veure si València Bàsquet té capacitat de retallar, però veig el Barça en la línia de la comoditat, també d'imposar el seu físic en la parcel·la defensiva, i això està costant-li molt a València Bàsquet.
7: Mira, la nota el tir lliure en Camoa i la fica ja en marxa València Bàsquet. Arranca la moto, TJ Shorts, creuant la separadora, perseguit per Gibson, arranca TJ Shorts per a traure falta. La falta, però no entra la pilota, però tant seran dos tirs lliures per a TJ Shorts.
1: Minut i resultat, Salva?
7: 2 minuts, 9 segons per acabar el tercer quart. Barça 62, València Bàsquet 49.
1: Anem a aprofitar mentre estem en la recta final d'este tercer quart. Clara Alcover, pendents de les xarxes socials, pendents del nostre mòbil per a qualsevol oient que vulgui enviar-nos missatges. I a recordar per què Andrés avui està així comentant amb els tòtems de la comunicació en valencià, com són Fernando Gómez Colomer, Charlie Egea, Juanjo Rodri, Luis Urrutia, jo no m'incluís, jo estic a part, però com se pot, com se pot comentar en este programa?
11: De la mà de Nuevo Centro, arriba esta porra del punt a punt, ens que endivirà el resultat del partit del València i pots tindre l'oportunitat de vindre així als estudis de A Punt i comentar el partit amb tot l'equip de comentaristes del punt a punt, així que anem a per esta segona entrega. A veure si algú acerta el pronòstic d'este Racing València.
1: És el d'avui, no? Racing València. Ha anat Clara a fer la seva enquesta i això és el que han dit els oients.
15: Punt a punt se'n va fins al centre comercial de Nuevo Centro. Busquem el pròxim comentarista per a comentar un partit del València amb el nostre equip. Vols ser tu? Només has d'encertar el pronòstic del pròxim partit del València. T'atreveixes?
16: Pues jo crec que va guanyar el València per 1-2.
17: Pues te voy a decir un 0-0. No los tengo mucho conmigo que gane el Valencia.
16: 0-2.
17: 1-3.
18: Yo creo que van a quedar en empat. 2-2. Ni para tú ni para mí.
19: 0-1 gana el Valencia.
20: 2-0. 2-1 para el Valencia.
21: 1-0. Porque este año va un poquito regulín.
22: Yo creo que van a quedar 2-3 ganando el Valencia y a ver si quedan así.
23: ¿Cuánto? 0-2. Que gane el Valencia. Somos del Valencia. Amunt Valencia.
1: Pues ahí el tenim, ¿eh? Les traveses de cara a esta semana. Esperen que algun d'estos oients que han parlat al micro de Clara Alcover en Nuevo Centro tingui la possibilitat d'estar així d'ací a uns dies. Aprofita, Andrés, i te pregunte per la temporada. Ja em parla de lo dura que està siguent, però confies en el futbol tequila? Confies en el... que ja, ja el futbol mariachi, se li pot dir en moltes formes. Confies en Javier Aguirre com a revulsiu?
12: A veure, no era la meva primera preferència.
1: Quina era la teva primera preferència?
12: Jo, a mi m'agrada més Mendilibar.
1: Mendilibar?
12: Me plenava més. Però pues una vegada ja comença la temporada aixina i això, tenim que agarrar-se a...
1: A lo que faça falta,
12: a lo que
1: no?
12: faça falta, que estes set jornades no hagin... No siguen que mos compliquen la temporada i puguem tindre una temporada almenys tranquil·la.
1: Bueno, ya busquemos el tema de la temporada tranquila. Ya estén firmando la temporada tranquila, ¿eh? Y estén en octubre.
12: A lo que hemos han...
1: Sí, sí, no sé, es brutal eso.
10: Juanjo, mucho, yo ya sé una pregunta a la...
1: Ya está el polemista de Casanera posando en la polémica.
10: Ah, pero es que así, les preguntes tenemos que repartirles.
1: Eso me jala, si yo estoy fan de preguntar.
10: No, que faça pregunte uno siempre y contesten tres.
1: Mira, Will, les entreviste le fas tú. Es fácil.
10: No, yo la pregunta, ahora parlante seriosamente, la pregunta que faría es si penseu que esta alineació de avui del València ha sigut consensuada en Braulio. A veure, Aguirre arriba en una situació especial. Hi ha un paró, que li ve molt bé i ja temps per a treballar, però crec que en aquest espai de temps la persona que té que informar a l'entrenador, sobretot sobre les característiques dels jugadors, suposo que Javier Aguirre ha vist tots els vídeos del València i de més.
1: Sobretot els seus assistents, eh?
10: També. Però no, Fernando, Charlie, tots podem coincidir en que és un moment de molta participació del director esportiu, en este cas. La pregunta meua és si penseu que ha hagut aquesta comunicació, aquesta col·laboració, i que l'opinió de Braulio, en este cas, pues és coincident en la de l'entrenador a juzgar-lo per l'alineació que trau.
1: Fernando.
8: Yo creo que no. Haría mal el director deportivo metiéndose en las funciones y responsabilidades del entrenador, porque podría también echarle la culpa a él. Creo que hay suficientes medios y herramientas como para ver el Valencia 6, 7, 8 partidos y saber cómo son los jugadores. Y además creo que el director deportivo del Valencia hoy no hubiese puesto a Raba.
1: Yo creo que tampoco. Pues, ahí estimo
10: esa la es la cuestión. Hago la pregunta precisamente por eso.
0: Claro, Luis. Yo me puse en el job de Aguirre y yo no pregunto a ninguno. He
8: tenido claro.
0: Tres semanas, claro. Pero a pobre cómo están. Claro. He tenido tres semanas para preparar este partido. No pregunto a ninguno. Y si siguiera Braulio, estaría Boix porque me preguntara.
6: Yo creo que han hablado del equipo.
1: Esa ya no es la pregunta.
6: Han hablado del equipo, han hablado de los jugadores, de recuperar futbolistas, obviamente. Yo creo que lo de Raba es un poco llamativo, pero yo creo que no puede preguntarle porque encima su hijo juega en el equipo.
1: Efectivamente, y hasta tú tienes que claro, rápidamente hasta en Nete Chat, ¿no? Pero claro, arriba a Aguirre y Gallá titular.
6: Claro, me entiendes. ¿Qué han hablado del equipo? De los jugadores, por supuesto, que igual ha dicho, este chaval es menos malo de lo que parece. Porque bueno, no pone ninguno en la plantilla en este momento. Pues sí, igual ha dicho, mira, Winnie se estaba cogiendo, tal. Han hablado, pero yo creo que el 11 lo hace el entrenador. Mm-hmm. Porque es el entrenador que se va a jugar el puesto, además. Es que en estas cosas, por mucho que el director deportivo diga, si no ganan partidos, el que va a ir por ahí va a ser el entrenador.
1: Tú, Andrés, no te talles, tú entra a Canó, sobre todo cuando un polemista expert, como es el caso de Juanjo Rodri, pues a estas cuestiones damos la taula.
10: Polemista, ¿no?
1: Polemista. Hombre, ya, escriptor, de ahí pase a tertulia y polemista. Es que van de la mano.
6: Te veo un sálvame.
0: Te queden sin minutos para ser politólogo.
1: Y lo següent ya candidato a la presidencia del gobierno. Eso es lo que le falta.
12: A ver, yo creo que Braulio no le ha dicho res a Aguirre, pero sí que fea falta en el Valencia, pues...
1: Ordre, ¿no? Un poco
12: para,
1: de ordre.
12: Para ficar un poco de orden ahí en el despacho, digamos, en la dirección esportiva. Y después, no, este semana no está bendiguiente. Aguirre es un entrenador defensivo, pues...
8: No ha engañado a nadie. Es como las pachangas que claro. Siempre las ganan los defensas.
6: Sí, sí, pues sí.
8: Yo creo que él ha ido diciendo, este partido lo ganan los defensas.
1: Per cert, un segon, parlant de ordre, València-Bàsquet, que ha posat un poquet d'ordre en este tercer quart per a no ser desfeta total. Salva.
7: Acaba el tercer quart, retalla un poquet la distància. València-Bàsquet en el marcador. Barça 68, València-Bàsquet 60. Se maquilla Nacho un poquet el tercer quart perquè ja passem de ixe 29-9 al 29-20.
9: Sí, maquilla és un poquet per a agafar-te o per a pensar que si apretes en l'arrencada d'últim quart pots enganxar-te de veritat al partit, però has necessitat el que desestabilitza la defensa rival, que és TJ Shorts, que per a mi sols tornarà a la pista. Donava un poc d'aire Xavi Albert en rotació en aquests últims minuts. TJ Shorts al camp per a la primera que tenia el baló en les seues mans ja arrencar, generar atracció, trobar els contactes, faltes per anar al tir lliure, i això fa en 13 punts per a ell en l'apartat individual que València Bàsquet tinga la capacitat de retallar aquesta ventatge que tenia el Barça prou clara i agafar-se i se clava ahí en el més 8.
7: Pues en este temps entre quarts anem ja camí de l'últim quart en el Palau Blaugrana. 68 punts porta el Barça, 60, València Bàsquet.
1: Aprofite per a dir que ha acabat el partit de segona divisió, finalitza en un 3-1 favorable al Mallorca. Mallorca 3, Las Palmas 1. Recordem que falta un últim partit que comença d'ací a 31 minuts, evidentment per a tancar esta jornada. Demà n'hi ha més partits de segona, perquè s'ha decidit que se van a jugar 4 partits en el dia de la Hispanitat. Cádiz Sporting a les 9 i ja per a demà Valladolid Albacete, Burgos Granada, Oviedo Eibar i Tenerife Girona. També recta final, estem en 7 d'afegit, estem en el 95 ja, queden 2, està guanyant el Betis 4-2 a Osasuna. Quan el Betis està a punt de fer el quinta ara mateix, i de fet el clava ara mateix. Ahí està. El cinquè del Real Betis, que tanca el partit definitivament. Gol d'un canterà, per cert, un xiquet
6: del hijo del torero, del,
1: sí, del, de Morante. Del, de Morante.
11: Que Ahir va torechar, ¿no? El, Ahir, no, no, Ahir va torechar en Valencia. Tú vas a sanar, Juanjo, al palco. Es que de palco en palco.
7: Lo expliquen todos.
1: Claro, en lo que te los escritores que les conviden a todos expuestos.
7: Exactamente.
1: Lo que tenía. Es que no puede ser. Bueno,
6: gol Hemingway a la mano, Juanjo Rodríguez.
1: Gol de... Mare meva, acabé d'implosionar, Gol de... Ahí está. El fin de Morante, dedicatòria per al seu pare, Betis 5, Osasuna 2. I el que deia, teníem per ahí pendent el partit de la Nucía, que ja finalitza fa mitja hora aproximadament, la Nucía 1, Lorca 3, i en esta derrota la Nucía, que podia posar-se líder de segona federació, finalment cau a la tercera posició. El líder és el Lucan Murcia, que li ha guanyat al Deportivo Alcoyano. Clara.
11: Tenim alguns missatges també sobre Ugrinic. No puc dir exactament el que ens han escrit.
1: Si
11: sí,
1: és llenguatge inapropiat, no. Per favor, no és necessari.
11: Què li veuen els entrenadors a la mula Ugrini, que sempre el posen de titular i no té ni bé ni per al Burjassot? I després un altre es pregunta, quants diners o milions cregueu que li paguen a l'entrenador per posar a...
1: A Ugrinic.
11: Ugrinic en banda.
1: Però que té la gent en Ugrinic, el pobret no ha fet res. Bueno, igual el
6: pues
1: problema...
6: Pues por eso, por eso. Lo has dicho tú. No ha hecho nada, ya está.
1: Mala meua, mala meua. Pero bueno.
6: Has estado rápido.
1: Comença el tercer, el últim quart, perdó, en palabra, es que me estoy liando, no pot ser. Últim
7: I
1: quart.
7: I comença en un TJ Shorts espectacular, Nacho, tirant del carro, 70-64, toc, toc, estem ahí.
9: Estem ahí i balons per a d'ell, Da 7 punts. Arranca l'últim quart, se tira l'equip a les esquenes, la resposta també de Justin Robinson, el base del Barça, per a tractar de mantindre's per davant en esta ventatge de més 8. Però tio, això és que va la seua, Acaba sí, de fer les dues primeres i en la tercera també, en la defensa del Barça ja estabilitzada, ja formada, tornava a arrencar, trau la falta ara.
7: Està fent el seu partit TJ Shorts, que és el màxim anotador de l'encontre en 17 punts ja. Un rebot i tres assistències. Són les estadístiques de TJ Shorts. En este moment de partit en el que n'hi ha falta i baló per a València Bàsquet, però 72-64. Nacho, vaig a avançar el moment de la pregunta. Estem vius?
9: Estem vius, però estem molt en les mans de TJ Shorts, que és el que té aquest tironet i aquesta espenta. La resta de l'equip no està agafant-se a lo que requerir, però tant tot... Ara en aquest moment ho veig tot més en les mans del Barça perquè és el que marca el ritme i el joc més elaborat i més de gestió.
7: Aigua en el triple de Taylor i falta ara sobre Josh Nebo.
9: Que la defensa del València Bàsquet, Salva, és protectora, no és agressiva. Saps el que te vull dir? És de contindre en volta d'anar un poc a forçar.
7: És d'aguantar en contra de...
9: És d'aguantar, quan la defensa del València Bàsquet moltes vegades és d'eixa pressió, no? d'ofegar un poc la pilota, de negar línies de passada. En aquest moment està protegint-se contínuament.
7: La fica en marxa el Barça ja, Joan Berfora, novament en les mans de Tyrese Martin, ja troba Kevin Panther, està puntejat ahí per Nate Rivers, Tyrese Martin de 3, el triple que vola i entra, el triple de Tyrese Martin, 75-64, no n'hi ha manera.
9: Triple a 45 graus des de passada des de l'altra part de la pista, Salva, és una passada massa fàcil, i ara veu la que acaba de fer Rivers.
7: Nate Rivers!
9: Que bitxo.
7: Quina esmaixada de Nate Rivers. 75-66. Sí,
1: però si no files més d'una acció bona d'atac, clar, darrere has de tancar un poquet. Per cert, acaba el partit en el Estadi La Cartuja. Victòria del Betis 5-2 davant Osasuna. El Betis que escala cap a la tercera posició. El Betis és tercer de la Lliga, per davant del Madrid. De 9 punts per al conjunt de Pellegrini, de l'ingeniero Pellegrini, que porta 4 victòries i un empat en les darreres 5 jornades. Ja ha vingut molt bé el paró a un Betis molt superior a Osasuna, que per cert se queda en 8 punts en la 15a posició. I anem a veure el futur a curt termini de Luis Ramis, que me veis que estan més o menys en la mateixa situació que en segona Rubén Alves en el Leganés. Dos entrenadors que estan ahí, que li falta només l'empeteta cap endavant per anar al carrer. Clara.
11: Sí, tenim un oient que ens ha compartit una curiositat que me pareix xula de dir-la, que diu que el debut d'Aguirre en la banqueta del València, el tècnic mexicà torna al Sardinero, que li du bons records perquè va ser precisament allí l'any 2006, o sigui, fa 20 anys, quan va debutar amb victòria com a entrenador de l'Atlètic de Madrid en Lliga amb un 0-1 davant el Racing, i ara 20 anys després, pues Aguirre torna al mateix escenari, ara al capdavant del València, i a veure si repeteix aquest inici.
1: I pel mig ha entrenat a un fum d'equips, a 4 equips més, i en cap d'ells ha aconseguit la victòria en el seu debut. L'única victòria d'Aguirre en el primer partit va ser precisament en l'Atlètic Club, en l'Atlètic de Madrid, 0-1 fa 20 anys. Juanjo Rodi, que no necessita demanar permís, demanava permís per a parlar.
10: Sóc educat.
1: No, ja ho sé, però que tot, no, ja sé, si no es fa falta.
10: No, ja ho sé. Si no, no, era una curiositat. Jo vaig anar als Bous, no sóc molt taurí, però a través del meu amic Vicente Sobrino.
1: Sí.
10: Entonces me va comentar que Morante de la Puebla, en el seu poble, en la Pobla, sí, ha fet un camp de futbol, impressionant. Diu que és una, ella ha estat allí, que és una meravella, i que tot ficar-ho a contribució del seu fill, per a que quan tinga un ratet, per si vol entrenar.
1: És que tinc una cosa, el fill que ja porta anys en la cantera de l'Iris.
6: Té una pinta...
10: Que és un autèntic estadi, un camp de futbol en unes condicions...
11: Vaig a buscar-lo.
1: En Esport Base, programa de dimarts de 7:30 a 8:30 que presenta un tio que no sé com se diu, que se diu Paco Polit, portem a Morante en el radar. Sí, no? cinc temporades, en 14 anys ja destacava moltíssim en el campionat d'Espanya d'infantils i de cadets, evidentment.
10: Ja.
1: I ja era un jugador diferencial. I el tio ha anat cremant etapes, ha jugat en el juvenil i tal, i directament del Betis B, pràcticament del Betis B no ha jugat.
10: Sí.
1: Ha votat al primer equip. I ahí està, pues bueno, avui tancant la golejada del Betis davant...
0: Per cert, Paco, deixa'm que faci una pregunta a l'aire, i és per què el operador televisiu que fa el partit ahir en el Barça-Getafe fa una hora de prèvia i avui en el Racing-València fa 15 minuts.
11: Són preguntes... Sentimos, no li fa falta la tele.
1: Són preguntes, Luis, que jo no sé si les fas per a tocar els nassos, sí, perquè ja saps la resposta.
0: Bàsicament sí. Per què este desequilibri quan el seguidor del València li paga a Dazón lo mateix?
6: Perquè juega Raba.
0: A final de mes.
6: Perquè juega Raba. Jo que... Estáis terrible, ¿no? Empezó una hora antes y el clásico dos o tres horas antes.
1: Sí, pero
11: el día de antes.
0: 15 minutos, Charlie.
6: No, ridículo. Es una hora. No, pero es que esta mañana estaba viendo yo el telediario, veo los deportes de varias cadenas. En una jugó el Madrid y el Barcelona. Y es que no jugó ni el Atlético de Madrid.
1: Sí, no, al menos va a jugar el Villarreal. El Villarreal que aparecía en el partido del Madrid.
6: Ya lo que es, que nosotros ya no jugamos nunca. El día 7 ya no hemos jugado. Bueno.
3: Pero, por ejemplo, con la Real Sociedad he hecho lo mismo.
6: ¿También? ¿15 minutos?
3: Sí, a las 4 de la tarde han conectado.
1: Mm-hmm. Tú, Andrés, en ese tipo de... Es sorprendente.
0: Mira, yo, pero el hecho que dices, Paco, yo he visto una crónica de un partido de fútbol del Madrid on en cap moment s'anomenava el rival.
1: El rival.
6: Eso es verdad.
1: Que sí.
0: Ni una volta, ¿eh? Vull dir,
6: ¿Y si puede a ningún jugador?
0: S'anomenava el nom de l'equip rival.
1: Efectivament. Jo és que volia preguntar, Andrés, si t'has acostumat a que en els telediaris nacionals el València no aparega en el resum pràcticament mai.
12: És la lliga que tenim ara, són els dos, i els demés, pues, la comparsa.
1: No, si jugues davant ells, bona notícia, perquè vas a aparèixer.
12: Sí. Són ells dos i els demés en la lliga de Tebas.
6: Yo de pequeño, voy a contar una anécdota de pequeño. Yo de pequeño todos los martes, Juanjo, me compraba el Ascolor. Me gustaba el Ascolor, es decir, me guardaba mi dinero y me lo compraba yo.
1: ¿El que furtabes?
6: Sí, obviamente.
1: El furtaba pollastre. No, y después tenía el dinero.
6: El dinero del bolso de mi madre, obviamente. Y Yo el día más feliz era cuando jugaba el Valencia contra el Real Madrid o el Atlético de Madrid, porque las fotos en color, claro, eran del y a mí me encantaba. Tengo esa sensación ahora, la misma sensación.
1: Sí.
6: Solo somos importantes cuando jugamos contra ellos. Y si nos golean, somos más importantes todavía. Claro, si le ganamos, le dan poquita, poquita cancha.
1: Si te dan a perguañar esos partidos, es que has portado, también oficial.
0: Ayer llegué un fet que va a ser la expulsión
1: de Villarreal, sí. Salibá y Vinicius.
0: En el partido del Villarreal.
6: Sí.
0: Y no, ni he sentit, ni he vist cap opinió al voltant de la reacció del jugador expulsat.
6: Magnífica.
0: Quan se'n va a menjar-se a l'àrbitre.
1: Sí.
0: Una
1: barbaritat.
0: Però això és intolerable.
1: Una barbaritat. Si Rüdiger no el para, li casca una.
6: El árbitro ha puesto en el acta que se fue cara a él, pero que no supe bien lo que le dijo. Pues ahora graban ellos, ¿no?
0: Claro.
6: Ahora pueden grabar y ver lo que le ha dicho,
1: sí,
6: ¿no?
1: Sí.
6: Que lo tenga aquí.
1: Esas imágenes están en la Caixa Fort de
6: Yaliga. No, claro, es que al final... Pero es que son capaces de defender.
1: Están en el mateix joc del que li va pegar un tir a Kennedy,
6: claro,
1: y en el mateix joc de la mermelada de Ricky Martin.
6: Son capaces
1: en la mateixa Caixa Fort
6: de defender algo que está en el reglamento. Es que no, bueno, amarilla decía hoy un amigo en esto.
1: Tira, tira, Andrés, talla-li, que si no se fa el
12: problema. No més passa això, es comença ja el...
1: La campanyeta.
12: De que en dos jornades n'hi havia clàssic, claro, i que no es podia perdre el clàssic.
1: No se pot perdre,
12: o sea, ja no era que si era roig o no, ja no es podia perdre el clàssic.
0: No, si esperes que li caiguen quatre partits.
1: Ah, claro. I més.
12: Però així no li caurà un com a molt.
4: Sí, primero porque es roja directa, segundo porque...
6: La roja es de 2-3.
4: Después, o sea, mínimo dos. Mínimo.
6: La roja es de 2-3.
4: Que caiga un partido...
1: Bueno, esta semana te faena el comité técnico de árbitres.
0: En Biscom, en el Mundial, un futbolista allí lleva a ver una roja.
1: ¡Sí!
0: La sanción.
1: ¿Tú te imaginas la cridada a Donald Trump cridando a la Lliga para que Vinicius pueda jugar?
6: Maravilloso.
4: Bien, es verdad que le coges de la camiseta.
1: Sí.
6: Y está.
4: Y no.
1: Pero es que le agarra
4: el gol se anula y no es roja. Pero claro, es que le coge del pelo.
1: Sí.
6: No, y que la norma la han puesto.
0: Y yo...
4: Que no se puede coger del pelo.
0: Donar el ovació de gala al jugador del Villarreal.
6: Sí.
1: Saliva, un home
0: digne,
1: un home honrat. Un home honrat, massa honrat. No pot ser.
4: Demasiado.
1: Sí, no pot ser. 20 minuts per arribar a les 9 de la nit, Clara.
5: Tenim un noi molt divertit que vos ha llançat com una pregunta també.
1: Aquesta
5: pregunta,
1: tio, però preguntons.
6: El 1, 2, 3.
1: Andrés, no tornis, t'has carregat el programa, no pot ser.
5: Esta, la meva pregunta és musical, ¿vale? És més tipus coach de la voz, perquè diu que hi ha 5 cançons preferides d'Aguirre, segons ells. M'imagino que són les més famoses, no?
1: Ranxeres, no?
5: Les ranxeres més famoses. Vosaltres en quina sèrie? Mos diu en El Rei, que és l'autèntic nom mexicà, en el Volver, perquè ens ha tornat un entrenador, en el México Lindo y Querido, que és per a ells un símbol nacional, Cielito Lindo o La Viquina.
6: La Viquina, vamos, la Viquina, que no hay ninguna discusión.
1: Está
6: La Viquina, no hay ninguna discusión.
1: A mí me agradaba mucho cuando estaba así Anil, la de Rata de dos patas, que esa era muy buena también.
6: La Viquina, Luis Miguel, no hay ninguna discusión, ninguna. Llamar a Javi Domènech, y que la cante.
1: Per a carregar-nos el programa, el que faltava ja Javi Domènech, un abraç al nostre...
0: I la Morocha no està ahí?
1: La Morocha, que no és mexicana, me pareix. Per cert, en el Palau Blaugrana, la cosa que millora. Prestacions per a València Bàsquet en este últim quart.
7: 4 minuts 50 per a que acabi el partit i millora poquet a poquet, perquè està València Bàsquet acostant-se al marcador, 79-74, acaba de perdre la sabata després d'un xafó de nevo que si te xafa el turmell te'l destrossa. Sort ha tingut Álvaro Cárdenas, que tan sols li ha llevat la sabatilla.
9: Però està agafant-se València Bàsquet al partit, en seriositat, ara també en rotació, trobant xispeta. I té valor per a retallar aquesta diferència. És Cárdenas qui busca el triple. No.
7: Aigua en el triple d'Álvaro Cárdenas i la pilota li cau a Tyrese Martin. Ataca el Barça, ja novament en Bowman. Combinant en Tyrese Martin, llança de 3 des de sa casa. El rebot espera Álvaro Cárdenas i demana falta Balcerowski de Rivero.
9: De Yaciel Rivero, Nyai, estan ballant massa junteix, no? Entre
7: Yaciel Rivero, Dalma, no? Sergio Dalma, no? Bailar pegados.
9: Bailar pegados, sí, però, clar, acaba pagant-ho Yaciel Rivero, perquè en un moment donat s'abraçava, s'agafava per baix i Balcerowski és tan gran, no?, que les manetes per baix se li veien a Rivero.
7: I han pillat la matrícula i el bar espera el Barça, no? En Balcerowski, emparellat en Yaciel, entregant el baló cap a Kevin Panther, el llançament de 3, el flopping per a demanar els 3 tirs lliures, però no cuela, i per tant, baló per a València Bàsquet, Omar i Mur. Ya en Josep Puerto, el capitán combinante en Jaciel, Rivero, el papi perfora per a Cárdenas. Un techat per Justin Robinson. Justin Robinson que defensa de molt prop Álvaro Cárdenas, que entrega cap a Cameron per a Omari Moore. Omari Moore que arranca i trau la cistella. Omari Moore, Omari de Déu.
9: Bèstia, perquè s'aguanta en l'aire. Es fixa que apareix Balcerowski, que és el gran del Barça. Li tapa bé, perquè Balcerowski és cert que no baixa els braços.
1: No, topeta, rebota cap enrere topeta, i tot topeta. I això fa la cistella.
7: Absorbeix el contacte de meravella a Omari Moore. 79-76, estem a 3. Furta, Mirotic.
1: Que... Oh, i en el peu. Sí.
7: Ah, per l'amor de Déu.
1: Nicola, t'han vist.
9: Jo crec que és
1: mítica frase.
9: Mà i peu. Crec que la talla un poquet la primera passada.
7: Anem a veure.
9: Ah, no, no,
7: no. No, no.
1: És un control magnífic.
7: Però toca.
9: És un control no, total.
7: Toca el peu.
1: És un control d'interior.
7: Bota primer la
1: interior,
7: pilota, no?
1: Interior orientat, eh?
7: No. Jo vull veure la RP.
10: Sí, bota primer la pilota, sí.
9: És un control total de Mirotic, que ho fa molt bé perquè després baixa el bracet.
1: Claro,
9: home, ahí. El gacheto brazo i sé que té, sembla que arriba quasi a l'alçada del peu i a dubte, no? De fet, Mirotic... sabedor que la tocava en el peuet, se'n va a l'àrbit a protestar-li, no? Com pots assenyalar això? Bueno, per a marcar un poquet territori, però la
7: inter... Sí, no sé, eh?
9: Sí, Salva.
1: Per a mi...
7: No, però que vota primer?
1: Nacho, Salva, Salva l'hem perdut, Salva. Eh? A Salva l'hem perdut. Ja.
7: No, no, sí, jo esta la lluitaria hasta el final. 79-76, vamos, no tinc cap dubte.
1: A veure si està presa...
7: De que toca primer la mà.
1: Pegan el peu, per a mi.
7: Que toca primer la mà.
1: No ens anem a posar d'acord. Pilota per al Barça, que és l'important.
9: Jo crec que hi ha un peuet ahí que, sí. Que és el
1: jo
9: que frena la primera inèrcia de la pilota. I ara Balcerowski fa el 2-2.
7: Arrollar a Omari Moore, traure la falta.
9: Que seria l'atac, però sí. Salva, què passa? Que Omari Moore està defensant, crec que dins del semicercle.
7: Sí, invadix. I per tant, 81-76 i tir lliure per a Balcerowski.
1: Tis per al Barça, aprofite, no. Demane el minut i resultat, Salva.
7: Pues estem en el 81-76 i en el tir lliure per al Barça en el bosque per a arrollar a Omari Moore, traure la falta.
9: Que seria l'atac, però sí. Salva, què passa? Que Omari Moore està defensant, crec que dins del semicercle.
7: Sí, invadix. I per tant, 81-76 i tir lliure per a Balcerowski.
1: Tis per al Barça, aprofite, demane el minut i resulta.

0: Viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
2: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
1: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
2: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
1: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
2: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
3: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: En Valencia sabemos que la excelencia se cocina a fuego lento. Nace Linaje Casa Paco Gómez, un nuevo espacio donde estas cosas pasan. Pescados salvajes y carnes con maduraciones premium. La nueva propuesta de Grupo Los Gómez te espera en Convento Santa Clara 13. Reserva en grupolosgómez.es. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
1: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
2: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
1: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
2: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
1: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
2: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
0: A Punt Ràdio. A Castelló. 103.7.
5: Punt a punt.
6: 13 minuts per arribar a les 9 de la nit, pendents de signar protagonistes en la tele, pendents també de la reacció de València Bàsquet en l'últim quart en el Palau. Salva!
7: Ha tingut 3 oportunitats València Bàsquet per a empatar el partit o per a acostar-se en el marcador. És un 82-79. Nacho, jo crec que estem molt vius.
8: Estàs viu, però...
7: Perquè el Barça està en la sensació de que no acaba de matar el partit.
8: El Barça s'ha vist que està atropellat en aquests últims atacs, però el València Bàsquet ha tingut 3 oportunitats. No parle dels 2 triples, que també, perquè el de TJ Shorts és frontal i alliberat, però la de la transició. Baix de l'anella, un 2 contra 1, i acaba Osekowski pujant-la a la mà esquerra i li fiquen un tap. La tenia per acabar Cameron Taylor. La té per a passar també Osekowski. No, se ofusca i li fan un tap espectacular, que és el que permetia a València Bàsquet agafar-se i ficar-se a tan sol un puntet. Ara falta per a que vagi Kevin Panther a sumar des de la línia de tir lliure.
7: Minut 40 per acabar el partit. El primer de Panther fora. 82-79.
8: Si falla este és bon símptoma. Si falla Panther des del tir lliure...
7: Ja ho crec.
8: Mira les caretes en la grada, agafant-se el cap, mirant-se un poquet els aficionats, perquè no ho veuen clar.
7: Panther tindrà una nova oportunitat per a... anotar el tir lliure, ara sí, 83-79, guanya per 4 el Barça. Valor per a TJ Shorts, ja està en atac el València Bàsquet.
6: Un segonet, arranca
7: la moto.
6: Arriba José Alberto, parla en els companys de Dazón.
9: De lo que puedan hacer, de hecho, bueno, ya hemos visto la alineación, hay varios cambios, varias novedades, creo que van a jugar con línea de 5, entonces, bueno, eso pues te hace que la preparación de partido sea diferente, pero a la vez creo que a nosotros particularmente creo que nos ha venido bien porque hemos centrado mucho más el trabajo en lo que tenemos que hacer nosotros como equipo, en conocer mejor los mecanismos, los automatismos, nuestro estilo, porque hay 11 jugadores nuevos y para nosotros es importante pues acoplar las piezas de la mejor manera posible.
6: Les paraules de José Alberto, del tècnic del Racing. De seguida m'imagino que n'hi haurà protagonista del València.
10: Acaba de dir que el València juga en defensa de 5.
11: Sí, con Pepelu de central. De central, sí.
6: Ahí está. I la tele la posa a Pepelu com a incrustat ahí entre centrals. Crec que va a fer doble funció. Pareix que va a ser un futbolista que en funció de com vaig el partit o de les accions puntuals va a jugar i posen a Raba com a segon davanter.
10: Difereixen en el dibuix que el València ha mostrat
6: en
10: les seues xarxes socials.
6: Evidentment. Bueno, doncs molts xiquets, per cert, en la convocatòria del València, en la banqueta, en este cas, i Javi Guerra ara en plano com un dels protagonistes. El que deia, a l'espera de protagonista del València, n'hi ha temps mort ara mateix en el Palau. Salva!
7: 83-81, temps mort en el que Sekulic està donant indicacions als seus jugadors, també Xavi Albert, els de València Bàsquet, però... és el moment de partit, 1 minut 28 segons i València Bàsquet està en 2 punts per baix. Això sí, Tirs lliures per al Barça, Nacho.
8: Sí, però vens de fer l'acció en atac, aquesta connexió entre TJ

0: Curiosament, ha fet més el Racing. 11-7 ha fet més el conjunt dels camps d'esports del Sardinero. Fernando, de la primera part, que destaquem?
1: A ver, sirva este comentario aclarando que lo hubiese hecho igualmente aunque hubiésemos ido ganando 0-1.
0: Però per què parles baixet? De... ¿Vas a contar un secret?
1: No.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Lo he dicho bajito, lo he dicho bajito.
0: Sí, no.
2: Sí, parecía.
0: Parecía que me ibas a contar ahí.
2: Que te habían pillado saliendo de fiesta.
3: Es una confesión.
1: Quiero decir que sirva esto para que hubiese
0: señor retor.
1: Exactamente lo mismo. Voy a gritar un poco más.
0: Vale, vale.
1: Hubiese dicho exactamente lo mismo aunque hubiésemos ido ganando 0-1. Creo que el planteamiento del partido era para lo que hemos visto. Lo que pasa es que el Valencia se ha encontrado con un gol en el minuto 1-2 que le ha dado ventaja en el marcador, pero a partir de ahí se ha visto el partido que creíamos que se iba a dar. Lo que pasa es que es verdad que cuando vas 0-1 da la sensación de que vamos a ver, sí, tengo que defender, estoy atrás, pero me animo a ir a un poquito más al ataque porque no voy 0-0, no estoy temeroso con respecto al resultado que se puede dar, o no estoy temeroso con respecto a que ellos se puedan adelantar en el marcador, y al no tener ese miedo, pues, oye, vale, sí, defiendo, pero salgo un poquito mejor al contragolpe, cosa que no ha sucedido. Y ellos poquito a poco se han ido haciendo con el mando, jugando bastante bien en campo contrario, a pesar de la cantidad de jugadores que tenía el Valencia en defensa en los últimos 15 metros. Muchas... jugadas por banda izquierda, centros peligrosos al área, un par de disparos no tan peligrosos, pero disparos de media distancia. Ha llegado el gol, una jugada para mí evitable por De Haas, porque el pase, aunque ha sido fantástico, no le ha pasado a más de medio metro a los pies de De Haas, y al final, pues... Bueno, te da la sensación de que el resultado es justo, e incluso creo que el Racing ha hecho bastante más por ir por delante en el marcador, pero esa ventaja que le ha dado al Valencia, pues al menos yo creo que todos están contentos con respecto al resultado que se da al descanso. Pero insisto, el Valencia muy metido atrás, no creo que haya defendido tan bien, a pesar de la cantidad de jugadores que tenía en defensa. Y al contragolpe la verdad es que le ha costado muchísimo salir. Por lo tanto, no de momento se está dando el partido que esperábamos y no he visto demasiado cambio con respecto a lo que se esperaba.
0: Juanjo Rodríguez.
3: A mi me sap mal ser tan radical, però crec que qualsevol equip juga millor que el València. Sempre és una constant, sempre mouen la pilota millor i la veritat és que el València no ha sabut rendibilitzar aquest avantatge fenomenal, perquè decanta molt els partits, marcar tan pronte no ho ha sabut aprofitar, i en quant a la visió general de l'equip, pues la veritat és que no es nota fins ara cap millora. És el València tradicional que estem veient al llarg de la Lliga, i fins ara, com dic, la mà de l'entrenador no està... no apareix per cap puesto. Jo crec que una característica del València ha sigut que li ha pres por al segon gol.
0: Sí? Tu creus?
3: És que tampoc... Sí, a marcar el segon, perquè ha sigut marcar i tirar-se tot...
0: Ja, però que tampoc Juanjo ha anat de manera... Vull dir, por a fer el segon, no, por a fer res.
3: Sí, però...
0: Però
3: té la possibilitat de sentenciar el partit o de cantar-lo ja d'una manera important en un 0-2 i renuncia totalment a aquesta possibilitat.
0: Charlie Egea.
2: La sensación es peor que el resultado. El resultado yo creo que es bastante mejor que la sensación del partido. Yo estoy con Juanjo. Ha habido tres o cuatro detallitos. La verdad es que la mayoría de Dani Raba, aunque no tenemos a broma, ha sido el único jugador que ha puesto algo de calidad. Y a mí la sensación que me da, Paco, es que Aguirre firma el empate en el descanso. Es decir, tú la bajas y le dices a Aguirre, empatamos y nos vamos, y te dice que sí. Y vas al entrenador del Racing y dices, empatamos y nos vamos, y dice que no.
0: Ni de coña.
2: Entonces, esa es la sensación que me da, que vamos a ir pasito a pasito, pero que este partido, con lo bien que se te ha puesto en el minuto 1, tienes que ir a por el 2-0. Pero además, enseguida, están nerviosos. Les han metido 12 goles en dos partidos. Atrás son unas madres. Aprovechémoslo. Claro, si te tiras para atrás, ellos de cintura para arriba son mejores que tú, además. Entonces, yo creo que es una falta, yo no sé si de convicción, de ganas, de fuerza, no lo sé. Pero es que el equipo te encuentras con este gol maravilloso además, pues que luego no estira por tirar ni una vez.
0: Y comentarista nuevo centro del partit, Andrés Alcover, de la primera part, que destaquem.
4: Pues res, com dius, no? Que sempre marques más a pronte. El València, quan marca más a pronte, en seguida es tira arrere i a poc a poc el Racing s'ha anat apoderant del partit i pues, esperem que en la segona part puga canviar. I...
0: Consiguis el que diu Juanjo de que tot el món juga millor que el València?
4: Sí, pot ser que sí.
0: És molt greu, eh?
4: Els últims anys, sí.
0: Si el penses seriosament, és molt greu aquesta afirmació perquè és de veres. I... Però de totes formes, tens cosetes, no? De cara a la segona part, Andrés.
4: Sí, jo crec que en la banqueta pots traure jugadors que, com se'm dona compte, poden ficar el Racing en problemes. Uh-huh. Anem a intentar a veure si Aguirre sona a compte i podem pegar-li la volta d'això.
0: I de la primera part, faltava Luis Urrutia, el teu comentari.
5: A mi no m'agrada jugar a Xina. Jo crec que jugar a futbol, bueno, pues esta és una de les possibilitats, és un dels plans, tots darrere, pues en fi, pues esta és la idea de jugar que ha mostrat el València en la primera part. A mi no m'agrada jugar a Xina, però es poden traure bons fruits, sí.
2: Però jo crec que jugando así, Luis, estàs més cerca de perdre que de ganar, habitualment.
0: En este equip i en esta... Este tata anímic, segurament.
2: Sí.
0: Però en l'època, per exemple, el Mallorca, igual Aguirre estava diferent, perquè tenies un Murici, tenies un que siguera, però és de veure que tens ferramentes, Juanjo, per a més.
3: Sí, teòricament sí. No, si tot lo, a veure, si tot lo que és capaç de fer el València tenim que xusgar-lo per lo que hem vist, apaga i vamonos. No? Tens que pensar que hi ha una capacitat de millora, de millorar. Ara, arribarà o no arribarà? Esa és la pregunta del milió, que no saps. En qualsevol cas, el València és un equip imprevisible totalment. No,
0: si igual estem ara queixant-nos i acabes guanyant 1-2 i tot el món contentíssim.
2: Però ja, però igual, sí, però ara de canviar coses. Per ganar 1-2 ara de canviar coses.
1: No, no, poden ganar 1-2
0: sí, sense canviar res.
2: Perfectament.
0: Totalment.
2: Però també pots perdre 4-1 si no canvies nada.
4: Jo crec que l'estat anímic de l'equip també havia canviat quan destituïren a Corberán. En Vitoria se va veure una altra cosa. Sí, la Real també vegueres una altra cosa. Encara que pergueres, però...
3: Sí, però jo diria que avui has tornat a la realitat. Sí,
0: a les andades, no?
1: Jo vuelvo a repetir que con solo un partido No puedes tener una referencia de lo que va a ser el Valencia de Aguirre. Pero es verdad que en este primer partido yo es que no veo demasiados cambios.
3: Bien, nada.
0: 9:58, a la tornada, segona part d'este, de moment, Racing 1, València 1.
6: ¿Estás a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Radio, sintonitza amb tu.
7: En Valencia tenemos cocina con identidad, llena de guisos tradicionales, arroces espectaculares y menús adaptados a todos. En Los Gómez estas cosas pasan, con los sabores de siempre, los que nos hacen sentirnos orgullosamente valencianos. En el centro, en San Vicente y Calle Correos, y también en Puebla de Farnals Playa. Reserva ya en grupolosgomez.es. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
8: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en a Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Radio, sintoniza en tú.
9: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. Feliz Día de la Hispanidad, todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
6: A Punt Radio. A la Safor, 103.5.
10: Punta a punt.
3: El carat no lo veo.
0: Sabeu que en el moment en què se posa la llum en roig, estem en directe, no? Estaria molt bé que després 72 anys en la ràdio, això ja estiguera més o menys clar. Però bueno,
2: me quedo con la frase, no me cae bien.
0: Això s'ha escoltat, no? Sí, jo crec,
1: solo eso. Solo
2: yo voy a decir quién no le cae bien, pero no le cae bien.
5: Sí, no.
0: Era la IA, no n'hi ha cap problema. Les 10 en punt de la nit, estem a l'espera de l'inici de la segona part d'este, de moment 1-1 en el camp d'esport del Sardinero. Recordem que en segona divisió el Cádiz i l'Sporting empatitzen empaten a 0 també, i que demà tenim una superjornada de segona divisió. Han posat Juanjo Rodríguez en un festiu, 4 partits de segona divisió.
5: És bon dia per anar al...
0: A les 2 en Valladolid, sí, que en Valladolid la festa nacional crec que és un poquet important, pues han posat un Valladolid-Albacete a les 2 de la vesprada en el nou José Zorrilla. A les 4 i quart el Burgos-Granada, a les 6 i mitja el Oviedo-Eibar i a les 9 el Tenerife-Girona.
5: Però el que ens importa és el de les 6 i quart.
0: Llevant-Sevilla.
5: A les 6 i quart l'Hércules.
0: I l'Hércules també.
5: I a les 9 el Llevant-Sevilla.
0: Sí, senyor. Bueno, pues jornada festiva.
3: Bueno, la polèmica inacabable...
0: Dels horaris, sí, lo del infumables. Sí, sí.
3: No té solució. Sempre diuen lo mateix, no? Que són imposicions de les televisions. Pues bé, pues tragarem en això com a horari, pareix una barbaritat.
0: Correcte. I estem, com deia, a l'espera també de missatges Clara Alcover, @puntapunt en Twitter, TikTok, Instagram. Recordem el número de telèfon també.
11: Poden escriure'ns al 611-38-73-17. Recordem 611-38-73-17. Es poden escriure, enviant missatges de veu, el que vulguin.
0: Està la gent calenteta, sobretot en un parell de futbolistes.
2: Te voy a decir a Clara que dice que ha empezado con un Greenwich, algo de razón.
11: No s'ha tornat a pronunciar, algo de razón.
0: I he vist moltes crítiques en @puntapunt a Justin de Haas per el gol que han caixat el València en la jugada que Zaviri li guanya.
1: Jo crec que...
0: És que deixes correguen cap a darrere...
1: Però és... además pese el passe de,
2: ja supierna,
1: des de ja 15 o 20 metres.
0: Està mal perfilat.
1: Està mal perfilat. A medio metro de sus pies.
0: Sí, sí. Però bueno, en la segona part, lo primer és vore, Juanjo, si hi ha algun tipus de substitució, té pinta de que no. Té pinta de que no.
3: Però no serà perquè no fan falta. O sigui, que si no fan substitució... en el descans, perquè ja ningú entrenador canvia en el descans.
0: No, sí, sí, sí, en primera divisió algun hi ha.
3: No, pocs. Que hi ha algun, hi haurà,
5: menys,
3: sí.
5: Menys del 10%.
1: Bé, dependent de com te va. Si te va muy mal, igual sí.
2: Està avui al cap més 4.
3: Que per a mi és una errada. Jo crec que un moment oportú perquè els canvis que se fan als 10 minuts, 12 de la segona part, de qualsevol segona part, estan previstos.
0: Clar.
3: El
0: gestió d'esforços.
3: Clar. Entonces, per a què tens que esgotar i se temps, te pots calfar molt millor. Si lleves a un jugador, li pots tirar a la gent damunt, perquè si el lleves segurament és perquè no està fent un bon partit. I hi ha una sèrie de circumstàncies, però els entrenadors espanyols estan plens de mimetisme. Lo que fa un, ho fa l'altre, i l'altre, i l'altre, i l'altre.
0: Lo que fa un, si li va bé, la resta copien.
3: Sí, però són manies i modes que s'establir. Va haver un moment que tots els canvis se produïen en el descans. Ara ja, ara no, ara són 10 o 12 minuts de la segona.
0: Ha canviat part. La cosa des de que n'hi ha Fernando sin canvis, des del post-Covid. Ara els partits se juguen diferent,
1: Pero sí, Charlie está con el que no se aprovecha
2: lo suficiente. No se aprovecha lo suficiente. Yo
1: os digo, creo... cambios en la mitad, el 50% de los jugadores de campo.
2: Yo creo que los entrenadores no han asumido eso bien.
0: Y pues tendría Messi en contenta.
1: En el descanso también, igual se hacen pocos cambios en el descanso.
0: Andrés,
1: ¿no?
3: Pero poco, muy poco. Muy poco.
1: En la primera parte, eso es más normal. Eso es más normal. No pasa nada, pero es más normal. Pero en el descanso sí que se puede aprovechar,
3: Claro que se debe de aprovechar, sí, que sí. Es cuando mejor puedes calentar. Los ves calentar en la banda y está uno mirando
2: el partido. Pero es la tontería. Danjuma sale por la cabeza.
1: Es la tontería esa de
0: Danjuma. Recordem que ha estat tocat durant pràcticament tot el paró. Informació també de Punt Ràdio, així els companys de el partit de la una, que ha estat molt de temps sense entrenar i pràcticament ha completat una o dues sessions abans del partit.
1: A ver, si està bien, me parece una buena incorporación, porque es que yo vuelvo a insistir, lo he hecho ya 4 o 5 veces, me parece ellos muy flojos atrás.
0: Pues confirmen, Luis, el canvi, entra Danjuma per qui?
5: Això és per Diacabí, això suposa que desfà la línia de 5, l'entrenador del València, que va jugar amb 4.
1: Sí, sí, sí.
5: Jo crec que...
0: De pelu darrere, altra vegada.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí, todavía que vimos que iba María también.
0: Y ya que tenía la droga, claro, l'última acció.
4: De totes formes tenies a molta gent ahí en el mig del camp, en Javi Guerra, Ugrinich, Guido, Pepe, no,
2: sonava.
4: Que te espera un poc també.
5: Ahí sí que anem a veure on el col·loca. Sí, el col·loca d'extrema esquerre, com habitualment jugava.
1: Sí, jo crec que sí, que lo col·locarà ahí i segurament col·locarà Raba en derecha i Javi Guerra con Hugo Duro arriba.
2: Raba està en derecha aquí, míralo.
1: Sí, borraba aquí en derecha y Danjuma y de izquierda.
0: Sí,
3: teóricamente es un cambi
5: Jochic.
2: Y lógico.
3: Sí,
5: acaba de comenzar la segunda mitad. Pilota per al Racing. Aparece el rebus de Guido.
12: en el cercle central, tracta de recuperar el Racing i ho fa. El valor per a Almeida. Entrega en curt per a que aparega Mantilla. Entrega sobre la dreta on està Prati. Pilota llarga per a Zubiri dins l'àrea. Zubiri que no controla el valor i serà per al porter del València.
0: Zubiri és el pianista.
12: Sí.
0: Zubiri, Zubiri.
12: Este és Zubiri.
0: Me sap molt malament. De veres, de veres. És que a mi me va passar l'altre dia dient-lo.
2: El que canta...
0: El pianista, el pianista, el que cantava, sí, sí.
12: És Zubiri, vos tenen enganyat.
2: Claro, exacte.
11: Ha dit el Racing també la xifra d'espectadors, 22.633 al campus d'esport.
12: Tot venut, eh?
2: Zubiri, que canta, que és Diego, també, no?
12: I és Zubiri. Zubiri és este.
11: Són dos cosins.
2: Ja estàs volent Maraja, Maraja.
12: Valor per al Racing, que es juga des de l'esquerra. Allà va a tractar de fer-ho Jorge Salinas, el seu lateral. Busca en el mig del camp la falta. Falta de Ugrinich. La tracta de traure ràpid el Racing, però diu l'àrbitre de l'encontre que no estava en posició i que, per tant...
2: L'han pegat tots, eh? El xaval este.
0: El VAR ha corregit la groga a Diacabí.
12: Sí, l'ha llevat a Diacabí i l'han donat a Raba.
0: Clar, ahí la pregunta es, ¿la ha retirado igualmente?
3: Sí, señor. Esa es la pregunta.
2: ¿Pero se lo han dicho al entrenador del cambio?
0: Imagina que sí, ¿no?
3: Supose que en el vestidor del Valencia lo sabrían.
0: Pero eso es molde videojuego que le acaba de pasar, ¿no?
3: No, no lo sé.
0: Ojo.
12: Va el Racing. La acción per la esquerra, deixa la frontal per al llançament que deixa... ¡Gol! El segon del Racing Canales. Acaba de marcar el segon Iván Martín. Pero el Racing de Santander, minuto 2 de la segunda mitad, si en el 2 de la primera marcaba el Valencia, en el 2 de la segunda remonta el Racing de Santander. El gol de Iván Martín, minuto 2 de la segunda mitad, Racing 2, Valencia 1, marca Iván Martín.
0: Ha entrado la rematada a cámara lenta.
1: Sí, le ha pegado mordida. Le ha pegado muy mordida, lo pasa que iba muy esquinada.
0: Pero la veo Dimitrescu.
1: Venía además de un rebote en el centro, en el pase en el centro del área, le vino un rebote y le ha pegado mordida.
3: Yo creo que Dimitrescu podía...
0: Pozermes.
4: Y remata soles en la frontal. Yo de fet pensaba que Dimitrescu ha plegado, ¿eh?
1: Sí. Es que le ha pegado muy mordida.
2: Le pega tan mal que es cuando es imparable. Para mí es difícil.
12: Ha botado cuatro voltes antes de plegar a la portería.
3: Eso no puede ser.
1: Un poquito tarde.
3: Tarde.
0: Pues cosas del fútbol.
2: Es que está reaccionando tarde esa temporada.
0: Fas el primer en el primer minuto, te fan el 2-1 en el primer minuto de la segunda parte. Y dedicatoria a Iván Martín, pero
1: bueno, ahora de manera obligada hay que cambiar cosas.
2: Claro.
1: Ahora de manera obligada
2: ahora
1: sí que tienes que
2: sobre el
1: sí que tienes que No. Cambiar en cuanto a lo que quieres hacer. Ya, ahora ya tienes que ir para arriba. Tienes que ir para arriba y a olvidarte de solo defender. Así y decir, tengo que ir para arriba porque necesito marcar algún gol para al menos empatar.
12: Ya no le dio el tote es algo duro, ¿eh? No, ya la matrícula.
2: Es que ha visto que se pegaba él mismo.
12: Ya estaba el rey del flopping.
2: Sí. Vamos a ver el Valencia nuevo.
4: El problema que no tens a Sadik tampoco, fuera de casa, un jugador más anarqui que te dona otras cosas.
2: Sí.
0: No, tens només el xiquet, Aymar. Sí.
12: El balón en el mig del camp. Bueno, pues posa la de Juma de Volter, ¿eh?
2: Otor, no exacto. Y Otorbi puede salir en 2 minutos al campo. Y Juma de 9 es bastante mejor que Hugo Duro, ¿eh?
12: Té la pilota el Rafi de Santander. Velocian. Entrega sobre la esquerra. Allà va la pilota per a Salinas. Jorge Salinas, frontal de l'àrea. Va el xut, bloquejat per la defensa. El rebús torna a ser per a Prati. Prati, que entrega falta claríssima.
0: Però com fa eixa falta, tio?
12: Falta claríssima, que és de groga. És per a Guido.
2: Era la segunda. Ah, no, sí, la segunda era, no?
12: I se'n va al carrer.
2: No se l'ha sacado.
3: No se l'ha sacado.
2: Se l'ha perdonado.
0: Pues no acaben de perdonar la roxa a Guido, eh?
3: Sí.
1: És la
0: acaben
1: segunda
0: de perdonar la roxa a Guido claríssimament.
1: Sí.
12: Li ha agafat del braç a Salinas...
1: Sí,
12: el Racing que protesta. Que
1: esa jugada es de amarilla.
0: Se está posando el partido.
2: Pero si tu jugador, capitán veterano, con amarilla, hace
1: eso.
2: Eso es para fusilarlo deportivamente, obviamente. Fusilarlo deportivamente. Antes se enfada. Para matarlo.
1: Pero ahí el árbitro no sé si se ha portado bien.
2: Se ha portado muy bien.
1: Porque esa tarjeta es amarilla.
12: La falta es muy perillosa, favorable al Racing. Preparate, Almeida. Ay, Charlie.
0: No.
1: Marco Abore,
0: no.
2: Contra el Betis,
0: no, por favor, ¿eh? No,
4: ha començat la segon part pitjor que acaba la primera.
12: Sí, sí.
2: Se va Almeida, Luis.
12: No, se va Almeida.
0: Va a tirar Canales.
12: Millor.
1: No, Íñigo, Íñigo. Bueno, Íñigo Canales.
12: Íñigo Vicente.
2: Si la tira en directa, el de este diestro, pero bueno.
12: Canales, directe, a porteria, amb cama esquerra. Era impossible, però ahí no cabia el valor.
1: Además, un zurdo desde ahí. Sí.
0: Bueno, un detall que hem vist abans que ho ha narrat, Luis, el forat, Juanjo, que n'hi ha en la frontal de l'àrea del València, que arriba en una facilitat i sempre hi ha un tio de blanc preparat per a llançar en eixa mitja lluna.
3: Sí.
0: Bien. Ahora verás nuevamente.
1: Teniendo dos medios centros defensivos.
2: Exacto.
1: Todo se ha dicho.
12: Íñigo Vicente busca la trena frontal del área. Se acosta cap a l'àrea del València. La controla Canales. Deman en mà els jugadors del València. En tot cas, l'àrbitre deixa continuar l'acció. La pilota de nou per a Canales. Té que anar per al tall Mafeo. I haurà servici de banda per al Racing.
3: Tu fixa't en la diferència d'actitud del Racing quan va per davant del marcador i del València quan anava en la primera meitat. El Racing està buscant el tercer.
1: El tercero.
3: El València es conformava en el 0-1.
12: Allà va el Racing, el llançament des de la frontal de l'àrea. Ara sí, de Canales, atrapa Dimitri. El València igual, quan estava en 0-1 esperava que no li feren més gols, i ara en el 2-1 també espera que no li facin més gols. Sí, no canvia la forma de jugar del València.
3: No, però sí, l'actitud d'un equip i altre sí canvia.
12: Va el Racing, la pilota filtrada per a Zaviri, busca el llançament massa esquinat, sí. Impossible. Atrapa sense dificultats Stole Dimitrievski. Sí,
1: no tenia ángulo, excessivamente optimista.
0: Traure ràpid, però no sé exactament buscant aquí, perquè no se meneja ningú. Dimitrievski és el més dinàmic de l'inici de l'acció, és que no n'hi ha més.
3: Vaig al meu comentari de quasi sempre. Aquí destacaríeu del València, ara mateix, en el que portem...
12: Per suposat a Javier Aguirre. Minut 7 de la segona meitat.
0: Que no le han tret en la tele, pràcticament.
2: Negativo, te refieres negativo.
1: No, poco, poco.
12: El València perd 2-1 davant del Racing. Efecte xampany en la plegada de Javier Aguirre. Minut 2, gol. En la segona part ja estem perdent, com sempre. El cuer de la lliga, la pilota penjada per Mafeo buscant el davanter. Que important és tindre el davanter. Recupera el Racing de Santander. Mafeo ve en la lluita per a recuperar Guido Arrere. Per a que la jugue Pepe Lu. En curt Guido, la demana Gallà. Continua Guido, li la dona Gallà. El control de l'Alacantí. Encara i toca. Arrere, guerra per a que circulen els centrals, que ara són Haas i Pepe Lu. Una volta desaparegut Diacabí de l'alineació.
0: I així estan tancats ara, eh?
2: No, claro.
12: De nou la juga Pepe Lu. Pepe Lu avançant per a Raba. Raba no pot controlar. Per darrere Ugrini rescata la possessió. Entrega per a Raba. Raba se va amb la pilota i la perd.
2: Quina falta.
12: La pèrdua de pilota.
0: Uf.
12: Per al contraatac del Racing.
1: Es que se hace unos desmarques es que muy buenos.
3: Claro, claro, ruptura. Todos de ruptura.
2: A la contra todo el Racing.
12: Zaviri tractava d'assistir Canales. No hi ha hagut bona entesa.
0: Que cabrets, mare meua.
1: Sí, por no tirarla atrás.
12: Íñigo Vicente, sí.
1: Sí, ha hecho. Es que Zaviri ha hecho un pase un poco a ningún lugar.
2: A quitársela encima.
1: A ningún lugar y sí. Tenía a Íñigo Vicente atrás y no se la ha dado. Y por eso ha tenido un poquito de lío.
12: Ugrinić entrega en cursa sobre De Haas y este busca Gallà. ¿Qué tan semblat estos 7 minuts de Danyuma?
2: L'ha tocat el balón, no?
3: No l'ha tocat.
12: El balón per la dreta, allà va Mafeo. Mira. Mafeo tracta de fer el retall. Queda per a Raba, Dani Raba, que alça la pilota per a que rebutge la defensa del Racing. Feia la diagonal. Javi Guerra buscant el balón. Tracta de traure al Racing, però recuperarà el València. Ugrinić cau a terra i ha falta favorable al València.
0: Boníssima eixa falta, per cert. Aprofite per a recordar una coseta important. Eres fan, però que molt fan de la Liga? No et perdes esta cita única. Este dimecres 14 d'octubre a les 5:30 els jugadors del València Club de Futbol, Ryo Nosuke Sato i Umar Sadik, estaran a la botiga Movistar del carrer de la Ribera 1, plaça de l'Ajuntament. Podràs fer-te fotos, emportar-te l'autògraf i assabentar-te de com fer-te en un minibaló de la Liga. Això sí que és un record futboler per a tota la vida. Estadi Movistar La Liga. Això sí que és futbol. Falta.
12: 9 de la segona. Està perdent el València 2-1. Trau la falta Raba. Eix el porter valent Julen Aguirre Zabala i atrapa la pilota. L'any passat...
2: No sé què hauríem fet sin Raba tanto tiempo,
3: Sí, sí.
2: Lo hace todo.
12: Aguirre Zabala i Dimitrievski eren els dos porters del València l'any passat.
1: Sí, sí.
3: però el titular era Aguirre Zabala.
0: Fins a la lesió, sí.
12: I després Dimitrievski.
2: Sí.
12: El balón torna a ser per al Racing, pilotada llarguíssima, buscant com sempre Zabiri en la lluita amb De Haas, la guanya l'holandès i entrega cap a la medular. Allà va per la pilota Hugo Duro, però ja fora de joc d'Hugo Duro. Qué importante es tirar un davante.
2: La pita fue el juego.
1: Pues sí que venía de lejos, ¿eh?
2: De Barcelona, ¿eh? Mínimo. Qué barbaridad, ¿no?
3: Qué incómodos son para los defensas eso que acabamos de
0: decir. Sí, es verdad. Es verdad.
2: Tenía razón, venía de Barcelona. Estaba Guerra y él.
12: Balón para el Racing. Tatallat molt bé ara Guido Rodríguez. A veure com ix el València. La pilota llarga per a l'esprint d'Ugrinic. Ja està en la separadora. Continua atacant Ugrinic. La demana Danjuma. Danjuma, tocat el balón, senyores i senyors. 11 minuts després d'eixir al camp. Allà va el bon retall de Danjuma. Danjuma.
0: No se menechen.
12: Sí.
0: Fixa't, el gest que acaba de fer.
2: Sus gestos son muy feos.
12: Sí.
0: Ja, però és de veres, és que no se menegen.
2: Sí, muy feos.
12: Tenia la passada Javi Guerra, ni si l'ha donat perquè no ha volgut,
2: claro,
12: home.
2: Tant de queixar-se. Son muy feos esos gestos.
12: Així la té Javi, com a extrem dret. Pica la pilota per a la zona del banderí de córner i des d'ahí força un córner Guido Rodríguez. Vinga, que tenim un córner.
2: A veure si el balón parado nos da algo.
12: Serà el primer o el segon córner, però
0: va directo
12: del partit.
2: El primer,
11: Canvis.
12: Prepara velocitat el Vasco Aguirre.
0: Harvey Elliott, el 10 del València.
2: Jo t'olvino.
12: Sí. El córner que trau ràpid el València. Allà va per la pilota Raba, la deixa frontal de l'àrea, busca la trena. Que bona jugada, fora! Ha tingut una rematada per a fer el gol Dani Raba i ha xutat fatal.
1: És increïble com hasta con entrenadores de estrategia esta jugada no la sabe tapar nadie. Es la que nos hizo la Real.
0: La Real, 2-3. La mateixa, la que te fa Barrenetxea.
1: Pero es que ahora Raba podría haber hecho gol perfectamente y ha recibido solo. Es que es...
2: Ugrinic y Raba fuera, ¿no?
12: Sí. El doble cambia en el Valencia para colocar juventud y velocidad al terreno de joc.
4: S'ha acabat l'efecte Raba.
0: Sí, s'ha acabat l'efecte Raba. Ha durat 57 minuts.
2: Ahí ha tenido opción hasta de entrar.
3: No, ha durat 3.
1: Sí, no, el golpeo no era malo, pero...
2: No ha centrado, yo no lo ha centrado. Que se ha equivocado, obviamente.
1: Pero entonces ahora baja Javi con Guido.
2: Sí.
12: Tal.
1: Claro, baja Javi con Guido, está Elliot de segundo delantero y Otorbi en derecha y Danjuma en izquierda. Sí.
12: Està reconstruint l'equip Javier Aguirre, eh? Sí. Perquè este equip en el que ha començat el partit no té absolutament res a veure.
2: Esto lo quería ver yo con el empate a uno, no con el 2-1.
12: I ara el València, clar, es fa amb el domini del partit. Mira Elliot, King Bon control acaba de fer, única per la dreta, així l'espera Otorbi. Otorbi la torna, Elliot dins l'àrea, fa la centrada amb la dreta, s'enverina i se'n va fora. Li dona l'esglai a Aguirre Zabala, la primera eixida de Harvey Elliot. Anava a dir, ja ha fet més que no sé qui en tot el partit, però no ho diré.
2: No, no falta que lo digas.
4: No, però veus que només aplega el València i sí. Crea algo en seguida. No, i que sap sin problemes.
0: Que la pilota és rodona, és complicat, no sé.
12: Estem en el 13 de la segona part i el València perd 2-1, però este València és un altre. Ha recuperat Javi Guerra, torna a treballar per tindre la pilota, la lluita en el mig del camp, la guanya Guerra. Danjuma, única per l'esquerra, apareix Gallà, lateral de l'àrea, tallat allí, mantilla, serà servici de banda per al València.
2: Gallà ha subido muy poquito, Gallà, en el partido, muy poco,
1: Y más feo, tampoco.
12: No, es que el València estava jugant en defensa de 5.
1: Estava jugando con 5, Que sí que te puede dar para ir para arriba si tienes mucha gente atrás, detrás de la pelota. Claro.
12: Harvey tracta de contactar de nou amb Gallà, però apareix per al tall. Canales per al Racing. Estem camí del quart d'hora d'esta segona meitat.
0: Uf.
12: El València perd 2-1. Però ha mutat l'equip de manera absoluta, Javier Aguirre.
0: Sí, però te poden agarrar ara, eh? Estàs deixant darrere fora d'ets.
12: No, però lo normal és que ja tingues el valor, lo normal és que ja ataques en este equip, en estos futbolistes. Lo normal es que ya sigues más protagonista.
1: Lo normal es no verte encerrado y Ojo. Lo normal es no verte encerrado, equilibrar el dominio y a ver si eres capaz de conseguir el gol del empate primero.
12: Toca en la pilota el Racing. Sivan Martín, pero a mí el millor del partit. Quina pèrdua acaba de tindre el central del Racing, Elliot, que no pot aprofitar-la. I ràpidament ho llix José Alberto i farà dos canvis. Sí. Un d'ells és Aaron Martín.
2: Se va Almeida i està a su nivell, tampoc hay que...
12: L'altre és Andrés Martín.
0: Te digo una cosa, ha pegat més patades de l'esperat
2: sí,
0: ha furtat un parell de pilotes més de les que va furtar en 4 anys.
2: Andrés Martín vuelve de lesión.
1: El chico
2: joder,
1: este, Andrés que sale, juega muy bien.
2: Máximo goleador l'any passat en segona edició, ¿no?
0: ¿En quin minut estem?
12: Estem en el 15 de la segona meitat en el Sardinero, perdó, en el Camp d'Esport del Sardinero. Racing 2, València 1.
13: Nuevo centro. Todas tus compras en el mejor centro.
14: Disfruta de grandes momentos en más de 200 tiendas pensadas para ti.
13: Y también de muchísimas actividades para disfrutar en familia.
14: Además, Nuevo Centro cuenta con muchos servicios para hacerte la vida más fácil.
13: Todo lo que quieres ahora en Nuevo Centro.
14: Abrimos domingos y festivos de 11 a 21 horas. Te esperamos.
0: José Alberto, que ha visto que el partido que se li se estaba anant en un resultado favorable... I fa camis per a... Jo crec dotar un poc
12: ha llevat a Pablo Ramón Segura, el central que tenia Groga.
1: I Almeida.
12: I l'altre és Almeida. Ha llevat Almeida.
2: Sí, s'ha atrevido, Luis. És un entrenador valiente. És un entrenador valiente.
0: Sí. I poc previsible.
2: Exacto. A mi l'Andrés Martínez me gustó mucho l'any passat.
1: Juega muy bien.
12: Així que va jugar amb dos davanters, no?
2: Sí.
12: Perquè està Andrés Martínez punter.
2: Sí, perquè no fue...
1: Bueno, puede jugar detrás del punta, ¿eh? Puede jugar detrás o en cualquiera de las dos bandas.
12: Son los primeros cambios en el Racing. Mentre que ve Elliot, entrega per a Guerra. Mira quina conducció de Guerra, constant-se cap a la frontal de l'àrea. Continua Javi, el xut de Javi fora. Hi haurà córrer.
2: Qué pena.
12: Hi haurà córrer per a València, però per a mi és la gran delícia d'este València quan veus aquestes conduccions de Javi Guerra a tota velocitat cap a la porteria rival.
0: No me pareix mala decisió el tir de...
2: No,
0: perquè els desmarcs no eren massa bons, els defenses havien...
4: Tenia l'enllum en l'esquerra, crec.
0: Sí, però era complicada la passada, tampoc. No sé si l'ha vist.
2: No sé si era duro,
1: No, además nadie le encimaba y él iba avanzando. Oye, al final, atrévete, pégale y a ver qué pasa.
12: Minut 7 de la segona meitat. Va el córrer que trau Javi Guerra, ve obert. La pilota cap a la línia de rebuig. Oso, no hi ha cap jugador. Ha reculat Gaia en volta d'anar cap avant. Ho aprofita Andrés Martín per atendre la pilota per al Racing. Este va a buscar
0: a Zaviri.
12: Ara sí, Gaia li guanya la posició. I serà servici de meta per al València.
4: De un córner a favor del València. T'agarren una contra.
0: Esto m'ha recordat a les etapes més fosques d'Unai Emery, eh? Que tenies un córner a favor.
2: Però se enfada, però estàs mal col·locat en la jugada, chico.
0: Per què recula tant?
2: Claro, a eso me refiero, está mal colocado.
12: Estem en el 18 de la segona meitat.
1: Está raro el partido ahora,
12: sí.
1: Sí. Raro.
0: Pero
1: raro.
0: Está vivo. Está raro, pero vivo.
1: Uno que está siempre vivo.
12: El Valencia está perdente en el debut de Javier Aguirre. La pilota es de Pepelu, que trata de combinar desde la cova. De Haas avanza per al toc de Danjuma, el que no pot aplegar el davanter, la torna a recuperar el Racing. El balón espera Jorge Salinas. Juga rere sobre Aaron, el recent incorporat. Ha provocat el canvi de posició de Velocian, el francès que juga ara com a central dret. Bona recuperació ara de Mafeo. Pilota per a Otorbi, entrega per a Guerra. El València és molt més jove ara que quan comença el partit.
2: Bastante, sí. I té ser mucho más rápido que cuando empieza el partido.
12: Gallà, Danjuma, tot això en camp de València. Danjuma en la lluita amb el lateral del Racing. Continua Danjuma. Després dirà que no té qui passar-li la.
2: Així és.
12: Ara Danjuma, ara diri que no tens qui passar-li la. Xupló!
2: Se veia de más.
1: Tiene que passar la pelota. Estàs en tu propio campo. Pásala y... Ha pitado falta.
12: Sí.
0: Sí, no, la gente estaba bramant.
2: Sí.
0: Pero una acción que se le llamaba a Danjuma.
12: Le estaba agafando el bras. El lateral del Racing. Pepe lo entrega en Kurt. Mafeo, pilotada larga de Mafeo.
2: Falta dura.
12: Pero no la ha visto el árbitro. En todo caso, recupera la pilota Javi. Allá va Guerra. Continúa la conducción de Javi Guerra. Pica la pilota Otorbi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Torbi! pressió de Javi Guerra, assistència per a Otorbi, que tocant la de primeres amb la puntera supera el porter del Racing per empatar. Marca Otorbi, gol del València, 20 de la segona en Santander, Racing 2, València 2, Joventut al poder.
0: I este sí que va per a mi en dedicatòria a Carlos Corberán, que ha desaprofitat sí. dos anys consecutius a David Otorbi, sí. un futbolista que ja estava per a tindre oportunitats fa dos anys, fa dos temporades quan va arribar, que l'any passat no li deixaren eixir, ni cedit, ni res, sempre estava en convocatòries, mai tenia minuts. Y estén veient en estos partits, Fernando, que te pot aportar coses.
1: No, a ver, todo lo que dices es verdad, ¿eh? Pero, a ver, yo creo que el mérito de la jugada es de Javi Guerra.
0: Sí, no, Javi Guerra es indiscutible, brutal, el mejor del equipo, como siempre.
1: La recupera, conduce y el toquecito ese final entre dos futbolistas del Racing para dejarle solo. Sí, Otorbi es que es muy aprovechable sí, porque mucho. El jugador que tiene velocidad y desequilibrio tiene que estar en el campo. Yo es que esperaba, yo creo que todos esperábamos también, que fuese titular. Hoy. Bueno, lo ha sacado la segunda parte, ha hecho un gol. Vale. ¿Vale? Hasta eso, hasta estas cosas están saliendo bien hoy. Pues a ver.
2: Pero cuando vas a por el partido lo puedes ganar, Fernando. Cuando no vas, es imposible que lo ganes.
1: Evidentemente, porque yo.
2: Claro.
3: Y sí, mucho más atrás, cuando.
1: Creo que ellos atrás son.
3: Por
1: son,
3: eso. Exactamente.
1: Son muy débiles. Esto
3: es un error enorme de la, claro. de la defensa. Pero aparte es que cada vez que llegan con peligro, crean
2: totalmente,
3: peligro.
2: Totalmente. Claro. Has cambiado para ganar el partido y se nota, lo estoy diciendo, es otro partido, chico. Pues, ¿por qué no arrancamos a veces así para ir a por el partido? Alguna vez, chico, alguna vez, vamos.
1: Ellos atrás les cuesta mucho y el Valencia, al que le cuesta mucho hacer peligro, hoy. Da la sensación de que en cualquier jugada puede hacer algo. Y eso es porque ellos son atrás débiles.
12: Era previsible que volien partir de molts gols. Portem 4 i estem en el 67. Ataca el Racing, ho fa per l'esquerra. La pilota s'entrada directament a les mans. Ja estava Zaviri amenaçant d'altra volta en buscar la rematada. 22 de la segona. I ara què, Fernando?
1: Va a seguir igual.
2: Claro, es que iría por el partido.
0: Ahora ver el partido.
1: Es decir, claro. a seguir igual. Yo creo que los cambios y el cambio de sistema y los cambios y los jugadores que han entrado le han dado otro aire al equipo. También es verdad que vas perdiendo, ellos expones más, el Racing quiere aguantar más y arriesgar menos, pero bueno, dentro de esas circunstancias de partido, el equipo lo está haciendo bien. Pues ahora hay que seguir
12: ataca
1: de la misma
12: Racing.
1: Manera.
12: Atrapa Dimitrievski, pero ya estaba ahí Andrés Martín, ¿eh?
1: El partido ahora está muy abierto de ida y vuelta y pues bueno, tendrás que intentar defender lo mejor posible y a ver si puedes hacer el tercero.
12: Pod marcar qualsevol.
2: Pero no tirarte atrás, Fernando.
1: No, claro, por eso sí, sí, por si eso no, está equilibrado si
12: no,
1: el dominio.
12: En este equipo no te puedes tirar a
0: la vez, ¿eh? Bueno. Posibilidades de guanyar son proporcionales a la cantidad de toques que le pegue Javi Guerra a la pilota.
2: Sí,
0: es
2: también,
0: que ahora mateix es... No vaig a ir mig equip ja. perquè crec que faig curt.
3: Sí, però el Racing ha baixat. El Racing ja no combina tan bé, ja li costa més, ja és un altre una altra imatge.
1: Y luego ha habido un momento de tontería.
2: Sí.
1: Que estoy aquí ganando 2-1 y la toco de maravilla. Y ahí el Valencia ha empezado a recuperar y se ha hecho fuerte en ese sentido.
3: El Racing cuando mejor ha jugado ha sido con el marcador en contra.
1: Sí, sí, sí.
4: La clau del València, els últims Sánchez, Javi Guerra en les galopades i quan toca el baló.
0: No, és que és... I tens un tio així i Juanjo no el poses, per exemple, en el seu lloc o no li dones la llibertat o... Que jo no entenc.
3: Sempre parlem de la mateixa atenció.
12: Mira el baló allà, tracta de plegar d'en Juma, col·loca bé el cos. El central del Racing, pilota per a Julen.
2: Però és que ha ido d'en Juma por él. Jo crec que tenia ventaja d'en Juma. Le ha chocar, no entiendo.
1: Hombre,
2: nada.
1: El chico ese rápido, el central sí. ese del. Si hubiese tocado con el Pablo Ramón este, hubiese ganado.
2: No, no, tiene nombre de estar narcos, ¿eh?
12: Estem en el 24 de la segunda mitad, 20 minutos, ya se os acaba en el Sardinero Racing 2, Valencia 2.
9: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
0: Ahí está la imagen de David Otorbi y de fons Javier Aguirre, que ha dejado la barraca en el vestidor en esta segunda parte, un ratet.
12: Ha reventado la barraca.
2: Sí. Se ha hecho un adosado.
1: Esto le va a hacer pensar, ¿eh?
2: Hombre, claro que va a hacer pensar, Fernando.
0: ¿Qué digo el poble, Clara?
2: Mestalla no puede sacar la salida así.
11: Tenim alguns missatges que diuen: el guió dels canterans al rescat, un clàssic, Grande sí. Otorbi, i també al nostre WhatsApp ens diuen: una pregunta, no di ja a Aguirre que cap equip seu estava apàtic? Clar, sols porta un partit, no? És pronte per a xutar.
0: És pronte, és de veres. Vinga.
12: Ataca el Racing. Ho fa per la dreta, per apareix bé Danjuma per a rescatar la possessió de valor per al València. Entrega per a Elliot. Bons minuts d'Elliot des de que s'ha incorporat al partit. Elliot avança, entrega per a Duro, este Ori sobre l'esquerra. Així la va esperar Gallà. Gallà lateral de l'àrea. Està lliure Javi Guerra, però tria entregar sobre Guido. Este va buscar de nou Danjuma. Però el Racing ja està cansat, eh?
3: Yeah, el Racing ha tret la bandera blanca.
2: Ara sí que firman el empate d'ells.
0: Es que el Racing...
2: Ara sí.
12: S'apareix en atac frontal de l'àrea, única per l'esquerra, l'espera José. La centrada de Gallà, la rebutja Prati, per a que la torne a tindre el València. Que si es fa l'ànim guanya, eh?
1: Sí.
0: Si Javi Guerra decidís que avui se guanya, se va a guanyar. Mira, que està jugant ell.
12: Javi Guerra per l'esquerra, pilota per a Gallà. Amaga amb la centrada, torna a jugar per a Javi. Javi que xuta, fora! El llançament de Guerra. Una miqueta escorat cap a l'esquerra. Ha buscat el xut alt. La pilota se'n va uns centímetres del travesser de la porta del Racing.
0: Tu recordes, Andrés, el príncipe balones a Will, no? Això és balones a Javi. Pilotes a Javi. Perquè està ja soles, eh?
4: Jo crec que si el València seguís insistint, el Racing ha pegat un baixó ara i deu aprofitar-ho.
12: Estem en el 71 de partit. Ara ja falta
0: Cavall i Picador,
12: de Mafeo.
11: Tinc ningú oient que ens diu: per favor, que torna un altre paró de selecció.
0: Estan massa acostumats a...
12: Era groga pena Mafeo.
0: Groga.
12: Era la notícia, no? El València portava dos caps de setmana sense perdre.
0: Efectivament. I Mafeo, que ja està jugant en foc, perquè esta groga és claríssima, i en la primera part ja ha tingut ahí un...
12: Algun amago, no?
0: Sí.
12: De també
0: alguna finta.
3: El que s'ha salvat de l'expulsió ha sigut
0: Guido. Sí. L'àrbit un col·lega, eh? En això...
12: Va Pablo García.
2: Ese chico es buenísimo. Buenísimo.
0: ¿Per qué ha de ir Pablo García?
2: No lo sé.
12: La falta que trau el Racing, el rebús de cap del València, i Danjuma li pega la pilotada per a rebutjar el baló i entregar-lo sobre Aguirre Zabala.
2: I en 10 minuts Aymar al campo per Hugo Duro, Luis.
12: Cau, Hugo té que acabar el partit. Minut 27 de la segona part.
2: Que viene eso, ¿no?
12: Per a continuar amb 10. El baló per al Racing.
2: Lo dices para que marque gol, te conozco.
12: Iván Martín entrega per a Salinas. Este busca Canales, esprinta per el perfil esquerre, s'acosta a la frontal de l'àrea, busca la passada en horizontal, no la pot controlar Guido, i el xut que rebutja com pot.
0: Dimitrievski, què fas?
12: Dimitrievski.
2: No està bien.
4: No està bien.
2: I com Macedonia ha estado para darle sopa con ondas, vamos.
12: Altra volta ataca el Racing, pot marcar qualsevol, eh?
2: Sí.
12: El partit està super obert. La té per al Racing Íñigo Vicente.
2: Cuidado, vale, i finalment despeja, sí,
12: Pepelu.
2: Sí, señor.
12: Rebutja, però sense allunyar massa la pilota. Ara que lluitava era Javi Guerra. El rebuig queda de nou per al Racing. Apareix Pepelu i la torna a rebutjar. Harvey Elliott bota.
2: Bota para abajo.
12: Però fa més el recent incorporat del Racing, Aaron Martín.
4: Al final Pepelu ha tornat a jugar de central.
0: Sí. Sí.
2: Es que para mí es el mejor centro del equipo.
0: José Díaz Castellá se las prometía muy felices.
2: Imagínate.
0: Pero al centro de la defensa.
12: Íñigo Vicente se embaca para el banderí de córner. Busca el token.
2: Uy, qué mala suerte.
12: Otorbi, continúa Íñigo Vicente y la perra.
2: Vale.
0: Se ha feito un embolique ya.
1: Sí, había ido bien. Se había ido bien, tenía que haber centrado después.
2: ¿Qué se trae a Canales ahora ellos?
12: A enviar la pilota directamente. Fará último cuarto de hora.
2: Está colocado el portero ahí.
12: Racing 2, Valencia 2.
0: Y no le pega a ningú, Luis. El rebus de Dimitrievski es molt deficient.
2: Mucho. Canales.
12: Serán a Canales.
0: Y entra el bicho.
12: Espera que entre Pablo García.
0: Entra el bicho. ¿En qué minuto estem, Luis?
12: Estem en el quart d'hora, a 15 de la fi. Minut 30 de la segona meitat en el Sardinero. Empatant a 2, Racing i València.
0: Al nostre partit de la jornada amb Indústries Bijusa i Higiene Industrial.
15: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Zaviri y Pablo García en punta, pero el Racing es fácil detectarlo, son los dos que van en el pelé, sí, de color blanc. Ay, mare.
12: Rebutja de nou Pepelu.
2: Está sacando todas él, ¿eh?
12: L'Strauss sense bona direcció, però l'Strauss.
2: Totes.
12: Rebutja, que no dirigís. El València necessita de nou Guerra, Elliot, el migcampista. Allà va Pablo García, frontal de l'àrea, cau a terra. Jo crec que ha rebut una espenteta per part de Guido. Continua Pablo García, no li deixa el regat. Apareix Javi Guerra, uf, molta qualitat.
0: Mira,
12: per
0: mira,
12: a guanyar,
0: mira,
12: per a anar-se. Continua
0: mira,
12: Javi.
2: Ala.
12: Espectacular, Javi Guerra.
0: MVP, clarísimamente.
2: Le falta un bolito.
0: Quedan 15 minutos.
12: La pérdida de Danjuma.
2: Sí, pues ha sido también interesante.
12: Recupera el balón de nuevo el Racing de Santander. Últim quart d'hora. ¿Veus més gols, Rodri, o no?
3: Sí, yo sí creo que se va a desequilibrar el marcador. Si me preguntes por qué.
12: No, yo no te pregunté. El balón que recupera el Valencia. Allà va la pilota llarga buscant Hugo Duro. Hugo Duro anava cap avant, la pilota cap arrere. La torna a tindre el Racing. És que no guanya.
2: És que no ha tocat ni un balón en ventaja, no, en ventaja ofensiva, no. Ni uno. Ha despejat quatre vegades.
12: Pilota, cuidado, filtrada, Gallà, pareix per al rebuig. Que bé, Gallà, a més,
0: miracle, eh?
12: És servici de meta.
2: Que miedo en esas jugadas si toca el...
1: Sí, però havia poc espai.
2: Sí, havia poc, però que miedo,
1: ese... El pase ese no tocaba y Gaya ha estado listo, sí, y al final le golpea la pelota contra, sí, el rival y y saque de puerta.
0: Té sort perquè la toca en defensa i se li queda, sí, a Otorbi perfecta per a pegar-li en la puntereta, però Javi Guerra, tindre esa idea
2: ahí. El robo del valor.
0: Com la pica, és fantàstic, Javi Guerra.
2: I no de puntera,
3: sí, però el problema està... Les possibilitats de Javi Guerra de ser un jugador extraordinari no les explota. En la mesura que podria.
12: Ahí el tenim altra volta. Javi Guerra, Parguente en la frontal de l'àrea. Ori per a Mafeo, quin bon retall de Mafeo dins l'àrea. Mafeo que la col·loca arrere. La pilota per a Otorbi, Otorbi, Otorbi, Otorbi. Corner! Ha buscat un doble retall Otorbi i el seu xut ras l'ha rebutjat la defensa del Racing.
2: Iba dentro de eso,
3: que està entregat el,
1: sí,
3: Racing.
1: Sí, sí, el Racing ahora está...
2: Iba dentro de eso.
1: Sobretot en defensa es que està mal, eh? Parece que lo está aprovechando bien, a ver si...
12: Uf. ¡Qué apropa! Está el 2-3, miraculoso, uf, el peu a esquerre de Velocian.
0: A bol el córner.
12: Empata 2 al marcador, trau el València al córner, la pilota que es passeja per l'àrea menuda. Queda oberta, espera que la jugue de Haas, entrega per a Guido. Va a buscar-lo un contra un, altra volta de Haas. Endarrerix per a Otorbi, este prolonga per a Elliot, està en la zona medular amb el Racing tancadíssim perquè ve d'un córner. De nou Otorbi fa un bon retall, continua Otorbi en la pilota, s'acosta a l'àrea, busca la passada filtrada cap a Gallà, que estava emboscat dins l'àrea. I el baló espera el Racing. Va a buscar el contraatac mitjançant Pablo García, però fa un mal control. Serà baló per al València.
0: Molt bé, ahir ha estat Mafeo,
2: sí,
0: tancant en...
2: A veure, canvios,
0: no? La banda contrària a la seua, eh?
2: No, en canvi, no.
12: 11 per al final. Racing 2, València 2.
1: Si al València le han dado mucho los cambios,
2: sí, y ellos no.
1: A ellos no. A ellos les ha bajado, no, el nivel, ¿eh? Bueno, aparte que ya va avanzando el partido, sí, y hay mucho cansancio por su parte.
3: La dependencia de Canales también. Cuando Canales se acaba,
1: sí, final,
3: se apagan las luces.
12: Va l'equip Santanderí, apareix ara al peu de Haas per al rebuig. Allí tracta de guanyar-la Hugo Duro. Ho fa, ara ho ha fet bé. I entrega rere sobre Guido. Danjuma amb la pilota. No ha estat una segona part magnífica de Danjuma, eh?
2: No, ha aparecido menos de lo que esperaba el partido, sí, mucho menos.
12: Pepelu juga en llarg buscant Otorbi. Otorbi que pentina bé la pilota, però no guanya avantatge. I seguirà el Racing amb el baló. Continua el desplegament físic de Javi Guerra, eh?
2: Brutal, brutal.
12: Que està corregent una barbaritat. Velocian per al Racing en la separadora. Ja està en camp del València. Ori per a Mantilla. Mantilla juga en horitzontal per a Andrés Martín. La pilota filtrada. Ha reaccionat molt bé. Ahí Danjuma per ajudar a un Gallà que si el veu esgotat. Pablo García caracoleja en la frontal de l'àrea. Pilota cap a l'esquerra. Allà va buscar la centrada al Racing. Serà córner.
2: Pues hay cambios, Luis, y la gente está cansada de cambios.
12: Corre, has visto ahora Danjuma, ¿eh? Sí, como la tengo que ayudar en defensa a Gallà porque no arribaba. Sí.
0: Es el mono al revés, es mono al revés. Madre mía. Danjuma, tú. Es de ver es que hasta está fuera de ritmo y de forma porque está lesionando muchos días, pero. Corner, en contra.
12: Últimos 10 minutos. Prepara Aarón para el colpeig. Para el equipo cántabre, la pilota de Aarón, muy curta. Rebuja Guerra. El rebuig queda per a Íñigo Vicente. La centrada, la caboteja, el central Velocian directament. Uf. A les mans del porter del València.
1: La buena oportunidad.
2: La buena oportunidad. La buena
1: el remate
2: oportunidad.
1: No era tan complicado.
12: Mira, contra per al València. Allà va Danjuma buscant la velocitat. Danjuma amb la pilota, filtra. Que sort, pena, acaba de tindre el Racing, eh?
0: Se li ha quedat, sí, a banda, sí, plantada la pilota.
2: Solo
0: en la frontal.
2: Jugo duro, sí.
0: Ara el partit ja s'ha trencat definitivament i això ja és anada i tornada.
2: Sí.
0: A veure qui pega més.
12: Pot marcar qualsevol. Últims 8 minuts i mig. Ara qui li toca atacar és el Racing. El baló de Pablo García obert cap a l'esquerra. La té Aarón. Aarón la demanava en curt i la rep Prati. Este va buscar Ivan Martín. De nou Prati, ara el València tancat. En tot cas el baló dins l'àrea. Aarón, línia de fons, fa la centrada. Que bé, ha tancat allí Mafeo. Mafeo s'enfada amb el golejador Otorbi perquè no li ha ajudat prou en esta acció defensiva. Que emocionante està el final de partit. 8 minuts per a la fi.
0: Emocionant, no està tens. Sí, sí, més tensos,
1: sí,
0: que...
1: Estamos sí, sí, sin saber què va a passar, eh?
12: Racing 2, València 2. La pilota per a l'equip cántabre. Bé, ara Otorbi treballant bé, però després no pot Elliot. El baló per a Pablo García. Ori per a Aarón, frontal de l'àrea. Este busca Andrés Martín. Filtra el baló dins l'àrea, busca la trena. Allà va buscar la pilota, que talla bé Javi Guerra, que no pot més.
0: Oh, se l'ha pujat el besó.
12: Javi Guerra no pot més.
2: Sí, cambio. Mayor este del campo, seguro.
12: I ara la rebutja.
2: Es que él y Hugo Duro están muy cansados.
0: Demana el canvi, Javi, ¿eh?
12: Sí, sí, total.
0: No pot més. Pero tírate a terra, Javi.
12: No pot seguir.
2: Yo sentaría a los dos, ¿eh? A Hugo Duro y a Javi Guerra.
12: Y ahora la entrada de Mafeo, durísima, cau a terra, el baló per al Racing, dins l'àrea y la parada de Dimitrievski acaba de salvar al València. El xut d'Andrés Martín y ha volat Dimitrievski per a salvar al València. L'equip de Mestalla està amb 8 futbolistes i 3 coixos.
2: Es que quin
0: despropòsit de jugada.
2: Hay que canviar.
4: Tenia que haver tirat el baló. Claro. Si era fora, si era ell el que duia el baló.
0: Bueno, la parada de Dimitrievski anava dins.
2: Jo crec que va fora, eh?
0: Sí?
2: Jo crec que va fora.
0: No sé jo. Li pega molt centrat.
2: Però la pega, és que la pega molt mal, eh?
0: Però se queda en terra.
2: La pega molt mal, el delantero.
0: Mafeo s'ha portat per davant d'un jugador del Racing, que no sé qui és.
2: Que ja, però és que lo he hecho para buscar la falta para el cambio de Javi Guerra. Que no sé si se produce ya o no se produce ya.
0: Corner.
2: No, Javi Guerra sigue en el campo.
1: Sí, sí.
0: Pues me parece un error.
12: Claro, es que para hacer el cambio, 5 minutos. Sí. Ya sabes que tienen que posarse la camisa.
2: Sí,
12: la
2: clásica. Exacto.
12: Los espinilleres, el esparadra.
1: Alguien tendrá calentando ahí.
0: Corner.
12: No, pero, allá va el corner para el Racing. El rebote queda curt y ya falta en ataque.
2: Lo que dice Luis es que...
12: Veis mal. Entra el VAR, el Racing reclama mans del València, el Racing reclama penal.
0: Pues un segon, mentre el àrbitre decidís que és el que va a passar, recordatori, eres fan, però que molt fan de la Liga, no et perdes esta cita única. Este dimecres 14 d'octubre, a les 5 i mitja de la vesprada, els jugadors del València Club de Futbol Río Nosuke Sato i Umar Sadik estaran a la botiga Movistar del carrer de la Ribera 1, plaça de l'Ajuntament. Podràs fer-te fotos, emportar-te en l'autògraf i assabentar-te de com fer-te amb un minibaló de la Liga. Això sí que és un record futboler per a tota la vida. Estadi Movistar La Liga. Això sí que és futbol.
2: No hi ha
12: penal.
2: I sale Arnau i
12: Javi.
2: No, sí, tío, que sale sí. Arnau al campo.
12: Entra Arnau.
2: Sí, y Mayor puede
12: entra
2: ser.
12: Entra Dien.
2: Y Dien sale, sí. Y se va Mafeo, fundido, y a Javi Guerra.
12: Se va Mafeo.
2: Sí, fundido. Yo me estaba aquí, ¿queda algún cambio, Luis?
12: No, no. El 5 canvis fets.
2: Vale, pero entonces va.
12: No queden més canvis. Tienes
2: razón, tú, va a jugar todo el partido.
12: Sí, s'ho mereix. I Gallà també, tot i estar esgotat. Estem en el 85 de partit, Racing 2, València 2. Ens resta per veure la part més emocionant de l'encontre. A veure qui guanya este partit. Fins ara signen taules. El Racing i el València. I Gallà també, tot i estar esgotat. Estem en el 85 de partit, Racing 2, València 2. Ens resta per veure la part més emocionant de l'encontre. A veure qui guanya este partit.

0: Domingo és Domingo, paella o gordura, ja està.
1: Sí, ja està.
0: No hi más. Ahí està, mamá.
1: Ho van dient, la passada de dient, però dient! Valor per al Racing, per amor de Déu, que tu acabes d'eixir.
0: Sí.
1: La té l'equip de Santander, segon dels 4 minuts d'afegit, empat a 2 en el Sardinero. Pablo García està atacant molt més el Racing que el València en este tram de partit. La pilota per a Pablo García!
2: Wow.
1: Dimitrievski! Torna a aparèixer la mà salvadora del porter del València per a evitar la derrota blanquinegra.
0: Ahora sí,
2: el del pelet blanc és un dimoni,
0: es que és muy bueno.
2: El del pelet blanc ha estat a punt de fer un golàs.
0: És que és muy bueno.
2: I la parada és magnífica, sí. Dimitrievski, molt bona.
0: És de foto, eh?
1: El córrer per al Racing, la pilota per a que la rebutge com pot.
0: Vamos a la contrabà.
1: Demanen penal de Torbi.
0: I tarjeta.
1: I ara ja groga per al Racing.
0: Que bona falta han hecho ellos ahí.
1: El Racing de Santander demana penal per reacció de Torbi. Sí, però
2: estan demanant la revisió, jo crec que no n'hi ha res, però...
1: El jugador del València havia rebutjat el baló.
0: Claro.
1: La groga és per Ibar.
0: Ha levantat molt el pie i ja està.
3: La contra del València era molt perillosa.
0: Era muy buena. La falta la han hecho muy bien ellos, la falta. Muy bien. Però que se lleva uno, está fresco.
1: Sí.
0: Que se ha anado y podía hacer daño.
1: I ahí és on ells demanaven penal.
3: Li pega el baló primer.
0: No, nada.
1: El rebuig és molt clar.
2: Com deia aquell, sigan.
1: Minut i mig ja se'ls acaba. Opció d'atac per al València. Pepelu envia la pilota cap a la zona on Hugo Duro la guanya bé. Entrega per a Elliot, Herbie Elliot. Tractaven de fer el retall, estaven agafant, ara l'espenten. Pobret Elliot.
0: Ha hecho bien,
1: Allà va jugar la de Haas.
2: Vamos a la última.
0: Vamos a acabar allí.
1: El Racing ara tancat.
0: Espera, que això va acabar.
1: Pilota de Danjú, Marrere, Pepe, lo toca Guido. Oh, el baló per a Dient. Però Dient, què fas? El baló que talla afortunadament Pepe, lo... Arnau juga per a Otorbi. De nou Dient. Dient, avança ara bé la pilota per a Otorbi. Otorbi se la juga molt bé. Se'n va cap a la línia de fons. Continua Otorbi, la centrada. Otorbi, pilota arrere!
0: No,
1: però
0: no.
1: El que acabes de fallar! El que acaba de fallar Hugo Duro! Sol, sense porter, dins l'àrea menuda i la tira fora Hugo Duro! A mig minut de la fi, Hugo Duro li regala el partit al Racing. Quina errada del davanter del València!
3: Otorbi havia fet una jugada genial.
2: Me vull morir, eh?
1: Últims 10 segons de partit.
2: No m'ho crec.
1: Així és impossible.
2: És que no m'ho crec.
3: Era el... gol partita.
2: Gol partita, eh?
1: Final. Che, final del partit en el Sardinero. Racing 2, València 2. I el dissabte a Travolta titular Hugo Duro.
2: No crides, per favor. Que no fa falta.
0: He pegat el golpe al reloj. Que me ha salido una llamada de seguridad. Me dicen, ¿quieres seguridad? Digo, no, estoy bien.
2: Ha resucitat Steve Jobs, de lo fort que li han pegat.
0: Te lo prometo, me ha asustado,
2: iPhone.
0: No se puede fallar eso, es que no se puede fallar. La jugada de Otorbi es descomunal.
2: Bueno, 5 minuts per arribar a les 11 de la nit. Que n'hi ha molta tela que tallar en el partit d'avui, però bueno, lo més important... Els números del partit, Racing 2, València 2. Finalment, els expected goals per a cadascú, 1.28 per al Racing, ha fet dos gols, 1.08 per al València, ha fet dos gols també. Possessió 54-46 per al Racing, rematades 20 del Racing, 11 entre pals, ha fet dos gols, 10 del València, 2 entre pals i ha fet els dos gols. Efectivitat plena per ser Javi Guerra, MVP del partit per als de la tele. Corners, 3 per a València, 8 per al Racing, grogues, 3 per cadascú dels dos equips i per últim, en faltes, ha fet 10 el València i 15 el Racing de Santander. Juanjo Rodri.
4: Un poquet decebuts estem, la veritat.
2: És que l'has tinguda. És que en el 94 un davanter no te pot perdonar ni sanció.
4: Sí, exactament. A veure, la imatge no ha millorat molt, però el resultat és positiu, a pesar del regal final que acaba de fer Hugo Duro, l'amic de Luis.
1: El amic del València. El amic del Luis, no, el amic del València.
4: Bé, com dia Fernando, crec que tots estem d'acord de no se pot començar a traure conclusions definitives. Això, la etapa d'Aguirre no ha fet més que començar i deu de tindre un marge de paciència per part de la gent. Però la imatge que avui ha donat el valencià no convida molt a ser massa optimista. Tenen que millorar molt les coses per a que el València siga l'equip que tots esperem. Jo venia cap ací i pensava que és un poc de melancolia, no? Però en altres moments el València lluitava per estar entre els tres primers i ara lluita per no estar entre els tres últims. I entonces esa tasca de millora la té que portar davant l'entrenador del València.
2: La realitat és que vas 5 punts, 19, només tens per darrere al Màlaga, sí. I el Llevant, que té dos partits menys per davant de tu.
4: I en quant a individualitats, jo diria que sense dubtes Javi Guerra. Javi Guerra és un jugador que és una pena, sempre dic que és el fixe incontinu, no? que hauria de participar molt més, impregnar de la seva personalitat, tirar-se l'equip a l'esquena, i Javi Guerra pues és massa esporàdic. Avui ha fet un grandíssim partit, jo crec que ha sigut l'ideòleg del punt, perquè ha sigut en diferencial millor. Anem a donar-li un marge, jo crec, al nou entrenador, i a veure si milloren les coses, que ho van a necessitar.
2: Charlie Egea.
0: És que cuando fallas esta jugada en el minuto 94 se te cae todo de golpe, ¿no? Porque es una jugada que cualquier delantero normal la hubiera metido. Yo me quiero quedar con la reacción del equipo cuando perdía 2-1. Creo que si el Valencia empieza a ser un equipo un poquito atrevido, un poquito valiente, intenta jugar al fútbol, probablemente gane partidos. Si es el Valencia timorato en la primera parte, para mí va a ganar muy pocos partidos. Aguirre ha sacado su versión barra que era al principio y luego ha apostado por el fútbol. Pues chicos, si apostamos por el fútbol ganaremos. Bueno, me voy muy enfadado por la última ocasión, pero el empate, estoy con Juanjo, no es del todo malo.
2: I el nostre comentarista nuevo centro de Wii, Andrés Alcover, me enseña de la experiencia, que me imagino que va a estar aterradora, estar así rodejat de, pues això, de literatos famosos, de estrelles de la ràdio, com és el cas de Charlie Egea, no? Què t'ha paregut l'experiència, primer de tot?
3: L'experiència, molt bé.
2: Te vas passar bé, bandido.
3: Home, si haver guanyat el València, home, millor, però
2: Déu no, Maduro, tens alguna cosa a dir?
3: No ha estat mal.
2: En l'última acció,
3: necessita millorar, no?
4: Sí. NM.
2: I la resta del partit, què?
3: Bé, pues com el València, un poc de tot i un poc de res. És capaç de fer coses bones i roïns a la vegada. És molt irregular, este equip des de fa anys, i no saps mai per on te... És molt imprevisible, no saps per on te vagi.
2: I faltava Luis Urrutia al teu comentari. Abans d'escoltar el protagonista, està parlant Íñigo Vicente. Ara de seguida estarem en el jugador del València, i m'imagino que era Javi Guerra.
5: El plantejament de Javier Aguirre ha estat un desastre. Desastrós el plantejament. A partir dels canvis ha fet que l'equip millorara. El València ha demostrat, bueno, que en el punt no li val. Si el Llevant guanya qualsevol dels dos partits que té pendents, el de demà o el de dimecres de la setmana vinent, el València estarà a 3 punts de la salvació. És a dir, que ni guanyant un altre partit l'equip ix del descens, així que queda molt per millorar.
2: Escoltem a Dani Rama abans de tancar.
6: Estamos ya con el protagonista del Valencia, con Dani Rama. Buenas noches, Dani.
7: Hola, buenas noches.
6: Bueno, lo primero de todo te pregunto por lo personal. Enhorabuena por el gol. ¿Qué has sentido después de marcar ese gol, nada más empezar el partido, después de todo este tiempo, pues no siendo lo protagonista que te hubiera gustado?
7: Bueno, muchas gracias. Lo primero, pues al final, contento, ¿no? Por volver a jugar, por volver a ayudar al equipo. Y bueno, pues primer partido del míster, nos estamos conociendo, estamos trabajando, hemos tenido dos semanas y creo que bueno, hay que dar valor a este punto y hacerlo bueno la semana que viene en casa.
6: ¿Qué te está transmitiendo Javier Aguirre desde su llegada? Hoy lo ha demostrado con hechos.
7: Sí, creo que ha cambiado un poco la dinámica del equipo, el día a día, y creo que bueno, que vamos a ver a partir de ahora otro Valencia.
6: ¿Qué Valencia que quiere ver Aguirre se ha podido ver hoy, a pesar del empate?
7: bueno, hemos tenido poco tiempo para trabajar y el Racing sabíamos que con pelota nos iba a hacer sufrir porque se lo hace a casi todos los equipos. Y bueno, creo que poco a poco iremos mejorando defensivamente y ofensivamente y creo que hay que seguir el proceso para seguir creciendo.
6: Y luego hasta el... se ha podido ganar el partido en esa última ocasión de Hugo. No sé si has podido hablar con él después del partido, acercarte a...
7: Sí,
6: a
7: no, ahora hablaré con el vestuario porque sí hemos tenido ahí la última y nos llevábamos 3 puntos de un campo complicado que va a ser difícil, que seguían... Estaban invictos, siguen invictos de hecho, y creo que nos podía haber dado la victoria, pero bueno, a seguir trabajando para seguir creciendo.
6: Y por último, ¿qué sangre fría en tu gol? ¿Podías disparar de primeras? ¿Has optado por un recorte, otro? Al final, un auténtico golazo.
7: Bueno, al final he visto que el defensa se me cruzaba y creo que era la mejor opción y bueno, por suerte ha ido para adentro y ha servido para ayudar al equipo.
6: Gracias, Dani. Suerte.
7: A vosotros.
2: Les palabras de Dani Raba en este duel que ha terminado en 2-2, Racing 2, Valencia 2, en el Nostre, a partir de la jornada de la más empre de Industrias Vijusa, Higiene Industrial.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: 11 de la nit i 2 minuts. No canvieu de dial, eh? No mos menegeu de l'altre costat de la ràdio perquè ja sabeu que el punt a punt està en marxa. Sempre estem en marxa des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit i ara resten els últims 90 minuts del punt a punt amb l'anàlisi de tot el que ha passat. Fins a les 12 i mitja, així, en A Punt Ràdio.

Què tal? 5 minuts sobre les 11 de la nit. Així estem en els últims 90 minuts del Punt a Punt, que sabeu, vos acompanya dissabte amb 12 hores i mitja de programació esportiva i continua diumenge també amb 12 hores de programació esportiva, el que vol dir que són 25 hores de programació esportiva, les del Punt a Punt durant tots els caps de setmana. I estos són els últims 90 minuts d'este macroprograma poliesportiu que vos acompanya al llarg de tota esta temporada, sempre durant el cap de setmana i a més entre setmanes sempre que hi ha competició d'èlit dels nostres, tant en futbol en primera divisió, futbol en segona divisió i en bàsquet masculí i femení. Així que anem a repassar el que ha ocorregut en esta llarga jornada de cap de setmana. A tornar a la Lliga en primera divisió, divendres s'obria la jornada número 8 de Lliga en primera. Se tanca de manera momentània avui amb l'empat a 2 del Sardinero entre el Racing de Santander i el Nou València de Javier Aguirre, però continuarà en la jornada de demà perquè a les 9 juguen en el Ciutat de València el Levant Unió Esportiva i el Sevilla. A més, el Punt a Punt demà vos acompanyarà des de les 6 i 5 de la vesprada. A les 6 i quart tenim futbol en primera federació, en el grup 2 juga l'Hèrcules, 9 dies sense competir després de la seva última experiència per a l'equip de Beto Company. Així que demà des de les 6 i 5 el Punt a Punt, primer amb el partit del Hèrcules, després amb el partit del Levant Unió Esportiva, després amb el 90 minuts, és a dir que demà des de les 6 i 5 fins les 12 i mitja de la nit també més programació esportiva en esta casa en Apunte Ràdio. Manolo Palomar està en el control de so, vos parla Salva Folgado, vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunte Ràdio, el seu web www.apuntmedia.es, la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en este 90 minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, 90 anys xifra, Instagram 90 minuts ràdio, 90 anys lletra, TikTok 90 minuts ràdio, 90 anys xifra, i si voleu enviar un WhatsApp a la vostra veu teniu el 619-421-801 619-421-801. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que ja funciona en xarxes socials. Opineu sobre el que vos ha aparegut el vostre equip al llarg d'este cap de setmana. I per als valencianistes, opineu sobre la resposta que ha oferit el Nou València de Javier Aguirre esta nit en el Nuevo Sardinero, en partit que acaba de concloure amb empat a 2 al marcador i que no sé si per a la majoria vos pareix suficient. Demà, per supost, juga el Levante, sí que també esperem les vostres respostes en les nostres xarxes socials. Estem a l'espera de que comparega des de la sala de premsa del Nuevo Sardinero el tècnic del València, Javier Aguirre. Està preparadíssim Manolo Palomar per a, de seguida, que pugueu escoltar amb el so característic de qualitat d'esta casa el tècnic del València, Javier Vasco Aguirre, després de la seva primera experiència ja competint amb el València Club de Futbol. Mentre no aparega Aguirre, el que anem a fer nosaltres és avançar els continguts de la jornada i obrir, com sempre, amb la nostra bateria de fotos.

0: 11 i 18 minuts, mentre esperem l'arribada a la sala de premsa de l'estadi del Nuevo Sardino de Javier Aguirre, anem avançant continguts de la jornada. Per exemple, repassem el que ahir va fer el Santiago Bernabéu el Villarreal, derrota per 1-0 d'un equip que ja està centrat en el partit de Lliga de Campions que li espera el pròxim dimarts i que també oferirem en la sintonia del Punt a Punt en a Punt Ràdio la crònica d'ahir del Bernabéu i els preparatius del partit de la Champions. Ens l'oferix Xavi Mata. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
1: Què tal, companys? Bona nit. Ressaca del partit d'ahir, un partit en el que el Villarreal va competir molt bé. Íñigo va apostar per un 11 prou paregut al del Llevant i Màlaga, tenint en compte la lesió de Buchanan, i un poc més defensiu, amb Foyt al mig, que bueno, pues, era el tercer central, i que a voltes estava junt al pivot, en Comesaña i en Pape Gueye. Un partit accidentat, la roja de Vinicius va canviar el transcurs, i el Madrid va acabar demanant l'hora. És veritat que el Villarreal va estar molt seriós, però no va fer prou perill com per portar-se a algun punt del Santiago Bernabéu. Ara ja, dimarts, partit de Champions contra el Nápoles, demà el Villarreal entren a les 6, a les 4 i quart hi ha roda de premsa d'Íñigo Pérez junt a Alberto Moleiro, i l'equip d'Íñigo pues, farà rotacions. Jo crec que jugarà Mico Utach, Gerard, i també en defensa pues, veurem els menys habituals. Se li va ser el titular i esperem un equip que competisca i un equip que, bueno, pues, que té que sumar punts o hem de guanyar si no vol fer un començament de Champions pregut al de l'any passat. Així que el dimarts a les 9 contra el Nápoles, segon partit d'esta Lliga de Champions, primera casa, el Villarreal vol guanyar perquè vol tindre una dinàmica positiva i començarà a tindre punts en esta nova competició.
0: Gràcies, Xavi. Demà escoltarem també la roda de premsa d'Íñigo Pérez en la sintonia del Punt a Punt, a Siena Punt Ràdio. Parla Javier Aguirre, la sala de premsa del Sardinero. L'escoltem.
2: Hola, què tal? Buenas Hola. Noches. Héctor Gómez para el partido de Tribuna en directo. Usted ha cogido al Valencia penúltimo en la clasificación y eso es evidente que el equipo está sin confianza. Pero después de dos semanas y pico de entrenamiento, lo que ha visto hoy aquí, ¿cómo le deja respecto a lo que usted pensaba antes de venir, lo que tiene que tocar? ¿Cuánto de su Valencia, el que quiere ver a partir de ahora, se ha visto hoy y cuánto le queda de trabajo?
3: Bueno, no es tangible, te diría 18 minutos y medio, me gustó y los otros no. No, hay pasajes del partido que me gustaron, esa es la verdad. Creo yo que el rival también es un rival muy fuerte. Nadie lo puede menospreciar, es un rival que aquí ha sometido a todos, que te quita la pelota, que tiene buenos mecanismos ofensivos, y eso hizo con nosotros, nos hizo 20 veces, yo qué sé, y nos trajo a maltraer durante un buen rato. Nos repusimos del segundo gol tempranero, y bueno, nos la jugamos hacia adelante. Yo creo que lo que me gustó durante los 90 minutos fue la actitud de mis jugadores, eso sí que me gustó, cómo corrieron, cómo lucharon, cómo metieron tres acalambrados y el equipo seguía dando la cara ante la adversidad. Te digo, el 2-1 cae muy pronto y dices, uff, ¿y ahora qué? Entonces sí, yo creo que hubo eso de la actitud, me gustó mucho y se los dije. Después sí hay cosas por corregir, evidentemente, dejamos muchos espacios, no competimos, de repente el segundo gol ves cómo abandonamos al que dispara, nos metemos mucho atrás, pero bueno, para empezar no está mal, pudimos hasta ganar, hubiera sido muy injusto, por cierto, muy injusto, porque ellos no merecían perder, esa es la verdad. Y bueno, es un empate justo, felicito al rival, de verdad al míster se lo dije, y esta afición que empuje, que está alegre, de vuelta tantos años, me acuerdo, se vine hace veintitantos años con Osasuna, 24 así, y el Sardino siempre es un estadio bonito de jugar.
4: Mister, aquí Alex Alfaro, me gustaría preguntarte por esos diferentes momentos del partido, cómo al equipo después de hacer el primer gol le costaba salir con la pelota y después el cambio en el descanso, el pase a la línea de cuatro que comentábamos en el día de ayer.
3: Cierto.
4: Y esos diferentes momentos del partido. Gracias.
3: Bueno, tiene razón en el sentido de que perdíamos muy fácil la pelota. No ligamos tres pases. Ese primer pase de seguridad nunca lo damos. Es cierto que ellos en ese afán de y los resultados de este Racing, decía yo que metió 90, creo que es el primer equipo en la historia que asciende con 70 o no sé cuántos goles en contra. Esto habla de un equipo que va a saco, va a tumba abierta y ahí tuvimos algunas posibilidades, pero no de todas. Entonces, nos faltó, les dije al mismo tiempo, un pase de seguridad, tres pases por lo menos, tengan personalidad para hacerlo. Bueno, cambiamos la línea de cuatro porque evidentemente estábamos 3-1, error mío desde el inicio, no la leí bien, no saltábamos con sus interiores, se ponían detrás de mis pivotes, sufrimos mucho la primera parte, esos pases interiores nos hicieron mucho daño. Luego ya, insisto, el segundo gol nos terminó de desequilibrar y los que fueron a tumba abierta fuimos nosotros en todo caso, ¿no? Y con la pelota bien, yo creo que en general bien la segunda parte, la primera no me gustó. En general, y tiene razón, nos echamos atrás un equipo, o nos metieron atrás, también hay que decirlo. Y bueno, al final es lo que hay, es un equipo nuestro que está encontrándose. El paso A ya lo dimos, que es actitud. Y tiene mucha capacidad, por lo tanto, seguimos en esa línea de correr, de luchar, de meter, que le cueste al rival hacernos daño. Bueno, con el talento que tiene, con un poco de trabajo, seguramente haremos mejores partidos que el de hoy.
5: Buenas, Javier. Diego Esteban para Nostre Sport. Te quería preguntar por esa última acción de Hugo Duro, si has podido hablar con él. Y bueno, ya he repasado el dato, son 145 días y 17 partidos sin marcar para el que es el 9 del Valencia. ¿Cómo lo has visto esas tres semanas y si crees que va a poder levantar?
3: Lo vi a él y a Dani Raba, los vi muy bien. Y a Elliot, desde que llegué, a esos tres los vi muy bien. Y dije, ay, caray, estos no están jugando o no viendo sus números, no habían jugado. Y esto, dije, tienen que jugar. Y bueno, estoy contento con el trabajo de Hugo. Es verdad que un 9 se le juzga por los goles, pero él trabajó muchísimo, peleó arriba, ganó abajo, descargó, estuvo siempre ayudando defensivamente y efectivamente, bueno, se le fue el último gol porque ya no podía con los gemelos. No es pretexto, evidentemente, él lo sabe. No he hablado con él al respecto, pero bueno, esos tienen los 9, que te fallan esas y luego te enchufan 3 de un tiro. Entonces, bueno, no, estoy contento con el trabajo de Hugo y en general con todos.
6: Hola, mister. Soy Rodra, de ESPN.
3: Hola, Rodra.
6: Te quería preguntar, has dicho ya que has hablado con los jugadores al acabar el partido, que les has felicitado por la actitud, que te ha gustado.
3: Sí.
6: ¿Cómo ha sido esa charla en el final? ¿Cómo has visto también al vestuario? ¿Cómo han encarado el empate, que ha sido casi la victoria por esa acción final?
3: Rodra.
6: Cuéntame la sensación ahí.
3: Te las cuento. El vestuario estaba rabioso, había sentimientos encontrados porque efectivamente hicieron un gran esfuerzo y la vieron tan cerca, pero también es verdad que en la medida que pasó el tiempo y tal, pues dije, bueno, no está mal porque pudimos haber hasta perdido el partido, ¿no? Con ese 2-1 y el rival yendo a por ti, bla, bla, bla, buf, sacaron la casta y empataron un partido que era complicado a priori, ¿no? O por eso el inicio de la segunda parte. Estaba el vestuario cansado, muy cansado, estaban ahí, y eso es lo que quieres de tu vestuario. Que les duela no ganar, que les duela el empate, que las caras, que estén muertos, todos acalambrados, todos. Eso quiere de un vestuario. A veces puedes ganar, a veces puedes perder, inclusive. Pero si tu jugador se deja todo en el campo, ahí no hay manera de reprocharles nada, absolutamente nada. Y eso pasó. Les pegué ahí un grito de estos que me gustan en mexicano, con algún improperio, y bien, yo creo que bien, contentos.
7: Muy buenas, Javier. Franco Morados en directo para Teiba FM Cantabria. Hablabas antes del Racing, de lo que os ha propuesto.
3: Sí,
7: hablabas
3: de
7: cómo el año pasado marca tanto, encaja tanto. Tú, con tanta experiencia en Primera División, no sé si ves que este estilo tan agresivo en el que te marcan tanto puede valer, aunque marques mucho.
3: Oye,
7: para
3: una permanente. Van sumando y sumando y sumando. Acuérdate que esto es de puntos, ¿no? Y a lo mejor no te gusta el cómo, pero si haces tus 42 puntitos en primera y ahí nos vemos. Y yo creo que ellos están con este desparpajo, con esta manera de jugar que les funcionó de maravilla el año pasado. Y en primera no les ha ido mal. Es verdad que lo del Barça y el Celta pues pueden ser accidentes. Pero aquí en casa sacar 8 de 12 no es fácil en primera. No es nada fácil, que te han venido rivales que con difíciles y mira, están invictos en casa, la gente está metidísima con su equipo, el míster lo tiene muy claro, tiene jugadores perfectos para ello, vino Sergio Canales y les encajó como anillo al dedo. Oye, pues mira, enhorabuena.
8: Muy bien, gracias.
3: No, yo quiero seguir. No es cierto.
0: Sí, yo quiero seguir, Javier Aguirre. Les 11:27, la rueda de prensa desde la sala de prensa del Nuevo Sardinero, después del empate del Valencia davante el Racing de Santander, oferida per Electric Consulting, la consultora energética amb més prestigi d'Espanya, la que t'ha oferit la rueda de prensa desde el Sardinero, la primera, com a tècnic del Valencia després de competir, de Javier Aguirre.
9: ¿Gastes molt en llum i gas? ¿T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Envia la teua factura a valencia@electricconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill. Treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting. Envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
0: Abans de la roda de premsa de Javier Aguirre havíem repassat el que va fer ahir al Bernabéu el Villarreal. Busquem també repassar el que ha fet este migdia l'Els, que ha empatat a 0 a casa el Martínez Valero davant el Celta de Vigo. La crònica és cosa de Raúl Pina. Hola Raúl, què tal? Bona nit.
10: Bona nit, companys. Un punt que suma l'Elx en este duel contra el Celta de Vigo en el dia d'avui. Ha empatat a 0 sense gols a l'estadi Martínez Valero en la visita de l'equip celtinya. És el primer punt de la temporada de l'Elx en casa al seu estadi, perquè recordem que amb anterioritat havia perdut tant contra el Barça, la Real Societat i també el Real Madrid. Se li resistís la victòria a casa, sí que és cert que l'Elche va guanyar en el seu moment, l'anterior jornada a domicili, que era la primera victòria i única d'esta temporada contra l'Espanyol en 10 futbolistes, però avui se li ha resistit, no? La pilota no ha volgut entrar. És cert que l'Elche no ha sigut tan vertical com en altres partits, ha sigut tal vegada un poc més horitzontal, molta possessió, és de veres, però ocasions clares, per exemple, recorde la de la primera part de Rubén Sánchez, en eixe valor que s'ha estavellat a la creueta, d'altra banda també la de Tete Morente, en eixa primera part que no ha encertat en l'embolic, l'interior de l'àrea xicoteta a empalar el valor, i en la segona part ja una oportunitat clara de Marc Aguado i sobretot, no, ixa final sobre la botzina en què Martín Neto, que havia entrat en el segon acte, ha tirat el valor al Ninot, no, quan li havien deixat una pilota en safata molt clara, no? Per tant, la nota positiva és que l'Elx ha sumat a casa, també com a nota positiva ha deixat la porta a zero, però en esta lliga de la permanència, que és la que busca l'Elx, és millor sumar 3 en 3 i no errar quan jugues a casa contra rivals com el Celta de Vigo, que veritablement avui ha estat totalment inoperant, no? Algun xut de Ferran Jugla, però la realitat és que el Celta avui, entre els tres pals, no li ha xutat a Mati Dituro, que pràcticament ha sigut un espectador més del partit. Així que a esperar, a guardar el pròxim partit, el pròxim duel, la pròxima jornada serà dissabte 4 i quart a la Ceràmica contra el Villarreal.
0: I ho contarem en esta sintonia, la del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Demà tanca la jornada en primera divisió, per als valencians el llevan, també per a la resta de la lliga, que repen el Ciutat de València, el Sevilla de Luis García Plaza, millor al respecte al de la temporada passada i un dels millors visitants de la competició. És urgent ja per als de Luis Castro sumar de 3 a casa. Escoltem el tècnic en la prèvia.
11: Los partidos afuera es un equipo que está muy muy confortable, entonces va a ser un partido muy duro, seguro. Tenemos que estar a ese nivel. En términos competitivos nos gustaría mucho más ter jugado partidos y que no era tan largo. Tanto tiempo sin competir, después competición, no es el mejor, pero es lo que hay.
0: Luis Castro, demà el partit des de les 6. Primer amb el duel de l'Hèrcules, després amb el del Llevant en esta sintonia, la del Punt a Punt en Apunt Ràdio. També ha jugat este matí i ha perdut el invicte. Era l'únic equip professional que estava sense perdre en Espanya i a la fi avui ha perdut a Andorra el Castelló de Pablo Hernández. En su compte, José Luis Gual. Hola Gual, bona nit.
12: ¿Qué tal? Buena nit. El Castelló acaba de patir la primera derrota en el que va de Lliga en esta jornada número 9 i a motiu de la visita al camp de l'Andorra, al conjunt de Carles Manso, que la veritat ha sorprès en el seu plantejament i sobretot en la seva posada en escena, fonamentalment la primera mitja hora, en la que ha sigut molt superior als homes de Pablo Hernández, un Pablo Hernández que ha presentat 4 canvis en l'11 inicial, bueno, buscant en la capdavantera, sobretot el canvi més cridaner, l'entrada de Raúl Sánchez, que portava sent suplent les últimes jornades. També ha donat entrada en el carril esquerre Lucas Alcázar, el colombià Mati Orozco, que ha recuperat la seva titularitat en detriment d'Álvaro Martín, i també Mello, que ha tornat a l'equip després de complir el partit de suspensió. Però, tot i les novetats, l'equip no ha estat gens còmode, sobretot en aquesta mitja hora, ja dic, en la que primer s'ha anul·lat un gol per fora de joc a l'Andorra, gol de Agman, però després el decidive tot sol dins de l'àrea, rematant una passada, en este cas de Jordi Cano. Bueno, ja dic, una primera part en la que pràcticament el Castelló no ha rematat a porteria, no ho ha fet entre els tres pals, i en el descans, bueno, pues per afrontar la segona part, Pablo Hernández, que ha menejat la banqueta, ha donat entrada a dos futbolistes, Íñigo Córdoba i Álvaro Martín. La idea era tindre una miqueta més de valor. N'hi ha que dir que en la segona part hi ha hagut una lleugera mitjoria dels albinegres, però no ha sigut suficient com per a ni tan se vol poder rascar un puntet en el camp de l'Andorra, no? Una Andorra que també ha anat fent canvis, ha anat protegint-se en la part de darrere, i sobretot quan el partit s'ha trencat del tot, en els canvis ofensius que ha introduït en la recta final Pablo Hernández, ha tingut inclús ocasions com per a fer algun gol més, no? De fet, n'hi ha que dir, i ho hem destacat aixina, que el millor del Castelló probablement avui està de nou el seu porter, el belga Roman Matis, que ha evitat que el resultat fora més gran que ixe 1-0 definitiu. Com diem, primera derrota del Castelló, que suma un punt en els últims dos partits, que evidentment va a vores distàncies de la part d'alta de la taula classificatòria, i com bé ha dit Pablo Hernández en la sala de premsa, ara mateixa el prioritari és que l'equip recupere aquesta intensitat en la pressió i també a l'hora de fer circular la pilota. Bueno, sembla difícil, no?, trobar una explicació, no?, a aquest baixó, de repent, de sobte, del conjunt albinegre, que havia, bueno, mostrat molt bones actuacions, no?, en aquest inici de temporada. No queda altra que recuperar-se i començar a preparar ja la visita del proper dissabte al Novo Insular per a jugar davant la Unió Deportiva Las Palmas.
0: Gràcies, José Luis. I també en segona divisió, el que va tornar a voltejar un marcador en contra va ser el Deportivo Eldense. En su compte, Álvaro Molina. Hola, Álvaro, bona nit.
13: Bona nit, companys, què tal? Arriben ja les victòries al nou Petit Guamat, segona consecutiva, i podríem dir amb un guió molt semblant respecte a la setmana passada davant l'Oviedo. En la primera part va ser molt superior el Córdoba, que va fer el 0-1 obra de Rubén Alves, va tindre dos mans a mans claríssims el davanter Perkan, i li van anul·lar també dos gols per fora del joc al conjunt andalús. Es va trobar molt incòmode l'equip de Calleja, sense opcions en atac, i altra vegada també molt dubitatiu en la parcel·la defensiva. Després del descans, l'equip blaugrana va canviar el xip, va anar a per l'empat, i va ser quan va arribar, després d'una gran assistència de Carlos Guirao, eixe 1-1 que la va fer bona Jorge Rastrojo, posant la pilota per damunt del porter i fent eixe 1-1. Ja són dos partits consecutius fent gol per al davanter, que està portant-li molta mobilitat en la part de dalt i està deixant molts bons partits. I quan ja pareixia que l'encontre anava a l'empat, va arribar eixe penal que va forçar Clemente i que va marcar Fidel. Victòria agònica, Calleja satisfet, i també va mencionar aquesta bona predisposició dels jugadors que no estan des de l'inici i que al cap i a la fi són els que estan donant aquest canvi d'imatge en les segones parts. Setmana que ve visita l'estadi José Zorrilla per enfrontar-se diumenge a les 6:30 a la Real Valladolid.
0: Gràcies, Álvaro. Ens queda per repassar la primera federació. Demà juga l'Hèrcules i ha jugat este cap de setmana ja el Villarreal de David Albelda. Mala fortuna per al mini Sumari, que va veure com el Jaén li empatava el partit a 3 en el temps afegit i a més de penal. En seu compte, Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit.
14: Què tal? Salutacions, bona nit. Cap de setmana especialment llarg per a l'Hèrcules, perquè tancarà la jornada dilluns. Rep al Rico Pérez al Sant Andreu, un equip que acaba d'arribar de segona federació, però que està fent un bon inici de competició. Amb els resultats de la jornada, el conjunt de Beto Company ja sap que una victòria al Rico Pérez demà té premi, perquè el conjunt alacantí, per primera vegada en la temporada, entraria en lloc de play-off d'ascens al futbol, aunque tot està molt igualat. L'Hèrcules arriba al partit després de 4 partits sense perdre i 3 sense encaixar, i encara donant-li voltes a empat davant el Jaén en la polèmica per el penal que no va xular l'àrbit en l'última acció. Tot apunta que Beto pot repetir 11 amb l'opció de que, per fi, entre ja Isaac Oben a l'alineació titular. El Rico Pérez tindrà una bona presència de públic. Una jornada dins d'esta primera federació, amb el Villarreal B se li va escapar el partit davant el Jaén. Va ser superior el conjunt de David Albelda 3 vegades. Es va posar per davant en el marcador en gols de Álvaro Albert i Aiman. I 3 vegades va empatar el Jaén en 2 penals per a l'equip local, l'últim en el descompte de Siviero, que va marcar el 3-3. El Villarreal B, tot i això, continua en la part de dalt i en zona de play-off d'ascens a la Lliga de Futbol Professional. Per supost, demà, com sempre, a partir de les 6:15 estarem al Rico Pérez per a contar el punt a punt. Esperem que una victòria de l'Hèrcules davant el conjunt català del Sant Andreu.
0: Gràcies, Gonzalo. Tant de bo, eh? Arriba una nova victòria de l'Hèrcules i que continuï en la ratxa l'equip de Beto Company. 11:38, fem un alto en el camí, una pausa i de seguida ja obrim tertúlia.
15: 100% esport, 100% radio esportiva a punt a punt.
16: ¿Recuerdas tu primer Corsa? ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde? Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes. Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
17: Ven a Ferto, tu concessionario Opel en Torrent.
18: Cada dia, milers d'oients sintonitzen a Punt Ràdio per viure de prop la informació, l'esport, les nostres festes, el millor entreteniment, l'humor i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar amb la nostra audiència. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
19: Hay quien llegó de muy lejos, hay quien nació aquí, hay quien encontró en esta tierra su casa, su trabajo, sus amigos y construyó su hogar. Diferentes historias, muchas cosas en común, pero sobre todo una, porque al final es la hispanidad lo que nos une. ¡Feliz Día de la Hispanidad! Todo lo que nos une. Generalitat Valenciana.
15: Punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.
0: Les 11:39, la gent que no s'aguanta, que vol ja tertúlia, tertúlia taula reunida, a l'espera de que arribi Pepe Pla, tertúlia reunida ja, en esta sintonia, la del 90 minuts, amb Eduardo García, la Miqui, que ha vingut el primer. Hola, Miqui, què tal? Bona nit.
20: Què hi ha? Bona nit.
0: Uf, no t'agrada massa la posada en escena del València de Javier Aguirre, però espera un moment, ara m'ho contés. Segon en arribar, Santi Marino. La Santi, què tal?
21: Molt bona nit, Salva.
0: No sé si a tu t'agrada o què, jo crec que a tu t'agrada algo més que a Miqui. I no sí. Sé si li haurà agradat o no a Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal, bona nit?
22: Jo primer estava averiguant si ha jugat el València de Aguirre o, com estaria en Miqui, el de Corberán. Que no...
20: Jo no he dicho nada, bueno, eh?
0: Ho has dit sense que el micròfon estiguera...
21: S'ha quedat en les ganes de dir-ho.
0: Estiguera obert. Bé, la pregunta és directa. Miqui, a tu t'ha agradat la primera posada en escena del València de Javier Aguirre?
20: Nada. O sea, me ha parecido lo que yo tengo un poquito la idea de Aguirre. Muy buen, simpático, gestión, tal, pero al final ha hecho exactamente lo mismo que hacía Corberán. Porque de la alineación de salida, el 5-4-1 ha hecho exactamente lo mismo. Solamente ha puesto diferente a Raba. Pero lo ha puesto ¿por qué? Porque Rioja y Danjuma estaban tocados. No sabemos si por decisión propia hubiera sido lo mismo. Ahora, nos hemos hinchado la boca de decir: Guerra en una banda no juega bien. Pues toma, Guerra en una venda. Que no he visto ningún partido del Valencia en estas tres semanas. Las peores parejas de mediocentros probablemente de la Liga Española son Ugrinić, Guido y Dien. Bueno, pues los tres. Toma, unos, otros, tal. No he visto ningún partido de verdad del Valencia. Porque, no, es que estoy empezando y como sonríe toda la prensa y todo el mundo. ¡Qué simpático es! ¡Qué bueno es! ¿Y Óscar en una semana cambia la cara del equipo? No, es que no voy a poner a los jóvenes porque eso es gestión. ¿Es gestión de qué? De perder. O sea, sacar a Mayol, no sacar a Mayol y sacar a Dien, pues bueno, más de lo mismo. ¿Aún no se ha enterado que si quieres jugar al ataque para ganar tiene que jugar Otorbi? ¿Aún no te has enterado? ¿Y Guerra tiene que jugar por el centro? ¿Y tienes que tener extremos para que Hugo...
0: Puga rematar alguna, ¿no?
20: Claro, que remate mal, pero que remate. Que remate alguna, sí. Es que si no, no puede rematar. O sea, son las mismas cosas de antes. Uh-huh. Que Pepelu no me gusta de central y no va a jugar de central, pues toma, en defensa de 5 y en defensa de 4. Te han sometido. ¿Sabes cuántas veces has chutado a gol entre los tres palos? 2. ¿Sabes cuántos goles has metido? 2. Entonces, no me digáis, el Valencia ha sido una caricatura más de lo que está siendo toda la liga.
0: No te voy a decir ninguna cara, porque en cara no lo opinas, ¿eh?
20: Claro. Menos, sí que es verdad, cuando ya se ve perdido y quiere ganar. Y entonces sí que trastoca, y entonces el jovencito sí que le vale. Para querer ganar, cuando va perdiendo, Otorbi sí que le vale. Guerra sí que le vale en el centro. Saca otro extremo, Danjuma. Juega con dos extremos, juega con Helio. Juega con gente para ganar. Mientras tanto ha jugado con gente para no perder.
0: Sí, pero ha estado a punto de irle bien, Miqui, si marca Hugo Duro la última. Pero no, bueno, no entenc la teua visión.
20: No, porque hay una cosa. Hay una primera parte que es deplorable, sí, del Valencia.
0: Sí, sí, y el comenzamiento de la segunda también.
20: hasta que hace todos los cambios y después puede cambiar.
0: Efectivamente.
20: Los cambios los ha hecho bien. Volvemos al talento del entrenador. ¿Tenía más gente en el banquillo? ¿De los veteranos?
0: No.
20: Ah, entonces no es talento, es azar.
0: Azar.
20: Es azar, porque en la que ha podido decidir Mayol, que lo ha hecho bien dos jornadas, seguir dándole oportunidad, ha preferido a Dien, que lo ha hecho mal durante 25.
0: Santi Marina, ¿tú te ha agradado o no el Valencia de Aguirre en la seva posada? Primera posada en escena.
1: Jo crec que... He escoltat a Miqui i crec que me vaig a quedar un poc a soles esta nit, sí. Però tinc que dir que jo he vist espurnes d'Aguirre dins d'un València Corberan. I m'explique. Sí que és de veres que en aquesta primera part hem vist un València molt, molt pla, se l'ha ficat el partit de cara al minut 2, colant gol, però sí que he vist jugadors dins d'un perfil molt igual, tots jugadors de peu, hem vist a Ugrini, Javi Guerra, tenies a Raba, inclús Hugo Duro, que era el que donava la profunditat però venia un poc a rebre entre línies, tots buscant el peu, per tant no n'hi havia profunditat, no n'hi havia quasi xoc, i el moment que t'ha pressionat un poc alt el Racing de Santander i anava passant els minuts, has jugat més en camp propi que en camp rival. Però sí que he vist un Aguirre que jo en el descans em preguntava i me plantejava, dic, què va voler? En Pugabú, què va voler? Anem a veure si fa com Corberan, al minut 60 es canvi home per home, si n'hi ha conformisme i prefereix traure un punt, o n'hi ha ambició i vol anar pel partit. I en aquesta segona part hem vist un canvi en el descans, que se pot canviar jugons en el descans, sí, cosa sí, que sí. No havíem vist, poques voltes hem vist fer a Corberan, i no per la targeta, perquè hem vist, se'n dona compte que l'han llevat a Diakabi, sinó que ha buscat tindre un jugador perfil diferent dins del que hi havia en el camp, sobretot d'1 contra 1, de més individualitat, d'arribar a 3 quarts i buscar un poc més de verticalitat, cosa que no tenia. Per tant, ja hem vist un poquet més d'ambició. És cert que t'has ficat per Gent, 2-1, i ja hem vist el minut 56 i ja ha tingut ixe plan B, que moltes voltes diuen que Corberan no el tenia i que portava els canvis fes de casa, pràcticament home per home. Sí que hem vist en Aguirre, que ha sabut llegir el que parlava Miqui ara, canvis d'entrenador, que li pot haver eixit millor o pitjor, però sí que han vist ixe canvi bé i ha buscat jugadors de peu per més individualitat. Elliot en la mitja punta, ha tret a Otorbi, ha passat a Guerra,
0: has entrat a Guerra,
1: a Guerra enmig del camp, donant-li un poc més de, fixant més a Guido com a pivot defensiu, donant-li un poc més de llibertat per davant a Javi Guerra, i ahir sí que hem vist un València que ha sigut arribar al gol, però ha fet el gol i ja ha tornat a desaparèixer un poquet, perquè Otorbi molt bé, però ha fet el gol i després pràcticament ha sigut desenxufar-se el partit, perquè han hagut algunes accions que inclús hem vist a Mafeo com li recriminava que no li ajudava a nivell defensiu quan estava tenint de verticalitat ahí i de més. Per tant, he vist un València que vol canviar encara dins de la transició esta que li va costar un poc a Aguirre, i que a aquest punt, que al fi i al cap has empatat el camp del Racing, que estem dient que si acerta Hugo Duro t'endús el partit, però també és cert que si la fa Pablo García la jugada abans, perds el partit en un Dimitrescu, perquè avui per a mi no està gens bé. Ha fallat algun gol, t'ha donat algun punt, com ha sigut la parada de Pablo García, però l'he vist dubitatiu. No sé si a lo millor amb el dubte eixe de nou entre que a aquest punt, que al fi i al cap has empatat el camp del Racing, que estem dient que si acerta Hugo Duro t'endús el partit, però també és cert que si la fa Pablo García la jugada abans, perds el partit en un Dimitrescu, perquè avui per a mi no està gens bé. Ha fallat algun gol, t'ha donat algun punt, com ha sigut la parada.

0: Sí que dona un poquet això, un bon pas si és este puntet, que n'hi ha que fer bo ara davant del Athletic Club, però sí que és de veres que el València, en este València de transició, encara se li ha que demanar-li més.
1: Jo a Aguirre crec que el que ell no volia era perdre el partit, per això la seva formació inicial a mi m'ha sorprès, venim parlant dos setmanes de que anava a jugar en extrems i de repente sí, no,
0: i per cert,
1: ho ompli de mig centres.
0: I per cert, ja l'últim canvi del de Dient, ahí sí que està més que clar, de fet, si has anat escoltant-lo estos dies, un poc la gestió ahir en la roda de premsa prèvia parlava de les quatre pates de la taula, no? Sobretot ell feia èmfasis en la part mental de parlar amb el jugador, i si un jugador no el convoques o no juga, explica-li per què ha sigut, inclús ficava l'exemple d'un jugador jove, di-li que té que anar a seguir uns passos, una progressió, que per ahir jo ara ho he relacionat amb la situació de Mayol, que a la millor era precipitar, sobretot quan ja va buscant, perquè en el moment que tu vas, queden 10 minuts de partit, vas 2-2, i lleves a Javi Guerra i treus a Dient, ja saps quina és la intenció totalment de l'entrenador, i sobretot ja també quan lleves a Mafeo i treus a Arnau, que era un canvi que estava Mafeo jugant-se la targeta, però també és un altre de dir, mira, vaig a treure un altre de la plantilla, li dono 10 minuts i un quart d'hora decisius importants en el partit, i enxufe i fique dalt del carro tant a Arnau com a Dient.
2: Nacho, a veure, jo estic contrariat, perquè per una banda crec que Aguirre renuncia en la primera meitat a tot el que ha sigut ell aquestes 2-3 setmanes. Ha portat aquestes 2-3 setmanes de pretemporada, entre cometes. Informativament parlant, ha entrenat 4-2-3-1 el 90% del temps. A soles, des de passat dijous, divendres, va començar a entrenar i ser a línia de 5. En més, com dir-ho, en més continuïtat. Sí que havia practicat diversos sistemes, però l'aposta clara, per exemple, quan van fer la setmana passada, com els va donar el cap de setmana lliure, doncs va fer un partidet de 15 minuts amb tres equips i tal, els tres equips van jugar en 4-2-3-1.
1: Sí, però és cert, Nacho, que quan li pregunten, i disculpa, quan li pregunten en la roda de premsa prèvia,
2: si parla de sistemes dinàmics,
1: a Dale li pregunta, bueno, usted ha estado ensayando con ese sistema, fa, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha visto? Ell va fer broma quan diguen, no tenéis ni idea de lo que voy a hacer, ara ho interprete. Jo crec que ell tenia clar que independentment de lo que havien vist, ella no va fer una altra cosa. Suposo que ho haurà provat, el que ocorre és que no ha transcendit.
2: Jo te dic que el que a mi em deia, per exemple, el partit de fa una setmana, va ser els tres equips 4-2-3-1. Jo crec que ell s'acongoixa i té por a rebre gols, vol créixer des de la defensa i termina fent l'errada que feia Corberan. Defensar millor implica 5 defensors, per a mi no, necessàriament, per a mi no. Celebre, per altra banda, que aposta per futbolistes com Raba, que li ha bastat un minut per a demostrar que és un bon futbolista, un minut, i estava apartat en l'anterior entrenador. Celebre que li hagi donat minuts a Harvey Elliott, perquè almenys sap controlar una pilota. Per altra banda, celebre que li doni continuïtat a Otorbi, però per altra banda, no entenc, per exemple, que no aposte per Mayol en comptes de Dient, i no entenc, i sabeu que jo sóc molt d'Hugo Duro i avui no me'n vaig amagar, però Hugo Duro, ja no per la que ha errat, Hugo Duro és del minut 80, se li estaven pujant tots els muscles de la cama, tots, però si estava a punt de demanar el canvi, com ho ha demanat Javi Guerra, que ha de meter la que ha tingut, però pense que ahir ja havia d'haver posat a Aymar Blázquez i apostar per ell, com va apostar Òscar Sánchez fa un parell de setmanes davant la Real Societat, que el va ficar al minut vora 80 o 75 i quasi va marcar. Pense que jo tenia clar que Aguirre anava a mantindre de primeres i s'aposta per els jugadors de primer equip, perquè és més fàcil a un debut, vosaltres sabeu, Miqui, Santi, pues deixar la banqueta a un jugador de la cantera que a un jugador del primer equip. Però jo crec que podria haver fet això, però també donant bola a Mayol i per damunt de tot a Aymar, però per una qüestió de necessitat, perquè no hi havia altre i Hugo estava rebentat, però si és que estava esgotat. I després és l'errada, no? Ho estàs dient perquè espera, no, Hugo estava, si heu vist el partit, Hugo al minut 80 sí, ja no podia més, no. Estava per
1: anava
2: a ser canviat,
1: anava coix, sí.
2: Clar, no podia més, i jo crec que l'errada és una conseqüència d'això.
0: Si li pujaven els bessons, arribava tard a les jugades, i
2: per de fet, uns minuts abans, perdó, hi ha una centrada de Gallà rasa,
1: sí,
2: que és típica que ella arriba, sí. I ja no arriba perquè està tieso.
1: Vull que escoltar també la primera reflexió de Pepe Pelaura. Pepe, què tal?
3: Què tal? Buenas noches.
1: Com vas? Tu eres tan crític com Miqui, menys crític com Santi o Nacho. Quina és la teva visió del partit?
3: A mí es que tampoco me sorprende un poco el planteamiento de lo que iba a suceder, y Sí que ha habido un aspecto del juego que a mí me ha sorprendido durante toda la primera mitad,

0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda.
0: Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Ja fa frescoreta tots els matins que vinc cap ací. Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a Fem Banda, un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Comencem el programa. 11 d'octubre. Una data que es deixa, entre altres coses, una commemoració molt especial. Perquè avui se celebra el Dia Internacional de la Xiqueta o de les Xiquetes. Una jornada creada per l'ONU l'any 2011 amb un objectiu molt clar: defensar els drets de les xiquetes de tot el món i donar visibilitat als problemes i les dificultats que moltes d'elles encara han d'afrontar pel fet de ser xiquetes. Parlem de la importància de tindre accés a una bona educació, de poder créixer en un entorn segur i saludable i, sobretot, de tindre les mateixes oportunitats que els xiquets. Perquè totes les xiquetes tenen dret a créixer amb igualtat, llibertat i dignitat i per a poder decidir quin serà el seu propi futur. Però si parlem de música, que és el programa que tinguem de Fem Banda, tal dia com avui, l'11 d'octubre de 1896, moria a Viena Anton Bruckner, un dels grans compositors i organistes austríacs del romanticisme tardà. Bruckner és especialment conegut per les seues monumentals simfonies i per la seva música sacra, una obra que l'ha convertit en una figura imprescindible de la història de la música. I ja després de fet este repàs d'efemèrides, jo crec que ja és el moment de saber què tenim preparat avui per al programa de Fem Banda. I per això tenim en nosaltres, com sempre, com cada setmana, a la nostra col·laboradora Imma Santana. Bon dia, Imma.
3: Molt bon dia.
2: Què tenim avui preparat per al programa?
3: Pues avui, com sempre, començarem el programa amb el concert del diumenge. Una bona manera de començar el matí, amb música. Després, ens endinsarem en el rebost de la banda, on parlarem amb Borja Martínez, de la Tardor Musical 2026, que organitza la Unió Musical Santa Cecília de Vilar de l'Arzobispo. A continuació, farem un repàs a l'agenda musical per a conèixer algunes de les cites que tenim per davant. I després de les notícies de les 9 del matí, tornarem amb el rebost de la banda. I avui ens acompanya així als estudis de Punt Ràdio les integrants del Quartet de Corda de València, que es parlaran dels seus pròxims concerts i es contaran moltes coses sobre la seva música. I per acabar, tindrem el nostre suggeriment de la setmana. Esta setmana, de la mà del compositor Carlos David Perales, que ens presentarà la seva obra De les criatures.
2: Doncs ja ho tenim tot preparat, així que tenim música, actualitat, agenda i sobretot molta banda. Imma, moltes gràcies per este abans del programa.
3: A tu.
2: I ara, sí, deixem de paraules i posem-nos a escoltar música, perquè comença el concert.

El concert que anem a escoltar avui està dividit en dos parts. En la primera part gaudirem d'una selecció d'obres per a banda, interpretades o compostes pels protagonistes del programa d'avui. I en la segona part canviarem el so de la banda per les cordes amb el Quartet de Corda València. I per començar, anem a començar escoltant un pas doble de Ricardo Dorado, Jaeneiro, un compositor especialment vinculat al món de la música de banda. Es tracta de Ronda en Castilla, un pas doble de caràcter castellà compost l'any 1957, una obra que forma part del repertori bandístic i que encara avui continua sonant en concerts. Així que, sense més preàmbuls, comencem el nostre concert d'avui amb Ronda en Castilla, de Ricardo Dorado, interpretat per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigit pel mestre Borja Martínez. Així que, endavant la música!

Qué bonic és este pas doble. Ronda en Castella de Ricardo Dorado. I continuem amb el concert d'avui i continuem amb la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo, que ara ens porta fins a la música del compositor neerlandès Johan de Meij. L'obra que escoltarem es titula Elegie en Scherzo i té una història ben especial. Va ser escrita per encàrrec del violoncel·lista Yuki Ito amb motiu del 150 aniversari del naixement del compositor rus Sergei Rachmaninov, que es va commemorar l'any 2023. Johan de Meij es va inspirar en el món sonor de Rachmaninov i va incorporar a l'obra algunes referències i cites de la Segona Simfonia i de les danses simfòniques. L'estrena va tindre lloc el 27 d'octubre de 2023 a Ljubljana, Eslovènia, amb la banda de les Forces Armades d'Eslovènia i el violoncel·lista Yuki Ito com a solista i el mateix Johan de Meij a la batuta. Però la versió que anem a escoltar és una transcripció per a banda i està interpretada per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigida pel mateix compositor Johan de Meij. Endavant, mestre.

Molt bona interpretació de la Unió Musical de Villar de l'Arzobispo d'esta obra, Elegy en Scherzo. El bombardí solista ha estat interpretat per Soikiro Okazono. I continuem el nostre concert i ho fem tornant al pas doble. En esta ocasió escoltarem La Musical, un pas doble del compositor i tubista valencià Eduardo Nogueroles. La Musical és un pas doble dedicat a la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i va ser estrenat en el 127 Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València. Així que continuem amb la música de banda i escoltem La Musical d'Eduardo Nogueroles, interpretat per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo i dirigida pel mestre Borja Martínez.

I arribem ja al final d'esta primera part del concert dedicat íntegrament a la música per a banda. I ho fem amb una obra molt especial, tant pel seu llenguatge musical com per la seva inspiració. Es tracta de Les criatures, del compositor Carlos David Perales. L'obra és un díptic inspirat en dos estrofes del Càntic espiritual de Sant Joan de la Creu, una de les grans obres de la poesia mística espanyola. La peça està dividida en dos parts: A dónde te escondiste i Gocémonos, amado. En la primera, el compositor parteix del diàleg entre un matrimoni, marit i muller, una metàfora de la relació entre l'ànima i Déu. En la segona, es porta fins a la pujada al Mont Carmel, símbol del camí d'ascensió i de perfecció espiritual. David trasllada a la música algunes de les imatges i els contrastos presents en la poesia de Sant Joan de la Creu, jugant amb els sons, els silencis i els contrastos per a crear una atmosfera molt expressiva. De les criatures va ser un encàrrec del 46 Festival d'Ensems l'any 2024 i va ser estrenada per la Banda Simfònica Municipal de València sota la direcció del mestre Cristóbal Soler, que és la versió que ara anem a escoltar. Quan vulga vostè, mestre, pot començar.

Vos he de dir una coseta. Aquesta obra de les criatures és l'obra que serà obligada en la segona secció d'este 46 certamen de bandes de la Comunitat Valenciana que se celebrarà el dia 7 i 8 de novembre. I ara canviem d'estil, gènere, agrupació, perquè escoltarem el quartet de corda València. I comencem esta segona part del concert amb una obra molt especial, A Teresita, una peça de música instrumental inspirada en la figura de Santa Teresita de Lisieux. Esta interpretació participa el quartet de corda València, juntament amb el cor infantil en clave sota la direcció de Santiago Castells, amb la participació també de Rodolfo Badamaño. Una proposta que combina la sonoritat de les cordes amb les veus infantils per a crear un ambient íntim i espiritual inspirat en la figura de Santa Teresita. Així que obrim esta segona part del concert amb A Teresita. Doncs escoltem ja el quartet de corda València.

Uau, que bonica és esta obra. Una música que sense necessitat de paraules es transmet serenitat, emoció i una profunda espiritualitat. Acabem d'escoltar a Teresita, interpretada pel Quartet de Corda València. I seguim el concert i seguim amb el Quartet de Corda València, que ara ens porta una proposta ben diferent. En esta ocasió, escoltarem un tema que segur que molts de vosaltres reconeixereu des de les primeres notes o des dels primers compassos. I Have Nothing, una de les cançons més conegudes de la cantant nord-americana Whitney Houston. Una balada que es va fer mundialment famosa gràcies a la pel·lícula El guardaespatlles, i que en esta ocasió podrem gaudir en una versió per a quartet de corda. Així que canviem de registre i deixem que les cordes ens conten esta història d'amor i d'emoció. Escoltem I Have Nothing, interpretada per el Quartet de Corda València.

Segur que heu reconegut este tema de Whitney Houston, I Have Nothing. I continuem amb el quartet de corda València, que ens porta ara un altre tema que segur que molts de vosaltres reconeixeu de seguida. En esta ocasió escoltarem Sway, una cançó que s'ha convertit en tot un clàssic i que ha estat interpretada per nombrosos artistes al llarg dels anys. Una melodia elegant, amb ritme i molt de sabor, que avui escoltarem en una versió diferent de la mà dels instruments de corda. Així que vos deixem en el ritme i la sonoritat del quartet de corda València i van interpretar Sway.

¿Quién será la que me dé tu amor? L'heu reconeguda, no? Ha començat així en un tema, en un ritme de tango, i després ja s'ha passat al xa-xa, que normalment el xa-xa-xa, que és el ritme que més coneguem en esta peça. Acabem d'escoltar Sway. I arribem ja al final del nostre concert d'avui, i ho fem amb un tema que també reconeixereu molt bé, perquè parlem de Te aviso, te anuncio, de Shakira, una de les artistes llatinoamericanes més internacionals i una cantant que precisament ha estat recentment per Madrid oferint diversos concerts. Una cançó amb molt de ritme, molta energia i aquest toc tan característic de Shakira que l'ha convertida en tot un èxit. Així que pugem el volum, deixeu-se portar pel ritme i ens acomiadem este concert amb Te aviso, te anuncio, de Shakira.

I escoltant Te aviso, te anuncio, posarem punt i final al concert d'avui. Però ara farem una breu pausa. Tornem de seguida, no se'n vagin.

0: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Acaba el dia i comença el temps per pensar, tranquil·lament. Cultura, ciència, pensament, art, creació... Cada nit obrim una hora per a les preguntes i les converses sense pressa.
0: De 12:30 a 1:30 de la matinada, Reis Juan et convida a un viatge molt lúdic. L'hora de la cultura. Enguany, no et farà falta més. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0. En el dia a dia correm massa. Treball, obligacions, presses... I tu? Quant atures?
2: Soc Sílvia Sòria. Cada setmana obrim una finestra a la teua salut física i mental, perquè estimar-se comença per cuidar-se. Prendeu com un regal per a tu.
0: Mil i un motius per escoltar Cuida't, el teu moment de benestar i atenció personal. Cada dimarts, de 12 a 1 del migdia, a la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
3: Mireu, jo després d'escoltar el quartet de corda València i el tema de Shakira, comença la segona hora amb molta energia. Així que molt bon dia i benvinguda a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. Un programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Avui estem a 11 d'octubre, una data que es deixa, entre altres coses, una commemoració molt especial. Avui se celebra el Dia Internacional de la Xiqueta, o de totes les xiquetes. Una jornada creada per l'ONU l'any 2011, amb un objectiu molt clar, defensar els drets de les xiquetes de tot el món i donar visibilitat als problemes i les dificultats que moltes d'elles encara han d'afrontar pel fet de ser xiquetes. Parlem de la importància de tindre accés a una bona educació, de poder créixer en un entorn segur i saludable i, sobretot, de tindre les mateixes oportunitats que els xiquets. Perquè totes les xiquetes tenen dret a créixer amb igualtat, llibertat i dignitat, i per a poder decidir quin serà el seu propi futur. Però si parlem d'efemèrides musicals, tal dia com avui, l'11 d'octubre de 1896, moria a Viena Anton Bruckner, un dels grans compositors i organistes austríacs del romanticisme tardà. Bruckner és especialment conegut per les seues monumentals sinfonies i per la seua música sacra, una obra que l'ha convertit en una figura imprescindible de la història de la música. I ja fet este breu repàs d'efemèrides, jo crec que ja és el moment de saber, a partir d'ara, què tenim preparat així, a Fem Banda. I per això tenim a la nostra col·laboradora Imma Santana. Molt bon dia, Imma.
4: Molt bon dia.
3: Acabem d'escoltar el concert d'avui i a partir d'ara, com seguís el programa?
4: Pues a partir d'ara comencem en la primera secció del rebost de la banda i ja tenim ací a Borja Martínez, director de la Unió Musical Santa Cecília de Vilar de l'Arzobispo, i ens va parlar de la Tardor Musical 2026 que organitza la mateixa societat musical. A continuació farem un repàs a l'agenda musical per conèixer algunes de les cites que tinguem per endavant, i després de les notícies de les 9 del matí tornarem amb el rebost de la banda. I avui tenim visita. Ens acompanyen ací als estudis d'A Punt Ràdio les integrants del quartet de corda de València, que ens parlaran dels seus propis concerts i ens contaran moltes coses sobre la seva música. I per acabar, tindrem el nostre suggeriment de la setmana. Esta setmana, de la mà del compositor Carlos David Perales, que ens presentarà la seva obra de les criatures.
3: Doncs, Imma, ja ho tenim. Música, actualitat, agenda i, sobretot, molta banda. Així que, Imma, moltes gràcies per avançar-nos que com continua el programa d'avui. I ara sí, Òscar, seguim fent banda, on la música enamora.

0: I entrem de ple en la primera secció del Rebost de la Banda i anem a parlar d'una de les cites més importants del calendari de la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo. La tardor musical o el otoño musical. Un cicle que any rere any es porta música, concerts i activitats, però que també és una mostra de tot el que hi ha darrere d'una societat musical. Músics, formacions, directors, professors, famílies i moltes hores de treball i dedicació. Durant les pròximes setmanes hi haurà concerts de la banda juvenil i de la banda sinfònica, el concert de solistes, una jornada dedicada al clarinet, actuacions d'altres formacions i, com no podia ser d'una altra manera, les activitats al voltant de Santa Cecília i els concerts de Nadal. I per a repassar tota aquesta programació, jo tinc ací al meu costat el director titular de la banda sinfònica, que és Borja Martínez. Bon dia, Borja.
1: Bon dia, què tal?
0: Jo encantada. Bueno, a veure, va sempre... Tens molta feina, sempre. Com has passat l'estiu? Jo crec que molt carregadet, perquè viatge i tot has fet per
1: ahí. La veritat és que jo sempre m'alegre de vindre a veure't, ja saps, però com tinc moltes coses, al final vinc a veure't molt.
0: estava diguem-me que... Que el faig matinejar, és de veres, el faig matinejar, perquè això és molt matí.
1: Has de tindre en compte que els directors tenim un altre horari que les persones normals.
0: És veritat, és veritat. És així. Així que es donem la benvinguda fent banda. Però comencem parlant d'aixa tardor musical que teniu ara per davant. Què representa aixe otoño musical, aixa tardor musical per a la Unió Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo?
1: La veritat és que, com saps molt bé, moltes societats musicals, les activitats de Santa Cecília se concentren en una setmana o en dos caps de setmana. En el Villar el que fem és totes aquestes activitats repartir-les des de després d'estiu fins a Nadal. Uh-huh. I la veritat és que d'aquesta manera sempre integres una activitat cultural que és de veres que en molts pobles després d'estiu no n'hi ha tanta cosa. La veritat és que sempre tenim una tendència a que tot sigui en estiu.
0: I que així repartiré millor, no?
1: Sí, la veritat és que, evidentment, en qüestió organitzativa és molt més còmode, però la veritat és que és bo. I a més el poble, la veritat, que sí que participa molt i s'ho pren millor.
0: I des de quan es fa esta tardor?
1: La veritat és que ja són molts anys, més de 25 anys que es fa la tardor musical, sí.
0: Mare meva. I suposa que ha anat evolucionant, primer seria més poquets concerts, fins
1: sí,
0: que ho ha anat afegint.
1: Sí que és de veres que la fita del passeig musical que ha anat evolucionant, perquè clar, és com una espècie de recorregut pel poble, mm-hmm, en diversos indrets del poble que se fan com mini concerts de música de cambra en gent de la banda.
0: Ah, explica, perquè això ho vau fer el diumenge passat,
1: sí,
0: no?
1: Exactament.
0: El diumenge passat. Aleshores, com és aquest passeig musical? Perquè el nom és molt atractiu i te recrea així tranquil·litat. Com serà aquest passeig, no? Per allí, per Villar de l'Arzobispo.
1: Sí, s'han delimitat com uns llocs típics del poble, en esta plaça, en esta font, en el huerto del Senyor, que és darrere del cole, i se van distribuint grups de música de cambra, que no són grups de música de cambra tots ells que siguen en una activitat, anem a dir, continuada en l'any. Mm-hmm. És un poquet ad hoc que es fa per a esta situació. I entre estos punts, la banda juvenil va desfilant perquè la gent vaja caminant del punt 1 al punt 2 i així.
0: I mentre feu un passacarrer, és a dir,
1: sí, exactament.
0: Punt, aneu en passacarrer.
1: Clar, passacarrer, miniconcert. La veritat és que és
0: una idea molt xula.
1: Està molt bé.
0: Molt xula, la veritat que sí. I damunt feu poble, feu banda i feu poble.
1: Efectivament.
0: Està molt bé. Doncs jo crec que és hora ja d'escoltar a la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo en un pas doble superbonic.

0: Qué bonic és, Òscar. És bonic. Autor de Ricardo Dorado, de Mater Mea.
1: Mater Mea, Cordero de Dios. Estem parlant
0: d'un gran.
1: La pata negra, de la música professional.
0: I ja ho crec que sí. Els nostres oients, si volen escoltar este pas doble complet, és el que encapçala el concert d'avui diumenge, quan acabi el programa, en el podcast, busquen el dia 11 i comencem el concert amb este pas doble. Bé, un dels primers actes que feu també és la conferència que oferiràs sobre els certàmens. Crec que serà el dia 31?
1: Sí, 31 d'octubre.
0: El 31 a les 7 al Patronat.
1: Sí.
0: Tu saps que és Halloween, no?
1: Sé que és Halloween, per això és a les 7 de la vesprada, per evitar. Anem a dir creuament d'activitats.
0: Ja ho crec. I què vols transmetre al públic en esta conferència?
1: En estos anys que estic treballant al billar, he tingut l'oportunitat, m'ho han demanat, i a mi, com saps, a mi m'agrada molt fer conferències. Jo xerrar i que la gent més o menys em fas a casa és una cosa que, la veritat, que m'atrau.
0: És
1: prou atractiu. I em comentaren que volien, arran d'una conferència que vaig fer l'any passat a Itàlia, parlar dels certàmens. No... perquè és de veres que, com totes les bandes, pues, sempre hi ha canvis generacionals. Mm-hmm. És de veres que estem plantejant-nos el competir pròximament en la banda del billar i molta gent jove, anem a dir, encara es diu això, però tota la gent que s'ha incorporat a la banda després de la pandèmia és de veres que no ha tingut aquesta oportunitat de competir, perquè l'última volta que la banda va competir va ser el 2019. Per tant, un gran grup de la banda, que està ara formant part, no ha competit mai i no tenen esta cultura de què és el certamen, què és competir, només perquè ho han escoltat dels majors, quan és una banda que històricament ha competit molt, sobretot en els 90 i els principis dels 2000, sí. És de veres que han tingut mestres. que han volgut competir molt.
0: Tu, actualment, d'ací no res, d'ací menys d'un mes, és el certamen autonòmic.
1: Sí.
0: Crec que és el 7 i el 8 de novembre. Tu creus que actualment els certàmens continuen estant presents a dia d'avui, tan presents com estàvem abans?
1: Sí, però no a totes les societats musicals. Per tant, és com donar-te la raó i no.
0: Sí.
1: Pense que les societats que tenen tendència a competir pràcticament són les mateixes.
0: Sí.
1: I després, en altres, directament no està dins dels objectius de la banda, i això està bé, Això està bé, no totes les societats musicals han de fer el mateix, no tots els objectius han de ser el mateix, i les inquietuds no han de ser iguals.
0: Hi ha moltes societats que això de la competició no està en els seus objectius.
1: I no passa res. Per a mi sí que ho és, però m'he criat d'esta manera.
0: Sí,
1: jo sempre
0: ho conto.
1: Mon pare forma part de la banda del meu poble, tocava el clarinet, i jo m'he criat escoltant les cintes de casset de la plaça de Bous. Jo no
0: puc... Tu eres prou més jove que jo.
1: Però
0: tu
1: bueno, però sempre he sigut molt vintage per a aquestes coses, sempre. I la veritat que és una cosa que es queda ahí. A mi m'agrada gaudir dels certàmens, en totes les coses bones que tenen els certàmens i en totes les coses que es poden reflexionar.
0: Què aprenen els músics durant tot aquest procés d'aprenentatge, no? Per anar a un certamen?
1: La veritat és que realment estàs treballant d'una manera més profunda i més en detall que podria ser en qualsevol altre concert. Sé que això sona molt, molt típic, però és que és la veritat. No és el mateix tindre 2 mesos o 3 per preparar un concert de 50 minuts que tindre 6 mesos per preparar un concert de 30 minuts.
0: Aleshores, darrere d'aquesta competició hi ha moltes coses més.
1: Clar, evidentment, hi ha més convivència en lo bo.
0: Sí.
1: I no tan bo que dur la convivència, però bàsicament és una manera diferent de treballar.
0: Jo crec que el que no estem preparats, que costa molt, és a dir, volem participar sempre moltes societats musicals en els certàmens, però el que no està preparat és a que no quedés el primer.
1: Bé, però evidentment és una competició, no tot el món guanya. Si traslladem en qüestions esportives, en els Jocs Olímpics hi ha una medalla d'or.
0: Sí.
1: Per competició és una persona o un grup de persones que guanya la medalla d'or. S'ha de veure en el sentit de que són bandes amateurs, la gent no viu d'això, i ha de veure com queda el treball reflectit després Després n'hi ha molts condicionants.
0: I després el que passa és que n'hi ha, com tu has dit ara, molts condicionants.
1: Els condicionants, moltes tipologies.
0: Perquè fan molt d'esforç a gent que treballa en altres llocs i fan esforç per anar, i després moltes vegades passa factura.
1: Clar.
0: On no hauria de passar, perquè així amb tots guanyants. Ells aprenen més, el director aprèn més, la banda creix, però passa després efecte rebote.
1: He vist de tot, evidentment. Bandes que s'han pres millor el no guanyar perquè han considerat que el procés de treball, el procés de millora està ahí, i bandes en els quals s'ha desatat un caos absolut per això.
0: Doncs seguim escoltant a la banda de Villar de l'Arzobispo en un tema de Johann de Mein, LG i Escherzo.

0: Vau interpretar esta peça de Johan de Mey, va dirigir ell mateix.
1: Va dirigir ell, sí.
0: En el
1: Congrés Internacional de Tubes i Bombardins.
0: Correcte. Bé, he ficat esta peça perquè el concert que feu el dia 8 de l'11 a les 7 de la vesprada és el concert de solistes.
1: Sí, sempre es dona l'oportunitat de les persones de la banda que estan en el conservatori o que han acabat recentment els seus estudis, donar-los l'oportunitat de tindre un pianista acompanyant per poder fer un recital i és de veres que tocar en la banda o anar al conservatori, però mostrar a la gent del teu poble, de la teua banda, que tu estàs...
0: Això de la vesprada és el concert de solistes.
1: Sí, sempre es dona l'oportunitat de les persones de la banda que estan en el conservatori o que han acabat recentment els seus estudis, donar-los l'oportunitat de tindre un pianista acompanyant per poder fer un recital i és de veres.

0: estar 5-6 persones en este concert.
1: Ixe concert, recorda els oients, que és el dia 8 de novembre a les 7 de la vesprada. No sé si és en, això sí que no ho tinc apuntat, en el local.
0: En el local, en el salón.
1: En sí. El salón d'allí, de la banda. Molt bé, seguim el recorregut d'esta tardor musical i arribem a uns moments centrals. Està el concert de Santa Cecília, de la banda juvenil i de la banda simfònica. I faran dos concerts diferents.
0: Sí.
1: Moltes vegades fan mig i mig, però vosaltres heu plantejat esta doble proposta?
0: Sí, la veritat és que tant José Antonio, el director de la banda juvenil, que hi té la seva programació, i la veritat que moltes coses les parlem entre els dos, i això crec que és bo per a tindre una idea comú a l'hora de treballar, i jo mateix que faig el concert de la banda simfònica. És de veres que enguany tenim una activitat perquè ja hem fet un concert en el Festival de Riba-roja i ara tenim un intercanvi de dues bandes en la banda de Casinos, però el concert de Santa Cecília enguany ja puc avançar que anem a tindre en compte a persones de la societat musical, una persona en concret, Antonio Cruzado, està estudiant direcció i jo li vaig a donar l'oportunitat de que dirigisca una de les obres com a director convidat, i una persona que està fent els estudis superiors de trombó, que és Germán Usac, va a tocar com a solista el concert Colors de Berta Permont en este concert.
1: Estem parlant del teu concert, que tu el fas el dia 21,
0: 21
1: crec que
0: de novembre,
1: és. El
0: sí.
1: 21 de novembre. I com tu bé has dit, hi ha un clarinetista, Antonio Cruzado,
0: sí,
1: que està estudiant, crec que és a Barcelona, no?
0: Ha acabat ja a Barcelona i està fent ara estudis de direcció i li vaig a donar l'oportunitat de dirigir la seva banda.
1: Però també interpretaràs altres, per exemple, obres de Holst.
0: Ell dirigirà la primera suite de Holst, serà Antonio qui la dirigirà, i el Berta Permont, el concert, com he dit, Germán el tocarà de solista, trombo solista.
1: I de Francisco Zacarés, quina obra vas a fer?
0: Valhalla.
1: Valhalla.
0: Sí. Que Valhalla ja és repertori vintage, ja té 25
1: sí,
0: anys.
1: Sí, sí. Va vindre així i ja ho va dir. Ja ho
0: Una obra molt interessant, de veritat que hem començat ara a treballar-la i crec que ha tingut bona acollida.
1: Això és el dia 21. Però si tornem un poquet enrere, al concert de la banda juvenil ja ho han fet, i en la banda juvenil entren 5 nous músics en la juvenil, i esta és un concert que van fer en el 24, Pocahontas, perquè anava de pel·lícules de Disney. Esta vegada, per als oients, així ho informe, el que van a fer és un concert didàctic també, i interpretaran Titanic, La Sirenita, Pirates del Caribe, totes aquestes peces. Què has dit que era el director, que no me recordo?
0: José Antonio Pérez Alcaide, que és de la casa, trompetista.
1: Correcte. I entraran 5 músics, i quants entren a formar part de la banda?
0: Ara m'has pillat el número exacte, però crec que en són 7 o 8. Sí.
1: 7.
0: Sí.
1: 7 músics. És important, és a dir, això vol dir que té una pedrera, una cantera molt bona, no?
0: Exactament, la veritat és que tots els anys tenim la sort de que s'incorporen molta gent. La veritat és que l'escola de música funciona molt bé. Des d'ací aprofite per felicitar a les persones que estan al càrrec, i sempre comptem en les incorporacions tant en la banda juvenil com en la banda gran de noves.
1: I d'aixes 7 persones, que no vaig el nom perquè igual no te'l saps, però els instruments que més o menys entren?
0: Tenim un poquet de tot. Tenim dos trompetistes, tenim dos percussionistes, un saxo, un clarinet, vull dir, tenim
1: variat.
0: Un poquet de tot. Variat. Variat. La veritat que això és interessant, sempre.
1: Ja ho crec que sí, que és interessant. I ja que estem parlant d'aquest concert, el concert de Colors de trombó,
0: jo crec que
1: al músic, al públic, vull dir, al públic, descobrirà una obra molt xula. Per
0: molt interessant, la veritat és que és una obra molt fàcil d'escoltar.
1: Ja ho crec que sí. Aleshores, seguim escoltant una altra obra interpretada per la Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo, que és Migration, que també vau interpretar en el mateix concert que estàvem parlant
0: abans. Sí, esta sí que la vas dirigir jo.
1: Esta sí que la vas dirigir tu. Escoltem uns moments.

0: en una exposició de la Royal Global i diferents actuacions. Però per què expressament el clarinet?
1: És el dia de la jornada de reflexió electoral. I ho fem per això.
0: Això ha vingut després.
1: Veritat, no, en la banda del billar tenim la sort de comptar amb molts clarinetistes professionals.
0: Sí.
1: I Raúl Dolz ha organitzat esta que és actualment el clarinet solista de la banda, ha organitzat esta jornada en esta marca que has comentat per fer una sèrie de tallers, exposicions i que la gent conega esta nova marca de clarinets.
0: Direm als polítics que vagin a Villar de l'Arzobispo.
1: No, ese dia no poden treballar, però poden vindre a provar clarinets.
0: Simplement a reflexionar.
1: Exactament.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. I seguim ixa tardor musical i continuarà ja a desembre en el Look Balkan Jazz Fusion.
1: Sí, s'ha convidat a este grup per fer també una cosa diferent, no només activitat de pròpiament les bandes, però també és interessant.
0: Diguem, un grup que ja no forma part de...
1: No és de la casa, però això, altres músiques, que m'agrada dir-ho, que crec que tot és interessant i tot és prou productiu per al poble el veure aquestes coses.
0: I després ja entrem en els concerts de Nadal.
1: Sí, el concert de Nadal que farà la banda juvenil i el que farà el cor.
0: Sí, informe que el Look Balkan Jazz Fusion és el 12 del 12. Després ve el concert de Nadal de la juvenil, és a dir, la juvenil té molta feina.
1: La veritat és que és de les bandes juvenils que jo conec que més activitat tenen.
0: Sí, sí. I també el cor, perquè no em parla del cor. També el 23 fa el cor. Qui el dirigís?
1: El cor el dirigís una persona de la casa que es diu Anna Martínez. Uh-huh. La veritat que una persona, una gran professional i està fent una tasca molt, molt, molt, molt, molt bona amb el cor.
0: Doncs jo crec que ahir n'hi ha molta feina, que tot això ho poden trobar, està publicat, ho poden...
1: Està, en les xarxes... Sempre les xarxes va publicant-se tot, sí. La veritat que les xarxes estan prou al dia.
0: Vale. Borja, quants anys portes ja a la direcció de la banda?
1: En gener faré 3.
0: I quina és la part de tot esta tardor que més t'il·lusiona fer?
1: Realment, a veure, sona típic, no? Però el concert de Santa Cecília és un dels... És la fita important de l'any. Sempre es pot treballar d'una altra manera, sempre tens més gent que aprofita que potser està vivint fora i bé, la veritat que per a mi...
0: La gent del poble de Villar de l'Arzobispo sol anar als concerts?
1: Sí, és un poble prou fidel, en aquest sentit.
0: Això és important.
1: Sí, crec que és el més important, realment.
0: Clar, és clar. Clar que sí, per això fem música.
1: Exactament. Si no, tocaríem en casa i ja està.
0: Ahí t'encaig en la cambra. Borja, què és el que més t'ha costat preparar d'esta programació tan extensa perquè tens molt?
1: Clar, el fet de que moltes voltes estem acostumats a tornar d'estiu i ja preparar Santa Cecília, però realment tindrem 3 concerts davant de Santa Cecília. Per tant, ha sigut un poquet encaixar repertoris diferents, agafar una obra d'ací, agafar una obra d'allà i anar combinant els programes. Realment han sigut... Pues, 4 concerts en 3 mesos. I això és l'explicació del que més m'ha costat.
0: 4 concerts en 3 mesos de Villar de l'Arzobispo.
1: Sí, que sempre tenim
0: que
1: una intenció de fer programes...
0: Que tu tens més concerts.
1: Clar, evidentment, sí, clar, jo treballo...
0: Tu alguna vegada, perdona, Borja, alguna vegada has comptabilitzat...
1: Has dormit?
0: No, has comptabilitzat, has comptat al llarg dels anys quants concerts fas?
1: Tinc costum de comptar-los per temporada, és a dir, de setembre a agost, l'any passat vaig fer 34 concerts dirigint.
0: Que
1: no sé si algú ha fet més que jo.
0: L'any no són 52-53 setmanes?
1: Imagineu-vos. Rosalía en fa més que jo, però estem allí.
0: Pues sí, li pots dir.
1: Li ho diré. No t'encantes.
0: Què demanes als músics de la banda sinfònica? Què demanes d'esta tardor musical? Què es demanes a ells?
1: Participació en totes les activitats, perquè tots els companys i la directiva ha lluitat prou per tindre este cicle i oferir una programació variada i de qualitat, i simplement una volta ja estem allí, participar, estar a gust i gaudir de la música, que crec que és el que hem de fer tots d'una o altra manera.
0: Ja ho crec que sí. Què és el que més caracteritza a la... En portes 3, crec que són, no?
1: Sí.
0: I cada una d'elles serà diferent.
1: Clar, és que treballa una banda d'un poble de la mar a un poble...
0: De la Safor.
1: De la Safor. Un poble que es parla castellà més de l'interior i una banda de València Capital. Crec que puc parlar a nivell sociològic...
0: Perquè tu eres... Tu, abans estaves parlant, tu eres de...
1: de Setaigües, sí.
0: De Setaigües. Que allà també parlen castellà, no?
1: Sí, clar.
0: El parles molt bé el valencià.
1: Gràcies.
0: És veritat. I aleshores, què caracteritza la banda Unió Musical Santa Cecília de Villar de l'Arzobispo? Quina és la característica que més tu dius? És que esta banda té això. És... Que igual te falta en l'altra. Però...
1: No, és que em falten les altres, però és de veres que és una banda que s'exigeix molt a si mateixa. I això reverteix en el treball. És una banda que té ganes de fer les coses bé des de fa molt de temps per tots els mestres que ha tingut esta banda.
0: És a dir, és una banda que té ganes.
1: Té ganes i de...
0: Però jo crec que això ho faràs tu, perquè...
1: No,
0: és el Malilla, no?
1: Sí, sí.
0: També?
1: Sí, però igual Malilla jo he tingut més a veure en això i en Villar és una cosa que ja tenien ells. Imagina que jo faré alguna cosa, però crec que m'has entès perfectament.
0: Sí, t'entès perfectament. Tu creus que actualment les bandes estan en un bon moment?
1: Crec que estem en un punt de la societat en el qual n'hi ha moltes activitats que tenen una recompensa, que és tu la traus més prompte. I invertir en música, invertir en estudis, invertir en banda, costa més temps. Però realment quan arribes a això és més satisfactori.
0: Jo crec que és un moment, és una opinió,
1: Sí.
0: Un moment d'impàs o d'evolució cap igual a altra manera d'entendre
1: sí,
0: les societats,
1: altre model.
0: Sí, les societats musicals que la meua època no estem tan acostumbrats.
1: Clar.
0: I aleshores possiblement és el que tu dius de la rapidesa que va tot.
1: Sí, tenim molta oferta d'oci, moltes activitats, vivim saturats, però inclús vols veure una sèrie i tens tantes opcions que no saps què veure i passes 10 minuts passant sèries per les plataformes i no has fet res. És esta immediatesa, sí, que realment va en la nostra contra.
0: Opino el mateix. Mira, si no res fan eleccions altra volta a la federació i trobo que és ixa el moment este que tenim. No sé si és d'impàs o és d'acceptació que la societat canvia.
1: Sí, realment hem de tindre en compte que ara la gran majoria de les bandes són persones que ja han nascut en el segle XXI i això comporta un canvi social, un canvi de paradigma i evidentment unes inquietuds diferents.
0: Així podríem estar parlant amb Borja.
1: Això dona per a hores i hores.
0: De molt. Però bueno, jo a mi sols em queda donar-te gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per esta tardor musical que ja hem dit que el concert que es fa més il·lusió, es fa tot il·lusió, perquè parlar de certament suposa que sempre es fa il·lusió.
1: Sí.
0: Però és el concert de Santa Cecília, que és el que totes les societats musicals sempre estem ahí preparant aquest concert per a lluir-se, no? Per a lluir-se. Però que poden trobar tot tipus d'activitats i de concerts que participa tota la banda, tota la societat, la banda juvenil, el cor, la banda sinfònica en esta tardor musical. I que és una idea que ja va sorgir fa anys, simplement perquè no estiga tot agrupat en dos dates,
1: sí,
0: de novembre.
1: Clar, moltes societats ho fan en dos caps de setmana i crec que d'esta manera arribes a més gent.
0: Ja ho crec que sí. Doncs, donar-te les gràcies. Vull que acabem... Escolta este pas doble, escolta-lo, perquè vull que acabar escoltant este pas doble. Està dirigit per tu.
1: Sí.
0: La musical.
1: La musical.
0: Per què la musical?
1: La musical és un poc el malnom en el qual es coneix a la banda del Villar dins del Villar. Per tant, este pas doble que el va compondre Eduardo Nogueroles,
0: sí,
1: un gran músic, un gran tubista, gran compositor, gran director, quan era el director titular de la banda, el va dedicar.
0: La musical.
1: L'alismo. Exactament. Crec que sí, perquè el meu poble és el musical.
0: Clar,
1: però això és una discussió a començar avui. És de veres que és un pas doble que quan tens una oportunitat d'una fita històrica com va ser anar al Palau de la Música després de tant de temps, crec que és com una carta

Migration. Seguim este recorregut de la tardor musical i arriba el 28 de novembre. Hi haurà una jornada dedicada al clarinet,